0: Repassem ara altres informacions en format més breu amb en Quim Balaguer.
1: Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol amb més d'un 1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris.
0: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent de la crisi.
1: 6 morts en un tiroteig al nord d'Alemanya en un centre d'acollida de mares i infants. Les víctimes són 4 dones i 2 homes, tots treballadors del centre. La policia ha detingut el suposat autor dels trets, que havia acudit per una reunió sobre la custòdia de la seva filla de 3 anys.
0: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de 3 rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Mockels i Eduard Farelo. L'energia nuclear es manté com la principal font d'electricitat a Catalunya. Els 3 reactors nuclears d'Ascó i Vandellòs van aportar gairebé el 56% de la producció elèctrica el 2025, segons dades de l'Institut Català de l'Energia.
1: Pel que fa a la producció de renovables, es manté gairebé igual que l'any anterior, però la demanda va augmentar prop d'un 4%, cosa que va provocar que Catalunya importés un 12% de l'electricitat el 2025. Anna Camp, directora de l'Institut, avisa d'aquest desequilibri.
2: Si no instal·lem renovables, però va creixent el consum elèctric, doncs haurem d'importar més energia i l'objectiu que tenim, no, com a govern de la Generalitat de Catalunya és, doncs, poder produir la nostra pròpia energia, no ser tan dependents i, per tant, no tenir tampoc tantes pèrdues de la xarxa.
1: Per sectors, la indústria va concentrar gairebé el 40% del consum d'electricitat, seguida pels serveis i el sector domèstic.
0: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar a un gol en el temps reglamentari i a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora a 16ens de final i el Paraguai jugarà als 8ens contra el guanyador de l'eliminatòria entre França i Suècia.
1: I el Brasil s'ha classificat per a 8ens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol a l'últim minut del temps afegit. A les 3 de la matinada juga l'eliminatòria entre Marroc i Països Baixos.
0: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
1: La gran sortida del Tour de França de dissabte a Barcelona s'apropa i aquest dilluns hem sabut que, tal com va avançar 3cadinfo, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà 2 catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
0: I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, aquest dilluns s'ha disputat els partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic.
3: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
6: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
7: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és

0: Aviam què passarà avui.
1: M'agrada caminar, m'agrada passejar, però no, esport no ho toco, no. No ho he tocat mai, eh? Això sí. A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arcabisbe Omella amb el català.
2: Sí.
1: S'ha de tolerar. Sí. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
3: Va, Mercè, parla al tele. Vinga, hòstia, quines ganes, l'Enric Calpena, eh?
4: Tot el que hem après amb ell,
3: oh, i
0: el que aprendrem ara. Ja veureu, té moltes coses per explicar, Calpena, ja veureu.
3: Jo sóc molt fan d'en Calpena, vull dir
4: que... Sí, de què parlarem?
0: Us agrada el puzzle? Parlarem del puzzle. Fer puzzles. I la història del puzzle i tot d'on va sortir...
3: Hòstia, calla, que arriba el jefe.
5: Déu vos guard!
6: I visca el batlle!

0: La Renaixença.
1: Tot i que les civilitzacions clàssiques, com els grecs i els romans, ja van idear una mena de trencaclosques, podríem dir que el precedent més clar del puzzle actual arriba al segle XVIII a Anglaterra.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Concretament al 1760, un tal John Silsbury, un gravador de mapes...
3: Gravador de mapes, eh?
1: Sí.
3: Què fa un gravador de mapes?
2: Collons, ja diu la paraula, grava mapes. Ah. Home, clar, què penses tu? O sigui, el gravador agafa un mapa gros i amb una càmera va gravant tot aquell mapa, va gravant, i després d'on et penses que surten els vídeos del Google Maps?
1: Ah. Quins vídeos del Google Maps? De què parles?
2: Collons, a veure, Peu, quan tu et bellugues amb el cotxe, a la pantalla del telèfon, tu veus que hi ha uns mapes que es belluguen, i veus que hi ha un moviment. Això és que algú ho ha gravat abans,
1: pas cap vídeo, allò.
3: Esclar que és un vídeo. Fletxa bé que es mou.
2: Ara.
3: Si estigués quiet et diria, és una foto, però és un vídeo perquè es mou tot.
2: Clar. Entens o no? Si fos un plano fixe i us han tirat una foto.
1: Sí.
2: Hi ha un moviment allà.
3: Que no serviria massa perquè tu marxaries del plano, saps?
2: Però
3: el moure-se és clarament un vídeo.
2: Hi ha un tio que té una nau gran, ha llogat una nau molt gran.
1: Una nau industrial.
2: Una nau industrial, i ha fet uns mapes gegants a terra,
3: amb
2: paper d'aquell marron allò d'embalar, i allà ha dibuixat tot allà. Llavors, el tio va per sobre i va gravant...
3: Sobretot que no es vegin els peus seus.
2: Això ho fa amb sabatilles, perquè abans amb sabates t'arrasca tot el paper.
3: En el Google Maps sortiria els seus peus i no quedaria bé.
2: L'ombra, veus l'ombra, dius, ara hem d'anar a Mollet. Hòstia, veus l'ombra d'aquell tio allà davant per anar a Mollet i t'espantes. I llavors el tio ha gravat milers i milers d'hores...
3: En té molt, en té molt.
2: Si vas a Amèrica...
1: La teoria és preciosa. Un gravador de mapes és un tio que dibuixa mapes, simplement.
2: Bueno, és una mica el que dèiem.
1: Sí, exacte. Els gravava sobre alguna superfície, aquest senyor. El que us deia és que aquest anglès, en John Spilsbury, el 1760, va crear el primer puzzle tallant un mapa en petites peces de fusta. Ho va fer resseguint els límits dels països i la gràcia era ordenar-los refent el mapa. O sigui que el primer puzzle de la història es va fer bàsicament per aprendre geografia.
4: Molt bé. Tu, si parlem de puzzle, hauríem de parlar, trobo, de la gent que se li en va de les mans el hobby del puzzle, no?
1: Oi,
4: de cop i volta és com, tinc una habitació només pels puzzles.
1: Sí.
4: Mentre hi ha gent vivint al carrer, no? Jo tinc una habitació només... Aneu a la merda, home. Teniu una habitació només pels puzzles, aneu a la merda.
1: És gros. Em sembla bé. Vull dir, és menys greu, trobo, tenir una habitació amb una plantació de marihuana. Diguéssim, que és il·legal.
3: Ara.
1: Això ja ho sé, però vull dir que al mínim en treus un rendiment, no? Gent dormint al carrer mentre hi ha pisos plens de plantacions de marihuana, és injust.
3: Sí.
1: Però gent dormint al carrer mentre hi ha habitacions amb fent puzzles...
5: Però escolta, que la gent faci el que vulgui amb les habitacions.
2: També és veritat.
5: Que si tu vols fer el puzzle de l'habitació i dormir al sofà del menjador...
2: Ojo, que si t'organitzes bé, amb una mateixa habitació pots tenir un puzzle i una mica de marihuana.
1: Sí.
3: Una mica sí, eh?
1: Perquè estem parlant de marihuana, parlant de puzzle.
3: Has començat tu, Peyu.
5: Has tret tu el tema.
1: És veritat.
3: Tu que t'emmerdes, eh?
1: Bueno, el 1883, als Estats Units, un nano jove, de fet, un nen de 16 anys, crea l'empresa Parker Brothers, que comercialitza, són els primers que comercialitzen en massa els puzzles. Parker Brothers, ho coneixereu, perquè més tard van triomfar. Sabeu qui són, Parker Brothers?
3: No.
1: Els que van fer famós el Monopoly.
2: Home!
1: A Catalunya no ens quedem curts, eh? Tenim una de les marques de puzzles més potents, també a nivell internacional. Educa. Això sí que ho sona.
3: Educa.
1: El logotip aquell que hi ha unes llufes de colors ballant una sardana.
2: Sí, senyor. Sí. Això és tremendo.
1: Educa neix el 1967 a Sabadell. I atenció, perquè fabriquen el puzzle més gran del món en una sola imatge. 42.000 peces. Un cop muntat, fot 7 metres i mig de llarg. Fabricat a Catalunya, eh?
3: Visca Catalunya!
1: M'ha agradat molt d'Educa, que vaig entrar a la pàgina web,
3: com
1: preparàvem això, i tenen un servei de sol·licitud de peces perdudes.
2: Hòstia, això està molt bé.
1: I demanava les peces que has perdut.
2: Està molt bé.
1: Te'n deixen demanar màxim

0: 16.
1: I com ho demanes?
0: Has de fer com una... Hi ha unes instruccions. Tu poses el puzzle i fas una quadrícula amb números i lletres i dius de la fila 4 la lletra C, per exemple.
1: Hòstia, Déu-n'hi-do.
0: Sí.
2: 16, sí. Només ho pots demanar.
0: Pot passar que si ets prou idiota com per haver perdut peces, siguis prou idiota com per equivocar-te quan demanes.
1: A mi em podria passar, tal com conto jo, a mi em podria passar.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Periodista, escriptor, guionista, divulgador i qui sap quantes coses més. És l'home que sempre està a punt per parlar-nos de la història de Catalunya i del món. De fet, si no fos perquè encara no s'ha inventat una màquina del temps, juraries que va presenciar la caiguda de Constantinople, que va veure entrar les tropes de Felip V a Barcelona i fins i tot que va acomiadar el Titanic al port de Southampton. Per això, Peyu, avui vigila. Si dius una data malament o si confons un rei amb un comte, ell et corregirà perquè sempre està en guàrdia.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Enric Calpena. Bravo!

0: Enric, què has menjat avui per esmorzar?
1: Suc de taronja, unes torrades amb oli i cafè amb llet.
0: Molt bé. Torrades amb oli sense res més, no hi ha embotit?
1: Sí, no, amb una mica de sal. No, res més. Ja. Sí, una cosa sòbria. Després, a mig matí, m'agrada donar-li alguna coseta. Després, una mica de pa amb embotit, però generalment començo per aquí.
0: Molt bé. Escolta, t'hi sents còmode en aquest escó de la Renaixença?
1: Sí, el tapisser hauria de treballar una mica millor, diguéssim, a part d'això. Bé.
0: Segle XIX, no sé si és que sents còmode, el segle XIX.
1: Sí, a mi el segle XIX és el que més m'agrada. M'agrada la transició entre el XVIII i el XIX, és l'època que més he treballat, sí.
0: Jo trobo que és un... Ostres, sé que ho romantitzem tot, però aquella època, no?, que tot està per descobrir, que marxes
1: en tren... És una època molt dura, El Pierre Vilar, un dels grans historiadors que ha treballat la història de Catalunya, va dir que Catalunya, al segle XIX, era el lloc del món on hi havia hagut més guerres civils. En va haver-hi 4 guerres civils, es diu aviat, I això és una destrucció absoluta. És un segle hiperviolent, però al mateix temps amb molta esperança, amb moltes ganes de canviar les coses. La Renaixença mateix és un exemple claríssim. Jo no sé si us ho sabeu, però els que van començar la Renaixença i els Jocs Florals estaven convençuts que el que estaven fent era el funeral del català. Acabem, matem el català bé amb uns...
0: Un comiat,
1: ja està, això s'acaba, ningú en parlarà aviat.
0: És el que fem ara nosaltres.
2: Sí, una mica com nosaltres.
1: No, però ells es van trobar que va ser un èxit.
0: Mira.
1: I que tothom deia, què coi, això es mor, això té molta força. Doncs nosaltres estem amb les mateixes.
0: Aquí mateix, sí. Ja veurà, serà un èxit.
3: Home, i tant. Hauran d'aquí 100 anys, sí, però vull dir que... Saps?
1: O 150, però ho veurem.
0: Que ens ho paguin ara per anar bé.
3: Sí. Això sí que estaria bé. Això sí que aniria bé, veus?
0: Però és veritat, jo trobo a vegades a faltar... Sé que, no?, dona la sensació que abans tot era molt més intens, no?, d'això. Una família que el fill ha estudiat i se'n va a buscar feina a la ciutat. Ara tenim el mòbil, truques de seguida. Abans era, marxava, no sabies quan...
1: Som en un altre món. No hi ha èpoques pitjors i millors en aquest sentit. La gent és igual ara que en l'època dels egipcis, per exemple. El que passa que el que canvien són les circumstàncies i com ho veiem socialment. Però individualment som els mateixos. Els mateixos personatges des de que van aparèixer els homo sapiens. Els mateixos desitjos... les mateixes rancúnies, la maldat i la bondat en un sentit ample, som exactament igual.
0: Hi ha algun moment de la història que t'hagués agradat viure-la en directe? Algun moment?
1: No. Perquè la veritat és que la història, quan penses en el passat, el primer que et ve a la idea és la pudor que faria el passat. Sí. Nosaltres ens hem acostumat a unes olors determinades, però, esclar, la gent, això del desodorant és un invent relativament proper.
0: Sí.
1: La higiene, el concepte d'higiene no té res a veure al d'ara.
2: Si vas a un institut, també és més o menys el mateix.
1: Sí, ja està. Ja estem en aquesta època, sí. I totes les èpoques són molt bèsties. Sí. El que passa que hi ha èpoques apassionants. Arnau deia això, Constantinople, no? La caiguda de Constantinople, 1453, has dit 1714, 1912.
4: No he dit les dates perquè ja sabia que s'estien, no? Vull dir, no?
1: Però són tres moments terribles i al mateix temps fascinants, no? Quan cau Constantinople, quan cau Barcelona, o el moment en què tu saps que el Titanic farà el primer i últim viatge. Home, sí. Això és bonic de per si. Anar acomiadant la gent que saps que s'enfonsa cada estona. Sí. Allò és molt agradable. Sí.
0: I dels que has viscut? Perquè aquí hem sigut testimonis d'alguns moments, no?, que sempre deien això avui és una jornada històrica. No?
1: Sí, sí.
0: Creus que n'hi ha alguna que serà històrica realment?
1: No, n'hi ha moltes. Totes són històriques, però hi ha algunes que les recordarem especialment en el futur, sens dubte. Aviam, l'1 d'octubre del 17, òbviament, és una d'elles. Però la història és compon de coses molt petites. Jo vaig ser present quan a Goicoechea li va trencar la tíbia i el peroné a Maradona.
0: Hòstia.
1: I dius, home, de fet, el Núñez, en aquell moment jo estava de periodista, vaig anar a la clínica, em tocava anar-hi, on va arribar el Maradona, va arribar ensangonat, el Núñez va arribar al mateix moment, es va confondre, va veure el Maradona trencat, em va abraçar...
0: A tu,
1: I es va posar a plorar.
3: No sé. Es pensava que eres en Schuster.
1: Sí, no, jo el vaig agafar, perquè sóc tendre de mena, sí. Allò. I la senyora Navarro li va dir José Luis, que no és el médico. I allí es va acabar la relació entre el Núñez i meva, però va ser un moment històric.
0: És un moment històric. En la teva vida, segurament.
1: Segur. I la del Maradona, jo crec que també no estava una mica grogui, però potser això ho va recordar molts anys.
0: Com és la teva relació amb la història quan neix, de petit?
1: De petit. La veritat és que jo volia estudiar història, però jo treballava en un Frankfurt.
0: Ah.
1: I l'única...
0: Tots els camins porten
1: al
0: Frankfurt.
1: És que l'única carrera que començava a les 7 de la tarda tarda, quan jo sortia al Frankfurt a les 6, era dret.
0: Quin Frankfurt era, com es deia? El
1: Frankfurt Hauer.
0: Hauer. Alguna especialitat?
1: Jo recordo la ceba fregida al matí, la meva primera feina era tallar 2 quilos de ceba i fregir-la, i els ulls plorant. Com una malada. Jo tenia 16 anys, això també, amb els 16, 17. I res, com la primera, l'única carrera que podia accedir per horari era a les 7 de la tarda.
0: Està molt bé triar la carrera per l'horari que et va bé.
1: Tal qual.
0: És la teva vocació, no, per la que em anava bé per horari.
1: De 7 a 10, feien classe de 7 a 10 i vaig començar a estudiar dret. Vaig deixar el Frankfurt, el meu pare va canviar de feina, va millorar econòmicament i em va dir, bueno, ja pots passar el matí. Dic, no, al matí m'agradaria estudiar periodisme. I vaig fer periodisme al matí i dret a la nit vaig continuar.
0: Hòstia de Déu.
1: I després vaig fer història.
5: I l'història quan arriba?
0: Després.
5: Tres carreres, eh?
1: No, dos carreres i un màster, que es diu, perquè vaig començar història, el que passa no tenia temps, ja la cosa ja era tres carreres al mateix temps, era una bogeria. Vaig fer primer i em vaig aturar. Però després vaig fer el màster d'història.
3: I vas sacrificar el Frankfurt?
1: El Frankfurt, no em pesa, no sé per què, però ara ja amb els anys els Frankfurts i això no...
0: No haguéssim tingut un gran frankfurista, digues.
1: No ho se sap mai, perquè de vegades la vida també és aprendre, no és només la vocació.
3: Frankfurt cau pena, ja ho veig, per tot el país.
1: A mi m'agrada més Hauer, perquè a més en castellà, Hauer, perquè una cosa, sí, Frankfurt Hauer.
0: Escolta, arrenques a TV3, vas presentar informatius a TV3, tu.
1: Sí, el primer informatiu, el primer Telenotícies, el vaig presentar jo. Sí, però va ser també molt casual, perquè jo treballava al diari El País, era molt jovenet i tot just allò començava a treballar, i resulta que diversos directius futurs de TV3 també havien treballat al País i estàvem buscant un presentador jove i em van dir, per què no vens a fer la prova?
0: Venga.
1: Vaig fer la prova, va sortir molt malament, jo tenia conjuntivitis, encara circula aquesta prova pel món.
0: Hòstia, no, això no ho hem trobat.
1: Així, estic així, amb aquella cara així, fent així, amb els ulls plorant. El que es va presentar abans de la prova va ser en Jaume Barberà, que el van agafar també.
0: Vols dir que no agafaven tothom, aquell
1: home? Jo temo que la cosa estaven tan desesperats que agafaven tothom. Tot plegat que, en fi, m'ho van proposar i vaig pensar, va, anem a provar, perquè en aquell moment TV3 ningú sabia què seria, de debò, Vull dir que la sensació era dir, tu, els meus pares estaven molt preocupats, te'n vas del País, que és una feina segura, fixa, te'n vas amb això, que no se sap, i si la policia el tancarà un dia d'aquests, i vaig dir, provo tot plegat, sóc jove, i així va la cosa.
0: Hem fet una cerca als inferns de l'arxiu de TV3, i hem trobat una notícia del 1985 que presentes tu, que de veritat m'ha fet especial gràcia. És aquesta.
6: Les feines del camp es podran alleugerir a partir d'ara gràcies a un invent més manejable i més econòmic que els mitjans utilitzats fins en aquest moment. El nou aparell pot funcionar fins i tot amb petroli.
0: Amb petroli,
1: Què dius?
0: Déu-n'hi-do el bigotet,
1: Sí, el bigot el vaig deixar perquè com era tan jovenet vaig pensar has de fer alguna cosa per créixer una mica.
0: Clar.
1: Perquè tenia una cara de criatura que era excessiva.
0: Recordes?
1: Tenia 23 o 24 anys.
0: La notícia de què anava, recordes?
1: No. I com, quin aparell era?
0: Ara... Mira, et donaré tres opcions.
1: Aviam.
0: S'estava presentant per primera vegada a Catalunya el tractor articulat.
1: Hombre, això...
0: El recollidor de maduixes automàtic.
1: Què dius, home?
0: O la mototractor. Quina de les tres creus que...
1: M'agrada molt la mototractor.
0: La mototractor.
1: És que el concepte...
0: Ben parit,
1: Una Harley, allò, una chopper, allò, tractor.
0: Anem a veure-ho.
7: Aquesta moto que llaura, cultiva, recull, fresa i fa altres coses agrícoles, encara que sembli increïble no l'ha inventat els japonesos, sinó un català. La mototractor que s'ha presentat aquesta tarda és única al món. Treballa
1: Catalunya
7: és per hora,
1: sempre al capdavant,
7: Té 4 cavalls de potència i 150 centímetres cúbics de cilindrada. El seient està dissenyat especialment per afavorir la circulació de la sang del conductor.
1: Home,
0: la mototractor,
1: Home.
5: Ja es veu que no va bé.
4: És un invent d'en Doraemon.
5: La mototractor!
0: Tinc certa connexió amb el sector primari i no n'he vist cap, No.
1: Perquè no creiem en nosaltres mateixos.
5: Ja. Aquest
1: és el problema.
5: Has vist com llaurava?
0: Sí.
5: El
1: problema és la falta de confiança en el País.
0: Pot
1: perquè, esclar, aquí els catalans ens havíem d'haver abocat a fer-ho. I no només el pagès, sinó també la gent de ciutat.
0: Exacte.
1: Una mototractor t'omple moltes possibilitats. T'obre possibilitats de crear un hort a casa. En fi, hi ha molta cosa.
0: És ben bé que era una altra època,
1: Sí.
0: Vull dir, perquè això sortia a les notícies, No hi havia gaires assassinats encara.
1: També la innovació nostra tampoc no estava en un moment molt àlgid, no?
0: I el bigoti era per semblar més gran,
1: Sí, perquè és que era l'única manera. I me'l vaig tallar just quan vaig deixar de presentar els Telenotícies i no l'he tornat a fer servir, no?
0: Quan surt la idea de l'Enguàrdia, el programa que t'ha consolidat?
1: Va ser això... A mi m'havien ofert presentar un documental, que al final la cosa no va sortir, i vaig veure que l'únic que rascava bé era l'assessor històric d'aquell documental, que era un noi molt jove, que encara estava fent el doctorat, que es deia Oriol Junqueras.
0: Què dius ara?
1: Ostres. Sí, sí, i vam connectar bé. Pocs dies després ens trobem al carrer per casualitat, anem a fer un cafè, i vam començar a parlar...
0: Us trobeu al carrer per casualitat?
1: Per casualitat, a la Rambla Catalunya.
5: Ho pots trobar,
1: eh? Home, clar, la gent camina.
0: A Barcelona, per casualitat.
1: A Barcelona, sí, sí, sí. Sí,
2: a Muntanyola no us trobeu ningú, per casualitat, però...
0: Costa. Bueno, vull dir que ja em sembla molt fals a les sèries de TV3, el Com sí. si fos ahir, o això que es troben a vegades, que dius com s'han trobat ara.
1: Pensa que en aquella època hi havia poca gent.
0: Ja.
1: Vull dir que no estem parlant dels anys...
0: Quan us trobeu amb Oriol Junqueras...
1: I prenem un cafè i comencem a parlar del tema de la divulgació històrica i vaig pensar, ostres, això té un programa. Ho vaig presentar a la ràdio, em van dir, oh, és molt bonic, però no...
0: Sempre potser... diuen el mateix, no?
1: Sí, però ja veurem, allò que dius, ja està, oblida-te'n, i l'any següent em truquen, escolta'm, podríeu fer aquest programa? I el divertit va ser quan vam acabar la primera temporada, que havíem fet 40 i escaig programes, i ens diuen, queda més història que explicar? I diuen, home, alguna temporada més podem fer, i ara portarem 25.
0: 25. Sí, sí, sí. 25 anys fent l'enguàrdia.
1: 25 anys, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: L'Oriol el vam col·locar.
0: I queda...
1: El vam posar en un altre lloc.
0: Que ja el veu ser.
1: Sí, sí, treballar en un altre lloc.
0: Se n'ha anat pel seu compte.
1: Sí, sí, exacte, s'ha emancipat.
0: És autònom, ara.
1: Sí, és autònom.
3: A crear jornades històriques.
1: Sí, exacte.
0: Perquè els hi faltava material.
3: Sí, va dir que
1: ho vam fer. De canviar d'historiador per veure si algú se li acudien coses noves. Doncs per això vam portar el Soler Sabater. Sí.
0: Ets molt bo memoritzant dates, eh? Abans deies...
1: Algunes, no totes, eh?
0: Què et costa més, dates o noms?
1: Noms.
0: Noms, eh?
1: Sí, sí, les dates les rasco millor. No ho sé, deu ser una cosa, algun trauma infantil a la classe de matemàtiques, però si amb dates, normalment, m'espavilo.
0: I l'aprofites, aquest coneixement, eh? Per
1: no gaire, no? No em serveix de... Si
0: per
1: trobes
0: jugar,
1: algun
0: jugar
1: sistema...
0: Jugar al Trivial o...
1: Sí, amb això ho havia jugat bastant, però tampoc no pensis que soc gaire bo. No soc gaire bo res amb res, eh? Vull dir que home, també no ens hem d'enganyar. Mm. Vull dir que jo soc de notables, allò. Vaig bé, ostres, aquest noi ho fa bé... S'espavila, arriba... No, mai m'espavilo i arribo. Però vaig fent, sí, sí.
5: Sembla que parli de mi.
0: Sí?
1: Veus, tu també.
5: Passa això, soc més de vents, no arribo.
1: No, ja.
0: Mira, en Fel.
3: No, jo és que no vull parlar de notes. Però pensava... Enric, tu quan et poses al llit, que dius... Sí. Vaig a dormir, t'imagino dient... Els de Constantinople van fer això... Tu què penses quan et fots al llit?
1: Ai, no...
3: Estàs amb la història.
1: No.
3: Tens el dia a dia teu...
1: Un son que no m'hi veig.
3: Tens el teu dia a dia normal, com la gent normal, eh?
1: Si fos normal, igual,
3: ets normal, eh?
1: Tu em veus a casa i diries, aquest tio és normal. I no ho deus ser-ho, però és normal, eh? És totalment, ho dissimulo bé, però sembla normal.
0: Tens hobbies ben allunyats de la història?
1: Ben allunyats, no molt, però a mi m'agrada, per exemple, els wargames, jugar a wargames de taula. Sí, això és
3: normal, eh, diu?
1: És molt normal.
5: És
1: una cosa de batalletes.
0: Ninotets d'aquests petits.
1: No, jo ho faig amb fitxes.
0: A fitxes, eh?
1: Ara fa temps que no hi jugo. Però
5: com el Risc o una cosa així?
1: Més
0: evolucionat.
1: Més complicat. Sobretot batalles napoleòniques.
5: Vinga!
0: Així per desconnectar.
1: Sí. Home, està bé, eh? La batalla és qui he perdut. Vull dir que també t'acostumes així. La vida és una lliçó de vida.
0: Algun esport o alguna cosa?
1: No, això no ho toco. No.
0: Res,
1: no, jo havia nedat bastant, però la veritat és que no he sigut... M'agrada caminar, m'agrada passejar, però no, esport no ho toco, no. No ho he tocat mai, eh? Això sí que ho he fet molt bé. El futbol, per exemple...
5: No t'hi posis ara.
1: No
5: t'hi posis.
1: A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arquebisbe Omella amb el català. S'ha de tolerar. Sí. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
0: Escolta, això que diuen que la història es repeteix, no? Sí. I que la gent està espantada ara perquè torna l'auge de l'extrema dreta, els que heu estudiat història, és verídic això? Anem cap aquí?
1: No es repeteix la història, el que passa que sí que hi ha uns comportaments del passat que et recorden molt els del present i que et poden donar claus de per on van els trets, no? Uh-huh. L'extrema dreta d'ara és... O sigui, per què va guanyar l'extrema dreta als anys 30? Perquè era una extrema dreta moderna. Ja sé que sona molt horrible.
0: Ah, sí?
1: Sí. Els partits d'abans, de dretes, eren molt conservadors, molt carrinclons, sí. I de sobte apareixen uns tios, sempre en tios, bàsicament, vestits de manera molt sofisticada, dient unes coses semisocialistes, semi-no, amb una manera de fer molt diferent, cantant cançons que els altres no cantaven, i gran part de la població evolucionava a dir aquests són moderns, sí, aquests molen, no?
0: Val.
1: I això ara ens trobem en part una mica amb això. L'extrema dreta actual...
0: Té TikTok.
1: Sí, té TikTok i té sexe, per exemple. O sigui, una cosa, els partits conservadors històricament, el tema del sexe eren ultrapuritans, i de sobte l'extrema dreta als anys 30 i la d'ara no tenen cap mena de problema amb plantejar qüestions sexuals. Per tant, aplicar la visió que tenim del passat a l'actualitat no funciona. Dir, oh, és que aquests són uns puritans. No, l'extrema dreta no és puritana. Per tant, no ens equivoquem amb això. Aquest tipus de coses és la que la fa especialment perillosa.
0: Mm-hmm. Una cosa que ens preocupa i que ha sortit sovint en aquest programa, lo de Cristòfol Colom, què? Aviam, era català o no era?
1: Però no ho sé. Sí. O sigui, diguem-ho clarament. No se sap.
0: No se sap.
1: Què se sap de Cristòfol Colom en relació a Catalunya? Se sap, per una anàlisi i feta ja als anys 20 per un peruà, un filòleg, que ell utilitzava amb els seus textos en castellà moltes catalanades.
0: Mira, perquè era català.
5: Perquè era... Sí, ja.
1: És difícil, no es pot afirmar. No era genovès, això segur, i en tot cas la pregunta és per què, si tenia una relació amb territoris de parla catalana, per què no ho va comentar mai? Pot ser simplement perquè no li vingués bé, aquesta és una possibilitat que pot passar, o perquè volia amagar alguna cosa. No ho sabem. En tot cas, que era català no ho podem afirmar. No ho podem afirmar. Hi ha indicis, simplement. Va. Per tant, saltar-ho a dir Cristòfol Colom era català és una exageració que no ho podem afirmar.
5: No ho podem afirmar.
0: Per què?
1: No ho diguis, no.
3: Perquè diu que és de Pals.
5: Que va sortir de
1: Pals. De Pals? No. Ah, Colom, allò...
0: Diu que va sortir de Pals.
5: Va sortir de Pals.
1: Sí, de Pals de Moguer. Sí. Allò, no. Això...
0: Ho vas veure, tu, Xuriguer.
5: Això se sap, allà sabem exactament on teníem la barca clavada allà.
2: On te'l teníem errat, abans.
3: Els de l'Empordà són els més llestos del món.
1: I on teniu la Pinta, la Niña i la Santa Maria? La teníeu...
2: Un al costat de l'altre.
5: Un era a Barcelona.
1: Ja, sí.
5: Va estar molt de temps.
1: Va estar molt de temps, però es va enfonsar al final, Els de Terra Lliure el van...
3: La vam fer arbúcies, la Pinta.
1: Què dius, ara?
3: Ara fem autocars, però abans saien barcos,
5: Home, clar que sí, el Montseny, tota la fusteria del Montseny.
1: Perquè tenia bona pinta de qui venia el nom,
5: Això li has de preguntar a en Soler i Saboter, ja veuràs que et dirà que sí.
1: Ja li demanaré això.
3: O en Junqueras, pregunta-li en Junqueras.
1: D'aquests temes no n'hem parlat mai amb ells. Mira, hem parlat de moltes coses, de vegades íntimes, però d'això, precisament...
3: I si és íntimes, què t'ha explicat en Junqueras, que puguis explicar?
1: De com treballa el seu hort.
0: Mira.
1: És bo, Treballa l'hort,
0: A mi també m'explica això.
1: Sí, perquè l'avi havia sigut pagès, i llavors això...
3: Regalar-li una moto d'aquestes, una moto tractor.
1: Ja l'hi portaré.
5: Seria maco de veure.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Enric, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Vera!
0: La paraula d'avui és esbadinar.
1: Esbadinar.
0: A. Esbadinar. Acció d'escampar la brutícia mitjançant aigua a pressió.
5: Després de matar el porc, va agafar la manguera i va esbadinar tot el garatge i va quedar impecable.
0: B. Esbadinar. Expressió que s'utilitza per confirmar a algú que es va dur a terme l'àpat del migdia que estava previst.
3: A les 12 vam fer conferència. I vam fer la conferència. Tal com deia el programa, a 2:15 esbadinar.
0: C. Esbadinar. Posar en complet desordre o en desconcert.
2: Quan es va fer pública la deixa de l'avi Florenci, es va esbadinar tota la família Pujol i part del país.
0: A, B o C?
1: Jo diria que la C. M'agrada molt això de posar-ho tot en desori.
0: Esbadinar,
1: sí. Esbadinar. No sé si la C...
0: La saps.
1: C. Correcte! Bravo!
0: Esbadinar. Mercè, vull parlar del puzzle.
2: Vinga, parlem-ne, doncs. Abans has dit que el puzzle més gran de tot el món, d'una sola imatge, és català, no? Que el fan a Educa.
0: Educa.
2: Però, evidentment, hi ha altres rècords mundials relacionats amb el món del puzzle.
0: Jo, la gent que fan puzzles ja em sembla una mica friquis. Els que aconsegueixen rècords mundials, ja deixa'ls anar.
2: Parlem-ne, doncs. El campionat de puzzle més gran del món el va organitzar a Valladolid.
0: Valladolid.
2: L'any 2022, amb 624 participants.
3: Només? més?
2: Què us... què?
3: 624, hòstia, em sembla poc.
2: Et sembla poc?
3: Home, Arbúcies fan allò de les puntaires i n'hi ha més, eh? Yeah. Una trobada de puntaires cada any i arriben a 1.000, poder.
2: Potser té una raó. És que a Valladolid s'han especialitzat a fer rècords mundials de passo que t'envolgui.
5: De xurrar,
2: com, per exemple, el rècord mundial del nombre més gran de persona que menja plàtan.
0: Mira, a Valladolid ho
2: tenen.
1: Però això és bo, no és de passo que t'envoli. És un gran rècord, aquest, eh?
3: Veus? Sí.
1: Quanta gent coneixes que ho faci, això?
2: No sé, qui gurt podríem fer el de menjar prunes. No sé.
1: Ara.
3: Dia històric. Dia històric.
0: Al final, també, si et toca ser el regidor de turisme de Valladolid,
2: alguna
0: cosa has
2: d'inventar. Alguna cosa has de fer. També n'han fet una altra de nombre més gran de persones portant ulleres de sol al mateix temps.
0: Mira.
1: Fantàstic, molt bo, aquest.
2: Està molt bé. Està molt bé. És maco.
3: Ho han fet dia de pluja, em sembla.
2: I un que jo sé que us agradarà molt, que és el nombre més gran de persones onejant una bandera d'Espanya.
0: A Valladolid.
2: Allò sí que va ser un dia històric.
1: No havia passat mai, això, eh?
0: Això passarà a la història.
1: Home, i tant, i tant, però moltes vegades. Mira, tinc ganes de tornar per veure si aconsegueixen superar el rècord l'altre dia.
0: Aquest el podríem fer, bueno, aquí a Catalunya, ara, bueno, amb el Mundial...
1: Home, i tant.
0: Se'n veuen, de banderes espanyoles.
1: Home, i tant. Per fi, diguéssim, per fi es reconeix allò que la selecció espanyola és la selecció de todos, ho diuen constantment en castellà a la tele, vull dir que deu ser així, eh? Sí. Ai, senyor.
3: Tot i que no hi ha la bestiesa de fa 4 anys, eh?
0: Ah, no?
3: Jo crec que no hi ha la bestiesa de fa 4 anys.
2: Vols dir?
3: Els adolescents fa 4 anys estaven molt beneits amb la selecció espanyola i aquest any jo trobo que... M'esteu mirant tots?
1: Han crescut.
2: Vull veure la tesi aquesta teva cap on va.
5: Una anàlisi sociològica.
1: És tremendo, però això ho treballa, eh?
3: Ho treballa. Vaig per Arbúcies amb una llibreta, que la mires o no la miro? No la miro.
2: Us explico una mica més del puzzle, que això hi ha una cosa més notòria, que és d'un català.
5: Visca Catalunya,
2: pàmina! Exacte.
0: Tenim un rècord.
2: Un dels tios més ràpids a l'hora de muntar puzzles és l'Alejandro Clemente, de Sant Feliu de Llobregat.
0: Mira.
2: Què us sembla?
1: Molt bé.
2: L'Alejandro pot fer un puzzle... L'Alejandro pot fer un puzzle de 500 peces en 34 minuts. No, que no ho feu vosaltres?
0: No tinc referència, no t'ho sé dir.
4: 36.
0: 36 minuts.
2: Jo encara no hi trobo... En 36 minuts no he trobat les dels costats, ja us ho dic.
0: Enric, estàs preparant alguna cosa, algun projecte a banda de l'Avantguàrdia?
1: Estic donant-li voltes amb un documental sobre el principi de la Guerra Civil, imagina't.
0: Del principi, eh?
1: El principi, del primer dia de la Guerra Civil, del 18-19 de juliol del 36, sí. Treballant-ho, ja ho veurem, i preparant un llibre sobre una història de Catalunya sencera.
0: Sencera,
1: sí. Bueno, això m'està desbordant per moments, eh? Sí. Això
0: també ho fas com a comiat, una mica.
1: Com a comiat de Catalunya, anava a dir, sí. Dic, de mi mateix vés a saber, perquè Déu se'm pot emportar un dia d'aquests, però de Catalunya ja podria ser. No, espero que no. Espero que sigui simplement...
0: Ets optimista amb el país o no?
1: No sóc optimista en general amb res, però com a base, eh? Però amb el país, jo crec que per ara aguantarem una estona més.
0: Aguantarem.
1: Que és un gran què, eh?
0: Enric Alpena, moltíssimes gràcies per venir a seure a l'Escó de la Renaixença.
1: Moltes gràcies.

0: és aquesta psicodèlia, Arnau?
1: Què t'has fumat avui, Arnau?
2: Home,
0: no és la música que més m'agrada, diguem.
2: Home, això és Pisces, una peça que el músic de Baltimore, Abbey Tare, va incloure al disc Eucaliptus de l'any 2017.
3: Pisces. Fes-te una mica, Arnau, fes-te una mica triar aquestes músiques, eh? També estem l'última setmana i també...
2: A veure, pallasso.
0: Per què li dius pallasso?
4: Acabarà amb el
2: vídeo. Perquè abans m'ho ha dit.
0: No, t'ho ha dit abans.
2: No, m'ho dirà. Aquí una estona m'ho dirà.
0: No sé si fora d'antena teniu altres baralles, però... En el programa... Que
1: el Fel diu pallasso a tothom.
2: No, jo he percebut que d'aquí una estona seré insultat com a pallasso.
0: Ja.
2: Bé, anem a coses importants. En general, els músics publiquen un senzill per escalfar l'ambient i generar expectació per una futura publicació d'un disc.
0: Sí.
2: Però en aquest cas, l'Abbey va optar per una fórmula una mica més innovadora. Algun dels seus seguidors van rebre un paquet misteriós amb un puzzle a dins. Un cop muntat, el trencaclosques explicava les dates de la publicació del nou disc, amb el títol, els col·laboradors i el nom de les cançons. Una de les cançons, justament aquesta que sona, es deia així, In Pieces.
0: En peces.
1: Molt ben dit.
0: Molt bé, doncs escoltem a Abbey Tare i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.
3: Pallasso, ets un pallasso.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nit dels vidres trencats.

0: Avui us porto l'Scott, que és un Golden Retriever.
1: No Retriever.
0: Sé. Jo em pensava, dic, a final de temporada això ho sabràs dir.
1: Retriever.
0: Tot... Retriever.
1: Golden Retriever.
0: De 13 anys i és de la Núria. Veiem-lo.
1: Oh!
2: Ai, posseta, bonica.
3: Oh! Oh!
0: Ah, és que està bonic, granadet, pobret, 13 anys.
1: Sí.
0: És de Santa Eugènia de Berga.
1: Mira.
0: I es veu que l'Scott és molt, molt, molt tossut.
1: Té la llengua bruta, eh? Sembla que vols dir que no...
3: És l'estómac.
0: Aquests rapinyaires que enganxa tot el que
1: sí,
0: troba per terra.
1: Aquests vells, quan comencen a avorrir-se, comencen a menjar-se merdes i coses d'aquestes.
0: I els jovenets també.
3: Estàs parlant de gossos, eh?
1: Gossos, gossos.
3: Vale, no, si poses a la ràdio sents aquests vells, no sé què, dius, hòstia, peio.
1: Gossos.
0: Va, que us dic una dada molt important.
1: Sí.
0: L'Scott. L'Scott només es mou si hi ha menjar pel mig.
1: Sí, com? Sí. Ah. Parlant de gossos, també, eh?
3: Sí.
4: El caràcter de l'Scott és similar al dels protagonistes de la història que us explicarem avui. Els passa com a ell. Només fan cas si els hi donen menjar.
1: Avui passegem el gos per Set Mat, imperi nou d'Egipte, actual Deir el Medinà, Egipte. Som a l'any 1152 abans de Crist.
5: Home... Ja era hora, tu, t'han donat pel cul amb els egipcis.
1: Eh?
5: Era hora que passegéssim el gos per mica per Egipte. Tu, ah, ara, egipcis, no havíem anat mai.
1: Hòstia. Sí, sí, sí, no.
5: Va,
1: bueno,
5: parir.
1: Anem amb una història ambientada molt enllà, eh? Mai havíem retrocedit tants anys per situar-nos. Avui recolem 3.000 anys en el temps per conèixer els pintors, picapedrers, escultors i guixaires que fan les tombes dels faraons.
3: Recolar 3.000 anys per parlar de pintors i guixaires?
1: Bueno.
3: No m'ho podíeu haver avisat, això.
1: Per què?
3: Home, us hauria presentat els que venen a casa i ja està.
1: Els que venen a casa
3: teva... Pintors, guixaires, paletes, manobres, tot això...
6: Que són gent
0: que
6: molt
0: fas
6: gran.
0: Fas obra tot el dia, tu.
3: Sí, eh? M'estic fent una...
1: Què t'estàs fent?
3: Una
1: menció?
3: Sí.
1: Com en Millet? Una cosa grossa.
3: Una cosa,
1: ho pagues...
3: Tot, no, tot il·legal.
1: Ah, com en Millet.
3: Sí, igual, igual.
1: No són pintors i guixaires qualsevols, eh? Construeixen tombes reials. Els treballadors que coneixerem són uns artesans molt respectats. Treballar construint tombes reials els assegura un bon salari. Les seves famílies viuen bé gràcies a la feina que tenen. La feina és dura, però no es poden queixar.
5: És que si tu saps muntar a la construcció,
1: sí,
5: no et falta mai de res, eh?
1: No, no, no. Oh. Alerta, eh? Hi ha un detall important. No cobren amb diners, eh?
5: Ah, però són esclaus, no?
1: No, no són esclaus.
5: Oh, no?
1: No. Ho vam dir una vegada, aquest programa.
3: Ui, ja me'n recordo.
1: No n'hi han d'esclaus.
3: No n'hi
1: han. Va venir una egiptòloga, va seure aquí aquest escó i va dir a Egipte no hi havia esclaus.
3: Ja hauria de ser aquí cada dia, aquesta
1: sí,
3: dona.
1: Sí, perquè si no ens equivoquem sempre sí, quan parlem d'Egipte. Sí, sí.
5: Perdoneu, eh?
1: Què?
5: No, perdoneu.
1: Ah, val.
5: No, saps,
7: tu, i
5: molt,
7: si no cobren diners, sí, què cobren? Amb visibilitat?
1: No.
3: BMW. BMW.
1: Vols posar el currículum? M'he fet la piràmide de no sé qui. Home, és un bon currículum.
5: Home, collons, no li té ningú d'aquí, eh, això?
1: Ara explicarem amb què cobrava. Mira, aprofitarem que avui hem entrevistat l'Enric Calpena i encara corre per l'Enric Calpena, ens ho contestarà. Enric, tu que ets un erudit de la història,
8: digues, digues.
1: Entenc que tot el món de, bueno, els egipcis i tot això t'apassiona.
8: A mi no, no, a mi els egipcis no, no.
1: Ah, no?
8: La veritat és que no em fa... Molt avorrits i sempre de costat, així, de perfil. No acabo de trobar. Ara, de vikings, tu saps com van aprendre a salar el bacallà?
1: Els vikings?
8: És un tema... home, no sé si lliga molt, sí,
1: no,
8: però...
1: No, ara no ens interessa, Enric. Home, no,
3: però a mi ara em hagués agradat, això.
8: No sap greu, això.
1: Però és que som a Egipte.
8: Ja. No, a mi Egipte no. La veritat, a mi m'avorreix.
1: No saps com cobraven els egipcis, llavors?
8: És que... Per què? O sigui, si és igual, si estan tots morts, vull dir que no cal...
3: Tots els egipcis no, eh?
8: No sé.
0: Però quin historiador?
1: No sé, que torni casa. Pots tornar a casa teva.
8: No?
1: Gràcies.
8: Me'n vaig.
5: No, l'experiment ha quedat perfecte, Peyu.
1: Ha quedat perfecte, sí.
5: Que...
1: Bueno, ja us ho explico jo, ja ho llegeixo del que havia de dir l'Enric, que no ho ha volgut dir. Bàsicament, els treballadors d'aquella època cobraven amb espècies, amb aliments i vestuari. Rebien gra, carn, peix i verdures a canvi de treballar. Es mengen l'aliment necessari i amb la resta comercien. Per exemple, si et fan falta unes espardenyes i el teu veí en té unes que t'agraden, li pots oferir el gra que has cobrat tu de la teva paga, a veure si el convences, no? Com que no hi ha moneda, va una mica així.
3: Home, veient com està l'economia, Peyu, vols dir... I tornarem aquí, eh?
1: Pot ser que sí.
3: I tornarem.
1: I tant. Anem als fets, va, que hem dut l'Scott, el gosset, a conèixer els treballadors i encara no hi hem parlat. Ara els tenim treballant a les tombes dels faraons. Escoltem-los.
9: Toita.
3: De ben treballo.
1: Sí.
3: Sóc un afortunat, eh? De la feina que faig. La veritat és que arribo a casa amb els braços morts de tant picar, molt mai, però Casa Ondena. I el que compensa, això.
5: Amigo.
3: El bé que estem aquí.
5: Me'n recordo quan vaig dir als meus pares que seria escultor. Em van prendre per boig, Van dir, estàs ben boig, vols ser escultor? I dic, mira, mare, picant pedra 45 graus, si sembla un marquès, hòstia.
1: Sí,
5: Jo em puc queixar de res.
1: Sí, està bé aquí.
5: Sí, està bé,
3: Afortunats que som.
5: Home. Llàstima que no para cantant tot el puto dia. Però si no fos per això, t'ajudo que...
1: Insistim que la feina d'aquests constructors estava molt ben valorada. Era molt dura, però si ho comparem amb altres feines, era una benedicció fer-la.
3: És que som uns afortunats, ja t'ho he dit. Sí. Mira, tinc un germà, veio que està allà a la mina... A la mina.
5: Em sabies a l'Emili.
3: No, ja l'ha feta.
5: Vale.
3: Ja l'ha feta, però està a la mina. I allò sí que és... Allò passa malament.
1: Quina mina?
3: Una mina que hi ha al desert, el allà desert. Mig.
1: Bueno, no sé. Terrible, la mina al desert, perquè et va ressolant tota la sorra nevada. Se't tapa
3: qualsevol
1: forat,
3: dia el trobaran mort.
1: Sí.
5: Bueno, millor estaria, també, Sí. Però pas estar allà al mig d'aquella mina, va.
1: Mentre els treballadors expliquen aventures, arriba al seu cap i ho fa amb una mala notícia per donar-los. Avisa que cobraran més tard del que tocaria.
4: Companys, porto males notícies. Sé que ahir vaig prometre que us pagaríem avui, però he de dir-vos que no serà possible. Haureu d'esperar.
3: Com que haurem d'esperar? Què dius? Però és dia de cobrar, no cobrarem avui?
4: Ho sé, però hi ha hagut un desajustament i no és possible pagar.
5: El mes passat ja ens vau fer el mateix, Això, nano, això comença a ser una bona merda, ja t'ho dic ara.
3: No li diguis nano, no.
1: El jefe no li diguis nano.
3: És el capatà.
5: És que m'està inflant,
1: Penseu nano. Que cobren amb espècies, Que si tu t'esperes en aquell dia... encara emprenya més que no t'ho donguin. No sé si us ha passat mai que dius hosti, avui compraré aquell iogurt que m'agrada tant i llavors no hi és. És pitjor que no pas que no et paguin els 1.000 o 1.500.
3: És una cosa que no em passarà mai.
1: Tu estàs esperant de cobrar una nòmina. 1.500 euros al final de mes.
5: I vols comprar un iogurt?
1: No.
5: L'exemple m'ha agradat molt.
4: Era una metàfora o no?
1: No. Jo sé que avui, per exemple...
5: Hi ha de sortir un iogurt, aquesta història que tens, que és el que m'ha interessat a mi.
1: Jo estic delit d'un tipus de iogurt que m'agrada. Sí. Hi ha un iogurt que m'agrada.
4: Quin és, tio? Digues quin és.
1: No vull dir-ho perquè no m'agrada. La marca, no vull contribuir. Però llavors vas un dia al supermercat i no el tenen, aquell iogurt. I et feies la idea que avui superar i em fotre aquell iogurt de postres. Això dol més a vegades, que no pas que la nòmina t'arribi dos dies tard.
5: No, hòstia, ja sé que no vols dir la marca, però fora micros, Peyu, digue'ns-ho, i t'omplenarem la nevera, no et falti mai aquest iogurt.
7: Els problemes de la Catalunya real,
1: Sí, senyor. El mes passat ja van tenir problemes per cobrar el jornal, va arribar amb retard, i aquest mes passarà el mateix. Se'n van anar a casa sense haver cobrat. A l'Escot no li agrada sentir-ho, no li ha agradat el gos, perquè ja us he dit, aquest gos només fa coses si hi ha teca, només es belluga si hi ha menjar.
3: Mossa!
2: Digues!
3: Mossa!
2: Què? Estic aquí?
3: Ja sóc a casa.
2: Ai, carinyet, que bé.
3: Noia, porto males notícies,
2: Digues.
3: És que no m'han pagat.
1: Què dius,
2: Com que no t'han pagat?
3: No han cobrat.
2: Però què, una altra vegada?
3: Sí, noia.
2: Però, a veure, és que cada mes estem igual, noi?
3: Ja.
2: Però què et penses, que els teus fills, què? Que s'alimenten de l'aire o què?
3: No em fotis crits, vull dir, no és pas culpa meva,
2: Ah, no?
3: Hòstia, doncs, és que la mínima que pots em fots crits
2: de
3: mi,
2: De qui és culpa?
3: Jo què sé, del faraó, deu ser culpa.
2: Del faraó. Deixa't estar de faraons. Mira, saps què passa? Que tu a la mínima que pots, nyac! No, malandinyes i apa, un altre fill.
1: Què diu?
5: Com?
2: Això, aquest, deixa'l anar.
1: Ah, sí?
2: No, aquest, a la que em descuido, em fa un altre fill.
1: Quants fills?
2: Jo vinc de parir, que en tenim 12 o 13 ja.
3: No els he comptat. No els he comptat. Jo
2: l'últim cop que vaig
3: ser... És ella que s'anima. Jo m'he quedat amb 4 o 5. Però ella... Fot-li.
1: Vinga.
3: Tenim 10 o 12.
1: 10 o 12.
2: Escolta.
3: Li diu la conilla.
1: Atenció, perquè la situació s'enquista. El quart dia... Tornem amb l'Escot i segueixen igual.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Mo cagondes.
5: El Déu Arnau sempre pagant tard i malament,
1: Sí.
5: És que Déu-n'hi-do, noi?
1: Van passant els dies, el cinquè dia del mes, segueix passant el mateix.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: L'endemà i l'altre segueixen amb la mateixa història.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Déu-n'hi-do, Cada dia arribar a la feina i aquesta...
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Sí.
7: S'ha quedat amb l'únic.
5: Sembla que ho han deixat
4: gravat. Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
5: Pica-li l'esquena, Laia.
1: Passen els dies i els treballadors de les tombes del faraó segueixen sense cobrar. Ja fa 18 dies que haurien d'haver rebut el seu salari, però ni els han pagat ni tampoc fa pinta que ho hagin de fer aviat. I no queda ben res al rebost,
2: No. Fills meus, avui per sopar... El que haurem de fer és compartir un tros de tija de papir, perquè l'inepte del vostre pare segueix sense portar ni un trist sac de blat a casa.
3: Sí, jo, és que em divorciaré.
2: Bueno, doncs mira, potser en trobaré un altre que porti alguna cosa per menjar.
1: La situació és insostenible. Treballar sense cobrar és inadmissible i és per això que els afectats s'acaben rebel·lant per posar fi a aquell desgavell.
5: Camarades! N'ha fet un. Camarades, sí, se sent.
1: S'ha fet un canuto amb un paper.
5: Sí, se sent?
1: Sí, se sent.
5: Camarades, cal donar un cop de puny sobre la taula!
2: Sí, senyor!
5: Se'n foten de nosaltres!
3: Senyor!
5: Cal demostrar-los que no ens deixarem trepitjar!
2: Molt bé! Vinga, apreta!
5: És per això que ha arribat l'hora de fer...
3: Què?
5: Una vaga! Una vaga!
2: Què? Una què?
3: Què diu que hem de fer?
5: Una vaga!
3: A mi no em feu treballar més.
2: Una gaga?
5: Sou curts o què? Una vaga!
2: Què és una vaga?
3: Sabem que és una vaga.
1: Atenció, que aquest és el punt més important de la història. És el fet, el motiu pel qual hem hagut de retrocedir 3.000 anys. Avui us portem a la primera vaga que s'ha fet en tota la història. La que van fer els treballadors egipcis que construïen les tombes dels faraons. Una vaga que, recordeu, data del 1152 abans de Crist.
3: Abans de Crist.
1: Hem de ser conscients que ells no saben que estan fent vaga, perquè no existien. Al cap i a la fi, mai abans s'ha fet una protesta d'aquestes característiques. Agafem l'escot, que està ben emprenyat, i marxem amb els treballadors. Estan abandonant el seu lloc de feina per dirigir-se al temple funerari de Ramsès II. Allà s'hi guarden les reserves d'emergència. Hi ha blat per colgar qualsevol. Abans de res, sapigueu un detall. Oblideu-vos de vagues violentes, eh? És una concentració que es fa en silenci. S'asseuen a terra i aixequen les mans.
6: Hòstia, semblen catalans, pobrets, eh?
2: Sí.
6: No aconseguirem per res així,
1: eh? És ben bé que sabia que hi tenien egipcis a davant i no espanyols. És la primera vegada que un grup de treballadors s'ha alçat. Els seus caps estan completament descol·locats.
4: Sé que anem tard amb el pagament, però això que feu, home, em sembla una mica...
3: Ah, és el mínim que us mereixeu, malparits. Tinc els meus 10 o 12 fills, ara no me'n recordo quants en tinc ja. Que és que passen gana, colló.
1: Atenció al detall, eh? Que és real. Els treballadors estan tan emprenyats que amenacen de fer una acció impensable si no cobren de manera immediata. Alerta.
5: Escolta'm bé el que et dic, pallasso. Sí, sí.
3: Pallasso.
5: Si no us pagueu immediatament el que ens deveu, destruirem les tombes reials.
2: Sí, senyor.
3: Molt bé.
2: Veig que t'has empalentonat.
1: Realment és una amenaça enorme per un egipci. I espereu que van més enllà.
3: Sí, sí, exacte. I a més, ensenyarem com accedir a dintre les piràmides aquestes que tenim.
1: Sí.
3: Perquè puguin entrar robat tot l'or i totes les coses que guarda el faraó dintre la piràmide. Això és gros, eh?
2: Sí. Molt bé.
3: Això és molt gros, eh?
1: Aquesta amenaça és pitjor que l'altra. La negociació s'està escalfant molt fort.
4: D'acord. Deixeu-me que en parli i mirarem com arreglar-ho tot.
1: L'única solució possible era pagar el que els devien. I ho acaben fent. Amb 18 dies de retard, els treballadors acaben cobrant. La primera vaga ha funcionat. La primera, les altres que han vingut ja. Depèn. Anem a veure si el nostre gos, l'Escot, ha sobreviscut o no aquesta primera vaga de la història. Qui ho decidirà, Mercè?
2: A veure, la vida de l'Escot està en mans de, com et dius?
9: Ferran.
2: I d'on ets, Ferran?
9: Corró de Vall.
1: De Corró de Vall. Ferran, la pregunta és aquesta. A més de gra, carn, peix i altres aliments, hi havia un producte que cobraven els treballadors i que era especialment ben valorat. Quin era? A. Cervesa. B. Pintura. O C. Medicaments.
9: Cervesa.
1: L'Escot és

0: Era un dels productes més ben valorats pels treballadors, eh? Era més espessa que actualment i els hi servia de font d'energia. Hem estat capaços de retornar l'escot a Santa Eugènia de Berga, però hi ha arribat amb uns morros que li toquen a terra. Tal com ens havien advertit, se li posa molt malament passar gana i fins que els caps dels treballadors no han afluixat la mosca, no ha estat content. Bé, de fet, encara està enfadat. Li sembla increïble que algú pugui jugar amb una cosa tan valuosa com la teca. I fins... Ui, sí. Telèfon, perdoneu. Sí. Un moment, ja l'agafo. Segon, moment.
1: Cuidado.
0: Sempre els auriculars.
1: Un moment.
0: Sí, aviam.
2: Ben?
0: Ei, mama, què?
2: Què, ja acabeu aquesta setmana, eh?
0: A la Renaixença, sí, però va, tornem al setembre, eh?
2: I l'estiu què faran?
0: No ho sé, què faran a l'estiu, no ho sé.
2: Escolta, tu que tens contactes,
0: sí.
2: Digues al director de TV3 o amb algú, sisplau, que facin el favor de tornar a fer plats bruts.
0: Però si ho han fet 30.000 vegades, mama.
2: És igual, que no s'emmerdin pas a posar coses noves, eh? Que faguin lo de sempre. Plats bruts i Mr. Bean.
0: Aviam, la gràcia seria que aprofitin l'estiu per provar coses noves, no?
2: I les tresines, que no s'emmerdin amb sèries rares i ja. Coses de l'estranger, no. Que tornin a posar vent del pla, si sí. Volen.
0: Mama, escolta, vols alguna cosa a part de decidir la programació d'estiu?
2: No, res, si és igual, si no puc veure res perquè està el teu pare tot el dia amb el futbol.
0: Ah, tots estan igual ara, estem així.
2: És boig, amb això del Mundial. Bueno. Miren partits de països que no sabia ni que existien.
0: Tot és futbol, mama.
2: Queda allà la tele enganxat i no veu pas res, eh?
0: Ja.
2: L'altre dia me vaig despullar de dalt a baix i li vaig dir, què, vols veure el golf de Mèxic?
0: Mama, sisplau, per favor, va, penjo. Quin
2: no, va, bellugar els ulls de la tele.
0: Escolta, penjo, ja parlarem.
2: Bueno, bones vacances, eh?
0: Bueno, ja ens veurem tu i jo, aquestes vacances.
2: Sí, tu sí, però digue'ls amb els altres,
0: ah,
2: eh?
0: Sí.
2: En Falguera i en Cercedes,
0: sí.
2: I en aquell sèrio de la música, la nena de la flauta...
0: Mama, has faltat el respecte a tothom. Va, penjo.
2: Va,
0: adéu. Adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.
3: Que el vostre esperit

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest dimarts al matí, precisament, Pedro Sánchez, el president espanyol, i alguns ministres participaran en una jornada sobre migració. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi.
3: WhatsApp avança en privacitat i ja permet reservar un nom d'usuari específic. És una nova funcionalitat que en els pròxims mesos servirà per amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb ells per primera vegada. De moment, la reserva de nom és opcional i no començarà a funcionar de debò fins d'aquí un temps.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Nuckels i Eduard Farelo. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini.
3: El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima, només 49.000 vots de diferència, que el seu rival, candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. En les seves primeres paraules, un cop publicat el resultat definitiu dels comicis, la futura presidenta ha fet referència precisament a aquesta divisió de l'electorat.
4: Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
3: El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat aquest divendres i Keiko Fujimori serà investida el 28 de juliol. Marcarà el retorn del seu cognom a la presidència del Perú 25 anys després que el seu pare, Alberto Fujimori, fugís al Japó després de ser condemnat en un cas de corrupció.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals. Després d'empatar un gol en el temps reglamentari a la pròrroga, és la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora a 16ens de final i el Paraguai jugarà als 8ens contra el guanyador de l'eliminatòria, França-Suècia.
3: El Brasil s'ha classificat per a 8ens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. Ara arrenca l'eliminatòria que enfronta el Marroc i els Països Baixos.
1: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs i en paral·lel el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
6: La senyora tiene extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les 2.
5: I a partir de les 3...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
11: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
10: On es va assajar, això?
11: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
12: Imagina't, és una visió.
11: Va deixar els faros oberts... I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va a filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
5: Als Estats Units això acaba amb trets.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La millor hora del dia.
13: Catalunya Ràdio.
9: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: vosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Encarant l'última setmana d'aquesta temporada.
1: Aquella sensació de recollir
0: les coses.
1: Pupitres.
0: No, ja ho tenim tot i sempre et surten tres caixes més.
1: I de sobte apareix, sí, i de sobte apareixen coses que deia, ah, sí, això és de l'octubre, que ho vaig portar jo.
0: No, això no ho havíem de regalar.
1: Sí, ja avui buscàvem un paracetamol i no hem estat capaços de trobar-lo.
0: No, incapaços, hem hagut d'anar a robar paracetamols.
1: Hem trucat al RAC perquè mogués tres taules.
0: Va, vinga, una setmana més amb vosaltres la solució, que apretarem el botó de pausa fins al 31 d'agost, que tornem. 31 d'agost.
1: Quina pausa, no?
0: Ah, Déu-n'hi-do, és una pausa llarga, eh?
1: El 31 d'agost en antena.
0: En antena, clar, exacte.
1: Però a veure,
0: a veure, si us penseu...
1: cosetes.
0: Exacte, que som com els profes, eh? Una cosa el que veieu...
1: T'aparques allà, a la piscina, s'aparca...
0: Tant de bo. Ai, senyor, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gasa i la Lívia Discipio. Avui us portem una solució històrica i també té a veure amb la moda. Avui parlem de la roba de bany. Quin és el seu origen històric? En quin moment es posa de moda això de banyar-se a la platja? Quins són els inicis, doncs, de la roba de bany? I quines peces es feien servir per entrar al mar en aquests inicis? A quina època apareixen els banyadors? A quina època apareixen els biquinis? Quina importància té la Primera Guerra Mundial en la moda de la roba de bany? I quines personalitats han estat importants per popularitzar l'ús d'aquesta roba de bany? Doncs mireu, té la solució a aquestes i moltes altres preguntes un especialista en matèria. Un fort aplaudiment per la Sílvia Rosés. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, què tal?
0: Com estàs, estimada?
2: Doncs acalorada, però bueno, avui parlem d'això. Això vull dir que... Sí.
0: A calorada, avui parlem d'això. Avui he tancat la porta de l'estudi una estoneta abans perquè estiguessis fresqueta quan arribessis.
2: Jo he demanat, enviem balandrau, per favor.
0: M'ha dit, prepareu-me un cubo de gel, una galleta de gel.
2: Perquè una banyera.
0: Una banyera,
2: banyera de gel.
0: Una banyera de gel.
1: Això és tendència, en el món de l'esport d'elit.
0: Sí?
1: Per rebaixar els músculs.
0: Bueno,
1: perquè
0: a veure,
1: si no estiguin, sí,
0: primer hauríem de tenir músculs.
2: No, és que sí, tenim tants músculs, tu i jo, que sabem com rebaixar-los.
0: Entre les dues i l'equip de Barça.
1: No, però vull dir que la banyera de gel, vull dir que seria fàcil accedir a això. Vull dir,
0: ai,
1: no
0: senyor.
1: És una cosa tan rara.
0: La Sílvia Rosés, ja l'heu sentit alguna vegada a Catalunya Ràdio. Ella és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i és especialista en història de la moda. Avui parlarem de l'evolució de la roba d'estiu al llarg de la història. Com sempre, podeu dir la vostra avui, sobretot preguntes per la Sílvia, si tenim alguna de concreta.
1: Sí, podeu fer preguntes a la Sílvia a través del 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o al WhatsApp del programa podeu escriure un missatge de text al 677-38-77-19. Podeu fer preguntes a la Sílvia, però ja que parlarem de l'origen històric d'algunes peces de l'estiu, doncs que en parli, que ens expliquin què són, no?, ells, a l'hora de posar-se en roba.
0: No?
1: Si són de ratlles, si són de quadres, per exemple, si són de motius mariners, que rius.
0: Si
1: són... No els agrada anar
0: Ric, perquè parlàvem amb la Sílvia per preparar aquests temes, diu, és que la gent a l'estiu ens posem coses que no et poses la resta de l'any.
1: No.
0: Que dius, va, desenfunda... Nena, l'estampar hawaiano... Desenfunda el que me'l posaré. I això no t'ho posaries un 23 de gener.
2: Però és que les vacances són com una mera de parèntesi de la vida normal.
1: Sí, totalment d'acord,
2: 100%. No tan sols amb roba, sinó també amb comportament. I aleshores, quan de cop acaba el mes d'agost, és allò com la ventafocs, que diu, ostres, merda, merda, m'entens o no?
1: Soc jo aquest. És que aixeco el dit, perquè és que és tal qual això.
0: És que estic tan d'acord. Després ja, o sigui, veus gent a la platja amb uns comportaments tot amb neveres precàries, que després és aquella persona que dius, però Josep Lluís, si tu necessites un hotel 5 estrelles per sortir de casa, després de l'estiu tot s'hi val. Ets capaç de menjar 5 reals.
2: El meló. Què està passant amb el meló a la platja? No ho entenc. Hi ha alguna cosa més complexa de transportar que un meló? No ho entenc. Per cert, dels oients, a mi m'agradaria fer una crida d'homes que portin slip.
0: Epa, parem-ho tot. Homes que porteu slip, banyador,
2: que ens truquin, sisplau.
0: Que ens truquin 93-201-7474. Aquells homes que porteu el...
2: banyador slip.
0: D'aquells que... El subjecte ous, que li diuen.
2: El far de huevos.
0: El far de huevos, sí.
2: El turbopàquet.
0: El turbopàquet. 93-201-7474. Manifesteu-vos. O si no, el 677-38-77-19.
1: Doncs sí, que ens expliquin quin és el seu estil a l'estiu i riurem tots junts.
0: Per cert, hem fet una enquesta al Club de la Solució. La gent ens comença a respondre, eh? Mira, estampat floral, el 29% dels vots, ratlles i motius mariners, només el 18%, jo crec que això és mentida, camises hawaianes, un 7%, i millor llisos, un 46% de l'audiència.
2: Molt bé.
0: Crec que ja està una mica esbiaixada aquesta enquesta. Respongueu la veritat.
1: Però llisos a l'estiu és...
0: Blau,
1: que diu,
0: blanc.
1: Que va de llis avui, no? Però és com avorridot, no?
0: Sílvia, què en penses?
2: És que en general som avorridots vestint. Estiu, hivern, perdona, mira pel carrer, semblem fotocòpies, vull dir que...
0: Som avorrits, no?

0: No tenim idees i moltes vegades passa una cosa, que no tenim temps.
1: No, i tenim por de ser diferents. Mm. Això també és veritat, perquè socialment es castiga la diferència. O sigui, més no estàs com desprotegit quan vas diferent.
0: És veritat, això. La Marta Pontnou, col·laboradora nostra també, ella vesteix diferent. Ella s'expressa a través de la roba.
1: I tots veritat... ho fem, perdona. Tots
0: ho fem. Jo què expresso? No ho vull saber,
1: No és una expressió individual, sinó que tu estàs emetent una informació quan tu vas vestida. Vull dir que tots l'emetem. Encara que et posis un racó allà fent com el mitjó bola i dius, no, jo no vull emetre res, això ja estàs emetent moltíssima informació fent això.
0: Doncs que sapigueu, que cada decisió que prengueu al matí quan us poseu la roba també comunica. Avui parlem de vestit de bany, si et sembla, comencem per aquí. I ens remuntem a quin any? Hem d'anar enrere. No sempre ha estat de moda això de banyar-se a la platja, Sílvia.
1: Però és que sembla increïble ara mateix, amb la calor que fa, que sembla que haguem obert el forn o l'assecador de cabells, com és possible que abans no tiressin cap al mar, com que es tiressin a l'aigua, de dir, per sufocar aquesta calor. Aleshores, això estem parlant a finals del segle XIX.
0: És que és finals una cosa, del segle XIX.
1: És molt recent, això.
0: Mira, saps com ho vaig detectar una vegada? Parlant amb una de les meves iaies, la vaig portar a la platja, em va dir, és que jo no tinc banyador. Li vaig dir, però quan no tens banyador? Ja. I em diu, escolta, és que això del banyador... Generacions abans no teníem banyador, no anàvem a la platja. Un altre avi,
1: clar,
0: sí, però...
1: Dic que comencen a finals del XIX, no vol dir que es normalitzi en aquell moment. Clar, hem de pensar que portaven molts segles i segles i ara no banyant-se, sinó no dutxant-se.
0: Clar, nosaltres ho veiem molt normal, això d'estar estat aquós, però exacte. No era l'habitual, eh?
1: Que clar, que ràpidament pensem, bueno, és que allò era un marranisme generalitzat, però és que no és un tema de marranisme, és que tenien una altra concepció del que era la higiene. I consideraven també que l'aigua els protegia de cara a enfermetat, per tant, és que l'aigua no els tocava. I durant segles, tan sols les mans i la cara era l'únic que tocava l'aigua.
0: Mans i cara, només?
1: Sí, però durant molt de temps. Jo els dic als meus alumnes, si ara de cop una màquina del temps, que és el que jo sempre he volgut a la vida, una màquina del temps, et tirés directament a Versalles, jo crec que el primer que faria seria vomitar.
0: Per l'impacte de les olors.
1: Sí.
0: Clar, m'imagino, no? Entre carrers, que no hi havia el sistema que tenim ara mateix d'evacuació de coses.
1: És que tot en general, és que, sí, exacte, a part d'això també, però no perquè ells fossin marranos, sinó perquè és una altra concepció, no estaríem acostumats a aquestes olors.
0: Deien, no?, que Lluís XIV, no?, a Versalles feia portar moltes flors per tapar les olors que hi havia a Palau.
1: Sí, clar, és que pensa que tampoc hi havia un sistema de drenatge dels aigües, o sigui, jo penso que hi havia gent que t'agafava allò a l'apretoni en un racó, pixaves, però tranquil·líssimament, Clar, imagina't això com funcionava.
0: Segle XIX, va.
1: Perdona,
0: què passa
1: amb una roba que no rentava mai a la vida.
0: Què moment que m'estàs dient? No rentava mai a la vida la roba?
1: Depèn de quines. Algunes sí, però perdona, una casaca d'aquestes fetes amb fils d'or de no sé què, o uns vestits a la francesa de les corts de allò rococó, això no es podia rentar.
0: Per tant, tampoc tenien... Suposo que al final la sensibilitat s'acostuma, no? I l'olor a suor devia ser un habitual.
1: Però és com ara, per exemple, una persona que treballi on hi ha porcs, arriba un moment que no sents l'olor. En canvi, tu arribes com a bona pixapín i t'agafa un atac. Saps?
0: Cada qüestió, no?
1: Per tant, jo crec que l'olfactiu, òbviament, s'adapta. Sí. Però, bueno, un altre dia podem fer un programa de marranismes.
0: Fem un tema de marranismes. Per la temporada vinent ja tenim pactada.
1: Vinga.
2: Marranismes, eh?
0: Marranismes, amb Sílvia Rosés.
2: Amb el Raül Balam van fer un tema també de marranismes culinaris.
0: És veritat, coses que no menjaven.
2: Que funcionaven.
0: Coses dolces i salades que aparentment no funcionarien, doncs funcionen. Va, anem al segle, ara te'n deies, a principis del segle, a finals del segle XIX. Què passa al segle XIX?
1: A veure, al segle XIX passa que hi ha els corrents higienistes, s'avança en moltes qüestions mèdiques i de salut i comencen a comprendre que banyar-se no et posa malalt, sinó que hi ha elements beneficiosos a l'hora de banyar-se i a l'hora de netejar-se també. Aleshores, aquí comencen doncs, els banys, aquests banys rotllo Vichy català, aquest tipus d'històries, no? Aquests banys termals, comencen en aquest moment. Aleshores, si comença aquesta pràctica, comencen a dir, ostres, calla que potser ens hauríem d'imaginar alguna cosa per entrar a l'aigua. Penseu, segle XIX, una moral victoriana molt castradora, vull dir que realment era a nivell sexual, a nivell corporal, era una època molt restrictiva. Per tant, m'han dit, com podem fer, com podem aprofitar aquesta aigua a nivell termal i a nivell beneficiós, però que no transgredim aquestes normes puritanes. Doncs bé, construirem el primer banyador de l'època, que de fet, més que una peça de roba, és com una peça d'arquitectura.
0: Epa! El primer banyador de l'època, quedem-nos amb aquest titular, és una peça d'arquitectura.
1: Exacte, perquè eren com unes casetes de fusta que aleshores, amb cavalls i tot, les persones es posaven a dintre, els cavalls marxa enrere, anaven tacatacatacatacatacatà, quan arribaven a certa distància, perquè el cavall no s'ofegués, que era un detall, més que ara perquè després t'havia de treure d'allà.
0: No per respecte als animals, eh? Era perquè t'havia de treure.
1: T'havia de treure d'allà. Alguns eren més sofisticats i aleshores desplegaven tot un toldo i aleshores la persona es tirava a l'aigua.
0: O sigui que no el veia ningú.
1: No, si portava toldo no el veia ningú. Però clar, pensa que no era allò fer 100 metres papallones, sinó que era com la galeta Maria al cafè del matí. Feien taca-taca, sí, allò pum, una mica gran paraula científica, taca-taca, entraven a dintre l'aigua, tornaven allò, cavall, vinga, tira una altra vegada i tornaven cap a la costa.
0: Això l'altre dia m'explicaven que Arenys de Mar va ser una de les primeres platges on s'hi veien aquests carruatges.
1: És possible.
0: I que al final se n'enfotien, perquè, clar, les persones riques anaven amb aquests carruatges, no? Però, clar, els animals què fan? Cagar a la platja. I al final s'acabaven banyant més que mar entre femta de cavalls.
1: Vols que digui que no havia pensat això mai?
0: Ah, l'altre dia m'ho explicava, mira, la Marta Pérez Verge d'Arenys de Mar, que demà ens visita, és especialista en refranys, demà farem perspectiva històrica d'alguns refranys, i m'explicava i em deia, perquè li deia, dilluns parlarem d'això, i em deia, doncs mira, Arenys de Mar va ser una de les primeres platges que es feia això, i clar, al final els d'Arenys ens n'enfotíem dels rics i privilegiats perquè s'acabaven banyant amb merda, bàsicament.
1: Bueno, és com els bebès, que els poses a la banyera i es relaxen, no? I fan prrrrrm, el Déu ho feia sempre. Doncs el cavall hauria de fer el mateix. En aquest cas, clar, tan sols les persones adinerades podien fer tota aquest mena de... Si busqueu, els oients, si busqueu això de bathing machines o màquines per banyar-se, veureu que estava tota la platja plena. Llavors la gent entrava amb tot aquest patracol.
0: A més, vaig llegir un article teu que hi havia els diapers. Qui són els diapers? Dippers. Aquelles persones que t'ajuden, no?, a baixar del...
1: Ah, bueno, clar, és que aquella època necessitaven ajuda per tot. Aleshores, aquests t'ajudaven a banyar-te, a tornar a pujar. Clar, perquè es banyaven amb roba, amb la qual era bastant complicat.
0: No s'ofegaven?
1: És la pregunta, no? Si és real. Clar, el que hem de pensar és que eren vestits de bany, no vestits de natació ara mateix. Ara, de fet, la terminologia és diferent, perquè en aquell moment era sucar-se per qüestions medicinals. Aleshores, la història és que, mica en mica, això anirà evolucionant. Arribarà un moment que les casetes ja no entraran a dins de la platja. Per tant, simplement es quedaran estanques, perdó, es quedaran aturades a la platja, perdó, a la sorra. Si no entraran a l'aigua, es quedaran a la sorra. I això és l'origen de les casetes de platja.
0: Aquestes casetes, que ara és icònic, no? Pintar-les de ratlles, així.
1: Exacte. Aquestes casetes de platja, l'origen era aquests carromatos que entraven a dintre a banyar-se.
0: D'acord.
1: Superinteressant. A partir d'aquí van dir, ostres, poder que no fem aquesta història tan complicada, comencem a pensar un vestit de bany que sigui pudorosament acceptable i aleshores que es puguin banyar amb això. Aleshores, les dones portaven el princès.
0: El princès
1: era, com tot un vestit, amb faldilla i tot, que sota portaven pantalons bombatxos, que sota del pantaló bombatxo portaven doble capa de mitges negres tupides.
0: Perquè no es veia res de pell.
1: Perquè no es transparentés absolutament res. Que sota del vestit podien arribar a portar cotilla, roba interior, sabates, sí, gorro, i amb això entraven cap a dintre. Però és que, a més...
0: Com per dir un banyet abans de dinar, eh?
1: Exacte. Exacte. Doncs, a part d'això, a la part baixa de la faldilla portaven tot de ploms. Perquè quan entraven a l'aigua, clar, què passa? Que aleshores la cosa surava cap a dalt. Aleshores, perquè la faldilla no surés, els ploms el que feien era, doncs, baixar-ho cap a baix.
0: Mare meva. Escolta, deixa'm repassar un moment els oients, a veure si hi ha gent que porta far de huevos, eh? El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
2: De moment no estan sortint tots aquests que porten el far de huevos.
0: Manifesteu-vos.
2: Però sí que és cert que s'estan deixant anar, perquè l'Eva diu que l'estiu està tot permès i que amb la calor ara es posa tot el que troba que sigui fresc. I tot llis, és a dir, seria de l'equip llis. El Pol és de camises hawaianes.
0: Epa.
2: La Joana sempre flors. L'Adela, atenció, faig servir la mateixa peça per vestir a l'estiu, que és la mateixa que faig servir per dormir i que és la mateixa que faig servir per anar a la platja a banyar-me. No es banya amb aquesta peça, però és una peça que serveix, doncs...
0: Com un camisó d'aquells, com un vestidet de tirants,
2: sí,
0: no?
2: Una samarreta una mica llarga. I l'Helena diu, el meu banyador és negre amb topos fúcsia i tinc una pregunta per la Sílvia. Veig a moltes noies que porten biquini diferent a la part de dalt que a la part de baix. Això perquè es fa I què hi diu la història de la moda? Si és correcta, no? Per què no concorda una peça amb l'altra?
1: A veure, res és correcte i no correcte amb la moda. Jo parteixo d'aquesta base. Jo crec que tothom s'ha de posar el que li doni la gana i tira milles. La història de per què són... no ho sé ben bé. Penso que és més gent jove. Crec que també es vol trencar amb aquesta idea de l'homogeneïtat o d'anar a conjunt, que és una cosa com molt de les mares nostres. No, això no va a conjunt. Aleshores, cada cop això es trenca més. I arriba un moment també que comprar-te doncs, un biquini sencer doncs és car, no? Si tens el 30 euros de la part de dalt, 30 euros de... Escolta, jo tinc un de negre que em pot combinar amb tot. No,
0: vull dir
1: que
0: no només això, les talles, eh? Perquè a vegades fas una de tetes i de cul en fas una altra.
1: Exacte.
0: I ara que deies això m'has fet pensar que jo vaig dir, ai sí, m'he combinat per un casament la bossa de mà amb les sabates i la Marta Pernó em va dir, però on vas? Això ja no es porta, ho has de portar del color que et doni la gana. Precisament per això, suposo.
1: Clar, però jo vaig a comprar amb la meva mare i em diu, però això amb què ho combinaràs? Sempre és la frase de la meva mare, i això per nosaltres ja és una cosa que no... Que no. Una cosa, per animals dels el Turbo Packet...
2: Vinga, va.
1: Simplement dir que jo sóc del seu equip.
0: Epa!
1: Que jo el recoso totalment i que crec que són els més intel·ligents de la platja.
0: Turbo Packet intel·ligents. A veure, parlem amb en Ferran, un dels Turbo Packets. Ferran, bon dia. Ferran, bon dia. Ramon? Companys, quan els tinguem col·locat... Ah, aquí. Ferran?
3: Ramon,
0: bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, estimat?
3: Molt bé.
0: A veure, tu portes slip, ets Turbo Packet. Suant, fa molta calor, sí. A veure, de quin equip ets tu?
3: Jo del Turbo Packet.
1: Clar que sí.
0: Epa, un aplaudiment, per favor, Ferran. Ramon. Que Ferran ara se'ns ha penjat, no sé què ha passat, ara el recuperarem. Ramon, per què portes el Turbo Packet, tu?
3: Perquè els pantalons, amb tot el que hi ha, i quan es mullen i tot, m'empipen molt l'aigua enganxada a les cames i tot plegat. I amb l'altre surts i prou, és més còmode. Jo el trobo més còmode.
0: Sílvia, què has de dir? Perquè tu has dit, és del teu equip...
1: És del meu equip, absolutament. És que el banyador de pantaló curt està mal dissenyat, sincerament. La reixeta de dintre és un desastre. La part de fora activa. Però què passa? Que ara mateix, tal com concebem la moda masculina, si porten Turbo Packet, sembla que es vegi com amenaçada la seva masculinitat. Per tant, aquí tenim en Ramon, és en Ramon?
0: En Ramon.
1: Ramon, segur que és un home deconstruït, és un home modern, i òbviament, li importa un pepino, i per davant va la comoditat.
3: Exacte.
1: Molt bé, Ramon.
3: Ho he fet sempre, els he portat sempre d'aquest model, i la veritat és que he arribat a estar en una piscina que era l'únic...
0: Ostres!
3: Les meves filles m'ho deien. Ets l'únic pare que vas amb un vestit de bany d'aquests antics i tal. Però jo vaig còmode.
0: Però escolta'm una cosa, a les dones totes portem slip, diguem-ne, no? La majoria no portem amb pantalonets, sinó que portem així com Turbo Packet, també, no?
3: No, però jo penso que cadascú porta el que li va còmode.
0: Exacte.
3: Les modes, també. Però jo hi vaig no tant per moda com per comoditat de bany.
0: Ramon, 100% d'acord amb tu i has vist que la Sílvia et recolza. Gràcies per trucar i gràcies per manifestar-te des del turbopaquetisme. Una abraçada, bonic. Fins ara.
3: Gràcies.
0: Adéu, adéu. Ara sí, Ferran, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ui, en Ferran ens truca des de la platja directament, eh, Ferran? On ets, Ferran?
4: No, estic a casa amb un ventilador.
0: Ah, hosti, quin ventilador, nano, ja em diràs la marca. Escolta'm, tu ets turbopaquet, eh?
4: Sí, totalment.
0: Per què?
4: Bueno, amb 10 anys anàvem al setembre de vacances a França.
0: Sí.
4: Perquè els meus pares feien la vendimia. I els meus avis treballaven a casa d'una vídua, era anglesa, que es deia Madame Flash.
0: I la Madame Flash portava Turbo Packet? O...
4: No.
0: Ah, val.
4: El que portava Turbo Packet era el seu home.
0: Ah!
4: El capità, que... Bueno, tothom li diu el capità perquè va... Ell va anar al desembarque de Normandia.
0: Per tant, tu et vas inspirar en aquesta família que t'acollia quan tu tenies 10 anys al nord de França i t'has quedat sempre amb el Turbo Packet forever and ever, eh?
4: Bueno, és que la meva àvia és lligana, Conxita Reyes. I clar, sí. Tant com jo, necessitem algú que ens amarri els testicles.
0: Ahà.
4: M'entens, no?
0: Sí. Crec que t'entenc. Crec que Ferran. Crec que els testicles els entenem que han d'anar recollidets. Ferran, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada.
4: Vinga.
0: Fins ara. Adéu, adéu. No he acabat d'entendre l'explicació del Ferran, però vull pensar que era una inspiració de quan ell va anar a França, que hi havia una madame bueno, no sé què, anglesa,
1: sí. Dir que treballes per Madame Flash em sembla una passada. Però sí. A part d'això, també dir que a França és obligat, eh?
0: Com?
1: El Turbo Packet.
0: Epa! Ara, com que a França és obligat el turbopàquet?
1: A França tu no pots banyar-te en una piscina sense turbopàquet.
0: Per què?
1: Perquè creuen que és més higiènic. I de fet tenen raó, eh? Perquè clar, el que entenen ells és que tu pots anar, i de fet, jo què sé, els homes se'n van a la platja, doncs tot el trajecte el fan ja amb el banyador perquè és com un pantaló curt.
0: Vas posant el cul a llocs.
1: Higiènica, vas al metro, antigènica, vas al metro, rola, i arribes aquí i et tires a l'aigua. En canvi, entenen que amb el turbopàquet no aniràs pel carrer. Clar que el pots portar sota, i allà, m'entens?
0: Sí, però condensar. No és el mateix.
1: Però no és el mateix.
0: Que anar refregant el cul pel metro, pel tren, a l'andana, no sé què. Interessantíssim, turbopàquet, doncs ja ho sabeu, 93-201-7474.
2: El marit de la Mari Carme, ara li he demanat com es diu, porta un pelotero, que és com n'han dit ells a casa de tota la vida del turbopàquet. Diu, això del turbopàquet ens ha agradat força. El meu home porta el pelotero, que diuen ells, però en segons quins llocs no, perquè no quedava prou finolis.
0: Prou finolis, m'agrada molt el pelotero o el turbopàquet. Tot això, estàvem al segle XIX, en aquest Princes. Sí. L'origen d'aquest vestit, on el trobem?
1: Bueno, és que l'origen, de fet, és d'Amelia Bloomer, que era una sufragista superfeminista de l'hora, que venia dels Estats Units, i va dir, jo vull canviar aquesta moda victoriana que les dones perden la salut amb aquestes escotilles i tal, hem de canviar la moda de les dones. Mm-hmm. I va intentar instaurar uns pantalons bombatxo, i aleshores va dir, és que és fonamental canviar la roba perquè la llibertat de moviment té a veure amb la llibertat d'acció i amb la llibertat de pensament.
0: Per tant,
1: ella va intentar canviar tot això, però no se'n va sortir.
0: No, perquè ens han arribat també els talons a la nostra època.
1: Ah, exacte, se n'enreien i tal. Però després, com van necessitar una indumentària per entrar a l'aigua, van dir, ostres, hi havia una dona que ta-ta-ta-ta, i ens van partir d'aquesta indumentària tan diferent.
0: Amiga.
1: Però bueno, com deia, com una dona podia mitjanament surar o sobreviure banyant-se amb aquests ploms, etc. Realment era molt complicat. Per això va haver de venir Annette Kellerman, que era una nedadora també superinteressant, que va dir, escolta'm, jo així no puc nedar, jo així no puc avançar, per tant, el que he de fer és vull un banyador com el dels homes, en aquest cas, no? Que s'ajusti al cos i que em permeti el moviment. Bueno, aquesta dona va ser molt, molt, molt trencadora, perquè quan va aparèixer a la platja amb aquesta mena de mallot, imagineu-vos
0: com un mallot?
1: Com si fos de surfista, en aquest cas, vale? Així com apretat de surfista.
0: D'acord.
1: Va aparèixer així, a la policia la va detenir, la va portar a la presó, tot una sèrie d'històries, però ella va trencar amb aquest vestit princes i va ser l'origen comunica del banyador femení modern.
0: D'acord. Després d'aquesta aposta que va fer la Kellerman, on anem? Sí. Anem als anys 20, eh?
1: Bueno, clar, cada vegada aquest banyador es va reduint. Hi ha un llibre molt interessant que parla de la història del banyador, que es diu la increïble història del vestit minvant. I és molt interessant, fent al·lusió a la pel·lícula i tal, és molt interessant perquè realment al llarg del segle XX veurem com cada vegada es va reduint més i més i més i més. Aleshores, als anys 20 és superinteressant perquè és una època post-Primera Guerra Mundial, és una època amb moltes modernitats, on la dona gaudeix d'una major llibertat, i és l'únic moment de la història en el qual homes i dones porten la mateixa roba per banyar-se.
0: Epa! O sigui, un vestit de bany unisex.
1: Exacte.
0: Uau, i com era? Perquè la gent ens entengui. A veure,
1: imagineu-vos, doncs, un mallot, sí? Amb tirants a la part de dalt i amb una mica de faldilleta, com una mini faldilla molt mini, que simplement el que fa és dissimular la zona del pubis.
0: Ah, amic. Doncs per això era el mallot, dels anys 20.
1: Exacte.
0: D'acord. Jo el que veig és que amb aquests mallots es cobrien el cos, però no us devien bronzejar gaire bé.
1: Clar, és que a partir dels anys 20, especialment als anys 30, que es diuen l'edat del bronzo, aleshores, en aquest moment comença a posar-se de moda el estar moreno, sí? Estar bronzejat. Per què passa això? Això és molt interessant. Hi ha gent que diu, bueno, és que va venir Coco Chanel i es va inventar la moda d'estar moreno. No, això no és veritat, perquè és molt més complexa que això. Heu de pensar que al llarg de la història, fins a aquest moment, ser bonica era tenir la pell blanca. Per qüestions racistes, també, però especialment per qüestions classistes. Mm. Perquè, clar, qui estava tot el dia al sol treballant?
0: Els pobres, clar.
1: Si tu estaves collint patates, acabaves amb un bronzo que flipes. Mm. Aleshores, la persona que estava dins de casa que no feia una tasca productiva es podia permetre el luxe de tenir la pell blanca. Per tant, el to de pell representava aquesta diferència de classes, però això ara comença a canviar. Per què? Perquè apareixen les fàbriques.
0: Amiga! Clar, la gent estava sota cobert.
1: On estaven els proletaris? Doncs a les fàbriques tancats. Ah. Aleshores, qui tenia temps lliure?
0: Per prendre el sol.
1: Exacte, doncs la gent rica. Per tant, aquí hi ha un intercanvi, es dona com un canvi en el tema de la pell. I per primera vegada, tenir la pell morena significa, en aquest cas, que pots gaudir de vacances, que pots gaudir de temps lliure, que pots fer una activitat física com jugar al pàdel, bueno, al pàdel no, perdona, al bàdminton, al tennis, el que sigui, i aleshores pots tenir la pell morena.
0: Oh,
1: i a partir d'aquí tothom es llença a la platja a posar-se moreno.
0: Per això es diu l'edat de bronze, no ho sabia.
1: Bé, l'edat del bronzo.
0: Del bronzo. Del bronzo. Bueno, l'edat de bronze aniria molt més enrere, eh?
1: Exacte.
0: Tot això, estem parlant de vestits de bany sencers, eh? Però ara moltes dones, alguns homes, porten biquinis, dues parts. Quan comença aquesta moda, aquest banyador de dues peces?
1: Bé, és diferent el banyador de dues peces que el banyador de biquini. Són coses absolutament diferents.
0: Banyador de dues peces.
1: Què passa? Que en aquest moment cada vegada intenten reduir més el que cobreix el cos per posar-se morena. Però a més després arriba la Segona Guerra Mundial. Mm. Falten teixits, falta de tot. Necessitem com invertir-ho tot a la guerra. Per tant, hem d'estalviar. Com estalviem? Doncs traient tela. I aquí apareix el banyador de dues peces.
0: Un
1: banyador...
0: Fins i tot això és un tema d'economia.
1: I tant.
0: Ostres.
1: Però és que no s'entén la moda sense l'economia.
0: Wow.
1: Directament. A partir d'aquí, doncs, comencen a treure la zona entre el sostenidor i la panxa.
0: Uh-huh.
1: El que passa que aquest banyador de dues peces mai ensenya el melic. És un límit que la compostura de l'època diu que no pot sobrepassar mai el melic.
0: Perquè el melic ja és com zona íntima, eh?
1: Exacte. Mm. Però la Segona Guerra Mundial també afecta la dona, a l'home, no només a la dona. Perquè l'home també hem de reduir. I diuen, ostres, doncs per on reduïm l'home? I aquí, any 1932, hi ha el Tarzán de los monos, no sé com es diu,
0: sí, amb el Tarzán.
1: Müller, exacte, que és prèvi a la Segona Guerra Mundial, però ha començat a preparar el terreny. Què passa? Que es passa tota la pel·lícula amb un taparrabos i amb els mugrons, els nipples, no?
0: I no s'havien vist mai mugrons d'homes fins aleshores?
1: Sí que s'havien vist, però era un escàndol.
0: Ah, amiga!
1: Hi ha una pel·lícula, que ara no recordo el nom, que surt, com es diu aquell actor de Lo que el viento se llevó?
0: Clark Gable?
1: Clark Gable, mm-hmm. Exactament. Hi ha una pel·lícula que ara algun dia vindré i t'ho explicaré tot això, però el Clark Gable es treu... És que sucedió una noche, em sembla.
0: Bueno, ara t'ho busquem a Peixera i m'ho dieu.
1: Es treu la camisa al mig de la pel·lícula i no portava samarreta interior. Oh. I això va ser un escàndol total, perquè, home, no està, els mugrons masculins tampoc s'ensenyaven. I després d'això, els homes es van llançar en planxa a no portar samarreta interior. Què va passar? Que això va fer punxar totes les indústries que feien
0: samarretes.
1: Cotó, samarreta... I aleshores, després, per contracte, quan ell havia de fer una pel·lícula, al següent li van dir, tio, porta samarreta interior.
0: Per favor, que s'arruïna
1: l'economia.
0: La indústria de la merda.
1: Per tant, òbviament que la moda està superlligada a l'economia.
0: Ara he flipat amb aquesta dada d'en Clark Gable, que ara intentem buscar-la. Ah, la tens, eh? Endavant.
2: Sí, va ser el 1934 i es va generar aquest escàndol a la pel·lícula Sucedió una noche.
0: Mira,
2: perquè els homes... No, és que passava allò de voler imitar el model, de que els homes van voler ser com Clark Gable i llavors vam deixar de comprar-les amb aquest criteri que tenim els homes.
0: Aleshores,
2: doncs no,
1: per tant, sí, era un escàndol,
0: Gable.
1: Però mica en mica anem superant això. Uh-huh. Arriba el Tarzán, tot grimpant entre palmera i palmera, però només amb taparrabos, exactament.
0: Era com una braga faja, que li diuen ara, eh? Portava com un... Sí, com una calça molt alta,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una mena de cortineta, sí, una cosa estranya. Uh-huh. Dit això, clar, el Weissmuller també era un machoment de l'època, uh-huh. Per tant, ostres, comença ja a erosionar aquesta idea. Arriba la Segona Guerra Mundial, hem de també d'economitzar, per tant diuen, pam, l'home perd la part de dalt i l'home comença el seu topless.
0: Au, els homes comencen el seu topless. Passen 5 minutets de 2:15 del migdia, avui estem parlant d'aquesta perspectiva històrica, eh? L'origen del vestit de bany. Hem anat des del final del segle XIX, ara de moment som als anys 30-40, farem una pausa per la publicitat i a la tornada seguirem avançant, eh? Amb aquesta peça que cada vegada va minvant. I a veure quan arribem al biquini, perquè déu-n'hi-do, als anys 40, biquinis, ara tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Va Passen 8 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant amb la Sílvia Rosés, ja sabeu que és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en història de la moda. Doncs avui estem fent això, precisament, història del vestit de bany, perquè se'ns acosta l'estiu, o de fet el tenim a sobre, i hem anat des de finals del segle XIX, ara estàvem als anys 40, Segona Guerra Mundial, dèiem que els vestits de bany van perdent tela per també una necessitat econòmica, i jo li preguntava a la Sílvia, però el banyador de les peces ja és biquini? Em diu, no, perquè cobreix el melic. Quan arribem al biquini?
1: 1946, en aquest cas, Louis Réard crea la peça més petita. De fet, anteriorment, Jacques Haim ja havia creat l'atom, que deia, és un àtom, ja no es pot dividir més, ja realment no es pot reduir més, però poc després, Réard va dir, pues no, jo faré més, i el meu cabrà a dins d'una caixeta de mistos.
0: I va ser real?
1: Sí, va ser real. El que va ser real és que ningú se'l volia posar.
0: Perquè, aleshores, clar, va ensenyar molta tela.
1: Clar, va haver de demanar-li un stripper que realment se'l posés, perquè cap dona se'l volia posar.
0: És aquesta que ens has portat a la imatge?
1: Sí.
0: Per tant, aquesta dona, contractada per posar-se aquest biquini amb el melic al descobert, podem dir que a partir de l'any 1946 les dones ja van portar biquinis a les platges?
1: No, que va, que va, que va. Clar, això realment de mostrar el melic era realment haver fet una transgressió molt bèstia en qüestió corporal, en qüestió moral, i les dones en aquell moment no es podien normalitzar això, més que res, perquè després de la Segona Guerra Mundial hi va haver un retrocés cap a un major conservadorisme. Haurem d'esperar 20 anys.
0: 20 anys.
1: Clar, i no és casual, 20 anys ens plantem als anys 60. I què passa als 60? Home, tenim totes les revolucions feministes, tenim les revolucions LGTBI, tenim tot el maig del 68, clar, era el moment propici en el qual es replantegen, o sigui, la joventut també reivindica una altra manera de viure, de veure el món i també de conviure amb el seu propi cos. Per tant, necessitem totes aquestes revolucions perquè s'accepti el biquini. Paro dels 60 a França. Aquí a Espanya no, eh?
0: Aquí què? 70s? 80s?
1: Bueno,
0: l'any passat.
1: Home, pregunta-li a Franco si li agradava.
0: Clar.
1: Franco ho va tenir molt complicat, això. No. De fet, Franco va intentar nedar i guardar la roba perquè, clar, ell no volia que s'erosionés la moral aquesta franquista, però també necessitava que els turistes vinguessin. Per tant, què fem amb això? Com no podem realment dir-li a la turista que no es posi un biquini, que es posi un d'això de collal, perquè aquí anàvem obligades amb barnús. Amb barnús.
0: M'estàs dient de veritat?
1: T'ho juro per tu.
0: A les platges amb barnús.
1: Clar, tu havies d'anar amb barnús i te'l treies només per entrar a l'aigua. Per tant, home, com dona anava amb barnús?
0: Però clar, si als anys 60, ara tu deies, no? Espanya és un dels destins preferits, sobretot per nord d'Europa, a estiuejar. Com fan conviure això?
1: Clar, és que una espanyola, si la policia de la platja la caçava amb un biquini, l'excomulgaven. A part de posar-li multes o el que sigui. Per tant, van dir, què fem? Doncs mira, fem platges per turistes i platges per turistes. O fem, per exemple, tu t'has fixat molt que en molts fronts marítims hi han com tot una franja de bardissa?
0: Sí.
1: Que dius, què hi fa això aquí? Si jo el que vull veure és el mar.
0: Clar.
1: Ell va plantar moltes bardisses perquè la gent dels pobles no pogués veure les turistes.
0: Allò de que vienen les sueques!
1: Clar, però tu tens un país envasat al buit. Tu no vols que es contamini d'idees que a tu no t'interessen. Però, malgrat tot, òbviament, les finestres es van obrir i, mica en mica, van anar erosionant i van portar modernitat.
0: En aquesta època, als anys 50, et parlo, és famosíssima la visita de la Brigitte Bardot a la Costa Blava.
1: Clar. Clar, a Cannes, al Festival de Cannes, i ella es va plantar allà amb el seu, m'entens o no, amb el seu toto, es va plantar a la platja amb un biquini. I això va ser molt trencador, va ser de les grans abanderades del biquini. I de les grans abanderades de moltes coses, també. Bé, aquí hi ha tot un conflicte a nivell feminista, de si ella va trencar motlles o ella servia al patriarcat. Bé, en tot cas, sí que va trencar molta història d'aquesta, de reivindicar aquesta sexualitat de la dona. Per tant, ella va ser fonamental. I també va ser fonamental el biquini d'Ursula Andress.
0: Parlem d'Úrsula Andress, de la mítica pel·lícula. Estem parlant de James Bond. Anem a l'any 62 ja, Rosa? Ai, Sílvia.
1: Sílvia. I passa tothom.
0: Rosa,
1: 1962, Úrsula Andress, després de caçar una caracola, que dius, què fas caçant una caracola? Però bueno, em sembla molt bé.
0: Així, endavant.
1: Així no mengem, m'explico o no? Úrsula. Aleshores, la Úrsula surt de l'aigua i com es diu ara l'actor? Bueno, el James Bond, ara no el recordo, és igual. El James Bond,
0: Bond del doctor No.
2: El Sean Connery, no?
1: El millor, sincerament. Li surten els ulls de les òrbites. Què fa aquí Úrsula Andress? Porta un biquini sigui realment revolucionari, no. Però el que passa que el barreja, ella porta com una mena d'arma, com un cinturó, com una història que la fa com molt guerrera. Per tant, ajuda també a treballar aquesta idea de la dona empoderada, la dona... Per tant, no és un biquini que la sexualitza, malgrat l'altra baveja, com un Sant Bernardo. Ella sí que està transmetent una imatge d'empoderament.
0: Per tant, l'escàndol màxim era anar en biquini.
1: L'escàndol màxim no era anar en biquini. Era anar en biquini, però després va venir un altre, que és el Rudi Gernreich. És dels grans dissenyadors de banyadors que hi ha. I ell va inventar el monokini.
0: Què és el monokini?
1: El monokini va ser una superrevolució. Bé, va ser una... com dir-ho? Un escàndol absolut, perquè era com una mena de calça del qual li sortien com dos tires i deixaven els pits al descobert.
0: Ara estic veient la foto, que no m'hi havia fixat pas. I això s'ho va posar algú?
1: Això no s'ho va arribar a pesar gairebé ningú. Tan sols unes poques agosarades que tu i jo ens ho posaríem segur, perquè són del segle XXII, però en aquell moment no es va generalitzar.
0: En Fran també.
1: Sí.
2: Sí, tot i que vaig una mica més tard. Sí.
1: Perdona, tu et podries posar el tanga masculí, perquè Rudi Gernreich també va apostar pel tanga masculí, perquè ell va dir, escolta'm, en el moment aquest de la roba com de l'era espacial, que és aquest moment també, va dir, escolta'm, el que ens pronostica el futur és l'unisex, no és una altra cosa. I aquí va estar molt encertat. El que passa que en aquell moment la gent no ho va veure. Ell què estava fent aquí? No estava sexualitzant la dona. Estava empoderant la dona amb el seu cos. A dir, escolta'm, tu has de fer amb el teu cos el que vulguis. Ja l'hem tapat suficient. Per tant, tu has de ser mestressa de la teva sexualitat i del teu propi cos. El que passa que després la cosa es va complicar i va venir la sexualització. Però en aquell moment ell tenia bones intencions.
0: Abans hem parlat del Turbo Packet. Hem demanat que ens truqués gent que feia servir Turbo Packet. Quan arriba el Turbo Packet?
1: El Turbo Packet l'ubiquem especialment cap als anys 70.
0: 70's.
1: Perquè als anys 70, fruit d'aquestes revolucions feministes, en aquest moment la roba de bany, la roba interior també s'aprima moltíssim. Es treuen de cèrcols, de farcits, de coses, perquè busquen aquell cos atlètic, aquell cos com que és dinàmic. No? És l'època també de la Susan Somers, de l'aeròbic.
0: Tot el tema d'aeròbic a la tele, començar-se a moure.
1: Aleshores, el banyador és com molt aquest punt de l'aeròbic, saps? I doncs, el de la dona també es redueix i el de l'home també es redueix i apareix el turbo packet.
0: I ara veig Marques Spitz va contribuir a popularitzar-lo, no?
1: Clar, perquè era el nedador de l'època. Era com el Michael Phelps d'ara, doncs era el nedador de l'època i ell doncs va guanyar moltes medalles portant un super turbo packet.
0: Per què diem turbo packet, per tant?
1: Diem turbo packet. Primer perquè ens agrada, això és molt important. M'encanta, se m'omple la boca dient turbo packet.
0: Turbo packet.
1: Però a part d'això, és que hi havia la marca Turbo aquí a Espanya.
0: Banyadors.
1: I ells van popularitzar el turbo packet. Si tu te'n vas, a Massachusetts i dius turbo packet, no t'entendran.
0: Però aquí t'entenem.
1: No ho sé, pues slip segurament, però això, aquí li diem pues far de huevos, no?
0: Com li deia aquesta oient?
2: Pelotero.
0: Pelotero.
2: Sí. El
1: torero és meu, però és molt torero.
2: El torero també. Us he de dir que la Manuela ens ha escrit i diu que en unes vacances no tenien vestit de bany i la recepcionista de l'hotel els va recomanar doncs, que anessin a un basar de la cantonada i van anar-hi i per dones... diu que hi havia una varietat relativa, però per homes només hi havia aquest model, concretament, que era com una mena de culot, que portava un farciment considerable.
0: Oh, hòstia, farciment en el paquet?
2: Sí.
0: No fotis, però cal, això. No, home, no caigueu a la pressió estètica també d'això vosaltres, ara. Ja patim nosaltres.
2: Farciment considerable en aquest basar que ens explica la Manuela.
1: Sí. La dona del basar encara deu estar rient. Quina home. Passada.
2: Sí, diu, mira, vam riure molt al circuit d'aigües.
0: Per cert, ara que deies Turbo Packet i els anys 70 i Marques Spitz, això em recorda una mica l'estètica de John Travolta, Fiebre del Sábado Noche, no?
1: Clar.
2: Sí.
0: Mira l'Albert, aquí està pensat, el Night Fever, Perquè portaven aquells pantalons que marcaven turbo al paquet,
2: És que, perdona, el Josep Manel ha preguntat, això del turbo paquet, voleu dir allò que porten els nedadors?
0: Sí.
2: Si em dic que sí, diu, doncs jo porto turbo paquet.
0: Bueno, ara hi arribarem, perquè els nedadors d'ara, nano, van més vestits que la moda de princes,
1: Sí, exacte. Doncs el John Travolta portava aquells pantalons de collal, saps que vull dir que els portava gairebé subaqueros, i que també marcava paquet. Però hi ha un moment de la pel·lícula superinteressant que ell s'està vestint, a mi aquell moment em sembla l'Homas, i a la paret es veu un pòster icònic de Farrah Fawcett amb un banyador. Jo demano, sisplau, a l'audiència.
0: Vaig a buscar-ho, a veure, què posem?
1: Per favor,
0: a Google.
1: Ostres, no ho sé. Bueno, posa el pòster Farrah Fawcett banyador i et sortirà, perquè és un clàssic. De fet, d'aquest pòster...
0: Sí que surt, sí.
1: Exacte. És el pòster dels pòsters més venuts de la història, perquè es va vendre en aquell moment 12 milions de còpies d'aquest pòster.
0: Era com de color taronja o...
1: Sí, sí, no? Com vermellós.
0: Vermellós.
1: Per tant, unim les dues coses, John Travolta... Però és que aquest pòster va ser icònic, total. Tothom estava boig per la Farrah Fawcett, i aquest pòster... A veure, és un banyador que és senzill, sembla com si fos un mallot d'aeròbic, sí, se li marquen els mugrons, també.
0: Ai, sí, clar.
1: Ella és, als anys 70, amb aquest pentinat que portava ella, que es diu pentinat de plomes.
0: M'encanta, el serrell de la Farrah Fawcett és el que m'agradaria tenir a mi. Evidentment no el tinc.
1: Doncs aquest banyador és el típic d'aquesta època. I va marcar també, bueno, un canvi d'aires, d'aquests cossos atlètics dels anys 70.
0: Però de banyadors vermells n'hi ha un altre d'icònic. Pamela Anderson, el seu banyador vermell a Baywatch.
1: Aquella càmera lenta, m'explico, que ni Oliver i Benji no arribava mai. Ja podies estar ofegant, que la tia...
0: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Que dius, no m'agradaria a mi veure'm a càmera lenta gravada d'aquesta manera, eh?
1: Ah, no,
0: o sigui, però hi ha una de cosa, de cara, allò que et tremola les ulleres, t'ho imagina't. En canvi, aquelles noies, aquells homes esculpits, que no els hi tremola res, l'únic Hasselhoff, potser.
2: Ara li tremolen coses al Hasselhoff.
1: El cervell li tremola. La perdona,
0: Una altra cosa. Sí. Allò sí que és una hipersexualització, no?, de la Pamela Anderson.
1: Clar, aquell banyó també va ser icònic total. Per tant, no tan sols treure tela és el que sexualitza. Vull dir que en aquest cas tenim un banyador sencer, però també sexualitza. Que curiós també, una professió com la de vigilants de la platja, m'explico, que has de fer és salvar la gent, però en canvi doncs, que acabés sent com un símbol de sexualització.
0: Home, perquè portava, diguéssim, l'eslip, o sigui, la calça, de la part de la...
1: Bueno,
0: molt
1: sí.
0: Amunt, eh?
1: Bueno, saps què passa? Que és la moda del bikini. Ah. Vi amb ve baixa.
0: Ah,
1: perquè
0: amiga.
1: Et crea una ve baixa total. I és aquesta mena de... Que això és molt del final dels 80, principis dels 90. Que és, té com una molt escotat a la part del camal, que et puja gairebé a la part de, com dir-ho, de l'os del maluc.
0: Més amunt i tant.
1: Sí? I la part del pubis és molt estreta, que a mi no m'hi cap, també, ja t'ho dic ara.
0: És
1: aquesta idea que no t'hi cap.
0: I les xutxeres que surten per fora, eh? Ah,
1: totalment.
0: És això, vull
1: dir. A poques els hi cap, en aquest mini espai. Però que ara fa cosa d'uns 5 anys es va tornar a posar de moda aquesta mena de calça superescotada.
0: Ja no està de moda?
1: Està coetejant pel final. Però això que fa? Allarga la cama visualment i concentra la visió en la part del pubis.
0: Ai, clar, sexualització total, eh?
1: I a més, uns tirants com molt baixos que també et surt el pitran per dalt.
0: Abans dèiem, els banyadors es van fent petits, però sí que és veritat que... En paral·lel surten altres peces de roba i ara vull anar als nedadors aquests, no?, que vam veure en segons quins Jocs Olímpics, que dius, però si van vestits, cada vegada els banyadors són més grossos, no?, o que tapen més part del cos. I després hi ha una altra peça que també tapa completament el cos, que és el burquini.
1: Clar, en aquest cas, al llarg de la història, cada vegada que hem tingut una polèmica amb un vestit de bany era perquè havia tret alguna part important, perquè cada cop mostrava més el cos. Però ara la polèmica ve amb una peça que el cobreix totalment. I això és una polèmica que em sembla molt vigent a les piscines de Catalunya, per exemple. Jo vaig a l'interior de Catalunya i un cop vaig presenciar una baralla amb unes noies que portaven un burquini, no? I de fet vaig escriure un article arran d'això, perquè jo em vaig trobar al mig intentant lidiar amb això, crec que no, mai, com dir-te, increpar una persona és la manera, això definitivament, però estan generant ara mateix moltes incomoditats. Hi ha gent que diu que el burquini doncs, és una peça que és antigènica. Jo no li veig l'antigènic. Francament, els meus fills, quan han d'estar molta estona a la platja, els hi posa una samarreta. Per tant, no és l'antigènic. Crec que aquí hi ha qüestions culturals, racistes al darrere. Aleshores, jo també és una peça que em té partida per la meitat. Jo tampoc sé si estic a favor, si estic en contra. També a qui li importa si jo estic a favor o en contra, d'altra banda. Però és una peça que, de fet, es va crear el 2004 amb una dissenyadora que es deia Agda Zanetti, que es va trobar que la seva neboda, doncs, per la religió que processaven, doncs, no podia practicar un esport que és el del netball. Aleshores va dir, ostres, doncs jo no vull que el practiqui, per tant, li va dissenyar un burquini. I aquí neix el burquini.
0: 2004, és recent, eh?
1: 2004, sí. Aleshores, clar, algú dirà, bueno, doncs és que la culpa és la religió, no? Que en aquest cas no li deixa. Òbviament que sí. Aquí hi som tots, sí? La història és, si es prohibeixen els burquinis, tu faràs que aquestes dones es posin un biquini i vagin a la platja? O simplement es tancaran a casa?
0: Possiblement la ve.
1: Clar, aleshores, tant, aquí és on estic partida jo.
0: Per això dèiem, no?, que la Sílvia està partida i amb raó i ho compartim des de la solució. I tampoc no hi trobarem la solució, això, perquè serien llargues hores.
1: Claríssimament.
0: I tampoc hi arribaríem, eh? L'altre, el que et deia, segle XXI, un banyador revolucionari, Jocs Olímpics de Pequín 2008. Veiem aquell banyador, no?, que era com de tirants, no?, com una samarreta imperi que arribava llarga fins a cobrir els turmells.
1: És molt interessant perquè Speedo va crear el model LZR Racer. Mm-hmm. Aleshores, és un banyador que és, com dir-ho, imagineu-vos doncs, un surfista que està fent el típic del neoprè, vale?, però amb tirants. El teixit és tan mega hidròfob que gairebé no hi ha fricció a l'aigua. Per tant, és que els nadadors volen. Mm-hmm. Durant 2 mesos van guanyar no sé quantes medalles d'or.
0: Abans no, la resta van agafar la mateixa tecnologia.
1: Aleshores van dir, ostres, aquest banyador és tan bèstia que el considerem doping.
0: Bueno, ho van considerar doping?
1: Sí. Per tant, actualment està prohibit.
0: Ah, de veritat? I els van retirar les medalles?
1: Sí, sí. No, medalles no, però en aquest cas ja no es pot utilitzar. És doping esportiu.
0: Em sembla flipant. Poseu-lo. Mira, el model, per si el voleu veure, es diu LZR Racer, Racer.
1: Despido.
0: Sí, despido. Si ho poseu a Google, us sortirà una imatge. Per cert, deixem anar publicitat, re, un minutet, i a la tornada llegim whatsapps al 677-38-77-19. Ens fan, m'imagino, preguntes per la Sílvia. Pots tirar-la, si vols.
2: No, tinc una aportació que vincula les netes de Franco amb una marca de banyadors.
0: Ara hi tornem.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Tres minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb la Sílvia Rosés, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en història de la moda. Sílvia, ho hem deixat parlant d'aquest despido, que és hidròfug. Hidròfug. La qüestió és que està considerat doping ara mateix en les competicions oficials, però tu has parlat d'això ara, de competició, però a nivell usuari de platja entenc que més o menys està tot inventat. O podem reduir encara més aquesta peça de bany o podem innovar més en aquest tipus de roba?
1: Jo penso que el gran repte que tenim ara mateix és és intentar aconseguir que les platges no siguin espais hostils una mica per nosaltres, no? Hi ha gent que va a la platja tan tranquil·lament, però hi ha molta gent que li costa, no?, anar a la platja, doncs...
0: Perdona, quantes vegades hem dit jo passo, perquè aquesta gent, o em veig panxa, o em veig tal, o no sé què, o hi ha gent que té una mastectomia unilateral o bilateral, clar.
1: Hi ha persones trans, per exemple, que per aquestes persones la platja és un espai absolutament complexa, per tant, simplement reivindicar que hi ha marques que estan dissenyant, ja que comencen a prendre consciència d'això i estan dissenyant, doncs, per dones mastectomitzades, i, bueno, simplement, més que crec que s'han d'inventar, doncs, aquestes peces de bany, doncs, que puguin posar la pròtesi molt millor, penso que també el que hem d'innovar és a través de la mirada, no? La mirada respecte a l'altre, la mirada respecte a la pressió estètica. Penso que és, jo crec que dels grans reptes que tenim.
0: El que deia, i m'ho has apuntat aquí, l'Ashley Graham, el missatge que everybody is a beach body. És a dir, si tu tens un body, exacte, tens un cos, i tens una platja a prop, tens un beach body. Pum.
1: Exacte.
0: A veure si no hem d'anar nosaltres a la platja, perquè tenim un cos que difereix o no de la norma. Vull dir, no fotem, eh? El 677-38-77-19, per acabar, Fran.
2: Mira, la Montse diu que la seva mare va treballar en una empresa d'Igualada que van fer els primers banyadors amb teixit amb gometes que es cosien amb una màquina especial. I era molt habitual que als anys 60 les netes de Francisco Franco sortissin a les revistes amb banyadors d'aquesta marca d'Igualada que es deia GOM S.A.
0: GOM S.A., doncs jo no en tenia constància. Tu en tenies constància d'això?
1: Sí? No, però saber si Franco pagava, els banyadors de la gometa.
0: Què
1: va, perquè aquest no pagava res.
0: Què va, li devia ser una sessió, com fan els influencers.
2: Per cert, diu la Isabel que té una exparella que porta el turbopàquet, també. Ho fa en aquest cas perquè vol posar-se moreno de les cames.
0: Epa.
2: I així no... Vol que li toqui el sol. Diu la Rita, per cert, ha votat pel color llis i que diu que el blanc és el rei de l'estiu per ella.
0: El blanc és el rei de l'estiu?
2: Per ella, per la Rita.
1: Ah, és que sóc zero de blanc, però bueno.
0: Però si vas de blanc avui, tieta, què dius?
1: Ai, és veritat.
2: Sí. M'ho ha dit mirant-me a mi, que també vaig de blanc.
0: Sóc zero de blanc, va,
1: de comunió.
0: Sí, una mica de comunió. Sílvia Rosés, gràcies per haver-nos
1: acompanyat. A vosaltres, un plaer.
0: Tornarà la Sílvia la temporada vinent. Nosaltres posem punt i final a la solució d'avui parlant de la història del banyador. Tornarem demà amb la Marta Pérez Verge. Parlarem de refranys i dels seus orígens històrics. Volem saber per què estem tan contents com un gínjol. Com és que la gent de teatre, en lloc de desitjar-se sort, es desitja molta merda? Doncs demà ho explorarem amb la Marta Pérez Verges. Ja ho sabeu, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una nosaltres aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals pel doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3CAT Info ha explicat que la situació és crítica.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots aquells que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen, però, les bonificacions de transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: Aquest dimarts acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol, amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris.
3: Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes del nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Muckels i Eduard Faredo. Aquest dimarts hi ha vaga dels treballadors de Correus. Protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla.
3: Comissions Obreres i el Sindicat de Funcionaris de CIF diuen que Correus maltracta els treballadors que han de fer més tasques amb menys empleats pels ajustaments dels últims anys. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances i això sobrecarregarà de feina els altres. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions de Correus a Barcelona.
4: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
3: La primera jornada de vaga va tenir lloc fa 5 dies i, segons els sindicats, va tenir un seguiment del 70%. Moltes oficines van haver de tancar portes, una situació que es podria repetir aquest dimarts.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar un gol en el temps reglamentari i a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora a setzens de final i el Paraguai jugarà als vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria, França-Suècia.
3: Qui també s'ha classificat per vuitens és el Brasil, amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. En joc a aquesta hora, el Marroc-Països Baixos, el descans, empat a 0.
1: I el Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
6: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
7: Jo.
6: Moment, Xuriguera, tu vols fer d'aquest, eh?
7: Jo faig el personatge.
6: Bueno, moment.
7: Això no sap greu.
6: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
7: Ai,
6: Xuriguera. Xuriguera. Amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
5: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

Si sou d'una certa generació, us mireu els robots encara amb certa prevenció. Potser el robot que més estimeu és la Rumba, aquell que us treu la pols a casa. Particularment, jo recordo una pel·lícula de finals dels 80, que es deia Cortocircuito, on un robot tenia el poder de llegir-se tots els llibres del món rapidíssim. I vaig pensar, quina meravella, tu! Des dels 80 ha plogut molt. Ja fa anys que hi ha robots que serveixen per fer cirurgies, que ajuden a persones amb dificultats, però també hi ha tot un negoci de robots amb finalitats sexuals on els robots són humanoides i el client principal són homes. Si a l'enginyeria robòtica la majoria són homes que han començat a fabricar, què suposa que volen fabricar? Si les dones durant anys no han tingut referents, els hi fa por acostar

Tranquil·les, ja ha començat l'estiu i es nota, però fa tanta calor que somiem amb la primavera, que torni. I aquesta cançó és de Rigoberta Bandini, cançó de la primavera.

0: Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. Rigoberta Bandini parlar-nos d'humans, però nosaltres avui volem parlar de robòtica. Hem convidat a l'Alicia Casals, que és enginyera industrial, informàtica també, catedràtica de la UPC. Ara està jubilada, aparentment, però ja us dic jo que no atura aquesta dona. I és presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. En els últims anys ha centrat la seva activitat en la robòtica mèdica per la cirurgia d'alta precisió. Alicia Casals, bona nit, com
1: Hola,
0: estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Escolta'm, bueno, tinc moltes preguntes.
1: Doncs endavant.
0: Et vam entrevistar en aquest programa fa 6 anys, ja al principi de Les dones i els dies, i ens deies que encara les dones eren minoria a la robòtica. Està canviant la cosa.
1: Encara.
0: Encara estem així.
1: Sí, sí.
0: I què passa?
1: Molt, exagerat. Bueno, les dones comencen a estudiar, sí, ciències, matemàtiques i tal, però la part més, bueno, o quan vas evolucionant i quan vas avançant a altres nivells de recerca i tal, doncs vas deixant-ho. Potser també...
0: Creus que ho deixen...
1: Que fa un cert respecte, una sí. mica més... l'enginyeria més dura, potser. Però, en canvi, té unes aplicacions tan àmplies, tan socials i tan... No? A part de les que són més industrials, més dures o més, inclús, si parlem de drons violentes, o no, o artístiques.
0: Sí. Però
1: poden fer altres coses totalment socials.
0: Meravelloses, no? De fet, per exemple, ara abans d'entrar comentàvem que és un robot social. Un robot social, per exemple, pot fer companyia a nens amb autisme. Mm-hmm. Per exemple, parlar amb ells, fer jocs amb ells, que d'alguna manera doncs, ells potser els hi costa tenir relació amb altres persones i, en canvi, amb un robot s'hi senten més còmodes.
1: Sí, i pots també... domesticar el robot, programar el robot de cara a que es comporti d'una manera i que orienti d'una manera sense tenir doncs, un moment que pot tenir la persona d'una reacció que no toca. I això pot ser molt més programat i molt més...
0: Clar, estem parlant, de, per exemple, per als nens autistes, per criatures, però també per persones adultes, potser en un futur...
1: La companyia, ara mateix, pel tema de companyies, és un aspecte important, és molt important. S'estan instaurant i cada vegada n'hi haurà més.
0: Sí.
1: De fet, els robots de companyia van començar al Japó amb la idea això de que hi hauria molta gent gran que la soledat sabem que és una dels problemes de la gent gran. I van estar molt pensant quan aquí ni se'n tractava, no? No era un tema que ens preocupés. Però ja que tenen també molt envelliment i no tenen immigració i tal, doncs era un problema, diguem, que mirant el futur preocupava. I es van estudiar molt, no?, des de l'aspecte estètic, des de l'aspecte psicològic, com les persones interaccionaven amb els robots, no? Mm. O com seria com la manera de que la persona no rebutgés, perquè en molts casos dius, no, un robot no, jo vull una persona. Doncs has de trobar un equilibri, perquè evidentment no és dir un robot substitueix una persona i ja no la tenim mai més relacions amb persones, no? Sinó que veure com complementa, sobretot doncs, amb el que és més rutinari, el que és més constant, no?
0: Potser que et doni, per exemple, les pastilles que et prens cada dia, aquestes coses que necessites potser un assistent i que no necessites, en aquest cas, una persona. Això sembla ciència-ficció, i de fet jo crec que la ciència-ficció, no sé si ha fet bé o ha fet mal, perquè també la ciència-ficció se'ns ha dibuixat també com un món molt d'homes. I per tant, jo crec que em sembla que tu, quan vas començar a estudiar aquesta carrera o a imaginar-te que podies estudiar enginyeria i més tard robòtica, era més o menys l'any 72... I tu mateixa no t'ho creies que podries fer aquesta feina.
1: Sí, i entre altres coses la robòtica no existia, o sigui que no ho podia pensar ni existia, no?
0: Però per què pensaves? Perquè era allò, bueno, els enginyers és una cosa d'homes? Hi havia aquesta idea encara?
1: Sí, per descomptat. És que estem parlant de fa 50 anys.
0: Sí,
1: i no passa res. I la mentalitat era molt diferent.

0: diferent. I jo mateixa, eh? Vull dir que
1: veus tu... Vas pensar, si estudio això no trobaré nòvio.
0: No.
1: Ja en tenies, eh? No, has fet pensar... cara de ja en tenia.
0: No, no, el vaig trobar estudiant, precisament.
1: Ah, d'acord.
0: Estudiant enginyeria el vaig trobar. No per les relacions, sinó pel que veus al costat. I inclús l'educació al col·legi, les nenes tenien ja una educació que potser les ciències tampoc les tractaven tant, perquè com que et dedicaries a la casa i tot, doncs... Sí. Però ja ho vius amb naturalitat, perquè és el que veus al teu entorn, no?
1: Clar, tu per això tenies una família on sí que hi havia homes que havien estat enginyers.
0: Sí, tinc oncles enginyers, el meu avi que era enginyer, però... No sé, no veig molta influència perquè tampoc era el dia a dia i el constant, clar. No era la vivència, no?
1: Perquè jo, vols dir que no, era... no parlaves gaire amb el teu tiet de si feia, o amb el teu avi si feia no, tal o qual, no?
0: No.
1: Si tu eres la neta, amb les nenes no es parla de màquines.
0: No sé de què parlaven ells, però...
1: Ja.
0: Però en aquell temps també hi havia molta separació entre els grans i els petits. No és com ara, que hi ha molt més diàleg, i era més tractar-te de nena.
1: Clar.
0: I no...
1: I no parlar d'enginyeria, ni molt menys, no? Però com quan ho dius a casa, per exemple, que vols dedicar-te a l'enginyeria, què?
0: Doncs satisfacció.
1: Sí, eh?
0: Sí, sí. A casa era com... Perquè l'enginyeria és difícil i és com un repte important. No, molt bé, en aquest sentit. Ni em van inclinar per una cosa ni per l'altra, però això doncs, era...
1: Clar, però sí, m'imagino en aquella facultat de minories poc, devíeu ser 5 o 6 per classe.
0: Bueno, també les classes, la classe de 200 potser n'hi havia 4 o 5, però a la classe de 40, les classes de pràctiques, moltes vegades et trobava sola.
1: Ja, i quina impressió et va fer allò?
0: Pues em va fer la impressió de passar d'un col·legi de nenes a un col·legi de nens.
1: M'he colat.
0: Quasi, quasi.
1: I com...
0: Però molt bé.
1: Molt bé, molt bé, perquè clar, has tingut tota una trajectòria fantàstica, però m'imagino que certes pors, també cert sentiment de...
0: No, un cop vaig decidir, vaig anar, vaig entrar, veus que l'entorn és diferent, i és diferent realment, no?
1: Sí.
0: I et sents ben tractada... Et sents diferent i això també fa que potser la intensitat de la relació que tens amb els companys no és la mateixa, no? Perquè...
1: Vols dir que potser en certes converses tu no hi entraves o tenien un altre món o què?
0: Bueno, no, si hi ha una conversa no hi ha problema, però clar, normalment fas grupets i parles i tot, i bueno, no sé.
1: Vols dir que estàveu a part les noies, potser, parlant entre vosaltres, o no?
0: Tampoc, perquè no les veies gaire.
1: Clar, no les veies, d'acord. Te les havies de pintar l'oli.
0: Les veia. Sí. La que les veia, no? Però vull dir que clar, tenia clar, molta més companyia masculina que de dones, no?
1: Però aquí, per exemple, ens expliquen moltes vegades a la ràdio que fins i tot ara, a les noies que estudien enginyeries, en una classe on eminentment hi ha homes, els hi costa, per exemple, fer preguntes. Perquè se n'enriuen, perquè no les tracten tan bé, perquè es troben alguna vegada algun professor que no els tracta de la mateixa manera que tracta els altres companys. Sembla molt antic, però això estic parlant d'ara, eh? Vull dir, això ens ho han explicat aquest últim any, estudiant joves, no? Llavors, no sé, tu, clar, en aquella època potser tenien més respecte.
0: Sí, jo crec que respecte. Sí que alguna vegada amb algun professor jo que dius senyor Casals, perquè clar, no...
1: Quan et parlaven de senyor, a tu?
0: Bueno, en el moment que dius de la llista, avui parlarem, pregunto a no sé qui, doncs et dius senyor Casals, si està ple d'homes i només hi ha una dona, doncs penses Casals és un... No?
1: És un senyor,
0: és
1: sí.
0: És un senyor, no? Sí, al sortir jo va ser com estrany, però no sé, jo sóc bastant... no sé, diria, impàvida o el que sigui, que potser reaccions que pugui tenir un altre o percepcions, que potser hi ha hagut aquesta relació diferent i tal, però potser no l'he notat.
1: Perquè tu estaves pel número allà.
0: Sí, no
1: estaves per perdre el temps.
0: Vull dir que de vegades inclús et diuen, ui, mira, ha passat això, i dius, ai, és que ni me n'hi he donat o ni li he donat importància, no?
1: El que passa que sí que ens comentaves que potser síndrome de la impostora o tenir por de no fer-ho igual de bé que els teus companys,
0: bueno,
1: això sí que ho havies tingut.
0: Però això passa sempre no amb la carrera, sinó amb qualsevol cosa, no?
1: Sí.
0: Per exemple, si
1: és un tema d'inseguretat.
0: Si un dia aparques malament... el dona tenia que ser, saps?
1: Sí. Però tu t'han dit, dona, que havies de ser si el robot era d'una altra manera o què?
0: No.
1: Ah, d'acord.
0: Això no.
1: No, però sí que hi ha com inseguretat en moments.
0: No sé, no em sento com a inseguretat o dir... No, sí, no pots fallar, eh? Ho has de fer bé.
1: Exacte,
0: perquè
1: no pots
0: fallar.
1: Perquè si
0: no, serà perquè ets bona.
1: Mm-hmm. No pots fallar mai si ets dona. Uh-huh. Així,
0: sí,
1: eh?
0: Això sí. Uh-huh.

0: Parlant amb Alicia Casals, enginyera industrial i especialitzada en robòtica, com arriba la robòtica a la teva vida i, sobretot, quina era el primer imatge que tenies sobre la robòtica, tu? Perquè, clar, si venies com jo, que només coneixies el cortocircuito, quin era
1: clar, els robots eren de ciència-ficció.
0: Clar.
1: De ciència-ficció, però tampoc potser es parlava tant de robots, no?
0: I com hi arribes? Què és el que t'agrada o en aquell moment t'emociona i dius jo vull anar cap aquí?
1: M'ho porta el grup de recerca on estàs, no? Nosaltres estàvem treballant en el càrnic d'informàtica, electrònica, processat d'imatge, i va ser el company, el meu cap, que va intuir que la robòtica, que encara no existia, d'alguna manera existia al Japó, però
0: clar,
1: aquí no.
0: Tu vas estar al 1990 a l'equip on vas ser els primers a estudiar robòtica a Espanya.
1: Sí.
0: 1990,
1: Van començar una mica abans. Esbrinar què era, no? Inclús, doncs, vam començar a fer els primers cursos al Col·legi d'Enginyer, que feien els cursos de postgrau, quan encara la robòtica no existia, clar, però es començava a parlar, no? Hi havia els primers robots a la SEAT i aleshores la gent necessitava aprendre que era un robot, no? I nosaltres també, perquè tampoc no teníem encara prou coneixement, no? I per tant, vés a buscar llibres, perquè no hi havia internet, clar, vés a buscar llibres, a veure algun llibre que parli de robòtica i anem entrant en el tema i aprenent i ensenyant. Perquè era el que demanava la societat en aquell moment, no?
0: Clar, tu ara has parlat de la SEAT, que la gent s'imagina en aquells robots, aquelles màquines, aquells braços...
1: Exacte.
0: Que van allà a posar les rodes i tal.
1: Jo
0: has vist que soc superespecialista en robòtica, clarament, però després vosaltres vau anar a buscar usos terapèutics i mèdics a la feina que fèieu. Llavors, per exemple, doncs, les laparoscòpies, no? per veure l'estómac, per operar, per fer doncs, operacions de traumatologia. Això és amb el que heu estat treballant tots aquests anys.
1: Sí, de fet, vam començar, clar, pensant en la indústria, perquè tampoc altra cosa no s'ocorria, però sí que quan vam començar a veure l'aplicació de la tecnologia en l'àmbit doncs, de la discapacitat, que va ser el primer, vam començar a treballar per una persona cega, a fer-li un teclat específic, quan només hi havia Braille, però havíem de fer una adaptació perquè treballés a la Facultat d'Informàtica, precisament. Aleshores es va obrir una mica aquesta idea de dir, bueno, si estem treballant amb robòtica, no podem fer robòtica en aquesta línia. I llavors vam començar per fer un robot assistencial, que era un braç, que ajudava una persona a menjar, una persona tetraplègica, una persona que no pot utilitzar els seus braços.
0: I aquesta idea...
1: va ser el començament.
0: Clar, i aquests objectius o aquestes idees també, com d'ajudar els altres, aquí dius que és on hi ha més dones en el món de la robòtica, quan hi ha dones en el món de la robòtica, moltes van cap aquí.
1: Sí. De fet, jo donava classes de robòtica a la Facultat d'Informàtica, quan vam fer un màster de bioenginyeria on hi havia robòtica mèdica, doncs vaig veure en canvi l'aula. De la proporció d'homes i dones que hi havia.
0: De sobte hi havia moltes dones,
1: exacte.
0: No?
1: Sí.
0: Clar, no n'hem parlat encara, però, per exemple, hi ha robots sexuals, això és un altre món, però, clar, jo sempre penso que molts, com que és un món d'homes, habitualment, són els que s'han dedicat, per exemple, a crear robots sexuals. Però si igual que passa amb la intel·ligència artificial, les dones no hi som en aquesta intel·ligència artificial que es crea, si en la robòtica no hi som, també és perill. Hi ha un perill de que allò que creem no ajudi les dones.
1: Evidentment. I en tots els equips és bo que hi hagi persones dels dos sexes perquè ens complementem, no? I evidentment.
0: Clar, ens complementem i també perquè si no estarem fent,
1: exactament,
0: a lo millor...
1: una visió, tens clar, només una visió, no?
0: Sí. I robots a lo millor, sí, per mirar un estómac, però no robots per doncs, fer una cirurgia d'un úter, no?
1: Sí, clar. Sí,
0: això us està passant. Ja veieu aquest viatge, per exemple, en ciència o què?
1: Sí, bueno, potser ja s'ha fet molt primer. Potser uns dels primers també eren... robots que operaven la pròstata.
0: S'han operat abans la pròstata que...
1: Potser diria que sí.
0: Que les vagines, eh?
1: Potser diria que sí.
0: Potser fa pinta de que sí.
1: Els primers que arribaven, perquè no m'hi havia plantejat, ara m'ho planteges tu, però sí, quan vaig veure uns dels primers robots allà en el camp de la cirurgia era per
0: la pròstata.
1: Sí. I bueno, després ja ha anat sortint, perquè amb la periscòpia, quan ja han començat aquestes tècniques, ja s'obre el camp i, en principi, un robot doncs ja pot fer una cosa o l'altra, no? Sí que...
0: Al final tu, la màquina pot fer de tot, però sí que és curiós que primer es comencés amb les pròstates,
1: sí, sí.
0: Que és el que passa molt sovint en el món mèdic. Tu has muntat una empresa que... De fet, n'has muntat tres d'empreses, i no sé si tot això també ho vas tenir en compte, o sigui, quan has anat fent els teus projectes. Ara en tens una, sobretot, que és la Rob Surgical, que és, em deies que treballen 50 treballadors.
1: Sí, sí.
0: O sigui, que no t'has quedat només en el món de la universitat, sinó que has sí, volgut muntar empresa.
1: En el moment... Bueno, una mica t'hi trobes, eh? Jo diria que moltes coses no ha sigut tant una cosa que et programes que faràs, sinó que en un moment donat veus que el que estàs fent té aquesta possibilitat, no? Clar, que pots dir, no, jo ja estic a la universitat, tinc la meva feina i no m'embolico, que és una opció... O l'altre que dius, ostres, si aquí he fet això, que és tan xulo, pues, m'agradaria veure-ho realment, que no es quedi aquí al laboratori, sinó que estigui fent servei de veritat.
0: I hem d'entendre que l'Alicia Casals era la directora d'aquesta empresa, o la fundadora, directora?
1: Bueno, som un equip.
0: La colla,
1: equip,
0: sí.
1: I quantes...
0: Hi ha més dones o no a l'empresa? O costa,
1: com
0: també.
1: Sempre, depèn de les àrees.
0: També, eh?
1: No, hi ha més homes. Però sí, no, hi ha algunes dones, però són majoritàriament homes. Quan es tracta això de mecànics electrònics, informàtics, majoritàriament. Mm-hmm. Sí que hi ha unes quantes dones, però majoritàriament homes. O la part més d'administració, la part més... Això és on hi ha més
0: homes. És així, eh? Encara estem amb aquests esquemes.
1: Sí, sí. I és, bueno, però és perquè... Ja ve d'abans, o sigui, el fet és que no en trobes, perquè moltes vegades, inclús, no, quan vols fer un projecte, no, demanaves un projecte, finançament per un projecte, et diuen, ja has tingut en compte de posar dones, dic, però és que no en trobes en el nivell que necessites. Per què? Pues perquè s'han caigut pel camí per un motiu o altre.
0: Però un motiu o l'altre, que pot ser la conciliació, és a dir, que volen ser mares, potser, perquè jo no sé si a tu, per exemple, la qüestió de ser mare... Si creus que en algun moment et va tallar la carrera o va ser difícil.
1: Jo no? Estava disposada a tallar la carrera, però bueno, al final ho vaig compaginar. Però vull dir que en el moment aquell, que tenia una prioritat de tenir fills, el que passa que era a l'època que dèiem a les superwoman, i al final t'espaviles i fas una mica de tot, no? I vas seguint, però...
0: Però clar, moltes, potser potser sí que van voler tirar per aquest camí. Vol dir que la seva carrera se menorris.
1: Hagués pogut ser. Ja. Hagués pogut ser perfectament. Perquè realment, si a mi em fas triar, hagués triat doncs, ser mare. I el que passa, bueno, també estàvem en un moment... Clar, de vegades comparem amb ara, estàvem en un moment de creixement a la universitat. Saps? Ara... potser tenia el problema diferent de soledat, perquè era un grup petit, estàvem creixent i potser les dificultats que vaig trobar és que tens poca companyia per anar tirant endavant, sobretot perquè vam començar amb la facultat d'informàtica, que era nova, que no hi havia gent. I
0: per soledat, creixent. En quin sentit? Parles de...
1: De pocs companys, uh-huh. Perquè era un centre nou i encara doncs, amb un creixement... Però érem creixement, o sigui, el meu problema no era competir, sinó, no tant
0: mantenir-te.
1: Competir, sinó tenir amb qui parlar, compartir més, no?
0: Sí. Però clar,
1: és... Dic, a vegades ho compares amb els temps actual, que és com molt més competitiu, que si no fas això així, si els altres et passaran al davant, en aquells moments era més... quan tingui aquests mèrits, podré arribar aquí.
0: Clar. Sí, que potser a dia d'avui, si fossis enginyera ara, t'haguessis quedat pel camí.
1: Potser m'hagués quedat pel camí perquè... clar, que també la meva educació i els meus conceptes eren diferents. Vull dir, ara penso diferent. No sé si fos ara jo... amb aquest món més competitiu seria més lluitadora en aquest sentit de dir, jo haig d'arribar aquí.
0: Clar, o potser hauries decidit no ser mare per no tallar la teva carrera, que crec que també és una aposta que fan moltes dones.
1: També. No sé si ho hagués fet, no crec, però... no crec, però podria ser.
0: Mai se sap.

0: Parlant amb Alicia Casals, aquesta enginyera especialitzada en robòtica, la seva primera tesi doctoral, l'any 78, era sobre com reconèixer objectes. M'imagino que ara ho veus i...
1: Sí, fa riure.
0: I et fa riure, no?, pràcticament, amb tot el que has fet fins ara i amb tot el que ha evolucionat aquest món,
1: evidentment,
0: sobretot.
1: Amb el que ha evolucionat, perquè el que llavors era una proesa, ara és allò que amb el telèfon apretes un botonet i surt. O molt millor, i surt molt millor.
0: I ara ja estem veient intervencions a distància, em refereixo a intervencions quirúrgiques. Tu has pogut veure, m'imagino, coses molt importants que fa uns anys no ens podríem ni imaginar, oi?
1: Mm-hmm. Efectivament.
0: A veure, fes-nos una mica...
1: D'entrada, quan vaig començar a estudiar, ja no m'imaginava la robòtica. Ja no m'imaginava. I quan vam començar en robòtica... ni t'imagina, vull dir, la robòtica era això, la fàbrica, fent cotxes o fent, o muntant electrodomèstics. No t'imaginaves que entraria en el món mèdic, que entraria en el món espacial, potser una miqueta més, però en molts altres àmbits. Parlar d'un robot social, un robot que et faci companyia, un robot que ajudi en l'operació, això és que no hi cabia en el cap, no?
0: I clar, parles de tota aquesta època, d'aquest món acadèmic, on tu vas haver de lluitar i no fallar mai, perquè, com dèiem, això eres de les poques dones. Vas sentir a vegades allò que hi havia a la lupa sobre teu a l'hora de... aquí parlo de la investigació i del moment aquest de la universitat, perquè el món de la universitat sí que encara hi ha el senyor catedràtic, que és el que ocupa, jo crec, molt espai en les càtedres i aquí sí que és difícil, vull dir, que és difícil trobar un lloc.
1: Sí, bueno, jo penso que depèn de l'entorn que et trobis. A la universitat potser hi ha hagut menys que l'entorn industrial. Aquesta diferenciació sí que hi ha molta gent que s'hi ha trobat. Jo m'he trobat en un entorn que no m'ha posat pegues en principi, almenys visuals, no? M'he sentit tractada com una altra.
0: Però suposo que també estàs amb altres noies més joves. Ara, per exemple, a l'empresa de robòtica i et deuen explicar potser coses que s'han trobat.
1: Sí, trobes de vegades i et sorprèn perquè dius, pues la meva vida ha sigut diferent, no? Perquè l'entorn ha sigut diferent, perquè la història ha sigut diferent i potser per com m'ho he pres jo. No? Tant per la manera de ser com per... M'he tornat, diguem, si vols, feminista amb el temps, perquè abans...
0: No, que això no t'ocupés.
1: Jo diria que he passat de que quan em vaig casar, la il·lusió de fer el primer dinar al meu marit el primer dia i que no entri a la cuina perquè jo sóc la senyora de la casa, i ara arribo a casa i què hi ha per sopar? Vull dir que ha anat canviant volatinament, però ha anat canviant... No?
0: Bueno, aquest és el trajecte de moltes dones, no?
1: Però la meva era això, jo sóc la senyora a la casa i jo faig aquestes coses, no? I el senyor farà el que li toca al senyor. Yeah. Vull dir que jo mateixa anava amb aquesta mentalitat i d'alguna manera penso que ho tenim una mica dintre tots, no? Ara, clar, ara es parla, abans no es parlava, no? D'això de les dones, de preocupar-te per les dones.
0: I igualment tu estàs, per exemple, agraïda, no? M'imagino del canvi, agraïda a totes les que van venir després i les que han fet revolució.
1: Clar, jo penso... A vegades dius, bueno, estàs aquí, estàs entre tants homes, dic, pues jo no, com que no he trobat impediments, clar, de vegades penso, ostres, això és gràcies a que les que hi havia abans s'han vestit d'home per anar a la universitat, perquè si no podien entrar. S'han fet això, han lluitat contra no sé què, han lluitat i jo, pues, ho he anat fent, però no m'he sentit que lluitava, no? Segurament ha sigut, però no m'ho he sentit massa.
0: Ho has anat fent. Potser sí que hi havia gent que et tenia enveja, no? M'imagino, també.
1: Hi havia gent que o enveja o dir que fa aquesta aquí, però com que el meu entorn no ha sigut així, doncs ja
0: ha sigut compensat. Ho has pogut saltar d'alguna manera.
1: Sí.
0: Clar, la presència de dones en aquest món encara és molt elevada a la resta d'Europa que aquí, o la cosa s'està equilibrant en el món de la robòtica. Estem aquí especialment fumudes o va tot arreu?
1: No, en general a tot arreu, perquè de vegades busques i penses, has de fer un comitè, has de fer d'allò, i penses en dones per tot arreu, i també costa, no estem pitjor que altres llocs.
0: Clar. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt que ens explicaves, que és que tu vas començar potser a interessar-te per l'enginyeria per unes ganes d'entendre com funcionaven les coses, com funcionava el món. Potser aquí també hi ha una feina de la pedagogia a les escoles, no? Per què no creem en aquesta curiositat de pensar un cotxe no va sol? Com, per què un cotxe treu fum? I per què un cotxe pot aconseguir tal velocitat o què li passa quan l'aconsegueix, etcètera, no? Potser hem de començar a fer-nos les preguntes més bàsiques.
1: Sí. O potser és una mica genètic, perquè la meva mare, per exemple, que va ser mestressa de casa, la germana gran d'11 germans i, per tant, ha estat tota la vida fet de mare des de que era joveneta, sí, i després amb 5 fills, en el fons tenia vocació d'enginyera.
0: Sí, com ho saps, això?
1: Perquè li agradava, i quan podia anar amb l'avi, amb el seu pare, sí, i que li expliqués coses i tal, no? I realment... I per tant penso que igual hi ha algú
0: hi ha una llavoreta aquí genètica
1: que m'ha passat,
0: sí, eh?
1: Que m'ha passat.
0: Però recordes alguna anècdota ella... de la teva àvia dient aquesta sopa té menys centímetres cúbics que l'anterior?
1: Jo no.
0: Faig
1: no,
0: broma.
1: No. Què va. No, en absolut. Ja dic, no veia l'enginyeria a la vida quotidiana, si no era... Dius, bueno, i el que veien per fora, dius... De màquines que veus, el que veiem era únicament els cotxes, perquè dintre les fàbriques tampoc sabíem què passava, no? Vull dir, ara tens molta més visió del que passa, però vaig triar enginyeria també dintre d'un desconeixement enorme d'on anava.
0: Però també és un permís per somiar, no, l'enginyeria? Perquè a més estem parlant del robot, que encara a dia d'avui ens sona una cosa molt, molt del futur. Portem ara ja 50 anys treballant i pràcticament amb robots, hem arribat a fer unes coses, estem al principi del camí.
1: Sí.
0: I per tant això hauria de ser engrescador, no?, per molta gent.
1: Sí que ho és. Sí. Bueno, ja es veu ara, i els nens a les escoles fem l'aula de robòtica i fem robòtica, no?, perquè és, ja es veu que... Ja, és bo, perquè també és un mitjà que et permet entrar a la tecnologia d'una manera divertida, no? No una màquina avorrida, sinó...
0: Sí, aquesta fama que teniu els enginyers i les enginyeres de ser un rotllo i superavorrits i tal, mentida, eh?
1: Mentida.
0: Doncs es
1: de
0: veu
1: vegades
0: clar...
1: et dius, sí, et semblen que som uns caps quadrats.
0: Es veu clar la telecogresca, no?, que porteu anys fent-la i és imbatible, és la festa més bèstia que hi ha dels universitaris.
1: Déu-n'hi-do, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: A mi em van, un dia que tenia tota la pissarra plena, em van entrar a la classe uns vestits de romans i em van borrar tot el que hi havia escrit.
0: Sí.
1: De la telecogresca. Em sembla que era el dels primers anys que es feia.
0: Escolta, i quan, ara que estàs jubilada, perquè clar, això no ho pots deixar, o sigui, aquesta passió per la robòtica no es deixa d'un dia per l'altre, què fas a casa? També fas invents o què? T'hem d'imaginar, bueno, inventant coses?
1: Segueixo... una mica... Bueno, vull seguir veient com evoluciona tot, menys fent, però sí, veient.
0: Però l'empresa encara hi estàs una mica vinculada, oi?
1: Sí, però ja estic més des de la part de govern i de decisió, no? Ja estic treballant.
0: Com portes el tema de l'autoritat, que és un tema també fumut per les dones, de vegades?
1: Bé,
0: com el portes
1: bé,
0: amb
1: bé,
0: eh?
1: Em sento respectada.
0: Molt bé. Doncs, Alicia Casals, moltíssimes gràcies per aquest viatge per la robòtica que ens has fet. Necessitem dones per la robòtica,
1: I
0: oi?
1: Tant,
0: perquè tu els hi donaràs feina,
1: no,
0: oi?
1: I a més, de vegades potser hi ha una certa recança perquè dius... és això, fer màquines i tot, i dius, si té una part social i d'aplicacions impensables, que dius, és molt maco.
0: Doncs Alicia Casals, enginyera industrial informàtica i catedràtica de l'UPC i, evidentment, una de les masters commanders d'aquesta empresa que es diu Rob Surgical, on ara totes les dones de Catalunya estan enviant currículum, ho saps, no?
1: Sí.
0: Moltes gràcies. Bona nit.
1: Merci.

0: Les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
1: Mira, ja ho deia al principi del programa, que tu te'n recordes d'una pel·lícula, Irene Pujadas?
2: Quina?
1: És una pel·lícula una mica vintage per tu. És de finals dels 80,
2: aviam,
1: que es deia Cortocircuito, que hi havia un robot que podia llegir llibres superràpid i es podia llegir tots els llibres del món superràpid. Clar, passava les pàgines així i us ho sabia tot.
2: Epa!
1: I jo vaig veure allò i vaig dir, jo vull un robot d'aquests. O sigui, jo vull ser aquest robot.
2: Tu vols ser aquest robot, no vols, exacte, que llegeixi per tu, tampoc.
1: No, no, no, jo vull ser aquest robot, em va semblar meravellós.
2: Yeah,
1: perquè
2: yeah,
1: anava dient, oh, ai, sí, ja sé com s'acaba, ui, no sé què, ara...
2: Però ho disfrutava o no?
1: No ho sé, això, hauríem de preguntar, era un robot. Irene Pujadas, escriptora, ja ho sabeu, aquesta dona fantàstica que havia de tant en tant a recomanar-nos llibres.
2: Llibres,
1: teca. Que heu de llegir tranquil·lament, apastiguadament, sota un llimoner, si voleu, aquest estiu, sota una figuera.
2: Exactament, sí, sí, sí. Avui portem una tria de llibres per llegir durant aquests mesos, que això em fa gràcia perquè no deixa de ser una manera de romantitzar l'estiu, no? Com si encara tinguéssim estius d'aquests de tenir dos mesos de temps.
1: Però tenim aquest somni, no?, d'aquells estius de quan érem petits que contàvem formigues. Això ja s'ha acabat, però, o no, diu Ferran Badia que no s'ha acabat, que vingui aquí a l'estudi que ens ho expliqui. Està content, perquè ve de fer vacances una mica. I bé, però la gent normal, allò té una setmana, dues, i corrent, i els nens, i no sé què, la Carmanyola i tal, i no és tan...
2: Sí, totalment, però jo crec que igualment s'ha d'aspirar a tenir, no? Bueno, a mi m'agrada tenir com coses de... d'aquella gent amb aquest estiu. Total, que portem quatre llibres, que són per quatre tipologies d'estius diferents que podríeu passar. Un estiu seria... O sigui, són quatre llibres. Un, per gent que se'n vagi de creuer, o per gent que treballi en creuers, o en el sector del turisme, o en coses similars. Un, per gent de ciutat que se'n vagi a pobles. Un, per gent que, efectivament, tingui el plaer d'avorrir-se sobiranament durant molt de temps i experimentar el pas del temps. I un altre, per gent que es quedi a Barcelona.
1: Mira, canviem música perquè així jo podré tossir, que és el que faig últimament. I'm a crazy.

0: Comencem pels creueristes, aquesta gent que tenen diners, però després agafen virus estranys. Jo no vull dir res.
1: Exacte. En cas que penseu en anar de creuer, en cas que sigueu d'aquesta gent fascinant i estranyíssima que se'n va de creuer...
0: Has vist aquella pel·lícula del Triangle de la Tristor?
1: Sí, bueno, meravellosa pel·lícula.
0: D'acord, per gent que va de creuer a l'estiu.
1: I, de fet, hi ha un altre llibre molt mític sobre la vida dels creuers, que és una crònica del David Foster Wallace, que es diu Una cosa suposadament divertida que no tornaré a fer...
0: No li va anar bé amb ella.
1: Que no li va anar gens bé. Bueno, el llibre és meravellós, s'ha de dir, però avui us en porto un altre. Es tracta de la novel·la L'Odissea, de Lara Williams, publicada a Angle Editorial i amb traducció de l'Albert Pijuan.
0: Escolta, un títol ambiciós, L'Odissea, jo em pensava que em parlaries d'Homer, però la cosa és d'anar-te'n al cap de setmana de creuer, o al cap de setmana o els dies que tinguis.
1: Sí, l'Odissea explica la història de la Ingrid, que és una dona que treballa en un creuer de luxe enorme, d'aquests que tenen 40.000 botigues i piscines amb tobogans i spas i cinemes i casinos per dins, no? D'aquests llocs completament fastuosos. I el tema és que el cap del creuer és una mena de gurú que parla com si tot ell fos una mena de manual d'autoajuda i que obliga els treballadors a fer coses cada cop més xungues per demostrar el seu compromís amb la feina.
0: Escolta, està pintant bastant bé la cosa. Per cert, que no ho he dit, 932017474, si algú ens vol recomanar un llibre per aquest estiu, perquè nosaltres tots som orelles i tots som llibretes per apuntar. Que sigui bo, que sigui bo el llibre. O sigui, no, nosaltres penseu que tenim 2 dies de vacances, volem aprofitar-ho bé, això. Escolta, aquesta novel·la del creuer, què?
1: L'Odissea. És una novel·la guapíssima que toca diversos temes. D'una banda, doncs això, no? La vida dels creuers des de la perspectiva dels treballadors, que al final és una feina estranyíssima, com extremadament monòtona, no? I llavors també doncs, aquesta mescla de saturació i de buidor, que són aquests no llocs absolutament capitalistes, no? I això, també hi ha com molta crítica a una cultura del treball quasi religiosa.
0: Però la cultura del treball de les persones que han anat allà i estan de vacances o dels que pobres estan treballant allà fent d'hostesa i de cambrers?
1: Dels que estan treballant a dintre, és a dir, com el cap, que és aquesta mena del cap del creuer, que és aquesta mena de gurú estrany, els fa fer com proves per demostrar que ells estan com compromesos per treballar, no? Llavors, aquí es genera com tota una dinàmica molt, molt xunga.
0: Una mica treballador del mes del McDonald's,
1: Exacte.
0: Escolta, la protagonista, què tal? Com és aquesta protagonista?
1: I la protagonista és aquesta noia que es diu Ingrid, que és un personatge molt interessant perquè sempre està com basculant una mica entre la submissió i la ràbia. És una novel·la amb molta ràbia femenina, que sempre és un tema que ens interessa molt, no? Com aquesta barreja de a vegades és molt submisa i de cop i volta té com uns prontos bastant importants. És una novel·la molt fosca que sovint frega com el grotesc, i a més la Lara Williams és com molt bona també com caracteritzant tots els espais del creuer, les feines que han d'anar fent els treballadors, no? Per exemple, un dia han de fer manicures, un altre dia estan a la botiga de souvenirs, han d'anar fent les diferents feines.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Ja m'he cansat, jo, ja. Ja m'he cansat.
1: És una molt bona novel·la, de veritat.
0: I tot això, t'estàs marejant o no?
1: No t'estàs marejant, però t'estàs empatxant. Sí que hi ha com una cosa... T'estàs empatxant i alhora et sents buit per dintre. La Lara Williams, l'escriptora, és una escriptora anglesa de Manchester i us la recomano moltíssim. És una dona que escriu molt i molt bé, que construeix personatges femenins molt ambivalents, molt interessants, i també ha escrit altres llibres, però traduït diria que només en té un altre, que és una novel·la que va publicar a Blacky Books, que es titula Les Devoradores, que va d'un grup de noies que fan com vida normal, però cada X temps queden per fer un banquet de menjar absolutament grotesc i excessiu, i és una novel·la bastant interessant, també.
0: Doncs escolta, ens encanta aquesta dona, Lara Williams, Angle Editorial, aquesta novel·la que es diu L'Odissea, no confondre amb la d'Homer.
1: Exacte.
0: I és això, agafar un barco i que passin coses
1: passant
0: mentre
1: coses.
0: Estan les ungles.
1: Exactament.
0: Quina por. I jo!

0: No ens cansem mai de sentir Guillermina Mota en aquest programa.
1: És que és una dona meravellosa.
0: I escolta, mira, saps que avui hi ha hagut un moment de telepatia que tu desconeixes?
1: Per
0: aquest
1: què?
0: Llibre del que em parlaràs ara, sí? Que es diu No vingueu al poble a reposar de Marc Camps.
1: Sí.
0: Jo el vaig veure i vaig dir, ostres, m'agradaria portar aquesta dona, perquè fa bona pinta aquest llibre.
1: I tant.
0: Doncs resulta que la cosa es va traspaparar, no hi va pensar més, i vull rebre un correu que em diuen, ei, escolta, que t'agradaria convidar la Marc Camps. I jo, ai, no, ho sento, no me'n recordava més, però ja acabem aquesta setmana el programa, tal, tal. I després veig que tu em parlaves.
1: Mira, doncs escolta.
0: M'has salvat la papereta.
1: Escolta, perquè em meravellós.
0: Em sap molt de greu no haver portat la Marc Camps, ens haurem de portar-la al setembre.
1: I tant.
0: Esperem que no agafi cap creuer i que torni al setembre.
1: A ella estaria molt bé portar-la al setembre, però mentrestant, durant els mesos d'estiu...
0: Avui, exacte, ara la podem començar
1: ara,
0: a llegir.
1: Ara la recomanem, exactament.
0: I així fem club de lectura.
1: Exactament. Aquesta recomanació seria per la gent de ciutat que fugi a algun poble, especialment dedicat als barcelonins que pugin cap a terres gironines i empordaneses. Es tracta d'un llibre que es titula No vingueu al poble a reposar, de l'escriptora i periodista Marc Camps, i publicat a edicions de la L Geminada.
0: I escolta, t'anava a preguntar si era ficció o no era ficció, però ja l'he obert, ja veig aquí Guillem Terribas, que és el llibreter de la 22,
1: sí.
0: I ja començo a veure aquí aquestes coses i dic, home, doncs no sembla que sigui...
1: Però, ficció.
0: Ficció, però mai se sap.
1: Es tracta d'un llibre de no ficció molt literari, perquè realment és un assaig, és una carta d'amor de la Marc Camps a la seva terra, això és així. I és un llibre en què Marc Camps, que ella és de Celrà, escriu sobre el seu tros de món, especialment les Gavarres i la zona que vindria a ser com l'Empordà del Gironès, Celrà, Bordils, Flaçà, i analitza com la seva zona i una mica com l'Empordà en general han estat ocupats per gent de ciutat que va als pobles a desconnectar, a connectar amb la natura, a descansar, i que bàsicament compren segones residències o s'instal·len al poble sense tenir en compte ni les tradicions ni les maneres de fer del poble i de la gent que hi viu.
0: Sí, sí, com els expats i com mil coses.
1: Exacte, sí, de fet hi ha un moment molt interessant.
0: De fet, jo crec que l'Empordà en aquest sentit pateix bastant.
1: Pateix moltíssim, sí, sí. I ella aquí, de fet, aporta com moltes dades al respecte, per exemple, sobre els problemes d'habitatge. I hi ha un moment bastant interessant en què explica que quan algú compra moltes cases en un poble vell i fet malbé de l'Empordà, diguem, en el passat, la gent sempre deia, oh, estan salvant el poble, no? Quan en realitat, si això passés a la ciutat, que un sol propietari concentrés mogollon de pisos, seria clarament una cosa terrible, no? Llavors, bueno, és interessant perquè la Marc Camps és una escriptora molt intel·ligent, amb molta sensibilitat i textura a l'hora d'escriure, i aquí barreja, d'una banda, doncs, moltes cites literàries sobre la seva zona del món, inevitablement Josep Pla hi té un paper importantíssim, i jo crec que ella fins i tot s'amara una miqueta en el seu estil, i llavors hi ha moltes anècdotes sobre la història de les Gavarres i una mica de crítica a aquest èxode urbà que està matant els pobles i posant-los una miqueta a la sordina, només perquè no volen tenir postals on anar a passar el cap de setmana.
0: Ara la frase crec més repetida, gràcies també a l'Estrella d'Am, és que ens anem a l'Empordà aquest cap de setmana, ens
1: clar,
0: anem a l'Empordà
1: clar,
0: aquest estiu.
1: És que s'entén completament l'odi, és així.
0: Jo no vull dir res.
1: I llavors...
0: Escolta, i quina, a part de temes que toca, o sigui, quines qüestions surten també en el llibre?
1: Clar, d'una banda, és això, és una carta d'amor de la Marc Camps a la terra on viu i una defensa d'aquesta terra, i llavors parla de coses com molt concretes, per exemple, doncs, problemàtiques com el fet de tallar accessos públics de camins perquè els nous propietaris els volen fer privats, una mica la folclorització de lo rural, no? Fins i tot de parlar de paraules que a ella li semblen objectes, com la idea de món rural, la idea de territori, o el tema dels veïns que es queixen pel soroll de les campanes, que, per exemple, aquest capítol és guapíssim, perquè ella explica que...
0: Li ha agradat, ho veieu, que li ha agradat.
1: Sí, sí, m'ha agradat molt. Ella explica que a Celrà, per exemple, l'any 1936, el comitè antifeixista va retirar les campanes i un camió amb les lletres de la CNT i la FAI les va portar fins a Granollers per convertir aquestes campanes en munició, no? I que en aquella època el president del comitè antifeixista era un tal Josep Vilert i Quintana. I la cosa és que a dia d'avui és justament el net d'aquest home el qui vol recuperar el toc de campanes manual al poble, no? I llavors també parla molt d'on s'han fet les campanes de cada poble, de l'ofici de fondre campanes i d'una escola de campaners que s'ha creat a la Vall d'en Bas. Vull dir, hi ha com detalls realment molt interessants. No us espereu gens un llibre pamfletari, perquè no ho és, sinó que és un recull d'història i d'històries molt ben trebat i molt ben detallat, que justament demostra perquè cal preservar el caràcter de tota aquesta... de cada zona del món, bàsicament.
0: Jo crec que No vingueu al poble a reposar, tant de bo el pogués escriure, també gent de diferents parts de Catalunya, perquè jo crec que al Delta de l'Ebre ara podríem parlar també d'això,
1: sí,
0: d'aquesta gentrificació que hi ha, etcètera. No?
1: Sí, de fet, ella també parla en algun moment com de la pugna Catalunya Vella, Catalunya Nova, i com al final les dues Catalunyes que diguem...
0: Estan
1: fumudes
0: pel mateix.
1: Sí, sí. Doncs... No vingueu al poble a reposar, molt recomanat.
0: Meravellós, Marc Camps, No vingueu al poble a reposar, al setembre haurà de tornar a venir perquè ens haurà d'explicar aquí en directe. Mare meva, quina afanyada, se m'ha acumulat això.

0: Ara ja hem guillotinat tots els pixapins que van als pobles, i no només pixapins, perquè jo crec que en el cas de l'Empordà, de fet, hi ha gent de Barcelona que hi ha anat, però sobretot jo crec que hi ha molt estranger que s'estan anant a viure allà.
1: Sí, clar, home, Girona, amb el ciclisme,
0: perquè
1: tot
0: plegat. Perquè només cal agafar un dia l'AVE Barcelona-Girona, i som les úniques d'aquí del Rostoll, eh? Vull dir, sí. És bèstia. Escolta, aquí estàs una mica pesadeta, t'he de dir, eh? Em vols tornar a recomanar una novel·la que ja em vas recomanar?
1: El tercer llibre que... Sí, i aquí estic i no pararé. Estem en directe.
0: Sí, clar.
1: El tercer llibre que...
0: Sí, és que t'ho dic així, ja.
1: Sí, ja, he decidit que volia insistir, realment. El tercer llibre que us recomano seria més per un estat d'esperit concret, que seria el de monotonia absoluta. És per aquella gent que pugui tenir 2 mesos en què oblidi que existeix el pas del temps.
0: Exacte, o sigui, comptar formigues de veritat, oi?
1: Exacte.
0: Per aquests que compten formigues, els encantarà El volum del temps?
1: Sí. Es tracta d'una novel·la que es diu El volum del temps, de l'escriptora danesa Solveig Balle, publicat a Anagrama i amb traducció de la Maria Rosic. I és un llibre meravellós en què, bàsicament, la protagonista es queda atrapada a un 18 de novembre. Ella es desperta un 18 de novembre, fa la seva vida, es desperta l'endemà i torna a ser 18 de novembre.
0: Però, perdona, això és la vida de la rutina. Per què l'hauríem de llegir l'estiu?
1: Perquè l'estiu hi ha com aquesta cosa que pots perdre prou el temps com per fixar-te en els moviments petits de les coses, no?
0: Sí.
1: I perquè és un projecte de 7 llibres. És a dir, aquesta escriptora ha escrit El volum del temps 1... i escriurà El volum del temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre parlant d'aquesta protagonista que es queda atrapada el 18 de novembre. És una novel·la molt filosòfica, a la Montse li genera bastanta angoixa, com quan em van parlar en el seu moment, el 18 de novembre passat, que vam fer un especial sobre aquesta... Una secció.
0: Sí, un especial.
1: sobre aquesta novel·la, em van parlar.
0: No, et dic una cosa, els 7 volums no me'ls llegiré, però algun caurà.
1: Jo crec que per insistència et llegiràs el primer.
0: Demà vaig a la llibreria i me'n compro un.
1: Sí.
0: Ara m'enganxaré i veuràs tu.
1: En tot cas, això és un projecte molt interessant, amb moltes implicacions filosòfiques. Realment veus aquesta protagonista movent-se pel temps, movent-se per l'espai sense temps, perquè sempre estan al mateix temps.
0: El dia de la marmota.
1: I veiem com intenta continuar formant part de la humanitat, no? Encara que n'estigui expulsada, en certa manera. El volum del temps, apunteu-lo.

0: I pels que no podem sortir de casa, que potser ens haurem de quedar a Barcelona amb clau i forrellat, què?
1: Exacte. Pels que us quedeu a Barcelona, o en aquest cas, els que visqueu a Barcelona, sigui perquè esteu treballant, perquè no podeu marxar enlloc, o perquè no voleu marxar enlloc, perquè l'estiu a vegades realment és terrible. La gent als aeroports, la calor, les implicacions ètiques de tanta mobilitat, vull dir que Barcelona és terrible, però si tens algun refugi climàtic tranquil i controlat, pots estar-hi ben a gust, també. I en aquest cas, en cas que us quedeu aquí, podeu fer una mica d'exploració local i llegir El Raval a deshora, de la Júlia Bacardit.
0: Que és una recopilació de cròniques, que aquesta col·laboradora del programa fa a la revista Núvol, i és una manera de veure la ciutat que ja coneixem, però d'una altra manera.
1: Exacte, la Júlia Bacardit té una capacitat completament innata i molt ben entrenada per xerrar i fer-la petar amb gent de tota mena, i en aquest cas ella explora diversos personatges del que ella descriu com la perifèria del centre, que és El Raval. I llavors hi trobareu tota mena de personatges, en cap cas són unes cròniques escèptiques i neutrals, sinó unes cròniques molt sobre la vida de la vida, que diria Catherine Mansfield, que hi ha en aquest barri, no? com tota la gent que hi ha, els croissants del forn de la plaça del Pedró, els drogues, perdularis, batusses policials, persones concretes que han arribat aquí o que fa generacions que hi són, i gent amb qui la Júlia comparteix taula de bar o un banc a la Rambla del Raval o una trobada a la matinada.
0: El Raval a deshora, de Júlia Bacardit. Moltíssimes gràcies, Irene Pujades. Jo et volia recomanar un llibre, però un altre dia. Ho deixem aquí, les lectores
1: aquí.
0: I oients del programa. Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem parlant del llegat culinari de les nostres mares i àvies amb l'Anna Vilaró del restaurant Can Vilaró, que és una meravella, això. Demà a les 9 de la nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest matí, precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i alguns ministres participaran en una jornada sobre emigració. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa.
3: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una presumpta trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Muckels i Eduard Farelo. Els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
3: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que el substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de Seguretat Social.
4: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
3: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar un gol en el temps reglamentari a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora dels setzens de final i el Paraguai jugarà els vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria França-Suècia.
3: El Brasil s'ha classificat per a vuitens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. En joc a aquesta hora, el Marroc, Països Baixos de setzens, es jugarà pròrroga. Els neerlandesos s'han avançat amb un gol de Gapco i el Marroc l'ha empatat al minut 90.
1: El Barça espera poder fer oficial a les properes hores la marxa d'Ansu Fati a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana ha anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny, últim dia del mes. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que tindrem un temps plenament estival, amb sol al matí i ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva, nit tòrrida del litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia, això sí, la calor tornarà a ser intensa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Farners el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Clara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 41 anys el nedador americà Michael Phelps i nosaltres ho celebrem recordant una cita seva que diu: no posis límits a res. Com més somies, més lluny arribes.
0: Molt bé, quines frases que ens portes últimament. Quines
1: cites. Molt
0: intenseta. Bé, hem arribat al dimarts, segon dia de la setmana. Això vol dir que també ens queda un despertador menys. Aquesta és l'última setmana de la temporada dels matiners i cada dia ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir de llit amb optimisme i no us negarem que ens encanta que la vida soni com un musical.
2: Listen, if we can pull this off, this day will go down in history for me. March 23rd.
3: No. Your historic day is not the 23rd, it's the 24th.
2: Why do you mean the 24th?
3: It's 2:30 already.

0: Nothing could be grander than to be a Louisiana.
1: Avui li ha tocat el torn al musical Singing in the Rain. Aquesta és la versió britànica que es va presentar a Londres l'any 2012. El títol no és cap misteri, es diu Good Morning. És interpretada pels tres protagonistes després de passar tota

va. De fet, és una de les escenes més recordades de Singing in the Rain. La llum al final del túnel, els arbres ens deixen mig veure el bosc. No hem fet dos passos enrere per fer-ne un endavant. Tot el contrari, nosaltres som de la vall que fa baixada. I la baixada d'aquesta setmana és de les més gustoses de la temporada. La resta que segueixi sent com un musical. I és que amb un despertador menys, només ens cal començar el dia fent uns saltets acompassats amb les sabates de claqué posades.

0: I amb aquesta cançó, Singing in the Rain, us diem bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ara mateix, Marroc, Països Baixos, sí, en temps de pròrroga,
1: mira,
0: pròrroga, no?
1: Mira, que està a punt de marcar Marroc i gol de
2: gol.
1: I ha fallat.
2: Com ha fallat això?
1: En fi, 5 minuts de la pròrroga, portem 6 minuts de la pròrroga. Home, és que estava cansadíssim, has vist, no?
0: De moment, empat 1-1, eh?
1: 1-1, sí. 1-1 ha empatat Marroc els últims minuts del temps reglamentari.
0: Haurem d'estar pendents, doncs, aquest temps afegit d'aquest partit.
1: Molt bona parada del porter holandès.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Jo et vaig avisant i et vaig dient.
0: Perfecte, t'ho agrairé. A partir de les 6
1: ara
0: del matí...
1: Ja és eliminatori, vull dir que ja és el moment emocionant.
0: Sí, a veure, s'acaba, que sembla penal. Que portem 4 mesos amb el Mundial.
1: Que portem 21 dies, si no em falla la memòria.
0: Ja,
1: ens en queden 18.
0: Tinc un veí davant de casa que cada matinada està despert per seguir tots els partits del Mundial.
1: Un paraguai alemanya divertidíssim.
0: Jo pensava que estava treballant i no, resulta que està al sofà de casa espaterrat amb l'aire condicionat seguirà el Mundial.
1: Jo quan he sortit de casa he vist dos nois en una cantonada mirant el partit tranquil·lament.
0: Veus? Si és que el Mundial uneix, com aquí els matiners.
1: I tant.
0: També ens uneix el que passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, que serà molt interessant sentir-lo. I va haver un nou tiroteig ahir a la mina amb un ferit lleu. Serà molt interessant perquè fa dies que intentem parlar amb ell i que ens expliqui com veu ell aquest moment de la seguretat a Catalunya i aviam què ens diu a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. També el dia en què comencen les declaracions pel cas Àndic.
0: Sí, els testimonis.
1: Ens explicarà la Maica Navarro, que és una de les periodistes que més informació té sobre aquest cas. Després, a un quart d'11, a una parella estranya o atípica, tenim dos magistrats, un del Constitucional i un del Suprem, que són del mateix poble, de Badia del Vallès, que van fer el pregó i que els tindrem els dos junts per parlar no només de les lleis, sinó de la vida. També tindrem el Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia, una de les persones que més troba a faltar Sant Joan ja, perquè recordem que és un gran fanàtic dels petards, però no només per això el tindrem. I a les 11 parlarem de xarxes socials amb Sergi Pàmies.
0: Molt bé, doncs programa completet. A partir de les 6 del matí engega aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Pendents també d'aquest partit, d'aquest Marroc-Països Baixos. Mentrestant, Àlex Bosch, que ha passat el món mentre dormíem.
3: Doncs mira, Mònaco passa per ser no només el paradís dels multimilionaris, sinó també un dels indrets segurament més segurs del món. Fins aquesta nit.
0: Què ha passat?
3: Resulta que s'hi ha sentit una forta explosió en un bloc residencial de 6 plantes.
0: Sí.
3: Hi ha 3 ferits, una parella d'entre 50 i 60 anys i un menor d'uns 13 anys. Cal pensar que són membres d'una mateixa família. Les càmeres de seguretat de l'edifici han captat com una estona abans de l'explosió un home i deixava un paquet al vestíbul i fugia.
0: Caram.
3: Oficialment no ha transcendit la identitat dels ferits, però, segons diversos mitjans, un d'ells seria l'oligarca ucraïnès Vadim Ermolaev. Resulta que és un multimilionari ucraïnès,
0: sí,
3: resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023, és a dir, pràcticament viu exiliat a Mònaco. I està allà perquè va marxar d'Ucraïna, sancionat, perquè va continuar fent negocis a la península de Crimea, que recordem que és una zona ocupada per Rússia. Doncs, malgrat que és una zona ocupada per Rússia, ell va continuar fent negocis, perquè resulta que s'hi ven bastant bé l'alcohol allà.
0: Ah, mira, m'ho dius.
3: A Crimea. Doncs ell va continuar fent negocis amb la venda d'alcohol. És el primer atemptat en la història d'aquest petit país, d'aquest tipus, i que és un país bàsicament conegut pels casinos, pels iots, per la Fórmula 1, i és tan excepcional que fins i tot el príncep Albert ha hagut de reaccionar immediatament, ha qualificat els fets de crim odiós i ha admès que l'explosió ha estat un xoc per tota la comunitat monegasca. Ha promès que el Principat continuarà vigilant perquè no es retrocedeixin fets com aquest. En tot cas, és una

0: societat absolutament xocada per un fet com aquest.
1: Clar. Si no hi estan gens acostumats i de cop i volta passa això. Doncs escolta, haurem d'estar pendents com s'està transformant el planeta i no et diria que... No et diria que millor, sinó que anem a pitjor. Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Vinga, va, com un minut arribem ja a 5:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per projectes com el que han liderat un grup de jugadores de futbol del Bages per fundar el Club de Futbol Ginesta. L'objectiu era crear un club de futbol centrat exclusivament en la categoria femenina. Les seves impulsores asseguren que en els mixtes, rara vegada el femení ocupava el lloc que li pertocava i per això van decidir canviar les coses. El nou club jugarà a Balsareny i encara està per veure quants equips podran tenir, però són optimistes amb el seu futur.
1: I alerta perquè toca parlar d'una cursa que ens ha cridat moltíssim l'atenció i que estem convençuts els matiners de Catalunya Ràdio que se'n parlarà poquíssim, Marta.
3: Sí, són curses amb taca-taca que s'estan fent aquests dies al barri de Sants. Es va poder veure, es veu fa uns dies al carrer de la Creu Coberta, gent amb caminadors i fins i tot amb carretons d'anar al mercat. Aquesta era la primera cursa i també una mica la carta de presentació pels nous cursos de CrossFit Senior que es fan al CrossFit Sants per persones més grans de 60 anys i estan fent classes d'entrenament funcional adaptat doncs, per millorar la mobilitat, la força i el benestar personal. I atents, perquè aquests són alguns dels participants que estan molt i molt satisfets amb aquests nous cursos.
4: Y esto ha cambiado totalmente la filosofía de lo que pensaba que era.
5: Lo que da mucho miedo es la palabra CrossFit. Entonces, cuando oyes, ven al CrossFit, y dices, ¡hala, estás loco! ¿Qué vas a hacer tú en el CrossFit?
4: Y él ha sabido ir introduciéndolo poco a poco, que no fuera brusco y que no hubiera un rechazo. Sí que veo que cada día puedo más cosas que decía, esto no voy a poder. Resulta que sí, además suave y te lo pasas bien. Yo creo que es básico, aparte que te genera, pues, no sé, endorfinas, te hace estar como más contento, más activo.
3: Veus?
1: M'encanta que li faci por la paraula CrossFit.
3: Sí, sí. Fa respecte. Bueno, és que fa respecte, deu imposar. Per segons qui, si no s'ha mogut mai de cop i volta et diuen, va, apunta't a CrossFit.
1: I escolta, i tal com estava dient una d'aquestes participants, ho està notant que és el més important.
3: Sí, i tant, fantàstic. Tant, llarga, i l'esport sempre està molt bé.
1: Llarga vida a l'esport i aquesta iniciativa. 6:15 del matí i un minut. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. I també tenim ganes de saber quina bona notícia ens haguem aquest matí de dimarts.
3: Doncs mira, la bona notícia és que tenim un nou descobriment històric.
1: A veure.
3: Un estudi liderat pel Laboratori d'Arqueologia Medieval de la UB, de la Universitat de Barcelona, ha analitzat la sonoritat de la vall de Barsadan, al Pallars Jussà, per reconstruir com es comunicaven els seus habitants de muntanya a muntanya als segles 10 i 12. El projecte ha utilitzat reproduccions, atenció, de corns medievals per tastar la capacitat de transmissió sonora entre 17 punts estratègics de la vall. S'han provat corns de banya de vaca, de ceràmica i metàl·lics. Les proves han demostrat que els instruments poden superar els 3 quilòmetres de distància i que el receptor pot diferenciar un so de l'altre.
1: Dura molt el tall, Lara.
3: És per trepitjar quan puguem.
1: Vindria a ser el WhatsApp de l'època, no?
3: Correcte.
1: No, perquè segons les sonoritats que tenien, crec que enviàvem senyals...
3: Funció, doncs, si utilitzaven el de ceràmica, volia dir perill. Si utilitzaven el de metàl·lic, una altra cosa. Els resultats determinen que el corn de banya, malgrat ser molt més accessible, cobreix les mateixes distàncies que el ceràmic. L'arqueòloga Laura Melero ha explicat que segurament aquest corn estaria vinculat amb el món de la ramaderia i de la transhumància.
6: Diguem que els corns, tot i que sí que va tot molt vinculat, perquè al final és comunicació sonora, els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana.
1: Estem rient, però escolta, més que a l'època era com es comunicaven.
3: No, és que ara m'ha agradat com el Silvo Canario.
1: Sí, exacte.
3: És el mateix.
1: És el mateix.
3: I també fa gràcia.
1: Us imagineu, ara tothom comunicant-se així?
3: Va, m'encantaria.
1: Per aquí la Diagonal ens tornaríem bojos.
3: És que no sé xiular. S'ha de xiular bé?
7: No.
3: Bueno, sí, això sí.
1: Però si no et surt.
3: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
1: Veure,
3: jo no puc fer la ràdio.
1: Home, no, Marta. Treu-me la música, a veure.
3: Però què?
1: Va, xiular, home, xiular.
3: Però així solen, o sigui, sense els dits, així no ho sé fer.
7: Hauria d'haver gravat això.
3: No. Tu, Lara?
7: Jo no en sé.
1: Però a veure, un moment, per favor.
3: És que no sé, mira.
1: Que no saps xiular.
3: Sempre és un mussol. No. Que ho he intentat molt i que no puc.
1: Això no. No. A veure. Ai, Déu meu, senyor. Com es nota que estem a l'última setmana. Motius per saltar del llit. Tot Serra, bon dia.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit en aquests dies sufocants és saber com prevenir cops de calor. Convé beure aigua amb freqüència, encara que no es tingui set, evitar l'alcohol i els àpats pesats, dur roba lleugera, protegir-se el cap i buscar espais frescos durant les hores centrals del dia. També es recomana reduir l'activitat física en aquesta franja i ventilar l'habitatge quan no faci tanta calor. Si algú pateix un cop de calor, el primer que cal fer és portar la persona a l'ombra, després retirar-li la roba innecessària, aplicar-li draps frescos a la pell i ventilar-la.
1: A veure, encara ha tornat a parar el partit aquest que estan fent de Països Baixos-Marroc?
3: Sí, però ara estan a la pròrroga, són, em sembla, 5 minuts. No ho sé, ara...
1: A veure... Sí,
3: ah, són 5 minuts.
1: Ah, 5 minuts de descans?
3: 5. Val.
1: I per què han de parar 5 minuts per descansar?
3: Per hidratar-se també. Fumar un
1: doncs
3: piti.
1: Espera't, que jo el Roger ja el tinc aquí, evidentment. A veure, sí, ja està. 15 minuts cada part. Val, acaba la primera part de la pròrroga, ara canvien el grup.
3: Ui, això serà ja penaltis,
1: si no m'està dient el Maiol que si no marquen penals. Mentrestant, com batega el cor aquest matí?
3: Doncs batega amb Carmen Gédez, perquè l'actriu i cantant pregonera de l'orgull LGTBIQ+, a Sevilla, ha denunciat el retrocés que pateix la comunitat per l'auge de l'extrema dreta. Ho ha fet en declaracions a la premsa.
8: Queda muchísimo por hacer. Creo que cada vez más, como que voy notando como un retroceso con el auge de la extrema derecha, pero aquí seguiremos ocupando los espacios que nos pertenecen y luchando por nuestros derechos, que son los mismos que los de cualquier persona.
1: Celebrem, doncs, les paraules que aquests dies s'estan reproduint i que estan produint, estan explicant moltíssimes persones conegudes, reivindicant en aquest cap de setmana de l'orgull els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I alerta perquè el cor també batega amb Quevedo.

0: veritat de la gent... Digue'm,
1: no, no, que anava a dir, quina veu més natural que té aquesta cançó. Sí. Sempre que escolto Quevedo dic, mare meva, de veritat, no pot estar més tocada que...
0: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Oh. Ara, t'he de dir que l'he escoltat amb aquesta entrevista que ara explicarem. Mm. I Déu-n'hi-do,
2: té una veu.
1: Ah, sí?
2: Veu.
1: Ah.
2: Sí, sí, mira,
1: ara l'escoltarem, doncs. A veure.
0: Quevedo ha parlat de la gentrificació a les Canàries, al podcast El Buscador. Estem parlant d'unes illes que el 2025, per exemple, ja van rebre uns 18 milions de turistes, una barbaritat. I ell explica en aquest podcast que cada vegada que torna a casa nota que les illes han canviat.
3: Personalmente a mí me ha vencido justo cuando salí de cuarentena, empiezo a hacer música y al poco tiempo empiezo a viajar y empiezo a estar menos en la isla. Entonces también puedo notarlo mucho más porque cada vez que vuelvo puedo notar diferencia con la vez anterior, ¿sabes? Hay un montón de turismo masivo que en un montón de aspectos pues perjudica a la gente que iba allí. Las condiciones de vida de la gente cambian, los precios de las casas cambian, un montón de cosas que al final uno hace sentirse como extranjero en su propia casa, ¿sabes?
1: Sí que te la veu greu.
0: Oi?
1: Sí. Ara potser no està tan tocada.
0: Bueno, una miqueteta.
1: Sí. Una miqueteta, però...
2: Està com un robot.
1: Sí, però...
2: Que... Però no, té la veu molt vixuda.
0: És que crec que no l'havia sentit parlar mai.
1: Tira, Oriol, per favor, tira. De veritat que avui anem cap al so que ens deixa la ràdio, sisplau. 8 minuts, arribem ja a dos quarts de sis del matí. Digue'm, perdó, Oriol, digue'm. Ai, sí, que queda un tall, perdó, clar. Què queda?
2: No, el so que ens deixa la ràdio.
1: Ah, doncs anem al so que ens deixa la ràdio. Doncs
2: vinga.
1: Digue'm, explica'm, Lara.
0: Doncs dic, al matí de Catalunya Ràdio vam celebrar la final de la Lliga de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors i ens va acompanyar el Julen al piano.
4: Tres amigues...

0: aquesta història parla d'una altra cosa, parla d'un altre tipus d'estació plena de...
1: Doncs Julen, que va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio per aquest final de Lliga de l'Enigmàrius.

0: 6 minuts, arribem a 6:15 del matí. Què passava tal dia com avui amb Lady Marmalade?
1: Doncs que un 30 de juny del 2001 aquest tema arribava al número 1 a les llistes del Regne Unit, un tema interpretat per Christina Aguilera, Lil Kim, Maya i Pink. Recordem, però, que es va fer famós originalment el 1974, una mica abans. La col·laboració, però, aquesta que us comentàvem, es va gravar per la pel·lícula Moulin Rouge. Va ser, sens dubte, la versió que més va triomfar. De fet, l'èxit va ser absolutament immediat. Gràcies a la pel·lícula, la cançó també va arribar al número 1 a les llistes Billboard i va estar-s'hi 5 setmanes i va acabar guanyant premi a la millor col·laboració pop.
0: I de Lady Marmalade, d'aquest èxit indiscutible de la banda de Moulin Rouge, a saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que crec que avui és lluna plena.
1: Sí, avui jo crec que sí.
0: Avui lluna plena, planíssima. A veure què ens expliquen Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 30 de juny, despertem sota l'energia de la lluna plena a Capricorn, que s'ha perfeccionat aquesta matinada. Aquesta lluna il·lumina els fruits de l'esforç i ens convida a fer balanç a meitat d'any. Toca mirar responsabilitats, però també necessitats internes. Allò que consolidem ara pot donar estabilitat a llarg termini. Que passeu bon dia.
0: Es nota la lluna plena, estimades, sí. Es nota. I quan ens aproximem ja cap a 6:15, encara estem pendents d'aquest partit de Països Baixos amb Marroc, que em sembla que de moment, escolta'm, segueixen en aquest empat 1-1. Ho anirem seguint al llarg d'aquesta hora, als matiners, a veure com acaba aquest partit.
1: Està a punt d'acabar, això.
0: Té pinta que això anirà a penals, però vaja, us ho anirem explicant en directe. Mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
1: Som-hi, amb alegria, diem anys i anys, per molts anys.
0: Ella, la que xiula.
1: A l'actor Leonardo Sbaraglia, que avui en fa 56. També en suma un mes i arriba als 41 el nadador americà Michael Phelps. Amb tot l'humor del món també felicitem l'humorista i actor José Mota, perquè avui en fa 61. I acabem desitjant un bon dia al músic Pascal Comelade. Com es pronuncia?
0: Comelade.
1: Comelade, eh?
0: Sí.
1: Avui bufarà 71 espelmes. Tenir un any més d'experiència sempre és motiu de celebració i alegria. Que passeu un molt bon dia.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora.
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia.
3: Nosaltres som els matiners.
4: Som un país imparable.
0: D'aquests moments, curset de xiulets als matiners de Catalunya Ràdio. A veure si la Lara García n'aprèn. Sorprenent. Per ser un 30 de juny del 2023, va morir Lord Cretor. Va ser cantant d'escà, calipso i rocksteady, conegut sobretot per la seva cançó Kingston Town, de la dècada dels 70, una cançó que van popularitzar els UB40 més tard. De fet, el músic va fer ressonar el seu so per mig planeta i avui arribem a 6:15 amb ell i amb aquesta cançó que es diu Big Bamboo.
5: I ask my woman what could I do to make her loving and keep her true.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Conversarem amb el sociòleg Manuel Delgado i farem teràpia boomer, com cada dimarts, amb Sergi Pàmies. I a la tarda ens visita el filòsof Juan Evaristo Valls. Ha publicat el llibre Homo, el gusto de perder.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com ja és habitual a aquestes hores del matí, repassem els titulars. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol.
3: En 2 mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal que registrin les empremtes dactilars per tenir la TIE, la targeta d'identificació d'estranger. És una última fase que ha saturat les comissaries de la policia.
2: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
3: Sí, recordem que s'investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
2: I avui surt el llibre La caïda, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
3: Apareix mentre el partit i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afronten una tempesta de casos judicials. El llibre Cerdán hi repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán assegura que el relat mediàtic ha passat més que els fets.
2: I avui, evidentment, també estem molt pendents de Veneçuela.
3: Sí, el país viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes mortals, tot i que es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3cat Info ha explicat que la situació és crítica.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
3: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
2: El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil.
3: Dels 20 cèntims actuals es passarà a 15 al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per la baixada del preu del cru.
5: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
3: Les bonificacions sí que es mantindran per pagesos i transportistes.
2: Precisament avui els Estats Units i l'Iran es reuneixen per mirar de consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
3: Una nova reunió, aquesta a Doha, Qatar, la delegació de Washington, la lideren els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen en altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Levitt és la portaveu de la Casa Blanca.
6: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
2: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht.
3: Dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo.
2: Gràcies, Anna.
3: Que vagi bé.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Comencem per Veneçuela, gran foto a l'avantguàrdia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira, mentre continua la cerca. El periòdico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela.
8: Altres temes de portada. Diari Ara, la presidenta de la CEPI, imputada. El País, Feijóo, estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per a l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. De la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lisionar amb la UE, cita textualment.
7: Un altre cop al Diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò en fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn als orígens.
8: I acabem un altre cop a El Periódico. Més enllà de la inauguració del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
2: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts. Avui també varietat de temes als articles d'opinió i editorials dels principals diaris.
8: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, publica un article a La Vanguardia titulat L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
7: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per l'autogovern de Catalunya.
8: L'Ara fa balanç del curs escolar, que ja ha acabat, i diu que ha estat un dels més durs dels últims anys.
7: Admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica que la vulnerabilitat i l'infrafinançament estructural estan posant fre a una desitjada millora.
8: Tant a El Periódico com a El País trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
7: L'editorial del País diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
8: A El Periódico, el periodista Joan Tàpia assenyala que és el model alemany i també l'europeu el que haurà d'adaptar-se amb dolor per afrontar la globalització i la competència xinesa.
7: I alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
8: Canviant de tema, després de la imputació de la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, El Mundo titula l'editorial Imputació Massiva de l'Estat.
7: Subratlla que la investigació sobre la SEPI sembla confirmar la sospita que el govern no ha administrat els recursos públics amb els criteris de neutralitat, transparència i sotmetiment exclusiu a la llei.
2: Passen ja pràcticament 7 minuts a dos quarts de sis del matí, pendents, per cert, d'aquest partit que s'està allargant moltíssim entre Països Baixos i Marroc. De moment, segueix aquest empat 1-1. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Adeu a un alcalde centenari.
9: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos, pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar el sou del seu consistori, un poble de 300 habitants.
2: Una notícia per als amants dels gossos.
9: A Barcelona, el Port de la Barceloneta dedica una pintura a la zona d'esbarjo per animals, als gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada.
10: Déu-n'hi-do.
9: Sí, és tot el pipicant, per entendre'ns. I s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, que són visitants habituals d'aquesta zona, i ara els gossos tenen el seu retrat.
2: Molt bé, escolta, perfecte, està molt bé això. Què està en risc?
9: Doncs el cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que potser és del 1954 i l'Ajuntament el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir aquest cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades que està just damunt la porta sobrepassa uns 20 centímetres per cada banda al marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
2: 20 centímetres, eh?
9: Per banda.
2: Déu-n'hi-do. I ara sobre Dalí.
9: Sí, gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar el club de futbol Sant Andreu de la fallida, la pintura està desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol. El Dalí el va pintar el 1977, quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis va sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
2: A aquestes hores del matí, Marc Jurado, la calor segueix molt present, tot i que en teoria aquesta onada de calor se n'ha d'anar cap a l'est d'Europa.
7: Se n'ha d'anar, però de moment encara ens deixa aquestes nits tòrrides, que de fet aquesta ha tornat a ser així, també tropical de fet a l'interior. Avui serà un dia una mica més calorós, màximes que pujaran lleugerament, les més altes del dia rondaran els 40 cap a les Terres de l'Ebre, això sí, un temps assolellat amb xàfecs a la tarda al Pirineu, a la Catalunya Central i també a l'interior de les comarques de Girona.
2: Vinga, pràcticament en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, pendents encara d'aquest partit, que li han fotut un cop de sella, no? Veig que per aquí hi ha hagut un...
10: S'ha hagut de canviar de samarreta i tot, he vist.
2: Mare meva.
10: Que tot era sang.
2: Estan nerviosos en aquest temps de descompte. Aquest partit que s'està allargant moltíssim ara mateix. Marta, moment de repassar alguns apunts culturals. En què comencem? Va.
10: Doncs mireu, ja tenim el Grec en marxa i això vol dir que és dia de moltes estrenes durant tot el mes de juny i juliol a diverses sales de la ciutat de Barcelona. Comencem, per exemple, al Texas, on torna el fenomen teatral Ovelles, perdoneu, de Carmen Marfà i Iago Alonso, amb repartiment amb Ramon Pujol, Albert Triola i Gemma Martínez, que en aquest cas anirà alternant les funcions amb Clara Cols. Al Romea, avui s'estrena el retrat de Dorian Gray, l'adaptació del clàssic d'Oscar Wilde, escrita i dirigida en aquest cas per Marc Rossich, amb música i Jordi Cornudella, interpretada per la gran Àngels Gonyalons, amb Jordi Vidal, amb Pau Oliver i Pol Blancafort. Encara en queden, a la Heartbreak Hotel, el nou muntatge d'Àlex Rigola, que es diu Factory, Somni d'una nit d'estiu, amb un elenc també espectacular, Nil Cardoner, Elisabet Casanovas, Biel Duran, Oriol Genís, David Menéndez, més conegut com el Boye, Jordi Oriol, Jordi Rico, Toni Sevilla, Lluís Villanueva, un elenc fantàstic. Pinyon. Me l'he deixat?
2: Sí. Xesca
10: Pinyon.
2: No, Xesca, no te la deixis.
10: Montse Alcanyid, o sigui, tot fantàstic. I acabem al Poliorama, on s'estrena La truita, de Ferran Utzet, amb dos grans noms també, com són Jordi Boixaderas i Emma Vilarasau.
2: Home, quina meravella, que tornin a treballar plegats. Sí. Jo crec que feia molt temps que no compartien un projecte amb Boixaderas i Vilarasau. Per tant, escolta'm, tenim teatre d'ojo, cosa que sempre és una bona notícia, però teatre a banda, què més tenim?
10: Doncs avui hem de parlar de Fito i Fitipaldis.
11: Què és

0: Et dic que és una de les grans cançons de Fito, Contra sí. l'Ur. M'encanta, m'encanta, més enllà dels singles que sempre han sonat. Aquesta és una de les potentetes de Fito Cabrales.
1: Doncs si no vau tenir ocasió o oportunitat, vaja, de veure la temporada passada, amb bones notícies perquè hi torna a haver gira, en aquest cas una gira per teatres que va anunciar la setmana passada, i avui, a partir de les 12 del migdia, ja es posen a la venda les entrades. En total farà 42 concerts per tot Espanya. A Barcelona, recordem que actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Gran Teatre Liceu, i al desembre a Tarragona.
0: Vinga, va, que mica, mica, anem arribant ja a 3:15 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. Avui movem el dial fins l'any 1997. Xavier Trias, quan en aquell moment era conseller de la presidència en el govern de Jordi Pujol, era entrevistat a Catalunya Ràdio i ell mateix feia broma sobre la seva mala pronunciació i del fet d'haver-se d'escoltar cada pocs minuts a Catalunya Informació.
2: No us passeu, no us passeu.
3: No, però no ja sap que la ràdio té un avantatge, que és que
2: després
3: les seves paraules...
2: cada 15 minuts em sento amb el Catalunya Informació.
3: Aquest Catalunya Informació pels polítics és un problema quan, diuen, sí, quan no volen sentir coses, eh?
2: Sobretot, jo que pronuncio una mica malament i així, que em sento cada 15 minuts, és una mica dur, eh?
3: No, sí que arriba a ser autocrític, però escolti'm, el que conté és el fons, no les paraules.
2: Està molt bé, està molt bé.
3: Però, conseller...
2: És una bona eina d'informació, eh?
3: Li agraïm, doncs, que ens faci publicitat d'aquesta manera. I aviam si tenim més oients, que en tenim molts.
0: Clar, és que estava pensant que si ets protagonista del dia, cosa que li devia passar mai al Roger Xevetre, i és en més d'una ocasió, les rodes de Catalunya Informació, doncs clar, tenen això, que cada 15 minutets deus escoltar a través de la ràdio.
4: I va arribar a ser portaveu del govern en alguna època, per tant, devia passar sovint.
0: Devia tenir presència, i més, evidentment, a la ràdio pública. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, Ghana és una hora menys, allà tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Per aquí, entre finals de juny i principis de juliol, se celebra el principi de la temporada de pesca amb el festival Bacatué, que es podria traduir com la inauguració de la llacuna. Representa la profunda connexió de la comunitat humana de la zona amb la llacuna de Bènia, d'on treuen el seu menjar i on la majoria de persones hi treballen. També s'agraeix als déus les benediccions passades i es resa per les que vindran. Durant una setmana es fan colorides cerimònies per la zona amb vestits i balls tradicionals que omplen els carrers d'alegria i de colors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Ghana pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Un minut, 3:15 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Escolta'm, explica'm què està passant en aquest partit etern entre Països Baixos i Marroc ara mateix.
4: Bé, etern. Ha acabat la pròrroga i ara van a penals.
0: Estan esgotadíssims, pobrets. Els estic veient des d'aquí la cara i estan fets pols.
4: Han jugat 120 minuts.
0: Clar, per això et dic, és un partit bastant llarg, se'ls està allargant l'assumpte.
4: Molts dels que passaran al Mundial, com el Paraguai i Alemanya que hi ha hagut aquesta matinada, és normal en un Mundial que acabi en penals.
0: Hi ha hagut sang i tot.
4: No, perquè un jugador de Marroc l'ha obert la sella, això no és tan habitual de veure, però a vegades han perdit. Mira, començarà a xutar a Països Baixos.
0: A veure, un moment, deixem un moment a veure què passa. Que escolta'm, si ara marca gol...
4: No, si ara marca gol és el millor de 5. Ah. És a dir, tenen 5... Sí, exacte.
0: No podríem fer ara que marqués un gol i alt qui guanyi, guanya?
4: Les tantes de penals tenen aquesta gràcia.
6: No, més pràctic, no, perquè...
4: Sí, ara a la FIFA...
0: Però a més fan això que es concentra, que no s'ha de tirar cap a la dreta, cap a l'esquerra, el porter va movent-se... A mi, bueno, com el futbolí, no? Com la vida del futbol.
4: El porter està dins la porteria, atenció! L'ha encertat el porter, que havia jugat al Girona, i a Simbono.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí.
0: Mira, veus? Sempre aprenem coses.
4: Molt bon porter.
0: A partir de les 6 del matí, arrenca el matí de Catalunya Ràdio, mentre estem pendents d'aquest partit del Mundial. Maiol.
4: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, amb moltes coses per preguntar-li. Ahir va haver un nou tiroteig a la mina, sí, amb un ferit lleu, però recordem que ja portem uns quants tirotejos, i de moment sense detinguts en alguns dels casos, per exemple, en la persona, en el responsable de l'assassinat d'una persona al carrer Balmes a Barcelona, quan durant la visita del Papa. També parlarem amb la Maica Navarro, perquè avui comencen les compareixences del cas Àndic. Recordem que la terapeuta, per exemple, de Jonathan Àndic i d'Isaac Àndic ha de compareixer.
0: Ja us deu testimoni, deu... Jo diria bé, 10 testimonis, eh?
4: Ah, exacte. Per tant, serà interessant sentir el que ens explica la Maica Navarro, que sempre té novetats. Després, una entrevista curiosa, perquè entrevistarem a dos magistrats de Fallat Marroc al penal.
0: Però, mare meva, si l'ha fotut a la lluna.
4: Exactament. Per tant, Països Baixos ho té més encarat. Una entrevista interessant amb dos magistrats, un del Suprem i un del Constitucional, que són de Badia del Vallès,
0: sí,
4: que van fer el pregó del municipi i que formen una parella, diguem-ne, curiosa i agradable de tenir una conversa més enllà de l'actualitat que normalment ens porta a parlar del Constitucional i del Suprem. Després, una altra persona amb qui també ve de gust parlar-hi, Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia. A partir de 11:15 i a les 11, Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre xarxes socials.
0: A veure, un moment que estan... Ara marco una altra vegada...
4: Ara torna a xutar Països Baixos.
0: Països Baixos, que de moment...
4: De moment va 1-0.
0: 1-0.
4: Ai,
0: ai, ai, ai.
4: Ui, el pal. Per tant, 1-1.
0: Val.
4: Déu-n'hi-do, aquesta... Mira, el fill...
0: T'hauries de quedar per aquí, perquè jo...
4: Aquest era el Justin Kluivert, el fill de Patrick Kluivert.
0: Home, sí, home, i tant.
4: Veus, jo et vaig donar referències.
0: Mira.
4: I aquest és Ronald Koeman.
0: Ronald Koeman. Tio.
4: Doncs mira, tenia l'ocasió per posar-se endavant i tenir-ho tot encarat, però ara Marroc podrà empatar la tanda de penals en el segon penal.
0: Mentrestant, la dada Mayol. Vinga, va, a veure si entre que fem la dada i aquests van xutant pilotetes, ja sabem qui guanya aquest partidet.
4: Va, doncs avui una dada sobre Països Baixos i sobre Marroc.
6: Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam.
4: I en concret, quantes persones de Països Baixos i quantes persones del Marroc viuen a Catalunya?
0: Uf, a veure...
4: Països Baixos, comencem, va. Quan xuta Marroc al penal i torna...
0: Ui! Oh! I ara què ha passat?
1: Això què vol dir?
4: Li ha passat una cosa que és molt estranya.
0: L'ha
4: parat el porter i se l'ha ficat a dins ell mateix. És una cosa que no acostuma a passar.
1: Però això és un gol.
4: Sí.
1: Això
4: és
1: un gol.
4: Això és gol, clar.
0: Ai, pobre, quina cara.
4: Sí, perquè l'ha encertat, ho ha fet tot bé, però... Diguem,
0: ben
4: sí,
0: guapo, sí, aquest porter.
4: Ostres, quina mala sort.
1: Se li ha escapat.
0: Quina ràbia.
4: Per sota i amb la cama ell mateix l'ha marcat.
0: Tu, programa eclèctic aquest, aquí anem parlant aquí amb aquesta musiqueta.
4: Va, quantes persones dels Països Baixos que viuen a Catalunya?
0: Va, Lara. Sara. Jo diria, si la Sara Lira, si jo diem... 20.000.
4: 20.000. Marta?
0: Sempre els hi donem referència, perquè, veus? Perquè ara van fent.
1: 150.000.
4: Doncs qui més s'hi acosta és Sara Lira, perquè són 10.901 persones.
0: Ara no ho diem nosaltres.
1: Esteu molt lluny, eh?
0: És igual. Ara no ho diem nosaltres, que comencin elles.
4: Marroc.
0: Veus?
1: Marroc. Un milió.
4: Un milió.
0: Uf.
4: Un milió dels 8, eh?
0: És molt, eh?
4: Atenció, que aixota Holanda...
1: 600.000.
4: Marroc és la primera nacionalitat estrangera a Catalunya.
1: Pues més. Jo pujo, eh?
0: 200.000.
4: 252.943
0: persones. La Sara és fortíssima. La Sara és fortíssima.
1: Està amb el xat GPT allà, la
0: no,
1: Sara.
0: No, són persones legals. Sara Elias és un... Sara Elias és un... és d'una transparència, vamos, meridiana, t'ho dic. El que passa que la Sara té una intuïció brutal.
1: Tu no tens res a veure.
0: Totalment, ho estem negociant amb ella, clar que sí.
1: No.
4: La Sara hauria de tenir el micròfon autònom i fer la seva pròpia participació.
0: Però és que per a mi l'Unió Sara Elias m'agrada, ens uneix. És un moment del matí que ens uneix.
4: Atenció que aixuta Marroc. Les està encertant totes a la banda que es tira, per tant...
0: Queda't aquí perquè després de la públic crec que tindrem resultat. 9-3-2-0-7-4-7-4, d'aquí uns moments, com sempre, parlem amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Les dades diuen que baixen els delictes a Catalunya, i particularment a Barcelona. Però els ciutadans no tenen aquesta percepció.
9: Jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment, i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida.
10: És un barri bueno, és una part molt bona d'aquí, o sigui, no... Jo crec que fue un cas aislat, lamentable, muy lamentable.
11: Entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo a dar una vuelta.
8: Aquest dimarts a les 9 del matí entrevistem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de la Generalitat, en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
14: Jo faig el personatge.
13: Bueno, un moment.
14: No se sap greu.
13: La festa comença,
14: sí,
13: i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
14: Ai, veureu-se! No!
13: Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estella que una mica més i mates un noi del públic.
12: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Els matiners.
16: Per mi va ser un fracàs, perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar, o no la vaig poder controlar.
17: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
16: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre, i jo no puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
12: Ja que t'has de llevar... Fes-ho amb els matiners.
0: A veure, què està passant ara mateix en aquest partit de Països Baixos-Marroc, Maiol?
4: Doncs mira, ha fallat el jugador de Països Baixos. Tenia oportunitat Hakimi, l'estrella del Marroc, per avançar-se en aquesta tanda de penals. Sí. I també ha fallat Hakimi, per cert, que serà jutjat per violació. Li van comunicar durant el Mundial. Mm. I ara anem al cinquè penal. Per tant, ara ja és la mort súbita.
0: Val.
4: Si marca Holanda, Marroc tindrà l'oportunitat d'empatar o ja estarà classificada Holanda, i si falla, el mateix. Per tant...
0: Però que ara en queden dos, doncs.
4: Ara en queden dos.
0: A veure, esperem-nos un moment, perquè ara estic intrigat.
4: Sempre primer xuta a Països Baixos.
0: M'entero mai de raio d'això.
4: Pues mira.
0: A veure, va, que xuta.
4: Xuta. Ostres, quina parada més estranya. La parada sense tirar-se, i a Simbono. S'ha mogut, l'ha encertat, i la parada de peu.
0: I ara què?
4: Estem veient una tanda de penals bastant insòlita. Doncs ara, si Marroc marca, es classifiquen vuitens.
0: Doncs ara ens esperem. No sabem una cosa, anem alternant alguns moments que ens ha deixat la televisió.
4: Quina parada més estranya.
0: Sí. Sí,
4: perquè, mira. Perquè ens entenguin els oients, normalment els porters es tiren a una banda i si encerten o no, doncs l'aturen. Aquí, ja Simón, el que ha fet és moure's, però dempeus l'ha aturat amb la mà aixecada.
0: Caramba.
4: Com qui demana, demana un taxi.
0: Sí, sí.
1: Cataclec.
0: Bé, veurem ara com va aquest... aquest penal. Mentrestant, repassem el que va passar fa unes setmanes. De fet, han sigut notícia aquests últims dies a la banda Fades per algunes agressions que estan patint en directe. Som Eva ha recuperat una entrevista que els hi van fer a les Gates Eva, evidentment, on denunciaven...
4: Atenció que xuta Marroc, eh? Xuta Marroc al penal decisiu, Canalies. Xuta Marroc... Ah! I gol!
0: I ara què?
4: Ara el Marroc classificat per 8 anys de final.
0: Bueno, doncs ja està, ja ho tenim. Vinga.
4: Suècia.
0: Ja està, Ostrell, ja està. Si ho estem seguint en directe.
4: Ho havíem de narrar,
0: Anem fent, ja està, ja està. Marroc classificat, ja ho tenim. Un partit llarguíssim que ha durat més que aquest programa.
1: Molt bé.
0: Vinga,
4: doncs. Tots els partits duren més que aquest programa, perquè duren 90 minuts.
0: No, però aquest s'ha allargat bastant més. Perquè molts ja estan començats i ens donen joc per comentar. Doncs el que estàvem comentant, Fades denunciant el que estan patint en moltíssims dels seus concerts, aquestes agressions mentre estan tocant, mentre estan fent música en directe.
18: Em va ser greu, ens tiren ampolles a nosaltres, perquè Saxeni, que els estimam, besito per totes de Saxeni, però a Saxeni ningú li tira ampolles.
19: Super simpàtics.
18: Ens tiren ampolles a nosaltres, perquè ens veuen com a pallassos, i això és així.
19: Això és així.
18: Això és molt dur fer front.
19: O sigui, tu estàs damunt d'un escenari i doncs estàs vulnerable, perquè òbviament et presentes amb la teva dissidència despampanant. Com veure com estàs constantment assetjada amb mirades de fàstic, t'imiten, se'n riuen de tu, et tiren gots, et tiren ampolles, li van tirar un glaçó amb Vicenç. Clar, doncs aquí te n'adones una miqueta que dius, què coi faig aquí?
0: Esperem que aquestes situacions, els concerts de Fades, no repeteixin, perquè...
1: Quina impotència.
0: Que
1: porten uns
0: tenint,
1: quants, pobres.
0: Porten uns quants concerts amb aquestes agressions que puges a l'escenari, evidentment ja, amb por, pel que pugui passar. Mentrestant, a l'estar passant, ja tenim les notícies de l'estiu, amb els seus particulars titulars. Algunes d'aquestes notícies són així.
20: José Luis Rodríguez Zapatero
21: es reunirà amb el papa de Roma
20: per extingir el català.
22: No! No!
20: Atenció, un mosso infiltrat
21: participarà a la gran cita.
23: Alerta, que no tot acaba malament. On es contagiarà d'antivirus.
20: Míriam Nogueras
21: anirà al confessionari de Rosalia
20: perquè Alexia Putellas torni al Barça.
24: Donald Trump
21: farà una triatló amb Salvador Illa.
20: En xancletes i mitjons.
0: Les notícies de l'estiu de l'està passant. D'aquí uns moments, per cert, parlem amb Tomàs Molina, Lara García, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, adéu,
0: fins demà. Mentrestant, Bruno Mars i Rosé.

0: Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Com portes el despertador d'aquest dimarts, Tomàs?
1: La veritat és que no gaire bé. Però de mica en mica m'aniré acostumant.
0: Com fa que t'has llevat? Com fa que t'has llevat?
1: Una hora, no?
0: Sí. Una horeta.
1: Sí.
0: Bé, bé, està bé, està bé. Però escolta'm, tot i que et llevis aviat, de moment les temperatures, o almenys la nit, ha tornat a ser molt calorosa, Tomàs.
1: Sobretot al litoral, sí. A l'interior no tant. I, de fet, aniran baixant les temperatures, normalitzant-se. No parlem res de res de l'altre món, eh? Però normalitzant-se fins dijous. És a dir, que ahir, home, va fer calor, però va fer una miqueta...
0: Ja, es va notar, es va notar, es va notar.
1: Sí o no?
0: Sí, una miqueta, una miqueta.
1: Doncs això anirà passant cada dia fins dijous, en què es normalitzaran pel mes de juliol, que ja ho sabem, que el juliol fa calor, eh?
0: Uh-huh.
1: I avui es repetiran encara a la tarda alguns ruixats, res a veure amb el d'ahir. Ahir va fer, Déu-n'hi-do, les tempestes que van fer, van arribar fins a 71 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners, o 44 al Ripollès, a Camprodon. Avui també hi haurà ruixats que afectaran un altre cop l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona, però no seran tan virulents com els d'ahir, i la temperatura, ja ho diem, serà una miqueta més baixa, sobretot a la façana litoral.
0: Gràcies, Tomàs. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Que vagi molt bé. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Marc Matiners.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 23 graus a Banyoles, 21 a Gimenells i 24 a Tarragona. I hem tornat a tenir una nit amb avís de calor per calor nocturna al litoral i prelitoral a les comarques de Barcelona i Girona. Un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, on comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la de terapeuta. Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar la sessió si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem amb la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia. Avui Josep Lluís Trapero serà amb nosaltres a l'estudi de Catalunya Ràdio. També li preguntarem per l'auge de les armes de foc i com es combat.
1: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim també la recta final del judici de la trama Kitchen. La fiscalia manté la pena de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. I a mig camí entre la justícia i els tribunals, avui es publica també un llibre de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, en títol, un títol que és ben explícit, que es diu La caída. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. Avui repassarem alguns dels fragments més destacats també d'aquest llibre. I també tornarem a Veneçuela, on després de 5 dies de terratrèmol, els equips d'emergència encara no aconsegueixen treure algun cos en vida de sota la runa.
2: Punto. En cuenta. Uno. Dos. Arriba. Sigan saliendo.
0: Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 10, avui entrevistarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio a dos magistrats que també han estat pregoners. Són els dos fills de Badia del Vallès. Un és el jutge del Tribunal Constitucional, José María Macías, i l'altre jutge del Suprem, que és Sebastián Moralo. Van donar el tret de sortida a la Festa Major de Badia del Vallès i avui ens acompanyaran a partir de 9:15. I després...
3: He girat tot intorno a l'estança mentre s'hi dansa.
0: Entrevistarem Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, que s'acaba de jubilar i els seus alumnes sempre el recordaran amb aquesta cançó. Després li preguntarem per què. Als 11 tindrem una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de xarxes socials i dia també del Mundial, de repassar resultats del Mundial. Marroc acaba d'eliminar els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut, per cert, seguir en directe als matiners de Catalunya Ràdio, i també els penals aquesta nit, primera gran sorpresa del campionat. Paraguai eliminat a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanane!
0: La 4 vegades campiona del món mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta propera tanda i matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.

0: macchiato.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6:05. Fem un cop d'ull a la matinada d'en Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia?
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Doncs amb els efectes encara d'una apagada i a Barcelona. Fins a 12.000 abonats es van quedar sense llum a Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi i Horta Guinardó per una avaria a una subestació elèctrica de Collblanc. Alguns dels abonats han estat hores, hores i hores sense electricitat, per tant, sense ventiladors i sense aire condicionat. En teoria, el servei s'havia de restablir aquesta matinada.
4: I a Brussel·les?
3: S'ha posat com a data el pròxim octubre per reduir el dèficit comercial amb la Xina. Ho diu l'executiu comunitari després de les converses d'ahir amb el ministre de Comerç xinès sobre un dèficit que, recordem, és de 360.000 d'euros l'any entre el bloc comunitari i la Xina. Per cert, que aquesta trobada va acabar amb un comunicat conjunt de les dues bandes, a Brussel·les i Pequín, cosa que no és habitual.
2: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Amb una altra decisió del Suprem, en portem unes quantes ja, ha invalidat l'acomiadament de la governadora de la Reserva Federal. Segons el tribunal, el president dels Estats Units, per molt president que sigui, no pot fer fora funcionaris d'aquest organisme sense motiu. Tot i això, Donald Trump ha carregat contra la decisió i ha dit, evidentment, a les xarxes, que prendrà les mesures que ell consideri adequades.
2: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb un altre conflicte territorial, aquesta mateixa nit. L'exèrcit i la Guàrdia Costanera de la Xina han confirmat patrulles a les últimes hores al voltant d'una zona que el país es disputa amb Filipines, al mar de la Xina Meridional. Segons Pequín, les patrulles han fet exercicis, textualment, de preparació per al combat.
5: Avui dimarts 30 de juny, ara mateix les temperatures són de l'Estartit 23 graus, a Pinós 19, a Lles de Cerdanya 9 graus de temperatura. Avui un dia amb calor encara, però una miqueta menys que la d'ahir, amb un dia de sol en conjunt a tot el país, però a la tarda repetiran els ruixats, no tan intensos com ahir, però sí a l'interior de les comarques gironines i de les de Barcelona. La temperatura anirà amb una tendència a la baixa fins dijous.
2: Avui a l'Àgora del Matí, Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, quan són les 6 i 7 i arriba Francesc Soler, bon dia.
6: Bon dia.
2: Que guapo estàs avui.
6: Ai, gràcies.
2: Aquest tallat et queda molt bé.
6: M'he tallat les puntes.
2: No, les puntes no.
6: No, les puntes llargues.
2: Has buidat aquí.
6: Sí.
2: Qui s'ha buidat? Sílvia Solanes, bon dia.
7: Bon dia.
2: També molt guapa, eh? Però no t'has tret el cabell,
7: no? No, m'he tret el cabell.
6: Però porta cua, que li queda molt bé.
2: Sí que portes cua.
7: Sí, fa calor.
6: Li queda bé, li queda bé.
2: Ara. Sí. Ens actualitzem. Avui s'acaba el termini per presentar les sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants a l'Estat espanyol.
8: En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. A principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització.
2: Aquest matí el president espanyol, Pedro Sánchez, participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Sèrie Forment.
9: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
10: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
9: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
11: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIEs, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
9: Cèlia Forment, pel matí de...

0: tot i que ara el discurs social està dividit.
1: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
0: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
2: No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
0: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE.
4: El govern espanyol treu ferro la imputació i li manté la confiança. El jutge Pedraz no s'ha limitat a Belén Gualda i ha imputat 24 alts càrrecs o exalts càrrecs d'algunes de les companyies on l'Estat té participació a través de la CEPI. En un altre front del cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la CEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
3: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció.
5: Cerdán no entra de rebatre les acusacions de la causa judicial en què es troba immers i assegura que el relat mediàtic ha passat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Suprem les seves explicacions no interessaven. Diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda. En aquest sentit, l'exsecretari d'organització del PSOE vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
3: I la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, en la recta final del judici del cas Kitchen.
4: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial per robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena per a l'excomissari Villarejo, que hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El judici continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per a sentència.
3: I Junts marca distàncies amb el Partit Popular després de les pressions dels populars dels últims dies perquè doni suport a una possible moció de censura contra Pedro Sánchez.
5: El PP insta Junts a girar full i deixar enrere el procés independentista. Els de Puigdemont descarten, però, cap acostament a les peticions dels populars si ven insistit a demanar un relleu de Pedro Sánchez. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
7: No hi ha relacions entre els nostres partits i, precisament, el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre, i és passa pa. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
5: Des del PSOE afirmen que si el PP vol de veritat deixar enrere el procés, cal que retiri primer els recursos contra la llei d'amnistia.
3: I Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
4: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa.
3: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
8: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Catia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana, han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan D. Ruiz, veïna damnificada de Catia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
9: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
10: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
8: Des de Catia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Diarèssim capítol a les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
5: El president dels Estats Units ha anunciat una reunió per avui mateix a Doha, Qatar, liderada pels seus enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner. Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Leavitt és la portaveu de la Casa Blanca.
11: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran

0: a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
1: I el govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de manera progressiva en els pròxims mesos fins a eliminar-ne a l'octubre.
2: Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora la previsió de creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% per aquest any. Un nou quadre macroeconòmic que engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
3: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
4: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
3: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics en el 21%.
5: Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. Entre les que avança la ministra portaveu, Elma Sainz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que haurà de convalidar el Congrés.
6: Serà un real decreto ley amplio que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
5: La portaveu del sindicat de llogateres, Carmar Carazo, troba a faltar mesures al paquet anunciat.
7: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
5: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters.
1: I els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
2: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Sainz, ministra de Seguretat Social.
6: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
2: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
1: Són les 6 i 17. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Avui els treballadors de Correus fan vaga.
9: Protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla.
1: Roger Santaló.
10: Comissions Obreres i el sindicat de funcionaris CESIF diuen que Correus maltracta els treballadors, que han de fer més tasques amb menys empleats pels ajustaments dels últims anys. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances i això sobrecarregarà de feina els altres. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions a Correus Barcelona.
11: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
10: La primera jornada de vaga va tenir lloc fa 5 dies i l'haurien seguit el 70% dels treballadors, segons els sindicats. Moltes oficines van haver de tancar les portes, una situació que es podria repetir aquest dimarts. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
12: La citació arriba després que la jutge sospités que hi pot haver terceres persones involucrades en el cas. Recordem que ja no s'investiga un accident, sinó un possible homicidi. Durant la instrucció s'ha localitzat un missatge de Jonathan Andic al seu pare en què li deia «No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te», cosa que la defensa ha situat en un context de teràpia psicoanalítica. També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit. En la declaració davant dels Mossos van exculpar-lo i van assegurar que la relació entre pare i fill no era dolenta.
1: Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar les sessions si no avançava 40 milions d'euros al fill Jonathan. A l'Àgora en parlarem amb la Maica Navarro. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alliberat 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual i han desarticulat dues xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà.
8: Les investigacions deixen al descobert un clan brasiler i un d'espanyol, en aquest últim cas, amb antecedents. En total s'han detingut 15 dones, entre elles les dues caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
13: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. El que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
8: Les víctimes eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats, que en alguns casos pujaven a 10.000 euros.
1: I 6 morts en un tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya.
9: Els fets han passat a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere dels crims.
1: Berlín, Jordi Regàs.
14: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schuol, directora de la policia de Lüneburg.
15: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
14: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un oligarca ucraïnès i 2 familiars seus s'han quedat ferits en una explosió d'un paquet bomba a Mònaco.
12: Segons la investigació, l'artefacte era dins d'una bossa al vestíbul de l'edifici de 6 plantes on residia l'oligarca. Les càmeres de seguretat han captat un home deixant l'artefacte abans de fugir. Les autoritats del Principat no han confirmat oficialment la identitat de les víctimes, però diversos mitjans asseguren que l'home ferit és Vadi Mermolaev, un multimilionari ucraïnès resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023 per haver mantingut negocis a la Crimea ocupada per Rússia. És la primera vegada que es registra un atac d'aquestes característiques al Principat. El príncep Albert ha condemnat el que ha qualificat de crim odiós i ha assegurat que és un xoc per tota la comunitat monegasca.
1: Màxima atenció a Sud-àfrica perquè avui venç el termini que grups anti-immigració han fixat perquè les persones en situació irregular marxin del país. Des de fa setmanes aquests grups culpen els immigrants, la majoria d'altres països africans, dels problemes econòmics del país i l'augment de la inseguretat i la delinqüència.
8: Milers de migrants de països com Malawi, Ghana, Uganda o Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por de la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desfermar a partir d'ara.
16: Ploro, perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
17: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
8: El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers. Cyril Ramaphosa és el president del país.
18: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
1: I la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini.
9: El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima, només 49.000 vots de diferència respecte al seu rival, el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. En les seves primeres paraules, un cop publicat el resultat definitiu dels comicis, la futura presidenta ha fet referència precisament a aquesta divisió de l'electorat.
19: Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
9: El jurat nacional de les eleccions té previst proclamar oficialment el resultat aquest divendres i Keiko Fujimori serà investida el 28 de juliol. Marcarà el retorn del cognom Fujimori a la presidència del Perú 25 anys després que el seu pare, Alberto Fujimori, fugís al Japó un cop va ser condemnat en un cas de corrupció.
1: I WhatsApp ja permet reservar un nom d'usuari específic. En els pròxims mesos, això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb l'usuari per primera vegada.
12: El registre per reservar un nom és opcional i ja està obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no començarà a veure's i a funcionar fins d'aquí uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic, que més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp calia tenir el número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023, a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint la nova funcionalitat que altres empreses de la competència, com Telegram, Signal o Terema, ja oferien. L'objectiu de WhatsApp és avançar en privacitat.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
0: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: de les 12 del migdia es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis. En total farà 42 concerts a Espanya. Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i al desembre ho farà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
1: La segona.
0: El Teatre Poliorama, Ferran Utzet, i estrena La Truita amb un dels tàndems més estimats de casa nostra, Jordi Boixaderas i Emma Vilarassau. Entre el repartiment també hi ha Sara Espígol, Miranda Gas, Júlia Bonjoc, Arnau Puig, Marc Bosch i Tai Fati. Es pot veure l'obra fins al 18 d'octubre.
1: I la tercera?

0: I avui, doble concert amb Gypsy Kings i Los Manolos, un concert que s'emmarca dins el Festival Bars, que es farà al Poble Espanyol, comença a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades. Una música dulce tocada solo para mí.
1: I els que volen són els del Marroc, que han eliminat els Països Baixos de Cuba en el Mundial de Futbol. Montserraia, bon dia.
2: Bon dia. El partit i la pròrroga han acabat amb empat a 1. Gapco ha marcat el 72 i Diop al Marroc el 91. I a la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips, el porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames i al final el Marroc s'ha imposat per 2-3. El Marroc, que s'enfrontarà amb 8ens contra el Canadà.
1: I sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, que ha caigut pels penals davant del Paraguai.
2: Enciso avançada Paraguai a minut 42 i el 54. Cabers ha empatat per Alemanya. Empat a un que s'ha mantingut fins al final de la pròrroga. I als penals, l'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil amb dues aturades.
3: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
2: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. El Brasil ja és als 8ens de final amb patiment. L'equip d'Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol del triomf de Martinelli in extremis, ja el temps afegit. Avui a les 7, Costa d'Ivori i Noruega. A les 11 de la nit, França-Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador.
1: I Lewandowski ja no és jugador del Barça.
2: Ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia a fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, ja de forma definitiva. Enzo Maresca, substitut de Guardiola al Manchester City, i el pivot nord-americà Moses Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. Wright ha jugat l'última temporada als Alguiris.
1: Avui a partir de les 11, teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se va per la gent que heu de suportar la convivència amb algun tarat pel futbol, com ara jo mateix, que estic completament obsessionat amb el Mundial i tinc segrestada la tele de casa. El motiu per llevar-vos, avui que hi ha un apassionantíssim Costa d'Ivori Noruega, seguit d'un molt suggerent França-Suècia, és animar-vos a que us mireu al Mundial no des d'un punt de vista futbolístic, perquè no us interessa, sinó des d'un punt de vista antropològic. Si us hi fixeu, la realització dels partits punxa molt sovint les dues aficions presents a l'estadi i una cosa molt curiosa de fer és observar-les. Penseu que és un Mundial caríssim, prohibitiu, tant pel que fa al viatge com pel preu de les entrades. I, per tant, si us fixeu en la gent quan enfoquen les graderies, tindreu l'oportunitat de veure quina pinta fan els pijos de molts països d'arreu del món.
1: Avui cançons sobre la primera gran sorpresa del Mundial.
5: Sí, senyor, Alemanya ha quedat fora i per això cançons que han tingut un èxit que no s'esperava pràcticament ningú. Mark Morrison va triomfar i molt amb el seu debut, Return of the Mac. És veritat que l'èxit, continuïtat, diguem-ne que no ha tingut.

I Natasha Bedingfield va treure Unwritten el 2004, però l'èxit hi va arribar bastant més tard. D'entrada per les xarxes, la pel·lícula Qualsevol menys tu i la publicitat de xampú, clar. I la llegenda diu que Billy Joel s'ho volia deixar córrer, que estava tip de fracassos, fins que va treure Piano Man. No només va tenir un èxit inesperat, sinó que se'l considera dels millors discos de la història.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigració a l'estat espanyol.
1: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo.
0: Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, molt lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat dels descendents exiliats durant el franquisme.
2: Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
3: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
0: I l'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
4: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
0: Mentre avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán.
5: Cerdán hi repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
0: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
6: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto.
4: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
0: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants.
5: Seran de 15 cèntims al litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
7: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
5: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
0: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
4: També està citada a declarar l'última parella d'Isaac Andic.
0: Serà una de les qüestions que parlarem amb Josep Lluís Trapero, director general de la policia, que avui ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9 del matí. I també en parlarem amb la periodista de successos Maica Navarro. I els treballadors de Correus tornen avui a fer vaga per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla.
5: Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que fan vacances. Xavi Calvillo és la secretària provincial de Comissions de Correus a Barcelona.
8: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo, 50%, de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
0: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.

0: I ho fa amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies.
2: Sí, comencem per Veneçuela. Gran foto a la Vanguardia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a la Guaira mentre continua la cerca. El periódico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada. Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada. El País, Feijó, estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea, cita textualment. Un altre cop al Diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn, diu, als orígens. I acabem un altre cop al periòdico, més enllà de la inauguració també del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
1: Avui a Mollet, de Peralada, a l'Alt Empordà, 27 graus a Castelldefels, al Baix Llobregat, 28 graus, i a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, 14 graus. Una altra nit molt càlida al litoral, però més fresca al Pirineu i a la Catalunya central. I tarda també un altre cop amb ruixats, però menys intensos que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
3: Avui a Mollet de Peralada, a l'Alt Empordà, es lleven amb 27 graus a Castelldefels, al Baix Llobregat amb 28 graus, a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell amb 14 graus, un matí relativament més fresquet a les comarques del Pirineu i a la Catalunya central. Un altre dia avui marcat pel sol en conjunt a tot el país, però a la tarda es repetiran els ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. No seran tan intensos com els d'ahir, però sí que podria repetir-se alguna tronada.
1: I arran de la tragèdia a Veneçuela, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
4: Bon dia, Catalunya. M'explica un bon amic veneçolà que les imatges terribles que estem veient aquests dies del seu país són una ínfima part de la tragèdia real. La raó és tan espantosa com previsible. A molts membres de la premsa internacional no els deixen campar lliures pel país, perquè els obliguen a anar escortats per la policia i l'exèrcit. Com tots els règims comunistes, el chavisme no és únicament un enemic de la felicitat, sinó també de la veritat. No volen que veiem el saqueig i el robatori que estan perpetrant les forces armades de Maduro, com tampoc no volen que veiem els milers de cadàvers que s'estan podrint al ras. Només els indocumentats i els naïfs pensen que tot això és culpa de les plaques tectòniques o d'Occident. Veneçuela va triar un règim espantós i ara ha vist que la revolució és maca sobre el paper, però que quan tremola la terra és desastrosa.
1: I seguim repassant aquesta hora cançons del Mundial. Boom! És Anastàsia qui canta aquest tema del Mundial del 2002 que es va disputar a Corea del Sud i Japó. Montse Raya.
5: Una cançó que surt al mercat en plena explosió, deu dir, d'Anastàsia com a artista. Aquest boom és un himne enèrgic, amb poc contingut líric, que reuneix l'afany per triomfar, el treball dur i la lluita per perseguir els somnis. Es va colar entre el top 10 d'alguns països, però no va tenir un gran impacte.

0: del Sud i el Japó el 2002, va guanyar Alemanya per 2-0 amb Ronaldo, que va fer dos gols i va donar als brasilers el pentacampionat mundial.
1: Què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, hem descobert que no tot l'equip del programa té habilitat de xiular bé.
3: Sabeu xiular bé? No. Bueno, sí, això sí.
4: Pues si no et surt.
3: No, jo amb els dos dits sí, molt fort. Veure, jo no puc fer la ràdio. No puc fer la ràdio. Home,
1: però això és el més destacat del programa? O sigui... Ho sabeu a les 3 del matí?
2: No deixes d'escoltar el Patrick.
1: Sí, no deixes d'escoltar, són gent intentant xiular. O sigui, el més destacat dels matiners és un intent de xiular.
2: Com que l'estàs trepitjant no té cap tipus de gràcia.
1: Sí, ah, sí que té gràcia.
2: No.
1: Sí que té gràcia.
2: No, perquè estàs trepitjant un moment divertit.
1: Molt divertit. A veure, torna-ho a escoltar. A veure com de divertit. Ara tots a riure. Vinga.
4: Però si no et surt...
3: No, jo amb els dos dits sí, molt fort. Jo no puc fer la ràdio.
2: Va, xiular, home, xiular.
3: Tu, Lara?
5: Jo no en sé.
2: Però a veure, un moment, per favor.
5: És que no en sé, mira.
2: Que no saps xiular?
5: Sempre és un mussol. No. Que ho he intentat molt i que no puc.
2: Això no. No.
5: A veure.
2: Molt divertit, Ricard.
1: Molt.
2: Fes a tothom rient.
1: Sí, sí, tothom. Sí, sí. Ah. Bueno, tot això quan són festes, a on?
2: Festa Major de Vic, a les 5 de la tarda i a la plaça Major. 8è torneig de petanca, a les 7 de la tarda al Bosquet de l'Atlàntida. Concert familiar de Jaume Barri, a 2:15 del vespre, concert del Cotxe Groc.
1: I Cotxe Groc, com fa una cançó típica del Cotxe Groc?
2: Soc un cotxe groc, vaig per la carretera. No sé, noi, deu ser infantil. I a 2:15 de la nit, concert dels Tets.
1: Home.
2: A les 8 del vespre, a la plaça de la Catedral, concert de Festa Major de l'Orquestra Inclusiva de la UBIC i l'Orquestra Oberta de Centelles.
1: Els Pets, toquen a Vic, doncs?
2: Els Tets.
1: Ah, els Tets. Els Tets. Molt bé, i a les xarxes, Marta Diana, que s'ha fet viral?
6: Doncs gestos d'ànim i de suport als aficionats japonesos després de quedar eliminats ahir al Mundial contra el Brasil. Milers d'aficionats es van quedar desfets després de l'eliminació, però de seguida, quan van sortir del camp, grups de brasilers i mexicans els van consolar, abraçar i fins i tot els van acabar aixecant en l'aire i els van acabar mantejant.
1: Són les 6:38.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Zaida. És mare d'una nena amb un 65% de discapacitat. Fa uns dies ens va escriure denunciant dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial li deien que no disposaven de plaça. Es tracta d'una situació habitual, ja que aquests centres tenen més demanda que oferta. D'altra banda, l'Institut Can Periquet de Palau-Solità li plantejava dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla. Ara, finalment, l'escola d'educació especial, que era la seva prioritat, els ha comunicat que sí que poden matricular-la per al curs que ve.
9: Podrem treballar amb la nostra filla i amb la seva psicòloga per preparar-la, perquè era tot molt incert i no sabíem ben bé aquesta retenció a l'escola que volíem fer, com anava a funcionar, i poder tindre això, bueno, ha sigut un descans molt gran.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
11: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui destaquem un nou rècord a Wall Street. El Dow Jones ha tancat per damunt dels 52.000 punts per primera vegada a la història, impulsat pel debut d'Alphabet, matriu de Google, a l'índex. A Europa i les borses van tancar amb lleugeres correccions. L'IBEX 35 ha baixat un modest 0,20% per sota dels 19.400 punts. El preu del petroli continua estable. Avui el barril de Brent segueix cotitzant en $72. I acabem amb els parquets que ja estan oberts a aquesta hora. Els asiàtics, el Nikkei de Tòquio, puja una mica més d'un 1%, mentre que el principal índex de Hong Kong cau un 1,34%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
14: Linkat. Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linka. A Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
15: 2:45 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants.
16: En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
17: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES. El propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera de que donin aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
16: Al principi del procés, el govern preveia que es beneficiarien d'aquesta regularització unes 500.000 persones. D'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països de fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre Migracions que es fa a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
15: I en l'àmbit judicial, l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
16: Qui investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança. En un altre front d'aquest mateix cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la CEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
15: Avui surt a la venda el llibre La caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
16: I repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán no entra a rebatre les acusacions de la causa judicial i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que la seva declaració al Suprem, les seves explicacions no interessaven i diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda.
15: I en el cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
16: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial que va robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, ha elevat 19 anys la petició de pena l'excomissari Villarejo, que en aquest cas hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El jutge continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per sentència.
15: Mentrestant, Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
16: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballen en la recerca de persones desaparegudes.
18: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en un, 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
16: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans d'acabar l'any tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
15: Més notícies. El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de platges.
16: Serà per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa uns dies.
15: Manel Sastre.
19: El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquest patrullatge ajudi a reduir un problema que ja és endèmic.
20: Vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
19: Els agents reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant de les roques. El govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Aquest estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Ingressat en un centre de salut mental, el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
16: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
15: Mataró, Marta Vallès.
0: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
21: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
0: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit, com és el de la conreria Sant Mateu Cellacs. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya, es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
16: Ara, sense els sistemes que es volen tastar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i un cop avisats els equips d'emergència mira d'apagar les flames. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan el polsi en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on és i com s'hi arriba. Sergi Puig és un dels pagesos que participen en aquesta prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides.
16: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran en 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als fronts dels tractors. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros.
15: I avui la crònica cultural passa pel Festival Grec.

0: Vegas i...
1: Perquè ahir es va donar el tret de sortida a la 50a edició amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
2: Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo.
1: Marta Vivas.
3: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals a Brec, a mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques el dia que fan acte de presència amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
4: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
3: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb Xafogó i Mosquits, però tota la grandiloquència de Corbail. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Per la mare de videojocs, perquè l'esperat Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes.
2: Molts analistes vaticinen que el joc podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any i superar les xifres de l'última entrega llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, col·laborador de Generació Digital.
5: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat, és una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
2: L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà.
1: I acabem amb música. Les cançons Enganyar-te de la Ludwig Bang, Festa i drama de Maria Jaume o El forner de l'Osa són tres de les nominades al Premi Cerverí 2026 que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any.
2: A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio. Entre les 10 finalistes també hi ha Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Caleri, La volta al món de Dan Peralbo i El comboi, Quan el cel es torna negre de Feliu Ventura o Mori el brunc de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representar de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Ander Rock i la Fundació Prudenci Bertran. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: I els esports, Montserraia.
6: Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a una a l'Alemanya-Paraguai i també al Països Baixos-Marroc, que s'ha jugat aquest matí. La quatre vegades campiona del món a Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil pateix, però ja és als vuitens de final del Mundial. Els d'Ancelotti superen 2-1 al Japó amb un gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga nord-americana i a Wimbledon debuta avui de Badosa contra Navarro.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
7: A Pau Cubarsí, convidat aquest dilluns al Tot Costa, una empresa que es dedica a les dades i que té força prestigi com Opta, el va escollir com a central per formar part de l'11 ideal de la primera fase del Mundial. L'elecció segur que té un punt de subjectiva, però també en té algun de científica perquè està basada en dades. El que és difícil d'entendre, amb dades i tot, és que un noi de 19 anys jugui un Mundial sense que res li tremoli i que faci ja gairebé 3 anys que sigui central titular del Barça com si res. Central, que encara té més mèrit perquè els defenses no tenen dret a equivocar-se. Menotti i algun altre geni van dir una vegada que tot és ordre i aventura, i el futbol també.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
0: aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el dia. Avui, ara mateix, al Perelló, al Baix Ebre, 25 graus, als Alamús, al Segrià, 21 graus, a Ribes de Freser, al Ripollès, més fresca, 14 graus de temperatura. Un altre cop, un dia assolellat en conjunt, però a tarda, amb ruixats que reapareixeran a l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, no seran tan intensos com les d'ahir, però podria repetir-se alguna tronada.
9: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaxador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
10: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges als millors preus amb vaques flex venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
11: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
12: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
11: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
13: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
11: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Catalunya migdia.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Amb Òscar Fernández.
16: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres...
16: L'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
17: I no ens en volem perdre detall.
16: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
11: Tot Gira en la seva màxima expressió.
16: Les tres etapes del Grande Part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
18: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
16: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
18: Aixeca els dos braços.
16: Algú podrà amb Pogacar? Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
2: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora parlant del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Es titula La caída i explica com ha viscut des que es va fer públic que estava investigat per corrupció.
19: A les 9, entrevista el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després dels tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes a Catalunya i el dia en què comencen les aclaracions dels testimonis del cas Àndic.
2: A partir de les 10 parlarem amb el magistrat del Constitucional José María Macías i amb el del Suprem Sebastián Moralo. També rebrem el catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, Manuel Delgado, que s'acaba de jubilar.
19: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de les xarxes socials.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
20: Ahir vam celebrar la final de la Lliga Enigmarius, un concurs històric del Matí de Catalunya Ràdio amb el gran Màrius Serra, però també amb en Sergi, amb l'Armínia...
21: Estableix per llei que tornis d'una illa grega. 7 lletres.
22: I el número 10, Josep Anton Sánchez de Barcelona.
23: De Creta.
22: De Creta, en efecte.
21: Ho has entès, Sergi, o no, aquest?
24: No estic entenent.
21: De Creta, Creta.
24: M'estic agobiant.
21: La illa grega.
24: Estic suant. No, Màrius, no sé d'on el treus
22: tot Creta, això. Els de Creta són cretencs.
24: No són cretins.
22: No. Veig que estàs al cas.
24: No sóc tan tonto.
21: Els cretins són a tot arreu, en
22: sí,
21: aquest cas.
22: Sí, no en aquella illa.
21: Exacte.
22: Molt bé.
21: Sí, què està fent, Armínia, per cert?
25: Què estic fent ara mateix?
21: Està fent fotos a la gent del públic,
25: sí,
21: no?
25: Mira, sí, escolta.
21: Per què fa fotos?
25: Bueno, que no puc fer-ne, què passa?
21: No, al principi no cal...
25: Ah, doncs n'he fet moltes.
24: Hi ha algú que t'agrada?
25: Sí, sí.
24: Ah!
25: Sí, el número 38.
21: 38?
25: Sí.
21: Què és el número 38?
22: Sí. A veure, el
21: número...
22: Jordi Ferrer Martínez de Barcelona.
25: Jordi.
21: Que som veïns, amb l'Armínia.
25: Es diu Jordi. Sí. Jo em sembla que el veig a l'altra banda del balcó, penjar els calçotets cada matí, el Jordi.
20: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
3: En el dia de les xarxes socials vull recordar la importància del silenci. Fa 4 segles, Pascal ja deia que tota la infelicitat dels homes ve de no saber quedar-nos en repòs dins una habitació. El silenci és un espai fèrtil perquè les idees que ens apareixen no siguin només repeticions i reaccions. Sovint respondrem de manera més rica a l'estímul o la notificació que ens arriba si entremig hi deixem un espai de silenci. Jon Kabat-Zinn, pare del mindfulness modern, diu: aquest moment, aquesta respiració. I la respiració va totalment lligada a aquests moments de pausa silenciosa i meravellosa que ens guareixen tant o més que la paraula. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
1: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
4: Bon dia, m'agradaria recomanar en aquests dies de calor infernal i necessitat de quedar-nos a casa una de les sèries que m'ha agradat més, no d'aquest any, sinó del lustre. DTF St. Louis, està a HBO. La gent està parlant força i us dic, sí, n'hi ha per tant, està molt bé. David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini. És una sèrie que sempre t'agafa a contrapeu i amb el cor tendre. I la banda sonora està molt bé. Inclou, per exemple, aquesta magnífica Hello Sunshine d'Aretha Franklin.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La matinada ha tornat a ser tropical al litoral, però amb una mica més de fresca a l'interior i sobretot al Pirineu. Avui un altre cop sol i ruixats a la tarda, però menys forts que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
1: Doncs sí, avui acabem el mes de juny amb un dia que torna a ser assolellat a la tarda amb ruixats a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Alguna tronada, però menys intensa que la d'ahir, i el primer dia de juliol començarà demà amb força sol i amb temperatura que serà una mica més baixa.
0: Últim dia del mes de juny, tanquem la primera meitat de l'any amb un dia en què acaba el termini per presentar la declaració de la renda, o acaba també, dos mesos i mig després, el procés de regularització d'immigrants, al qual s'hi han acollit més de 1,3 milions de persones.
2: Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos.
0: Així el defensava Pedro Sánchez, avui el president espanyol encapçala un altre acte sobre immigració a la Moncloa. I un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, perquè comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la terapeuta, avui la Maica Navarro, explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem de la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ens acompanyarà a partir de les 9. Li preguntarem també per l'auge de les armes de foc i com es combat.
3: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim la recta final també del judici de la trama Kitchen. La fiscalia, atenció, perquè demana i manté la pena de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. Fins a 15 anys de presó li demana. I a mig camí també entre la justícia i els tribunals. Avui tenim un nou llibre. És un nou llibre de Santos Cerdán, en un títol ben explícit. Diu La caïda. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. I avui també tornarem a Venezuela. Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. Del Mundial, el Marroc ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut seguir en directe avui a les 5 del matí, i també els penals aquesta nit. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai, que ha eliminat, atenció, a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanane!
0: La quarta vegada campiona del món mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. El Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta tarda i a la matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador. Tot això avui que a Manlleu, a Osona, el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts del matí i a Mora d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a 2:15 i 4 minuts de 10. Ja es va escurçant el dia. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'agora del matí ens acompanyaran Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. I el meu entrepà. Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Repassem els titulars del dia. Treu pit.
7: El dia que s'acaba el termini per demanar acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants a Espanya, Pedro Sánchez i diversos ministres presenten la campanya institucional del Pla d'Integració i Ciutadania que porta el lema D'on venen? Venen de fer país.
8: En dos mesos i mig s'han acollit més d'un 1.300.000 persones, pràcticament el triple del que es preveia. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia.
0: Sèrie Forment.
9: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
10: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
9: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
11: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de
6: targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir amb el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
9: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Congrés Internacional.
11: Precisament sobre les migracions, és la trobada més important que es fa en aquest àmbit arreu del món i comença avui a la Universitat de Girona en un context cada cop més polaritzat i en què augmenten les traves a l'arribada de nouvinguts. El Congrés reunirà 1.300 experts de 75 països diferents.
0: Figura clau.
7: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mangón, Caura Montserrat. La citació arriba després que la jutge demanés que s'investigués la seva possible influència en la causa, tot bé de la mala relació entre el pare i fill i de l'obsessió de Jonathan pels diners.
8: Aquí la terapeuta, que treballava amb tots dos, hauria intercedit en favor del fill, segons La Vanguardia. Va ser força insistent perquè Isaac Andic li cedís fins a 40 milions perquè el seu fill pogués emprendre un projecte al marge del negoci tèxtil. Fins i tot el va arribar amenaçant abandonar les sessions que compartia amb tots dos si no ho feia.
11: Avui també estan citats la germana de la psicoanalista i qui era parella d'Isaac Andic, també un excursionista que aquell dia era a Montserrat. Divendres declaren les germanes de Jonathan i un altre psiquiatre.
0: És a dir, la terapeuta va anar al pare i li va dir paga-li 40 milions al fill, si no, jo abandono les sessions. La caïda.
7: És com es titula el llibre que avui publica l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció i que el van arribar a portar a la presó.
8: Cerdán no entra a rebatre les acusacions en què es troba immers, però sí que manté que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Tribunal Suprem les seves explicacions no interessaven.
11: En aquest sentit, vincular la seva caiguda a la seva feina política, diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
0: Informes finals.
7: El judici de la Kitchen continua avui amb les conclusions de les parts després que hagin declarat ja tots els acusats. És l'últim pas abans que el judici pel suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, quedi vist per sentència. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
0: Torna als jutjats.
8: La parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, està citat a l'audiència en la causa en què s'investiga el seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, per fer públiques dades de periodistes.
0: Poc a poc.
11: El govern espanyol començarà a eliminar algunes de les ajudes aprovades fa uns mesos per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El descompte de 20 cèntims per litre de benzina al juliol baixarà als 15 cèntims, mentre que al setembre ja serà només de 5.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'Estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
13: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
12: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova topada.
7: Entre el PP i el govern espanyol, ara Feijóo acusa Pedro Sánchez d'intentar aconseguir nous votants amb la coneguda llei dels nets, que dona dret a prop de 2,5 milions de persones que viuen a l'estranger, però que poden aconseguir la nacionalitat per ser familiars d'exiliats. Són declaracions a Es Ràdio.
14: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2.

0: 600.000 euros a l'agència tributària. El 2024, en aquesta llista, hi havia noms com Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán.
1: Accés.
2: De raïm, a la barema d'aquest any, se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. Hi ha molta preocupació entre els viticultors i els cellers catalans que veuen com els baixen les comandes.
1: Montse Gené arriba, bon dia.
3: Hola, bon dia. Per fi hi ha una bona collita, sense sequera ni plagues, però el problema és que no es necessita tant raïm com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
4: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes.
3: Ja s'està demanant permís per arrencar vinyes, i és que els elaboradors de vi i cava podrien baixar les seves comandes fins a un 30%. Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Somarroca.
5: Hem tingut unes inflacions molt, molt grans, i per tant els marges també dels elaboradors han caigut. Cada cop costa més vendre, no?
3: Des de Sant Sadurní, Montse Gené arriba pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Fan vaga.
6: Els treballadors de Correus avui per denunciar que l'empresa els obliga a oferir cada cop més serveis sense reforçar la plantilla. Els sindicats també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances.
1: 1.700 morts.
0: 5.000 ferits, 50.000 desapareguts encara i 16.000 persones que han perdut casa seva. És l'últim balanç encara provisional del terratrèmol a Veneçuela. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa.
1: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
7: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana, han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan D. Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
8: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
9: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
7: Des de Càtia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Una disputa familiar.
2: És el que hi ha darrere del tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya i que ha deixat 6 morts. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets.
1: Berlín, Jordi Regàs.
10: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat de Stade, prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schuol, directora de la policia de Lüneburg.
11: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
10: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Amb drons.
6: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa 2 setmanes.
1: I gran estrena.
12: Unter Haifisch, der hat Zähne.
0: La d'ahir al Festival Grec amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht amb Nau Albert, amb Míriam Muclés o Eduard Farelo entre el repartiment.
1: Marta Vives.
13: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht amb mirada de Marta Pazos té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques. El dia que fan acte de presència amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
14: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
13: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corbai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 12...
15: Que estabas tú, yo siempre contra luz.
2: Es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis. A Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i el desembre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
1: I doble concert.
6: Avui amb Gypsy Kings i Los Manolos, el concert es farà al Poble Espanyol a 2:15 del vespre.

0: I encara queden algunes entrades.
1: Batrà rècords. L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, que es llançarà el 19 de novembre. Els analistes vaticinen que se'n podrien vendre 30 milions de còpies només els primers dies. De fet, hi ha qui preveu ja per aquells dies absentisme escolar o laboral. Albert García, col·laborador de Generació Digital, en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Sí, sí, sí. Segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
3: I pel que fa als esports, Montserraia?
4: Sorpresa per l'eliminació d'Alemanya al Mundial als penals. Empat a un contra el Paraguai. Aquest matí eliminació també dels Països Baixos de Koeman davant el Marroc. També empat a un i una tanda de penals plena de despropòsits pels dos equips. El Brasil ja és als vuitens de final en superar el Japó 2-1 amb gol al descompte. Ancelotti respira el lleujat.
5: Encajamos goles, pero el equipo no perdió la paciencia. Yo creo que el equipo estaba bien. También en la primera parte el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda parte. Al final salió bien.
4: Avui el Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.
3: Pluja de milions.
4: Per a la Lliga Femenina de Futbol, Pau Gasol inverteix 55 milions d'euros en la que és la màxima inversió mundial en esport femení. Lewandowski marxa al Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i avui a Wimbledon, debut de Paula Badosa contra Navarro.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dimarts 30 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma a 7:45 del vespre a l'Hospital Universitari d'Igualada i la Nina amb 3 quilos 120 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passant 8:15. Us informa Marc Curado. Tenim 19 graus a Artés, 21 a Canyelles i 27,5 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Doncs retencions als punts habituals a les vies d'entrada a Barcelona i a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat.
8: Ingressat en un centre de salut mental, ha detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
10: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
8: Corresponsal Marta Vallès.
11: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
12: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi, es tornarà a passar a disposició judicial.
11: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit com és el de la conreria Sant Mateu Sellex. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: En parlarem a partir de les 9 amb Jep Lluís Trapero aquí al matí. Més notícies. El Bages i el Moianès han començat una prova pilot als camps de cereals per reduir els incendis de la sega.
9: L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
10: El cost d'aquesta prova pilot és de 24.000 euros. En Sergi Puig és un dels pagesos que hi participen.
13: Jo ja n'he ficat una vegada a foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs és només apretallar i t'oblides.
8: I cultura, dèiem. Avui arrenca la 8a edició de la Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, que aquest any es consolida com un espai de pensament crític contra l'edatisme. Aquest any reconeix també l'actor Joan Pera per la seva trajectòria. Victòria Valerio Breda.
14: Per això li concedeix el Premi Honorífic del Festival per la seva feina al teatre, al cinema i al doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
15: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci.
14: Una vintena de pel·lícules com Calle Màlaga, Mas Palomas o Siempre Vives, 15 curts i altres activitats formen part del festival, que es pot veure al Cinema Girona i aquest any també al Caixa Fòrum. Valèria Obereda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, a un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
17: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa. Avui, amb el terratrèmol de Veneçuela encara gairebé a totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Els diaris encara destaquen aquests terratrèmols. És la principal foto de La Vanguardia. És un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto hi diu forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periòdico afegeix que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada, el diari ara titula la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, imputada. El País diu que Feijó estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo escriu que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea. I acabem un altre cop al periòdico, que diu que més enllà de la inauguració del Grec, Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
18: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
19: El 4 de gener del 1933.
18: I el número de la sort, el...
19: 6.
18: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Avui a les històries del Mundial, l'últim Mundial abans de la guerra. Maiol Roger, bon dia.
20: Bon dia, 1938. Es juga a França el tercer Mundial de la història, només un any abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. I això es nota. Amb la Guerra Civil Espanyola en marxa, l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista cada cop més beligerants i molta tensió entre països, el torneig va ser curt, intens i molt marcat per la situació política. El boicot de l'Uruguai i l'Argentina havia deixat un Mundial en predomini europeu. De les 15 seleccions, només Brasil, Cuba i les Índies Orientals Holandeses, el que coneixem avui com Indonèsia, no eren d'Europa. I entre les europees hi van haver baixes importants, com l'Espanya de Zamora, en plena Guerra Civil, o Àustria, una de les millors seleccions del moment. Es van classificar, però no van poder jugar, almenys directament.
21: Soy von jetzt ab das jüngste Ballern!
20: Tres mesos abans del Mundial, Alemanya envaeix Àustria i obliga els seus jugadors a jugar amb el Tercer Reich. Alguns s'hi neguen, com Matthias Sindelar, l'estrella d'aquell equip que acaba erigint-se en una icona de la resistència nazi. Tal com havia passat amb els Jocs Olímpics de 2 anys abans, Alemanya volia demostrar la seva superioritat, però acaba fracassant i els eliminen a la primera.
3: I a les graderies notava l'ambient prebèl·lic?
20: I tant, als estadis francesos, l'hostilitat contra Itàlia i Alemanya era evident, i al terreny de joc la majoria de partits van ser durs i agressius. A més, tot era eliminatori amb la tensió afegida. Itàlia, per exemple, va eliminar França, l'anfitriona, fent la salutació feixista a l'inici i amb la camisa negra dels partidaris de Mussolini. I es va plantar a la final contra Hongria.
22: Finalíssima de la Copa del Mundo 1938 fra Itàlia e Hongria.
20: Finalment revalidaria el títol de campió del món sota la pressió d'un Mussolini que pocs minuts abans de la final va enviar a la plantilla un curt telegrama que deia «Vença o morir». Un any més tard, l'1 de setembre de 1939, començaria la Segona Guerra Mundial, que va deixar la màxima competició de futbol en pausa fins al Mundial del 50 al Brasil.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia tros de terra petit que et dona fortuna. I la resposta era sort. Sort, a banda de fortuna, és també un tros de terra petit. I si invertiu en un tros, com aquest, també podreu llegir tros del revés. És a dir, sort. Sort a tothom. Avui dimarts, un Enigmàrius numèric, sense punts, però amb premi. La xifra que germana els gats i les gotes, de 6 lletres. La xifra que germana els gats i les gotes, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I ja 5 minuts per 2/4 avui del més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova versió que Netflix estrenarà de La Casa de la Pradera. Això és el 9 de juliol.
4: Netflix va anunciar que estrenaran un remake de La Casa de la Pradera, aquella sèrie hiperconservadora, hipercursi, que ens varen menjar fa dècades. La notícia podria no tindre més rellevància a una altra sèrie i viva la nostàlgia. Però jo crec que rescatar just ara aquella narrativa audiovisual que proposava una vida tradicional amb una idea de família única, d'una sola identitat sexual i que era masclista, per suposat, no és casualitat. Vore.
3: I a la recomanació del dia coincida amb el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Cristina Bordes ens recomana el documental El Dilema de les Redes.
5: Un gran retrat de la cara fosca de les xarxes a través de testimonis molt potents. Extreballadors i els càrrecs de grans corporacions com Google o Facebook que hi revelen com es dissenyen els algoritmes des de dins, sense escrúpols a l'hora de vendre les dades dels usuaris, les nostres dades, o plantejar mesures contra comportaments addictius davant les pantalles. Fa venir ganes de pagar el mòbil. És així. El Dilema de les Redes és a Netflix.
6: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
7: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
9: 150 anys movent-nos per tu.
10: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
11: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
13: Troba el teu lloc amb Parklic.
14: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
3: 2 minuts, seran 2:15 del matí. El protagonista del dia d'avui, quin és? Gerard Jubany, bon dia.
15: Bon dia, Alemanya i Països Baixos.
16: A veure, va, que xuta.
17: Xuta.
18: Com dius?
16: Que trist.
15: Totes dues seleccions són protagonistes del dia perquè acaben de ser eliminades del Mundial. Alemanya ha perdut de manera inesperada contra Paraguai, mentre que els Països Baixos s'han quedat fora de la competició fa tot just una estoneta davant del Marroc. Per tant, a aquesta hora podem saludar el seleccionador holandès Ronald Koeman. Bon dia.
19: Sí, bueno, no muy bien días ahora mismo, para ser sincero.
15: Ja, claro. Eliminats els setzents de final, eh?
19: Sí, bueno, es lo que hay, ¿no?
15: Es lo que hay, el recurs de sempre.
19: Es una eliminación dura, sí, porque ha sido con el tanga de penalti.
15: Sí, a la tanda de penals.
19: El tanga, entonces sí, pero el Marocco es un potente equipo de jugador que juega todo en Europa. Y hace bastante ese del tiki-taki.
15: Sí, tiki-taka. Entonces, sí, es un buen equipo el Marroc.
19: Por el otro parte, la selección de Holanda, que sí. Ahora ya no llamas Holanda, llamas Países Bajos.
15: Sí, Países Baixos, pues lo sabemos.
19: Tenemos un plantilla de jugadores que, como dicen en catalán, vale un pimiento, ¿no?
15: Sí, en castellà ho diuen.
19: Si uno de mis estrellas es Frenkie de Jong, pues tú imagina lo que hay, ¿no?
15: Sí, sí, no, clar.
19: I per hacer los goles, ¿qué? Tenemos delante Memphis Depay. No sé si ara recuerdes de Barça.
15: Sí, sí, sí, com oblidar Memphis Depay.
19: Entonces, claro, este es el que hay. Y mira, pero lo que ha pasado también con Alemania...
15: Sí, ahir al vespre van ser eliminats contra la selecció del Paraguai.
19: Sí, eliminada contra un país de nombre de fruta.
15: Sí, això és el pitjor de tot, eh?
19: És el más humillante que he visto en mi vida.
15: Molt bé, doncs en parlem després, Ronald.
19: Tienes canapés, és el cumpleaños de Jubany, oi? No, no ha traït el croissant.
3: Són 8:15. Avui acaba el termini per acollir-se al pla de regularització d'immigrants que ha superat totes les expectatives. A tot Espanya ja han demanat acollir-s'hi 1,3 milions de persones, quasi el triple del que estava previst. Això centrarà part de l'atenció política d'aquest dimarts en què tenim un nou gest de Feijóo cap a Catalunya. Publica un article al Periódico que porta per títol El canvi amb Catalunya i aposta per obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a ser decisiva per al futur d'Espanya. Diu que tan important és mirar el futur com constatar que en el passat els últims governs catalans han comès errors. I a Venezuela...
17: Punto. En cuenta. Uno. Arriba. Sigan saliendo. Sigan saliendo, por favor.
3: Cinc dies després del terratrèmol, els equips d'emergència encara aconsegueixen rescatar viva alguna persona de sota la runa. Per exemple, aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 9 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Amb ell analitzarem els últims tirotejos que hi ha hagut a Catalunya o el paper també de la policia catalana en la investigació de la mort d'Isaac Andic. Avui comencen les declaracions també de testimonis als jutjats i, entre d'altres, està citada la terapeuta. Maica Navarro explica avui a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic, la terapeuta, d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill, en Jonathan, perquè pogués emprendre projectes pel seu compte. I en temps d'agora parlarem amb la Maica també sobre les claus i la importància d'aquest testimoni. I pel que fa als esports, eliminació d'Alemanya i els Països Baixos al Mundial de Futbol. Totes dues als penals, empat a un d'Alemanya al Paraguai i també els Països Baixos-Marroc jugat aquest matí. Pel que fa al temps, avui últim dia del mes de juny, tornarà a ser un dia estiuenc amb sol i nous ruixats a la tarda. Tomàs Molina, bon dia.
20: Molt bon dia. Doncs sí, acabarem aquest mes de juny amb un temps de nou assolellat, però amb aquestes tronades que no seran tan intenses com les d'ahir, però el Servei Meteorològic dona encara un avís d'intensitat. Demà tornarà a ser un dia assolellat, un altre cop a la tarda amb ruixats i amb tronades i amb temperatures demà que es normalitzen per l'època de l'any.
3: I mobilitat també a aquesta hora amb retards de cada dia a la xarxa ferroviària de Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
21: Bon dia. L'Euromed que va de Barcelona a Girona porta un retard de mitja hora. A l'R16, 25 minuts de retard en el tren que va de Barcelona a Tortosa, a l'R15 hi ha demores d'un quart d'hora, en el que va de Reus a Barcelona. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, hi ha els endarreriments habituals de 10 minuts i a l'R4 hi ha retards d'entre 5 i 10 minuts. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
3: I a les carreteres, les retencions habituals d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia, sí, hi ha cua a la B20, a Santa Coloma i la C58 a Montcada d'entrada a Barcelona, també a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en direcció Llobregat i molta densitat en punts habituals, com deies, direcció Barcelona, destacar l'A2 des de Pallejà i la B23 a Molins de Rei.
3: Avui a la hora del matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Abans són les 7:33 i obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
23: Bon dia.
3: Avui destaca l'article d'opinió del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
23: Que publica el periòdico, també n'hi ha un de l'expresident José Montilla a La Vanguardia.
24: L'article del líder del PP es titula El canvi amb Catalunya i assegura que si arriba a la Moncloa ni tractarà els catalans com a moneda de canvi ni confondrà els seus problemes reals amb els problemes ficticis.
23: Diu que els catalans han de poder viure amb la certesa que la llei els protegeix i afegeix que el Partit Popular està decidit a obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a comptar, a liderar i a ser decisiva per al futur d'Espanya.
24: Per aconseguir-ho, conclou Feijóo, és tan important mirar endavant com constatar que el camí recorregut pels últims governs autonòmics ha estat un gran error.
23: I com dèiem a La Vanguardia, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, titula el seu article L'Estatut de Catalunya fa 20 anys
0: per molts anys.
24: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per a l'autogovern de Catalunya.
23: Tant al periòdico com al País hi trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
24: El País hi dedica l'editorial i diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
23: Al periòdico, el periodista Joan Tàpia alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
24: I altres temes. L'editorial de l'Ara admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica l'infrafinançament estructural que posa fre a una desitjada millora.
23: I després de la imputació de la presidenta de la CEPI, el Mundo titula l'editorial Imputació massiva de l'Estat.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
2: Llegeixo la premsa veneçolana una crida a la protecció infantil. Nadons, nens i nenes que han sobreviscut als terratrèmols però que han perdut els seus pares queden exposats a captacions irregulars. A les xarxes circulen denúncies de suposades desaparicions i oferiments informals, tot i que les autoritats asseguren que la reunificació familiar s'està fent sota supervisió. L'alerta té fonament. Els veneçolans no obliden que fa 27 anys a una altra tragèdia, les esllavissades de Vargas, això sí que va passar.
4: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
5: Doncs millor.
6: Porta els teus amics a Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
25: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
26: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
27: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
28: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
30: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
29: De veritat?
30: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
31: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
32: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
33: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Adéu a un alcalde centenari.
34: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos, pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar un sou del consistori a un poble de 300 habitants.
3: Una notícia per als amants dels gossos.
35: A Barcelona, al Parc de la Barceloneta, es dedica a una pintura a la zona d'esbarjo per animals, els gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada i s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, visitants visuals habituals d'aquesta zona. Ho llegim al web de BTV.
3: I què està en risc?
34: El cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que pot ser del 1954 i l'Ajuntament els el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir el cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades sobrepassa per uns 20 centímetres per cada banda del marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
3: I ara sobre Dalí?
35: Gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar del Sant Andreu de la Fallida, la pintura continua desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol, el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subestar-lo i amb els beneficis sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
3: I què més afecta la calor?
34: Les vies de trens, que directament les desfà. Això ha passat a la ciutat alemanya de Leipzig. Les temperatures extremes han desfet les juntes dels rails dels tramvies. Això ha obligat l'empresa a interrompre el trànsit. Ho veiem El País, que ho acompanya de la imatge.
3: I una pífia que pot sortir cara.
35: Una gasolinera de Galícia, en concret de Ribadeo, admet que es va equivocar i va carregar gasolina al sortidor de dièsel. Se'n van adonar al cap de 5 hores. Reconeixen l'error i es faran responsables de les avaries. De moment han localitzat dos cotxes afectats, però calculen que n'hi pot haver una cinquantena. Ho veiem a la premsa gallega.
3: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
0: L'endemà de la trobada entre la Xina i Brussel·les, el Frankfurter Allgemeine Zeitung diu que Volkswagen i Bosch es rendeixen davant dels cotxes xinesos. De tota manera, si parlem de la premsa alemanya, poquetes coses hi rivalitzen amb l'eliminació del Mundial. El mateix diari parla de desastre i es pregunta en portada si s'ha acabat l'etapa de Nagelsmann. Die Welt diu que sí, que està claríssim, s'ha de canviar de seleccionador i afirma obertament és l'hora de Jürgen Klopp. Mentrestant, totes les portades de la premsa britànica aborden el primer discurs ahir de qui, si no hi ha una sorpresa majúscula, serà el pròxim primer ministre, Andy Burnham. El Guardian, diari progressista, el Daily Mail, diari tremendament conservador, coincideixen a destacar la part de la intervenció en què Burnham va prometre reprogramar el país des del nord, des de Manchester, d'on ara mateix és alcalde. També ho ressalta el Financial Times, que avui en portada explica que el gegant de les comunicacions Comcast ara vol segregar dos dels seus grans negocis. La idea és que les xarxes de mòbil i internet siguin una empresa i NBC Universal i Sky en siguin una altra.
1: Avui la premsa econòmica es fa ressò del discurs de la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, al Fòrum de Bancs Centrals de Sintra. L'economista destaca que per Lagarde la pujada dels tipus d'interès està justificada i no hi ha res que faci pensar el contrari. El Cinco Días diu que Lagarde es desmarca de la política de la Reserva Federal dels Estats Units i prefereix guanyar temps per analitzar l'evolució de l'economia abans de comprometre's amb una única línia d'actuació. I l'ON Economia publica que Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya que més treballadors té de baixa. La incidència mensual per cada 1.000 treballadors a Catalunya és de 45 baixes, que suposen una despesa de 4.000 milions anuals per a empreses i mútues.
3: I a la premsa esportiva, què destaquem, Montserraia?
5: Doncs qui té un amic té un tresor. No sabem si són amics, però l'actual seleccionador d'Àustria de futbol, Ralf Rangnick, deu tenir Hansi Flick amb molta estima perquè va avalar l'arribada del tècnic alemany al Barça. En una entrevista al diari Esport, Rangnick admet que va xerrar directament amb Joan Laporta just en un moment en què Koeman encara era a la banqueta blaugrana. En una altra entrevista, al Mundo Deportivo, Alex Baena, el jugador de la selecció espanyola de futbol i de l'Atlètic de Madrid, afronta el seu primer Mundial amb 24 anys. Diu Baena que no estaria al Mundial si no fos pel seu psicòleg. Diu que l'ajuda a obrir-se les emocions i gestionar-les millor.

0: Segurament que molts identificareu com aquesta cançó de Doctor Prats, Energies, l'oficial de la gran sortida del Tour de França que es fa el dissabte a Barcelona. Doncs bé, el periòdic Avui recorden que just fa 12 anys Barcelona va estar a punt de tenir una sortida del Tour, però finalment no va poder ser. Jordi Hereu, llavors alcalde de Barcelona, va deixar l'acord fet amb els organitzadors de la Ronda Francesa, però finalment no va voler firmar, diu La Vanguardia, diu el periòdico, a un acord que podia recaure en un altre equip de govern municipal que no fos el socialista.
1: I a la premsa del cor, el col·laborat de la Casa Reial Britànica, Elisenda Pineda.
2: El viatge del príncep Harry al Regne Unit amb la seva família penja d'un fil. El govern britànic li ha denegat la protecció policial amb fons públics que havia demanat per la seva estada. Els hi han dit ben clar, no hi ha responsabilitat monàrquica per part vostra, no hi ha guàrdia urbana vestida de gala amb aquells barrets de peluix on s'hi pot amagar una làmpada de peu. Harry diu que si no els han d'acompanyar els cotxes policials, com en una cavalcada de reis, nameguen i els nens es queden a Montecito jugant al 3 en ratlla. Una llàstima, tan bé que anàvem.
1: Caralies, i qui fa anys avui?
3: Doncs mira, felicitem l'actor Leonardo Sbaraglia.
1: No sé.
3: En fa 56, sí. També el nedador americà Michael Phelps.
1: 42.
3: 41, l'actor i humorista José Mota.
1: 60.
3: 61, i també fa anys Pascal Comelade.
1: Pascal Comelade, 72.
3: 71, pensava que era més jove.
1: Santoral.
3: Avui és Santa Emiliana, aquesta santa.
1: Emiliana.
3: Emiliana.
4: Ai, és de... Emiliana, Emiliana, tapada. El Déu nos parla, lluita fa molts anys.
3: Déu ho tingui la glòria.
4: Sí.
1: Què diu l'Emiliana?
3: Va ser, va ser una de les santes dels primers temps del cristianisme. Va viure i morir màrtir de Roma. Se sap que va patir diversos turments, els quals no va poder vèncer la seva constància. I, finalment, Emiliana va morir degollada. A Catalunya hi ha 402 persones que es diuen Emiliana.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 30 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
6: 30 de juny de 2006, ara que Pasqual Maragall ha plegat, el periòdico conversa amb José Montilla, que tothom diu que serà el seu successor. L'entrevista es grava al Ministeri d'Indústria mirant de reull a la tele l'Espanya-França del Mundial. Aquell dia Espanya va quedar eliminada a vuitens de final. I Montilla va deixar aquest titular. Després d'una etapa convulsa, es refereix a la de l'Estatut i Maragall, ara la gent vol estabilitat. Una altra entrevista del 2006, la consellera Montserrat Tura va al minoria absoluta de Toni Soler i afirma que abans de 25 anys una dona presidirà la Generalitat. N'han passat 20, en queden només 5 perquè es compleixi el vaticini. I acabo amb Shakira, perquè ara fa 20 anys omplia el Palau Sant Jordi i deixava anar aquesta frase. Jo també tinc sang catalana. Mi apellido Ripoll, que és més català que el pa amb tomàquet. Encara no coneixia Gerard Piqué ni sabia que tindria dos fills catalans.
1: Avui és 30 de juny del 2026, és el 181è dia del calendari. Falten 19 dies per la final del Mundial i 4 per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta.
8: Mi solicitud fue presentada el 19 de mayo. Sigue en trámite.
9: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
10: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa pàgina.
11: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres.
12: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira.
13: Ahorita nosotros no viene una epidemia.
14: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto.
15: Andy Burnham creu que el poder al Regne Unit es concentra massa a Londres i cal portar part del govern a Manchester.
16: Bé, no us ho imagineu més. Fem-ho realitats.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Terapeuta.
17: Especialista en terapèutica, que és la part de la medicina que s'ocupa del conjunt dels preceptes destinats al tractament de les malalties. Prové del grec terapeutès, servidor, assistent o aquell que té cura d'algú. La jutge del cas Andy, que investiga avui la terapeuta de la família per saber si, a més de tenir cura de Jonathan i Isaac, també va tenir alguna cosa a veure amb la mort del patriarca de la família.
1: Caiguda.
17: Acció de caure, que en la tercera excepció és anar a parar una situació dolenta, trobar-s'hi tot d'un cop. És per això que Santos Cerdán ha titulat el seu llibre La caiguda, la caïda, en què descriu com, inesperadament, segons diu, va passar de dominar la política espanyola a la presó.
1: Pal.
17: Peça de fusta dreta, rodona, d'una certa llargària, generalment afuada d'un cap per on es planta a terra per sostenir alguna cosa. En sentit col·loquial podem dir que quedar eliminat del Mundial per un penal que va al pal és un pal, però per parlar d'un disgust o d'un cop moral parlem de tràngol o garrotada.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 1.300.000.
7: Són les persones que s'han acollit al procés de regularització d'immigrants en 2 mesos i mig, segons les xifres oficials del govern espanyol. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds. Al principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones se'n beneficiarien.
1: 24.628 milions d'euros.
7: És el que preveu recaptar Hisenda sobre l'impost de la renda del 2025, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retornar als contribuents es redueix un 3,2%.
1: 6%.
7: És el que ha caigut la taxa de graduació de l'ESO en 4 anys a Catalunya. Ha passat del 93 al 87%. Són dades de la Fundació Bofill, que també exposen que l'abandonament escolar prematur és gairebé del 14%.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig el Teatre Grec, a Montjuïc. L'amfiteatre ple a vessar i al fons de l'escenari un color lilós s'hi representa l'òpera de Tres Rals.
18: És una edició molt especial la que es va inaugurar ahir al vespre, la del 50è aniversari, una representació que avui, per exemple, el periòdico titula com un màquina baja cuir en faldilla interpretat per Nao Albet. Una òpera de pobres, segons els seus autors, que sembla que va convèncer prou els assistents.
1: A la segona imatge hi veig una zona residencial de La Guaira, la zona turística de la costa de Veneçuela. Tots els edificis estan en runes, amb els pisos encavalcats, com si fossin peces de dominó caigudes. I per sobre la runa, un formiguer de centenars de persones que busquen entre la runa.
18: 5 dies després del terratrèmol, les tasques de rescats continuen centrant-se en buscar supervivents, cosa que cada cop resulta menys probable. Aquesta és la primera. És que després de la tragèdia, l'emergència, i després serà la segona fase, la de la retirada de tota aquesta muntanya de ciment i mobles dels habitatges, ja per més endavant la costosa reconstrucció.
1: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas, des de Girona. Veiem un carrer ple d'aigua per on els cotxes intenten circular i les voreres emblanquinades pel que sembla pedra. On és això, Clara Jordan?
19: Doncs a Santa Coloma de Farners, on ahir la tarda les tempestes van concentrar en aquest municipi i el seu entorn fins a 80 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Les sortides dels bombers per inundacions i baixos es van concentrar també a la capital de la Selva. Una pluja acompanyada d'una forta tempesta que va obligar a desviar, per cert, cap a Barcelona 2 vols procedents de Brussel·les i de Leeds que havien d'aterrar a l'aeroport de Girona.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. L'estat d'Idaho, als Estats Units, utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. Fins ara els condemnats a mort que s'executaven a l'estat d'Idaho morien per l'aplicació d'una injecció letal. A partir del mes vinent seran afusellats per un escamot d'execució que els dispararà fins a matar-los. Diu la notícia que els escamots d'execució seran formats per ciutadans voluntaris, seran seleccionats sempre que aprovin una prova de tir al blanc i no hagin rebut cap multa durant l'últim any sobre l'ús d'armes de foc o l'ús de la força. Un altre requisit és tenir un certificat com a oficial de pau de l'Estat amb un mínim de 3 anys d'antiguitat. Tampoc poden tenir cap vincle sanguini ni legal amb la víctima que s'executa. L'Estat de Idaho mantindrà també l'execució letal com a mètode d'execució, però només l'aplicarà quan no sigui possible organitzar l'escamot d'afusellament.
1: I això és real o fals?
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
22: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
20: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'estat d'Idaho als Estats Units utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent és una notícia real. De fet, aquest estat és l'únic dels Estats Units que permet o permetrà l'afusellament com a mètode d'execució. Una última dada, adequar i preparar la sala d'execució perquè els escamots d'afusellament puguin fer la seva feina ha costat més $1.200.000.
1: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
1: Són les 7:52. Repassem aquesta hora els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants.
23: Ho ha demanat més d'1.300.000 persones, lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del PP, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat als descendents d'exiliats durant el franquisme.
24: Un país que reconoce derechos y también deberes
0: al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
2: Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
1: L'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
7: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
1: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
23: Cerdán repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
1: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
7: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
1: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes de carburants.
23: Seran de 15 cèntims del litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
3: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
23: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
1: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutja que investiga la mort del fundador de Mango.
7: També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit.
1: Vaga dels treballadors de Correus.
23: Avui s'aturen per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla. Correus només cobrirà el 30% dels treballadors que faran vacances.
1: I a la Cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.
7: Amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Passos i amb direcció musical de Dani Espasa.
1: I els esports, una altra caïda, en aquest cas del Marroc. Ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals.
23: També els penals aquesta matinada. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai ha eliminat Alemanya avui a les 7 de la tarda. Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11, França-Suècia.
4: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
24: Pel que fa al temps d'avui, tornem a parlar de sol. Sol en conjunt, però tarda amb nuvolades i amb alguns ruixats que afectaran l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, localment podrien ser fortes.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, tallada la Nacional 240 Lleida, Clàudia Serra.
25: Sí, està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats i a l'àrea de Barcelona, doncs, les retencions amb aturades en punts habituals a les rondes, també les carreteres d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució, perquè hi ha un camió avariat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
26: A dos quarts de nou parlarem del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
7: A les 9, entrevista al director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
26: A partir de les 10, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías, i amb el del Suprem, Sebastián Moralo. També rebrem l'antropòleg Manuel Delgado.
7: I a les 11, teràpia boomer amb Sergi Pàmia sobre les xarxes socials.
26: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
27: I no ens en volem perdre detall.
5: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
23: Tot Gira en la seva màxima expressió.
5: Les tres etapes del Grand Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
28: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
5: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
28: Aixeca els dos braços.
5: Algú podrà amb Pogacar?
29: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia, bona hora.
30: Xiripipis preciosos, com esteu?
1: Bé, esperant el resultat de l'EGM, que ara a les 8 el coneixerem.
30: Les audiències. I què, traurem bona nota o no?
1: Esperem, no sé, si fem la feina que hem fet.
30: Clar, això.
1: Si fas la feina, al final surt, no?
30: Clar, qui sembla recull.
1: Ara, per cert, sí. Ja estem obrint tandes per la cançó del Manu de la temporada vinent.
30: Exactament.
1: Manu,
30: sí,
1: no? Si havies sabut que havia renovat, no ho sé si ho sabies.
30: No ho sabia.
1: Ah, doncs...
30: Renovat, Manu!
1: Renovat, Manu!
30: Això és una meravella.
1: Ara és quan diu no podré, però bueno, ja ho arreglarem.
30: Renovat!
1: Renovat igualment.
30: M'encanta.
1: Amb la IA es pot fer de tot.
30: Que m'has donat una alegria, ara. Renovació.
1: 636-36-0609. Si voleu dedicar alguna cançó, feu-ho ja, comencem a apuntar-vos, sí. Perquè això es dispara i després ja no hi ha forats. quan ja no hi ha forats, malament per omplir. 636-36-0609. Va, anem a marcar el telèfon de l'Anna.
6: Ui, l'Anna, que avui tenim un missatge, això ho farem una miqueta més curt, perquè tenim aquí mitja Bíblia.
1: No, no, més curt no, fes-ho com s'ha de fer.
8: Clar. Tu nombre y el motivo de la llamada y comprovaré...
6: Ah, doncs sí que tindré temps, sí que tindré temps de fer-ho.
1: Què és això? Com digues el nom de la teva trucada.
6: Sí, perquè a vegades és com digues...
1: Anna!
6: No, no, o sigui... Ah.
1: Sento veus-ho ja.
30: Anna?
1: Haig de descansar.
9: Hola, sóc l'Anna.
1: Anna?
6: No, no, que no hi
1: sí,
6: és.
1: Sí, que està parlant, l'Anna.
6: Que no, que l'està trucant.
1: Jo sento veus. Estic sentint veus, eh?
6: Surt la bústia.
30: Cinc cells. No hi és l'Anna?
1: Anna?
9: Anna?
8: Hola.
1: Veus com sí que hi era?
6: No, però
1: sí.
6: És que abans ha saltat la bústia.
1: Anna?
8: Hola.
6: Mira, Anna, que truquem de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio.
8: Sí.
1: Mm. Ah, bueno.
6: Bueno, ni fu ni fa.
8: És que digueu, això és una broma.
6: Ah. No. Anna, que estàs en directe.
1: No, no, no és una broma, no és una broma. Truquem directe de la ràdio, això sí.
8: Vale.
1: Vale? De part del Pau.
8: Vinga. De part del Pau.
6: Que sí? Que diu que encara que en aquestes dates no teniu res concret a celebrat, vol donar les gràcies per cada dia que comparteix amb tu, ja que fas que tots els moments siguin especials. Ets la seva amiga acompanyant de vida, tresor, i la millor professora que mai hauria pogut tenir. Per continuar fent camí junts, espera que aquesta cançó et porti bons records de Bilbao.
1: Professora? Què vol dir professora?
6: I records de Bilbao?
8: Professora, perquè està estudiant enginyeria.
6: Sí?
8: I, bueno, jo que també sóc enginyera, pues, en algunes assignatures li dono una mica de suport.
1: Li fas un repàs.
8: Sí.
6: I Bilbao?
8: Bilbao? Què he dit de Bilbao?
6: Oh, sí, que aquesta cançó
1: porta molt bons records. Mira, la cançó és Tàndem de Tallets. Ara ens ho expliques.
6: Oh, quin merder.

0: Missatge claríssim, Anna, que no cami mai.
1: Tira la canya que ve peix.
0: Ara, ara.
1: Adéu, Anna.
0: Ai, adéu.
1: Adéu, Manu.
0: Adéu, Manu.
2: Adéu, Tiritiqui.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El que fem cada dia aquí és un miracle. És el miracle de la veu i del silenci a l'altra banda. És el miracle de la ràdio. La ràdio és part de la identitat dels oients, forma part dels nostres records més viscuts, que es manifesten a través d'imatges que tots ens resulten familiars. La imatge, per exemple, de l'avi amb el transistor enganxat a l'orella. O la d'un cotxe per una carretera buida de matinada. També la d'aquelles nits d'insomni en què el silenci es fa massa feixuc. Perquè la ràdio sempre hi és. En els moments de solitud és l'única veu que no fa nosa, però també en els moments compartits. Com quan sona de fons a la cuina on esmorza tota la família. O als tallers, o a les oficines, pautant el ritme de la jornada. I és que, en el fons, la ràdio és això, companyia. Ho hem dit moltes vegades. I és cert que els temps canvien a una velocitat de vertigen. I la manera de consumir informació i entreteniment s'ha transformat per complet. Portem el món sencer atrapat dins d'un telèfon mòbil. Però, enmig de les presses, l'essència d'aquest mitjà no canvia. Per una raó molt senzilla. Com a oients, sabem que allò que escoltem és de debò, és real i és sentit. I que nosaltres també en formem part. És la màgia de la gran comunitat. Saber-nos tots part d'alguna cosa més gran. Per als que ens dediquem en aquest mitjà, aquest és el regal més gran que ens fa la ràdio. Tocar les vides de tanta i tanta gent. I aquesta temporada no ha estat una excepció. Els mesos que portem d'aquest 2026 han estat molt llargs. Han estat carregats d'una actualitat que ens ha deixat sense alè. Però aquesta marató no ens ha fet perdre mai el ritme. I és que avui, que es publica l'últim estudi general de mitjans d'aquesta temporada, ens han portat les notes i estem contents. Ara ho ampliarem, però a cop de titular, segons l'EGM, escolten cada dia Catalunya Ràdio 672.000 persones. RAC1 és líder amb 1.018.000 oients, per tant, enhorabona a RAC1. I aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio, fa la seva millor temporada des de la 2018-2019, marcada pel judici als líders de l'1 d'octubre. El Matí de Catalunya Ràdio creix respecte a l'última onada i respecte a fa un any. Aconsegueix 458.000 oients diaris. Augmenta d'audiència pràcticament a cada hora. I, a més, aquest programa retalla 65.000 oients a la competència que baixa. La nostra audiència, la del matí, aporta la meitat d'audiència total a Catalunya Ràdio. De fet, tot el consum de la ràdio baixa en aquesta onada, excepte el Matí de Catalunya Ràdio, que puja, i ara ampliarem també, com dèiem, la resta de resultats, que també són bons en alguns programes també d'aquesta casa. Però que el consum general baixi és una realitat que ens ha d'ocupar a tots. I per això avui, més que mirar els altres, preferim mirar-nos a nosaltres mateixos i assumir també el compromís de continuar fent una ràdio rigorosa, exigent, útil i oberta a tothom. Estem molt contents i orgullosos de la confiança amb el matí, però també seria un error entendre-ho com una victòria particular. Si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta casa és que els programes funcionen quan darrere hi ha una redacció forta, una emissora amb personalitat i un projecte compartit. I en això continuarem treballant. Per això voldria compartir aquesta dada també amb tota la redacció de l'emissora, perquè el que fem cada dia al matí és també fruit de la feina de molta gent. Dels serveis informatius, dels corresponsals, dels equips tècnics, dels productors, de l'equip de promocions, de digital, de programació i tantes altres persones que fan possible Catalunya Ràdio cada dia. Nosaltres, els del matí, tenim un encàrrec i un propòsit clar, que és ser útils al país i als oients. I ens hi esforcem molt cada dia. I per això demanem a tots els companys de Catalunya Ràdio que no deixin de sumar-s'hi, que no deixeu de banda el matí. El matí és de tota la ràdio i desitjo que aquestes dades serveixin també d'estímul i d'inspiració col·lectiva per recordar-nos que quan treballem amb ambició, amb exigència i sentit de servei públic, connectem amb la gent. El matí és de tothom que el vulgui fer millor, com Catalunya Ràdio és de tothom que vulgui fer-la créixer. Encomanem-nos, doncs, d'entusiasme i de passió. Només així serem imparables. Tenim també la confiança de la direcció de la corporació, de la ràdio i la més important, la dels oients. Gràcies per la feina feta i per continuar-hi creient.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui dimarts 30 de juny, al Cap de Creus, 28 graus en aquest moment, a l'Alt Empordà, Rubió, al Pallars Sobirà, 13 graus, a Margalef, al Priorat, 21 graus a hores d'ara, en un dia que es manté assolellat, amb temperatura que serà una miqueta més normal per l'època de l'any, un dia de sol, a la tarda, nuvolades a l'interior de les comarques gironines i en tot el Pirineu, amb alguns ruixats en aquesta zona, i també a l'interior de les comarques de Barcelona. En principi, seran menys forts que els d'ahir.
0: Ara són les 8:05. Thank you. I Catalunya Ràdio tanca la temporada amb 672.000 oients, la segona millor dada de la temporada de la història d'aquesta emissora. Els principals programes de Catalunya Ràdio que pugen en audiència i aquest programa que esteu escoltant, com dèiem, no només creix, sinó que aconsegueix tancar la millor dada d'audiència des de la temporada 2018-2019, un any marcat informativament parlant pel judici als líders del procés. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. És un context, ho deies tu ara, de baixada generalitzada del consum de ràdio. Nosaltres, però, creixem i, de fet, retallem 65.000 oients al nostre principal competidor, que és el món RAC1.
0: Insistim, la segona millor dada de la temporada de la història de Catalunya Ràdio i la millor dada d'aquest programa des de fa 7 anys. Gràcies, per tant, per la confiança. Però les bones notícies no són només pel matí de Catalunya Ràdio. També pel Catalunya Migdia, l'informatiu que lidera Òscar Fernández, que suma un total de 157.000 oients diaris. És l'informatiu més escoltat de Catalunya. Òscar Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
0: Content o com sempre?
4: Avui content. Avui em costa trobar aigua per tirar el vi, perquè són unes dades espectaculars. Per tant, l'agraïment màxim a la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio, que està al darrere d'aquest informatiu, perquè, com saps, això de la ràdio, hi ha algú que hi posa la veu al capdavant, però al darrere hi ha molta gent que hi treballa. I, per tant, a la redacció d'informatius, als companys tècnics, doncs agraïment, i als oients, òbviament. 157.000 és una barbaritat.
0: I tot això en un any que també ha estat convuls. Bé, cada any és el mateix. Vull dir,
4: cada GM repassem tot el que hem fet en els últims 3 mesos i ara, sí, tenim conflictes oberts, enviats especials a tot arreu, la visita del Papa, tot el context polític, la pressió de tot plegat, i això, doncs, dona satisfacció el fet de veure que la feina de cada dia, doncs, es veu recompensada amb aquestes bones dades.
0: És l'informatiu més escoltat de Catalunya i també la millor temporada des de fa 7 anys, quan hi va haver també un augment d'audiència destacadíssim pel judici del procés, que tenia un interès informatiu, doncs, obvi, com també va haver-hi després uns anys importants amb la pandèmia, etc. Doncs ara, en un temps en què sembla que tot és molt més espès, no?, i que no tenim tantes ganes d'escoltar segons quins temes, doncs la gent està connectada i confia en la informació.
4: Sí, sí, i això és el que ens retroalimenta, no?, per continuar fent la feina que fem, i efectivament ens il·lusiona el fet que la gent vingui a la ràdio pública a buscar la informació en aquesta època en què hi ha tanta desinformació, doncs que confien en nosaltres, en els serveis informatius de Catalunya Ràdio, doncs per estar al dia de tot el que passa al seu voltant i també a l'esfera internacional. Per tant, moltes gràcies als oients, moltes gràcies als companys. És que avui no puc anar amb aquell posat...
0: Paga't uns entrepans o alguna cosa.
4: Alguna cosa haurem de pagar, sí.
0: L'Òscar, que capitaneja l'informatiu, gràcies, Òscar. Gràcies. Més escoltat, com dèiem, del país. I el suplement aconsegueix la millor temporada de la seva història.
3: Puja dissabte, puja diumenge. Cada dissabte escolten el Roger Escapa i companyia 456.000 persones. Cada diumenge 400.000. Enhorabona, per tant, a l'Escapa i tota la tropa del cap de setmana.
0: I enhorabona també a en Peyu. La Renaixença tanca la seva primera temporada amb 104.000 oients. Ha anat creixent des del setembre sense parar i poc abans de les 11 trucarem també a en Peyu i companyia. I també felicitem en Francesc Garriga amb la tarda.
3: Una tarda que també creix, el Garriga i companyia també aconsegueixen 126.000 oients, un augment que és del 6%.
0: I el Tot Gira també està d'enhorabona.
3: El programa esportiu dels caps de setmana creix també i en el cas dels dissabtes arriba als 174.000 oients, una pujada d'un 52%.
0: I aquesta casa també és líder en podcast.
3: Sí, concretament amb 113.000 oients que escolteu l'àmplia oferta de Catalunya Ràdio i el grup 3Cat a demanda. També creixen, per cert, les ofertes musicals d'aquest grup d'emissores. Catalunya Música puja un 7% i arriba als 34.000 oients. I Cat també puja un 31%, s'enfila fins als 40.000 oients.
0: Per tant, gràcies a tots per la confiança.

0: un altre dels temes del dia és la regularització extraordinària de migrants. Avui s'acaba el termini per presentar les sol·licituds i ja sabem que s'ha doblat la previsió del govern espanyol amb més d'un milió de peticions. A Catalunya tot apunta que les sol·licituds també seran més de les 150.000 previstes.
1: El que sí que li puc dir

0: les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
1: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
0: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I per les dades que han transcendit fins ara, la majoria de persones que han presentat les sol·licituds són d'origen llatinoamericà. Frederic?
3: Sí, la Fundació per la Ciutadania Global, que és una de les entitats que emet certificats de vulnerabilitat, ha donat les dades d'una mostra que té, eh? No són dades oficials, però són les dades de la mostra de 5.000 persones que han presentat la sol·licitud. El 67,5% procedeixen, com deia Ricard, de Llatinoamèrica. Bàsicament Colòmbia, Veneçuela i el Perú. El 22% venen de l'Àfrica i el 6,5% de l'Àsia. Un 60%, més de la meitat, són joves, tenen menys de 36 anys.
2: Aquesta regularització la va fer servir el Partit Popular per acusar el govern espanyol de voler ampliar el cens en benefici propi. Feijó ara ha ampliat aquesta acusació a l'anomenada Llei de Nets, que preveu donar la nacionalitat espanyola als fills i nets dels exiliats o perseguits durant la Guerra Civil.
4: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
5: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
2: Així ho deia Feijó i així responia la ministra i portaveu Elma Saiz. Per cert, que Feijó escriu avui també un article al periòdico que el titula El canvi amb Catalunya.
3: Sí, bàsicament demana el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Perquè Catalunya sigui decisiva, diu el líder del Partit Popular que, textualment, tan important és mirar cap endavant com constatar que el camí dels últims governs autonòmics ha estat un gran error. En aquest sentit, Feijó diu que l'asfíxia identitària i la pressió burocràtica i la pressió impositiva han deixat Catalunya en el que ell qualifica de decadència progressiva. Perquè amb això, per canviar això, diu Feijó, el PP no necessita mutar els seus principis, sinó simplement, diu, aplicar-los.
2: Tot plegat mentre el llistat de casos judicials que envolten el PSOE s'ha ampliat a les últimes hores amb el cas Leire. L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, per suposades irregularitats en les ajudes durant la pandèmia. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Què tal? Bon dia. És una branca menys coneguda del cas que investiga també el jutge Pedrat i que posa el focus en les maniobres de Leire Díez i empresaris per influir en operacions de la SEPI, el braç inversor de l'Estat, a canvi de comissions. El jutge ha donat un impuls a aquesta línia, ha imputat la presidenta de l'entitat, Belén Gualda, i també 24 empresaris i càrrecs públics. La Fiscalia Anticorrupció parla d'un patró d'actuació reiterat, coordinat i estructurat per influir i aconseguir ajudes públiques i rescats. La Moncloa manté la confiança en Belén Gualda, diu que la seva tasca és impecable i que a la interlocutòria del jutge no hi ha res que la comprometi. Afirma també que ha salvat milers de llocs de feina. A la causa també està investigat el que fou el seu predecessor, Vicente Fernández.
2: I en aquest context, avui surt a la venda La Caída, que és aquest llibre escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que no rebat les acusacions, però sí que diu que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
3: Assegura que en la seva declaració davant del Suprem les seves explicacions simplement no interessaven. Així ho diu Santos Cerdán en aquest llibre. L'exsecretari d'organització del PSOE vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil. Et converteixes en un problema. I els problemes, diu Santos Cerdán en aquest llibre, no es gestionen, s'eliminen.
2: I justament avui tenim també un dia intens als tribunals, però paradoxalment no es tracta de casos de l'òrbita socialista, sinó que són causes que afecten de manera directa o indirecta al Partit Popular. El primer és el cas Kitchen.
3: L'espionatge policial a Luis Bárcena, suposadament per ordres del PP. El fiscal anticorrupció avui presenta el seu informe final. Ja va avançar que manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Fernández Díaz.
2: El segon és la parella de Díaz Ayuso.
3: Alberto González Amador avui declara com a testimoni davant de la jutgessa que investiga si Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet d'Ayuso, va fer públiques dades de periodistes.
2: I el tercer, la Dana.
3: El president de la Diputació de València torna a comparèixer com a testimoni també davant la jutgessa que està investigant la gestió de la tragèdia. Ho fa perquè l'alcaldessa de Torrent va declarar que l'havia avisat dels desbordaments.
2: Així segueix el calendari politico-judicial, mentre que, com dèiem abans, el Partit Popular insisteix que aquesta legislatura ja s'hauria exhaurit. El govern espanyol, però, ha presentat el segon decret de mesures anticrisi, entre altres coses, per argumentar que encara té corda. En concret, ha prorrogat les ajudes a la gasolina i al gasoil. I sobre aquesta mesura i d'altres que s'han adoptat, comentari que afegim ara de la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
7: El PSOE vol demostrar que, malgrat l'assetjament judicial i la inestabilitat parlamentària que pateix, la coalició progressista pot governar i aplicar la seva agenda social. Però el gest més important va ser l'anunci d'un nou paquet de mesures sobre l'habitatge que inclou un nou decret de pròrroga dels lloguers. El govern creu que la nova proposta conté concessions suficients a Junts com perquè aquesta vegada pugui votar

0: està a favor. Però a aquestes alçades, res no és mai segur amb Junts. Ja hem vist que pot desdir-se amb molta facilitat.
1: I si la Milagros Pérez d'Oliva parla de Junts, també ha estat notícia Bildu. Arnaldo Otegi ha obert la porta a cogovernar amb el PNB i el PSOE a Euskadi per crear el que ha qualificat de mur antifeixista.
2: I és un orgullo que nosotros y nosotras seamos capaces en este momento histórico de plantear gobiernos de amplio espectro con todo el mundo, salvo los sectarios y los autoritarios.
1: I encara una cosa més, el periòdico avança que el govern es reuneix avui amb el Ministeri d'Hisenda per abordar el nou finançament. Segons diu, la consellera Alicia Romero mantindrà una reunió a Barcelona amb representants del Ministeri. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
3: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
4: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8 i 17, repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado, Ara García i Margarita Flores del Campo. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Una bona notícia, va, per començar. Ja s'ha resolt l'avaria que va deixar milers d'abonats sense llum diversos barris de Barcelona.
9: Fins a 12.000 abonats es van quedar sense llum a Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi i Horta Guinardó per una avaria en una subestació elèctrica a Collblanc. Alguns dels abonats han estat hores sense electricitat, per tant, sense ventiladors ni aire condicionat. Protecció Civil afirma que tot s'ha arreglat a les 5 de la matinada.
1: I aquesta no ha estat l'única avaria de les últimes hores.
9: No, perquè la matinada passada un altre incendi en una subestació elèctrica de l'Hospitalet també va deixar sense servei 87.000 cases.
1: I una altra notícia de la nit. Un home ha quedat ferit a la mina en un tiroteig.
9: Sí, els Mossos han anat a la zona, alertats pels veïns, i han trobat casquets de bala. Alhora, un home va anar amb ferides de bala a un centre mèdic del barri.
1: Avui en parlem al matí de Catalunya Ràdio amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ens acompanyarà d'aquí uns minuts. I tornant als tribunals, avui la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
10: La jutge va demanar que s'investigués la seva possible influència en la causa. Tot bé de la mala relació entre pare i fill. La terapeuta, que treballava amb tots dos, hauria intercedit en favor del fill. Segons La Vanguardia, va ser força insistent perquè Isaac Andic li cedís fins a 40 milions perquè el fill pogués emprendre un projecte al marge del negoci tèxtil. Fins i tot el va arribar a amenaçar, diu, d'abandonar les sessions que compartia amb tots dos si no ho feia.
1: Avui també estan citats la germana de la psicoanalista, també la parella d'Isaac Andic i un excursionista.
10: Divendres declaren les germanes de Jonathan i un altre psiquiatre.
1: I ho llegim al País. La Universitat Complutense va suspendre un any Juan Carlos Monedero per assetjar alumnes.
10: La decisió arriba després que ara fa un any un estudiant el denunciés a la universitat. L'exfundador de Podem ha complert 6 mesos de sanció. El cas va arribar a la fiscalia, que va arxivar-ho en no veure-hi delicte.
1: I és notícia de fa uns minuts. El govern espanyol ha confirmat que hi ha un 18è espanyol que ha mort al terratrèmol de Veneçuela. També aquesta nit hem sabut que el govern veneçolà calcula 1.700 persones que han mort i més de 50.000 que continuen desaparegudes. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
11: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan de Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
12: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
13: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
11: Des de Càtia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Ja fa gairebé una setmana del terratrèmol i la bona notícia és que els transports es van recuperant, per cert. a la companyia que reprendrà avui les rutes entre Venezuela i Espanya és l'aerolínia Plus Ultra.
8: La companyia, al centre del cas Zapatero, on s'investiga si l'expresident del govern espanyol va intercedir perquè la Moncloa rescatés aquesta aerolínia durant la pandèmia, continua prestant servei i, com dèiem, avui reprèn els vols amb Espanya.
1: Doncs ja que tornem a parlar de judicis i de la pandèmia, finalment és avui quan comença el judici per la vacunació de policies.
8: Els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, s'asseuen al banc dels acusats per l'endarreriment en la vacunació contra la Covid d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Quatre sindicats policials exerceixen d'acusació popular.
1: I alerta, perquè avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda.
9: Avui acaba la campanya per tots els canals, per internet, per telèfon i per via presencial. L'Agència Tributària calcula recaptar 24.628 milions d'euros, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retornar als contribuents es redueix un 3,2%.
1: I també avui Hisenda publicarà el llistat de morosos.
9: Són les persones que al tancament del 2025 devien més de 600.000 euros. El 2024 en aquesta llista hi havia noms com Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán.
1: I és notícia també de la nit. El ien japonès ha caigut al seu nivell més baix enfront del dòlar en gairebé 4 dècades.
9: Segons els analistes, tot respon al neguit dels inversors pels efectes econòmics de la guerra a l'Iran i les mesures de les autoritats japoneses per controlar la inflació.
1: I parlant de diners, atenció al nou Grand Theft Auto. La sisena edició del videojoc, que es llançarà el 19 de novembre, podria vendre 30 milions de còpies només els primers dies.
9: Sí, els analistes vaticinen que superaran les xifres de l'última entrega de llançada fa més de 13 anys i també preveuen absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Albert García és col·laborador de Generació Digital en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret, és un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
1: I avui hem de tenir una altra reunió entre els Estats Units i l'Iran.
15: Trump l'ha anunciada per avui mateix a Doha. Qatar, liderada pels seus enviats especials, Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant.
1: I a Alemanya, 6 morts en un tiroteig en un centre d'acollida. Berlín, Jordi Regàs.
16: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat de Stade, prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schuol, directora de la policia de Lüneburg.
17: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
16: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Mònaco, un oligarca ucraïnès i 2 familiars seus han quedat ferits en una explosió d'un paquet bomba.
15: Segons la investigació, l'artefacte era dins d'una bossa al vestíbul de l'edifici de 6 plantes on residia l'oligarca. Les càmeres de seguretat han captat un home deixant l'artefacte abans de fugir. És la primera vegada que es registra un atac d'aquestes característiques al principal. El príncep Albert ha condemnat el que ha qualificat de crim odiós.
1: I màxima atenció a Sud-àfrica, perquè avui venç el termini que grups anti-immigració han fixat perquè les persones en situació irregular marxin del país.
15: Milers de migrants de països com Malawi, Ghana, Uganda i Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por de la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desfermar a partir d'ara. El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers.
1: I a Barcelona ja està en marxa el Festival Grec.
9: Avui s'estrena La Truita al Teatre Poliorama, el nou muntatge de Ferran Utzeta amb Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas entre el repartiment. Ahir es va fer la inauguració amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht amb Nau Albet, Míriam Muclés i Eduard Farelo també entre el repartiment.
1: Marta Vives.
18: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht amb mirada de Marta Pazos té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques el dia que fan acte de presència amb un coll Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
19: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
18: El grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corbai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I dos apunts de música. El primer, hem de parlar de Fito i Fittipaldis.

0: Perquè avui a les 12 es posen a la venda les entrades per la gira de teatres que farà Barcelona. Recordem que actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Gran Teatre del Liceu i al desembre al Palau Firal i Congressos de Tarragona.
1: I avui, després d'aquest concert, també tindrà el Poble Espanyol doble concert.
0: Amb los Manolos i Gypsy Kings, el concert és avui a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades.
1: Són les 8:26. Sangria, sangria,

0: gràcies.
1: Per què, mama?
0: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
1: Gràcies a tu.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
3: 150 anys movent-nos per tu.
4: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
6: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
7: Troba el teu lloc amb Parklink.

0: Pel que fa als esports, Montserrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Eliminació al Mundial de la 4 vegades campió en Alemanya i també dels Països Baixos de Koeman, que no seran els vuitens de final.
1: El partit Països Baixos-Marroc ha acabat gairebé a les 6 del matí amb empat a 1 després del partit i la pròrroga. I a la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips. El porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames i al final el Marroc s'ha imposat per 2 llançaments a 3. El Marroc jugarà amb vuitens contra el Canadà. Hores abans, sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, també després d'empatar un contra el Paraguai i caure als penals. L'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil, amb dues aturades.
2: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle, y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
1: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada en un Mundial als penals. Amb patiment, però el Brasil ja és als vuitens de final. L'equip d'Ancelotti ha remuntat contra el Japó 2-1, gol al temps afegit. I avui a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11 de la nit, França, Suècia, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador.
0: Lewandowski ja no és jugador del Barça.
1: Ha fitxat pel Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia a fer oficial ben aviat la marxa d'Enxufat i el Mònaco de forma definitiva. Enzo Maresca, substitut de Guardiola al City, i 55 milions d'euros de l'empresa de Pau Gasol per la Lliga Femenina de Futbol.
0: I avui a Wimbledon, debut de Paula Badosa.
1: La begurenca debuta contra la nord-americana Emma Navarro i un retorn il·lustre. 4 anys després de retirar-se, Serena Williams torna a les pistes amb 44 anys.
0: Són 9:15.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: I al matí arrenca pendent de... La declaració de la terapeuta de Jonathan Andic, avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango. Redacció, Pol Foradada.
6: A 9:45, d'aquí una hora arrenca aquesta declaració, la jutge va demanar que s'investigués la seva possible influència en la causa, que hauria intercedit en favor del fill. Segons explica avui La Vanguardia, va ser força insistent perquè Isaac Andic cedís fins a 40 milions d'euros perquè el seu fill Jonathan pogués emprendre projectes al marge del negoci tèxtil. Fins i tot el va arribar a amenaçar de deixar-los de fer de terapeuta.
0: I avui que acaba el procés de regularització d'immigrants, Pedro Sánchez intervindrà en una jornada sobre migració. Se sabran les dades definitives. Mentrestant, a Madrid, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, torna als jutjats. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, sí, ho farà com a testimoni en el cas contra Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet de la presidenta madrilenya. Un jutjat investiga la mà dreta d'Ayuso per revelar secrets, bàsicament per difondre dades de periodistes del País en un xat. Els periodistes eren a la zona on viu la presidenta fent un reportatge sobre l'àtic. El cap de gabinet diu que els va poder identificar a través d'una fotografia que li havia enviat precisament González Amador, que havia estat alertat, diuen, per un veí enfadat.
0: I avui també és dia de vaga Correus. S'aturen per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla. Tarragona, Jordi Barranca, bon dia.
8: Bon dia, sí, una aturada que convoquen Comissions Obreres i el FECIF per denunciar aquest deteriorament de les condicions laborals mentre l'empresa Correus augmenta la càrrega de feina de la plantilla. Per tot plegat, reclamen més personal, més mitjans i eines i obrir també un procés de negociació sobre com han de ser les oficines del futur, entre d'altres demandes. Algunes de les oficines aquí la demarcació amb més problemes pels sindicats són a Tarragona, al Vendrell, al Baix Penedès, a Reus, al Baix Camp i a Tortosa, al Baix Ebre.
0: I pel que fa a la mobilitat d'aquest matí, Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. Pel que fa a Rodalies, a l'R2 Sud hi ha retards d'un quart d'hora de mitjana. Mentrestant, a l'R16 hi ha 25 minuts de demora en el tren que va de Tortosa a Barcelona. A l'R15, un quart d'hora de retard en el que va de Lleida a Barcelona. I a l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, endarreriments de 10 minuts. D'altra banda, l'Avant, que va de Barcelona a Figueres, porta un retard de 20 minuts.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia.
0: Punts vermells.
10: Mira, a aquesta hora, la C25 a Manresa per un accident. Precaució perquè només hi ha un carril obert, direcció cap a aquesta localitat. L'antitud amb aturades també a la B20, a Santa Coloma, i a la B23, a Esplugues d'entrada a Barcelona i en diversos trams de la Ronda, sobretot en sentit Llobregat.
0: I punts taronja?
10: Encara amb molta lentitud, direcció Barcelona, l'A2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol, C31 a Badalona i la C58 a Montcada, en aquest cas en tots dos sentits de la marxa.
0: Avui els diaris recullen un dia més en portada del terratrèmol a Venezuela i l'última rèplica també d'ahir, un dia en què el periòdico publica un article d'Alberto Núñez Feijó. El president del Partit Popular diu que si arriba a la Moncloa no tractarà els catalans com a moneda de canvi. La Vanguardia publica un article, en canvi, en què diu que l'expresident de la Generalitat, José Montilla, pels 20 anys de l'Estatut, on lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut. De seguida parlarem del llibre de Santo Cerdán també, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
11: Doncs parlarem amb Josep Lluís Trapero, director general de la policia, també del cas Antic i les declaracions previstes per avui. Ho farem amb Maica Navarro. A un quart d'11 entrevistarem dos magistrats, Josep Maria Macías, del Constitucional, i Sebastián Moralo, del Suprem, tots dos de Badia del Vallès. A les 11, Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui, que és el Dia Internacional de les Xarxes Socials.
0: Avui ho comentarem a l'Àgora del matí amb Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
12: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Tomàs Molina, què tal? Bon dia i bona hora.
13: Molt bon dia.
0: Quin temps ens espera per avui?
13: Doncs de mica en mica avui ja comença a notar-se això que deien de la normalització de les temperatures. Avui és que tornarà a ser un dia assolellat en conjunt, amb nuvolades a la tarda, un altre cop amb ruixats al Pirineu, especialment a l'interior de les comarques de Girona. Podria fer també algun ruixat en algun punt de l'interior de les comarques barcelonines. Localment podrien ser intenses, però menys que no pas les d'ahir. I ja ho diem, els propers dies, sobretot dijous, la temperatura quedarà normalitzada per l'època de l'any.
14: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
15: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia tros de terra petit que et dona fortuna. I la resposta era sort. Avui dimarts, un Enigmàrius numèric, sense punts, però amb premi. La xifra que germana els gats i les gotes, de 6 lletres. La xifra que germana els gats i les gotes, 6 lletres.
16: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
18: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
16: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
19: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
20: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
21: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Tinto de verano, Don Simón.
23: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
22: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
24: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
25: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust.
1: La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
2: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
3: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
4: Està molt atent a tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
5: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
6: Cita bestial, amb Candela Figueres. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
26: Hi, I'm Madonna.
27: Ha fet de la provocació la seva bandera.
28: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
27: I de l'ambició, el seu motor.
28: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
27: Va desafiar les normes.
28: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
27: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
29: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a la vora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez, amb la periodista del periòdico Sara González i amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol.
30: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
0: Doncs última setmana de temporada, no podem parlar d'altra cosa de les vacances. La Sara ens ha confessat que anirà petant algun moment a una granja, un pla de vacances que el Vicent no s'hi veu gaire.
31: Per què? A mi m'encanta tot això, però que ho fas a Heidi. I després que m'ho expliqui. Doncs jo, veure't, ni una vaca, penso que seria superinteressant.
30: La Casa de la Pradera torna a Netflix, Vicent, perquè aquest estiu pots... No ho miris així.
31: Quan la feien... Era, mira, a mi m'encantaven els cowboys, el Far West i tot això quan era petit. Quan feien la Casa de la Pradera, me n'anava de l'habitació.
30: Ah, sí, no, no.
31: El meu primer signe de rebel·lia.
30: Que curiós, no?
31: Home, jo era una xorrada, però de l'alçada d'un temps.
30: Una xorrada. No t'agradava, Anna, no?
31: No, no era tampoc tan gran. No,
32: a mi m'agradava la Laura Ingalls.
31: Laura Ingalls, anda.
32: Sí, la Laura Ingalls, que era una mica així com jo, no?
30: Sí, igual. Bé, la sèrie segur que miraríeu és la que algun dia algú farà sobre Santo Cerdán. Avui publica llibre, es diu La caïda, on no rebat les acusacions, però sí que diu que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament, perquè assegura que en política, quan incomodes, deixes de ser útil i et converteixes en un problema, i els problemes, diu, s'eliminen. Anem a analitzar el que diu en aquest llibre de La caïda. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
33: Bon dia.
30: Un Santo Cerdán que diu que la seva tasca política ha molestat.
33: Sí, esperem que la sèrie sigui bastant millor que el llibre. Eh? Diu Santo Cerdán que les negociacions d'investidura amb Junts van marcar un abans i un després de la seva vida, que tot va canviar quan es va fer la fotografia amb Carles Puigdemont a Brussel·les i que va passar a ser conegut per l'opinió pública i això va canviar-ho tot. I sobre les investigacions que pesen sobre ell, diu, és clar que algú movia els fils perquè no tornés a ser el número 3 del partit i recorda que una de les primeres publicacions que l'associava a una trama corrupta va sortir just abans que fos reelegit secretari d'organització del PSOE, al desembre del 2024.
30: I què en diu en aquest cas l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil que l'assenyalava com el gestor de les comissions en obra pública per Ábalos i Koldo?
33: Sí, no hem de pensar que es dedica el llibre a rebatre totes les acusacions al detall. Senzillament diu que l'informe no té sentit, que els àudios no són converses seves i assegura, això sí, que ningú al partit li va demanar la dimissió, sinó que va marxar perquè era l'única manera de defensar-lo. També critica el PSOE per abandonar-lo, que l'advocat del partit li va dir que no podia representar-lo i que s'havia de buscar la seva defensa. Escriu literalment, en el moment més delicat de la meva vida i en qüestió d'hores em vaig quedar sense cobertura legal, sense suport polític, sense recursos, abandonat i apallissat. Em vaig trobar sol.
30: I del seu ingrés a la presó, què diu?
33: Doncs que va ser un cop fort, que no és una decisió que s'expliqui en termes jurídics, sinó dins d'una dinàmica que anava més enllà i diu textualment, perquè quan entens el moment deixes de preguntar-te només pels arguments, comences a preguntar-te per l'entorn que fa possible aquesta decisió. Hem de pensar que tot el llibre és com una mena de defensa, com de reivindicació d'un lawfare, no cita la paraula lawfare, però d'un cas que diu que ha sigut més mediàtic que jurídic, que ell l'han condemnat als mitjans, i és com una mena de manual per rebatre tot el relat que s'ha fet contra ell als mitjans, perquè diu, si ho hagués sabut abans, hauria actuat d'una altra manera.
30: Per tant, és d'aquests llibres que va bé per falcar les portes de casa, perquè tampoc aporta gran cosa, no, Sara?
34: Sí, a veure, ell intenta marcar el relat públic, no? Però al final l'existència d'indicis de possibles conductes irregulars no desapareix perquè hi hagi una dimensió política de la investigació, que és probable que hi sigui. És veritat que hem vist com els dos grans interlocutors que hi ha hagut amb Carles Puigdemont, Santos Cerdán i José Luis Rodríguez Zapatero...
0: Quan han sortit a la fotografia, han viscut un procés judicial, sí.
34: Pocs mesos després, doncs, han vist com hi ha causes judicials que recauen sobre ells. Quin és el problema, al final, no? Que la persecució política i la culpabilitat respecte a determinades actuacions no són mútuament excloents. Per tant, una cosa pot existir i pot conviure amb l'altra. El problema és no només que et persegueixin políticament, el problema és que quan et persegueixin políticament hi hagi prou elements com per obrir causes judicials a la teva contra. Perquè és veritat que en el passat hi ha un llarg historial de persones que jo crec que han patit una persecució política, però que després aquests casos han acabat quedant en res perquè no hi havia cap element, no?, que sustentés una condemna o una sentència que fos ferma i que fos demostrable als fets, no? Per tant, aquest llibre, és veritat que ell diu que és víctima d'una persecució política, però és veritat que falta el fet de respondre una a una a les acusacions detallades i a les gravacions. Ell diu que no reconeix les gravacions. És una fórmula molt curiosa, no? Perquè si tu et posen davant de la taula o sobre de la taula unes gravacions on no ets tu, tu dius directament, no sóc jo. Aquests àudios són fabricats, aquests àudios són manipulats amb intel·ligència artificial, però clar, la fórmula de no em reconec és molt estranya i és, crec, poc clara.
0: Anna.
32: Home, jo estic totalment d'acord amb el que diu la Sara i afegiria, vull dir, a veure, en aquesta mena de llibres, jo me'n recordo, Josep, quan va sortir el llibre d'en Roldán, en el que vaig participar d'alguna manera, el va escriure el Fernando Sánchez Dragó, jo el vaig ajudar, vaig acompanyar a investigar, a entrevistar el Roldán diverses vegades, i aquest llibre va ser un gran fracàs editorial, perquè, és clar, diguem-ne, els uns esperaven que el Roldán tirés de la manta, el Roldán l'únic que volia era, diguem-ne, rehabilitar-se ell, una mica en la línia, doncs, que això que fan Santos Cerdán, però que arriba un moment, doncs, que és clar que o ets culpable o no ets culpable, no? I en aquest cas, home, sí que és veritat que jo en aquest país el tema de la persecució política ho faria al revés, diguem-ne, més aviat fa la impressió de que hi ha una sèrie de gent que considera que pot comptar amb uns marges d'impunitat, precisament perquè hi ha coses que no es persegueixen per raons polítiques, de cop gira la truita i, evidentment, això pot canviar, i un exemple clar seria el cas, doncs, de la família Pujol, però, és clar, no hauríem de perdre de vista els fets objectius, i aquí els fets objectius, tot i que en Santos Cerdán jo diria que entra en una categoria potencialment o presumptament delictiva diferent dels Coldos i els Ábalos. Aquest sí que seria més una persona que pot haver estat vinculada a pràctiques irregulars, més que aquesta cosa tan lletja, tan torrentiana de que hem vist amb altres persones, però no deixen de ser delicte, i en el cas del Zapatero ja hem vist, vull dir, a veure, no crec que fos en Puigdemont que li regalés les joies aquelles famoses. Llavors, és clar, jo entenc humanament l'impuls d'explicar-te de tal, però, per exemple, tot això que diu de... si diu que va dimitir i va plegar del PSOE, llavors tampoc li hauria d'estranyar que l'advocat del PSOE no el representi, no? Vull dir, és que tot plegat és com un... és com una ploramicada que no s'acaba d'entendre, sincerament. Però... per falcar la porta, sí, com deies tu, però...
7: Sí, jo estant d'acord amb el que heu comentat totes dues, sí que m'agradaria posar el focus amb el tema, diguem, perquè tu, Anna, deies, els fets objectius són els fets objectius. Bé, els fets objectius en aquests moments, des d'un punt de vista processal, ja es veurà tot això com anirà, però, deia també la Sara, diu que no es reconeix a les gravacions. Bé, ell ha presentat en els jutjats una pericial, que diu que això ha estat manipulat. Una de les grans acusacions pels quals va anar sis mesos a la presó és que el jutge que li va enviar a la presó deia que havia cobrat comissions d'operacions que ell deduïa que eren de 5 milions d'euros, però tot això han passat 11 mesos, encara estem tots pendents de la pericial que havia de presentar la Guàrdia Civil sobre el seu patrimoni personal i no l'ha presentat. Per tant, jo no sé com acabarà tot això. Òbviament, no posaria ni un dit al foc per ningú, i menys encara per en Santos Cerdán, però el que sabem és que els fets objectius a dia d'avui estan molt lluny de la veritat processal, que és una sentència. I, per tant, doncs, jo crec que, com a mínim, el valor de la presumpció d'innocència, que ell és lògic que el reivindiqui, en coherència amb la seva estratègia judicial, en què nega uns fets que estan molt lluny de ser acreditats, perquè, insisteixo, ell ha dit que ha estat manipulat, ha presentat les gravacions, ha presentat una pericial, i aquesta patrimonial no arriba, no? Per tant, dit això només per complementar el que heu comentat, perquè jo estic completament d'acord. És un llibre que jo encara no he llegit, que òbviament llegiré, i que és simplement justificatiu. Però sí que em sembla interessant, en aquest marc de la presumpció d'innocència, paradoxalment, respecte al Partit Socialista. Perquè el Partit Socialista el va deixar caure, que per mi és el més frapant de tota la història.
32: Totalment d'acord, perquè admetent que tens raó, que els indicis, els indicis de criminalitat són molt més forts contra en Zapatero, i en Zapatero, de moment, ni que sigui amb la boca petita, se li manté el suport. En canvi, aquest home, diguem-ne, passar de la Secretaria d'Organització al racó de pensar.
7: Després d'un informe de la UCO, d'un simple informe de la UCO, que és estrany. Llavors, jo crec que això va més dirigit també aquí, no? Dir, ostres, aquest partit, al que li he dedicat la vida, m'ha tractat fatal, de manera que jo crec que té a veure amb aquests càlculs del Pedro Sánchez, que és un calculador increïble, i que va dir, bueno, això per mi és un passiu, fora.
34: La necessitat de fer un tallafocs en aquell moment.
7: Efectivament.
34: La qüestió és que el llibre, tampoc Santos Cerdán entra en què li va dir Pedro Sánchez i què no.
7: Clar, però es pot llegir des d'una perspectiva, insisteixo que encara no me l'he llegit, des d'una perspectiva de dir,
34: no és només
7: una crítica a la UCO, al procediment, sinó sobretot a la meva família política, que davant d'un informe de la UCO em tira els gossos com si fos un apestat, no? que s'hi ha convertit, naturalment.
31: Està sota investigació judicial encara, per tant, el llibre no pot ser tan sincer com caldria esperar d'un llibre que despertarà una certa o una gran curiositat.
30: Però jo crec que és un llibre, ja ho diu, per contrarrelatar.
31: És autodefensa, però
30: per marcar un relat diferent, ja
31: està. Però malgrat tot, si hi ha advocats que en té, els advocats sempre diuen a una persona que està sota investigació que vigile molt el que diu, perquè qualsevol cosa després se li pot girar en contra. I, per tant, és lògic. Jo aquests llibres me'ls miro moltes vegades, també els llisc, però no entenc la persistència de les editorials, que es pensen que faran un gran negoci.
32: En aquest cas,
31: no
32: és autoditat per Amazon.
31: Bueno,
32: pues,
31: si és autoditat, sí que entenc la no persistència de les editorials, perquè, clar, és que no funcionen, no solen funcionar.
32: Sí, però Planeta es va estrellar amb el llibre del Roldán.
30: És que qui compra aquest llibre?
32: La mare del Santos
30: Cerdán.
34: Periodistes ens l'enviaran.
30: El que vol és que el relat arribi, per tant.
31: D'acord, doncs aleshores el poc que li queda ho ha dedicat a autoeditar-se un llibre, però normalment les editorials, quan ho fan, jo crec que no l'han... Cada vegada que hi ha alguna persona que arriba a una editorial i que pensa coses, sempre pensa en un llibre d'una... Perquè això ho feia Planeta al principi i funcionava. I després va deixar de funcionar, perquè la gent no se'ls creu. I perquè són llibres de part que la meitat de les vegades no tenen massa sentit. Dit això, a mi em sembla molt bé que ell acumula... I sobretot, és allò que heu dit, em sembla molt bé que ell carregui contra el seu partit. Perquè això sí que ho veiem molt sovint, no? Els partits, per molt que proclamen la presumpció d'innocència, quan tenen un càrrec que està empastifat, la manera que tenen davant de l'opinió pública de netejar-se és fer fora el càrrec i fer la vida impossible per passiva, no per activa. I això també em sembla bé.
30: Sí, però això no és proporcional. És a dir, el marit d'Isabel Díaz Ayuso, que avui té un judici, per cert, no hi ha aquest acarnissament que hi ha hagut tan clar. És a dir...
31: Bueno, jo crec que hi ha una part de l'opinió pública, i em mira, atenció, eh? Primera, jo crec que tota l'opinió pública no condemna excessivament la corrupció. I sí, crec que hi ha una part de l'opinió pública, que sol coincidir amb la gent que vota opcions més de dreta, que ja la dona per feta i que no es disgusta amb això. És a dir, hi ha una part de l'opinió pública que pensa, allò que hem sentit moltes vegades, si tu pogueres fer-ho, ho faries o no. I pensa, sí, jo ho faria. I això té que veure... ens agrada o no ens agrada, perquè a mi m'agradaria que tant a la dreta com a l'esquerra hi hagués gent honesta, però en la part més brava de la dreta hi ha una gent que diu sí, què passa? I encara passa poc perquè el sistema no sé què. I per tant crec que hi ha una gent que per molt que diguin això, i després hi ha una altra cosa, la parella d'aquest senyor és com és. Ella diu, jo soc Genoveva de Brabante, Joana d'Arc en la foguera, el que faça falta aquí, a mi que em vinguin d'un en un, o de dos en dos, o de tres en tres que me'ls menge. I per tant, tot això encara de vegades li fa més favor, per dir-ho així, que no li causa més problemes.
34: És una qüestió sobre això que deies, dels altaveus o la gravetat que se li dona a uns casos o a uns altres. És una qüestió de contrapesos. Quin pes té en aquests moments cert braç polític, judicial i mediàtic a nivell estatal? Quines són les històries o quina és l'agenda mediàtica que predomina més en aquests moments arreu de l'Estat? Es parla més de Sánchez, de Zapatero, del cas Leire, del cas Ábalos, del cas Santos Cerdán?
30: Absolutament.
34: O es parla de l'evasiva fiscal? No,
30: avui el titular té el cas
34: de la parella
30: avui,
34: de la senyora Ayuso.
30: La parella d'Ayuso que declara com a testimoni, recordem, perquè la jutgessa investiga sí. Si Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet d'Ayuso, va fer públiques dades de periodistes. I després hi ha la Dana, també, avui. Sí. Que torna a comparèixer com a testimoni el president de la Diputació de València.
34: I tenim el cas Kitchen i tenim el cas Montoro encara
31: en el cas de la Dana.
30: Però és que avui hi ha Kitchen, parella d'Ayuso i Dana.
31: En el cas de la Dana, els mitjans de comunicació sí que s'hi van abocar.
30: Sí.
31: Perquè allò era absolutament indefensable. I en els altres casos, no, pues, diguem-ho
30: mectoralment... No ho estem seguint minut a minut a la resta de mitjans,
31: no,
30: que no afecten no, el País Valencià.
31: Perquè la Dana ja ha passat.
34: I crec que l'ecosistema... Crec que l'ecosistema informatiu crec que és diferent, substancialment diferent a Catalunya... Sí. Que la resta de l'Estat, però ens hem de posar en el lloc d'una persona que visqui a Extremadura o que visqui a Castella-La Manxa, quan engega la ràdio o quan llegeix els diaris, quin és l'allau d'informacions majoritari que té sobre la taula i en quin sentit.
31: El 80% de mitjans que hi ha fora de Catalunya estan a favor del PP descaradament, el 80%. I del 20% que no ho estan, davant d'un cas com aquest, normalment no en fan bandera positiva. Com puga passar amb el nòvio de la senyora Ayuso. No, senzillament se n'aparten, s'inhibeixen o fins i tot també ajuden els altres.
34: Però, bueno, i no només això, sinó que a més a més això es dona en un context en què hi ha una part de la dreta i de l'extrema dreta que fomenten el discurs antiimpostos. I per tant, això fa que al final acabin restant gravetat al presumpte lladrocini d'aquest senyor.
7: Sobretot que tenim un ecosistema... Sembla... Perdona, que t'he trepitjat un segon.
34: Presumpte, tot i que ell ha confessat però, ser una evasor fiscal.
7: Però vull dir que aquí això és conseqüència d'un ecosistema mediàtic que s'ha anat molt cap a la dreta, a parer meu, diguem. I l'ecosistema mediàtic és el que defineix de què es parla, no? I per tant, si tens un ecosistema mediàtic molt vinculat a determinades subvencions públiques, doncs això marca... del que es parla.
34: I ull, que però... jo crec que se n'ha de parlar de tot.
7: Sí, però sí, el que passa
34: n'hem
7: és que...
34: de parlar de tot
7: es fa,
34: i de tothom.
7: No, però no és així, es fa amb unes proporcions conseqüència d'aquest ecosistema mediàtic tan detenitzat. I respecte al que comentava el Ricard de per què alguns es treuen el llaç de sobre i altres no, jo crec que això té a veure al final amb el poder que té i el càlcul que fa el líder del partit, no? O sigui, per què aguanten... Per què no el PP, diguem, protegeix d'aquesta manera a Díaz Ayuso malgrat els problemes que té al seu voltant? Doncs sobretot perquè és un actiu molt important que va ajudar molt a Feijó a arribar al lideratge a Gènova i que és un poder intern que tu no pots prescindir-ne si ets Núñez Feijó i vols arribar a la Moncloa. En canvi, a la part socialista, en aquests moments, el PSOE s'ha convertit en un partit cesarista, o com en vulguis dir, que fa el que diu el Pedro Sánchez, i punt. I si el Pedro Sánchez fa el càlcul que diu pues això ara és un llast, pues és un llast. I si hagués dit el necessito per protegir-me, pues, tot el partit seguiria al voltant de la decisió del gran líder.
32: A mi em sembla que us esteu flipant tots una mica.
31: Segur, estem fumant una herba aquí que està rindint.
32: Sí, no, perquè dius...
30: No, que avui veu Major Trapero, no seria el dia.
32: A veure, que evidentment, per exemple, que a Madrid, sobretot al voltant de la Comunitat de Madrid, hi ha un ecosistema mediàtic molt ayusista, i subratllo molt ayusista, no necessàriament pro-PP, és veritat. Ara, pretendre que es pot ser el president del govern i no tenir on caure's mort mediàticament... també em sembla que és una mica anar amb el lliri a la mà. Vull dir, a veure, només heu de veure alguns presentadors, i no diré noms per no liar-la, de televisió espanyola...
30: Sí,
32: o de
30: i aquí et quedes punt final, diguem.
32: Llavors, a veure, on vull anar a parar és, dius, a veure, jo crec que, per desgràcia, aquí el que l'ha encertat és en Vicent, quan ha dit que, per desgràcia, la corrupció no té l'impacte en la gent que hauria de tenir. Ara, jo no sé... perquè suposeu que els de dretes simpatitzen més amb la corrupció que els d'esquerres. De fet, jo últimament tinc una mica la impressió contrària. Vull dir, jo tinc amics molt sentidament d'esquerres que davant d'aquest panorama diu, bueno, mira, m'estiu més un corrupte que un fatxa.
31: Comença a passar també.
32: I penso que en part això es deu a que el PP, és veritat que el PP està centrant molt la seva estratègia, també molt punt, equivocadament, o està fiant tota la corrupció, a que la gent se li enfren els nassos sobre la corrupció. Quan aquest país, si alguna cosa ha demostrat, és que serà perquè estem saturats de corrupció, però jo aquí ja no reaccionem com caldria. En canvi, el leitmotiv del PSOE, el leitmotiv del Sánchez, no va tant a dir i Tomàs, i tu la Kitsch, va tant a dir no, ens volen fer fora, són uns fatxes, allò, millor un corrupte que un fatxe, nosaltres serem imperfectes, serem allò, haurem fet, però som els progres, som els salvadors dels pobles, el salvador de la sanitat pública, i estan fent aquest discurs. Discurs que, per cert, i Sara, perdona que no, llavors no es coincideix amb la pràctica, vull dir, a veure, jo no cal ser de dretes ni d'ultradretes per estar descontent de la política fiscal d'aquest país, o sigui, si jo comparo pressió fiscal, serveis i ús dels recursos, doncs jo no em quedo contenta, i no em considero d'ultradreta ni de dretes, m'entens? Llavors, home, fem una mica d'autocrítica.
31: Sí, no, però si no s'autocrítica, unes coses no es clouen les altres. Jo el que passa és que si fora que Madrid i la comunitat de Madrid tingueren un ecosistema, que en diem aquí per entendre's, de mitjans de comunicació més partidaris del PP que no de qualsevol altra cosa, si no fora
32: més
31: això...
32: Més partidaris de l'Ayuso, que no és ben bé el mateix
31: més
32: que
31: igual,
32: PP.
31: Més igual, del PP que representa Ayuso. Al final és el PP perquè Ayuso representa el PP. Mentre no vaig a per lliure, això és el que és. Però és que no és això només. Si jo tire, jo conec tota la informació que genera el País Valencià, no hi ha ni un mitjà, entre cometes, d'esquerres que es posi al costat del PSOE. I no més de premsa de paper, n'hi han 5 diaris allà.
34: Jo només volia respondre una cosa. Existeixen els amics i existeix també la demoscòpia. I la demoscòpia demostra que sempre la corrupció li ha sortit més cara als partits d'esquerres, perquè el votant d'esquerra, la desafecció, doncs és més alta i més ràpida i té un impacte més directe a les urnes que no pas al votant dels partits de dretes. I això és així,
32: no
34: és tenir un amic o un altre. Ara, és veritat que en aquests moments d'alta polarització, en un context on l'alternativa que es dibuixa és un govern de dreta de la mà de l'extrema dreta, és veritat, doncs, que hi ha votants d'esquerres que van amb una pinça al nas, això els que aniran a votar, que van amb una pinça al nas a donar suport als que consideren els seus. I és veritat que estem en un moment on estem veient uns socis d'investidura que estan sostenint el govern de Pedro Sánchez, que ens estem preguntant dia sí i dia també quin és el seu llindar de considerar que la situació en aquests moments és suportable davant l'allau de casos judicials que té el PSOE sobre la taula.
30: Apuntar una cosa, me'n vaig una mica, però és que hi va haver un tuit de Gabriel Rufián que deia que el 90% dels... parlant de Catalunya, el 90% dels mitjans de comunicació catalans diu que porten 5 dies parlant de l'últim intent convergent, que és la via Starmer, i ve dir que el 90%, diu, no dic que el 90% de la premsa sigui convergent, catalana, només dic que el 90% de la premsa catalana calla i compra mercaderia avariada convergent.
31: Amb la qual cosa vol dir que les nostres percepcions sobre la premsa varien rotundament.
30: Això vull dir que potser...
31: Absolutament. Ara, creiem més a gent que s'ho mira amb una certa distància que gent que ho viu de manera intensa i que l'afecta personalment. El senyor Rufián, vaja, escombra cap a la seva porta. Està claríssim. I això no és així. És a dir, si alguna cosa passa en aquests moments a Catalunya és que això que en deien convergència ja no se sap què és. Està fragmentat, està difús, està perdut, i que jo no trobe mitjans a Catalunya en aquests moments que diguin sí, això, perquè entre altres coses els mitjans que estarien per això, que podrien ser els mitjans més tranquils, més de centre dret i tal, no estan tampoc la majoria massa a gust amb el que passa amb Junts. Per tant, no és veritat. En aquest sentit, el senyor Rufián diu, escolten, per què no parlen de mi? D'acord,
32: els
31: mitjans s'haurien de passar el dia parlant de vostè. No, però quina inèrcia? És a dir, no, jo no trobo aquesta inèrcia.
30: Però si diu que hi ha un gen convergent als mitjans catalans?
31: Un gen?
32: Sí, jo crec que encara hi és.
31: Sí, home, sí.
32: Una inèrcia d'anys, no?
31: Sí, home, però quin gen? És a dir, si mirem els mitjans catalans, sí, però és que, caram, mirem els mitjans digitals, mirem els mitjans de paper, mirem les ràdios, no? Mirem a veure què vol dir. Ara, si el gen convergent de què es parla és un sentit de país, clar que hi ha aquest gen, existeix.
32: No,
31: hi ha molta gent que considera que això era convergent i que el país, tal com el definia Convergència, que en la part que jo considero que és positiva, que és un país no els agrada, i d'això en diuen gen convergent. I clar, fan trampa. Això és fer trampa.
32: Però Vicent, jo crec que el gen convergent es manifesta en donar...
31: Manifiesta-te.
32: Amb identificar a uns personatges, donar-los un protagonisme, una representativitat que potser objectivament ja no tenen. I ara posaré un exemple recent. La presentació d'aquest experiment d'Esquerra Democràtica per Carles Campuzano i Francesc Marc Álvaro, actualment, diguem-ne, alineats a l'espai d'Esquerra Republicana, però que han arribat a aquest espai posant en valor el gen convergent.
31: Pues de, això demostra, bueno, això demostra que el gent convergent que
32: i ells diuen, volen muntar
31: està
32: unes...
31: en el seu propi partit, bueno, però pues és que això no és gent convergent.
32: Espera, deixa'm acabar. Volen muntar-se un espadaler, o sigui, diguem-ne, una franquícia
31: pues evidentment
32: còmodament associada a Esquerra, doncs, i el que venen és gent convergent. Un gent convergent
31: no,
32: que per mi se li ha passat l'arròs i que no
31: clar,
32: en tinguin atractiu polític ni mediàtic té ara,
31: ja
32: hores d'avui.
31: Pues
32: però
31: mira
32: vaja.
31: Que si el gent convergent se li ha passat l'arròs, el gent d'Unió només queda en segurament el Foment del Treball Nacional, que del gent d'Unió.
32: Bueno,
31: clar,
32: és que diuen unes coses... no li va malament, eh?
31: No, sí, claro, pues serà pel seu gent d'Unió Democràtica, no té res que veure. Pot ser que veure alguna cosa amb el catolicisme, no ho sé, però el que està clar és que unes persones que sempre, dins de Convergència, s'havien posicionat en el centre esquerra, acusar-los ara, que definitivament s'han passat a Esquerra Republicana, de gent convergent, bueno, això
32: home,
31: ja
32: però
31: és...
32: Que,
31: ja
32: que,
31: és
32: que, quina altra cosa venen allà?
30: Molt breument.
31: Quina cosa? Sí. Pues la seva pròpia...
32: Què porten a vendre allà al mercat?
30: El director de la policia.
34: Jo, molt breument, perquè i amb tot el respecte amb Gabriel Rufián, que crec que ha de ser una veu, que és una veu important que ha de ser escoltada, però els seus problemes interns amb Esquerra Republicana o amb el seu propi grup parlamentari no els té perquè determinats mitjans parlin més o menys de Junts.
31: Absolutament. I ni tan sols perquè en el seu partit hi hagi un gent convergent.
7: No, és veritat, però alhora que hi ha un ecosistema mediàtic a Catalunya que no és que sigui, no estigui al servei de Junts, això no.
32: Però
7: això et dic, això de cap manera, però que hi ha un marc mental, fruit d'unes inèrcies, en què es prioritza uns determinats enfocaments i no uns altres, diguem, aquí la hegemonia no la crea la visió social que diu defensar el Rufián. Després tu diràs que és tot una fantasmada o no, però vull dir que la decisió de quins temes ocupen l'espai central, hegemonia, que se n'ha dit tota la vida, a l'hora de debatre en una societat, està clar que els que té més influència en l'ecosistema català la visió històrica
31: vostè
7: o el marc mental
31: això
7: de Junts...
31: Dient? Vostè,
7: per suposat, sí.
31: Vostè veu els informatius televisors?
7: Sí.
32: Però què
31: està dient?
32: Veu,
31: és a dir, la hegemonia a Catalunya, per desgràcia, pel senyor Marx, que va dir que l'hegemonia dominant és la de la classe dominant, la hegemonia informativa a Catalunya del que es parla habitualment i contínuament no té res a veure amb el gent convergent. I si té que veure amb algun gent, serà amb el gent comunero. No és veritat això que diu vostè.
32: Bueno, és més veritat
7: opinió,
32: del que tu...
7: No sé si és veritat o no és veritat. Jo tinc aquesta opinió i tu tens aquesta.
32: De totes
31: clar,
32: maneres...
31: Però jo t'ho puc opinar també, que
7: sí,
31: la seva
7: no
31: visió
7: sobre
31: està
7: la veritat,
31: una mica distorsionada.
7: No sobre si és veritat.
31: No, només hem de mirar, només hem de fer una cosa que vostè pot fer molt fàcilment, que és per temes i segments mire allò que realment li interessava a Convergència o fins i tot que ara li interessa a Junts per aquesta deriva que ha anat fent i mire en quin sentit respecte a aquests temes parlen majoritàriament els mitjans de comunicació.
34: De totes maneres...
31: I és a dir, quan parlen d'ocupes, quan parlen d'immigració...
30: Acabem,
31: quan
30: parlen...
31: No, sí. I llavors mirar a veure quan de gent convergència...
32: Parlen
31: de
32: Mons de Mont,
7: aplica el procés i el factor nacional, etc.
34: De totes maneres, Gabriel Rufián pot creure legítimament això... Però més enllà de la crítica insistent i recurrent, perquè és veritat que darrerament no para d'insistir, no? en la premsa catalana i els enfocaments de la premsa catalana, crec que té potencial comunicatiu suficient, ho ha demostrat, és capaç de marcar discursivament el discurs estatal, l'agenda estatal, doncs segur que té potencial per venir a Catalunya, per respondre a les preguntes dels mitjans catalans, per interlocutar i dialogar amb normalitat amb els mitjans catalans, perquè em consta que molts mitjans catalans li han demanat entrevistes i que és difícil que s'avingui a fer entrevistes aquí. Segur que té potencial de sobres per poder capgirar aquesta visió que ell mateix denuncia.
32: Cert. Però potser en Junqueras no està d'acord. No?
30: Són les 9:06. L'última vegada que va venir aquí a l'estudi va ser l'agost del 2017. D'aquí a 2 minuts, Trapero al matí de Catalunya Ràdio.
8: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
9: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un...
1: On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
12: Energia per recórrer carreteres infinites.
13: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
15: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
16: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
14: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
17: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
14: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
18: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
30: Avui ens acompanya al Matí de Catalunya Ràdio el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
20: Què tal? Bon dia.
30: Com està?
20: Bé.
30: Això és bo.
20: Sí,
30: això és bo.
20: Està bé.
30: L'última vegada que vostè va ser aquí en aquest estudi va ser l'agost del 2017, per tant fa nou anys. Com ha canviat, vostè diria, en matèria de seguretat el país nou anys després?
20: Han emergit alguns problemes i hi ha altres doncs, que han anat a la baixa. En termes generals, doncs, el tema de la marihuana s'ha complicat. En aquell moment doncs, era incipient. Tenim un punt més de violència als carrers, això és així, més delictes de lesions, d'amenaces. I en l'àmbit patrimonial teníem en aquelles dates encara problemes que veníem arrossegant de grups especialitzats en el que era robatoris amb força, doncs, a domicilis, empreses, tot això ha anat a la baixa.
30: Però és un país més segur que fa 9 anys, Catalunya?
20: Clar, el tema de més o menys segur, al final és comparant amb què, no? Vull dir, no és... a partir de què es diu que un país és segur? Podem tenir diferents criteris. Un seria comparant-nos amb nosaltres mateixos cada any. Aquest seria un criteri. Un altre criteri seria comparant-nos amb altres societats més o menys similars. El que passa que després tenim les vivències de cada persona, o els moments. Les vivències de cada persona vol dir que una persona respondrà aquesta pregunta en funció del que hagi viscut ella i el seu entorn. Vull dir que hi ha diferents maneres d'abordar aquesta pregunta. En termes generals, si nosaltres atenem a les dades, independentment del moment i independentment

0: de delictes per 1.000 persones, diguem-ne, a l'any, està al voltant d'uns 65-70 persones, diguem-ne, es veuen afectades entre 1.000 a la societat catalana cada any. A partir d'aquí, com li deia, no? La vivència, a partir del que ens passa cada dia, és obvi i no podem amagar. Hem tingut una sèrie doncs, de fets amb armes de foc que això ha alertat a la ciutadania. També és cert que cada vegada més els mitjans de comunicació en parlen de matèria de seguretat. També és cert que el tema de seguretat ha passat a ser un element de primera magnitud en la discussió política. Això també té la seva importància. Vull dir que hi ha un seguit d'elements doncs, que tenen a veure amb quina és aquesta percepció. Dit això, nosaltres no ho podem obviar. És a dir, al final, si és un sentiment de la gent més o menys justificat, és igual, és el que sent la nostra ciutadania i, per tant, hem de treballar amb això.
1: Clar, un dels capítols, per exemple, de més alarma social que han causat en les últimes setmanes ha estat aquest repunt de tirotejos, no?, i homicidis amb armes de foc. Sí. Ahir, per exemple, va haver-hi un tiroteig al barri de la Mina. Què en sap d'aquest tiroteig que ens pugui dir?
0: Doncs que tenim una... Això està sotmès a investigació, evidentment, però bé, el que li puc dir és que hi ha una persona ferida que no perilla doncs, la seva vida, que és un barri on hem tingut doncs, aquest tipus de fet durant aquest any. En portem, aquest seria el nou, portem 8 fets, portàvem més aquest, i que darrere doncs, hi ha els conflictes provocats moltes vegades, no parlo d'aquest fet concret, però de la globalitat dels fenòmens que estan succeint en aquest barri, doncs darrere està doncs el tema de la producció de la marihuana. També tenim doncs, una part de jovent, diguem-ne, amb un ús de les armes i amb una exhibició d'armes cada vegada doncs, més intens, i a aquestes problemàtiques és ara el que respon.
1: Però això vol dir que hi ha un ús més habitual de l'arma. Recordo que fa uns anys, per exemple, parlàvem de la cultura de la navalla, no?, que ho va instaurar el tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle,
0: sí,
1: per il·lustrar aquest augment d'armes blanques.
0: A Espanya, el tema de les armes, i especialment les armes de foc, és a dir, som una societat en aquest sentit, doncs, poc tolerant amb les armes de foc, és a dir, estan prohibides per lo que seria les persones, llevat d'aquelles que tenen autorització, i és cert doncs, que hi ha un repunt en el seu ús, en la seva tinença, en la seva exhibició, en els últims anys, com també de l'arma blanca. Tenia raó, que va ser també director nostre, en Batlle, de que s'ha anat imposant una certa cultura, en aquest sentit, o subcultura, de la tinença de portar una arma blanca. I pel que respecta a les armes de foc, és un tema que està íntimament lligat doncs, amb la producció de marihuana, que ho hem posat sobre la taula des del cos de Mossos doncs, fa anys, que és un tema que posa que intenta posar en el discurs públic, doncs, de que, evidentment, les plantacions de marihuana s'han de defensar. Les plantacions de marihuana també hi ha qui les ataca perquè volen sostreure la mercaderia, i això s'està fent a través de la tinença de l'arma de foc. Hi ha un punt de contradicció en un país, com dic, poc tolerant amb les armes de foc, però que alhora castiga aquesta tinença i aquesta exhibició bastant per sota del que són les legislacions en aquest sentit doncs, de la majoria de països europeus.
1: Però vostè parlaria també de cultura de la pistola, ara mateix?
0: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial doncs, que en aquest moment doncs, sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys, i que relaciono directament, com dic, en que les conseqüències per aquesta tinença són un punt irrellevant des del punt de vista del delinqüent.
1: I fora d'aquests àmbits concrets que vostè deia, de les màfies, el narcotràfic, s'ha notat també un augment, algun tipus d'àmbit d'armes de foc?
0: No, jo crec que està bastant vinculat o bastant circumscrit, diguem-ne, a grups delinqüencials, al crim organitzat i al que són les plantacions de marihuana.
1: El Departament d'Interior el que demana és que s'endureixin les penes de presó per la tinença d'armes o els grans cultius i tràfic de marihuanes. Quina efectivitat pot tenir una mesura com aquesta per un cos com vostès que treballen per combatre la delinqüència?
0: Dues coses sobre això. Jo crec que quan es diu es demana aquest canvi normatiu, es demana aquest i es demanen alguns altres canvis normatius.

0: normatius, o hem reflexionat sobre alguns altres canvis normatius. I això jo crec que més enllà de la mesura concreta i pel delicte concret, el que ens ha de fer també és reflexionar sobre el Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal, què són, no? Què són i per què serveixen. I jo aquí sóc una mica crític, i ja que em fa la pregunta, doncs exposaré la meva idea. És a dir, al final el Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal són unes eines, no són un sancta sanctorum, diguem-ne, com si fos una Constitució. Són unes eines que permeten, diguem-ne, al legislador o a una societat, doncs, evidentment, defensar-se davant de la delinqüència. Estic d'acord en que hi ha determinats delictes que no poden ser regulats d'una manera, diguem-ne, en calent, no? És allò, quan hem tingut, doncs, un homicidi que de seguida, doncs una... És a dir, que no surtin de presó. O quan hem tingut una agressió sexual, doncs, que ha commogut a tot un país, que també es demana un augment de penes. En aquest tipus de delicte sí que penso que no es pot regular en calent. Ara bé, la delinqüència és viva. La delinqüència, li deia abans, fa 10 anys, doncs, s'hi dedicaven molt a robatori amb força, a empresa, a domicili i demés, i ara han girat a altres delictes, doncs, que el guany és més gran i el risc és menor. I aquestes eines han de ser, diguem-ne, prou àgils com per a cada moment anar-les adaptant. Es diu sovint que, i així ha de ser, estan, vull dir, evidentment això ha de ser aprovat pel legislatiu, a les Corts, regulen drets i llibertats, diguem-ne, de caràcter fonamental, drets i llibertats personals, i per tant, doncs, s'han d'aprovar per majoria absoluta. Això està clar. En alguns casos també impliquen informes, doncs, de la Fiscalia General de l'Estat...
1: Mm. Depenen de Madrid, aquests canvis, sí.
0: Sí, ara bé, es diu sovint que com? Que precisament el que alenteix això és, doncs, que afecten a drets i llibertats fonamentals. Clar, també afecten a drets i llibertats fonamentals les expressions de violència o el que fan els delinqüents. I per tant, també les víctimes, en aquest sentit, han de ser protegides. I la rapidesa a modificar no necessàriament ha d'anar en contra, diguem-ne, de ser un estat garantista. I pel que fa a la segona part de la pregunta, nosaltres, en aquest sentit, sí que hem posat sobre la taula, doncs, la necessitat de reformes, tant en el que és la tinença i l'exhibició de les armes de foc, perquè la penalitat està entre un i tres anys, això implica que no entra ningú a presó que porta una arma de foc a sobre, quan difícilment s'explica portar una arma de foc a sobre, si no és per fer mal, i també ho hem plantejat en el tema de la marihuana. I el tema de la marihuana també jo crec que ha d'implicar una reflexió social, en el sentit de que la marihuana està vista, i aquí ningú s'està plantejant, doncs, a tipificar el consum, fins i tot la producció pròpia, no va per aquí això. Però sí que ha anat canviant molt aquesta droga. És a dir, aquesta droga, el que és el principi actiu, té un percentatge molt més elevat del que tenia fa uns anys. A més, hi ha informes metges en el sentit de que el consum habitual d'aquesta substància, anys després, pot estar darrere d'algunes malalties mentals.
1: Per tant, és un risc de salut pública, vol dir.
0: Ah, efectivament. Per tant, què implica? Que aquesta distinció entre substàncies que causen poc dany a la salut o que causen un greu dany a la salut, pensem que hauria de ser superada un punt, perquè en el cas de la marihuana hi ha una gran afectació al que és la salut pública de la comunitat, d'una societat.
1: Però el que m'està dient, la primera part... El que em ve dir és que Catalunya, comparat amb altres països europeus, és un paradís perquè vinguin les màfies, perquè les penes són més baixes.
0: No li he dit això. Primer, hem parlat en el tema marihuana, concretament, en aquí Catalunya sí que ha passat a ser un país productor. És cert que en el sud d'Espanya, per exemple, la província d'Almeria, ara està en un nivell molt similar al de Catalunya en quant a producció de marihuana. És cert que en aquí la seva producció és barata, i per tant, doncs, això s'ha convertit en un país productor i distribuïdor de marihuana cap al nord d'Europa.
1: Però també venen aquí perquè hi ha menys risc que assumeixen.
0: Sí, és així. És així. El tema de la marihuana, clarament,
1: perquè
0: li dic que està
1: més
0: poc penat, sí. Poc penat, és així.
1: Això és un reclam, entenc.
0: Sí, és un reclam. I el fet de que la producció aquí a Catalunya és més barata, produir marihuana aquí és més barata. Ja no li dic res si a més ho fas mitjançant una ocupació il·legal i a més em connecto la llum i em surt gratis, que és el que...
1: Per tant, vostè diria que el govern de Pedro Sánchez és massa tou en això?
0: Ara bé, un moment, que no he acabat. Ara bé, fer el salt d'aquí a dir que Catalunya és un paradís pel crim organitzat no seria cert, com tampoc ho seria dir que no tenim problemes vinculats en el crim organitzat. Catalunya, de fet, Espanya, va subscriure doncs, la Convenció de Palerm, on s'indiquen una sèrie d'elements que han anat introduint les legislacions europees respecte al tractament del crim organitzat i de la delinqüència organitzada. I en aquest sentit, doncs, som un país més. Ara bé, sí que jo li he posat sobre la taula de que hi ha alguns àmbits, com un és aquest, el de la marihuana, doncs que des del punt de vista de la legislació espanyola, també les armes de foc, jo crec que sí que es necessiten algunes millores. Per cert, millores que no és que nosaltres siguem aquí a... millores que també està treballant la Unió Europea en conjunt. Per què? Perquè s'ha vist doncs, l'evolució del crim organitzat, s'ha vist com el crim organitzat s'ha anat instal·lant, o sigui, ha anat fent del blanqueig de capitals, doncs ha agafat molta potència, i diguem-ne que com a Unió Europea necessitem treballar més i millor doncs, l'àmbit del crim organitzat.
1: Diria, per tant, que Pedro Sánchez és massa tou.
0: En què és Pedro Sánchez massa tou?
1: En les penes que no hi ha senyor, baixes.
0: El senyor Pedro Sánchez...
1: No, el senyor Sánchez té la iniciativa parlamentària, que és a través del PSOE, de poder portar això i presentar una iniciativa també com el govern espanyol al respecte.
0: Les iniciatives parlamentàries depenen. Es poden vehicular des del govern o es poden vehicular des dels grups parlamentaris. I, per tant, al final és una responsabilitat del legislatiu, no del senyor Pedro Sánchez, del legislatiu. Que el govern pot prendre la iniciativa, és cert, i precisament com el govern pot prendre la iniciativa, doncs tant la consellera i jo, doncs ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
1: I van ser ben rebudes.
0: Va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar, i a més vam insistir en un tema, que és que el que demanem és sensibilitat, perquè li he dit que, i certament a Almeria també han començat a tenir aquest problema, però hi ha alguns problemes de delinqüència doncs, que han de ser treballats des d'una sensibilitat que no necessàriament és problemàtica a tot l'Estat, sinó que es pugui circumscriure aquí a Catalunya, i això també doncs, li vam estar comentant.
1: Deixi'm preguntar-li ara també per alguns successos dels últims dies. Per exemple, el primer és aquest ingrés a presó d'una infermera del Bages, acusada d'enverinar i de matar també la seva parella, presumptament un bomber de Sant Padó, que va morir de forma sobtada fa 4 mesos. Què els va fer sospitar d'aquest cas?
0: Clar, jo sí que li dic, i li dic així, perquè com he estat investigador abans que ser director de la policia, doncs en temes d'investigació són temes que estan subjectes doncs, a la instrucció judicial, a la direcció de jutges i fiscals, i no em pertoquen a mi. Doncs, evidentment, tinc informació doncs, de que es va produir aquesta detenció d'aquesta persona, aquest ingrés de presó, però no em pertoquen a mi, doncs. Entrar en els detalls de les investigacions.
1: Ni tampoc en la investigació que avançava el País.
0: Però, de fet, quina?
1: La dels Mossos que busquen aquests dos joves que van entrar a una casa de colònies de Palamós per
0: sí,
1: fer...
0: Sí, que hi va haver algun tipus de tocament, doncs...
1: A dues menors. I els tenen identificats?
0: No, s'està investigant i no... Que tingui coneixement jo, no. No, que estiguin identificats a hores d'ara, no.
1: Ho dic perquè també és un dels elements que aquests successos comencen a posar-se sobre la taula i que ens sobten, no? Com hi ha capacitat de fer mal...
0: L'àmbit sexual, miri, igual que li dic que les xifres en general doncs, milloren des de l'any 24, van millorar doncs, a un 4%, el 25 respecte del 24, ara estem en aquest semestre, estan millorant un 7,5% respecte al primer semestre del 25, és a dir, la millora és així, i en termes absoluts, diguem-ne, de delictes. Dit això, no és uniforme. Tenim problemes? Sí. I quins són? Precisament el que m'està posant sobre la taula. L'àmbit sexual, l'àmbit de la violència amb les dones, les lesions, les amenaces, és a dir, li diria que menys els homicidis, i és curiós, en l'àmbit dels delictes contra les persones, precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem. En en descàrrega de la policia. Nosaltres tenim la nostra responsabilitat i és evident que nosaltres treballem i treballarem tot el possible i ajudarem a qui sigui. Ara també li he de dir que no només el tema de la violència no només es pot treballar i no només s'explica des del que fa la policia. Perquè, de fet, una gran part dels delictes de l'àmbit sexual es produeixen a dins dels domicilis i pel teu entorn. Clar, vull dir, la policia no pot estar vigilant aquest àmbit. No pot vigilar aquest àmbit. En què pot ajudar la policia? En tot el que sigui educar, en tot el que sigui prevenir, especialment a la gent jove, perquè no hi hagi aquest ús gratuït de la violència. Aquí
1: I en això creu vostè que les xarxes juguen un paper clau, que s'hauria d'intervenir també aquí?
0: En la socialització del mal i la socialització de la violència. És que és obvi, és que ja no cal ni que vulguis entrar, és que t'ofereix el propi... Vull dir que això és una selva, no ho dic jo, és que és obvi.
1: Però com s'hi pot lluitar contra això? Perquè m'entenc que les eines són molt limitades.
0: Jo crec que també hi ha un punt de regulació. És a dir, igual que al carrer, però clar, aquí ja estic entrant en temes que s'escapen i molt al nostre àmbit d'actuació, però igual que tothom entén que vostè té una sèrie de limitacions en l'exercici dels seus drets, de regulacions en benefici de la comunitat quan va pel carrer, doncs quan vostè passeja per la xarxa, hauria d'haver exactament el mateix. I en aquí poso el punt de responsabilitat a qui està guanyant diners amb això. Precisament en les persones que estan, diguem-ne, en els operadors de les xarxes. I aquesta gent guanya diners amb això. I per tant, són ells els que estan obligats a prevenir. Igual que una joieria, que una bencinera li obliguem per llei a tenir doncs, una sèrie de mesures de seguretat, doncs exactament el mateix s'hauria de produir en aquest entorn. Tampoc sóc ingenu. Quina és la dificultat? De vegades els estats o un estat pot tenir molta voluntat o la pròpia Unió Europea, però això va més enllà d'aquest àmbit. El terreny de joc, diguem-ne, no es mou només en el camp d'acció o de responsabilitat de la Unió Europea i dels seus estats.
1: Són empreses, al final són terrenys que juguen en un territori que no és neutral, que formen part d'una propietat que és una empresa, no? I aquí és la dificultat que tenen d'accedir-hi.
0: No li acabo d'entendre.
1: Si vostès denuncien un tuit, hauran de denunciar-ho a l'empresa corresponent en el qual s'ha fet aquest tuit. Digue-li Twitter o digue-li...
0: Sí, no. Jo estava parlant més aviat de la responsabilitat que tu hauries
1: de tenir pel fet de
0: tenir, correcte, pel fet d'obrir aquest carrer a la ciutadania. Doncs aquest carrer s'ha d'obrir amb unes certes regles, on no pugui valdre tot.
1: Deixi'm que li pregunti també pel cas Endic, ja sé que no em respondrà res del cas concret, però sí que m'agradaria que respongués a aquestes acusacions que ens feia en aquest programa Francisco Marco. Deia això.
2: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
1: Què respon?
0: Bueno, primer que és obvi que no coneix en aquest mosso del que parla, cosa que jo sí que el conec. I no coneix tampoc doncs, la manera... Jo tampoc voldria polemitzar gaire, perquè ja crec que ja va haver prou de polèmica, però no coneix tampoc l'organització i no coneix tampoc com funciona una investigació policial i judicial. És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge, en aquest cas jutgessa, i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes, i jo com a director general, la part que em toca, diguem-ne, com he fet, és donar el suport a l'organització, a l'equip d'investigació criminal i suposo que la persona doncs, a la que es refereix, perquè del que es tracta doncs, és de que puguin treballar doncs, amb tota la tranquil·litat per un jutge i per un fiscal, que és el que estan fent.
1: Vostè ha llegit en detall l'informe dels Mossos que descartava que el caiguda fos accidental?
0: No, jo no he llegit. No em pertoca anar a mi doncs, a entrar i a llegir el contingut de la investigació. Evidentment, conec, perquè conec, doncs, part d'aquesta, i els Mossos el que estan fent és la seva feina, aportant a l'autoritat judicial aquests elements indiciaris doncs, que considera la investigació que tenen prou solidesa com perquè la causa judicial doncs, continuï avançant, i jo el que espero que primer no contribuir i no contribuiré doncs, al que veig cada dia, és a dir, aquí al final hi ha una qüestió que és la principal, que va morir una persona. Vull dir, aquest, i cada vegada crec que oblidem una mica tots. Vull dir, aquí va morir una persona. I aquesta mort, doncs, ha presentat una sèrie de dubtes als investigadors, i el que estan fent en el marc d'una investigació judicial és, doncs, treballar-ho, i arribarà un moment que tindrà prou solidesa com per generar un judici, o no tindrà prou solidesa com per tirar endavant un judici. I d'això es tracta, com es fa en qualsevol altre cas, qualsevol dia, qualsevol lloc del món.
1: Deixem que li pregunti també per la tasca que fa vostè com a director de la policia. La direcció d'una policia, d'un cos policial, sí, és política?
0: La direcció és política. Aquí entraríem en què vol dir política. Clar, si el concepte polític és treballar, doncs, per una societat, donar una orientació, doncs, que serien les polítiques de seguretat, és política. Si fem una lectura, com jo crec que moltes vegades en el dia a dia, doncs, veiem, doncs, que polític significa partidista, doncs no és política la meva feina, perquè jo no faig partidisme. Depèn d'on situem el terme. Per mi és...
1: Quan està vostè a la cosa de partidista, com ho rep vostè?
0: Per mi és complir... Per mi la meva feina és complir, doncs, el que és les polítiques de seguretat, doncs, que emanen del govern a través de la Conselleria d'Interior i poder-les tirar endavant i fer que el cos, doncs, les tiri endavant. Amb una excepció, en l'àmbit de la investigació criminal, aquesta dependència funcional, orgànica sí, funcional, els Mossos d'Investigació Criminal no depenen del director general ni de la Conselleria funcionalment, sinó de jutges i jutges i el que és la Fiscalia. Com m'ho prenc jo? Bueno, diguem-ne que també ha après a que m'entri per una orella i em surti per l'altra, perquè no, com que sé que no ho faig, vull dir, ja poden dir el que vulguin.
1: Vostè sabia que prèviament hi havia agents dels Mossos d'Esquadra que s'infiltrarien en assemblees de mestres?
0: Bueno, és que primer el terme correcte no seria no es van infiltrar, des del, almenys des de la meva perspectiva, no ho sabia, és a dir, aquella acció concreta en aquell lloc, doncs no ho sabia, no tenia coneixement, no, ho tenia la part operativa, diguem-ne, que és d'informació, que és el que ho va fer, que hem reconegut que l'entorn, diguem-ne, és a dir, que va ser una decisió errònia en el sentit de que calia haver... Primer, que probablement no era del tot necessari o no era necessari. Segon, que l'entorn, doncs, desaconsellava totalment fer-ho, però també em sap greu la lectura que de vegades es fa de les coses en allà. Aquells agents no estaven en allà per veure les mobilitzacions dels mestres. No és això el que provoca...
1: Per què estaven allà?
0: Doncs estaven allà com estan en molts llocs, com estan en molts llocs precisament, doncs, per poder fer una feina que pertoca a la Comissaria General d'Informació, que és poder defensar els drets i llibertats de tota la ciutadania, d'un col·lectiu i de tota la ciutadania. Els col·lectius tenen dret, evidentment, doncs, a exercir els seus drets, el dret de protesta, això és obvi. Són drets constitucionals. Ara bé, la policia també té... La policia també té la feina, diguem-ne, del manteniment de l'ordre públic, de la seguretat, i de vegades, que no dic que sigui el cas, de vegades aquestes qüestions s'expliquen, doncs, precisament per detectar persones que poc tinguin a veure amb aquella mobilització concreta i vulguin radicalitzar-la. I això sí que és una feina de la policia, doncs, que s'ha de fer i que s'ha fet no aquella vegada, aquella, l'anterior, l'any anterior, dos anys abans, tres, cinc, i així tiraríem enrere al principi dels temps.
1: Però en una assemblea de mestres hi ha perill que es pugui radicalitzar?
0: No una assemblea de mestres, li estic parlant en general de les funcions. De les funcions.
1: Sí, però on és el límit, senyor Trapero? És a dir,
0: bueno, el límit,
1: si hi ha una reunió d'una colla castellera, també hi seran?
0: Un moment, el límit no el posa ni vostè ni jo. El límit el posa la judicatura. I com que hi ha, doncs, casos oberts i judicialitzats, seran aquí on es digui quins són els límits. Quins són els límits?
1: Però la gent que n'estigui escoltant i fa reunions, miri, pot dir lliurement el que pensa, sense sentir-se que està vigilat per la policia?
0: Només faltaria. Només faltaria. Només faltaria. I exercir els seus drets. Vull dir, si és que això no ho posa en dubte ningú. Però també li dic, i no només ja fora de l'àmbit aquest dels mestres, és a dir, que també pensem moltes vegades en el discurs públic, bueno, el dret a la protesta. Escolti, el dret a la protesta és un dret constitucional, però no és un dret absolut per sobre de la resta de drets. Això també ho hem d'entendre. Vull dir, és el mateix una mobilització d'un milió de persones que una mobilització de 50. És que no és exactament el mateix. No és el mateix una mobilització, doncs, que afecti, diguem-ne, a una ciutat i l'aturi, i aturi els serveis d'emergències durant hores i hores, que un tall d'una via que duri mitja hora. No parlem del mateix. I aquests límits, no els... És a dir, que el dret a la protesta és un dret a molestar, ho ha dit el propi Constitucional i el propi Suprem, si això ho entén qualsevol. Ara, no sense límits. No sense límits. Això també ho hem de dir amb claretat.
1: D'altra banda, deixi'm preguntar-me també en quin punt es troba la prova pilot per desplegar Mossos a les escoles.
0: Doncs, com s'ha dit, doncs, continua amb uns quants centres...
1: S'ha de fer una valoració, crec, ara al mes de juliol?
0: No. No.
1: Això van dir.
0: Mes de juliol, no.
1: La primera valoració.
0: No, perquè, no, vull dir, no perquè ha tingut poc temps, diguem-ne, encara per poder fer aquesta valoració.
1: I quan la faran?
0: Doncs continuarà després de l'estiu en els centres en què s'ha circunscrit i llavors, doncs, quan portem una temporada, diguem-ne, doncs serà quan puguem fer la valoració. Però no ara en un mes o a dos mesos de funcionament.
1: S'està
0: qüestió també que, i crec que també hem de fer autocrítica, que no ho hem explicat bé, que em sap molt greu que s'ha, entre cometes, criminalitzat el cos, quan precisament el que buscava juntament amb educació és ajudar. Si no té una altra... Escolta, i si no es vol l'ajuda, doncs, si no hi ha més problema. Però precisament va lligat amb temes d'aquests que estem parlant, que és tot el que sigui prevenció en l'àmbit dels joves. I era un punt de... incrementar el que ja s'estava fent en moltes escoles amb la figura d'una persona més estable, diguem-ne, que, home, que jo crec que s'ha fet una mica de mofa, que si uniformats, que si un de la Brimo, que si... És que res més lluny, potser no ens hem explicat prou bé, i en aquí jo crec que també hem de fer autocrítica, però que es pugui formar els xavals joves, els menors, diguem-ne, en àmbits com tot el tema, doncs, de l'abús sexual, de la violència, per protegir-los, si no té un altre sentit, igual que ajudar en els propis mestres, que això sigui banalitzat de la manera que... A mi em sap greu, perquè, a més, des de Mossos sempre, si algú s'ha defensat, és mestres, metges i policies, o sigui, policies i bombers i tot el que són els servidors públics, i em m'ha sabut greu aquesta lectura que s'ha fet.
1: Sara.
3: Sí, senyor Trapero, vostè era, com és conegut, major dels Mossos la legislatura 2016-2017, va ser cessat pel 155, sí. Va ser restituït l'any 2020 i va ser cessat al cap d'un any per Joan Ignasi Elena. Són prou conegudes les tensions i les diferències que hi havia entre les dues parts pel que fa al model policial. Va ser nomenat director general de la policia l'any 2024. Vostè va ser una promesa electoral de l'actual president, Salvador Illa. Jo li voldria preguntar si aquesta vegada vostè espera poder acabar una legislatura sencera i quina és la seva relació amb l'actual consellera.
0: Tensions per... Bueno, és que m'he perdut una mica en el relat, eh? La pregunta era el tema de la relació, entès? Com...
3: Sí, després de conèixer...
0: Que si espero que... acabar, sí, sí, espero...
3: Sí, si espera acabar, i com és actualment acabar, la relació amb la política.
0: La legislatura no depèn de mi, vull dir, depèn del govern, mentre em mantingui, doncs, continuaré. I la relació, doncs, amb la consellera és la que la pròpia un director general, doncs, amb, en aquest cas, doncs, amb la seva cap, amb la consellera, que és l'autoritat en el departament.
3: Ho preguntava perquè veníem d'una època on hi havia, com a mínim, diferències de criteris, per dir-ho de forma elegant.
0: L'època s'està referint amb el govern anterior.
3: Amb el govern anterior.
0: Jo no sé si va haver gaires diferències de criteris, jo crec, i s'ha de ser honest. Vull dir, jo suposo que no, pel conseller anterior, jo no li donava confiança, i jo crec que relativament aviat tenia la decisió, doncs, de cessar-me, i ho va fer quan ho va considerar, ja està.
3: I ara s'ha restituït, la confiança en la part política, creu?
0: En quina part política?
3: Amb la part
0: però
3: política...
0: Però és que jo no he desconfiat de la part política ni he desconfiat de ningú. Li estic dient que el conseller va arribar un moment, i és legítim i té l'autoritat per fer-ho, em va cessar, punto.
3: Em refereixo si hi ha sintonia ara sobre el model policial que s'ha d'impulsar i si s'han llimat els pros. Jo crec que amb la part política, jo crec que si va ser cessat al cap d'un any en la legislatura anterior, és perquè sintonia no n'hi havia.
0: Però, home, per un govern i una conselleria diferent de l'actual, no? És que, clar, m'està comparant...
3: Sí, no, per això pregunto si s'ha restituït la confiança entre les dues parts i hi ha una alineació.
0: Si de moment no m'han cessat, vol dir que hi ha confiança. Vull dir que així continuem.
1: Vicent.
4: Senyor Trapero, l'autocrítica, que jo he sentit moltes vegades, sobretot quan parlem de cossos policials,
0: sí,
4: alguna vegada comporta mesures de disciplina o mesures de veritat, perquè tot això després sempre es perd amb el temps. Sí, farem autocrítica, però quan algú s'equivoca, doncs s'equivoca.
0: D'acord. Doncs, clar, em sap greu, perquè li podria demostrar, és a dir, i a més, moltes vegades en temes que no transcendeixen, és a dir, aquí hi ha queixes de veïns pel tracte d'un policia amb un ciutadà, doncs que acaben en expedients disciplinaris, però sense cap tipus de d'això, i ja no li, evidentment, coses més greus, és a dir, que això sí que em pertoquen a mi. Soc el diguem-ne, en matèria de reglament disciplinari, entre cometes, soc l'autoritat, que no m'agrada la paraula, no? Però és així. I en el dia a dia, i li podria dir, a més, perquè diu molt del cos, crec que és un cos policial amb això excepcional, en el sentit de que els propis Mossos, quan veuen conductes que no són correctes en el tracte al ciutadà, evidentment ja després en derivades més greus en el mosso que té un comportament erràtic en la seva vida, que s'ha sabut que això es comunica a la prefectura de la policia, la prefectura m'ho comunica a mi, obrim una investigació reservada i quan li veiem contingut, i a més li diré una altra cosa, no tremolem quan tenim dubtes en enviar-ho a la via penal i no resoldre-ho per via administrativa. I també li diré més, perquè això és un criteri, i a més li podria doncs dir en aquests termes el propi responsable d'afers interns. Una cosa és l'error, perquè tothom té dret a equivocar-se, i evidentment hi ha casos que això té una conseqüència, i una altra és el que fa alguna cosa a consciència. Què li estic parlant? Doncs, és a dir, tenir un detingut i fer-li una bufetada en fred sense venir a cuento, vull dir, això no té justificació possible. I el meu criteri amb això, criteri crec que compartit per lo que és la prefectura del cos, és que no, és a dir, que busquem, si podem, doncs que aquest tipus de gent no continuï sent policia. I li dic així, i li podria demostrar amb fets. No tremolem aquí. Ara bé, també hem de dir que no tot el que es gesta en... no és una crítica en els mitjans, però de vegades tampoc és la realitat el que en els mitjans públics es ventila. També hi ha molt d'interès moltes vegades, també hi ha el que corre a comunicar una cosa, i quan es veu, quan es treballa amb rigor, que és el que s'ha de fer, moltes vegades les coses no han succeït d'aquesta manera, i llavors tampoc caurem amb la injustícia de, per contentar a no sé qui, castiga a qui no s'ho mereix. També li he de dir amb claretat.
4: Una cosa molt ràpida, si vostè té la confiança del govern, però no té la confiança del Parlament, que el va reprovar juntament amb la consellera.
0: Sí.
4: Com es treballa quan un no té la confiança del govern, però no té la confiança del Parlament, de la majoria del Parlament?
0: Això ens donaria per un...
1: Vostè també el van reprovar, no?
0: Sí,
1: perquè,
0: sí,
1: ho dic, perquè vostè sí, també podria dir...
4: Absolutament, estava esperant la intel·ligència d'algú, però li diré una cosa que és bastant diferent. El meu no era un càrrec governamental. Almenys un càrrec d'un consell d'administració i de govern,
1: sí,
4: d'una empresa que, tot i ser pública, és una mercantil també. Per tant,
5: no sé, governamental, déu-n'hi-do.
4: No, pues no és governamental. Perdone, a vostè li pot agradar o vostè el pot burlar.
5: No,
4: tècnicament no. De cap manera és governamental. I, per tant, quan un consell d'administració treu una persona i un Parlament entra en una decisió d'un consell d'administració que no li pertoca, és diferent. I amb això em defense. Ara m'agradaria saber...
1: De tota manera,
4: això toca. Per això li ho pregunto, sí, també al senyor Trapero.
0: Bé, miri, li diré... que no m'agrada? És obvi. Ara, que això m'influeix en la manera de treballar? També li dic que gens. Per mi, qui em va anomenar i qui m'ha d'assessar és el govern, és qui té... a qui li pertoca, no li pertoca el Parlament, però a més li introduiré un element que li treu, diguem-ne... o que fa explicar això que li acabo de comentar. A mi m'han reprovat ara, però de fet porten reprovant-me des de que em van nomenar, si som francs. Potser no de manera formal, però vostè recordarà que, de fet, abans de nomenar-me, ja estaven dient que un policia no podia ser director general de la policia. I un policia ja havia estat director general de la policia, de fet, d'algun dels governs que ara a mi em reproven, d'acord? Però... llavors era, doncs, que no podia ser un policia, que dius, ostres, deu ser l'única professió que no pot ser director general, no? Un policia no pot ser director general, qualsevol altra professió sí. I com li dic, home, al final jo no sé si el tema era doncs, que es nomenés a un director general policia, o el problema era que aquest director general es deia Josep Lluís Trapero, que és el que em temo, que és el que em temo. Però bé, potser això, reconèixer-ho, és massa demanar.
6: Pere.
7: Bon dia, senyor Trapero.
0: Bon dia.
7: Dues preguntes respecte a aquest desafortunat episodi de l'Assemblea de Mestres. La primera és... vostè ha insistit que no és una infiltració, tot i que són agents de Mossos d'Esquadra que van a una assemblea de mestres fent-se passar per mestres, si no tinc mal entès. Voldria saber què és si no és una infiltració, no?
0: I... Doncs no es van... Clar, aquí depèn d'aquest fer-se passar per mestres, però jo crec que no és aquest el lloc, en el sentit que això nosaltres ho explicarem i amb claretat en els processos judicials que s'han obert, no? Perquè aquest fer-se passar per mestres, és a dir, en aquell lloc estava obert, no t'havies d'identificar, no havies de donar cap nom i no havies de dir la professió. Per tant, hi ha matisos com tot. Hi ha matisos com tot. En cap cas es van identificar a l'entrar perquè no es demanava a ningú, perquè no es va demanar a ningú. Però bé, en tot cas, jo tampoc vull ara obrir aquí doncs aquest tema, perquè, com dic, té un camí judicial. I parlo de que no és en puritat una infiltració policial, doncs perquè això està regulat per llei, perquè en aquí sí que implica doncs el fet de que tens una altra identitat, ha d'haver-hi una comunicació i una autorització judicial, vull dir que està regulat, i a més en uns àmbits que no té res a veure amb això que estem parlant, que és l'àmbit del terrorisme i del crim organitzat. Però, com dic, jo crec que aquest tema ja està on ha d'estar, és legítim, doncs, si determinats sindicats o qui sigui, doncs, ha considerat que la policia s'ha extralimitat, per això estan als tribunals, i han fet el que s'ha de fer, portar-lo als tribunals, i nosaltres allà, en un procés també amb garanties, doncs, podrem defensar doncs, la feina que s'ha fet allà. Més enllà de reconèixer que va ser un error, Més enllà d'això, de reconèixer... Ara, no tots els errors són delictes, no tots els errors són... I en tot cas, ja ens ho dirà qui ens ho ha de dir, que al final és l'autoritat judicial amb un informe previ de la Fiscalia.
7: Però la segona pregunta que té a veure amb això, quan es tracta, diguem, de qüestions que afecten els drets fonamentals, com la llibertat sindical i el fet de fer assemblees de treballadors, sí. que té una superprotecció constitucional, en aquests casos la decisió sobre si infiltrar-se o la paraula que sigui... Sí. No hi hauria d'haver una tutela prèvia d'algú que no sigui exclusivament Mossos d'Esquadra? Algun element judicial o algun tipus, diguem, d'entitat que d'alguna manera garanteixi que aquesta decisió està ben presa?
0: No en tot hi ha una tutela prèvia. I té raó, són drets i llibertats doncs, que estan especialment protegits, com és el dret a la informació, però també podrà veure, i a més per legislació internacional... que no es consideren que siguin drets. Hi ha molts pocs drets que es consideren drets absoluts. És a dir, els drets, tots els drets, s'han de posar en el context de l'afectació a altres drets. No hi ha un òrgan previ que és el que et digui, que truquis per telèfon i digui, escolti, això ho puc fer? No funciona així. El que sí que funciona és que els tribunals, especialment en aquesta matèria del constitucional, va reconduint i ens va donant criteris, alguns jurisprudencials des del Suprem i altres al Constitucional, que ens va donant criteris, i aquests sí que ens serveixen per saber què es pot fer i què no es pot fer. Quan hi hagi, hi ha alguns temes previs a aquest nostre que ja estan, em sembla, en el Constitucional, doncs quan tinguem aquests pronunciaments, no es preocupi ningú, que nosaltres som els primers interessats doncs, en fer-los, en tenir-los, vamos, incorporats a la nostra manera de fer. Ara, a mi em sap greu una cosa, i també li he de dir, defensant el cos, és que jo crec que és un cos modèlic, precisament en aquest àmbit del que estem parlant, de defensa de drets i llibertats, de l'exercici del dret a la protesta, cos policial que va ser el primer en posar sobre la taula les unitats de mediació. És que és modèlic, és que això no pot estar subjecte a... I, home, se'ns tracta de vegades com si fóssim una policia, no sé, de fa 50 anys, és que és una cosa... I li dic així, ja sé que sona malament, però té un punt de ridícul, des del meu punt de vista. Des del meu punt de vista.
6: Ara Grau.
8: Doncs miri, sí, la paraula ridícul em sembla molt pertinent en aquest context. Jo, bé, és que he escrit un llibre sencer sobre els serveis d'intel·ligència, no només dels governs, sinó dels policies, i sí que entenc, per exemple, la policia de Nova York, després de l'atemptat de les Torres, es va crear una unitat d'intel·ligència, i sí, s'infiltren, entren, van a reunions, vull dir, van a llocs una mica per assabentar-se de què va la vida. Però bé, senyor Trapero, ja que avui el tinc aquí, cosa que no passa cada dia, deixi'm dir-li que jo, a vegades, he fantasejat amb l'idea d'escriure una novel·la sobre vostè, perquè el seu personatge em sembla...
0: Traïs-ho del cap, eh?
8: Fascinant, sí.
1: O una novel·la sigui... policial, entenc, no, Anna?
8: Una novel·la policial, política, etc. No, etcètera, a veure... Sí. Jo li preguntaré pel broc gros. Jo crec que vostè, en aquell famós moment del bueno, pues muy bien, pues adiós, el van voler convertir en una mena de símbol d'una policia patriòtica, d'una visió dels Mossos d'Esquadra com una policia patriòtica, i crec que vostè ha passat un trànsit personal molt dur, que en alguns aspectes ja s'han comentat aquí, i que vostè ara per mi representa doncs, l'aspiració a una policia catalana professional. Creu que s'aconseguirà fer aquest trànsit completament?
0: Bueno, aspiració... És que sí, em trec això que...
1: Sí, els auriculars, sí, sí.
0: Bueno, dos coses. Primer, el tema de Nova York, que la vaig escoltar l'altre dia, de refiló, la vaig escoltar, perquè posava com a exemple, diguem-ne, o estàveu parlant del tema tirotejos i va sortir el tema de la policia de Nova York. I, home, primer, la situació a Nova York, és a dir, i tot i que ara últimament estan bé, però no té res a veure, és a dir, la taxa d'homicidis es multiplica per 4 o 5 la que tenim aquí a Catalunya.
8: Sí, gràcies a Déu, encara anem.
0: I fins i tot la de resolució, li diria que la resolució d'homicidis aquí a Catalunya supera cada any el 95%, mentre ells estan al 60, 60 i alguna cosa. Vull dir que estan bastant per darrere. Dit això, i dic també que no és per nosaltres, no ens emmirallem amb la policia de Nova York com a model. Dit això, en lo personal, bueno, que es va voler instrumentalitzar, doncs això ja és el criteri de cadascú. Jo crec que humilment els comandaments del cos vàrem estar defensant en tot moment doncs la professionalitat del cos i el tema del compliment de les ordres judicials tal i com se'ns havia ensenyat, i a partir d'aquí va instrumentalitzar o no, però tothom va fer el que va... Jo crec que és una època doncs, que encara no han passat prou anys per saber doncs, que potser aquí ningú va estar a l'alçada. Però bueno, això ja és... Això sí que dona per un llibre. I això de la professionalitat del cos, ja li dic que molts comandaments del cos portem molts anys, i molta gent del cos, i molta base, i molt en el dia a dia, molts sergents en el carrer, doncs treballant per la professionalitat del cos, que jo crec que... És curiós, però aquí a Catalunya som molt així. Ja ho escrivia el Josep Pla. Vull dir, la professionalitat del cos en determinats àmbits i que anem per davant en molts àmbits, li he dit aquest del tema de la gestió de la protesta, com li podria parlar en l'àmbit d'investigació criminal, com tenim la Comissaria General d'Informació, uns professionals analistes en determinats àmbits, des del terrorisme, els extremismes, doncs que tothom fora ens reconeix, i quan parlo de tothom estic parlant des de nivell del propi estat, el Ministeri de l'Interior, com qualsevol país amb els que treballem, i molt, i ens reconeixen això. Però aquí a Catalunya ja sabem que no se'ns dona molt bé això de reconèixer doncs, els propis, i que, com dic, ho va escriure sí. En un dels seus llibres, el Josep Pla, que deia, acabava dient que només la mediocritat és plausible.
8: Bé, com el mestre Pla ja no hi és, potser sí que m'hauria de plantejar escriure un llibre sobre vostè.
1: Ara, escriu-lo. Segur que hi ha alguna part que ens interessa més que d'altres. Deixa'm preguntar-li una última cosa. Té un pla preparat pel retorn de Carles Puigdemont?
0: Bueno, és que no cal gaire pla. En el moment que retorni, aquesta persona serà lliure i passejarà pels carrers com qualsevol ciutadà. Una altra cosa és que es produeixi algun tipus doncs, de concentració, però bueno, que no tindrà més que qualsevol de les concentracions que tenim diàriament a la ciutat.
1: I ara que sortia el tema del 2017 de plegat, tornaria vostè a la piscina de Pilar Rahola?
0: Home, si hagués sabut què es faria, doncs quina difusió se li donaria, més enllà de ser, perquè és que vaig anar doncs, perquè estava amb uns amics a casa seva i sense cap tipus de tal, doncs evidentment, home, per la difusió que es va donar no em va agradar que això es difongués, ni cap fotografia, ni que es fes d'això doncs, el que no era, perquè no era més que un grup de gent que estaven estiuejant allà, i que jo, doncs, com havia anat altres anys doncs, allà a Cadaqués, a casa d'uns amics estava, i es va donar aquella circumstància. Però, vamos, que el primer sorprès vaig ser jo.
1: Senyor Lluís Trapero, gràcies.
0: Va saber greu és que es doni una imatge de mi que no té res a veure amb qui sóc i que qualsevol que em conegui poc pot emetre aquesta imatge de mi.
1: Quina imatge?
0: Bueno, la que podria llegir doncs, en tots els bocetos, es diu.
4: Excessivament frívol?
0: Si és que jo de frívol tinc bastant poc, diguem-ne. Però bé, escolti, entra dins del que ens ha tocat viure.
1: Senyor Trapero, gràcies per acompanyar-nos i
0: vostès.
1: Esperem que no trigui 9 anys, perquè igual vostè encara
0: ja no dona,
1: i nosaltres
0: ja,
1: no.
0: Ja saps? No em dona. Molt bé.
1: Que vagi bé.
0: Doncs gràcies a tothom. Bon dia.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
9: Hola, molt bon dia. Doncs ja està, ja tenim aquí les rebaixes del Corte Inglés amb la millor moda per a home. Ho vols saber més detall? Escolta, camises, samarretes, pantalons, vestits... Descobreix una selecció de moda per home fins a un 50% de descompte en marques com Scalpers o Napapiri i fins a un 40% en Amidio Tutsi o Dustin. D'accessoris, hi ha una selecció de Yanko, Guess i Lacoste amb fins a un 40% de descompte en bosses, carteres, billeteres, ronyoneres, tot el que necessites perquè cada dia sigui tot ben pràctic i tingui molt d'estil. Per cert, ja tens pensat què t'enduràs de vacances aquest estiu? Descobreix una selecció d'equipatge al 40% en marques com Samsonite o Roncato. Renova les maletes per gaudir al màxim de l'escapada. I per la joventut, una selecció per home amb fins a un 50% de descompte en Easywear, Green Coast i Pepe Jeans. I de sabateria, una selecció al 30% de Skechers i Boss. Són les rebaixes del Corte Inglés fins al 31 d'agost a la botiga web i app. I aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Això és tot per avui. Adéu-siau.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Atenció, ens comenten per l'orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges al Carib amb fins a 600 euros de descompte venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. Reserva ja el teu estiu i aprofita les últimes places a Punta Cana, Riviera Maya i més destinacions amb nens gratis o grans descomptes. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
11: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
12: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
1: I anirem tancant l'àgora. Valoracions de les paraules de Trapero, Anna?
8: Bé, home...
1: Part d'estar enamorada de Trapero, que ja t'he vist.
8: Bueno, enamorada no, sí, no. Agradablement impressionada. Ah. Sí. No, però és que jo realment crec que l'evolució del personatge és molt significativa, el que estàvem dient. Vull dir, ell el van voler presentar allò com el Robocop del procés. De fet, hi havia un mític vídeo del Polònia, que no sé si recordareu, que es veia la Rahola i el Puigdemont allà embadalits. Llavors, aquest home basa la seva defensa en temes tècnics i es deixa de punyetes polítiques, passa una travessa al desert, i ara aquí el tenim. Llavors, home, podríem dir que en un moment va ser una joguina trencada del procés, i jo no sé, jo crec que aquí a Catalunya hem passat de veure els Mossos d'Esquadra com si fossin una mena d'esbar d'ensaire, a pretendre això, convertir-los en una policia patriòtica, i el que se'ls ha de fer és deixar ser professionals. Necessitem una policia professional amb cara i ulls i ben tirada. Dit això, res és perfecte, tot és opinable, tot és reprovable i tot ha de ser fiscalitzable, però vaja, vull dir, jo m'inspira més confiança en Trapero que en Joan Ignasi Elena, doncs sí.
1: Pere?
7: Sí, jo crec que a dia d'avui és indiscutible que els Mossos d'Esquadra són una policia, diguem, moderna, professional i democràtica, però això no treu que necessiti fiscalització. Tu, Anna, parles sempre sí, com sí. si la fiscalització de la policia fos innecessària.
8: Jo acabo de dir, si m'escoltes sí, quan sí. parlo, que tot ha de ser comprovable. Sí. La decisió aquesta d'anar a l'escola, a l'Assemblea de Mestres, va ser una cagada tàctica en un moment donat polític. Però que la policia pugui anar als llocs i escoltar lo que se cuece en la calle, no ens hauria de fer tanta por si ens creiem que és una policia democràtica que vella pels nostres
7: drets. Si és democràtica o no, sobretot depèn de que tingui contrapesos, a parer meu, perquè qualsevol, fins i tot la millor cosa, la millor arquitectura, la millor organització sense contrapesos, doncs mala peça al taler, perquè s'acaba...
8: Sí, però hem de deixar veure la policia com un mec cos repressiu.
7: No, com a qualsevol...
8: Com a atribuir-los unitats i obligació a tenir unitats d'intel·ligència, o sigui, d'entendre el que passa.
7: Jo, perdona, perquè qualsevol organització necessita contrapesos, la policia també. A mi m'inquieta que diguis, que no tu, sinó que es digui, ho acaba de dir el director general de la policia, que com que no és infiltració, llavors poden fer... no et diré el que vulguin, perquè òbviament estem en un marc d'una policia democràtica, però a mi m'agradaria que tota policia democràtica se sotmeti a controls democràtics molt més clars que no passa actualment, que permet al director general de la policia explicar que això no és una infiltració i que, per tant, confieu en la policia. Sí, confiem en la policia, però també en un sistema democràtic que controla i fiscalitza la policia a l'àmbit judicial o on sigui, no només a posteriori, sinó també abans.
8: I aquest... Però tu que ets periodista, sí. tu en algun cop no has fet... Bé, no diré infiltrat, però no has anat a veure què podies pescar i si has entrat a una reunió i a veure què diuen.
7: Per suposat, però jo no tinc...
8: Això no vol dir necessari. I algunes vegades els periodistes fem això al frec, a frec de la qüestió, diguem-ne, delictiva. Però vaja, vull dir, la qüestió és la intenció en què es fa.
7: Jo crec que...
8: Si és una intenció repressiva o una intenció
7: omnicomprensiva. Però aquesta intenció no la pot decidir únicament un mateix. Sobretot un cos...
8: Home, està sotmès a fiscalització.
7: Però no necessàriament a posteriori. Bé, jo crec que ja ens hem entès que tu tens una posició, en tinc una altra, i les dues són legítimes. Mm. A mi m'agradaria que la policia tingués uns controls democràtics a posteriori, no només a posteriori.
3: Jo estic d'acord amb el que està plantejant el Pere, 100%. Jo crec que la millor manera de generar confiança amb la ciutadania és la transparència, les respostes clares a la ciutadania i també el rendiment de comptes. No dubto que el cos de Mossos d'Esquadra és un cos altament professionalitzat, però sí que necessita fiscalització i crec que en aquesta qüestió de la infiltració de Mossos en una assemblea d'un sindicat com la CGT, les respostes no han estat clares. És un cas molt senzill. És a dir, si la qüestió era saber quines carreteres tallaria el moviment sindical, era tan fàcil com aixecar el telèfon i preguntar-ho. I ho dic perquè els periodistes ho fem i sabien perfectament el recorregut de les manifestacions, perquè és que t'ho expliquen. Per tant, jo crec que aquí no s'han donat explicacions clares, no sabem encara qui va donar l'ordre. Això genera una sensació de desemparament en els moviments socials, sí. De fet, Trapero ha vingut a dir som a tot arreu perquè el dret a protesta té límits, ja, però és que d'acord que pot tenir límits, però també té límits l'actuació policial. És a dir, un policia no té llicència per a tot. I això també ho hem de tenir molt clar, precisament per protegir la democràcia. I crec que uns Mossos d'Esquadra que estan al càrrec d'investigacions molt complexes sembla increïble que no sàpiguen explicar qui ha donat l'ordre i què es va anar a fer allà. I per què no es va aixecar el telèfon per saber una informació bàsica que podríem saber qualsevol dels periodistes. I després sobre la situació política, que ell ha reconegut, no?, que al final haver estat reprovat pel Parlament és una situació incòmoda, jo crec que és la primera vegada que Trapero doncs, ho manifesta així. Hem de recordar que aquest és un govern en minoria, no? Per això li preguntava també fins a quin punt creu que, per fi, després de dues legislatures on va ser cessat dues vegades per qüestions polítiques, primer va durar 2 anys, després un, si aquesta vegada doncs, acabarà o no acabarà la legislatura.

Ahir es va obrir el termini per sol·licitar els nous ajuts al lloguer per joves de la Generalitat de Catalunya, i és que és una notícia que d'entrada és positiva. Qualsevol mesura que ajudi a facilitar l'accés de l'habitatge en un moment com l'actual mereix ser ben rebuda, però també és una oportunitat per reflexionar sobre una realitat que fa massa temps que s'arrossega. Per a milers de joves, emancipar-se continua sent més un projecte que una possibilitat real. Els preus dels lloguers han crescut molt més ràpid que els salaris i cada vegada és més habitual destinar una part desproporcionada dels ingressos simplement a tenir un sostre. Davant d'aquesta situació, ajuts entre 20 i 250 euros mensuals poden representar un alleujament per a moltes persones domèstiques, per economies que d'alguna manera arriben a una butxaca i aquestes ajudes permeten accedir a aquelles vivendes o com a mínim a pagar-les més tranquil·lament. I és que, com dèiem, en aquest sentit, també cal preguntar-nos si aquestes ajudes són una solució o més aviat un pedaç, perquè donar suport a qui ho necessita és imprescindible, però no pot substituir les polítiques estructurals que incrementin l'oferta d'habitatge assequible, regulin els preus allà on sigui necessari i també facilitin que els joves puguin construir un projecte de vida sense haver de dependre indefinidament de subvencions. També és important que ningú deixi passar aquesta oportunitat per desconeixement, perquè això també és habitual. El termini és limitat fins al 10 de juliol i moltes persones poden complir el requisit sense saber-ho. Informar-se i presentar la sol·licitud el més aviat possible pot marcar una diferència significativa en el pressupost mensual d'una família o d'un jove que viu sol o comparteix pis. L'accés a l'habitatge no hauria de ser un privilegi, sinó una garantia. I mentre aquesta garantia encara sigui lluny de convertir-se en una realitat, qualsevol ajuda és benvinguda. Però el repte continua sent el mateix: aconseguir que algun dia els joves no necessitin ajudes extraordinàries per poder fer una cosa tan bàsica com independitzar-se. Perquè el futur d'un país també es construeix quan la seva gent jove pot començar a viure amb autonomia, estabilitat i esperança. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui, dimarts 30 de juny. Arrencarem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris de Mariona Sales. També a la primera hora tindrem les efemèrides i el temps amb en Carles Rius i avançarem en el nostre magazín amb l'entrevista del dia al Xec. Parlarem amb la xarxa d'equipaments culturals de les activitats pels propers mesos, per les properes setmanes, concretament per aquest mes de juliol. I també parlarem de llibres amb l'Arnau Cònsol, d'aquell llibreter, que avui ens parlarà de la Universitat Santjustenca d'estiu, aquesta desena edició de la Universitat Santjustenca, que ja fa uns quants anys que s'ha establert com una activitat ineludible de l'estiu al nostre municipi. I tancarem el programa amb les Nits d'Occident. Parlarem amb Pol Pérez, director de comunicació d'aquest festival que celebra el fantàstic parc de Pedralbes, el Palau de Pedralbes a l'Avinguda Diagonal de Barcelona. Tancarem el programa d'avui amb nutrició i dietètica. Avui farem un viatge, canviarem una miqueta la temàtica del programa perquè volem parlar ni més ni menys de Veneçuela, de tota la situació que està vivint el país, i en aquest cas ens acostarem a la Elvira Sánchez, veneçolana, que també ens explicarà qüestions de com poder ajudar a Veneçuela. També, evidentment, caurà algun tema relacionat amb la nutrició i la dietètica, en relació amb aquesta catàstrofe i com aquestes persones poden continuar endavant i com podem ajudar des d'aquí. I en aquest sentit tindrem aquest testimoni que de ben segur ens aproparà una mica de llum i també ens podrà mostrar una mica la situació real que s'està vivint a Veneçuela. Nosaltres tenim aquest menú, esperem que ens seguiu al llarg del matí, de 10 a 1 estarem aquí amb vosaltres, i res, comencem com sempre amb una mica de música, que sabeu que aquí al programa som molt fans de la música, de la bona música a poder ser, i res, avui us deixem amb una cançó que és tota vostra, amb una cançó que, ens fa un viatge en el passat, perquè avui escoltarem aquesta cançó, aquest mític Vinos, que sona aquí a Ràdio Desvern. Bon dia!

0: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.fm i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí que no s'adorm mai.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, les smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. 100% música relaxant.
2: Smooth Jazz Club.
1: Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda.
2: Hold on to my love.
1: Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
0: És un quart d'11 del matí, marxem ara a les notícies de Sant Just. Mariona Sales, bon dia.
3: Bon dia, Dani.
0: Benvinguda al programa, un matí més, aquí a la Rambla. Comencem, com sempre, amb la lectura de titulars de casa nostra, de Sant Just. Per una banda, parlem de que Sant Just amplia la xarxa de refugis climàtics amb dos nous espais aquest estiu. També de que Alejandro Valverde visitarà Sant Just, coincidint amb el pas del Tour de França. I també avui parlarem de la tarda Pickleball al casal de joves per joves de 12 a 18 anys. Comencem parlant en clau de societat, comencem parlant, com deia Mariona, de la xarxa de refugis climàtics.
3: Exacte, i és que Sant Just doncs torna a posar a disposició de la ciutadania la seva xarxa de refugis climàtics per oferir espais de confort tèrmic durant els episodis de calor. I és que el municipi manté els mateixos refugis climàtics de l'any passat i incorpora com a novetat el Parc del Mil·lenari i l'espai de joc La Vagoneta, que estarà obert durant tot el mes de juliol, de dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda. I bé, els refugis climàtics doncs, són espais interiors i exteriors pensats perquè la població pugui protegir-se de les altes temperatures i descansar en un entorn més fresc. Estan especialment adreçats a persones grans, infants, persones amb malalties cròniques...

0: qualsevol veí o veïna que necessiti doncs, resguardar-se de la calor. L'Ajuntament recorda que davant dels episodis de calor intensa és recomanable evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se amb freqüència i fer ús dels refugis climàtics sempre que sigui necessari. I doncs, els refugis que tenim són el Centre Social i el Parc El Mil·lenari, el vestíbul del Complex Esportiu La Bonaigua, el Centre Cívic Salvador Espriu, l'Espai de Joc de la Vagoneta, el Centre Cívic Soledat Sants i Serafini, el Centre Cívic Joan Maragall i la Biblioteca Joan Margarit.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs aquests són els espais als quals podem optar aquests dies de calor extrema i que realment doncs, podrem estar còmodes i podrem gaudir d'aquest moment de descans, perquè la veritat és que està picant fort la calor aquest mes de juny. Demà iniciem el mes de juliol, veurem què passa. Jo recordo que el mes de juliol passat, el del 2025, vam estar una mica més tranquils pel que fa a temperatures. Veurem si aquest any segueix la mateixa estela o canvia radicalment. Doncs bé, marxem a parlar de la segona notícia del dia. És una notícia amb la qual doncs, estem obrint molts magazins, i és que, en aquest sentit, arriba el Tour de França a Barcelona amb el Grand Départ, i per tant, podem dir que Sant Just també formarà part d'aquesta obertura d'un dels campionats esportius més importants, en aquest sentit, aquesta cursa ciclista, que és una de les més importants del món, Mariona.
0: Sí, parlem de que el ciclista Alejandro Valverde visitarà Sant Just en el marc del pas del Tour de France pel municipi. En concret, dijous 2 de juliol, el campió del món en ruta l'any 2018, guanyador de la Vuelta a Espanya el 2009 i actual ambaixador del Movistar Team, serà rebut a l'Ajuntament, on participarà en un acte institucional i una trobada amb la ciutadania. L'acte començarà amb la signatura de Valverde al llibre d'honor de l'Ajuntament. Posteriorment, el ciclista respondrà a les preguntes de veïns i veïnes i aficionats al ciclisme que hi assisteixin i participarà en una fotografia conjunta amb els assistents. La visita, organitzada per l'Ajuntament de Sant Just, es desenvoluparà des de la 1 del migdia fins a 3:45 a l'Ajuntament de Sant Just i forma part de les activitats vinculades doncs, al pas del Tour de France pel municipi, com bé has dit, Dani.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs marxem d'esports a una altra notícia relacionada amb aquest mateix àmbit, perquè hem de parlar del pickleball.
0: Sí, i és que el Casal de Joves organitza una tarda de pickleball adreçada a joves d'entre 12 i 18 anys per donar a conèixer aquest esport de raqueta en el marc de les activitats d'estiu del propi casal. Dimarts 30 de juny, avui, l'activitat tindrà lloc de 7 a 9 de la nit a l'exterior del Casal de Joves i serà gratuïta, sense necessitat d'inscripció prèvia. La proposta ofereix als participants l'oportunitat de descobrir i practicar el pickleball, que és una disciplina que combina elements del tennis, el bàdminton i el tennis taula, i que destaca pel seu caràcter dinàmic i fàcil d'aprendre. És una activitat que està oberta tant a joves que ja hagin practicat esports de raqueta com aquells que s'inicien per primera vegada, amb l'objectiu doncs, de fomentar la pràctica esportiva i la participació en un entorn lúdic.
1: Mm-hmm. Molt bé, i abans de tancar amb el repàs ampliat dels titulars, també fer una petita nota, una petita menció a que a Sant Just, el nostre municipi, al llarg de la tarda d'ahir va patir doncs, alguns talls en el tema elèctric. Recordar doncs, que aquests talls encara s'estan desenvolupant en alguns carrers del municipi, com per exemple el carrer Bonavista, que encara no tenia llum a primeres hores del matí. Hem rebut missatges de l'audiència preguntant doncs, què és el que succeïa. De moment doncs, no podem donar massa informació, però sí que doncs, informar que aquests talls s'han produït sobretot al centre del municipi, que en alguns casos la llum va marxar i després va tornar a marxar fins a la matinada. I bé, molt pendents de com es va desenvolupant aquest tema. Sembla que gent que ha contactat doncs, amb l'operadora doncs, la resposta era que la solució arribaria cap al vespre. Sembla que aquesta solució en molts casos ha arribat de matinada, i Esplugues de Llobregat també en algun dels trams pels quals doncs, els santjustencs podem passejar, per exemple a zona Nestlé, vèiem alguns semàfors que no funcionaven, que estaven inoperatius, que no hi havia llum semafòrica, i que en aquest sentit doncs, també podria ser doncs, causat per la mateixa raó, però insisteixo, molt pendents d'aquesta informació que encara hem d'acabar de contrastar, però sí doncs, informar que alguns veïns doncs, han alertat d'aquesta situació, sobretot al barri centre, com dèiem, a la zona més cèntrica, als voltants de l'Ajuntament i també a la zona de Bonavista, tocant al mercat de Sant Just. Com dèiem, ara marxem a fer aquest repàs dels titulars del dia, perquè avui hem parlat de que Sant Just amplia la xarxa de refugis climàtics amb dos nous espais aquest estiu. El municipi manté els equipaments habilitats l'any passat i incorpora el Parc del Mil·lenari i la vagoneta per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor. També parlem de que Alejandro Valverde visitarà Sant Just d'Esvern coincidint amb el pas del Tour de França. El campió del món en ruta de 2018 serà rebut en aquest sentit a l'Ajuntament i signarà el llibre d'honor, participant també en una trobada oberta amb veïns i aficionats del ciclisme. I hem tancat parlant de la tarda de Pickleball al casal de joves, per joves de 12 a 18 anys. L'activitat gratuïta i sense inscripció prèvia es celebrarà el 30 de juny a l'exterior del casal de joves per donar a conèixer aquest esport de raqueta entre els participants. Breu pausa, tornem de seguida per repassar les portades dels diaris d'avui dimarts.
2: Els marroquins roben.
3: Els treuen treballs.
4: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat, la gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Parassi, marimatge.
10: Estic solo.
11: Terroristes.
12: Parassi, matant.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya, amb el suport de Ràdio d'Esvern.
15: Cinema sense límits.
16: Cinema sense fronteres.
17: Cinema sense mesures.
18: En definitiva,
19: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
20: Quan el cinema es fa ràdio.

0: ara, portades de diaris. I arrenquem el repàs a la premsa escrita del nostre país, com ho fem sempre amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: Doncs el diari Ara obre amb educació, parlant de l'augment d'inversió que no reverteix els problemes cronificats de l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per alumne des del 2021 no han servit per millorar els resultats. La Conselleria d'Universitats ha rebut 2.500 reclamacions per la prova de matemàtiques de les PAU. En fotografia principal marxem al Grec, que s'inaugura amb un retorn als orígens. El teatre grec va recordar ahir els seus orígens, ara fa 50 anys, amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, en una versió dirigida per la gallega Marta Pazos i inspirada en l'esperit del teatre popular dels anys 70, quan va néixer el festival. I veiem doncs, el teatre grec ple amb aquesta representació de l'òpera de Tres Rals. Altres notícies del diari Ara. Parlem també de la presidenta de la CEPI, que ha estat imputada. La Fiscalia apunta a delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i malversació. Tanquem portada amb les tres últimes notícies d'avui del diari Ara. Parlem de la fi de les rebaixes fiscals a la llum i el gas, que encareix el cost de la vida. També que la catalana OpenChip rep una injecció de 115 milions d'euros de fons europeus. I tanquem amb esports. El Brasil salva els mobles davant del Japó al minut 96 amb aquest 2-1.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs marxem a la segona portada del dia. Marxem al periòdico en català. I el periòdico obre avui amb els clubs de la Lliga F que aproven la proposta d'inversió de 55 milions de gasol. Pel que fa, doncs, a nou vaixells d'última generació que debuten aquest any a Barcelona, en parlen, doncs, de que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona. Una doble inversió pública i privada per valor de 75 milions permetrà descarbonitzar la infraestructura i consolidar-la com un hub més net i competitiu per les navalieres. Pel que fa, doncs, a la imatge del Grec, la tornem a veure des d'un altre angle, a la que vèiem, doncs, a la portada de l'Ara, i en aquest sentit llegim, el Grec obre la festa del seu 50è aniversari. Una estilitzada revisió de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, a càrrec de Marta Pazos, inaugura el festival d'estiu. I també, doncs, podem veure en aquesta imatge la vista del Teatre Grec ahir, a la nit durant aquesta representació. Marxem a parlar també de Tribuna, el canvi en Catalunya per Alberto Núñez Feijóo. A l'espai Participació, a la pàgina 22, podeu llegir aquest article. També decau l'esperança de trobar les supervivents a Veneçuela després d'una rèplica sísmica. Maria Corina Machado anuncia el seu retorn al país després del doble terratrèmol. Ens hem d'abraçar, plorar i passar el dol junts. Seguim amb la lectura d'aquesta portada d'avui dimarts. Trobem la regularització que rep 1 milió de sol·licituds i supera els plans del govern. També en aquest mateix espai, a l'espai Panorama, podem llegir Pedraz, imputa la presidenta de la CEPI i 24 persones més en el cas Leire. I tanca en portada amb la taxa d'educació a l'ESO, que cau un 6% en 4 anys a Catalunya, i en Badalona, que aprova el pla per convertir Can Ruti en un gran pol sanitari. Dos minuts i escaig per arribar a 11:15 del matí, tercera portada del dia, La Vanguardia.
1: La Vanguardia obre amb el xoc polític, dient que Feijóo acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. El PP considera que el govern atorga la nacionalitat espanyola a descendents d'exiliats per afavorir el PSOE. Sembla que ja en suma una derrota, replica l'executiu, que retreu als populars que segueixin Vox en l'estratègia trumpista. En fotografia principal marxem a Veneçuela, parlant d'aquesta forta rèplica a La Guaira, mentre continua la cerca. Que hi ha hagut doncs, aquesta rèplica que era de 4 i pico en l'escala de si no m'equivoco, crec que era de 4 i pico. Però bé, de totes maneres, vull dir, després de patir els dos fortíssims terratrèmols, que hi hagi rèpliques, doncs, és normal, però ha de ser encara doncs, més devastador. I en fotografia veiem doncs, el barri de La Guaira, Veneçuela, un lloc on hi ha uns quants edificis que estan completament destrossats, com si els hagués passat alguna cosa per sobre i estan pràcticament aplanats a terra. Altres notícies d'avui de La Vanguardia, veiem que el jutge imputa la presidenta de la CEPI 24 persones més per la trama Leire. També veiem que el Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. El president haurà de pagar 5 milions de dòlars a l'escriptora E. Jean Carroll. Altres notícies, veiem que el govern central retirarà de mica en mica les rebaixes a les gasolines i avui La Vanguardia fa una entrevista a Gavi. Posen una cita seva que diu «Soc bastant paranoic, m'atabalo en llocs públics». Últimes dues notícies, una que diu que la terapeuta dels Àndic va amenaçar de deixar-los i parla també de les morts per ofegament que es disparen, que al moment hi ha hagut 188 a l'estat espanyol.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ho deixem aquí, Mariona.
1: D'acord.
0: Tanquem aquesta portada, marxem a la tercera i ens anem al punt avui. La potència davant del mirall és el titular que trobem en aquesta portada, però abans a l'entrevista a Míriam Dabudvani, doncs periodista i escriptora, en una cita seva podem llegir «Ser pobre no és un delicte, però es castiga quin és». També a l'Observatori Municipal Vilanova i la Geltrú espera els trens i l'hospital, entrevistes a l'alcalde Josep Lluís Ruiz i a la cap de l'oposició Conchi Martínez. I com ja avançàvem, la potència davant del mirall, els Estats Units arriben als 250 anys amb la seva hegemonia en disputa i afeblits per la polarització interna. I podem veure doncs un falcó, una àliga, i en aquest sentit doncs amb la bandera estadounidenca al darrere. Què més llegim en aquesta portada d'avui dimarts? Doncs a l'Espai El Dahir, signat per Lluís Simón Rabaseda, diu: «No hi ha vacunes contra la repressió. Arrenca el judici contra Vergés i Argimon, que afronten penes de presó per les denúncies de la policia espanyola». I també podem llegir a les cròniques els equilibris de la via Starmer i també nou escut anticrisis i decret d'habitatge. Tanca en portada amb l'esportiu, que remunta, doncs, en aquest cas, el Brasil fa aquesta remuntada amb un gol en el minut 96, 2-1. El Japó fa patir la pentacampiona, que avança a vuitens. Doncs això és tot. Tanquem aquí l'espai de portades. Mariona, gràcies. T'escoltem, com sempre, els butlletins de les Hores en Punt i també l'informatiu Edició Migdia.
1: Perfecte, Dani, ens escoltem ara.
0: Fins ara. Amb vosaltres, petita pausa musical, tornem de seguida amb més contingut aquí a la Rambla. Ja sabeu, ens queda doncs repassar les efemèrides del dia i també parlar del temps en aquest primer tram de programa. Us deixem amb una cançó de Coldplay aquí a Ràdio Desvern Sona. Viva la vida!

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

6 minuts passen de 11:45 del matí. Marxem ara a les efemèrides del dia. I comencem com comencem sempre, formulant-nos la pregunta. Què va passar tal dia com avui? Què va passar el 30 de juny d'anys anteriors? Doncs mireu, marxem cap a l'any 1520, quan trobem doncs Hernán Cortés, que va patir a Mèxic una gran derrota a mans dels asteques i va abandonar de nit la ciutat que en aquest sentit... ell estava allà hospedat, i és un episodi conegut com la nit trista, i que bé, doncs ens recorda tal dia com avui l'any 1520 aquesta efemèride. A l'any 1905 Albert Einstein va publicar l'article sobre l'electrodinàmica dels cossos en moviment a la revista Annalen der Physik, en aquest cas doncs, on exposava la seva teoria de la relativitat. També parlem de l'any 1929, que va tancar el Teatro Apolo de Madrid, conegut com la Catedral del Gènere Chico, i també trobem a l'escriptora nord-americana Margaret Mitchell, que va publicar la novel·la Allò que el vent s'endugué l'any 1939. Més qüestions. També trobem el 1969 Espanya, que va abandonar Sidi Ifni després de més de 3 dècades de colonització, i el territori es va incorporar al Marroc. I tanquem aquest bloc amb l'any 1997, que va ser l'últim dia en el que Hong Kong doncs, va pertànyer al Regne Unit. Això passava tal dia com avui del 97. I ara, qui va néixer el 30 de juny? Doncs tenim a Pedro Lea, cineasta espanyol, que va néixer l'any 1938, també a Manuel Díaz González, que naixia al 68, el cordobès, torero espanyol, i també a l'any 1985, Michael Phelps, nedador nord-americà. A defuncions trobem a Nicasio Álvarez Cienfuegos, poeta espanyol, que moria doncs, tal dia com avui de l'any 1809. A l'any 1987, Frederic Mompou, compositor català, també ens deixava tal dia com avui. Pina Bausch, a l'any 2009, ballarina i coreògrafa alemanya. I també Eduardo Fungidinho, fiscal espanyol, que moria l'any 2019. Marxem a la celebració del dia, també la nostra efemèride musical. Avui, 30 de juny, es celebra el Dia Internacional dels Asteroides. I aquí a casa nostra, a Catalunya, tenim un musical preciós, que és el Petit Príncep, de Manu Guix i Àngel Llàcer, i que en aquest sentit doncs té una cançó, que es diu El meu asteroide. En aquest cas l'escoltarem interpretada per Manu Guix i per Sia, el Petit Príncep. I bé, és una cançó preciosa que avui, en el Dia dels Asteroides, volem recordar.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Dos minuts per arribar a 3:15 del matí. Marxem ara a ramblejar una estona, us sembla? I si ahir ramblejàvem per l'agenda d'activitats, avui ramblegem per les notes informatives, aquelles notícies que també doncs volem acostar aquí a Ràdio d'Esvern. Per una banda, volem parlar del procés selectiu per la cobertura temporal de dos llocs de treball de dinamitzador, dinamitzadora del projecte Suport al Desenvolupament del Pla Sant Just d'Esvern, Ciutat Amiga de les Persones Grans. L'objecte d'aquesta convocatòria doncs és cobrir temporalment dos llocs de treball de dinamitzador de gent gran fora de la plantilla de l'Ajuntament. Per una banda, doncs, es demana pertànyer al grup C2 i en aquest sentit, doncs, en règim de laboral amb una durada màxima del contracte fins al 31 de març del 2027, d'acord amb els termes de la subvenció. S'estan doncs ofertant dos llocs de treball de dinamitzador per la gent gran i trobareu totes les condicions i també la jornada laboral al www.santjust.cat. En aquest sentit, també es constituirà una borsa de treball per cobrir temporalment les vacants i o substitucions anàlogues a aquests llocs de treball o altres dins de l'àrea de benestar social o altres programes anàlegs, d'acord també amb els termes i les condicions sobre substitucions i o vacants de les ordres i també resolucions de les respectives subvencions. Pel que fa doncs a la missió del treball, es proporciona doncs un suport directe i continuat a persones grans del municipi, amb especial atenció a aquelles en situació de soledat no desitjada i també d'aïllament social, mitjançant l'acompanyament socioemocional i la dinamització de la seva participació en la vida comunitària. Doncs ja ho sabeu, si us interessa aquesta oferta de feina o coneixeu algú que pugui estar interessat, aquest procés selectiu per la cobertura temporal d'aquests dos llocs com a dinamitzador o dinamitzadora de projecte, doncs és una bona opció que podeu trobar tota la informació completa, com dèiem, al web de l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern. En aquest sentit, doncs, a l'apartat de comunicació, a les notes informatives, trobareu aquest procés selectiu doncs buscant santjust.cat, ja ho sabeu, el vostre cercador de confiança, busqueu i compartiu aquesta oferta de feina que doncs a lo millor algú doncs surt ben parat i qui sap, doncs en aquest sentit és una oferta de feina que promou l'Ajuntament de Sant Just i que el que vol doncs és trobar això, una mica d'acompanyament als nostres grans. Marxem a la segona notícia del dia. Perquè avui en aquest apartat de Ramblejant també volem parlar del Servei Local de Català, que ofereix aquest estiu un curs intensiu de català de nivell inicial 1 adreçat a persones que volen començar a aprendre la llengua. El curs tindrà una durada de 45 hores i es farà del 2 al 27 de juliol, de dilluns a dijous, de 9:30, és a dir, 9:45 del matí, fins a 1:45 del migdia, a les 12:45. Les classes tindran lloc al Servei Local de Català de Sant Just, ubicat a les escoles, al carrer de Montserrat, número 2, primera planta. Abans de formalitzar la inscripció, cal fer la determinació del nivell previ, que ja té el termini obert. Les inscripcions es podran fer els dies 30 de juny i 1 de juliol, és a dir, a partir d'avui i fins demà, dimecres 1 de juliol. En cas d'inscripció presencial, doncs podeu fer-la de 9 a 1 i de 5 a 8. Les persones interessades poden consultar la informació i fer la inscripció també a través de cpnl.cat/inscripcions. Per a més informació, es pot contactar doncs al Servei Local de Català al telèfon 93 473 93473-4476. Tornem, 93473-4476. O bé també a través del correu santjustdesvern@cpnl.cat, santjustdesvern@cpnl.cat.

I aquesta mateixa setmana tindrem l'oportunitat de parlar de forma més extensa amb el regidor d'Esports, amb David Magallón, sobre la gran festa del Tour, però fem 5 cèntims perquè Sant Just d'Esvern celebrarà diumenge 5 de juliol la gran festa del Tour de França, una festa oberta a tota la ciutadania que tindrà lloc pels voltants del Walden 7 i l'Avinguda Indústria, amb activitats gratuïtes per a tots els públics. La festa començarà de 10 a 11 amb la recollida del passaport del Tour i a partir de les 11 l'Avinguda Indústria acollirà diverses propostes lúdiques i esportives com un circuit infantil, un circuit juvenil, una zona poliesportiva amb futbolí gegant i espai de raquetes inflables i en aquest cas doncs, també trobarem inflables aquàtics, fotocall i estant promocional. També podreu fer el mural del Tour, l'activitat Pintem la carretera reial o recorreguts amb en bici sense edat. A les 12 del migdia serà el torn de celebrar la cursa d'obstacles del Tour, en aquest cas per equips, una activitat oberta a tothom que requereix inscripció prèvia. El formulari d'inscripció estarà obert fins al 2 de juliol. Podeu inscriure-us a través del formulari que trobareu al web de santjust.cat. També la jornada continuarà a la 1 amb l'actuació de les campiones d'Espanya de gimnàstica estètica amb el CGE de Ciutat de Barcelona i també amb el lema Energia, l'himne oficial del Grand Départ del Tour de França 2026.

I seguim destacant més qüestions respecte a aquest Tour de França, que recordem que la festa comptarà també amb vermut, food trucks i DJs del CUP. El moment culminant de la jornada serà a les 3 de la tarda amb el pas de la caravana del Tour per la carretera Reial i a 4:45 amb el pas dels ciclistes del Tour de França. Amb aquesta festa, Sant Just d'Esvern es suma a l'ambient del Tour de França i convida la ciutadania a gaudir d'una jornada participativa, esportiva i festiva al carrer. Per més informació, doncs podeu consultar el nostre web, radiodesvern.com, també el web de l'Ajuntament, o estar pendents a aquesta emissora. Demà et dedicarem l'editorial a parlar del Tour de França a l'inici del programa, i el dijous, com comentàvem, dijous 12 de juliol, tindrem l'entrevista del dia al regidor d'Esports, David Magallón, per parlar del reconeixement a esportistes que celebra el mateix dijous 2 i també per parlar de l'arriba del Tour de França a Sant Just d'Esvern. I marxem a fer una petita pausa musical. En aquest cas volem parlar de la cançó, que és el, diguéssim, la cançó del Tour de França a Barcelona. I és que Barcelona estrena el videoclip d'Energia, la cançó oficial de gran part del Tour de França 2026. Un audiovisual presentat, doncs, amb Doctor Prats, al Barcelona Open Bank Sabadell, que combina música, ciclisme i imatges icòniques de la ciutat. Aquest vídeo es va poder, doncs, presentar, com dèiem, en aquest Open Bank Sabadell, i en aquest sentit escoltarem ara la cançó Energia, aquesta cançó oficial del Grand Depart Tour de França 2026, i l'escoltarem a continuació de la mà, doncs, com dèiem, de Doctor Prats.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Doncs a falta de 5 minuts per arribar a les 11 del matí, marxem ara a parlar del temps. Carles Rius, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Benvingut al programa, com estàs?
3: Doncs força bé, no ens podem queixar.
2: Avui parlàvem...
3: Bueno, sí que ens podem queixar. Sí que ens podem queixar perquè ens hem quedat sense llum aquesta nit i les poques coses que tenim per poder-nos refrescar, que és un ventilador, ens han deixat sense llum i fins a la matinada no hem pogut activar els ventiladors. O sigui que ha estat una nit, un altre cop, de mal dormir, que diria, per no dir un taco, una nit de mal dormir.
2: Sí, sí, nit complicada per alguns, per alguns llocs de Sant Just, perquè no a tot Sant Just s'ha anat la llum.
3: No a tot arreu.
2: Però sí, sobretot al centre, no?
3: No, i a més em sembla que fa un parell d'hores encara no hi havia llum en alguns comerços.
2: Sí, correcte. Sí. Jo passava pel carrer Bonavista i hi havia alguns comerciants del carrer Bonavista que encara no tenien llum.
3: I un és a la Bonària, per no fer publicitat, però pobrets...
2: Sí.
3: Allà que la gent va passar l'estiu allà, a vegades.
2: Sí.
3: Perquè dius, hosti, tinc calor, me'n vaig un moment a la Bonària...
2: De fet, és refugi climàtic.
3: Miro quants formats es tenen, és un refugi climàtic.
2: És refugi climàtic, a la Bonària de Sant Just.
3: Però és a lo bèstia, perquè estàs una estona i pots agafar alguna cosa.
2: No, totalment.
3: Està molt bé. Doncs
2: molt bé.
3: El refugi climàtic estava sense llum aquest matí, no sé com estarà ara.
2: Estava desesperada la noia allà a terra, com dient, Déu meu, què faig. Què t'anava a dir? Avui és important fer una reflexió, perquè la fèiem abans i la vull reflexionar amb tu també. Mm. L'any passat veníem d'un juny que no va registrar les dades que ha registrat aquest any, perquè aquest any ha sigut tot molt atípic, però veníem d'un juny carregat, amb molta força, amb molta calor, i de cop i volta va arribar un juliol que ens va permetre oxigenar, que ens va permetre descansar. Un juliol on inclús podíem dormir sense aquests aparells elèctrics que citaves abans. Mm. El juliol 2026 ve igual o sembla que manté la línia, la dinàmica de l'agost, d'aquest juny que acabem de passar?
3: El juliol ve igual de temperatures, però ve amb molta més activitat de precipitació. O sigui, normalment el mes de juny i el juliol són bastant fluixets pel que fa pluja, però sí que els mapes aquests que són de referència, que no són per agafar-los al peu de la lletra, sí que ens marquen aquesta possibilitat de que hi hagi molta més precipitació a Catalunya de la que és normal en un mes de juliol. I si ho reflexiones així amb una mica de la lògica, dius, vale, sí, clar, és evident. O sigui, si tenim l'aigua del mar molt més freda, és una aigua del mar, molt més calenta, una aigua del mar que hauria d'estar, amb aquestes temperatures que tenim ara, hauria de ser a finals del mes d'agost, pràcticament. Llavors, al mes de setembre, quan entren algunes gossetes d'aire fred, s'encarnissen una miqueta al Mediterrani perquè l'aigua del mar està molt calenta. Bé, ja la tenim calenta. O sigui, ara qualsevol gosseta d'aire fred que vulgui passar per casa nostra, que ara en parlarem molt poc, però per casa nostra, doncs pot fer estralls, pot provocar situacions complicades a prop de la costa i tempestes amb calamarsa i amb molt aparell elèctric a l'interior i a la muntanya. O sigui que la tendència, els mapes de tendències ens marquen un juliol més plujós amb unes temperatures més o menys iguals, i així ara ho direm perquè començarem amb temperatures altes, i aquest serà una mica la tònica del mes de juliol. És un dels mesos més calorosos de l'any, aquest, el juliol i agost, o sigui que ens haurem d'anar preparant perquè la calor serà igual, però podem tenir situacions de tempesta que ens poden fer refrescar una miqueta momentàniament. I ho diem així perquè és que de cara als propers dies tenim aquesta situació a gran part de Catalunya. A la costa, no. Ja ens podem oblidar nosaltres de tots aquests avisos que hi ha, que baixen demà les temperatures. Sí, baixen les temperatures, però a la costa, amb la xafogó que tindrem, pràcticament no notarem res. O sigui que realment un dels punts més martiritzats que portem ja molts dies amb temperatures molt altes, continuarem, si fa o no fa, amb una situació molt semblant fruit d'aquesta humitat i de la temperatura de l'aigua del mar, que la marinada no ajuda a res perquè la temperatura de l'aigua del mar està altíssima. Llavors, avui dimarts és un dia tranquil, un altre cop assolirem valors altíssims, ahir va ser un dia molt empipador, amb temperatures molt altes, amb uns valors brutals, es va arribar, si no recordo malament, amb una temperatura de sensació de 38,9 graus a les 4 de la tarda a l'escola Montseny, temperatura de sensació, barregem temperatura i humitat. Si la humitat és elevada, és el que ens provoca aquesta sensació de més calor, encara que el termòmetre marqui molt poquet. Ara, per exemple, en aquests moments tenim unes temperatures més baixes que ahir, tot s'ha de dir, estem a 28 graus a Sant Just i amb una sensació d'uns 29 graus. Ahir estàvem ja superant els 30 graus a aquestes hores. Aquesta mínima, aquesta nit la mínima ha baixat fins als 24, cosa que no passava ahir, que ens quedàvem amb 25 graus. Uh-huh. Què passarà? Doncs hi ha una petita bosseta d'aire fred que llisca pel Cantàbric, arriba al Pirineu i pot provocar que demà es desenvolupin més tempestes que no pas aquests darrers dies, tot i que n'hi ha hagut. Doncs demà és un dia on les tempestes poden créixer molt més, poden ser més destacades, destacaran sobretot les del Pirineu de Lleida, però les més importants podrien estar comarques gironines. Aquestes poden baixar de latitud una miqueta cap a la selva, poden arribar al Vallès, i no descartem la possibilitat, tot i que és més una situació romàntica, de que pugui caure algun ruixadet també a Sant Just. Alguns mapes agosarats també els marca aquesta tarda, però vaja, seria complicat. Ahir, per exemple, a la una del migdia sentíem tronar a Sant Just. Hi havia una tempesta al nord del Baix Llobregat que estava tocada a Manresa, entre Manresa i Montserrat. Si miràvem a l'horitzó, veiem una enclusa brutal i fins i tot ens va arribar el tro d'una tempesta que va caure al nord del Baix Llobregat. Nosaltres no ens vam ni enterar. Bé, aquesta situació de temperatures una miqueta més baixes aniran combinades amb aquesta humitat més alta. Demà tindrem més núvols, però la temperatura quedarà per sota dels 30 graus. És un respir, perquè des del dia 18 no passa això a Sant Just, o sigui que fa molts dies que no baixem dels 30 graus de màxima. Demà és un dia on baixa la temperatura, però la humitat aquí a la costa ens farà sentir-nos encara amb molta calor i amb molta xafogor. Uh-huh. Dijous és un dia xep-xep, o sigui que farà sol, tindrem els restes de núvols que acabarem posant-se al sol, encara no arribarem als 30 graus, esperem, i divendres torna un altre cop la calor. O sigui, divendres i el cap de setmana tornarem a superar els 30 graus amb el sol com a protagonista, i la setmana que ve, que ho hem mirat i ja que ens passem tant, doncs ja també ho dic, la setmana que ve seguirem amb uns valors, ja podríem dir que normals per l'època, per ser la primera setmana sencera de juliol, tindrem uns valors del voltant de 30-31 graus, o sigui, no són valors de 34 o 35 com hem arribat aquest mes de juny, però 30-31 graus, amb nits difícils de dormir i, a més, sense previsió de pluges de cara als propers 10 dies. O sigui que, si cau algú demà, serà el poquet que caurà en els propers 10 dies.
2: Doncs molt pendents d'aquest temps, d'aquesta precipitació que podria caure demà, però que és complicat. I res, Carles, demà seguim actualitzant i aviam què ens depara aquest mes de juliol, que s'estrena demà.
3: Sí, aquí serem.
2: Molt bé, doncs vinga, una abraçada, bon cuida't. Marxem a butlletins. Tornem de seguida. Fins ara.
4: La porta a demanar al Tribunal de Justícia de la Unió si el procés pot xocar contra el Pacte d'Immigració i Asil Europeu. Més notícies, Mònica Mas.
5: La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí a Martorell davant la jutge que investiga
6: Jonathan Andic, el fill fundador de Mangó, com a presumpte autor de la mort del seu pare Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si hi va haver la influència de terceres persones, entre elles la terapeuta familiar. Aquesta és la primera d'una sèrie de compareixences previstes per aquesta setmana, entre elles les de les dues altres filles d'Isaac Andic o els excursionistes que van auxiliar Jonathan Andic després de la mort del seu pare. Anem als jutjats de Martorell, Marta Vallès, amb el suport tècnic del José Antonio Rodríguez.
7: Bon dia. Doncs aquí als jutjats hi ha la terapeuta i els dos excursionistes que van arribar al lloc de l'accident. No ho han fet encara i també estan citats avui la germana de la terapeuta i la parella del fundador de Mango, Estefania Nut. Molta expectació aquí a les portes de la seu judicial. A dins, la jutgessa pren declaració als primers testimonis i se centra especialment en el paper de la terapeuta de la família. S'han recuperat missatges que van intercanviar amb Isaac Andic i el seu fill Jonathan. La citocoterapeuta havia pressionat perquè el pare donés al fill una part de l'herència en vida. Els missatges podrien confirmar la mala relació entre pare i fill. Aquesta setmana també estan citats als jutjats les dues filles d'Isaac Andic, la secretària i els primers Mossos d'Esquadra que van arribar al lloc de l'accident. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Unitat Mòbil, als jutjats de Martorell.
4: I el judici del cas Kitchen entra a la recta final. Aquest matí el fiscal està exposant el seu informe final i afirma que ha quedat acreditat que els acusats, entre els quals l'exministre Jorge Fernández Díaz, van impulsar una operació il·legal per expiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li documentació compromesa sobre la Caixa B del Partit Popular. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. L'exposició dels informes és el darrer pas abans que el judici quedi vist per sentència. El fiscal César de Ribas, que manté la petició de pena per l'exministre en 15 anys de presó, està relatant que el judici ha servit per deixar clar que els acusats es van posar d'acord per impulsar una operació al marge de la llei que tenia aquest objectiu.
9: pero estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes, y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
8: I assegura que les versions dels acusats per defensar que era una operació legal per perseguir els diners de Bárcenas a l'estranger no se sostenen. També dona tota credibilitat a les anotacions del comissari Villarejo a les seves agendes, entre d'altres sobre la captació del xofer de Bárcenas per ajudar-los a robar-li documentació. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
6: L'Euríbor s'estanca el juny després de 3 mesos de pujar. Aquest indicador habitual de les hipoteques variables s'ha mantingut al 2,8% de mitjana. Tot i això, com que fa un any estava més barat, qui hagi de revisar ara el seu préstec pagarà més de quota. Per una hipoteca de 170.000 euros a 30 anys, la pujada serà d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any. Per qui faci la revisió semestral, l'increment també serà similar.
4: La patronal de la fruita, Frucat, denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol en aquest inici de campanya. L'associació també reclama una regularització europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Pere, Joan Álvarez, bon dia.
10: Hola, bon dia. L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya assenyala que la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Manel Simón, director general de Frucat.
11: Llavors, en una situació de consum elevat, de fluïdesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució alimentària europea a les nostres empreses. En concret, als que llibres més petits.
10: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti les pràctiques comercials abusives. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
4: I als esports, Marcos García.
12: Alemanya i els Països Baixos eliminades als setzens de final del Mundial Masculí de Futbol. Alemanya 1, Paraguai 1 i Països Baixos 1, Marroc 1. Tant Alemanya com els Països Baixos han caigut als penals. A les últimes hores, classificat el Brasil 2-1 contra el Japó. A les 7, hora d'aquí, es reprenen els setzens de final d'aquest Mundial amb el Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França-Suècia. I la propera matinada, a les 3, Mèxic-Equador. En ciclisme, el Movistar acaba d'anunciar el seu equip pel Tour sense el català Roger Adrià. Amb motor, l'equip oficial Yamaha anuncia els seus dos pilots, Àlex Rins i Fabio Quartararo. Cap dels dos seguiran la propera temporada. I en tenis, Paula Badosa debuta al migdia a Wimbledon contra la nord-americana Emma Navarro.
13: Fins aquí les notícies.
14: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern torna a posar a disposició de la ciutadania la seva xarxa de refugis climàtics per oferir espais de confort tèrmic durant els episodis de calor. El municipi manté els mateixos refugis climàtics de l'any passat i incorpora com a novetat el Parc del Mil·lenari i l'espai de joc La Vagoneta, que estarà obert durant tot el mes de juliol, de dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda. Els refugis climàtics són espais interiors i exteriors pensats perquè la població pugui protegir-se de les altes temperatures i descansar en un entorn més fresc. L'Ajuntament recorda que davant els episodis de calor intensa és recomanable evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se amb freqüència i fer ús dels refugis climàtics sempre que sigui necessari. Podeu consultar la llista d'espais disponibles a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en esports, el ciclista Alejandro Valverde visitarà Sant Just en el marc del pas del Tour de France pel municipi. Dijous 2 de juliol, el campió del món en ruta l'any 2018, guanyador de la Vuelta a Espanya el 2009 i actual ambaixador del Movistar Team, serà rebut a l'Ajuntament, on participarà en un acte institucional i una trobada amb la ciutadania. L'acte començarà amb la signatura de Valverde al llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment el ciclista respondrà a les preguntes de veïns i veïnes i aficionats al ciclisme que hi assisteixin i participarà en una fotografia conjunta amb els assistents. La visita organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració del Movistar Team es desenvoluparà de la 1 a 2 quarts de 4 de la tarda a l'Ajuntament de Sant Just i forma part de les activitats vinculades al parc del pas del Tour de France pel municipi. I encara en esports, el Casal de Joves organitza una tarda de pickleball adreçada a joves d'entre 12 i 18 anys per donar a conèixer aquest esport de raqueta en el marc de les activitats. Dimarts 30 de juny l'activitat tindrà lloc a les 7 de la tarda a l'exterior del Casal de Joves i serà gratuïta, sense necessitat d'inscripció prèvia. La proposta ofereix als participants l'oportunitat de descobrir i practicar el pickleball, una disciplina que combina elements del tennis, el bàdminton i el tennis taula, que destaca pel seu caràcter dinàmic i fàcil d'aprendre. L'activitat és oberta tant a joves que ja hagin practicat esports de raqueta com a aquells que s'iniciïn per primera vegada, amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva i la participació en un entorn lúdic. I això ha estat tot. Tornem a més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

0: I així són els matins a Ràdio d'Esvern, així són els matins a la Rambla. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Fem una petita pausa per publicitat. Tornem de seguida amb l'entrevista del dia d'avui dimarts. Fins ara.
1: Cinema sense límits.
2: Cinema sense fronteres.
3: Cinema sense mesures.
4: En definitiva,
5: cinema sense condicions, els dimarts de 8 a 9 del vespre.
6: Quan el cinema es fa ràdio.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Passen 2 minuts d'un quart de 12 del matí. Nosaltres seguim aquí a la Rambla i ara marxem a parlar de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just i de la seva programació per aquest mes de juliol. Tot saludant al Marc Villén i l'Almudena Jiménez, que els tenim aquí als estudis de la ràdio. Bon dia, família, com esteu?
1: Hola, bon dia.
0: Benvinguts al programa. Doncs vinga, comencem parlant una mica d'aquesta presentació de la programació dels tallers d'estiu 2026. Quines són les principals novetats d'aquesta edició? I, doncs bé, seguint una mica aquesta estela d'aquest díptic, no?, que la gent pot trobar, aquest tríptic que poden trobar els equipaments i també el xecsantjust.cat, doncs una mica quines són les activitats que s'estan oferint per aquest estiu.
1: Doncs mira, Dani, per així com de novetats, hem tornat a fer a Joan Maragall uns tallers de història. Hem començat amb la Grècia clàssica i, bueno, estem contents de tornar a fer aquest tipus de tallers. Uh-huh. Així com a salut, a part dels que sempre fem de ioga i de pilates, hi ha un workshop de yin yoga, també, així com un taller puntual de tastet d'aquest tipus de ioga, que serà molt xulo. I en quant als tallers de cuina que sempre fem, aquest trimestre d'estiu toca productes de les bacallaneries i seguim fent-ho amb l'Àlex Tovella de l'Ermita de Sant Ramon, o sigui, perquè la gent està molt contenta amb aquests tallers.
2: Sí, la veritat és que el tercer trimestre que li diem nosaltres, que és el mes de juliol, és un trimestre més aviat complicat aquí a Sant Just. Tots sabem per la casuística dels usuaris, no? En els quals bastanta gent té segones residències, molta gent no està al municipi, i apostem per una vessant més continuista del que s'ha anat fent durant l'any. Però sí que és veritat que, per exemple, m'agradaria remarcar molt, com ha dit l'Almudena, que es fa un nou taller és un monogràfic d'una sessió de yin yoga, que és una disciplina diferent del que s'està fent habitualment, que uh-huh. és un yoga suau, que és més d'estiraments però tranquil·let. Perquè la tallerista, la Pilar, ens va recomanar que el féssim, i la veritat és que té molt bona pinta i animem a tothom a que el vingui a provar. Encara queden places lliures, o sigui que vosaltres mateixos.
0: I tant que sí, molt bé. Estem parlant, en tot cas, de l'equipament de Joan Maragall, oi? En aquest cas, també recordar que és una xarxa d'equipaments molt gran, la de Sant Just, que també durant aquest mes de juliol i algunes durant el mes d'agost també oferiran aquest espai de refugi climàtic. Per tant, també tenir-les ubicades. Hem començat amb el Centre Cívic Joan Maragall, que ofereix aquest yin yoga i després també aquesta formació de cuina, no?, que ja vau fer el pollastre rostit fa poc, que ens vau venir a parlar d'ell, que en aquest cas una mica recuperant, no?, aquestes tradicions santjustenques i que una recepta d'aquí de Sant Just que vau elaborar. Va anar bé el curs, va anar bé la formació, es va apuntar molta gent.
1: Sí, la veritat és que, no sé, hi havia com
2: 15 persones. Entre 15 i 17 persones. Va ser tot un èxit i ens va fer molta il·lusió a tothom. Bueno, la gran majoria de gent érem gent de Sant Just,
1: sí.
2: I ens va fer moltíssima il·lusió. I també crec que està guai que es continuïn, que es facin cursos d'aquesta mena, perquè, i a més ara que s'acosta una data assenyalada com és el dia del nostre patró, el dia 6 d'agost, perquè es torni a recuperar la recepta tradicional. I aquest curs era també una miqueta d'animar la gent, no?, a continuar o retrobar-se amb el passat i poder-ho gaudir en el present. L'Àlex Tovella, que és l'encarregat del taller, el que ens el va fer, va estar molt bé perquè ens va fer la recepta tradicional, però després també ens va fer una recepta elaborada, la que faria ell en el seu restaurant, no? Una recepta millorada, o més que millorada, sinó més contemporània.
1: Sí,
2: no?
1: Més moderna.
2: Més
1: sí,
2: moderna.
1: Sí.
2: Aleshores, va ser molt xulo perquè vam poder veure el que era un pollastre, que és bastant simple de fer, tota la vegada que ho tires tota la cassola, i l'altre ens va fer una mena de foie amb una emulsió de mil ingredients que va quedar boníssim. La veritat és que era molt recomanat per al taller, i per tant també us recomano que vingueu a aquest. Aquest té molt bona pinta, no, el
1: sí.
2: Modena, que serà així com amb productes més fresquets d'estiu.
1: Sí, a més és guai perquè, va haver-hi com una trobada de generacions, no?, al taller, i això són les coses guais també que tenim els equipaments, que hi havia, gent d'entre, eren com entre els 20, però
2: fins als
1: 70
2: i pico.
1: El grup, sí, això va ser molt xulo.
2: Va estar molt bé.
0: Que bé. Que bé. I ara l'estiu, hem de buscar alternatives per refrescar-nos, i en aquest sentit, el bacallà, les saons, tot aquest tipus de productes que fem servir per amanides, per esqueixades, etc, etc, i que ens anirà molt bé, també fer aquest curs dimecres 15 de juliol, de 6 a 8 del vespre. Seguim al Centre Cívic Joan Maragall. Què més trobem?
1: Doncs, bueno, Maragall, com has dit, sí, és un refugi climàtic, a part dels tallers. I, bueno, ara ha començat una de les coses que sempre fem també de taller i que se li ha donat continuïtat i, de fet, va començar ahir, és el curs de gaudir del cinema. O sigui que hi ha una mica de tot.
2: Gaudir del cinema consta de... Bueno, sí, és un taller que consta... Posen una pel·lícula i analitzen fragments, val? Uh-huh. Les persones que van al curs es posen la pel·lícula a casa seva i s'estudien els fragments. La persona tallerista, la tallerista, en aquest cas, el que fa és analitzar plans, seqüències... Uh-huh. Tot el que té a veure amb qüestions de la pel·lícula o del fragment que ha demanat que s'estudi la gent a casa. I bé, sempre és un curs que ha tingut molta tirada, la gent li encanta... I per això el continuarem fent fins a que la gent continuï volent venir. El de, que ha dit l'Almudena també allà a Maragall, el de història, que el fa el Jordi Pisa, és una passada.
1: Sí.
2: És molt recomanable, s'aprèn moltíssim i segurament el quart trimestre que comença l'octubre el continuarem fent.
0: Mm-hmm. Molt bé, perfecte. Doncs ho agendem també per a aquelles persones doncs, que vulguin una mica d'història, que també és interessant, que poden doncs, fer-ho i gaudir d'aquest cicle de Grècia clàssica, en aquest cas, en aquest tercer trimestre, el mes de juliol, i a partir de l'octubre, amb una altra temàtica que ens puguin oferir. Què més? Alguna cosa més que vulguem destacar d'aquest centre cívic? Volem marxar a un altre? Vosaltres porteu la batuta.
1: Podem saltar a
0: doncs
1: un
0: vinga,
1: altre, sí.
0: Saltem a un altre centre cívic.
1: Bueno, és que, bueno, el que deia el Marc, no? Que al final... A l'estiu aquí la gent sol marxar i l'oferta doncs, al final la limitem als equipaments que sí que segueixen visitant els usuaris. I passem a Kanji, si vols, on
0: perfecte.
1: Mantenim el cicle d'astronomia de conferències i farem una sessió sobre la vida secreta dels satèl·lits. I seguim amb també els estudiants que estan doctorant-se a la UB, venen des de l'ICUB a fer la xerrada. I que la gent estava molt contenta amb això i seguim.
2: A més, crec que és un bon mes per estudiar o veure com funciona el cel i les seves diferents constel·lacions, perquè no sé si aquest any també tindrem un eclipse o em volia sonar, i potser la tallerista, bueno, el conferenciant o la conferenciant en aquest cas que vingui a impartir la conferència o xerrada, ens parlarà sobre aquest fenomen que no passa sovint i és de gran interès. Aquesta temporada és una bona temporada per observar el cel.
0: Uh-huh. I tant que sí, ara també venen les llàgrimes de Sant Llorenç, ve tot plegat, o sigui que fantàstic per observar el cel i també contemplar-lo, sobretot si estàs en un lloc que no hi ha massa contaminació lumínica.
2: Exacte.
0: Aquí Sant Just, bueno,
2: difícil,
0: complicat, però...
2: Bueno, pots pujar sempre a algun mirador, no?, que hi hagi per aquí Collserola, però igualment la ciutat de Barcelona...
0: Com els miradors, que tenim tancat per restriccions.
2: Totalment d'acord.
0: La gent no se'n recorda i es fica per corriols i s'ha d'anar en compte perquè et poden multar. Molt bé, doncs vinga, més qüestions.
1: Doncs, i bueno, per continuar amb Kanji, el...
2: Bueno, i amb el tancament també de Collserola, el punt d'informació que aquest dia 5 teníem pensat fer-lo a la Penya del Moro.
0: Encara no
2: ho podem fer per la pesta porcina.
1: Però no ho anul·lem.
2: Ho farem aquí a Can Ginestà.
1: Sí, ara el que estàvem fent era, no sé si ja ho hem provat, o vosaltres mateixos, si heu pujat a provar les ulleres de realitat virtual.
0: Ho hem promocionat, però no ho hem provat encara.
1: Ah, doncs us convidem a que vingueu, clar que sí. Doncs hi ha disponibles durant tot el matí de 10 a 2, no?
2: Sí,
1: és?
2: Correcte, de 10 a 2.
1: Les ulleres de realitat virtual que les han programat perquè la real us explica una mica la història del Poblet Iber i també podeu sobrevolar Collserola.
2: Exactament. Podeu estar a la Penya del Moro sense estar-hi, però és una sensació espectacular,
1: Sí, és
2: molt xulo.
1: Sí, és molt xulo.
2: La veritat és que està tenint bastant èxit,
1: Sí.
2: La gent s'està sumant bastant a aquesta iniciativa
1: sí.
2: La veritat és que estem molt contents. Mm-hmm. I que continuï així, perquè ja que no podem pujar, almenys podem veure la Penya del Moro.
1: I a més que és una activitat que la fem gratuïtament també, o sigui que, i és també per tothom, o sigui, la poden provar els nens, ha vingut també gent gran a provar-les i s'ho han passat molt bé, de veritat.
0: Que bé, que bé. Doncs ja sabeu, al CIM, al Centre d'Interpretació Municipal, trobareu aquest espai on poder veure amb les ulleres de realitat virtual doncs, un món que va ser en algun moment, o que imaginem que hauria de ser així, no? Però que doncs bé, Sant Just ha anat evolucionant i en aquest sentit ens han deixat pedres com les de la Penya del Moro, que fa molts mesos que no visitem i que gràcies a aquestes ulleres de realitat virtual podem recuperar. Molt bé, doncs continuem amb més cosetes.
1: I això, que continuem també amb, la, amb els tallers d'arts plàstiques, mantenen la seva programació, però bueno, adaptada a l'estiu. Fan diferents tallers de poquetes sessions, llavors així es fa com més a mè, i aire condicionat també és una cosa important, que si voleu sortir de casa i fer tallers, tenim. I bueno, del que queden places, perquè ara hi ha alguns cursos que ja han començat, però bueno, us animem a tots, si voleu provar el gravat amb tetrabric, provar a fer trencadís o ceràmica, que hi ha tant pel matí com per la tarda. Encara teniu dies per poder apuntar-vos a això, o si pels més valents, si voleu sortir a passejar pel poble i conèixer Sant Just i dibuixar, hi ha un taller de natural sketching que també és molt xulo. I ja procura el professor que sigui una hora prudent i hi hagi ombra, sí, que no patiu.
0: Perfecte, perfecte, molt bé. I també recordar, a part d'aquestes activitats i conferències, l'exposició que arriba aquesta setmana al celler de Can Ginestà.
1: Sí, la Formenlàndia, del Francesc Fàbregas, que s'inaugura demà a 7:45. Sí, sí, us esperem a tots a la inauguració, que és molt xula.
0: Perfecte. Finalment s'inaugura demà, eh? Demà 1 de juliol.
1: Sí, correcte. Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Estupendo. Molt bé, doncs seguim amb més qüestions, amb més cosetes, perquè ens queden altres espais. No sé si voleu destacar, passar per sobre, perquè sabem que també la programació de tots els equipaments doncs, és una mica més reduïda a l'estiu. Com dèiem, també aquesta programació és degut a que molta gent doncs, aprofita per marxar de vacances, a segones residències, el que sigui, i també doncs, a la platja o a la piscina municipal per refrescar-se una mica. I bé, en aquest àmbit, doncs, reprendre tota l'activitat doncs de forma natural i habitual, com ja és doncs, un clàssic al calendari santjustenc, a partir del setembre-octubre, que és quan comenceu, diguéssim, aquest quart trimestre que comentaves, Marc.
2: Correcte. Ara estem acabant de cuinar, de maquinar la programació del quart trimestre, val? Que comprèn els mesos d'octubre, novembre i desembre. Sí. Comença entre la setmana del 9 i la següent setmana d'octubre i acaba l'11 de desembre. I ben aviat, el més aviat possible que puguem, traurem la programació bueno, perquè la gent pugui saber quins cursos farem, quines novetats hi hauran, quins itineraris hi hauran, quines visites al patrimoni estaran programades, perquè recordem que aquest trimestre, com hem dit, la programació és més reduïda, però de cara al següent trimestre continuaran a haver-hi visites al refugi, itineraris que segurament seran pel Baix Llobregat, també hi haurà rutes singulars que s'han hagut de plaçar per culpa de la peste porcina i que, o per temps que no era favorable perquè eren a l'aire lliure, i res, al juliol segurament, a finals de juliol, traurem la programació i la gent ja podrà començar a inscriure's als cursos. Així i tot, també tindran tot el mes de setembre per poder-se inscriure. Aleshores, jo recomano que estigueu molt atentes a les xarxes, sí. A xarxes, a la nostra web, als fulletons que anirem repartint, per poder-vos inscriure als cursos que són continuistes, però també a les novetats que hi hauran.
1: Sí, així durant l'agost us podeu mirar amb calma la programació. Correcte. I veure si us quadren els calendaris i fer lloc als tallers, sí, sí.
0: En els darrers anys també hi ha hagut com una feina des de la xarxa d'equipaments culturals per la descentralització de les activitats, no? Perquè fins ara sí que és veritat que vèiem d'un patró, no? Que hi havia com alguns centres cívics que aclaparaven aquestes activitats. Ara podem dir que d'una forma més completa i també d'una forma més esparcida, no? Podem veure aquestes activitats que d'alguna manera doncs, acosta a la cultura doncs, a tots els barris, no? I acaba doncs, esdevenint un punt de referència a cada barri al seu centre cívic. Aquesta feina, com l'heu dut a terme i en quin punt està, en quin estadi està?
2: Bé, doncs la qüestió, sí, una miqueta la idea que teníem era, per exemple, posant un exemple que ha sigut bastant rellevant aquest últim trimestre passat, va ser amb el tema de la tecnologia, no? Ens vam centrar en la IA, per exemple, que és un tema que està actualment molt present a la nostra societat, i el que vam voler fer, bueno, agafant temes centrals, intentar-los transportar a tots els centres cívics en els quals tenim més activitat, que són Can Ginestà, amb conferències, Maragall, amb tallers, i Soledat Sants també amb algun que altre taller. L'únic que vam fer és adaptar. Vam buscar una temàtica a través de la IA i adaptar-la segons el públic que hi hagués en cada barri on estigués situat el centre cívic. Per exemple, a Soledat Sants, tot i que no va poder sortir, i que ens guardem les a la màniga perquè pot ser una bona activitat. Vam programar una activitat d'ahir que era crear un conte. Aquesta activitat estava dirigida a famílies perquè era sobretot pensada per infants. A Can Ginestar vam fer una conferència de l'IA. IA, mai millor dit la perdoneu la redundància, i a Maragall vam fer un taller de com utilitzar la IA des de zero, més enfocat a gent més aviat adulta. Aleshores, bueno, la qüestió és una miqueta intentar apel·lar a tots els públics a través de temàtiques diferents. Segurament, això, bueno, és una novetat que farem el següent trimestre, a través del 25N, de tot el tema de violències de gènere i tal, volem intentar també que, per exemple, les escoles siguin també partícips d'una programació que anirà bastant alineada amb aquest sentit. Uh-huh. Aleshores, veurem com ho podem enfocar. La idea és això, és que tots els barris del municipi puguin gaudir d'un mateix tema, però molt centrat en el... Bueno, sent molt conscients de l'edat de la població, del voltant del centre cívic, de les necessitats i altres temàtiques.
1: Sí, o sigui, tot i que sembli que estan com cada centre en un lloc i com que estan desconnectats l'un dels altres, el que diu el Marc, intentem com que la programació pugui ser conjunta amb totes, i a part de barrejar com les temàtiques i saber, vale, en aquest equipament hi ha aquest públic sempre o bé aquesta gent, pues, no, intentar que es puguin fusionar i donar-se a conèixer també entre tots. O sigui...
2: Sí, totalment. No, i que vinguin també nous públics, vull dir, perquè al final sempre... programem només pel públic aquí, però també amb l'objectiu de que vingui nou públic. I sí que és veritat que un dels objectius que ens hem plantejat aquest últim any és que és fusionar o fer entendre més que fer veure als veïns de Sant Just que és una xarxa d'equipaments. No són bolets, exacte, sinó que anem a una, no? O sigui, per això diu la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just. No que són centres cívics que els gestiona una empresa o una persona individualment, sinó que tots anem a una i tots som el mateix equip. No som el mateix equipament, però tenim el mateix projecte. És una qüestió que està costant de fer arribar, però que a poc a poc crec que s'està anant veient més. Ja no pregunten què vol dir xec, si queda tant en quan algú pregunta, però bueno, l'objectiu és, ja et dic, és acabar fent que la gent conegui les seves equipaments com un tot, com un tot englobat.
1: Sí. I també amb les entitats i tal, que això també ho hem intentat molt de... per exemple, l'exemple com més evident a Canji, que hi ha la biblioteca, i el centre d'estudis, i l'arxiu, no sé què, que no sigui com... hi ha una recepció i hi ha quatre coses més per allà. No, intentar fer coses conjuntes, com el trimestre passat la tertúlia literària que vam fer amb la biblioteca. Això, com que compartim els espais entre tots.
2: És fer col·laboracions.
1: Sí, exacte.
2: El primer trimestre del 2026, per exemple, també ho vam fer a Soledat Sants. Els geganters van fer un taller molt xulo. Uh-huh. I l'objectiu, a poc a poc, que també animem a sumar la gent i a les entitats a participar dels equipaments municipals. Tenim uns centres cívics que són una passada i que allà es poden fer moltes activitats i que nosaltres els hi podem donar un ajut també a programar les seves activitats. I al final és el nostre objectiu, que tothom pugui...
1: Sí, que la cultura sigui per tots, o sigui, que no hi ha una edat i són aquests i prou. No.
0: Uh-huh. Molt bé, doncs Almudena Jiménez, Marc Villén, moltíssimes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio Desvern. No sé si voleu afegir alguna cosa més. I si no, senzillament, doncs, desitjar-vos bon estiu i que arribeu amb les piles carregades al mes de setembre.
2: Doncs sí, jo volia afegir un apunt, que segurament tinguem portes obertes del Centre Cívic Joan Maragall, val? Estem acabant de maquinar-les, a veure com les podem elaborar, però té molt bona pinta i us animo, quan surti, us animo a tots a que ens seguiu per xarxes socials i veieu el dia que hi hagi les portes obertes perquè vingueu i coneixeu el centre cívic, que és molt xulo. Uh-huh. I amb tot això jo ja no tinc res més a afegir.
1: Igual que ens seguiu a Xec Sant Just.
0: Molt bé, perfecte, doncs ho farem. Una abraçada, cuideu-vos.
2: Moltíssimes gràcies,
1: Dani, que vagi bé.
2: Adéu.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla, saludem ara a l'Arnau Cònsol de Cal Llobreter. Arnau, bon dia.
1: Molt bon dia i bon esperit jove.
0: Que bé, Déu-n'hi-do, avui ens has portat aquí aquesta melodia, aquest Gaudeamus Igitur.
1: Exactament, l'himne universitari universal, que el que diu és gaudim encara ara que encara som joves. Teòricament l'esperit d'universitari, perquè un va a l'universitari en plena joventut, en plena efervescència, això ja passava en l'època en què l'himne es composava doncs, amb aquests tons i melodies, podem suposar segle XIX o una cosa així, no sé ben bé de quan és, probablement sigui anterior, la lletra en llatí segur que és molt anterior, i apel·la justament a això. Som joves no tant per l'edat que també, sinó per les ganes d'aprendre. No? I perquè respectem els professors, perquè en saben més i nosaltres volem arribar sent vells. Una mica aquest seria l'esperit de la lletra i és l'esperit de la Universitat d'Estiu, que jo crec que ja podem parlar de tradició santjustenca després de que portem 9 edicions i aquest any, demà concretament, aprofitant que és el primer dimecres de juliol, doncs comença la desena. La desena UGE, Universitat Santjustenca d'Estiu, que, en fi, ens la plantegem una miqueta, vull subratllar l'aspecte aquest historicista i també per això vam adoptar aquest himne com a... Comencem les sessions posant sempre aquesta música, si les connexions funcionen, si els cables estan tots a lloc, que no sempre passa. I vull subratllar això, justament el que intentem amb aquest cicle d'estiu és destacar-nos del que solem fer al llarg de l'hivern o del curs, que és presentar novetats i fer recitals de poesia, no? Apel·lar una mica més al sentiment de la literatura, i en aquest cas apel·lem al coneixement directament. Hi ha una literatura que és evidentment la que ens ensenya coses i ens ho pot ensenyar evidentment també en forma de novel·la, en forma de ficció, però sovint el gènere menor no està en el compte com l'assaig. I aquí anem una miqueta amb aquesta universitat d'estiu. No és que sigui una sessió plenament d'assaig, però sí de que aprofitar per girar la vista endarrere. Per exemple, demà, Jaume Pons de Lorda, conegudíssim, forma part ja, crec, del mobiliari de la llibreria per sort nostra, perquè s'apunta sempre a proposar-nos actes, a presentacions, recitals, i té la generositat també de parlar de l'obra d'altres, doncs en aquest cas parla del que ell coneix molt bé perquè ho ha traduït. Ell és un excel·lent traductor de l'anglès, a banda de poeta i assagista, i li devem que una de les grans escriptores del món anglosaxó, irlandès de naixement, Iris Murdoch, la seva obra més coneguda és El mar al mar, però n'hi ha tantes altres, doncs ara la puguem llegir pràcticament sencera en català. Ha traduït, si no recordo malament, ben bé 4 títols, El mar al mar, La campana, El príncep negre, Em falla un, i en fi, és primer cal aplaudir la tasca de 1984 edicions, per decidir publicar unes novel·les que no són curtes, que no són d'aquestes que un es llegeix en un cap de setmana, sinó que requereix un lector atent, per molts dels detalls, per la manera d'escriure, per la precisió quirúrgica a l'hora de retratar els personatges que tenia Iris Murdoch, i que, insisteixo, demà ens explicarà el Jaume Pons de Lorda com a inauguració d'aquesta desena sessió de la UGE. Aquest any hem fet un cartell així amb unes lletres com... d'universitat americana, que jo el vaig veient i tota la zona dic, em voldria una samarreta d'això, em podria fer tasses fins i tot, no? Fa molt així de...
0: La veritat és que sí, doncs, veient...
1: Més que samarreta d'allò dels bussos aquests, allò, saps? Aquesta cosa així amb cremallera, com una mena de suaderes.
0: Pots fer de tots, pots fer gorres, pots
1: per
0: fer de
1: exemple,
0: tot, sí.
1: Dona
0: per molt merchandatge, la veritat.
1: Makes and just great again, una cosa aquesta. No, això no cal.
0: Això potser, això ha sigut un pèl massa.
1: Doncs en tot cas, això, demà inaugurem i... cada dimecres de juliol. Per tant, el dia 8, en aquest cas sí que serà un assaig molt interessant d'un tema que aparentment, i és estrany, ningú havia tractat fins ara, que és l'empremta de la immigració catalana, la immigració a la cultura catalana. O sigui, s'ha parlat molt, però des de l'òptica catalana, doncs això, el fet de que a Catalunya hagi sigut sempre seu de gent que ha vingut del sud, o en aquest cop ara ja de l'est, de l'altra banda de l'Atlàntic. O sigui, Catalunya com a terra d'acollida és quasi bé un lema. D'això se n'ha fet estudis, tots els que vulguis. Però mirar com ha impactat això en la pròpia cultura, especialment en la literatura, s'ha fet poc.
0: La parlem en clau socioeconòmica, no potser?
1: I justament.
0: I potser no toquem tant la cultural.
1: Sobretot en un aspecte que encara per a precisar més, el títol del llibre que ha fet el Joan Anton Fernández, que és qui vindrà a parlar del tema, del seu llibre, és Un origen buit, perquè al final està parlant de, no tant de catalans que en la seva obra han parlat de l'immigració, que això també, bueno, és un recurs, surten per tot arreu, hi ha moltes novel·les on doncs, el protagonista, inclús des dels Pastorets, en què el diable parlava en castellà, per tant parlem quasi bé com un tòpic, ara ens estem fixant en allò que potser malament o no s'ha anomenat els nous catalans. Per exemple, l'obra de Najat al-Hajmi. La Najat al-Hajmi, tot i que nascuda a Nador, al Marroc, ve a Catalunya quan té 7 o 8 anys, si no recordo malament, per tant és una catalana més que integrada, parla un català excel·lent, forma part de l'establishment, pràcticament, de la literatura catalana, però, evidentment, la seva literatura només es pot entendre pel seu origen. I parlem d'una santjustenca que coneixem prou bé, que es diu Silvana Bocht. La seva primera novel·la, La mecànica de l'aigua, només es pot entendre des d'algun un argentí que es mira Catalunya des d'aquí. Però no és un català que escriu a mira ben en argentins, que això doncs també ha sortit a pel·lícules o ja hi ha molts argentins que surten en sèries de TV3 o que tenen aquell deix que tothom reconeix. No, no, són argentins que ja d'alguna manera estan integrats en la cultura catalana. Això podríem parlar també de la Victoria Spunzer, per exemple. No?
0: Correcte.
1: I trobaríem altres exemples d'això, de gent que té un origen de fora però que forma part de la cultura catalana. Aquest assaig no s'havia fet i és del que ens vindrà a parlar, crec que és molt interessant, el Joan Anton Fernández el dia 8, segona sessió de la UGE. A la tercera ens anem a un altre clàssic literari, Miquel Adam, editor de la Segona Perifèria, una editorial petiteta, perquè cada vegada la veritat és que està creixent més i més bé. Creix en qualitat, que és important, no tant en quantitat. Segueix mantenint una línia de publicar pocs llibres i sorprenent no sempre publicant algunes coses que per sort tenen molt èxit, perquè malauradament no estaven publicades en català. Per exemple, Toni Morrison, autora afroamericana, que d'alguna manera seria això que n'hem titulat El sud en veu de dona. Sobretot, Toni Morrison va guanyar el Nobel, no em feu dir l'any, però és una de les grans escriptores nord-americanes, reconegudes mundialment, ni que sigui per aquest premi. La seva novel·la més coneguda es diu Amada, Beloved, i en fi, doncs evidentment és una de les trifulques d'una esclava alliberada, que malgrat que hagi estat alliberada, mai tindrà la llibertat completa, perquè el sud dels Estats Units continua sent un lloc dur i amb apartheid no seria la paraula, però en tot cas racisme i una diferència de classe molt notable. Tot això és el que parla a Amada, un llibre que és preciós, a la vegada que duríssim, i del qual Miquel Adam, que sempre se'n va considerar un gran enamorat, va veure que dius, home, això no existeix en català, ara sóc editor, doncs m'hi poso. Tercera sessió, per tant, dedicada a Toni Morrison. I a la quarta ens posem la part més política i plenament històrica, Aleix Sarri, escriptor, politòleg, assessor del president Puigdemont, si no recordo malament, i d'altres polítics de la banda PDeCAT Junts, doncs ha publicat un llibre que es diu Ànima de República, en la qual explica tot allò que pot semblar evident però que no ho és. Aquestes ganes, entre cometes, d'independència, Catalunya no les ha tingut només al segle XX, sinó probablement buscant altra mena d'encaixos, ho arrosseguem des del segle XVI. Per tant, buscant aquells moments en què el xoc entre una manera d'entendre el país catalano-aragonesa i una de castellana, doncs van tenir diferents disputes de tot tipus, ha fet un llibre que es diu això, Ànima de República, i que tancarà aquesta primera part de la UGE el 22 de juliol. Dic primera part perquè l'últim acte, que ja hem volgut destacar d'una manera diferent al cartell, dimarts 28, serà la clausura de la UGE, però a la vegada jo la imagino com... Ho he dit, el pròleg d'una cosa que està per néixer. És un festival que fa temps que em volta pel cap. És probablement la idea que hi havia darrere d'aquesta universitat d'estiu, però que en comptes de, en el seu moment, fa 10 anys, tirar per aquí, doncs se'm va anar imposant aquest aspecte més universitari. Però jo sempre he pensat que Sant Just es mereix un festival de literatura. I el meu referent, així és perquè crec que tothom el pot conèixer, és el Tiana Negra o el Barcelona Negra. Aquestes setmanes dedicades a un gènere literari, però evidentment no farem un Sant Just Negre perquè de festivals de novel·la negra ja n'hi ha molts. I en canvi, sorpresivament, no n'hi ha de novel·la històrica, que és un gènere llegidíssim, és un gènere que tothom agrada i com a mínim a Catalunya propet se n'ha intentat crear algun, a Barcelona se'n va intentar fer un al voltant del Born fa ben bé 10 o 12 anys, va funcionar un any, no va arribar. Ara se n'està fent un de novel·la de ciència-ficció, però segueix no vent-hi i crec que aquí hi ha un nicho important. Doncs això, un festival de novel·la històrica. Sant Just té un passat històric que no només es remunta als ibers, sinó fins i tot més tard. Té passat romà, té passat medieval, té una riquesa de masies més que notable i crec que tot aquest marc és el que hauríem de poder aconseguir vinculat al pla de lectura que està fent l'Ajuntament ara mateix, en el qual doncs, hi participo com a cal llibreter o com a particular, no sé ben bé com hi soc, però jo vaig a les reunions i he proposat aquesta idea, que de moment ha estat ben entomada, evidentment no arribàvem aquest any perquè el pla s'ha d'aprovar i encara falta un llarg recorregut, però jo confio que si el pla s'aprova l'any que ve, potser l'estiu que ve sí puguem tenir el primer festival de novel·la històrica, que jo de moment he titulat Història Justa, que té aquest doble significat de la història, la justa, o sigui, fins aquí, perquè el que fem és novel·la, però d'altra banda que sigui justa, que sigui de veritat, que sigui certa, no ens inventem aquí una història, no sé, com la pel·lícula que feien l'altre dia, Cowboys i Aliens, no? O parles de Cowboys o parles d'Aliens. Doncs home, per inaugurar teníem la possibilitat de que la Núria Cadenes, que ja va venir fa un parell d'anys a parlar de Tiberi César i que últimament ha tirat bastant cap a això, cap a fer novel·les històriques, posant l'accent sobretot en la literatura, que és el que a mi m'agrada pensar. No es tracta de fer bestsellers en el que sobretot el que fem la gran recreació de cartró pedra, sinó novel·les situades en un àmbit històric, perquè carai, som pura literatura. Potser aquí és on... En fi, crec que és un tema que pot donar per moltíssima literatura, per moltíssim debat, i que si ho sabem aprofitar, doncs què sé jo, a lo millor ens posarem sortint amb altres notícies i tot.
0: I tant, home, no? Una gran
1: idea. Per tant, 28 de juliol, pròleg del que jo espero sigui el futur festival de novel·la històrica de Sant Just, amb la Núria Cadenes, que ha fet aquest llibre Qui salva una vida, que explica la fugida o de molta gent que a través dels Pirineus durant la Guerra Civil i durant la Segona Guerra Mundial, com els Pirineus es van convertir en no una frontera, sinó en un lloc on un es podia escapar d'un conflicte o de l'altre. Per donar-hi una mica de pes, hem decidit que l'acte el farem al refugi Anteri de Sant Just, que crec que lligui bastant amb això, amb el títol de Qui salva una vida. No crec que sigui possible fer-ho a sota, tot i que la intenció seria fer-ho dalt i potser facilitar una visita per tots aquells que no hi hagin estat mai. Bé, i hem d'acabar de donar toms, tenim encara un mes per acabar de rodonir i lligar-ho.
0: Molt bé, doncs aquesta Universitat Santjustenca d'estiu, que arriba a la seva novena edició.
1: Desena edició.
0: Déu-n'hi-do, És que...
1: Déu.
0: És una bestiesa ja d'anys.
1: De fet, clar, aquest és el nostre desè any de vida, per tant, si el vam fer l'any 16 hauria de ser l'onzena, però clar, entremig hi va haver un virus que ens va impedir... Virus que, per cert, ens va impedir l'any 2020 fer, evidentment, cap acte. Però, en canvi, ens va descobrir de cara al 2021, quan encara n'estàvem sortint, que, carai, davant de la llibreria teníem un espai magnífic per fer actes. No se'ns havia acudit mai fer actes a l'aire lliure. Ens vam veure forçats a fer-lo perquè a l'interior no podíem acumular tanta gent i, clar, de sobte vam decidir, no, a partir d'ara això ho hem de fer sempre fora.
0: Com veu veure que no viu de moure les taules dels llibres.
1: No hi hem de moure taules. A fora fa una mica d'airet, el marc és preciós amb la font, les bugambilis de l'il darrere. Sí. És realment un marc bonic. I ja està, va quedar establerta i fa molt estiu, no? Una cosa a l'aire lliure.
0: I tant,
1: a les 8 del vespre, això sí, tots els actes a les 8.
0: I tant, ben fet.
1: Us doncs, espero a partir de demà.
0: I tant, sí, ho anotem, ho agendem i la gent que tingui dubtes o que vulgui doncs acabar de veure quina de les sessions tria, si no les tria totes, perquè també és una bona opció.
1: No doncs donem que... diploma, però ens ho podem arribar a pensar, potser si fem, si acabem imprimint tasses amb el logo, potser... Qui faci totes els regalem una.
0: Qui vagi a totes, mira, estaria bé. Doncs que us busqui a xarxes també i així d'aquesta manera acaba de rodonir l'experiència i de veure quina trobada doncs, se li ajusta més. Arnau, una abraçada, cuida't molt i fins la setmana vinent.
1: Així sigui.

treu les taronges de la nevera i deixa el ganivet damunt del marbre, a punt per l'endemà al matí. Es posa el pijama que acaba de treure de l'armari, impecablement planxat. Abans de posar-se al llit, però, agafa el mòbil i marca el número. Ara, que n'hi han comprat un amb les tecles més grosses, ja el fa servir com si res. Primer, sent el fix sonar una estona. Fins que per fi... Hola, som el Joan i la Carme. Ara no som a casa, però si ens deixes un missatge, et trucarem de seguida que puguem. Gràcies. I anar a dormir-se se li fa més tendre, amb la companyia de la veu, almenys la veu, ara que troba tant a faltar el petó de bona nit. Trucar al cel, de Maria Bragós Duch.

0: Amarillos.
1: I amb aquest amarillo de Shakira tanquem la segona hora de la Rambla quan queden 15 segons per arribar a les 12 del migdia. Farem aquesta pausa pels butlletins de les 12 de Catalunya Ràdio i de casa nostra, de Ràdio d'Esvern, i tot seguit a la tercera hora continuarem amb el nostre magazín, que ens quedarà molt cultural en aquesta última hora d'emissió. Avui tindrem el plaer de poder parlar de les Nits Occident 2026 amb Pol Pérez, director de comunicació, i tancarem parlant de nutrició amb l'Elvira Sánchez. Marxem per tornar de seguida després dels butlletins. Fins ara.
2: Recordin.org.
3: Fundació Josep Carreras. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. S'acaba la primera sessió del judici contra la cúpula del Departament de Salut durant la pandèmia de la Covid. El jutge rebutja les peticions de presó per als exconsellers Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel suposat endarreriment en la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya el 2021. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán, bon dia.
5: Bon dia. Finalment, els exconsellers Vergés i Argimon i la resta de la cúpula de salut no s'enfronten a cap càrrec de presó. El jutge ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, si s'aplica la doctrina Botín, que estableix que no es pot obrir judici per un delicte si només el manté l'acusació popular, els càrrecs de presó han caigut. Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumptar per prevaricació. Demà continua aquesta causa amb els testimonis dels diferents càrrecs policials que hi havia en comandament el 2021. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Més notícies, Mònica Mas.
6: A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris continuen treballant colze a colze entre la runa. A mesura que passen les hores, l'esperança de trobar més supervivents es va reduint i les tasques se centren cada vegada més en la recuperació de les víctimes. Enviat especial a Caracas, Joan Biosca.
7: Bon dia. Diuen que les tragèdies fan aflorar el pitjor i el millor de les persones, el millor, la onada de solidaritat i voluntariat dels propis veneçolans, especialment els més joves, amb energia i ganes de donar un cop de mà. Uns entreguen ampolles d'aigua que han comprat personalment, altres menjar, o bé altres senyal de wifi amb antenes personals per satèl·lit. Voluntaris com en José.
8: Tengo 4 días y 3 noches sin dormir. No, hasta ahorita como 3 horas que pude dormir, porque de verdad me siento agotado. Pero sé que cada hora que pase yo aquí afuera tratando de descansar, hay una persona que se queda sin tiempo, sin saber.
7: Sisè dia aquest dels 2 terratrèmols aquí a Veneçuela, cada cop menys possibilitats de treure en vida persones, però els voluntaris veneçolans no abaixen la guàrdia ni tiren la tovallola. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Caracas.
4: Begoña Gómez, la parella del president espanyol, demana permís al jutge Juan Carlos Peinado per poder sortir de l'estat. Gómez té el passaport retirat des de la setmana passada i ara demana que el govern li retorni temporalment per poder viatjar a la cimera de l'OTAN que es farà la setmana que ve a Turquia. També li demana poder anar a Londres per la graduació de la seva filla. En l'escrit que ha presentat el jutge, Begoña Gómez argumenta que l'acompanyarà tot l'equip de seguretat de la presidència del govern i que la seva localització està garantida. Recordem que el jutge Peinado li ha prohibit sortir de l'estat perquè hi veia risc de fugida i apuntava a una complicitat de l'equip de seguretat de la Moncloa.
6: El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Samper, apunta la necessitat de canvis en els horaris laborals, tant en l'àmbit públic com en el privat, per adaptar les jornades a la calor. En una entrevista als matins de TV3 ha suggerit treballar de nit en aquests casos.
9: Hauran d'haver-hi canvis d'horaris. És a dir, haurem d'acostumar-nos en aquestes èpoques, doncs els nostres treballadors i treballadores igual han de treballar de nit, el típic torn de nit. El que és evident és que doncs, tasques com la jardineria, la construcció, les brigades municipals no poden treballar a partir d'uns determinats graus.
4: I el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha admès al matí de Catalunya Ràdio un increment de delictes relacionats amb la violència contra les persones. En aquesta entrevista sosté que, en general, les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni milloren, però no en el cas dels relacionats amb la violència, tret dels homicidis.
0: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem.
4: I avui heu de recordar que és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Hisenda preveu que a Catalunya s'acabin presentant 4,3 milions de declaracions. La meitat, més o menys, sortiran a pagar i l'altra meitat seran a retornar. Els càlculs d'Hisenda són que en total s'acabin tornant més de 2.000 milions d'euros a les butxaques dels catalans. Avui també s'acaba el termini per presentar l'impost de patrimoni amb una previsió de recaptació de 882 milions d'euros. I als esports, Marcos García.
2: El Barça femení acaba d'emetre un comunicat per confirmar que Salma Parayuelo no seguirà al Barça. L'atacant aragonesa dona així per acabada una etapa de 4 temporades com a jugadora blaugrana. També ha marxa una roda de premsa a València per confirmar que Pedro Martínez deixarà el València Bàsquet i anirà al Madrid. El director general del València, Enric Carbonell, acaba de confirmar aquesta sortida. El tècnic català, Carbonell, argumenta que Pedro Martínez no se'n va per diners, sinó perquè vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. A les 7 hores d'aquí es reprenen els 16ens de final del Mundial Masculí de Futbol amb el Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia i la propera matinada a les 3, Mèxic, Equador. A les darreres hores, en aquest Mundial, Alemanya i Països Baixos eliminades als 16ens. Alemanya 1, Paraguai 1 i Països Baixos 1, Marroc 1. Les dues, Alemanya i Països Baixos, caigudes als penals. A les últimes hores també classificat el Brasil 5-1 contra el Japó.
3: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passen 7 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Sant Just d'Esvern torna a posar a disposició de la ciutadania la seva xarxa de refugis climàtics per oferir espai de confort tèrmic durant els episodis de calor. El municipi manté els mateixos refugis climàtics de l'any passat i incorpora com a novetat el Parc del Mil·lenari i l'espai de joc La Vagoneta, que estarà obert durant tot el mes de juliol, de dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda. Els refugis climàtics són espais interiors i exteriors pensats perquè la població pugui protegir-se de les altes temperatures i descansar en un entorn més fresc. Estan especialment adreçats a persones grans, infants, persones amb malalties cròniques i qualsevol veí o veïna que necessiti resguardar-se de la calor. L'Ajuntament recorda que davant dels episodis de calor intensa és recomanable evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se amb freqüència i fer ús dels refugis climàtics sempre que sigui necessari. Podeu consultar la llista d'espais disponibles a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I en esports, el ciclista Alejandro Valverde visitarà Sant Just en el marc del pas del Tour de França pel municipi. Dijous 2 de juliol, el campió del món en ruta l'any 2018, guanyador de la Vuelta a Espanya el 2009 i actual ambaixador del Movistar Team, serà rebut a l'Ajuntament on participarà en un acte institucional i una trobada amb la ciutadania. L'acte començarà amb la signatura de Valverde al llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment el ciclista respondrà a les preguntes de veïns, veïnes i aficionats del ciclisme que hi assisteixin i participarà en una fotografia conjunta amb els assistents. La visita organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració del Movistar Team es desenvoluparà de la 1 a 2 quarts de 4 de la tarda a l'Ajuntament de Sant Just i forma part de les activitats vinculades al pas del Tour de France pel municipi. I encara en esports, el Casal de Joves organitza una tarda de pickleball adreçada a joves d'entre 12 i 18 anys per donar a conèixer aquest esport de raqueta en el marc de les activitats d'estiu. Avui, dimarts 30 de juny, l'activitat tindrà lloc de 7 a 9 de la nit a l'exterior del Casal de Joves i serà gratuïta, sense necessitat d'inscripció prèvia. La proposta ofereix als participants l'oportunitat de descobrir i practicar el pickleball, una disciplina que combina elements del tennis, el bàdminton i el tennis taula, que destaca pel seu caràcter dinàmic i fàcil d'aprendre. L'activitat és oberta tant a joves que ja hagin practicat esports de raqueta com aquells que s'iniciïn per primera vegada, amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva i la participació en un entorn lúdic. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Itualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just Desvern.
3: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
4: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, ens anem acostant cada cop més a aquesta temporada d'estiu que tant ens agrada, i és que a l'estiu a la ciutat comtal, aquí al costat, a Barcelona, té moltes cites imprescindibles, però n'hi ha una que aconsegueix unir música, patrimoni, natura i gastronomia també en un mateix espai. Estic parlant de les Nits Occident, i en aquest sentit, doncs, avui tenim el plaer de poder parlar amb un dels seus responsables, amb en Pol Pérez, director de comunicació.

0: el qual doncs tenim els micròfons de Ràdio d'Esberna en via telefònica. Pol, bon dia.
1: Bon dia, com esteu?
0: Molt bé, benvingut al programa. Avui volem parlar una mica sobre aquest festival que doncs, durant diverses setmanes s'ofereix als jardins del Palau de Pedralbes i que acaba convertint aquest espai en un escenari únic. Per començar, exactament què són doncs, les Nits Occident i quin és el concepte que diferencia el festival d'altres cites musicals?
1: Doncs les Nits és un festival, com tu dius, superespecial, perquè no només tenim un cartell que és de primer nivell, que hi ha artistes internacionals, artistes nacionals, artistes locals, sinó que està a una ubicació completament privilegiada com són els jardins del Palau de Pedralbes. I això pues, uneix un espai molt xulo durant el mes de juny i juliol amb artistes de primer nivell, que també es combina amb un espai village, que hi ha una gastronomia que representa una miqueteta el que és la gastronomia també de la ciutat de Barcelona.
0: Mm-hmm. Doncs parlem una mica d'aquest cartell del nivell que comentaves, no? Perquè el cartell d'enguany és especialment potent i ens agradaria saber com s'aconsegueix doncs, reunir artistes tan diversos com Sting, Zaz, Rafael, Diana Krall o Mika, o per exemple també Pablo López en una mateixa edició.
1: Doncs és complicat, perquè al final són molts dies de festival, són molts artistes, i doncs, cada artista està fent la seva gira. I doncs, nosaltres el que hem de fer és intentar, dins dels dies que tenim disponibles per fer el festival, fer encaixar totes les dates dels artistes. No? I doncs, imagina't, 24 artistes que estan fent gires amb centenars de dates i tu has d'intentar pues, que t'encaixin les dates d'aquests artistes dins de les dades que tens disponibles dins dels festivals. Una caja de bolillos complicat, mm-hmm. Però s'aconsegueix.
0: Clar, i no sé si estaràs d'acord amb mi, Pol, però altres festivals busquen un públic en concret i em dóna la sensació que vosaltres el que feu és que cada nit tingui una personalitat pròpia, no?
1: Correcte, totalment. Si compareu el cartell, tenim artistes superdiferents. És un cartell eclèctic que busca públics de tota mena, és a dir, ja pots trobar tots els tipus d'estils molt diferents, també hi ha públic familiar, i bueno, intentem aconseguir una programació el més variada possible.
0: Mm-hmm. I és que els festivals habitualment doncs, han crescut molt, en general a casa nostra cada vegada veiem festivals més grans, no? I ja no només de tamany, sinó també d'envergadura. I els festivals no només es tanquen amb el tema musical, sinó que juguen un paper important també al village, la gastronomia, les activitats paral·leles. Ens agradaria saber una mica, en aquest encaje de bolillos que ens comentaves abans, com acaba d'encaixar tot això, no? Tota aquesta experiència que complementa l'experiència principal, que és la música.
1: Correcte. Al final sí que el reclam principal és un artista, però al final has de cuidar molt i sobretot amb el tipus de festivals que treballem nosaltres, que són festivals que s'anomenen festivals boutique, amb un artista per dia, amb entorns molt, molt privilegiats, has de cuidar molt l'experiència d'usuari. Aleshores, això no és només l'artista que ve, sinó tot el que envolta des de que tu entres, arribes al recinte fins que marxes. I això passa pues, per tenir un artista un artista que el veus també en unes condicions diferents. Pues aquí, per exemple, com dèiem, tenim a Sting per unes 2.400 persones, que és molt difícil veure-la en aquest format, però des de que tu arribes tens un village molt cuidat, amb una gastronomia molt ben triada perquè tu puguis estar un rato abans d'accedir a l'auditori, tingui una experiència ampliada i que sigui una experiència d'usuari també única.
0: Mm-hmm. I és que, com ja bé comentaves, fer concerts en un espai tan emblemàtic com els jardins del Palau de Pedralbes també implica molta responsabilitat. M'imagino que teniu alguns reptes. Quins són els principals reptes logístics que afronta aquesta producció?
1: Mira, principal, ja ho... Com tu dius, és un espai privilegiat, però és molt característic i és un espai que realment hi ha una fauna i una flora que s'ha de respectar i s'ha de cuidar. Aleshores, el festival s'adapta completament a l'entorn. Això es limita pues, als muntatges. Nosaltres, els muntatges s'adapten a les migracions de les aus que hi ha al recinte. Tot l'espai village, el jardí durant el dia està obert al públic. Uh-huh. Si al final no el tanquem durant tot el mes exclusivament pel festival, sinó que tu al matí pots visitar el parc com un dia normal. Aleshores, això vol dir que nosaltres cada dia hem de recollir els elements que hi ha al village. Aleshores, tenim uns horaris que fa que haguem de muntar i desmuntar cada dia amb un període de temps rècord.
0: Uh-huh. Clar, tot això no és que compliqui, però sí que dificulta una mica, no?, que les coses doncs es facin d'una... És a dir, s'ha d'anar a fer d'una manera determinada perquè tot estigui en el seu temps, a la seva hora, posat a lloc, perquè quan comenci a entrar la gent doncs en massa, perquè m'imagino que, a més, quan anem a aquest tipus d'esdeveniments no tenim massa paciència, perquè volem entrar tots de cop i volem anar a seure, no?, i gaudir de l'experiència. Clar, vosaltres heu d'estar preparats perquè tot estigui col·locat i l'experiència sigui la millor per la primera persona que entra, però també per l'última.
1: Totalment. Al final és un treball de coordinació de tots els equips que treballen al festival, doncs perquè tota la feina sigui impecable. I el que dius tu, el que parlàvem abans, que l'experiència de l'usuari ha de ser el millor possible des de que entra fins que surt, implica doncs, tots aquests detalls.
0: Mm-hmm. Totalment, sí, és així. I res, seguim avançant una mica amb l'entrevista perquè hem parlat d'aquests noms de cartell que ens han sonat a tots i a totes, però també aposteu per artistes emergents i aquí és una mica on ens volíem aturar ara perquè ens agradaria saber per què és important per vosaltres donar espai a artistes emergents d'aquesta manera compartint cartell amb grans noms.
1: I al final... El festival no es fa només perquè tu puguis veure grans artistes, sinó també creiem que és un escenari on artistes, el que dius, artistes locals o artistes emergents tinguin un micro, no?, per donar-se a conèixer i al final també és una responsabilitat de cara al festival de donar aquesta oportunitat amb l'espai que tenim i amb els dies que tenim per promoure els talents emergents. Aleshores, cada dia hi ha artistes que toquen una estona abans de que comenci el concert a l'auditori a l'Espai Village.
0: Mm-hmm. Molt bé, amenitzant una mica, ja posant a to, no?, començant una mica ja amb aquest ritme musical que ens acompanyarà al llarg de la nit.
1: Exactament.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ja per anar tancant una mica aquest espai, aquesta entrevista que estem dedicant avui a les Nits Occident, avui estem parlant, com dèiem, amb en Pol Pérez, director de comunicació de les Nits Occident i que en aquest sentit acull aquest gran i fabulós jardí de Pedralbes, el Palau Pedralbes de Barcelona, aquestes nits musicals. Per aquella gent que no conegui el festival, ens agradaria que ens diguessis doncs, per què és tan important, no?, i per què la gent doncs, l'hauria de descobrir.
1: Doncs hi ha una part de cartell, sí, per poder venir a veure artistes amb un format completament diferent del format que pots trobar a altres festivals. L'espai, si al final els jardins són un lloc increïble, que moltes vegades no, potser no es promociona prou dins dels espais que té la ciutat i creiem que tots els elements que treballem quan convergeixen dins del període del festival és una experiència que has de, si sempre que puguis, si pots venir a viure amb nosaltres, creiem que és algo increïble, és diferent i a part és únic i és d'aquí.
0: Mhm. Totalment, sí, és així. Doncs important aquesta cita ineludible que tenim el mes de juny-juliol. El juny ja l'estem acomiadant, però el juliol està per venir i, per tant, doncs, molts concerts de les Nits Occident. Algun concert així que estigui patant-ho molt? És a dir, hem vist algun cartell de sold out ja, però algun que hagi tingut més èxit o alguna cita ineludible que ja van venint de forma recurrent al festival i que no ens podem perdre?
1: Doncs n'hi ha molts. Sí, realment ja tenim concerts que, com bé dius, estan amb les entrades exaurides des de fa mesos, alguns que estan a punt d'esgotar-se, com Vanessa Martín, Rafael, Zas, entre altres. I després d'això tenim i artistes com Hakuna, que van vendre en qüestió de 15 minuts, la segona data es va vendre en un o dos dies. Bueno, ens hem trobat sorpreses que són xules, veure com reacciona el públic. I també tenim artistes pues, que repeteixen. Mica va venir fa el 2024, si no m'equivoco, que porta un concert, porta un show que és espectacular, o sigui, és molt xulo. I això, us convidem a venir i a disfrutar.
0: Doncs, Pol Pérez, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui aquí a Ràdio d'Esvern. Hem pogut parlar i descobrir què hi ha darrere d'aquest festival, com es construeix aquesta programació d'alt nivell i també quins són els reptes de fer créixer un projecte que ja és una de les grans cites culturals de l'estiu. Pol Pérez, director de comunicació de les Nits d'Occident, gràcies i que tinguis bon estiu.
1: A vosaltres, moltíssimes gràcies.

0: Doncs fem una petita pausa i seguim en aquesta tercera hora de la Rambla. Fins ara.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat. La gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Parassi, marimatxo.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
9: Parassi,
10: tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.
12: Cinema sense límits.
13: Cinema sense fronteres.
14: Cinema sense mesures.
15: En definitiva,
16: cinema sense condicions. Els dimarts de 8 a 9 del vespre.
17: Quan el cinema es fa ràdio.

0: Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just amplia la xarxa de refugis climàtics amb dos nous espais aquest estiu. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 30 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Alejandro Valverde visitarà Sant Just coincidint amb el pas del Tour de França. Tarda de pickleball al Casal de Joves per joves de 12 a 18 anys. L'activitat, gratuïta i sense inscripció prèvia, se celebrarà el 30 de juny a l'exterior del Casal de Joves per donar a conèixer aquest esport de raqueta entre els participants. La Xec ofereix tallers de cuina, història i ioga per aquest juliol.

0: Sant Just Desvern torna a posar a disposició de la ciutadania la seva xarxa de refugis climàtics per oferir espais de confort tèrmic durant els episodis de calor. El municipi manté els mateixos refugis climàtics de l'any passat i incorpora com a novetat al Parc del Mil·lenari l'espai de joc La Vagoneta, que estarà obert durant tot el mes de juliol, de dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda. Els refugis climàtics són espais interiors i exteriors pensats perquè la població pugui protegir-se de les altes temperatures i descansar en un entorn més fresc. Estan especialment adreçats a persones grans, infants, persones amb malalties cròniques i qualsevol veí o veïna que necessiti resguardar-se de la calor. L'Ajuntament recorda que davant dels episodis de calor intensa és recomanable evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se amb freqüència i fer ús dels refugis climàtics sempre que sigui necessari. Podeu consultar la llista d'espais disponibles a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. El ciclista Alejandro Valverde visitarà Sant Just en el marc del pas de Tour de França pel municipi. Dijous 2 de juliol, el campió del món en ruta l'any 2018, guanyador de la Vuelta a Espanya el 2009 i actual ambaixador del Movistar Team, serà rebut a l'Ajuntament, on participarà en un acte institucional i una trobada amb la ciutadania. L'acte començarà amb la signatura de Valverde al llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment el ciclista respondrà a les preguntes de veïns i veïnes i aficionats al ciclisme que hi assisteixin i participarà en una fotografia conjunta amb els assistents. La visita, organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració del Movistar Team, es desenvoluparà de la 1 a 3:45 de la tarda a l'Ajuntament de Sant Just i forma part de les activitats vinculades al pas del Tour de França pel municipi. El Casal de Joves organitza una tarda de pickleball adreçada a joves d'entre 12 i 18 anys per donar a conèixer aquest esport de raqueta en el marc de les activitats d'estiu. Avui dimarts 30 de juny l'activitat tindrà lloc de 7 a 9 de la nit a l'exterior del Casal de Joves i serà gratuïta sense necessitat d'inscripció prèvia. La proposta ofereix als participants l'oportunitat de descobrir i practicar el pickleball, una disciplina que combina elements de tennis, badminton i tennis taula i que destaca pel seu caràcter dinàmic i fàcil d'aprendre. L'activitat és oberta tant a joves que ja hagin practicat esports de raqueta com a aquells que s'iniciïn per primera vegada amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva i la participació en un entorn lúdic. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la seva programació per aquest mes de juliol, adaptada a l'època estival, però mantenint una oferta variada de qualitat per a la ciutadania que es queda al municipi durant les vacances. Marc Villeni i el Modena Jiménez, representants dels equipaments, han repassat a Ràdio Desvern les principals propostes que s'oferiran a l'estiu.
1: Agafant temes centrals, intentar-los transportar a tots els centres cívics en els quals tenim més activitat. L'únic que vam fer és adaptar. Vam buscar una temàtica a través de la IA i adaptar-la segons el públic que hi hagués en cada barri on estigués situat el centre cívic. Per exemple, Soledat Sants, tot i que no va poder sortir, i que ens guardem les a la màniga perquè pot ser una bona activitat, vam programar una activitat d'ahir que era crear un conte. Aquesta activitat estava dirigida a famílies perquè era sobretot pensada per infants. A Can Ginestar vam fer una conferència d'ahir i a Maragall vam fer un taller de com utilitzar l'ahir des de zero, més enfocat a gent més aviat adulta. Bueno, la qüestió és una miqueta intentar apel·lar tots els públics a través de temàtiques diferents. Segurament, això bueno, és una novetat que farem el següent trimestre, a través del 25N, de tot el tema de violències de gènere i tal, volem intentar també que, per exemple, les escoles siguin també partícips d'una programació que anirà bastant alineada amb aquest sentit.
0: El Centre Cívic Joan Maragall, que també funcionarà com a refugi climàtic, concentrarà una gran part de l'activitat formativa. Entre les novetats destaca el taller d'història sobre la Grècia clàssica, impartit per Jordi Pisa, i un monogràfic especial de Yin Yoga, a càrrec de la tallerista Pilar, una disciplina suau centrada en els estiraments. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb un taller dedicat als productes de les bacallaneries, que s'impartirà el dimecres 15 de juliol de 6 a 8 del vespre de la mà d'Àlex Tovella, de l'Ermita de Sant Ramon. A més, es manté el clàssic curs Gaudí del cinema, on els participants analitzen fragments de pel·lícules prèviament visionades a casa. D'altra banda, Can Ginestar mantindrà el seu cicle de conferències d'astronomia amb una xerrada sobre la vida secreta dels satèl·lits a càrrec de doctorants de la Universitat de Barcelona. En l'àmbit artístic s'ofereixen tallers de curta durada de ceràmica, trencadís, gravat amb tetrabric i natural sketching per dibuixar a l'aire lliure. Una de les propostes més innovadores es troba al Centre d'Interpretació Municipal, on s'han habilitat ulleres de realitat virtual de 10 a 2 per poder visitar virtualment el poblat ibèric de la Penya del Moro, actualment tancat al públic per restriccions forestals i de prevenció. A més, el celler de Can Ginestà inaugurarà l'exposició Formenlàndia, de Francesc Fàbregas.
1: Sí que és veritat que un dels objectius que ens hem plantejat aquest últim any és que és fer entendre, més que fer veure als veïns de Sant Just, que és una xarxa d'equipaments. No són bolets, exacte, sinó que anem a una, no? O sigui, per això diu la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just. És una qüestió que està costant de fer arribar, però que a poc a poc crec que s'està anant veient més. Ja no pregunten què vol dir txec, sí que de tant en quan algú pregunta, però bueno, l'objectiu és, ja et dic, és acabar fent que la gent conegui la xarxa d'equipaments com un tot.
2: I també amb les entitats i tal, que això també ho hem intentat molt de... Per exemple, l'exemple com més evident a Canji, que hi ha la biblioteca i el centre d'estudis i l'arxiu, no sé què, que no sigui com, hi ha una recepció i hi ha quatre coses més per allà, no, intentar fer coses conjuntes, com el trimestre passat tal tertúlia literària que vam fer amb la biblioteca, això, com que compartim els espais entre tots.
1: És fer col·laboracions, sí. I l'objectiu és, poc a poc, que també animem a sumar la gent i a les entitats a participar dels equipaments municipals, i que nosaltres els hi podem donar un ajut també a programar les seves activitats.
2: Sí, que la cultura sigui per tots, o sigui, sí, que no hi ha una edat i són aquests i prou.

0: infantil, un circuit juvenil, una zona poliesportiva, inflables aquàtics, un fotocol, un mural del Tour, l'activitat Pintem la carretera reial, recorreguts amb bici sense edat i un repte solidari amb bicicletes estàtiques. A les 12 del matí se celebrarà la cursa d'obstacles del Tour, una competició per equips oberta a tothom que requereix inscripció prèvia i que el termini per apuntar-s'hi estarà obert fins al 2 de juliol. La jornada continuarà a la 1 del migdia amb l'actuació de les campiones d'Espanya de gimnàstica estètica del CGE Ciutat de Barcelona, que interpretaran la coreografia Energia, himne oficial del Gran Depart del Tour de França 2026 abans del lliurament de premis. La festa es completarà amb vermut, food trucks i música amb els DJs del CUP i el punt àlgid arribarà a les 3 de la tarda amb el pas de la caravana del Tour per la carretera reial i a 4:45 amb el pas dels ciclistes del Tour de França per Sant Just. El Servei Local de Català de Sant Just obre avui 30 de juny i dimecres 1 de juliol el període d'inscripció per un nou curs intensiu de català inicial a 1.1. Aquesta formació, completament gratuïta, s'adreça a persones que no tenen coneixements de la llengua o que tenen un nivell molt bàsic.
1: Necessitem gent que tingui un nivell, o sigui, pràcticament zero. Si no l'entenen, és perfecte per fer un inicial. El que passa que sí que és veritat que hi ha gent que ve i diu oh, una miqueta. Ha de ser molt miqueta. Intentem que el nivell inicial parteixi de 0-0 perquè es puguin anar pujant i després puguin seguir els altres cursos, els bàsics, elementals i endavant. De moment sí que ens ha tocat gent, tenim gent interessada. La matrícula serà demà, al matí i a la tarda, al matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8. De fet, matriculem fins que s'emplena. Hi ha 25 places i és un curs gratuït. Ja sabeu que ho fem a l'aula 3 de les escoles. Fantàstica, ara tenim l'aire condicionat i té molta claror i és un lloc molt agradable per estar estudiant, encara que sigui a l'estiu.
0: La matrícula es pot formalitzar de manera presencial al despatx del Servei Local de Català de les escoles de 9 a 1 i de 5 a 8 del vespre. A diferència d'altres edicions, no cal demanar cita prèvia, tot i que també es pot realitzar la inscripció en línia a través del web oficial del Consorci per la Normalització Lingüística. El curs s'impartirà del 2 al 27 de juliol a l'aula 3 de les escoles, un espai equipat amb aire condicionat, i les classes tindran lloc de dilluns a dijous, en horari de matí de 9:45 a 1:45. El curs ofereix un total de 25 places i té una durada de 45 hores lectives. Aquesta formació intensiva permet als alumnes assolir coneixements equivalents a un trimestre sencer en pocs dies. Això els facilita poder-se matricular directament en nivells més avançats, com el bàsic, de cara al proper mes de setembre. Segons Mossac, els participants solen acabar molt satisfets en comprovar la rapidesa amb què comencen a entendre i parlar el català.
1: Doncs mira, clar, hi ha gent que vol 45 hores i clar, durant l'any, per tenir 45 hores necessites 3 mesos. Llavors, ara és amb uns dies i amb aquests dies ja tenen les 45 hores, però a part van avançant i així al setembre es poden matricular en un curs més elevat que ja els dona un certificat oficial de A1 o A2 si poden saltar. És a dir, que avancen molt ràpid en dos sentits, no? Un que poden aconseguir després un altre nivell oficial més alt, més ràpid, i per altra banda que la gent que necessita 45 hores les té i també això, gent que no disposa de 4 hores a la setmana durant l'any, en canvi ara sí que té 3 hores seguides durant uns dies, 25 dies.
0: Des del Servei Local de Català fan un balanç molt positiu del curs acadèmic 2025-2026 que ha tancat amb 7 cursos homologats, una mitjana de 20 alumnes per aula i un 95% d'aprovats. De cara al curs vinent, les classes començaran a finals de setembre amb inscripcions previstes a partir de l'11 de setembre. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ajuntament de Sant Just ha obert una enquesta ciutadana per recollir aportacions de cara a l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, un document que definirà les polítiques municipals en matèria d'habitatge durant els pròxims anys. El pla, que s'està redactant amb el suport de la Diputació de Barcelona, servirà per planificar actuacions relacionades amb l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc d'habitatges del municipi.

0: L'enquesta és adreçada a persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just i es pot respondre de manera telemàtica. Les aportacions de la ciutadania formaran part de la diagnosi prèvia que servirà de base per definir les actuacions del futur pla. La Fundació Solidans s'ha posat en marxa un nou centre de formació a Sant Just, un equipament destinat a ampliar la capacitació professional i impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes Bombí, cap d'àrea social de l'entitat, ha presentat els projectes a Ràdio d'Esvern, on ha destacat que l'espai neix com un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial.
1: Bé, per Solidansa és un repte molt important. Ens fa molta il·lusió poder inaugurar aquest espai, un espai que és un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial, no? És un punt on nosaltres podem fer aquest encaix. Intentem sempre treballar en xarxa, fer una formació professionalitzadora, doncs que doni resposta real a les necessitats del mercat. I bé, només que res, el local ens ofereix, el centre, doncs un avanç doncs molt important a nivell d'aules. Tenim una aula de 90 metres quadrats per poder fer una formació totalment dinàmica, per no és la típica formació sinó de taula, cadira i apunts, sinó que és molt vivencial, i això és molt important, no?, per les persones que hi poden accedir.
0: El nou centre compta amb una aula de 90 metres quadrats dissenyada per oferir una formació dinàmica i vivencial, allunyada del model teòric tradicional. També disposa d'un espai equipat amb 12 ordinadors per treballar les competències digitals i d'aules destinades a l'acompanyament tutorial i personalitzat de l'alumnat. L'oferta formativa s'adapta directament a les demandes de les empreses del Baix Llobregat. Actualment el centre imparteix cursos en operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius mòbils.
1: Aquest nou centre, doncs, atenem, nosaltres som un punt formatiu Incorpora, en què qualsevol persona que estigui a l'atur es pot afegir i podem donar resposta per atendre a tothom. Nosaltres estem treballant amb diferents ajuntaments, ja sigui Sant Just, Sant Joan, tot el que és la xarxa del Baix Llobregat i també obert a nivell comarcal. I el que fem són cursos de formació professionalitzadora, sobretot perquè creiem que és el que ens demana les empreses que estan a l'àrea metropolitana, no? Que són formacions des del que és l'operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius electrònics, o inclús hem arribat a fer instal·lació de plaques solars. I tot això correspon o respon a empreses que també ens han dit: mira, necessito aquest perfil, no el trobem al mercat, i és molt important també poder adaptar-nos a les necessitats que l'empresa avui en dia doncs requereix, i són perfils que potser no poden trobar.
0: El projecte de Solidansa es basa en un itinerari que combina la formació tècnica amb pràctiques en empreses locals i un fort acompanyament emocional. Durant l'any 2025, el programa va atendre 7 persones derivades dels serveis socials de Sant Just, aconseguint la inserció laboral de 5 d'elles. L'entitat, que treballa en xarxa amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i diversos ajuntaments de la comarca, continua apostant per l'economia circular com a motor de noves oportunitats de futur. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana Sant Just. Demà dimecres 1 de juliol a les 7 de la tarda a la Sala Ovidi del Casal de Joves es farà una sessió de jazz dance per joves d'entre 12 a 18 anys. I a 7:45 del vespre s'inaugura l'exposició Formanlàndia, al celler de Can Ginestar, una exposició de l'artista santjustenc Francesc Fàbregas. I també dimecres 1 de juliol a les 8 del vespre a Cal Llibreter es farà la primera sessió de la Universitat Santjustenca d'estiu, on es parlarà d'Iris Murdoch, explicada per Jaume Pons a l'Orde. Dijous 2 de juliol a 9:45 del matí es farà l'inici del curs intensiu inicial A1.1 de català a l'aula 3 de les escoles, un intensiu organitzat pel Servei Local de Català de Sant Just. I dijous a 1:00 del migdia es farà la visita del ciclista Alejandro Valverde a Sant Just d'Esvern, a l'Ajuntament, emmarcat en el pas del Tour de France per Sant Just. I dijous 2 de juliol a 7:00 de la tarda, al Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua es farà l'acte de reconeixement esportiu a les diferents entitats esportives de Sant Just. Dijous a 7:00 de la tarda, a l'exterior del Casal de Joves i a la Sala Utopia, se celebrarà el campionat d'escacs per joves d'entre 12 a 18 anys. És una activitat gratuïta. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 4 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova edició del Summerfest amb una festa Oli a Masllui, amb festa Oli i festa Fluor amb DJ, sopar i servei de barra. I per acabar amb les activitats de la setmana, diumenge 5 de juliol a 10:00 del matí, s'obrirà el punt d'informació a la penya del Moro, al cim, a Can Ginestar, on es podrà descobrir la història i l'entorn de la penya del Moro, amb una activitat pensada per tota la família.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just amplia la xarxa de refugis climàtics amb dos nous espais aquest estiu. Alejandro Valverde visitarà Sant Just coincidint amb el pas del Tour de França. El campió del món en ruta del 2018 serà rebut a l'Ajuntament, signarà el llibre d'honor i participarà en una trobada oberta amb veïns i aficionats al ciclisme. Tarda de pickleball al Casal de Joves per joves d'entre 12 i 18 anys. L'activitat, gratuïta i sense inscripció prèvia, se celebrarà avui 30 de juny a l'exterior del Casal de Joves per donar a conèixer aquest esport de raqueta entre els participants. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ofereix tallers de cuina, història i ioga per aquest juliol.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 30 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: graciosa. Aquest espectacle és sorprenent.
1: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.

0: Soc llavor, soc planta, soc flor. Soc la llavor que desperta el teu amor. Soc la llavor que està a prop teu. Soc la llavor del canvi i la transformació. Soc la llavor que envelleix i la que t'ajuda a viure. Soc llavor, soc la teva planta, soc la teva flor. Fem créixer el verd. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
1: Les reserves s'esgoten. La sang segueix sent necessària. Una donació pot salvar fins a 3 vides. Si tens més de 18 anys, vine a donar sang. No saps si alguna vegada seràs tu qui la necessiti. Dona sang. Salva vides.

programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA SA.

0: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
1: Més d'un milió de migrants han sol·licitat la regularització. A Catalunya seran més de 200.000. Bon dia, són les 2:10. Comencem amb 10 minuts de retard per la vaga que fan avui de 10 minuts, vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
1: El procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya acaba avui i els càlculs que fa el govern espanyol són d'un milió de persones que han fet la sol·licitud per regularitzar la seva situació, una xifra que supera, i de molt, la que havia previst el mateix govern, que era de 500.000, Natàlia Ramon.
3: I per això Pedro Sánchez ha defensat la mesura com a molt necessària i ha anunciat 500 milions d'euros destinats a la integració de totes aquestes persones al món laboral i a la formació professional.
1: A tot això, el Tribunal Suprem obre la porta a enviar aquest procés de regularització a la justícia europea. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: El Tribunal dubta del seu encaix amb la nova política comunitària d'immigració i asil, però el govern espanyol assegura que la regularització s'ha fet seguint el dret europeu. Per Pedro Sánchez és una de les fites del seu govern, una política que contraposa amb el tancament de fronteres d'alguns països o la prioritat nacional de Vox. Per això, un cop culminada la fase de sol·licituds que ha superat totes les expectatives, el president espanyol anuncia un pla d'integració que preveu mesures de mobilitat laboral o d'aprenentatge de llengües oficials com el català.
5: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
1: A tot això, avui, declaració al jutjat de Martorell de la terapeuta de la família d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir a Montserrat l'any 2024. També declaren avui la vídua i dos excursionistes. Jutjats de Martorell, Marta Vallès, bon dia.
6: Bon dia, doncs la terapeuta acaba just de declarar fa uns minuts, estem pendents de la seva sortida. És un testimoni clau, la jutgessa vol saber si pot tenir alguna implicació en la mort d'Isaac Andic. Ja han marxat dels jutjats els excursionistes que han declarat que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare, han estat de xoc. La vídua d'Andic també espera per declarar davant la jutja.
3: El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio la investigació de la policia catalana davant les crítiques d'un pèrit contractat per la defensa.
7: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fisc.
1: I a Veneçuela continuen les feines de rescat de persones, tot i que 6 dies després dels terratrèmols la possibilitat de trobar gent en vida ja són escasses. Enviat especial a La Guaira, la zona 0 dels terratrèmols. Joan Biosca.
8: Sí, però d'entre les runes encara es treuen persones en vida. Aquí a Veneçuela també entre els supervivents por ara a possibles epidèmies i crisis sanitàries.
1: I tornant a la Mediterrània,

0: va fer ahir a la nit amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
1: Una estrena que també va suposar l'inici de la 50a edició del Festival de Barcelona.
0: Tot plegat en dia d'EGM, per tant, dia d'audiències a la ràdio, i ens hem de felicitar. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients, retalla diferències amb RAC1, que és líder. Nosaltres, els del Catalunya Migdia, us donem les gràcies perquè ens heu convertit en l'informatiu més escoltat del país. Aconseguim en aquesta tercera onada 157.000 oients. I cap a tres quarts arribaran els esports, que vindran centrats per l'última hora dels partits de setzens de final del Mundial de Futbol i també per les novetats de mercat. D'una banda, en bàsquet, on Pedro Martínez, l'entrenador català, serà entrenador del Madrid les pròximes temporades, després que el Madrid pagarà la seva clàusula de rescisió al València, que és el seu actual club amb el qual ha guanyat la Lliga. I també el dia en què hem tingut l'oficialització que Salma Parayuelo deixa el Barça, de futbol femení, no sabem on anirà, però no renovarà el seu contracte, que acabava precisament avui, 30 de juny. Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un camió avariat i un accident provoquen cua a la C32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit Barcelona. Precaució, hi ha un carril tallat en aquest punt. També lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, i comencen a carregar-se ja la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits de la marxa.
0: I ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia.
0: Seguim amb la franja alta de les temperatures, eh?
4: Doncs sí, i a més amb una mica de males notícies. Per què? Perquè tenim una promesa, com a mínim en el pronòstic meteorològic, que és que aquest dijous i divendres baixen les temperatures. I efectivament ho faran dijous a primera hora del matí, ben poc a la línia de la costa i d'una manera més clara del prelitoral cap a l'interior i Pirineu. I el descens, finalment, tot i que serà marcat a muntanya, en zones elevades, no acabarà, per culpa de la inèrcia càlida que hi ha damunt del terra, de ser molt efectiu. Potser baixin 2-3 graus, en alguns llocs potser 4. I atenció, perquè a partir de dissabte tornarem a repetir alguns valors de 40 graus a punts del Pla de Lleida.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 3. El govern espanyol anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Coincidint avui amb l'últim dia de presentar sol·licituds, el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
5: Bon dia. Per al govern espanyol, culminar el procés de regularització és una de les fites de la legislatura i avui Sánchez n'anuncia el següent pas, un pla dotat inicialment amb 500 milions d'euros per integrar les persones que s'hi han acollit amb tots els seus drets i deures, ha dit. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada territori i sector, però també per garantir l'accés als serveis públics, fomentar la convivència i promoure l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Davant dels discursos d'odi, les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional de Vox, Sánchez reivindica el seu model migratori, que defineix com a segur i endreçat, una política que justifica per coherència i humanitat, però també per necessitats econòmiques i demogràfiques.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno

0: a 220.000 explotacions agrícoles, per tant, una de cada tres.
1: Pere Sánchez, la prova de l'èxit del procés de regularització és que s'han superat les expectatives. A falta de tancar les xifres definitives els pròxims dies, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'estat que s'hauran de resoldre en els pròxims tres mesos. A Catalunya s'han superat les 200.000.
2: Regularizar no és mirar hacia otro lado.
3: Però justament avui, deia Dani, el Suprem ha obert la porta a portar el procés de regularització a la justícia europea.
1: Sí, el Tribunal té sobre la taula recursos de diverses comunitats autònomes del PP contra la regularització. Abans de resoldre'ls, pregunta a les parts si cal consultar al Tribunal de Justícia de la Unió diverses qüestions que podrien entrar en conflicte amb el Pacte Europeu de Migració i Asil. El Suprem dubta, per exemple, si una persona amb un ordre de deportació pot regularitzar la seva situació acreditant només una estada temporal a Espanya o si un estat membre pot impulsar una regularització massiva per una decisió política. Des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions envien un missatge de tranquil·litat i asseguren que tot el procés s'ha fet d'acord amb el dret europeu, com també ha defensat la ministra Elma Saiz.
2: Regularizar no es mirar hacia otro lado, es dar seguridad jurídica, es combatir la economía sumergida y la explotación laboral, es reforzar nuestro estado de bienestar y sobre todo es reconocer una realidad que ya existe para convertirla en una oportunidad compartida para todos.
1: Anem que al maig el Suprem ja va descartar suspendre cautelarment el procés de regularització. Ara deixa la porta oberta a aturar la resolució dels expedients, però el govern espanyol descarta que això afecti les persones que ja han obtingut un permís provisional.
3: Gràcies, Dani Sainciaja, des de Madrid. Mentrestant, aquí a Catalunya, la terapeuta de la família Andic ha comparegut aquest matí davant la jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, i que investiga el seu fill, Jonathan Andic, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si hi va haver la influència de terceres persones. Aquesta és la primera de les tres jornades de declaracions previstes aquesta setmana. Avui també han testificat els dos excursionistes que van trobar el fill d'en Dick després de la caiguda del seu pare i que afirmen que Jonathan en Dick estava en estat de xoc. Als jutjats de Martorell tenim José Antonio Rodríguez i Marta Vallès. Bon dia.
4: Hola, bon dia. La declaració de la terapeuta s'ha allargat més de dues hores, prop de dues hores i mitja. És un testimoni clau. La jutge vol investigar si pot haver terceres persones implicades en la mort d'en Dic. En aquest sentit, es recullen a la interlocutòria missatges que aquesta professional es va creuar amb Isaac en Dic i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. També que hauria pressionat el fundador de Mango perquè donés al seu fill diners, l'herència en vida. De moment, desconeixem el contingut de la seva declaració, que, com dèiem, ja ha acabat. Sí que ha transcendit el que han dit davant la jutgessa els excursionistes, els primers que van trobar Jonathan en Dic just després de la caiguda del seu pare. Segons fonts judicials, han explicat que el jove estava en xoc, afectat i bloquejat. Era el 14 de desembre de 2024. Després de la declaració de la psicoterapeuta, és el torn de la seva germana, que també hauria participat en algunes de les sessions de teràpia entre pare i fill. I dins els jutjats espera el seu torn la parella del fundador de Mango, Estefania Nuz. Va ser la primera persona a qui Jonathan en Dic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de connectar amb el 112, amb els serveis d'emergències, per demanar ajuda. Previsiblement, la jutgessa li preguntarà pel contingut d'aquesta trucada que fins ara no ha transcendit. A més de prendre les primeres declaracions avui als testimonis, la jutgessa del cas ha demanat també a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos mantenen que no va ser un accident i recordem que Jonathan Andic està imputat per un homicidi. El van detenir al maig i està en llibertat després de pagar la fiança d'un milió d'euros. Aquesta setmana també hauran de declarar les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
3: Doncs precisament sobre aquest cas de la mort d'Isaac Andic, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat aferrissadament la investigació dels Mossos en aquest cas. Ho fa arran de les crítiques de Francisco Marco, el detectiu de Método 3 i part de la defensa del principal sospitós de la mort del magnat, el fill Jonathan Andic, Mònica Mas.
5: Sí, fa uns dies el detectiu en declaracions a Catalunya Ràdio havia acusat el mosso responsable de la investigació de la mort d'Isaac Andic de falsejar proves i de fer una caça contra Jonathan Andic, principal sospitós de la mort del seu pare durant una excursió a Collbató el desembre del 2024. Josep Lluís Trapero, en una entrevista també el matí de Catalunya Ràdio, ha sortit en defensa de la gent i de tot el cos dels Mossos d'Esquadra.
6: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
5: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, diu, milloren les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
6: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem.
5: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i del cultiu i tràfic de marihuana.
3: I d'un judici a un altre, perquè l'Audiència de Barcelona retira les peticions de penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon en l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
7: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
8: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
9: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
7: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivon Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
10: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
7: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
3: D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida anem a Veneçuela.
11: Catalunya migdia.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
13: Viu mega a prop al partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
14: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: I després a la meva mare, Olot.
17: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
19: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
19: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: 672.000 oients ja diuen "Jo escolto Catalunya Ràdio".
22: Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans.
21: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
23: Són les 6.
21: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
24: Moltes gràcies, molt content.
21: El suplement, el Tot Costa i el Tot Gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
25: El cap de setmana és nostre.
21: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
26: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
21: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
27: A la millor hora del dia.
21: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
28: sempre convida els seus clients.
21: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
29: Hòstia, em fa molt d'il·lusió.
21: I a més, tornem a ser líders en podcast.
30: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
21: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Catalunya migdia.
3: D'aquí un minut seran dos quarts. A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris continuen treballant colze a colze entre la runa. Encara hi ha rescats en vida, però a mesura que passen les hores, les possibilitats de trobar més supervivents disminueixen i les tasques se centren cada vegada més en la recuperació de les víctimes. Ens explica l'última hora des de Caracas, en Joan Biosca.
1: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey! ¡Ayuda!
2: ¡Ayuda!
1: ¡Ayuda! ¡Vete! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que estás afuera.
11: Els ja 6 dies dels dos terratrèmols, escenes de rescat agòniques i dramàtiques com aquesta que sentíem són el motor dels voluntaris veneçolans que gairebé literalment amb les ungles remouen pedres, roques i runa. Un fill d'uns 40 anys treia literalment el seu pare de sota d'un edifici, es ficava sota terra com una formiga per salvar-lo d'una manera dramàtica. Però els morts són ja més que els vius, explica el Carlos.
23: Pero desafortunadamente desde ayer no hemos encontrado personas con vida. Ya lo que estamos encontrando son cadáveres.
11: Els voluntaris han portat fins a la zona de la Guaira, la més devastada pels terratrèmols, quasi de tot de primera necessitat. Hi ha aigua, hi ha menjar, roba i aixopluc, però també senyal wifi per satèl·lit. Ho fa en Dani.
24: Es como una ayuda. Mucha gente también lo está haciendo. Y tenemos el wifi gratis, la gente se conecta y bueno, y puede comunicarse con sus familiares, a lo mejor, mira, decir lo que está pasando y sacar a la luz la realidad de lo que puede estar pasando aquí en la zona.
11: Senyal wifi per satèl·lit gratuït per connectar víctimes voluntaris i familiars.
3: Mentrestant, la xifra de víctimes mortals de nacionalitat espanyola s'eleva ja a 19, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
25: Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables. En estos momentos son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
3: Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Venezuela a l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. S'incorporarà als equips d'emergència que ja treballen sobre el terreny. La Fiscalia manté que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa sobre la Caixa B del Partit Popular. El fiscal anticorrupció ho ha defensat en un dur informe en la recta final del judici del cas Kitchen, que s'està fent a l'Audiència Nacional. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
27: Bon dia. El fiscal César de Ribas porta dies de les 10 del matí reforçant la seva tesi, que ha quedat blanc sobre negre que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament una operació il·legal i pagada amb fons reservats amb aquest objectiu.
28: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
27: L'operatiu també buscava, diu el fiscal, les gravacions que Bárcenas deia que tenia Mariano Rajoy parlant de la Caixa B, tot per protegir els dirigents del PP. De Ribas ha donat total credibilitat a les anotacions de les agendes de Villarejo, on parla, per exemple, de la captació del xofer de Bárcenas, i ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar l'exministre, per qui manté la petició de 15 anys de presó, al capdamunt de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar a Francisco Martínez, del seu ex número 2, parlant de les funcions del xofer un cop captat. Uns missatges que la seva mà dreta va portar 6 anys més tard davant notari.
28: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
27: El fiscal ha menystingut la versió dels acusats que van dir que l'operació era legal per buscar els diners de Bárcenas a l'estranger. Ho desmunta. Diu que no van tenir cap interlocució ni amb l'UDEF ni amb el jutge que ja investigava aquests fets. Encara falten els informes de la resta de les parts. El judici quedarà vist per a sentència a finals de juliol.
3: Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda, el Ministeri d'Hisenda torna a publicar la seva llista de morosos. Són més de 5.800 persones i empreses que, quan va acabar l'any 2025, devien a l'Agència Tributària Espanyola més de 600.000 euros cadascun. En total, acumulen uns 15.400 milions d'euros impagats, Jordi Canal.
29: La llista publicada avui inclou la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Pat Vega o l'exfutbolista Arda Turán. També hi apareix l'empresa l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar, tots ells repeteixen el llistat perquè ja hi figuraven el 2024. N'havien sortit i ja han tornat a entrar la presentadora Patricia Conde i el col·laborador televisiu Kiko Matamoros. Un miler dels morosos són persones físiques. La resta es tracta d'empreses, moltes amb procediment concursal. El nombre total de deutors s'ha reduït lleugerament respecte al 2024. Són uns 150 menys, mentre els imports impagats han crescut un 12%.
3: I no deixem de parlar de diners, en aquest cas, però, de les hipoteques que paguem tots plegats, perquè l'Euríbor, després de 3 mesos de pujades, aquest mes de juny s'ha estancat.
29: Ha quedat el 2,8% de mitjana, si ho comparem amb fa un any, però encara està molt més car. Per això, qui revisi ara la seva hipoteca, en el cas de les variables, haurà de pagar més. Per una hipoteca de les més habituals, l'increment seria d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any.
3: La temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen, Montse Poblet.
4: El mapa de temperatures de la superfície del mar que publica el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani està tenyit de taronja i de vermell. Els colors retraten situacions excepcionals per un mes de juny, com aquesta que ens descriu Samira Kodayar Pardo, la coordinadora de la seva àrea de climatologia i meteorologia.
5: En la zona del sur del Golfo de Genoa, en los últimos días, lo que hemos observado son anomalías de hasta 8 grados. Lo que son las escalas de color que de manera normal nosotros utilizamos en referencia para nuestros mapas, no son suficientes para observar esta anomalía.
4: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura presa a l'Estartit és de 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada un mes de juny, després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
6: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és a Mediterrani, i envoltada de muntanyes. És com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup i arriba una massa d'aire freda. Ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
4: Amb un mar tan calent augmenta la quantitat de vapor que hi ha a l'atmosfera i es creen condicions perquè a la tardor hi hagi tempestes extremes. També afavoreix que tinguem més nits tropicals i tòrrides amb tots els efectes que això té per la nostra salut.
3: Tornem a la informació internacional perquè Qatar confirma que no hi haurà negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran aquests dies. L'anunci, per sorpresa, d'ahir de Donald Trump va quedar desmentit a l'instant pel govern iranià i avui pel mediador. El viatge dels representants nord-americans doncs quedarà en unes converses de pronòstic difícil, Albert Manyà.
7: Sí, el portaveu de la diplomàcia qatariana ha avançat que no hi haurà una reunió directa de les dues parts. Els qatarians es reuniran amb Jared Kushner i Steve Witkoff per parlar de qüestions regionals com l'Iran o el Líban. Els mediadors també admeten contactes amb Oman per coordinar una solució al Estret d'Hormuz i garantir la seguretat al pas de vaixells. Sobre els fons congelats de l'Iran, Doha reconeix que no els hi han retornat encara i ho volen condicionar a la compra de béns humanitaris. Iran diu que demà ho abordaran amb els qatarians.
3: I a Sud-àfrica, el govern declara l'estat d'alerta i la policia desplega un ampli operatiu de seguretat. Tot això arran de les marxes convocades per grups anti-immigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular al país, Xavier Vilà.
8: Sí, la jornada transcorre en un clima de forta tensió, amb carrers semibuits i nombrosos comerços tancats arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè els migrants indocumentats marxin del país. Els concentrats denuncien que els estrangers els prenen la feina, impulsen la delinqüència i pressionen els serveis públics.
7: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern nostre no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
9: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los, i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats, d'ells. Ja n'hi ha prou.
8: Les dades oficials disponibles indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%, una proporció, Òscar, relativament baixa comparat amb els estàndards mundials.
3: I tornem a Catalunya perquè tenim una nova crisi a les vinyes sobre una part de la collita de raïm d'aquest any que no troba comprador. Això està provocant l'angoixa dels viticultors que demanen solucions dràstiques, com ara ajudes per arrencar ordenadament vinyes davant la baixada del consum. Davant d'això, Unió de Pagesos ha convocat una mobilització pel dia 10 de juliol. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
10: Aquest any les vinyes són plenes de raïm, però els contractes per comprar aquest raïm no acaben d'arribar i si ho fan és a la baixa, com lamenten dos viticultors, Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
12: Em trobo, sobretot en Montseller, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
13: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers, que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
10: Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses del celler Sumarroca.
14: Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
10: Hi ha tot un canvi de tendència. S'ha perdut l'hàbit diari de prendre vi amb els àpats. El consumidor vol vins frescos, de poca graduació i productes de moda com els Aperol Spritz, i a més el consum en els joves va a la baixa.
3: Falten 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. A aquesta hora començaríem els esports, ja sabeu que avui anem una mica tard perquè hem començat amb una vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí a 5 minuts arriben els esports. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
21: Catalunya migdia.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
17: Senyores i senyors, bon dia.
21: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
18: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
19: ¡Hijo!
18: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
20: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
18: Sí.
20: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
17: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
30: És veritat que la cara estava rara.
17: Era Shakira o no era Shakira?
30: Jo estic segura que sí.
21: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: Catalunya migdia.
3: D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts, d'aquí a 4 minuts arriben els esports, abans però la cultura. El festival grec ja ha iniciat la 50a edició amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i en direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Mucles i Eduard Farelo. Marta Vives.
31: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, amb mirada i estètica de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit de l'estrena no hi han faltat les reivindicacions als polítics el dia que fan acte de presència a la platea, amb un, per exemple, Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, al teatre i als 50 anys del festival. Marta Pazos ho ha explicat així a Catalunya Ràdio.
32: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
31: Aquest clàssic del cabaret més canalla, escrit entre guerres i que vol ser un missatge voraç contra el capitalisme i el nazisme, és en aquest muntatge espectacular en dimensions, escenografia i interpretacions on Nau Albet, de Màquina Balla, i Miriam Mucles com a Pauline són la punta d'una navalla que té l'orquestra en directe en el Fossa com a millor aliada. La 50a edició del grec ja ha aixecat el taló, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de l'òpera de Kurt Weill.
3: I de l'òpera a una pel·lícula.
33: Voy a vender la casa. ¿Estás hablando de mi casa?
3: Calle Màlaga, amb Carmen Maura, dona aquest vespre el tret de sortida a la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Avui també es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera en reconeixement a la seva trajectòria, Valeria Obreda.
34: Una trajectòria que passa pel teatre, el cinema i el doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
1: anar al cinema, llegir un llibre. Això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci. A casa sempre ens hi podem quedar. La festa que representa anar a un acte social i cultural, aquesta festa no se la poden treure mai.
34: Una vintena de pel·lícules com Mas Palomas, Siempre Vives o Vitoria, a més de 15 curts, serviran per reivindicar la dignitat, el desig i l'urgència de sentir-se vius dels més grans. Alfredo Cohen és el director de la gran pantalla.
2: Aquesta és una generació que va néixer i créixer amb el cinema, no? El cinema era com un ritual molt important i era un planazo. I jo crec que esto no se puede perder, que les pantalles individualitzades nos hacen mucho daño.
34: El Cinema Girona serà fins dissabte l'epicentre del festival, que aquest any també té projeccions al Caixa Fòrum.
3: I ara, abans dels esports, avui és dia d'EGM, per tant, dia d'audiència de ràdio. I ens hem de felicitar perquè Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències en prop de 60.000 oients respecte a l'emissora líder, que continua sent RAC1. Són dades de la segona onada de l'any 2026 que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a principis d'any. Però, en aquest context, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. De fet, Catalunya Ràdio incrementa audiència en les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida. Només baixa, per tant, a Tarragona. Pel que fa a programes, bones notícies pel matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ell recull la millor audiència des de la temporada 2018-2019. Al davant només té el bon RAC1. La tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga es manté a la franja dels 130.000 oients. I el cap de setmana el suplement amb Roger Escapa tanca amb la millor audiència mitjana de tota la seva història. Aquest programa que escolteu, el Catalunya Migdia, és l'informatiu més escoltat del país. Aconsegueix una de les seves millors audiències. Prop de 160.000 oients, 157.000. Moltes gràcies als que esteu a l'altra banda. També ens escolteu a través de 3Cat Info, la nostra emissora de 24 hores, que aquest EGM voreja els 90.000 oients. A més, Catalunya Música supera els 40.000 i ICAT es queda amb 30.000. I fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Per exemple, amb l'eliminació d'Alemanya, una de les favorites al Mundial de Futbol.
4: Ha estat una de les grans sorpreses fins ara al Mundial. El Paraguai va guanyar els alemanys als penals.

0: El Mundial de Futbol aquesta nit s'han classificat per als vuitens de final el Brasil, Paraguai i el Marroc, però sens dubte la sorpresa, com dèiem, ha estat l'eliminació d'Alemanya. Va perdre els penals amb el Paraguai.
1: Ahora tiene que ser Bacanane!
0: Així narraven els companys paraguaians el gol de José Canale, el penal definitiu, i també la celebració que es va viure per la classificació als carrers d'Assumpción, una nit històrica per als paraguaians i una gran decepció també pels alemanys. Enviat especial al Mundial, Roger Busà.
2: Sí, primera campanada d'aquest Mundial en aquests setzens. Ahir va ser un dia de sorpreses i d'emoció fins al final, amb dues tandes de penals. La primera en aquest partit d'Alemanya, que rep un altre cop molt dur. Ja no va passar de la fase de grups al Mundial del 2018, tampoc ho va fer el Mundial del 2022 i ara el 2026 cau eliminada als setzens. Va ser un partit realment decebedor de la manxa, sobretot a la primera part. Es va avançar el Paraguai abans del descans, va empatar Havers a la segona part, el partit va anar a la pròrroga i allà va aparèixer l'heroi, el porter Orlando Gil, que va aturar dos penals a Havertz i a Voltemade, i que és el primer porter que pot dir que ha eliminat Alemanya en una tanda de penals d'un Mundial. El Paraguai va haver de jugar a defensar-se i el seu seleccionador, Gustavo Alfaro, feia aquesta metàfora sobre la capacitat d'adaptació del seu equip.
3: Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. Y nos preparamos. A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos toca una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
2: Bé, doncs, a ritme de la música, el Paraguai, que jugarà ara contra el guanyador del França-Noruega, i mentrestant a Alemanya, diu el seleccionador Julian Nagelsmann, que no té previst dimitir, que vol continuar, i que si no volen que segueixi, doncs que li han de dir.
0: Doncs la sorpresa de la classificació del Paraguai davant Alemanya ha estat tan gran que el país ha decretat dia de festa nacional. I això en aquest Mundial, Josep Gaya, no és tampoc la primera vegada que passa.
4: El president de Paraguai ha decretat el dia d'avui festiu nacional després de la victòria històrica del conjunt guaraní contra Alemanya, que certifica el pas als vuitens de final del Mundial. I com deies, no és la primera vegada que passa en aquest Mundial, ja que l'Equador també va decretar festiu nacional després de guanyar 2-1 també contra Alemanya l'últim partit de la fase de grups. Santiago Peña, president del Paraguai, ha anunciat la festivitat nacional a través d'un comunicat oficial per tal de que tots els aficionats puguin celebrar aquest triomf històric. Així mateix, tots els aficionats del país han omplert els carrers del país per gaudir d'aquesta fita. Una dada curiosa d'aquesta eliminatòria és que Alemanya ha caigut eliminada del Mundial sense haver perdut cap partit, mentre que el Paraguai ha arribat a vuitens guanyant només un partit contra Turquia.
0: Una altra eliminatòria que es va resoldre ahir als penals, ho deies abans, Arbusà, va ser la dels Països Baixos-Marroc.
2: Sí, potser no és tan sorpresa com l'eliminació d'Alemanya, però també és una decepció. La veritat és que la selecció neerlandesa no va fer un bon partit, no va deixar una bona imatge. De fet, en les últimes hores ja estem veient les primeres crítiques cap a Ronald Koeman pel seu plantejament, crítiques que venen moltes d'exjugadors, com ara Van der Vaart o Zlatan Ibrahimovic. S'ho va mereixer el Marroc, que les va tenir durant el partit, tot i així es van avançar als Països Baixos amb gol de Cody Gakpo. És el Mundial de molts gols al temps afegit i va ser aleshores quan va empatar el Marroc. Gol del central Issa Diop. A la pròrroga va continuar sent millor el Marroc i es va endur finalment aquesta tanda de penals amb un gol decisiu del català Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa. Com dèiem, a Koeman ara li toca encaixar moltes crítiques. Ell defensa que tornaria a jugar igual amb aquesta defensa de 5. Diu que no pot ser que en la prèvia a tothom això li semblés bé i que ara doncs tot siguin crítiques. I el més important, igual que Nagelsmann a Alemanya, Koeman tampoc es planteja plegar.
5: No he pensat a dimitir. Tot just hem acabat un partit i no he reflexionat sobre els meus pensaments. Si hi penso demà al matí, potser arribo a una conclusió després de quedar eliminats. Això no vol dir que no prengui la meva responsabilitat. Vol dir que encara no hi he reflexionat.
2: Ahir, per cert, vam tenir el primer del Barça, jugant aquests setzens, Frenkie de Jong, que cau eliminat i que ja comença vacances després d'aquesta eliminació a mans del Marroc, que jugarà els vuitens contra el Canadà.
0: I l'altra eliminatòria, la del Brasil, que va guanyar el Japó, però que li va costar.
2: Va patir, el Brasil. El descans perdia, de fet, 0-1 després del gol que havia fet Kai Susano. A més, també al descans, Ancelotti va haver de substituir el lesionat Lucas Paquetá, que va entrar per Endrick. A la segona part, el Brasil sí que va pujar el ritme. Va empatar el 56 amb gol de Casemiro, que també va acabar lesionat al final del partit. I ja l'ha afegit Martinelli, el davanter de l'Arsenal, va fer el gol que classifica el Brasil de manera agònica. També omple la canarinha de confiança i una bona reacció que celebra Carlo Ancelotti al final del partit.
6: Encajamos goles, ma l'equipo no perdió la paciència. Jo acho que l'equipo estava bé. També en la primera part, el juego fue bonito. Forzamos un poco más cruzamiento en la segunda part. Al final salió bien.
2: Costa d'Ivori o Noruega, les rivals del Brasil als 8 anys de final, i ara pendents de l'abast de les lesions de Paquetá i Casemiro. Sí que Casemiro potser sembla menys greu perquè té només unes molèsties, però Paquetá va sortir del camp plorant i està pendent de proves.
0: Doncs tot això és el que ens va deixar la jornada d'ahir, que es va jugar ahir a la nit i aquesta matinada, i la jornada d'avui al Mundial hi ha previstos 3 partits més dels 16 de final, i destaca el França-Suècia o del Serra.
7: Els francesos, campions del món el 2018 i finalistes el 2022, són els favorits per accedir als vuitens, però veient el que els ha passat les últimes hores a Alemanya i als Països Baixos, el seleccionador Didier Deschamps no se'n refia gens dels suecs i en destaca especialment el seu potencial ofensiu.
8: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
9: Isaac ha repetit els esforços.
7: El França-Suècia, amb el blaugrana Koundé titular en França, jugarà a les 11 de la nit i abans a les 7 es disputarà el Noruega-Costa d'Ivori. Els noruecs volen repetir l'accés a vuitens de final del 1998, mentre que els africans no havien passat mai fins ara de la fase de grups. La jornada es tancarà amb el Mèxic-Equador. El seleccionador mexicà Javier Aguirre ho veu així.
10: És un equip que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo. De los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente, como su técnico, y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
7: El Mèxic-Equador jugarà a les 3 de la matinada, hora d'aquí.
0: I encara un últim apunt del Mundial amb tu, Arbusà, perquè ja al tot costa vam parlar amb Pau Cubarsí, que està sent un dels millors jugadors del Barça, d'aquest Mundial i de la selecció espanyola.
2: Sí, jo diria que el millor jugador fins ara de la selecció espanyola en aquest Mundial va ser inclòs, de fet, en l'11 ideal d'Opta, aquest portal d'estadístiques. Ahir vam parlar amb ell, al tot costa, aquí a Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola, i, entre d'altres coses, va deixar clar que ell fitxaria un jugador de la selecció espanyola, que el fitxaria pel Barça, no va voler dir aquí i de passada va defensar a Ferran.
11: Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim. I de moment em quedo amb el Ferran, sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar dalt.
2: I ara cap a Los Angeles, amb Cubarsí i la resta de jugadors del Barça, també amb la resta dels catalans, la selecció espanyola que viatja avui cap a Califòrnia, Los Angeles, on dijous, demà passat, jugarà aquest partit de 16ens de final contra Àustria.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, fem una pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
17: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
16: Tota la informació a buitaull.cat.
17: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina. Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
12: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
17: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
12: I amb productes del territori.
17: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: Vinga, va, comencem!
17: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
16: La gran depart del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
18: I no ens en volem perdre detall.
16: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
19: Tot Gira en la seva màxima expressió.
16: Les tres etapes del Gran Depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
20: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
16: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
21: Aixeca els dos braços.
16: Algú podrà amb Pogacar?
17: Catalunya migdia.
0: I en bàsquet, atenció, perquè la banqueta del Madrid la temporada que ve estarà entrenada segurament per un tècnic català, Ernest Macià.
22: Gira absolutament inesperat a la banqueta del Madrid. El Madrid que ja vàrem dir ahir que no comptava amb Sergio Scariolo i que probablement ahir mateix ja notificaria el seu adeu, doncs bé, rescindirà els dos anys de contracte que queden amb el tècnic de Brescia i apostarà per a Pedro Martínez, que ahir el tècnic badaloní ja va comunicar a València que volia marxar, tot i que el València li igualava l'oferta. La raó és que Pedro Martínez vol entrenar un club gran i el Madrid li ofereix aquesta possibilitat. El València, per tant, no el retindrà, tampoc retindrà molts dels jugadors que se'n van i haurà de reinventar-se de nou sota un nou projecte de la família Roig, en aquest nou Roig Arena que aquest any ha vist el campió de Lliga i ha vist també un equip de Final Four. Aquest matí ha parlat el director general del València Bàsquet, Enric Carbonell.
23: Simplemente hacer unas pequeñas aportaciones respecto a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
22: A València no esperaven aquest gir de guió, un equip que sí que comptaven que moltes de les seves estrelles, per exemple en el cas de Montero, que marxa a l'Olympiacos, o de Branco Badiu, que se'n va al Panathinaikos, també es parla de Jaime Pradilla, que podria marxar al Madrid, doncs abandonessin el club valencià, comptaven amb Pedro Martínez i ara, novament, hauran de buscar nou tècnic.
0: I dos apunts de Barça, parlem de futbol. Ramon Salmurri, avui 30 de juny, és l'últim dia de Rafa Juste com a president del club perquè demà comença oficialment el nou mandat de Joan Laporta.
24: Coming back here as defending champion means a lot.
0: Ramon Salmurri, no és aquest, no?
25: Avui, sí, ara, aquest. No és ni Ramon Salmurri ni Rafa Juste, tampoc. Avui hi ha reunió de la junta directiva marcada en el relleu de Rafael Juste per Joan Laporta. Demà Joan Laporta prendrà possessió del càrrec amb una nova junta i amb l'interrogant de quin paper tindrà Rafael Juste. En principi, el de vicepresident esportiu, veurem si acaba o no presentant la dimissió, un escenari que el mateix Juste s'ha plantejat de portes endins.
0: I Marcos García, Salma Parayuelo, ja es confirma, no seguirà al Barça.
26: Ho avisava de Ruth Vilar i la Sònia Gelmà fa setmanes. Avui ja és oficial. Salma no accepta la proposta del Barça per seguir. Comunicat oficial del club dient que tanca 4 anys al club blaugrana. El London City, l'Arsenal, el PSG i el Lió interessats en Salma Parayuelo.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 més esports amb el Tot Costa. A les 11 el club de la mitjanit, especial mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Catalunya migdia.
1: Són les 3 i encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que són més de 1 milió els migrants que han sol·licitat la seva regularització, més de 200.000 a Catalunya. El govern espanyol ha anunciat un pla per integrar aquest milió de persones amb un pressupost de 500 milions d'euros. Es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Aquest milió de persones que han demanat regularitzar-se han servit al president espanyol, a Pedro Sánchez, per defensar la seva política migratòria, ha dit, per raons humanitàries, però també per raons demogràfiques i econòmiques. I també ens hem fet ressò de les primeres declaracions de testimonis pel cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui ha passat pels jutjats la terapeuta de la família Andic. La jutja considera que el seu testimoni pot ser clau per aclarir si va exercir influència en la mala relació que suposadament tenien Isaac Andic i el seu fill Jonathan, que finalment està acusat de ser l'autor de la mort del seu pare. I també us hem explicat que la temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny, i a més amb anomalies de fins a 8 graus d'augment de temperatura de l'aigua. Els experts alerten dels efectes que això té pels ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de tenir fenòmens meteorològics extrems, per exemple, aiguats, es multipliquen. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones a Girona acusades d'abusar sexualment de menors a canvi de diners. Un dels detinguts és el porter d'un local d'oci nocturn de la ciutat. Girona, Clara Jordan.
3: Hola, bona tarda. La denúncia és de finals de maig i l'haurien presentat almenys 3 noies menors de 16 anys i que es coneixen entre elles. Acusaven els homes de pagar-los diners a canvi de tenir sexe. En aquell moment ja es van detenir 2 homes que ja són a la presó acusats d'agressió sexual a menor i prostitució. La setmana passada hi va haver 3 detencions més vinculades al cas. Un dels detinguts ja és a la presó i els altres 2 estan en llibertat amb càrrecs. El detingut que fa de porter de discoteca se l'acusa d'haver agredit les nenes a canvi de deixar-les entrar al local.
2: I de Girona cap a Tarragona, perquè avui han començat les declaracions dels acusats en el judici del cas Innova de Reus. L'exdirector de l'empresa reusenca, Josep Prat, ha declarat que les contractacions de l'arquitecte Jorge Betesteza i de l'exdirector de l'ICS, Carles Manté, que són els principals investigats, es van fer per indicacions del Departament de Salut. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Josep Prat va ser director general d'Innova, el conglomerat d'empreses de l'Ajuntament de Reus, entre els anys 2003 i 2012. L'empresa pública va ser la responsable de la construcció de l'Hospital de Sant Joan de la capital del Baix Camp. En el judici, Prat ha declarat que la contractació de l'arquitecte Jorge Batesteza i de l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Carles Manté, va ser una directriu de la conselleria.
5: La consellera explicó que Carlos Manté no havia podido seguir en la consellería y que entonces le interesaba mucho que se contratara a Carlos Manté. Podría asesorarnos en el tema del hospital, pero además también podía llevar el tema del parque sanitario.
4: També ha assegurat que el CatSalut va incrementar el concert econòmic perquè a través del holding d'Innova es paguessin els seus treballs. El seu perfil professional també hi va ajudar, segons ha declarat Prat. Aquest matí també ha declarat Batesteza que ha reconegut els fets pels quals se'ls està jutjant. Recordem que tant Prat com Batesteza han pactat amb el fiscal l'acceptació d'alguns delictes.
2: I el procés per portar el tren a la T1 de l'aeroport de Barcelona ha fet avui un pas més amb la convocatòria d'una 40ena de places de maquinista per operar aquest servei. Ferrocarrils de la Generalitat ha publicat l'oferta laboral per triar 42 maquinistes per a la futura R-Aeroport, el servei que connectarà el centre de la capital catalana amb les 2 terminals del Prat en 20 minuts cada quart d'hora el primer semestre de l'any que ve. Carles Ruiz és el president de la companyia.
6: Oferim l'oportunitat de treballar amb un nou servei que supera per primera vegada a Catalunya amb aquestes condicions d'arribar directament a les 2 terminals de l'aeroport amb uns trens nous preparats també per aquest servei singular, que també és una diferència important, i que significa també acabar la teva jornada en la mateixa localitat on la comences.
2: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha allargat la mà als partits polítics per negociar els pressupostos de l'any que ve. Dilluns que ve reunirà les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera per aprovar el límit del dèficit i després el govern fixarà el sostre de despesa. Aquestes xifres, que són clau per dissenyar els comptes, s'hauran d'aprovar posteriorment al Congrés. Espanya ha comparegut a la Comissió d'Hisenda del Senat.
0: Haremos una ronda con todos los grupos parlamentarios con voluntad de que sean unos presupuestos reales. No son unos presupuestos salvavidas de nada. Van a ser unos presupuestos que serán los que creamos y luego negociaremos, que són bons per al país.
2: I abans d'acabar, encara un apunt més, perquè el Partit Popular ha citat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a la Comissió d'Investigació de la CEPI al Senat. Vol que expliqui quin paper va tenir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i quin és l'origen de les joies que la Guàrdia Civil va trobar al seu despatx. Alicia García és la portaveu del PP a la Cambra Alta.
7: Ya compareció en la comisión Coldo y ahora tendrá que hacerlo en la comisión SEPI. Entonces nos mintió y no pudimos preguntarle por asuntos tan jugosos como las joyas. Pero es que desde que compareció en la comisión Coldo han pasado muchas cosas. El juez le ha imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental, incluso una extensión de blanqueo de capitales.
1: Passen 6 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
1: Des d'ara fins a les 4, amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diari Oponés. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: I la Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
1: Benvingudes les 3, tot bé?
9: Molt bé.
10: Tot bé, eh? Tot estupendo.
1: Sembla que tu repensaves.
9: Com... No, però com que s'està tan bé aquí dins, bé.
1: Està més bé aquí que fora.
9: Sí,
1: veritat. I fins i tot que a casa, segons com.
9: També.
1: Per el que he sentit que estava comentant abans de començar. Sí. Ja sabeu, el primer tema sempre ens ve des de fora. I els dimarts és l'escriptora Carlota Gurt qui ens el porta. Carlota, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
1: Tu estàs amb aire condicionat o no? Perquè aquí està molt celebrat. L'aire condicionat de Catalunya Ràdio és molt celebrat aquests dies pels tertulians, eh?
11: Estic amb un ventilador a tope.
1: Si algun dia necessites venir a l'estudi per estar amb l'aire condicionat com a refugi climàtic, escolta'm...
11: Mira, potser vindré.
1: Bé, doncs escolta'm, aquí seràs benvinguda. A veure, quin tema ens vols proposar avui? A veure.
11: A veure, avui us vull parlar de l'Arnau Liesa i la seva història d'amor, eh? Ja sabeu, aquest alcaldable, vaja, ex-alcaldable de Figueres, d'Aliança Catalana, que també era professor, suposem que de secundària, perquè aquí no ha acabat de transcendir el què, un professor de 31 anys que està embolicat, enamorat, d'una alumna de 16 anys, com a mínim des del gener. Abans de res, i malgrat les meves absolutes nul·les simpaties per Aliança Catalana, vull celebrar que se l'hagi fet fora d'una manera tan fulminant i directa. Bueno, que ha sigut com un acord, però vaja, no? Que ja no ens enganyem, que se l'ha fet fora. De tot el cas, me n'esgarrifen unes quantes coses i és difícil saber per quina començar, especialment arran de les reaccions que veig pels llocs, no? Vull dir, mitjans, xarxes, coses així, no? Per exemple, que hi hagi persones, homes i dones, que titllin de puritans i hipòcrates els que considerem que és inacceptable que un professor de 31 anys s'emboliqui amb la seva alumna de 16. També, que s'esgrimeixi l'argument de que les relacions sexuals consentides són legals a partir dels 16 anys. Aviam, la llei és un marc legal, però no és un marc moral, no? Tercer, que tots sospitem que ara això ha sortit a la llum, però que no sabem quan va començar aquesta relació d'amor, eh? Vull dir que, clar, si ara aquesta noia en té 16, vull dir, fa poc en tenia 15. No ho sabem, això, eh? Tampoc sabem, evidentment, quin curs feia la menor. És clar, perquè se l'ha de protegir, eh? És curiós com protegim unes coses, però després unes altres, no, eh? Hi ha, a més, qui diu que els que ara ens fotem les mans al cap, ho fem només perquè es tracta de l'alcaldable d'Aliança Catalana i que, per tant, en el fons tenim una mena de motius d'estratègia política de fons, no? A veure, el problema no és...
1: Ui, em sembla que hem perdut la comunicació amb la Carlota Gurt. Intentem recuperar a la Carlota per tal que pugui fer la seva, tota la seva reflexió al voltant d'aquest cas, que és veritat que va transcendir el cap de setmana, sobretot a través de xarxes socials, i que després ha generat molta reacció, els uns a favor, els altres en contra, sobretot pel que fa referència a la decisió d'Aliança Catalana, de prescindir d'aquest alcaldable de la ciutat de Figueres després que ell mateix reconegués, doncs, que havia tingut aquesta relació, o que té aquesta relació, com ell diu, amb una major de 16 anys, però per tant dona per fet que és menor de 18, i que tanta por seguirà aixecat. Mentre recuperem la Carlota, que estem intentant fer-ho, no sé com... Ara, no, encara no l'hem recuperada, per tant no sé com ho veieu mentre la recuperem.
10: A mi la veritat és que m'és igual que sigui d'Aliança o que no hagués sigut de cap partit i hagués estat, no sé, en un institut donant classes i ja està. No sé per què hi ha gent que li costa tant entendre una cosa tan òbvia com el que explicava La Carrota, que estic totalment d'acord amb tot el que havia dit fins ara, els arguments em semblaven molt lògics. I també t'he de dir que per l'experiència, nosaltres al diari hem tret força investigacions, unes quantes investigacions de diverses universitats, de la Pompeu, de l'Autònoma, de la Central, i estem parlant en aquests casos ja d'alumnes que eren majors d'edat. Però tot i així, hi ha gent que no entén, bueno, primer en aquest cas, és a dir, té 16 anys, ja està, no cal que debatem massa més, però és que a més, aquest component de que tu estàs en una, tu Júlia, que ets professora de la universitat, no? Que estàs en una situació de superioritat que fa que no puguis fer determinades coses, no? I, per exemple, no pots dir-li a un alumne estic somiat amb tu, m'agradaria passar la nit amb tu, però hi ha professors que això... No, la frase aquesta que et dic no és un pur parler, és a dir, aquesta expressió la donen com per normal. Sí. Llavors, a mi em sembla que Aliança, en aquest cas, o la direcció d'Aliança, ha actuat com havia d'actuar.
1: A veure, que em sembla que hem recuperat la Carlota. Carlota, estàs aquí, eh?
11: Hola, sóc aquí, sí, és que amb l'orella he ficat el mode avió.
1: Sí, ara m'ho deien, de les explicacions, anava a dir excuses, però no, de les explicacions que he sentit és de les més peculiars, eh?
11: No, molt bé, escolta'm. M'he apartat i dic, oh, tinc el mode avió posat, què ha passat?
1: Molt bé, molt bé.
11: No sé on ens hem quedat,
1: Estaves desgranant els raons i tot plegat, sí.
11: Bueno, això, no, diguéssim que, bueno, clar, no sé si tornar a començar. Bueno, aquesta idea de que ens tillen d'hipòcrites, de la idea de que l'argument legal de que les relacions són consentides i, per tant, són legals a partir de 16 anys va ser absolutament absurd, no? Perquè la llei és un marc legal però no és un marc moral. Després, que tot això ha sortit a la llum però no sabem quan va començar, vull dir que aquí hi ha com coses que estan per esclarir i que d'alguna manera hi ha moltes coses, diguéssim, no sabem quin curs feia la menor, no ho sabem perquè se l'ha de protegir, s'ha de protegir la seva intimitat, però hi ha coses que protegim i d'altres que no, eh? Vull dir que és una mica inquietant. I després, que hi ha molta gent que ens diuen que, clar, que aquests que ens fotem les mans al cap al final és una cosa d'interès polític, no? D'estratègia política, perquè és un alcaldable era un alcaldable d'Aliança Catalana. Bé, jo crec que no té res a veure la política, no? Que el problema no és la política, no és la diferència d'edat, perquè, diguéssim, quan la diferència d'edat es produeix més tard no passa res, el problema és la relació de l'edat d'ella i la d'ell. El problema és que amb 16 i amb 14 i amb 13, jo sé per experiència, pots consentir coses que després lamentaràs, i el problema és que ell era el seu professor. Bueno, vull dir, que em sembla tan problemàtic que m'esfereix pensar i veure tanta gent que el surt a defensar.
1: De fet, això que deies de la vessant política, diguem-ne, Aliança Catalana s'ha de dir que va reaccionar molt ràpid, fins i tot abans sí, que el cas fos públic. De fet, el cas es fa públic arran que Aliança Catalana anuncia que ha prescindit d'aquest alcaldable, i arran d'aquí el mateix alcaldable és el qui fa un comunicat també explicant el perquè. Vull dir que l'Aliança Catalana no ha esperat que hi hagués un escàndol, sinó que quan va conèixer la notícia va decidir apartar-lo i després ell ha deixat el partit. Vaja, més reflexió.
10: Jo crec que el que ha fet Aliança Catalana comença a ser de manual. És a dir, qualsevol partit o qualsevol organització o qualsevol universitat, davant d'un potencial cas, sap que si esclata o quan esclati tindran un problema greu a comunicar i a resoldre. I per tant, tots es curen molt amb salut.
2: En el sentit que la universitat, ho pot dir la Júlia, costa moltíssim, i t'ho diré ben clar, fins que no els enxampes, moltes vegades no fan res. I fins i tot quan els enxampes, l'expressió és molt col·loquial, però en fi, quan algú ho explica perquè hi ha una denúncia o perquè algun mitjà ho explica, no funciona amb el

0: estic d'acord, no?, amb que el Codi Penal ha de posar el límit en algun lloc, i el límit en aquest país és els 16 anys menys un dia i els 16 anys i un dia, que és aquí no hi ha consentiment, aquí pot haver consentiment, i per tant el delicte es tipifica de manera absolutament diferent. Això, o aquest excés de zel, que a vegades pot passar, pot portar a que estiguem condemnant una persona que no sigui culpable. I això també ho hem vist en aquest país ja. Llavors, entenc que tots estem absolutament sensibilitzats amb que, òbviament, un professor és una persona d'autoritat i, per tant, embolicar-se amb un alumne fa mal d'ulls i pot haver-hi excés d'autoritat, no?, i, per tant, doncs pot haver embolicat aquell alumne sense que l'alumne no vulgui, diguem-ho així, però també pot haver-hi que aquest excés de zel a vegades acusi a persones que realment no són culpables, i per tant crec que hauríem d'aprendre a trobar, no?, aquell punt mig que no condemni a persones que potser no són culpables.
1: A mi, pel punt mig, d'entrada, m'agradaria que els professors no s'emboliquessin amb alumnes.
0: Home, no, això és evident, però serveix
2: anys,
0: per...
2: Sí, no, no,
0: però serveix per professors.
2: Sí,
0: estic parlant en genèric, ja, estic parlant per professors i per no professors.
2: Sí, clar, en aquest cas són 16 anys. Estem parlant d'una alumna de secundària. Crec que uns quants dels de la taula tenim fills d'aquesta edat, vull dir que sabem. Jo a casa meva en tinc 3 que ronden aquesta edat.
0: Sí, sí.
2: Sabem com són la canalla aquesta edat.
0: A mi em sembla...
2: Clar,
0: a mi em sembla molt difícil pensar que una criatura de 16 anys menys un dia no pot donar consentiment, i una criatura de 16 anys i un dia pot donar el consentiment per enrotllar-se amb un senyor. Això és tonto, diguem-ne. El Codi Penal ho resol així, però això...
2: Clar, és diferent. Si aquesta persona de 16 anys s'embolica amb algú de 20, podríem dir... El cas és una mica més, no?
0: Aquí és on entra l'autoritat del professor, que és un model, que és una persona que pot haver enlluernat, que, no?, tot el que sigui. És aquesta la relació complicada, també, professor i alumne. Sí. També és complicada la universitat, professor d'universitat i alumne, malgrat siguin majors d'edat. Però, bueno...
3: Jo crec que amb això passa també com amb els casos de la violència sobre les dones moltes vegades, que és que quan hem creat lleis que protegeixen, i jo crec que els menors d'edat, especialment a l'escola, als instituts, han d'estar protegits, i per tant tu necessites tenir la seguretat de que no pot haver-hi un abús de poder que acabi en una relació que pot ser, diríem, d'assetjament sexual, doncs poden haver-hi aquests pocs casos que a vegades ens posen com l'exemple, no? És a dir, sempre surten les denúncies diguem, que són falses per violència de gènere, i no surten totes les dones que segueixen morint cada any a Espanya després de no sé quants anys de llei de violència contra les dones. Passa el mateix amb això, és a dir, el cas concret, bé, si cal ja serà jutjat o no serà jutjat, ho ja ho veurem. Ara, com deia la Carlota, no?, hi ha també una línia de la moral, és a dir, un alcaldable de ser un professor que pot haver aprofitat la seva situació de superioritat a l'escola per tenir relacions amb una noia de 16 anys, sembla que 16 anys i un dia també volia saber què hi ha darrere. Home, jo crec que evidentment no és una persona que ens hagi de representar.
1: A més, quan deia la Carlota el component polític, no?, del debat que hi ha hagut a xarxes, hi va haver un responsable de comunicació d'Aliança que es va donar de baixa, i l'argument és que considerava que el partit, fent coses com aquesta de prescindir d'aquest alcaldable, estava tenint actituds que ell va definir massa d'esquerres. En fi, jo crec que això no hauria de ser ni d'esquerres ni de dretes, no? El fet de prescindir d'algú així és independentment del partit o la ideologia, però que també allà dins hi ha hagut gent seva que no ho ha acabat d'entendre.
4: Bé, doncs aquest cas, insisteixo, que va esclatar el cap de setmana arran de la decisió primer d'Aliança Catalana i després les explicacions que va donar aquest alcaldable de Figueres, i que després ha generat totes aquestes reaccions que hem pogut llegir i que hem comentat ara amb la Carlota Gurt. Carlota, gràcies. Bona tarda.
2: Vinga, a vosaltres, bona tarda.
4: Passen 4 minuts d'un quart de 4. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
5: Catalunya migdia.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estàs en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències.

0: Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
1: Bon preu i esclat.
2: Aquest estiu, la gran pregunta és...
3: híbrid o elèctric?
2: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
6: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
8: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
9: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients màgics.
10: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
7: I posa la pell de gallina.
11: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: I és que m'heu posat la pell de gallina.
12: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
13: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
14: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
12: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
15: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
12: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: Catalunya migdia.
18: Falten 8 minuts per arribar a 3:45. Seguim al Catalunya Migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Avui acaba el termini per presentar les sol·licituds per acollir-se a la regularització d'immigrants impulsada pel govern espanyol. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha xifrat les peticions en més d'un milió a tot l'estat, fet que avalaria, segons la Moncloa, la necessitat d'aquesta mesura extraordinària. Des de Moncloa no es volen donar xifres per territoris, diguem-ne, no sabem quantes són a Catalunya, sabem l'última xifra que tenia més de per sobre dels 200.000, però no sabem exactament quina és la xifra final. De fet, avui Sánchez n'ha tret pit. Ha justificat per motius d'humanitat, per coherència amb el passat migratori dels espanyols i per raons demogràfiques, és a dir, per incorporar nous contribuents que aguantin el sistema.
19: Y lo hacemos también por inteligencia, porque en un país como todo Occidente que sufre el invierno demográfico, la inmigración, además de las políticas de familias que está poniendo en marcha desde hace ya un tiempo este gobierno en marcha, como decía antes, la inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
18: Però avui el govern espanyol encara ha anat més enllà perquè ha anunciat un pla per integrar aquests milers de persones. És un pla que inclou el foment del català, per exemple, o de la mobilitat laboral. A ningú se li escapa que en aquest punt de la legislatura espanyola, amb la vista posada ja a les eleccions del 2027, si és que no són abans, aquest procés de regularització serà un dels principals cavalls de batalla política entre el govern de coalició i l'oposició de Partit Popular i Vox. De fet, a les últimes hores hem sentit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, desmarcant-se de la mesura amb arguments com aquests.
20: En contra del derecho europeo, en contra del pacto de inmigración y asilo y en contra del reglamento de retorno. ¿Por qué está regularizando a 1.300.000 inmigrantes que han entrado de forma irregular en España cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países? Esos de momento no pueden votar en las nacionales, pero en dos años votarán en las municipales.
18: No sé com ho veieu tot plegat, insistim que són un milió de persones que ja estaven a l'Estat, no és que hagin vingut de fora. No sabem si hi haurà efecte crida o no, però aquest milió ja hi eren.
17: La regularització segurament el que fa, com deies, és donar drets a un milió o pràcticament un milió de persones que estaven vivint a Espanya i que treballaven sense drets, que a més no aportaven, no? Com deia també el president Sánchez, que és un element fonamental en un moment de crisi de l'estat del benestar. Ho hem estat veient aquí, no? L'educació, la sanitat, tenim uns serveis públics que necessiten ingressos i un munt de treballadors sense drets i sense cotitzar. Per tant, era necessari, i jo el que volia dir també és que veiem com això de l'administració, no? La ciència de l'administració que fem a la universitat, que sembla molt avorrit, a vegades és fonamental per garantir drets, perquè quantes vegades ha sortit aquests darrers dies que per culpa de que no hi ha cites a la Policia Nacional, que la gent no obté la targeta física de residència, aquesta intenció legal de donar més drets, no? Política, acaba a vegades en sac buit.
21: Jo crec que era evident que calia regularitzar els drets d'aquestes persones. Crec que durant tot aquest període hem vist les dificultats que han tingut aquestes persones per obtenir la documentació que se'ls demanava, que fins al darrer minut, no? Hi ha gent encara buscant paperets. I crec també, i al final no és una novetat que l'estat espanyol faci regularitzacions, perquè també les va fer Aznar. Vol dir que ara el PP no cal que s'exclami de res, perquè ells també van fer-nes. I al final crec que el que és important, diguem-ne, que tothom entengui, és que és normal que es donguin drets. Al final són gent que estan vivint aquí i que són conciutadans, però també és normal que es donguin deures. És a dir, també s'ha d'explicar aquesta part, no? Jo recordo quan va iniciar aquesta regularització, que vaig sentir una entrevista al delegat del govern espanyol a Catalunya i deia, en fases posteriors haurem de parlar del català. Doncs és evident que s'ha de parlar del català, perquè, no? Tots anem veient el retrocés del català, tots sabem que una part important dels nouvinguts que arriben a casa nostra tenen com el castellà la seva llengua materna i tenen poca necessitat, diguem, de parlar el català, perquè la gent té tendència a canviar de llengua, culpa dels que parlem català, i ells, bé, saben que poden viure aquí sense aprendre la llengua, no? Una cosa que no passaria si se'n anessin a França o si se'n anessin a Alemanya o on fos. Per tant, crec que està bé que donem drets, però també està bé que sapiguem explicar els deures i que expliquem a aquestes persones que han arribat a casa nostra doncs que, bé, que tenim el que tenim perquè paguem impostos, perquè no, que es pot anar a la sanitat pública perquè paguem impostos, que es pot anar a l'escola pública perquè paguem impostos, etcètera.
18: T'anava a dir que segurament s'ha de recordar que tenen deures, i el que també s'ha de fer és canviar les infraestructures, clar, i els drets, perquè és evident que això, clar, ja s'està notant, això no, clar, ve de la regularització, no, ja ve d'abans.
21: No, ja estava saturat abans.
18: I és que el país, clar, està ensenyant totes les seves, clar, costures, vull, clar, dir, els trens van com van, els, clar, serveis de salut van com van, l'educació va com va, perquè efectivament hi ha hagut un augment de població, que aquesta ja la tenim aquí, independentment de si estaven regularitzats o no, però ja estaven aquí, que estaven utilitzant, doncs, això, el transport públic, el metge, els drets socials, etc, i que han ensenyat les costures. I, per tant, si estàs disposat a que es quedin aquí amb tots els drets i tots els deures, has de remodelar els serveis públics com per poder donar servei a una població que ha crescut molt, perquè si no, llavors ja et venen les veus contràries de no, és que no s'hi cap.
21: Perquè, a més, jo crec que, diguem-ho així, com a persones que fa més temps que estem a Europa, diguem-ho així, no? Els hem d'explicar la joia que representa l'estat del benestar als nostres territoris, no? I per tant, han d'entendre que això no cau del cel. És a dir, jo, per circumstàncies de la vida, tinc persones vingudes de fora al voltant i, clar, et diuen, és que al meu país no puc anar al metge com aquí. Dic, ja, però és que el metge no cau del cel.
17: A Madrid tampoc,
21: no?
17: Sí.
21: I una d'aquestes persones, per exemple, amb una, ara perdoneu-me l'anècdota, però una d'aquestes persones amb una criatura malalta que havia estat tractada a Sant Joan de Déu, ara és a Madrid i, clar, quan té visites ve a Barcelona, perquè a Madrid no li donen les cures que li donaven a Sant Joan de Déu. I, per tant, dius, home, doncs, quan t'ho expliquen, no? Jo sempre intento fer-los la reflexió de dir, és que heu d'entendre que aquí vivim molt bé, però això ho hem de cuidar entre tots, no? I tu, que ara vius aquí, també t'has de fer corresponsable, que crec que és molt de ciutadania, no? Al final, tu vius en un lloc, t'has de fer corresponsable del que està passant en aquell lloc i de tot allò bo que té aquell lloc.
0: No, estic d'acord amb tot el que s'ha dit. Si tinguéssim aquí un historiador, ens diria que la civilització humana s'ha construït a base de migracions, des de l'antic Egipte, en fi, a avui en dia, no? A partir d'aquí, doncs, el que heu comentat, no? No estem parlant només de drets humans, que crec que també, i això des del Papa a Càritas ho han recordat, sinó també d'un model econòmic que... ens fem unes certes trampes, no? Perquè diem, no, perquè el model econòmic està basat en la precarietat. En fi, el model econòmic és el que és millorable, segur, però aquesta setmana tindrem la sortida del Tour de França i tindrem... Per què? Doncs perquè el dubte que tenim ara és si aquest any es batrà un nou rècord de milions de turistes a Espanya. I això vol dir que es necessiten mans, i mans que puguin treballar en condicions que no siguin aquests torns d'hores i hores que feien, en fi, que 10 anys enrere es feien, no? De qualsevol manera. Per tant, la gent que estigui aquí ha de poder treballar en condicions. Hagin nascut aquí o portin aquí 2 anys. Això una. Dos, de la frase que has posat del Feijó, a mi m'ha creat l'atenció aquest afegitó que està fent el PP darrerament, que és vincular-ho a un interès electoral del PSOE, quan primer...
18: També amb la llei de nets, sí, aquesta llavors, llei que dona drets anava, als descendents
0: anava,
18: d'això.
0: Anava aquí. Això és enganyar la gent. És a dir, aquesta gent acabaran votant en algun moment i votaran a les municipals, però les properes generals... siguin 1 milió, siguin 600.000, siguin 700.000, donant per fet que tots votessin i donant per fet que tots votessin al PSOE, no podrien votar. Per tant, fer aquesta música, aquesta cantarella permanent, no, em sembla que és irresponsable. I la llei de nets, que és els que són descendents de gent que va marxar del franquisme, fugint del franquisme, alguns per salvar la vida directament, quan es va tramitar aquesta llei, perquè ve de la llei de memòria històrica, el PP no va dir res. De fet, el PP ha viscut, ha fet sempre molta campanya a Galícia, per exemple, el propi Feijó, en el vot exterior, el famós vot dels gallecs, no? de Fraga. A banda de que voten un 10%, també és pressuposar que tota aquesta gent, que en realitat el que volen i tenen dret, és... un passaport europeu, perquè al final el que tens és un passaport espanyol i, per tant, un passaport que t'obre moltes portes, es dona per fet que, a més, aniran tots a votar massivament, cosa que no passarà, perquè no passa ara amb els que tenen el dret a votar de fora, i, a més, tots aniran a votar al PSOE, cosa que tampoc passarà. Llavors, el que sí que ha passat és que Vox va començar a parlar de tupinada i el PP, que és un partit que hauria de ser responsable, que és un partit que aspira a governar aquest país i, a més, ho pot fer, el que hauria de frenar és coses com aquesta. És a dir, jo, en fi, el que li demano al senyor Feijó és que es tregui el barret de paper de plata.
18: Sobre el que hem sentit de Feijó, ha parlat del dret europeu, perquè ara la partida es podria jugar als tribunals europeus. El Tribunal Suprem té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes del Partit Popular contra aquesta regularització d'immigrants. I abans de resoldre aquests recursos, ha obert la porta a demanar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el procés pot xocar contra el Pacte d'Immigració i d'Asil Europeu. De tot plegat, en volem parlar amb en Quim Claveguera, que és advocat i diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP. Quim, bona tarda.
1: Bona tarda.
18: Comencem amb això últim. Quin risc hi ha que la justícia acabi tombant aquest procés de regularització d'immigrants?
1: A veure, jo no sóc un expert en aquest tema, en aquesta matèria del, diguéssim, de prejudicialitat que s'ha enviat o que es pretén enviar en el TJUE, i per tant quasi bé, a més només he pogut llegir els titulars que heu publicat la premsa, però si seguim els últims exemples coneguts de qüestions que s'han fet en el TJUE, i la que em ve en el cap són les que hi ha hagut amb persones vinculades amb el procés, ha sigut una qüestió que ha durat anys, per tant no hi veig una resolució solució ràpida en aquesta qüestió que el Tribunal Suprem planteja. Crec que seria important saber quins terminis són els que hi haurà en aquesta proposta i quan pot haver-hi una resolució el dia que arribi en el TJUE perquè s'hi pugui pronunciar. Jo, si segueixo el poc que conec d'aquestes matèries en el TJUE, crec que en menys de 2 anys això no ho tindrem. I, per tant, d'aquí 2 anys aquesta gent que s'ha acollit en aquesta regularització no solament tindràs el permís concedit, sinó que ja estarem amb una renovació. I veig molt difícil, que, per no dir impossible, que hi hagi alguna resolució europea en el sentit de que se'ls retirin els drets. En tot cas, m'imagino més que podria haver-hi un advertiment en el govern espanyol respecte a com ha legislat que no afectarà els drets que puguin haver-hi.
18: El govern espanyol recorda que el Suprem va desestimar aplicar mesures cautelars per aturar el procés abans que comencés. Això pot donar pistes del que pot passar o és independent i no té res a veure?
1: Jo crec que deu ser independent completament. És a dir, en el seu moment, quan es va veure les mesures cautelars, inclús va haver-hi pànic per part de molts ciutadans estrangers que s'estaven acollint en aquest procés de regularització, perquè van veure per xarxa gent que deia que es presentés a l'expedient abans que el Suprem ho veiés, si no quedarien fora. No? Des de l'advocacia sempre vam defensar que això no seria així, és a dir, si hi havia unes mesures cautelars afectaria a tothom, hagués presentat o no hagués presentat el procés, i que veiem difícil, davant del contingut dels recursos presentats, que aquestes mesures prosperessin. No? Així va ser, no van prosperar les mesures cautelars, i hem arribat a l'últim dia de presentació i la majoria, per no dir quasi tots els expedients, estan presentats i amb moltes admissions a tràmit i amb bastantes, i a dia d'avui, resolucions favorables.
18: El govern espanyol dona la xifra del 1 milió de sol·licituds, per sobre del 500.000 que es calculava quan es va presentar la regularització, però no el dona territorialitzat. No sabem quantes d'aquest 1 milió hi ha a Catalunya. Des de l'ICAP teniu dades d'aquí de Catalunya?
1: No, és impossible saber-ho, almenys amb les dades que tenim. Jo sí que us puc dir que a dia d'ahir, que és quan vam presentar l'última sol·licitud en el despatx, estàvem sobre el 1.340.000 sol·licituds.
18: A tot Espanya.
1: Per tant, a tot Espanya. Per tant, si ens movem amb els percentatges habituals, doncs entre 150 i 200 poden ser a Catalunya o a la província de Barcelona.
18: En les últimes hores hem parlat molt del coll d'ampolla que hi ha a la Policia Nacional per prendre les empremtes digitals dels sol·licitants, un pas necessari per acabar el procés. Ha millorat aquest coll d'ampolla? S'ha resolt? Continua sent un problema?
1: No, cada vegada és pitjor i a més no veiem mesures. És a dir, des de fa 3 mesos s'està produint aquesta dificultat per trobar cita d'empremta per tots aquells tràmits previs a la regularització extraordinària. No estem parlant de que s'hagin creat amb la regularització extraordinària, sinó que tots aquests procediments que ja existien i que estaven en tràmit i que ha arribat una resolució favorable, doncs la gent hi ha ciutadans estrangers que, tot i tenir concedit el permís, fa 3 mesos que busquen una cita d'empremtes per obtenir la targeta d'identificació d'estranger necessària per fer una vida completament normal, poder viatjar per Europa, etc. I no veiem que se solucioni. Veiem inclús actituds de dir, bueno, estem demanant que ens enviïn gent des de la delegació del govern de Barcelona. Però la sorpresa és que vindran ara, doncs això, 100, 150, 200.000 persones que hauran de demanar amb una targeta d'identificació d'estranger i fer la cita d'empremtes, més tots els que portem de retard dels procediments normals, i no veiem que l'administració tingui previst de com solucionar-ho, ni s'està dient com es solucionarà.
18: Aquells immigrants que no hagin pogut complir tots els tràmits i que estiguin pendents d'aquesta cita i tot plegat, en quina situació queden avui que s'acaba el termini?
1: A veure, la regularització tenia un període fixat que acabava el 30 de maig. Per tant, tots aquells que puguem tenir dret a acollir-se a la regularització no l'hagin presentat, doncs perdran l'oportunitat de regularitzar-se conforme les normes d'aquesta regularització. Sí que és veritat que en el reglament d'estrangeria, llei d'estrangeria, es preveu que aquelles persones irregulars puguin acollir-se amb un altre procediment d'arrelament, que bàsicament és aquell que al cap de 2 anys d'estar visquent a Espanya, doncs et permet, amb diferents circumstàncies, obtenir un permís de residència.
18: Heu detectat efecte crida, com alguns contraris a la mesura preveien que hi hauria, o no?
1: A veure, nosaltres no tenim les dades, és molt difícil de veure-ho, i per tant podríem parlar d'opinions personals. En aquest cas, la meva opinió personal és que difícilment des que es va aprovar el procés pot haver-hi hagut un efecte crida important. Sí que és veritat que la meva opinió és que des que es va admetre a tràmit la iniciativa legislativa popular de regularització fins que finalment s'ha aprovat aquesta regularització, sembla ser que sí que han arribat molts més estrangers a Espanya.
18: Doncs és el Quim Claveguera, és advocat, diputat responsable de la Comissió d'Estrangeria de l'ICAP. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
18: Bona tarda. No sé com ho veieu, doncs, Júlia.
17: La regularització, com dèiem abans, és un procés que el que busca és ampliar drets, no?, de treballadors i treballadores que ja estaven a Espanya i que no tenien els seus drets reconeguts. I, en canvi, jo volia dir que el Pacte Europeu de Migració i Asil és just el contrari. És una aberració, des del meu punt de vista, en el sentit dels drets humans. Facilita l'expulsió de persones que fugen de situacions humanitàries límit i legalitza i, diríem, fomenta la col·laboració amb tercers països en camps de detenció a l'estranger de migrants, on s'han demostrat vulneracions molt greus dels drets humans reiterades. Per tant, espero que no prosperi aquest intent a través del Suprem, segurament de determinats poders també, no?, que últimament n'hem parlat molt, de frenar la regularització fent servir les instàncies europees, però per altra banda també celebro que s'adonin que la intenció és molt diferent la de la regularització d'ampliar drets que la del Pacte Europeu, que el que busca és restringir drets i, per mi, una política racista i xenòfoba institucionalitzada.
0: Pel que deia, però el Quim Claveguera, no?
18: Sí.
0: No suposaria a la pràctica, no?, la decisió del Suprem, encara que ho porti la justícia europea, a la pràctica no suposaria deixar en cap mena de llim legal...
18: Sí, perquè la resolució vindrà com d'aquí a 2 anys aproximadament, que segurament ja tindrien tots els drets i que se li feia difícil, deia el Quim Claveguera, doncs veure un tribunal europeu prenent drets.
0: És que això és el que
18: europeus.
0: Em sembla que és la clau, no? De que més enllà de que hi hagi aquesta pugna jurídica, que evidentment jo ni idea si el Suprem pot fer-ho o no, l'important és que si hagués de paralitzar, doncs paralitzi, o si ha de continuar, però no deixar aquesta gent sense saber exactament en quina situació legal estan. I després, quan comentava les dificultats per fer tramitar tota la paperassa, és un exemple del que dèiem abans dels serveis que no estan preparats. És a dir, quan tu decideixes posar en marxa aquesta regularització extraordinària, que a més fa temps que se'n parlava, de fet, crec que era Podemos que va ser una de les exigències que va posar a l'inici de legislatura, tu això no ho decideixes d'un dia per l'altre. A més, ho has parlat amb la patronal, ho has parlat amb... El que no pot ser és que hi hagi ONGs, com passa amb l'ingrés mínim vital i amb altres prestacions també, no?, que hagin d'estar fent la feina que no està fent l'administració. Nosaltres vam treure el reportatge d'uns joves, crec que, parlo de memòria, crec que eren de Campdevànol, però crec que eren d'allà, que s'havien inventat una aplicació, una app, per facilitar a la gent que estigués intentant recopilar tota la informació, tota la paperassa, per poder veure què li faltava, què necessitava. Una cosa que deia que això ho hauria d'haver fet, ho han fet ells pel seu compte i per intentar ajudar, no? Però una cosa que hauria d'haver fet l'administració. Llavors, quan diem què ha de fer l'administració, quan diem, no?, paguem els impostos, doncs perquè l'administració funcioni, també a Madrid, els impostos s'haurien de pagar perquè l'administració pública funcioni, no per anar privatitzant serveis, però que un cop poses en marxa processos com aquests, puguis garantir-te que no serà una cursa com la que està sent o ha estat fins ara, no?, perquè ja s'acaba.
21: Jo crec que això és un exemple més de com hauríem de facilitar que l'administració s'acostés a la ciutadania, no? Aquests dies, si anaves a qualsevol ajuntament i veies una persona demanant papers, li deien, clar, és que tu has de descarregar aquí. No, perdoni, és que jo a casa meva no tinc ni ordinador. No? Vull dir, això és un exemple tonto, però no és tan tonto, perquè hi pot haver moltes persones que a casa seva, per nosaltres és molt habitual tenir ordinadors a casa, però potser perquè hi treballem, perquè els fem servir com a eina de feina, etc etc. Però potser per molta gent això no és tan habitual. I, per tant, aquesta desconnexió, no? Entre la ciutadania i l'administració, que és la que t'ha de donar els papers que tu necessites per fer la regularització, doncs segurament hauria hagut d'evitar-se o almenys facilitar-ho i que no siguin les ONGs, com sempre, que hagin de resoldre la cosa, no? L'altra cosa és aquesta última cosa que deia el Quim Claveguera, que és el tema de l'efecte crida que li demanaves, Òscar. Jo crec que per la documentació que demanaven, l'efecte crida és molt difícil que tingui cap, diguem-ne, resultat, en el sentit de que amb els papers que la documentació que els hi demanaven han de ser persones que faci temps que estan aquí i que, per tant, és molt difícil que algú que hagi arribat fa un mes pugui entrar en un procés com aquest i, per tant, es tracta de dir... Escolta'm, no és que estigui venint més gent perquè aquest procés de regularització s'ha posat en marxa, sinó que el que estem és donant drets a les persones que ja estan treballant aquí i que tenen en moltes ocasions situacions molt complicades.
0: Clar, la Meloni, quan li, en una reunió d'aquestes a Brussel·les, expliquen els companys que fan informació de política europea, que li diu a Sánchez, per què fas això, vas en contra del que estem fent tots, no? Quan a Itàlia també hi ha hagut regularitzacions, perquè el discurs polític va en el sentit contrari del que està fent, no només, en aquest cas, l'extrema dreta de Meloni o la dreta, és que va en contra del discurs de la mal anomenada socialdemocràcia nòrdica o fins i tot el que van fer els laboristes fins abans d'ahir al Regne Unit, ja veurem què fa el nou, no? Llavors, és cert que Sánchez amb aquesta regularització políticament ha anat en el sentit contrari del que està anant la gran majoria de la Unió Europea. Jo vull pensar que ho està fent bé en aquest cas és Sánchez. Ara, com deies tu, això d'anar acompanyat d'una sèrie de reformes estructurals dels serveis per poder funcionar en condicions per tothom.
18: I un reforç de les infraestructures i dels serveis públics, perquè, clar, si hi ha més gent, necessites més serveis públics, perquè és que si no col·lapsaran.
21: Per tant, i que Sánchez al final ha fet servir també l'argument econòmic, cosa que, diguem-ne, hauria de pensar...
0: La patronal,
21: sí,
0: ho va demanar la seva.
21: Hauria de pensar que ell, diguem-ne, podria fer servir molts d'altres arguments abans que l'econòmic, no? I ell ha acabat dient és que el PIB ha pujat precisament perquè aquesta gent són aquí, no?
2: Ho va fer Merkel en el seu moment, no? És a dir, ja no és una qüestió d'esquerres o dretes, és que...
21: No, però vull dir que jo, no? Podríem pensar que Merkel i Sánchez no...
2: Totalment, sí,
21: no tenen
2: sí.
21: gaire a veure i han fet servir el mateix argument.
18: D'aquí a 14 minuts seran les 4. Tenim patent un bloc de publicitat, la fem ara i després més coses.
3: Catalunya migdia.
22: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
24: Evitem el soroll.
25: Ens allunyem de les estridències.
24: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
25: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
26: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
24: Un informatiu sense presses.
25: Per donar context als grans titulars.
26: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
27: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
28: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
27: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
29: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
30: Estan encantades.
27: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
3: Catalunya migdia.
18: D'aquí a 12 minuts seran les 4. Seguim amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. El dia en què la jutge ha citat a declarar la terapeuta Júlia L. perquè creu que pot ser un testimoni clau perquè tractava la mala relació que hi havia entre els dos Andic, pare i fill. La jutgessa de Martorell que instrueix el cas Andic va escriure en la seva interlocutòria que Jonathan Andic tenia obsessió pels diners i que això perjudicava la relació que tenia amb el seu pare. La terapeuta hauria jugat un paper en aquesta relació econòmica, ja que va intercedir a favor que Isaac Andic donés al seu fill una gran quantitat de diners perquè iniciés en solitari negocis personals per allunyar-se de la poderosa marca tèxtil que havia aixecat el seu pare. Els Mossos ja van analitzar els missatges de la terapeuta, que sostenen aquesta versió de la seva relació amb Isaac i Jonathan Andic. Una investigació, la de la policia catalana, que el detectiu de Método 3, Francisco Marco, contractat per la família, va posar en dubte fa pocs dies en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Existe un policía, no los Mossos d'Esquadra como institución, que tiene lo que se llama un sesgo de confirmación. Que lo que quiere ver, lo que él piensa que va a ocurrir sistemáticamente. Es lo que ha ocurrido en este caso con un Mosso d'Esquadra que no es novato, pero que sí es el primer caso importante que lleva.
18: Doncs precisament al mateix programa, al Matí de Catalunya Ràdio, avui el director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha defensat la investigació dels Mossos i ha respost a aquestes declaracions de Francisco Marco.
5: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser doncs unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
18: I és que aquest cas continua tenint tot de serrells que fan molt llaminer poder estirar-los. Ara aquesta picabaralla entre la defensa, perquè al final Francisco Marco està contractat per la defensa, i Josep Lluís Trapero defensant la feina que han fet els Mossos d'Esquadra en tota la investigació, que veurem que és el que acaba decidint el jutge.
0: La meva opinió sobre Paco Marco me la reservaré, però en altres casos, per exemple, el de la víctima d'Alves i altres, doncs ha demostrat com treballa. Em sembla curiós que moltes vegades, o el que hem vist fins ara, no? Doncs que es passegi per platós abans de que aquesta informació hagi estat vista i analitzada i per tant declarant en seu judicial, no? Que no ha passat. Tres, aquí al final, doncs, en fi, hi ha una estratègia de la defensa, que és la d'intentar demostrar en els mitjans de totes les maneres possibles que el Jonathan Andic és innocent, no? I hi ha la investigació dels Mossos que intenta demostrar, doncs, que hi ha indicis per pensar el contrari. I després estem als mitjans, no? Que som els que podem, en aquest cas, jugar un paper o un altre, sabent que aquest cas es jutjarà amb un tribunal popular, per tant, que hi haurà 9 persones que, tal com estan anant les coses, quan se les seleccioni, quan sigui, que falta molt, no? Doncs probablement, quan s'asseguin allà, ja tindran una idea preconcebuda de si aquest senyor és innocent o no innocent en funció de tot el que ha anat escoltant, veient o llegint als mitjans. Per tant, als mitjans tenim dues opcions: ser mínimament responsables i, per tant, intentar aportar les informacions que sí que siguin rellevants per la causa, no? Per exemple, doncs la declaració d'aquesta senyora, les declaracions judicials són rellevants, la declaració d'aquesta terapeuta, si acaba declarant que crec que sí, doncs és rellevant, i després hi han coses que són més morboses, com, no sé, com la trucada, que no crec que no aporta res més enllà del morbo d'escoltar un senyor que està en una situació vitalment molt complexa i, per tant, que està fent una trucada a emergències. Ja està, jo crec que això serà llarg i, per tant, estaria bé que entre tots poséssim una mica de seny, des dels advocats als Mossos i, en última instància, nosaltres, que som els que hem de traslladar aquesta informació a la ciutadania. I poc més.
17: El conjunt del cas, Andic, quan van sortint informacions, moltes vegades em fa pensar en aquella dita de era un home tan pobre, que només tenia diners, no? Perquè la veritat és que jo no sé què va passar, em sembla que són coses que segurament no haurien de transcendir d'aquesta manera als mitjans, sinó que s'hauria de deixar treballar a la justícia i a la investigació policial, però en qualsevol cas veient tanta gent que pateix per pagar el lloguer, per omplir la nevera, les informacions que surten sobre baralles entre familiars per milions d'euros em semblen realment totalment desconnectades del que a mi sembla una relació normal entre pare i fill.
21: és desconnectat, és evident, de la vida que tenim els comuns mortals. És evident que els mitjans han de tenir responsabilitat, però és, jo crec que en aquest cas és inevitable, no? És a dir, és la família que és, i per tant sempre hi haurà algú que vulgui sucar i pa, no? Deixeu-me res, dues coses. Avui hem sentit 50 vegades que avui declarava com a testimoni la terapeuta, no? Terapeuta que sembla que és molt important tant per la jutgessa com per la fiscal, però terapeuta que no està col·legiada, que no té cap titulació, que aporta la seva germana, perquè també resulta que estava ficada en el lío de la teràpia a les dues persones, i per tant això és inevitable, diguem-ne, que tots pensem una mica que és un sainet, no? Senyora que sembla que també va parlar dels diners que l'un li donaria a l'altre. Home, ser terapeuta és una cosa bastant més seriosa que això, no? Sí, perdó, eh? És a dir, en un país que volem parlar de salut mental, sí. Tenir com a exemple aquesta senyora de terapeuta em sembla un flac favor. I crec que s'ha de dir amb totes les lletres, perquè aquesta senyora que es dedica a la gent amb possibles de Barcelona, doncs, no sé, segurament té un problema, que és testimoni, i no pot mentir, perquè no està imputada, no està investigada. Per tant, bé, veurem què en surt d'això, que segurament ho sabrem, també, però jo crec que cal dir, no?, que quan una persona té un problema, òbviament el problema és seu, quan una família té un problema, el problema és de la família, i cal resoldre'l, crec, amb professionals seriosos. I aquesta senyora, sense conèixer-la de res, i potser estic fent un judici gratuït, però sense conèixer-la de res, no em sembla una professional de la salut mental i de la teràpia seriosa.
18: És un ingredient que li faltava a la història. Bé, per ser de guió de pel·lícula de sèrie,
21: sí,
18: B,
21: sí,
18: o
21: però,
18: de llibre d'aquests de best-seller, perquè hi ha la terapeuta que maquina i que mou els
21: que
18: fills d'una família.
21: Com que jo fa molts anys vaig estudiar psicologia i durant un temps de la meva vida em vaig dedicar a orientació professional per persones adultes i estava col·legiada, no? I per tant saps el paper que tenen els col·legis professionals. Em sap greu, però ho havia de dir, perquè és forma part, diguem-ne, d'aquest sainet.
0: És evident que el cas té interès rellevant perquè és la família que és i perquè les circumstàncies són les que han estat i perquè després d'una investigació molt discreta per part de la policia, doncs s'acaba arribant a la conclusió que s'arriba per iniciar aquest procés judicial, no? Que aparegui aquesta senyora, doncs, és un afegitó que ve de part de la defensa, de la fiscalia, de la jutgessa que l'acaba cridant a declarar. Per tant, jo crec que el que és important és diferenciar entre que aquesta senyora, doncs, ha aparegut allà i té un interès presumptament rellevant per la investigació
21: per
0: judicial,
21: la jutgessa,
0: i per tant serà interessant veure què diu avui, no? Després podem debatre, com tu fas molt bé, doncs, diferenciar entre el que podria ser un intrusisme
18: el paper que hauria de fer o no, que no, no?
0: I quan tu deies, Júlia, els problemes no són aquests, sí, però bueno, tots hem vist Succession, tots hem vist aquestes coses. A partir d'aquí, el que sí que crec és que hauríem d'intentar calmar-nos tots una mica, perquè aquests carrusels permanents en alguns programes de tele o en alguns mitjans, entrant, no, 20 vegades la mateixa imatge, que no aporta res, més enllà de que, en fi, dona molta audiència,
21: sobretot,
0: les coses sobretot, com siguin, no?
21: Per sobretot, tant, Neus, pel que tu dius, és a dir, això ho jutjarà un jurat popular.
0: Clar, és que aquí està tant, la clau que jo crec que hem d'explicar a la gent. O sigui, l'estratègia de la defensa, o fins i tot la dels propis Mossos, o la Fiscalia, no és gratuïta en aquest cas d'anar omplint d'informacions més o menys interessants, sinó el que estàs intentant és guanyar el judici ara, amb un judici paral·lel, que havíem quedat que això no ens agradava.
18: Però és inevitable quan és un cas tan mediàtic com aquest.
0: Sí,
18: és
0: a dir, es pot fer millor o pitjor.
18: Sí, clar, però ja pretendre que algú no jugarà totes les seves cartes en un judici en què s'hi juguen tant, que és tan mediàtic, que genera tanta expectació i que la prova les tenim cada dia, la gent està consumint de manera voraç i pendent de tot el que passa, però ho consumeix la gent i els nostres entorns. O sigui, els que tenim família et demanen per això, no et demanen per la regularització d'immigrants, pels pressupostos, ni et demanen per si hi haurà eleccions o no.
0: Ara ens aniríem a la facultat de si consumeixen el que els hi donem o els hi donem el que volem que consumeixin.
18: No, és un gran... Sí, sí, però hi ha de tot una mica aquí, eh? I en aquesta època en què els mitjans hem perdut el monopoli de la informació que arriba a la gent, doncs clar, tothom ens hi hem d'adaptar, i per tant és un tema que és molt cridaner i que, insisteixo, ja només li faltava un altre ingredient, això, de pel·lícula de sèrie B, que és, no, la terapeuta que influeix en algú poderós perquè tingui mala relació amb el seu pare, si és que això és així, perquè de moment és el que semblaria i és presentament. Que
21: amb aquestes teràpies que són... que són més a saber
0: què. No es mereixen el nom de teràpia,
21: no mereixen, segur que és que...
18: Promet moments de glòria tot plegat, és a dir, que no haurem d'estar pendents a veure què és el que ens surt d'aquest judici, de les diferents informacions i de les reaccions dels uns i dels altres. Per tant, les pròximes setmanes i mesos n'estarem pendent de tot plegat. Neus Tomàs, Júlia Miralles i Mònica Sabata, gràcies a totes tres. Al final no hem pogut parlar d'aquesta petició que també tenia molt de suc de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, que li retornin el passaport perquè vol acompanyar perquè Pedro Sánchez a una cimera. I com qui no vol la cosa, en el seu escrit li diu al jutge: no li cal patir, que aniré amb escorta. Que ja sabeu que el jutge, una de les raons que va donar per retirar-li el passaport és que igual l'escorta l'ajudava a fugir.
0: La cimera home, si s'escapa d'una cimera de la OTAN, és
21: Hi ha la graduació, també, no? Hi ha l'altre component de la graduació, no? Em sembla?
18: També, sí, també té una coses. Filla que es gradua a Londres i, per tant, vol anar-hi també. Però bé, en tot cas, la petició aquesta, i ja l'afegit aquest de, com que vaig escortada, com l'hem dit vostè, que no se'n refia dels escortes, que sàpigui que m'acompanyaran bé. Neus Tomàs, com deia, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a les tres. Fins la pròxima.
0: Adéu.
21: Bona tarda.
18: Queden, 30 segons per arribar a les 4, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimarts a tothom.
27: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Ràdio d'Esvern.
2: Ens agrades tant tu.
3: Smooth.

0: Smooth Jazz Club.
1: Ai, doncs Glòria, Ariadna, Aleix, que per molts anys ho pugueu celebrar, una abraçada, un petó molt fort.
2: Igualment, i bones vacances.
1: Que conovell, gràcies. Fins la temporada que ve.
3: D'acord.
1: Sí, eh?
3: És que jo em vull fer l'interessant, com el basses?
1: Doncs contesta'm al setembre.
3: Val.
1: Butlletí.
4: Heu parit jo.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
6: Bona tarda, us informa Marc Güell. Notícia que acabem de saber, revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt casos sobre atletes transgènere i finançament electoral. Última hora des de Washington, Oriol Serra.
7: Bona tarda. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, el Tribunal ha defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
6: Més notícies, Maria Costa.
8: Els experts avisen que la justícia europea pot tardar anys a pronunciar-se sobre el procés de regularització de persones migrants. L'advocat i responsable de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio després que el Suprem hagi obert la porta a portar el procés a Europa per paralitzar-lo.
9: No hi veig una resolució ràpida. Crec que en menys de 2 anys això no ho tindrem. I, per tant, d'aquí 2 anys, aquesta gent que s'ha acollit en aquesta regularització no sols tindràs el permís concedit, sinó que ja estarem amb una renovació. I veig molt difícil, que per no dir impossible, que hi hagi alguna resolució europea en el sentit de que se'ls retirin els drets. En tot cas, un advertiment en el govern espanyol.
8: Avui Pedro Sánchez ha anunciat un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària.
6: La terapeuta de la família Endic ha declarat davant la jutge que investiga la presumpta participació de Jonathan Endic en la mort del seu pare, el fundador de Mango. La magistrada creu que el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si va haver influència de terceres persones. Mentrestant, els 2 excursionistes que van trobar Jonathan Endic després de la caiguda han testificat que el van veure en estat de xoc.
8: Creix la quantitat de diners que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola. Entre els grans deutors al Ministeri d'Hisenda hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán o l'expresident del Barça, Joan Gaspar. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya l'encapçala un empresari poc conegut, Josep Faraggi.
6: L'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. Ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de 2 restaurants propers. Fa temps que l'Ajuntament alerta del mal estat de la muralla que depèn de l'estat. Tossa de Mar, Núria Paraire.
10: Bona tarda. Un informe tècnic de l'Ajuntament va alertar del mal estat de la part superior de 2 torres. Per això es va decidir col·locar-hi malles protectores. A la torre d'Escodolà es va posar sense problemes, però a la torre de Ses Hores es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
11: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
10: Com a solució provisional es posarà una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, i això permetrà obrir les 2 terrasses tancades. Núria Pereire, Catalunya Ràdio, Tossa de Mar.
6: Els esports, Sònia Oleart, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, Marc. El Barça i el Mónaco han arribat a un acord per al traspàs d'Ansu Fati. El Mundial a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11 de la nit, França, Suècia. Ja a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. Ja són a vuitens de final el Marroc, el Paraguai i el Brasil. N'han quedat fora Alemanya, els Països Baixos i el Japó. El Barça de femení ha confirmat la sortida de Salma Parayuelo. La davantera aragonesa no ha acceptat la proposta de renovació del club blaugrana. El Barça de bàsquet, per la seva banda, segueix amb la renovació de la plantilla i avui han fet oficial les marxes de Miles Norris, Miles Cale i Willy Hernán Gómez. Tots tres acaben contracte aquest 30 de juny. També marxa el base Juan y Marcos, tot i tenir un any més de contracte. El Barça obrirà el 2 de juliol el termini d'adquisició del passi de temporada 2026-27 per als socis i sòcies no abonats en passi de temporada la temporada 2025-2026. I en bàsquet, el tècnic català Pedro Martínez deixarà el València Bàsquet i anirà al Madrid. Pedro Martínez vol provar l'experiència de dirigir un equip gran.
5: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Cinc i sis de la tarda, avui, 20è capítol de la gestoria d'emocions. Aquest espai on cada 15 dies, al llarg d'aquest curs, el Cristian García ens ha ajudat a superar les adversitats, a convertir-les en oportunitats. Una secció habitual on ara tocaria presentar un concepte, un convidat, però som l'última setmana de programa i avui hem decidit fer-ho una mica diferent. Cristian García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Què has pensat? Què has preparat?
2: Mira, m'ha semblat interessant tenir en compte que som a punt de baixar
1: la persiana.
2: Sí, la persiana, la paradeta. Doncs fer un viatge, no? Fer un resum des del mes de setembre, una mica repassar els 19 conceptes i els 19 protagonistes que han anat passant en aquesta gestoria d'emocions. Què et sembla?
1: Home, em sembla fantàstic perquè, clar, hem gestionat emocions. T'ho pregunto a tu primer. Tu com ho has viscut, això de gestionar tantes emocions?
2: Mira, per mi ha estat molt gratificant. Quan ens vam plantejar tu i jo la possibilitat de fer aquesta secció, vam dissenyar un espai que fos un espai més de reflexió que no pas un espai d'autoajuda, no? I em sembla que això de relacionar un concepte com una eina per superar l'adversitat amb un protagonista que ens ajudés a donar resposta a aquelles difícils preguntes que se'ns plantegen quan apareixen algunes adversitats, em sembla que ha estat realment molt gratificant i hem complert una miqueta amb l'objectiu.
1: Hem fet justícia, no?, al títol de la secció.
2: Home, potser això és una mica
1: pretensiós, no? No t'ho pregunto, t'ho afirmo.
2: Però, mira, jo el que sí crec és que el que hem aconseguit és interpel·lar la nostra audiència i que es posés una mica en el lloc, no només del concepte, sinó també del protagonista de cada 15 dies, perquè allò que ells explicaven, doncs els hi semblés que els hi sonava, en tant que tothom segur que ens està escoltant ha superat adversitats.
1: Hem fet exercicis d'empatia, no?, cada 15 dies. Deies que vols fer un viatge, doncs per on comencem el viatge?
2: Doncs podríem començar pel primer dels protagonistes, que jo em sembla que és exactament el paradigma del protagonista, el referent, en tant que és teòleg, que és filòsof, i que respon a una experiència de vida que té molt a veure amb la gestoria d'emocions i ens va donar moltíssimes eines per superar l'adversitat. Estic parlant de Francesc Torralba.
3: Jo crec que fer-se gran és aprendre a viure amb preguntes que no tenen resposta. És a dir, de vegades les volem respondre totes i amb molta rapidesa. En canvi, jo crec que la maduresa és dir, mira, això jo no sé com respondre-ho, m'ha passat, no volia que em passés, però la pregunta és, ara, quin aprenentatge faig d'això que m'ha passat? Que era l'últim que em volia passar? A l'Oriol,
2: Oriol, Oriol, Oiro. Amb el Francesc Torralba hem parlat del concepte de l'adaptació i ens explicava que era molt difícil adaptar-se a la mort d'un fill, com ell va patir, no? Però també va dir que el que no és tan difícil, possiblement, és, segons el professor Torralba, assumir-la, tot i que costa moltíssim temps.
1: Home, vam començar molt fort, no?, perquè era un personatge amb una història molt dura, molt contundent, però que també es feia escoltar. Al cap de 15 dies et vas trobar amb la Carme Elias.
2: Sí.
1: Vam passar de l'adaptació a l'acceptació.
2: Sí.
4: No, els amics han anat desapareixent.
2: Sí?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí, jo no sé...
2: Potser no eren amics.
4: Sí, eren amics. Eren amics, però la vida... Estem parlant de coses que han passat fa un temps ja i tothom té la seva vida. Tothom té la seva família. Tothom té els seus problemes. Tothom té... Clar, tu ja no estàs entrant, anant i vinguent amb allò. Tu estàs a casa teva amb lo teu. Llavors, les amistats, per molt fortes que hagin estat, van desapareixent.
1: Et va ser també colpidor.
2: A mi em va espantar molt aquesta resposta d'inici, i en canvi després em vaig adonar que era d'una elegància tremenda, no?
1: Bé, ho ha acceptat.
2: Sí, sí.
1: Ho ha acceptat, sí, sí. Que forma part del procés, no?
2: Sí, sí.
1: Hem tingut, a més, tot tipus de personatges, perquè sentíem, doncs, una actriu com la Carme Elias o un pensador com el Francesc Torralba, i després atletes com l'Helena Congost, aquesta atleta paralímpica, o la Maria Petit, una corredora cega, però a mi dels que em va commoure més va ser aquesta conversa de tu a tu que vas tenir amb un amic teu, amb el Sergi Mas.
5: I des del dia de l'ictus, pues,
1: tinc un xat amb els meus fills, vale? On cada matí i cada nit jo els dic adeu. Jo els dic adeu, no pel que pugui passar, perquè potser a partir d'això he reforçat una cosa que ja potser no calia, però tinc molt reforçada, que és la vinculació amb els meus fills, perquè immediatament de que em passés això, ells tres es van organitzar com les formigues que van una amb una i tal, tal. Em venia a l'hospital, però què heu fet? Quina organització russa heu fet per venir-me a veure? I és veritat que quan veus una mica les orelles al llop, dic, ostres...
2: Sí, va ser una conversa molt íntima, molt franca, molt de tu a tu, com tu dius, perquè va ser una conversa entre dos amics. Hi ha un moment, fins i tot, que ell s'emociona parlant dels fills, no?
5: Moltes confessions t'han fet aquesta temporada. Va, alguna altra cosa que vulguis destacar del que t'ha passat?
2: Doncs mira, un dels protagonistes que més em va agradar i que, a més, més impacte ha causat, sobretot des de la primera de les respostes, va ser Andy Triestrueta, l'Andreu.
6: Els metges d'aquella època, ara ja no, però els d'abans, li deien a la meva mare, a l'hora de referir-se de parlar de mi, em va dir, sisplau, abrigui'l, que passarà molt fred i que sàpiga que el seu fill serà, és un vegetal. En aquella època, que encara no hi havia res per nosaltres, se'ns deia que érem mongòlics, subnormals, i això, a més, a la meva mare, dient que jo seria poc més que un vegetal.
5: Clar, és que sents aquestes frases molt, molt impactant. T'ha costat molt trobar un concepte per cada concepte? Perdó, un concepte per cada personatge?
2: Més que a mi, jo crec que qui li ha costat és a la Carla i a la Dolors. Però sí que tenia bastant clar quins eren els conceptes i quins eren els protagonistes, tot i que t'he de dir que hi va haver un dels protagonistes, una de les protagonistes, concretament, que va néixer des del concepte, més que no pas al revés. Per què? Perquè a mi em va impactar molt una campanya de trànsit que va fer ara fa poc més de 8 o 10 mesos.
5: Sí, mig any llarg.
2: Sí, la trànsit, precisament, amb un testimoni que a mi, quan el vaig veure per televisió, em va deixar astorat. I vaig dir, vull aquesta protagonista, que era l'Eli Capdevila, que parlava doncs, del tràgic accident de la seva filla.
7: Com diem a casa, per nosaltres és una cadena perpètua, això és per sempre. Vull dir, una cançó, ostres, la Marta, aquell joc, a vegades ve calmonet segons quins gestos, dic que això ho feia la Marta, una olor, un restaurant, entrar allà i dir, hòstia, aquí vaig estar amb la Marta, és tot és un record. La Marta anava prudent, anava tranquil·la, ella va agafar el cotxe i... Bueno, va marxar amb el seu cotxe i me'l van tornar amb una caixa de pi.
2: Aquest concepte era el concepte de la conscienciació. No sé si recordes que érem abans de Nadal i jo et vaig plantejar un repte. I et vaig dir, mira, si aconseguim que només un dels nostres oients sigui capaç de conscienciar-se aquest Nadal
5: abans d'agafar el cotxe
2: i condueixi amb prudència, ens donem per satisfets. El testimoni de l'Eli va ser molt impactant i jo crec que vam conscienciar més d'un oient.
5: Segur, segur. I també recordo molt l'emoció d'una filla parlant del seu pare. Un pare malalt d'Alzheimer, és Cristina Maragall.
8: També he vist mala gent, perquè fixa't, hi ha gent que se li apropava aprofitant

0: com l'entorn viu el lloc que ha de superar la persona estimada i com viu també l'entorn des de l'altra banda, no? I quan és protagonista de l'adversitat. I amb la Cristina Maragall vam compartir una experiència vital que segur que afecta moltes famílies i concretament a la meva, en tant que la meva mare també és en una residència i també cognitivament és en aquest món, doncs, perquè ens l'estimem molt, però en realitat no sabem molt bé on és.
1: Sentim moltes veus de molts personatges diferents i són testimonis molt durs, però una de les coses que crec que destaquen d'aquest espai que hem fet és que sempre al final hi havia una voluntat de tenir un missatge optimista.
0: Bueno, aquest va ser un reclam teu.
1: Sí, vaja, no sé si...
0: D'entrada em vas dir, Cristian, jo el que no vull és que l'audiència es quedi amb la sensació de que això cada 15 dies és un drama, no?
1: Clar, i vam tenir fins i tot moments divertits, moments com aquest, no?, quan parlaves amb l'expilot o excopilot Luis Moya.
0: El vaig presentar com a l'home més optimista i més positiu que mai he conegut.
2: Pongo un ejemplo siempre y siempre digo lo mismo. Mira, pensar una cosa, por ejemplo. Imagínate que me invita Cristian, ¿no? Me invita a mí un día para ir a su casa con Marta, con mi mujer, que tienen una fiesta, ¿no? Y yo digo, cariño, vamos, vamos allá. Aparco en la puerta, le digo, vamos en coche, ¿no? Le digo, aparco en la puerta, que voy a aparcar en la puerta. Voy a aparcar en la puerta. Yo voy pensando ya que voy a aparcar en la puerta. Llego, doy una vuelta a la manzana, no puedo aparcar. Doy dos, no puedo aparcar, me meto en un parking, aparco y subo. Y Cristian me recibe, ¿qué tal, Luis? Cristian, ¿no sabes las ganas que tenía de tomarme una cerveza con vosotros, de estar aquí, de pasar una noche agradable, tal, tal, tal? Este es Leoncio, soy yo, tristón. Cristón sale y le dice a su mujer cuando suben al coche, cariño, ¿dónde vamos? A casa de Cristian. No me digas. Pero con el tráfico que hay. Pero ¿cómo? No podíamos realizarlo a otra hora. Pero ya verás, el tráfico, salen con el coche, el tráfico efectivamente lo hay. Mira qué tráfico hay, porque estamos en Barcelona, pues es lógico. Barcelona, llegan, mira, no podemos aparcar, una vuelta a la manzana, dos vueltas a la manzana y van al parque. Hace exactamente lo mismo que Leoncio. La diferencia es que cuando llega a casa y Cristian le dice, ¿qué tal, cómo estás? Y digo, buah, Cristian, no me hables, macho. ¿Qué tráfico, qué Cristo para aparcar? Y entonces esa persona... Ya entre una fiesta que debe de haber energía positiva, alegría y risas, se convierte en algo negativo, ¿no? Entonces, y eso lo hemos visto muchas veces. Hay veces que te sientas en una mesa que son 6-7 personas y hay una que está de mal humor. Y hay veces que absorben la energía de los demás, ¿no? Y te das cuenta y digo, coño, que todos tenemos problemas, ¿no? Pero no les transmite.
1: Qué importante eso, ¿eh?
0: Sí.
1: Hi ha un exemple tan tonto i que segur molts pensem, hòstia, hi ha hagut algun dia que potser no feia falta, tampoc.
0: És veritat, tan segons com et mires, no? La vida, no?
1: Doncs totes aquestes gestories d'emocions, 19 capítols, els podeu recuperar a l'app i al web de Catalunya Ràdio, també els reels que hem anat fent a Instagram i que han funcionat com una... com un coet, gairebé, perquè han anat tots molt bé. Cristian, ha estat un plaer.
0: Igualment.
1: Vaig tornar a fer ràdio amb tu. Ràdio amb tu n'havia fet poca. N'havíem fet molta de gestió, però de fer físicament n'havíem fet poca. Però m'ha fet il·lusió compartir micròfon amb
0: igualment,
1: tu.
0: Igualment, et vull donar les gràcies i deixa'm dir tres coses. La primera, felicitar-vos per l'audiència.
1: Moltes gràcies.
0: En segon lloc, que passeu un bon estiu.
1: Gràcies, igualment.
0: Vull donar les gràcies al teu Dream Team, perquè tens un equipàs que és impagable. Ho dic perquè a mi m'ho han fet tot molt fàcil i vull donar les gràcies a l'Arnau, al Fran, a la Carla, a la Dolors, al Blai, a la Barcón, tot i que l'he vist poc, forma part de l'equip.
1: Sí, tant.
0: I a la resta dels companys que tindré oportunitat de veure dijous, segurament. Res, donar-vos les gràcies, perquè jo amb les meves dificultats i la meva discapacitat com a company a tot arreu, doncs la veritat és que ells m'han ajudat moltíssim.
1: Tu ens has fet la vida fàcil i ens has ajudat també a reflexionar, a escoltar i a mirar-nos la vida segurament d'una altra manera. Cristian, bon estiu també per tu. Gràcies per la teva aportació, perquè aquestes audiències bones també formen part de la feina de tots i...
0: Una abraçada
1: molt gran. Farem una pausa i ens seguirem reflexionant. Reflexionarem sobre el FOMO i el JOMO. Sabeu què és això? Ara ho descobrirem.
3: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
4: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
5: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
3: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
5: Entrades a teatrepoliorama.com.
6: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
7: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.

0: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
1: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
2: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
3: Està molt atent a tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
4: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
5: Cita bestial, amb Candela Figueres. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolles.
8: Jo faig el personatge.
7: Bueno,
8: no se sap greu.
7: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
8: Xuriguera,
7: amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
10: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
6: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
11: Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
12: Moltes gràcies, molt content.
6: El suplement, el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
13: El cap de setmana és nostre.
6: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
14: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
6: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
15: A la millor hora del dia.
6: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
16: sempre convida els seus clients.
6: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
17: I em fa molt d'il·lusió.
6: I a més, tornem a ser líders en podcast.
18: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
6: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.

0: 6 minuts per 6:45 de la tarda. Segur que heu sentit a parlar del FOMO. FOMO. Fear of missing out. Por de perdre't alguna cosa. De voler ser a tot arreu. D'ai, que és que no he anat allà i m'ho estic perdent. Doncs bé, davant d'aquest fenomen, el filòsof Juan Evaristo Boix reivindica el JOMO. El joy of missing out. L'alegria de no ser-hi, de perdre-t'ho, de no necessitar viure-ho. Als estudis de Catalunya Ràdio Madrid tenim el Juan Evaristo Boix. Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com expliquem què és el JOMO?
1: Bueno, el JOMO potser és la versió més contemporània d'una forma molt antiga de llibertat, que és allò que els grecs anomenaven eleutèria, i és la llibertat de no estar obligat de poder-ho participar. Crec que en una societat on estem totes estressades, és lliure precisament aquell que pot parar, que pot no fer, que pot deixar de treballar. Això és el JOMO, precisament.
0: Perquè això del FOMO, que això ho diu molt, entre cometes, la gent més jove, però no li passa només a la gent jove.
1: No, en absolut. Jo crec que el FOMO assenyala una conducta ansiosa de la societat de consum que ens fa contínuament estar redirigint el nostre desig a consumir i a comprar. I també crec que el FOMO, entès com la por a perdre les coses, té una dimensió perversa laboral. És a dir, quan som freelance o falsos autònoms o així, i tenim por a dir que no a una oportunitat perquè no ens tornen a trucar,
0: Clar. Això
1: és una forma de FOMO també, i assenyala justament com hi ha una forma d'alienació contemporània que té a veure amb estar sempre disponible.
0: La nostra estudiant en pràctiques, la Marta Escudero, ha sortit al carrer a preguntar a la gent per què anem sempre tan de bòlit, per què volem fer-ho tot. I han sentit a parlar del FOMO i el JOMO?
2: Tens la sensació d'anar tot el dia corrents?
3: Sí, sempre. Entre la feina, les coses personals, activitats, quedades amb amics, família, sí.
4: Sí, la veritat que sí, perquè sempre m'aixeco molt tard, llavors tinc que anar molt ràpid, si no arribo tard als jocs.
5: Constantment estic una mica estressat pels exàmens, anar a l'escola, treballar, etc.
6: Tinc moltes inquietuds, soc hiperactiu a més, o sigui que no puc parar.
2: I saps què vol dir JOMO?
4: Com?
2: JOMO.
4: No.
2: I FOMO?
4: Sí. El FOMO jo crec que és una paraula que utilitzen normalment els influencers, com dir, tinc FOMO, com saber, si vols anar a un lloc, saber què passa a aquest lloc.
3: Sí, el joy of missing out. Sí.
2: I el practiques o tu practiques el FOMO?
3: Intento més el JOMO, la veritat. M'he acostumat una mica més a estar més còmode a perdre'm coses i que no m'importi.
0: Clar, el FOMO no es pot practicar perquè ens ho trobem a sobre, no? És a dir, no és que jo vulgui estar pendent de tot, sinó que em sento com si fos una necessitat. I el JOMO no sé si és una cosa que hem d'intentar entrar-hi, però que d'entrada no és natural. O sí?
1: Clar, jo crec que aquesta és la clau, no? FOMO i JOMO són dues formes populars de parlar d'una forma que té el nostre desig de comportar-se, no? Aleshores, són coses que ens passen, podríem dir, no?
0: Uh-huh.
1: I jo crec que venim d'un temps on tenir FOMO, és a dir, voler estar a tots els jocs, a tots els concerts, realitzar-se, viatjar, etc., era un símptoma de bona vida, d'èxit i de felicitat, però ara cada cop més anem veient que el FOMO és una forma ansiosa i estressada de ser-hi al món, no? Jo crec que és aquí quan moltes persones o volen alliberar-se del FOMO, és a dir, tinc FOMO però he de lluitar contra aquesta ansietat de fer-ho tot, o d'altres comencen a tenir JOMO, és a dir, bueno, mira, és que em té igual estar a tots llocs i estar connectat. Si puc no fer-ho, ho preferiré, perquè l'experiència que tindré renunciant i potser quedant-me a casa o desapareixent de xarxes o estar tranquil·la amb les amigues serà més valuosa, tindrà més sentit i serà fins i tot més joiosa que no pas estar connectat a tots els llocs, no?
0: El JOMO també és una reivindicació del no fer res, de l'estar-se a casa, del posar-se una pel·lícula i de que m'és igual si els meus amics han anat aquí o de si hi ha aquesta festa o de si no vaig a aquella obra de teatre que em van convidar. És això? És a dir, reivindicar el descansar?
1: Per a mi sí. Per a mi el JOMO és una sort de reorientació del desig que apareix particularment arran de la pandèmia i de tots els activismes antitreball i pel dret a la vivenda, per exemple. I aquesta reorientació del desig afirma una forma de vida bona que no té tant per centre la realització personal, la superació o l'excitació, sinó més aviat la tranquil·litat i el descans. Per a mi la clau és que aquesta forma de desitjar, aquesta forma de valorar la vida per la possibilitat de tenir temps regalat, lleure, sense fer res, pot ser a la base, no ho és necessàriament, però pot ser a la base d'un projecte polític on vindicar les condicions materials perquè, efectivament... Tot...
7: El refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
8: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 28 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al refugi.

Doncs avui dimarts arrenquem el programa amb una mica de retras. Arrenquem doncs gairebé mitja hora de tard perquè hem tingut problemes logístics en la nostra arribada aquí a Ràdio d'Esvern. Disculpeu les molèsties, però va, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Avui començarem amb Mare meva, quin show, amb la companyia Mare meva. I posarem fi amb Cultura al dia, amb la Sara Vitó. Ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu.

El procés extraordinari de regularització de migrants acaba avui després de més de 2 mesos de tramitació i amb unes xifres molt superiors a les previstes. Segons ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha superat el 1 milió de sol·licituds a tot l'estat, el doble de les 500.000 que s'havien calculat inicialment. Sánchez ha defensat que aquestes dades demostren la necessitat de la mesura i ha recordat que no hi ha integració sense regularització. A més, ha presentat un nou pla d'integració i ciutadania dotat amb 500 milions d'euros per facilitar la incorporació laboral dels migrants, ampliar l'oferta de formació professional, reforçar l'aprenentatge de les llengües oficials i combatre els discursos d'odi. Paral·lelament, el Tribunal Suprem ha obert la porta a portar a la justícia europea el procés extraordinari de regularització de migrants. L'alt tribunal ha demanat a totes les parts implicades que es pronunciïn en un termini de 5 dies sobre la possibilitat de plantejar una qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Els magistrats consideren que hi ha dubtes sobre si alguns aspectes del decret podrien entrar en conflicte amb la normativa comunitària en matèria d'asil i immigració. Tot i això, el Suprem encara no ha decidit si eleva la consulta a Europa ni tampoc si suspèn el procés. El ministre d'Inclusió ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat als sol·licitants i recorda que el procediment continua vigent mentre no hi hagi una resolució judicial en contra. Ara serà el Suprem qui haurà de decidir els pròxims passos en les setmanes vinents. Continua avançant la investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, amb una jornada clau als jutjats de Martorell. La principal protagonista ha estat Maria Júlia, la terapeuta que treballava amb Isaac i el seu fill Jonathan Andic, acusat del presumpte homicidi del seu pare. La dona ha declarat durant gairebé 3 hores i, a diferència del que havia fet anteriorment davant dels Mossos, ha respost totes les preguntes sense acollir-se al secret professional. Durant la seva compareixença ha defensat els seus mètodes terapèutics i ha contextualitzat els missatges en què Jonathan reconeixia la mala relació amb el seu pare i fins i tot admetia haver pensat a matar-lo, assegurant que formaven part d'un procés terapèutic. Durant la jornada també han declarat 2 excursionistes que van trobar Jonathan Andic pocs segons després de la caiguda mortal del seu pare. Tots 2 han coincidit en descriure'l com una persona molt afectada, en estat de xoc i completament desorientada. La investigació continuarà els pròxims dies amb noves declaracions, entre elles l'exparella d'Isaac Andic i la de diversos testimonis vinculats a l'entorn familiar i empresarial del fundador de Mango.

L'Audiència Nacional ha celebrat una nova sessió del judici pel cas Kitchen, l'operació policial presumptament creada per obtenir informació de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Durant la seva visita, la Fiscalia ha assenyalat directament l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, com a responsable de l'operatiu. El fiscal sosté que l'operació va ser organitzada des de la cúpula del Ministeri de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy amb l'objectiu de recuperar documentació comprometedora abans que arribés als tribunals. Per aquests fets, demanen 15 anys de presó per a Fernández Díaz. Segons l'acusació, l'exministre va ordenar la captació del xofer de Bárcenas, que actuava com un confident policial i facilitava informació sobre els moviments i documents de l'extresorer. El Ministeri Públic considera acreditat que Fernández Díaz era el capdamunt de l'estructura que va impulsar l'operació i rebutja els informes aportats per la seva defensa per negar l'autenticitat dels missatges.

Més de 6 anys després de l'inici de la pandèmia, avui ha començat el judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i Josep Maria Argimon, i també dos exalts càrrecs del departament per l'endarreriment en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la campanya contra la Covid-19. La Fiscalia els acusa d'un presumpte delicte de prevaricació i demana fins a 12 anys d'inhabilitació per a cadascun. Considera que es va discriminar els agents dels cossos policials espanyols i que es va paralitzar de manera injustificada la seva vacunació, malgrat ser considerats personal essencial. Els fets es remunten al febrer del 2021, quan Mossos, bombers i policies locals van començar a rebre la vacuna d'AstraZeneca. La vacunació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, però, va avançar molt més lentament i es va veure afectada per la suspensió temporal d'aquesta vacuna arran dels casos de trombosi detectats a Europa. La defensa dels acusats sosté que totes les decisions es van prendre seguint criteris estrictament mèdics i organitzatius i atribueix part dels retards a problemes de coordinació amb la delegació del govern espanyol. El judici haurà de determinar ara si aquelles decisions formaven part de la gestió sanitària de la pandèmia o, si tal com sostenen les acusacions, van vulnerar els drets dels agents afectats.

La dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez, ha demanat al jutge Juan Carlos Peinado autorització per sortir temporalment d'Espanya i poder acompanyar Pedro Sánchez a la cimera de l'OTAN que es celebrarà encara a Turquia entre els dies 7 i 10 de juliol. La petició arriba després que el magistrat li retirés el passaport i li prohibís abandonar el país com a mesura cautelar dins de la causa judicial en què està acusada de presumptes delictes de corrupció en els negocis, tràfic d'influències, apropiació indeguda i malversació. En l'escrit presentat al jutjat, la defensa argumenta que la seva localització estarà garantida en tot moment perquè viatjarà amb el dispositiu de seguretat de la presidència del govern. A més, també sol·licita poder fer escala a Londres per assistir a la graduació de la seva filla abans de tornar a Espanya, comprometent-se a retornar el passaport al jutjat l'endemà de la seva arribada. Ara serà el jutge qui decideixi si autoritza o no aquest desplaçament.

Un gran tall elèctric ha afectat aquest dilluns diverses localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'avaria provocada per un cable malmès a la subestació del barri de Collblanc va deixar sense llum fins a 17.000 abonats de Barcelona, l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà. La incidència es va allargar durant més de 13 hores i no es va donar per resolta completament fins a les 5 de la matinada. El restabliment del servei es va fer de manera progressiva durant tota la nit, mentre els tècnics treballaven per estabilitzar la xarxa. El tall va coincidir amb la onada de calor que afecta Catalunya, obligant a milers de veïns a passar la nit sense aire condicionat, ventiladors ni altres aparells elèctrics. A més, durant aquest matí també s'han registrat incidències i interrupcions del subministrament a Sant Just Desvern, tot i que de menor afectació. Protecció Civil ha confirmat que el servei ja ha quedat totalment restablert i que l'avaria es considera resolta.

I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Sant Just amplia la xarxa de refugis climàtics amb dos nous espais aquest estiu. El municipi manté els equipaments habilitats l'any passat i incorpora el Parc del Minerari i la Vagoneta per oferir confort tèrmic durant els episodis de calor. Alejandro Valverde visitarà Sant Just d'Esvern coincidint amb el pas del Tour de France. El campió del món en ruta de 2018 serà rebut a l'Ajuntament, signarà el llibre d'honor i participarà en una trobada oberta amb veïns i aficionats al ciclisme. Tarda de pickleball al casal de joves per a joves de 12 a 18 anys. L'activitat gratuïta i sense inscripció prèvia se celebrarà el 30 de juny a l'exterior del casal de joves per donar a conèixer aquest esport de raqueta entre els participants.

Entre ahir i aquesta matinada, el Mundial ens ha deixat emocions fortes. El Brasil ja és als vuitens de final després de superar amb moltíssim patiment el Japó per 2-1. Martinelli va aparèixer al minut 96 per donar la classificació a la Canarinha en un final absolutament agònic. La gran sorpresa de la nit i probablement del que portem de torneig ha estat l'eliminació d'Alemanya. El Paraguai va plantar cara als alemanys, es van avançar en el marcador i després de l'empat de Havertz van acabar forçant una tanda de penals on el porter Orlando Hill es va convertir en l'heroi, aturant els llançaments decisius i classificant els sud-americans per als vuitens de final. I de matinada, el Marroc va sellejar el seu bitllet després de derrotar els Països Baixos també a la tanda de penals. Els marroquins van salvar el partit amb un gol de Diop en el temps afegit, que va forçar la pròrroga i, posteriorment, la tanda decisiva. Una classificació que confirma el gran moment de la selecció nord-africana i que deixa fora una de les seleccions europees més potents. I avui continuen els setzens de final amb tres partits molt atractius. A les 7 de la tarda serà el torn de Costa d'Ivori i Noruega, en un duel que promet molta igualtat amb un Erling Haaland buscant fer història. Ja a les 11 de la nit arribarà el gran partit del dia, amb l'enfrontament entre França i Suècia. Els francesos parteixen com a grans favorits, encapçalats per un gran Kylian Mbappé, però els nòrdics buscaran donar la sorpresa i seguir mantenint el seu somni. I la jornada es tancarà a les 3 de la matinada amb el duel entre Mèxic i l'Equador, un altre partit d'alt voltatge entre dues seleccions que s'han caracteritzat pel seu esperit de lluita.

Salma Parayuelo posa punt i final a la seva etapa al Barça després de 4 temporades plenes d'èxit. La davantera no ha renovat el contracte que acabava aquest 30 de juny i deixa el club blaugrana amb 22 anys. Salma marxa després de disputar 131 partits, marcar 72 gols i aixecar 15 títols, entre ells 3 Champions League i 4 Lligues. Les negociacions per renovar s'havien allargat durant mesos, però no hi ha hagut acord econòmic entre les dues parts. La seva sortida es suma a altres baixes importants com les d'Alexia Putellas, Mapi León i Ona Batlle, en un estiu de canvis profunds per al Barça femení.

I avui anem amb una gran candidata a ser la cançó de l'estiu, un temacle en català que fusiona els ritmes urbans, una producció electrònica i la rumba per crear un absolut himne estiuenc. La cançó és una celebració dels petits moments que fan gran aquesta vida. Ens recorda que també és necessari aturar-se, respirar i gaudir d'aquells instants en què tot sembla encaixar. Una tarda amb els amics, una conversa que s'allarga o simplement la sensació de sentir-nos exactament on volem estar. El tema ens parla d'una felicitat senzilla i real, i és que al final la vida no està feta només de grans èxits o de grans aventures. També està formada per aquests instants quotidians en què, sense adonar-nos-en, el temps sembla aturar-se. I quan això passa, potser l'única cosa que hem de fer és deixar-nos portar i gaudir-ne una mica més del moment. Darrere d'aquesta peça hi trobem dos dels artistes emergents més destacats de la nova escena musical catalana. Amb un estil fresc, desenfadat i molt connectat amb la seva generació, han aconseguit fer-se un nom dins del panorama. La seva música transmet proximitat, optimisme i ganes de viure al moment. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. Aquesta cançó va sortir el dia de la Revetlla de Sant Joan, per tant fa molt i molt poquet. El duet que la fa és del Maresme, concretament de Tallà, i el videoclip està gravat en 35 mil·límetres, per tant té una estètica molt i molt retro. Què? Com ho tenim això? Doncs va, ara sí que soni, que s'aturi el temps, de Dani Sixit i It Kid.

0: com està?
1: Doncs què us ha semblat aquesta cançó? A mi, escolta, m'agrada bastant, eh? Sense dubte serà una de les grans cançons d'aquest estiu perquè sona molt i molt bé. Però va, ara sí, anem a l'efemèride del dia.

Avui, 30 de juny, celebrem el Dia de les Xarxes Socials, una jornada que ens convida a reflexionar sobre una eina que en molt poc temps ha transformat completament la nostra manera de viure, de comunicar-nos i d'entendre el món. Les xarxes socials ara formen part del nostre dia a dia. Avui publiquem fragments de la nostra vida, compartim moments quotidians, enviem fotografies a l'instant i mantenim converses constants amb amics, familiars, companys i també amb desconeguts. Les xarxes han trencat distàncies i han fet possible una comunicació immediata que fa unes dècades semblava simplement impensable. I és evidentment que això ens ha portat moltes coses bones, però també coses dolentes. Coses bones ens permeten estar més connectats, descobrir històries inspiradores, donar visibilitat a causes importants, aprendre, crear comunitat i conèixer persones que potser mai hauríem trobat fora del món digital. Però, com passa amb totes les grans eines, també tenen una cara més complexa. Un ús excessiu de les xarxes pot afectar la nostra concentració, el nostre descans i, fins i tot, la nostra autoestima. La hipersaturació de continguts, la necessitat d'estar sempre disponibles i la comparació constant amb vides aparentment perfectes poden generar ansietat, frustració i una sensació permanent de no arribar mai enlloc. A les xarxes hi podem trobar bellesa, humor, coneixement i solidaritat, però també hi podem trobar missatges d'odi, desinformació, pressió estètica i dinàmiques molt poc saludables. Per això, el repte no és viure d'esquena a les xarxes socials. El repte és aprendre a utilitzar-les amb consciència, saber què ens aporten i quan ens desgasten, saber informar-nos millor, contrastar allò que ja llegim i recordar que la vida real continua passant fora de la nostra petita pantalla. Les xarxes poden ser una finestra oberta al món, però també un mirall que de vegades ens distorsiona. Ens pot connectar, però també ens pot aïllar. Ens pot informar, però també confondre. En definitiva, les xarxes socials són una eina molt poderosa, amb molts avantatges, però també amb riscos i reptes que no podem ignorar.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Tots els comerços tenen fulls oficials de queixa, reclamació, denúncia a disposició de les persones consumidores i usuàries.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
4: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
5: Tu sí?
4: Esclar.
6: Marcel, cada cosa on toca, eh?
5: Esclar.
7: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
8: Seguim amb una mica de música, seguim amb una altra de les cançons de l'estiu de fa uns quants estius, diria que fa dos estius que aquesta cançó ens va acompanyar durant tot l'estiu. És Que no s'acabi de Figaflaues, tots la coneixeu, per tant, que soni ara, Que no s'acabi.

I ara, abans de que sonin les 6 de la tarda i que ens toquin els butlletins informatius, anem a repassar molt breument l'agenda de Sant Just del dimecres.

Demà dimecres tenim diverses activitats al poble. Començarem per Just Dance, una activitat on es jugarà aquest famós videojoc Just Dance, al casal de joves, a partir de les 7 de la tarda fins les 9 de la nit. A partir de 8:15 també tindrem la inauguració de l'exposició Formenlàndia, de Francesc Fàbregas, al celler de Can Ginestar.

I també el dimecres a les 8 de la nit fins les 9 de la tarda tindrem a Cal Llibreter una jornada per descobrir Iris Murdoch, aquesta escriptora que serà explicada per Jaume Pons a l'Horda.

I ara sí, us deixem amb els butlletins informatius. Primer, el de Catalunya Ràdio i després el de casa nostra, el de Ràdio d'Esvern.

0: moltes gràcies.
1: Una abraçada, Vicenç.
2: Moltes
1: felicitats. Marc Andreu, Àlex Gutiérrez, moltes gràcies.
3: Bon estiu.
1: Va, que venen les notícies.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, tanca files amb la directora de la Guàrdia Civil i nega que hi hagi versions contradictòries sobre les trobades amb Leire Díez, l'exmilitant socialista acusada d'intentar desactivar investigacions judicials a l'entorn de Pedro Sánchez. Marlaska ha assegurat al Senat que no té cap intenció de dimitir ni de cessar Mercedes González.
5: La creo firmemente porque despacho con ella diariamente, aparte de todo, y sé claro cómo trabaja, cómo es...
1: El ministre assegura que el seu ministeri està net de corrupció. Més notícies amb la Montse Pujol.
6: Un home de 83 anys ha mort aquest migdia ofegat en una platja de Salou, al Tarragonès. És la sisena víctima mortal a les platges catalanes aquest estiu. Tarragona, Manel Sastre.
7: Bona tarda. El sistema d'emergències mèdiques ha rebut l'avís a quarts d'una del migdia, alertant que un banyista ha tret l'home de l'aigua inconscient. Ha passat a la platja de Llevant de Salou, en un punt amb vigilància de socorristes i amb bandera verda. Tot i que els efectius del SEM l'han intentat reanimar, s'ha certificat la seva mort poc després. La víctima és un home de nacionalitat espanyola, de 83 anys. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 unitats del sistema d'emergències mèdiques i patrulles dels Mossos d'Esquadra que s'han fet càrrec de les diligències judicials. Amb aquesta víctima ja són 6 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans.
6: Els enviats especials dels Estats Units per a l'Orient Mitjà, que es troben ja a Doha, no mantindran cap trobada amb la delegació negociadora de l'Iran i només s'entrevistaran amb els mediadors qatarians. Ho han confirmat tant les autoritats de Qatar com el govern de Teheran. El govern iranià diu també que els seus negociadors parlaran a Doha únicament amb les autoritats de Qatar sobre l'aplicació del memoràndum d'entesa que van pactar amb els Estats Units.
1: L'Audiència de Lleida ha condemnat a 5 anys i mig de presó un home acusat de segrestar una noia de 21 anys a Lleida. Tot i que la jove va explicar que l'havia violat, finalment la sala ha condemnat l'home per detenció il·legal perquè considera que l'agressió sexual no ha quedat acreditada. Lleida, Júlia Albacar.
8: Bona tarda. Els fets van passar l'any 2023 i agressor i víctima no es coneixien. L'home va segrestar la noia quan sortia d'una discoteca i se la va endur a la força als afores de la ciutat. La jove va explicar que llavors l'hauria violat, però finalment se'n va desdir durant el judici. Pèrits forenses i psicòlegs donaven credibilitat a la versió inicial de la noia i atribuïen el canvi de relat al fet que la víctima no va voler reviure els fets més traumàtics. El tribunal, però, considera que la violació no ha quedat acreditada i ha condemnat l'home per un delicte de detenció il·legal i un altre de violació en grau de temptativa. També l'ha absolt dels delictes de robatori amb violència i pèl de lesions. La defensa, que demanava l'absolució de l'home, ja ha confirmat que recorrerà la sentència. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Els esports, Joan Fitó, bona tarda.
9: Bona tarda. El Barça i el Mónaco han arribat a un acord per al traspàs d'Ansu Fati. Ansu ha jugat 123 partits oficials amb el primer equip del Barça, en els quals ha marcat 29 gols. El Barça reserva ara un percentatge d'una futura venda. El Mundial a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11 de la nit, França, Suècia. Ja a les 3 de la matinada jugarà el Mèxic, Equador. Ja són a vuitens de final, el Marroc, el Paraguai i també el Brasil. N'han quedat fora, en canvi, Alemanya, els Països Baixos i el Japó. El Barça femení confirma la sortida de Salma Parayuelo. La davantera aragonesa no ha acceptat la proposta de renovació del club blaugrana. I 5 jugadors del Girona deixen el club. Són Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar. Tots ells tornen als seus clubs d'origen. També marxen del club gironí Dalei Blin i Axel Witsel. A més, segons ha explicat el Girona, el club ha ofert aquesta setmana la renovació a David López i a Cristian Estuani, que acaben contracte avui 30 de juny. El Barça de bàsquet, per la seva banda, segueix amb la renovació de la plantilla i avui ha fet oficial les marxes de Miles Norris, Miles Cale, Billy Hernán Gómez i també Tomas Satoranski. Tots quatre acaben contracte. També marxa el base Juani Marcos, tot i tenir un any més de contracte. I també en bàsquet, el tècnic català Pedro Martínez deixarà el València i anirà al Madrid. Martínez vol provar l'experiència de dirigir un equip dels grans. El Madrid, però, haurà de liquidar el contracte amb l'actual tècnic Sergio Scariolo i després pagar la clàusula de Pedro Martínez. Encara en bàsquet, el Força Lleida incorpora el base català Dani García per a la propera temporada amb opció a una altra.
4: Fins aquí les notícies.
0: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Diverses zones de Sant Just han registrat talls en el subministrament elèctric entre ahir i avui en el marc d'una incidència que també ha afectat altres municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Segons ha informat l'Ajuntament de Sant Just, es tracta d'una avaria elèctrica que ha afectat diverses zones i els equips tècnics hi estan treballant perquè el servei quedi restablert el més aviat possible. L'afectació coincideix amb diverses avaries elèctriques generalitzades que s'han produït durant les últimes hores al Barcelonès i altres punts de Catalunya. Una de les incidències més importants es va originar a la subestació elèctrica de Collblanc, deixant sense subministrament milers d'abonats de Barcelona, l'Hospitalet, Esplugues i Cornellà. L'Hospitalet de Llobregat, el subministrament es va restablir de matinada, però una nova incidència en el procés de reposició va provocar nous talls en alguns carrers dels barris de Collblanc i la Florida, després que diversos grups electrògenes provisionals patissin una avaria i haguessin de ser substituïts. Pel que fa a cultura, la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la seva programació per aquest mes de juliol adaptada a l'època estival, però mantenint una oferta variada i de qualitat per a la ciutadania que es queda al municipi durant les vacances. Marc Villent i Almudena Jiménez, representants dels equipaments, han repassat a Ràdio d'Esvern les principals propostes que s'oferiran a l'estiu. El Centre Cívic Joan Maragall, que també funcionarà com a refugi climàtic, concentrarà gran part de l'activitat formativa. Entre les novetats destaca el taller d'història sobre la Grècia clàssica, impartit per Jordi Pisa, i un monogràfic especial de Yin Yoga a càrrec de la tallerista Pilar, una disciplina suau centrada en els estiraments. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I pel que fa a educació, Jesús Margarit deixarà la direcció de l'Institut de Sant Just després de 16 anys al capdavant del centre i gairebé 30 anys formant part del seu equip directiu. En una carta adreçada a les famílies, ha anunciat que deixa el càrrec per dedicar-se exclusivament a la docència, una tasca que assegura que sempre ha estat la seva vocació. En el seu comiat, Margarit destaca el seu compromís amb l'educació pública i agraeix la feina compartida amb el professorat, l'alumnat, les famílies, el personal del centre i la resta de la comunitat educativa. També expressa la seva confiança en el nou equip directiu, format en bona part per membres del seu darrer equip de direcció. Malgrat deixar les funcions directives, continuarà vinculat a l'Institut de Sant Just com a professor de castellà i italià, mantenint, segons explica, el mateix esperit de servei i vocació docent. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: Bona tarda, Carles. Bona tarda, Javi. Què tal? Com esteu?
1: Bona tarda!
2: Com estàs, Jaume?
0: Doncs molt bé, la veritat, molt bé. Encara amb una mica de calor aquests dies, però ja ens anem acostumant o no?
1: No.
0: No.
1: Mira, conya.
0: Mira, conya. Això és impossible, eh? És impossible, és impossible. Però bé, avui, escolta, veig que l'estudi...
1: Tenim una cara nova!
0: Està molt ben acompanyat, no?
2: Estem molt ben acompanyats.
1: Nena, saluda!
3: Hola! Bona tarda!
2: Bona tarda!
0: Què tal, com estàs?
3: Soc la Marina Hola. Toronell, de mare meva.
0: És un altre integrant que desbloquegem, no?
2: Oh, sí, tant que
1: és com els personatges d'un videojoc, això.
0: Exacte.
2: Anem lents, però els hem desbloquejant a tots.
1: En el programa 38 es desbloqueja un nou integrant.
2: Marina Toronell, que va iniciar la companyia amb Rosaris i Purpurina com a Molly Perry.
3: Sí.
2: Sí, sí, que va protagonista.
1: La nostra última adquisició, sí, la companyia, jo crec, sí.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, sí, la més recent.
0: Adquisició, ja.
1: Sí.
0: Aneu a comprar, eh?
2: És nostra! No ens la treu ningú.
1: Ara és nostra. Ara ja està.
0: I com, mira, ara una pregunta. Com va sorgir aquesta adquisició que diu el Carles?
1: A veure, explica, Marina.
2: Que fort.
3: Com va sorgir?
1: Sí.
3: Ui, doncs perquè jo vaig conèixer a l'Elisabet Giné, sí, una de les altres components de la companyia.
2: Que ha vingut aquí alguna vegada,
3: exacte,
2: també.
3: Exacte. I perquè vam estudiar juntes a l'escola Nancy Tuñón, interpretació, i allà ens vam conèixer, ens vam fer molt amigues, i quan van fer Mare meva, el despertar de la primavera, doncs la vam anar a veure uns quants companys, i jo vaig quedar al·lucinada del que vaig veure, vaig flipar, vaig sortir d'allà molt commoguda i li vaig dir a ell, però què heu fet, qui sou, com podeu fer això, no? I aleshores, al cap de poc temps, pocs mesos, potser un any màxim...
2: Sí, un any màxim.
3: Sí, doncs ell em va dir, escolta, m'estem buscant una persona per protagonista del nou espectacle que farem i jo crec que tu t'has de presentar. I vaig dir, oh, és que amb vosaltres, jo, a la fi del món, o sigui, després de veure el que vaig veure, jo sabia que volia estar envoltada de gent amb tant de talent. I em vaig presentar al càsting i a més, com que amb l'Eli ja tenia aquesta confiança i sabia que a part de companys eren amics,
0: clar,
3: vaig anar com los amigos de mis amigos son mis amigos, no? I vaig anar supertranquil·la, m'ho vaig passar molt bé i vaig fer càsting.
1: He de dir que va arrasar en el càsting.
2: No, va ser icònic.
1: Perquè va venir amb un canvi de vestuari a mitja cançó, amb un reveal,
2: saps?
1: O sigui, a mitja cançó va fer
2: veure
1: una jaqueta i portava un vestit del Lluantons. Després, una cançó de la Madonna traduïda al català.
3: Perquè, clar, jo sabia que...
2: La qual volíem fer.
1: Sí, és veritat, estava en el guió.
2: I va ser com, que fort, o sigui, va ser icònic.
1: I clar, ens vam quedar en plan, bueno...
2: Que estàvem la Daniela, el Carles i jo fent el càsting, va ser...
0: Va ser amor directe, amor a primera vista, eh?
2: Però directe, vaja, directe.
1: Sí, dels vídeos que ens van enviar, hi havia dos candidates, ella i una altra, però és que quan va venir la Marina va ser com, hòstia.
2: No.
0: Va ser passa,
1: no hi ha competència, eh?
2: No,
1: la pobra altra xavala. Home, no tenia res a fer.
2: Que l'altra noia ho va fer molt bé,
3: però
2: clar, la Marina va ser espectacular, perquè va ser com, ho fa bé, té el morro, i a sobre he de dir... que gràcies a la Marina improvisant una cosa del monòleg que li vam donar, ha passat a l'obra final.
1: Sí.
2: Una cosa que la Marina va fer al càsting per m'oblido i faig coses i dic coses, vam pensar, és boníssim,
1: divertit.
2: És divertidíssim, anem a ficar-ho també a l'obra.
0: I mira, fins ara, eh?
1: Sí,
0: fins
1: li va donar vida a la Molly Perry d'una manera que potser una altra persona no li hagués donat. Sí.
2: No, icònica. La veritat,
3: és que m'ho vaig passar molt bé, vaig estar molt còmoda i realment, o sigui, és que... Bueno, aquell càsting va ser com molt divertit. Jo és que el tornaria a fer, o sigui, realment va ser molt divertit perquè jo vaig anar a tope pensant si a la Eli és com és, perquè jo la conec, aquí puc fer el que em doni la gana, que sé que,
2: no.
3: Que em rebran bé. Sí.
0: I així va ser, no?
2: No, i mira, i fa el que li dona la gana. Perquè s'ho pot permetre.
0: Molt bé, doncs, home, la veritat que us ha tirat moltes floretes i jo els veia que mentre parlaves tu, Marina, se'ls anava posant un somriure d'orella a orella.
2: Oh.
1: És que la Marina és llum, és positivitat, és una persona radiant.
2: És una molt bona adquisició.
1: De fet, abans de conèixer-la, puc explicar l'anècdota?
3: Pots explicar-ho, totalment.
1: Abans de conèixer-la personalment, ens vam trobar un dia de festa, va venir, de sobte cap a nosaltres, vosaltres sou uns actors, no sé què, uai, sóc, m'encanteu, i jo pensant, qui és aquesta loca?
3: Sí, loca, jo és que era fan.
1: Clar, clar, i jo pensant, per què ens coneix? Vull dir, no som tan famosos, saps? I va començar, uai, llavors anàvem amb la Candela, que és una actriu d'amiga de la Daniela que ha fet el Despertar de Primavera i ha fet Maricel ara i tal, en aquell moment encara no havia fet Maricel. I va començar, ai, i tu també has fet no sé què, has fet la primavera, tal. I jo pensant, uala, quina boja. No. I quan vaig començar a sortir, ai, tu ets la boja.
2: No, clar, jo el millor és que jo no me'n recordava de la cara i em va dir el Carles, Javi, és la del... La del sí. poble espanyol i jo no m'ho puc creure, tio.
1: Però va ser increïble, la veritat.
2: Que bo,
3: és que després de veure el despertar jo era fan loca, vull dir que...
0: No, no, ja està bé. Sí, tu què, tens calor, Carles, o què?
1: Fan molt.
0: No sé si no s'ha escoltat, no, però... Ara,
1: a veure, a veure, està un... ASMR.
2: Bueno, bueno, vaya fe, se caigut tot.
1: Ara, ara sí.
0: Jo crec
1: ara.
0: Que la gent ja sap el que estàs fent, s'està levantant. S'està levantant, evidentment. Evidentment. Escolta, nois, hem d'obrir un meló...
1: Una notícia tràgica.
0: Un meló sí. negatiu hem d'obrir,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí.
1: La setmana passada estàvem aquí tan contents, tan alegres...
2: Tan alegres, tan felices...
1: I avui... avui ja no.
2: Tan de luto. Ajornat, això no és un musical, que la funció es feia aquest 4 i 5 de juliol, aquest cap de setmana, i l'hem ajornat per al 24 i 25 d'octubre.
1: Uh-huh.
2: Tot bé,
1: vist.
2: Todo bien,
1: sí,
2: però...
1: Sí, no s'ha mort ningú, no s'ha trencat ninguna cama,
2: però bueno,
1: ni res,
2: per motius,
1: motius logístics que se'ns han acumulat, a part que hem vist que no són bones dates per fer funcions, i anàvem molt apurats i X motius més, hem dit... O sigui, ens vam reunir i va ser com... Bueno. Crec que només hi ha una opció, que és ajornar-ho, perquè...
2: Sí.
1: Bueno, pel bé de l'espectacle, pel bé nostre com a actors i, sí. bueno, directors i...

0: de discutir una estona i de debatir-ho bé, va ser com un... És que o ajornem o serà un... Serà dramàtic per tothom.
1: Per
0: qui vingui,
1: projecte,
0: per nosaltres, per tothom.
2: Sí, sí, no és la decisió que vols prendre mai, però a vegades s'ha de fer.
0: No,
2: sí,
0: no, ja no, està, no, no. Però no passa res, hem après. Això hem après i ara tenim més temps i més ganes i més energia.
2: Els enjustencs... Digues, perdona.
3: Perdó, no, dic que a més hi havia com... O sigui, un conjunt d'efemèrides que passaven aquest cap de setmana que feia que molta gent... Clar, nosaltres vam dir, volem fer això una altra vegada perquè ens encanta, perquè ens ho hem currat molt per només fer-ho dos dies, volem tornar-ho a fer, però a més perquè el públic, ara ho dèiem, no?, que vam tenir llista d'espera. Hi ha molta gent que no va poder ni venir a veure-ho en el seu moment. I aquesta vegada aquesta gent no podia tornar perquè per les dates que eren era molt difícil que poguessin venir i aleshores vam dir, doncs, fem-ho l'octubre que seran millors dates i el resultat del públic, vull dir, podrà venir molta més gent.
0: Sí, sí, vam parlar amb la gent de l'Ateneu i ens van dir... Sí, sí,
1: cap problema.
0: Dir, ja ens arriscàvem també a les dates que eren i amb el temps que teníem per muntar-ho i ja ho vam veure i no passa res. Ens vam buscar un hueco, per sort, com que tenim a l'Ameri, que està dins de secretaria de l'Ateneu.
1: La secretaria que ens ajuda.
0: Va obrir el calendari, vam començar a mirar i vam dir 24-25 d'octubre. La Aquí. Marina no hi era a la reunió i vam trucar-la, crec.
3: Sí.
0: Va ser com, Marina, 24-25 d'octubre, estàs disponible? Perquè ella viu una vida molt boja. Ara us explicarà més coses per lo que ha vingut avui, però vamos, és que clar. I sí que podia, va ser com, vale, perfecte, bloquegem i tindrem més temps.
2: Home, bueno. I octubre són molt bones dates, realment.
0: Home, com a mínim, no sé, la gent estarà aquí.
2: Sí,
0: perquè
2: sí, segur. No, clar,
0: no sé on està la gent. On està la gent?
2: El problema dels Sant Justencs és que se'n van de vacances a la Costa Brava.
0: Ai, Sant Justencs, Sant Justencs.
2: Home, això ja ho sabem, ja ho sabem. Per tant, bueno, queda una mica més de cert al poble a l'estiu, però, escolta, si ho hem pogut moure i a l'octubre podrem gaudir...
0: Serà millor.
1: Que
0: més i millor.
1: Que Sant Just et prepari, perquè això és un musical, torna més fort que mai, i Mare Meva ho peta.
2: I Mare Meva també.
3: Sí.
1: I punt.
2: I punt.
0: I ja tornarem aquí al setembre a tornar a recordar les dates, no us preocupeu.
1: Oi, que sí.
2: Molt bé.
1: Però avui estem aquí per recordar-vos una altra data, Marina. Quines dates ha de recordar la gent?
0: Bueno, recordar, si no ho hem
1: dit
0: mai.
1: No, recordar no.
0: Dic, o sigui, mira, per una vegada.
1: Volia dir reservar. Vale. Quines dates... És igual. Quines dates s'ha de reservar la gent, Marina?
3: Doncs s'han de reservar el 3, 4, 5 o 6 de setembre perquè... Torna Cop de Rock al Teatre Coliseum de Barcelona.
0: Ole!
2: Bravo!
0: Ara, posa en context per la gent que no coneix Cop de Rock.
3: Sí, Cop de Rock és un musical que va estrenar de goll de gom l'11 de setembre de 2011. O sigui, ara fa 15 anys,
0: no? Sí, sí, pràcticament.
3: Fa molts anys i és un musical fet amb cançons de grups de rock català dels 90 i 2000 o algun dels 80 també.
1: Sí,
3: sí, Sopa de Cabra, l'Exam Busto, Sau. Vull dir, altres com d'Osonencs també, bueno, moltes cançons, realment hi ha, no sé si són 46 o així de cançons en el musical, perquè hi ha medleys de cançons.
0: Ah, clar, ja, és veritat.
3: Sí. I, de fet, estem molt agraïts perquè la rebuda tant del públic està sent molt bona com l'ajuda de Goll de Gom i del Botso i de tots els grups que tenen temes al musical ha sigut boníssima. Vull dir, ens han ajudat molt perquè això ho vam estrenar a l'Atlàntida de Vic el 2024, crec que ara ja.
1: Sí, fa un parell d'anys.
3: Un setembre vam omplir 3 funcions de l'Atlàntida de Vic i ho vam tornar a repetir a l'abril de l'any passat i ara, bueno, anem al Coliseum. I...
0: És molt fort el Coliseum.
3: És molt fort. És molt fort.
2: I com ha arribat aquesta proposta de tornar ara al Coliseum? Bueno, tornar a l'obra, a fer l'obra i fer-la
0: per primera
2: vegada
0: a la ciutat comtal.
2: Sí. En Coliseum.
3: Doncs perquè tenim una productora que és una passada i un equip que és una passada i és la Barca Produccions, que és una productora molt jove que ha estat fent molta feina perquè quan vam estrenar i vam veure la resposta no teníem cap dubte. Bueno, algun dins nostre sempre és molt difícil, però sabíem que ho tornaríem a fer una segona vegada. I ho vam poder tornar a fer això pel suport de Goll de Gom. Va venir tot també gent de l'elenc original de l'obra, va venir gent de Goll de Gom, el Botso, va venir TV3 també per allò dels 100 anys de Goll de Gom.
2: Que bé.
3: I vam tenir molt bona... O sigui, vam tenir molt de suport també dels grups de música, de tothom, i vam poder-ho fer una segona vegada a l'Atlàntida. El que no ens esperàvem és que sortiria a Barcelona, que és molt difícil però és que porten molts, molts mesos treballant molt.

0: Qué guai.
1: Pedra.
2: Sí.
3: Sí, sí.
2: Sí, i parlant amb el teatre, i bueno, és això, la productora ha fet molta feina, i l'equip directiu.
0: És un teatre molt xulo, el Coliseum, i sí. Home, ha de ser tot un orgull per la companyia. Carles, seients?
3: Ah, del Coliseum?
0: Ara t'he pillat, eh?
3: Jo, mira, ho vam dir quan vam venir a veure Six.
4: Sí. Segur que ho vam dir.
3: Entre 800 i 900...
2: De localitats, i us ho dic, si voleu.
4: Ah, tu tens?
2: Clar.
4: Ah, doncs digue-ho.
2: 1.400 localitats.
4: Toma ja!
2: Crec que és. Bueno, això és el que m'han dit, eh? No
4: ara, ara ho comprovem ràpidament.
2: Ho podem comprovar, però...
3: 900, 900.
2: Sí, sí.
0: És que aquí al programa, Marina, tenim una obsessió amb els seients. És molt important conèixer.
4: 1.500.
2: 1.500.
4: Tres pisos.
2: Sí, són tres.
4: I platea. Mm. O sigui, clar, és que és un teatre molt gran.
0: Que guai.
4: Molt gran, molt gran. Que antigament havia sigut un cinema, no? Ara ho estàvem parlant.
2: Sí, a mi m'han dit que sí, clar, tot això m'ho han dit, però pel que m'han explicat ha sigut un... Vull dir, era un cinema antigament, ara ja fa molt que és un teatre, però és que es nota per això, perquè no hi ha pinta, no hi ha espai als laterals,
4: pinta,
2: a les cametes...
4: Defineix pinta perquè pinta la gent no sabrà el que és.
2: Una, o sigui, sobre l'escenari, el que hi ha el públic ja no veu, d'on hi haurien d'haver-hi els focus, com si diguéssim, i la part de tot el de sobre l'escenari, però que està dintre, d'on vale. Pugen i baixen els talons, com si diguéssim, i a vegades hi ha un espai molt gran que a l'Atlàntida podíem... vam tenir la sort de que amb el suport de Goll de Gom, que ens van cedir els drets
4: i l'escenografia,
2: vam poder actuar amb l'escenografia original que baixava del sostre perquè hi cabia guardada a dalt i que havia un xiringuito sencer.
4: Sí, sí, a mitja obra baixava un xiringuito, unes roques, exacte. I tornava a pujar. Però
3: no unes roques a 5 metres.
4: Era una muntanya. Sí,
3: sí, sí. Jo me'n recordo quan ho vaig veure, vaig dir, no, dic, com està això aquí?
4: I el xiringuito sí, sí. Era molt fort. El
2: xiringuito era fortíssim.
4: Una casa sencera, pom.
2: Sí, sí.
3: Fort,
2: a més, l'original, que a més patíem perquè moltes vegades els assajos, clar, en aquell moment que baixa el xiringuito, hi ha un moment que estem en una festa ballant a la platja i està baixant el xiringuito i sempre patíem moltíssim perquè dèiem, és que algun dia algú prendrà mal, però
3: algú
2: no, per sort.
3: Xafada.
4: I clar, ara ho heu de readaptar.
2: Ara hem d'adaptar l'escenografia original i estan treballant. Jo no sé molt, però sí que sé que hem hagut de fer, per exemple, unes roques noves, hi hauran roques fixes en algun moment, sempre, vull dir, a l'escenari, perquè aquesta obra parla de la Costa Brava.
0: Clar, és el que t'anava a preguntar, encara no hem dit.
2: Clar, és que no hem dit de què va.
3: Hem dit sopa de cabra, hem dit coses, però no hem dit.
2: Una sinopsis, sense fer spoiler. A veure, és molt senzill, funciona molt bé, com diu la Júlia, dramàticament, la nostra directora. O sigui,
4: que,
2: són...
4: per cert, perdó, bueno, després t'ho preguntaré.
2: Sí. Funciona molt bé. Són tres noies joves de les Terres de l'Ebre,
0: vale.
2: No se sap d'on exactament, però de les Terres de l'Ebre, que van, marxen perquè una d'elles s'està a punt de casar i se'n van de despedida de soltera a algun poble indeterminat de l'Alt Empordà.
0: Vale.
2: I allà coneixen a tres nois...
0: Ui.
2: Que tenen un grup de música que es diu Cop de Rock.
0: Uh-huh.
2: I allà passen coses durant el primer acte. I al segon acte han passat 12 anys.
4: És el futur.
0: Que guai.
3: Uh-huh.
2: Clar, dona per molt.
4: Jo no m'esperava això, del viatge en el temps, en el segon acte.
2: Sí, sí.
4: Em va sorprendre molt.
2: És xulo, perquè dona molt joc, clar. Pots fer moltes coses. Uh-huh. Sí, sí.
4: Clar, tot això és el guió original de Goll de Gom.
2: Exacte.
4: I tot,
2: sí, sí.
4: Vull dir, com que de Goll de Gom s'ha dissolt o s'ha... saturat com a productora, no, perquè segueixen fent coses, però com a companyia, no?
3: Sí.
4: Després de Maricel, doncs ja entenc que us han cedit els drets, us han cedit la escenografia i tot, en plan, feu el que vulgueu,
2: sí.
4: Feu-nos honor, feu-nos justícia.
2: Sí, sí. Estar, no? O sigui, ens han donat suport, de fet, ai, perdó, fa poc vam fer la roda de premsa allà al Coliseum i va venir el Bozzo a parlar i tot i a explicar com havia estat. De fet, el tema de l'escenografia va ser perquè jo imagino que ells deuen tenir un espai enorme per guardar tota l'escenografia de les seves obres i quan ens van deixar per fer Cop de Rock allà a l'Atlàntida, ens van deixar l'escenografia original... Nosaltres vam demanar, com que ho volíem tornar a fer, de poder guardar, sí, o sigui, com ho fèiem, perquè nosaltres volíem tornar a fer amb la mateixa escenografia.
0: Mm-hmm.
2: I ens van dir que si trobàvem un lloc on guardar-nos, doncs els hi fèiem un favor i tot. I així va ser. I, de fet, és que ens ho han facilitat moltíssim.
4: Jo no he guardat durant tot aquest temps.
2: Doncs en un magatzem d'allà a Osona.
4: Ah, molt bé.
2: Un mini magatzem. Les roques per separat, el xiringuito un altre lloc. Vull dir, sí,
3: les pedres al carrer, el xiringuito es va fer servir ara.
4: El xiringuito està en una platja de la Costa
2: Brava.
4: Bé,
2: bueno, sí, no, ha sigut...
4: I quin és el teu personatge, Marina?
2: El meu personatge és el de la Pilar. És una de les xiquetes de les Terres de l'Ebre.
0: Vale.
2: Clar, és que som... Ara no sé quan som, eh?
0: O sigui, ets una d'aquestes tres protagonistes, eh?
2: Soc com, protagonista? Sí, no? Sí. Bueno, sí.
4: Hi ha una parella de noi i noia que són més protagonistes, no? I després
2: sí, exacte. La protagonista és la Lluna i el, són la Lluna i el Roc, que són la història d'amor original, com si diguéssim la troncal, al voltant de la qual passen les coses, no? Perquè la Lluna és la que s'està a punt de casar. Però clar, entre les amigues i els altres components de la banda, el pare del Roc, jo que sé, una noia del grup, no? Vull dir que hi ha altres personatges que tenen les seves històries també.
0: Per tant, també has après a parlar com un abrenc.
4: Uf, parla'ns.
2: Uf, no me'n recordo ara, eh? No, és que fotria la
4: pota. Ho fa molt creïble, eh?
0: Jo sóc un bon jutge, que el meu pare es va allà.
4: Clar, no, de Terres de l'Ebre.
2: Mira, no, és que no m'atreveixo. Ara us confessaré una cosa. Ara us confessaré que, clar, ara fa des de l'abril del 25 que no ho fem.
0: Clar.
2: I ara hem de reprendre assajos. Ara el juliol tornem a agafar assajos al mateix lloc on vam assajar la primera vegada. Vull dir que serà molt xulo perquè som els mateixos a prop de Vic, a la Guixa.
4: O sigui, aneu fins allà, assajar.
2: Sí, sí. Bueno, ells són d'allà. La majoria de l'equip és d'Osona.
0: Et tocarà fer quilòmetres.
2: Només tres som de fora. O quatre. I, clar, nosaltres, en el seu moment, les xiquetes ens vam estar ajudant, cadascuna coneixia algú de les Terres de l'Ebre, i llavors passàvem els guions i dèiem, escolta, em pots fer un àudio dient-me això, a veure com ho pronunciaries tu, perquè, clar, volíem ser fidels als nostres personatges. I, a més, que, bueno, jo particularment, personalment, i això ho he parlat amb elles també, trobo que fa falta, o m'agradaria, en el meu cas m'agradaria que hi hagués més representació dels dialectes catalans al teatre català. Sí. I perquè sovint no hi és, no? I gent inclús de, jo què sé, valenciana o de les Terres de l'Ebre o de Lleida, acaben parlant al central perquè, perquè l'obra, doncs, no sé, és una família i tots parlen
0: central. Sí, perquè l'obra ho demana, sí, sí.
2: Clar. O pel que sigui, és que a vegades és innecessari, tot i així els hi fan per la central, no? Però així que volíem ser molt fidels, ja que teníem l'oportunitat de poder aprendre un dialecte com el de les Terres de l'Ebre, que és preciós, i aquesta vegada, com que tot i que vosaltres dieu que vam aconseguir-ho bastant,
4: a mi em va colar.
2: Volem fer-ho encara millor, i la nostra directora ha contactat amb persones persones que es dediquen a la llengua i que són de la zona i que ens vindran a ajudar. I a més, abans de començar els assajos, ens n'anem les tres de càmping, com fan les xiquetes a l'obra original, allà a les Terres de l'Ebre, per practicar també.
0: Mira, doncs està bé, tu.
4: Immersió lingüística
3: perfecta,
4: és una excusa.
3: Per vacances.
4: És l'excusa perfecta.
0: Sí, sí, clar. Tu aniràs allà i diràs, no, estic treballant, eh?
2: Exacte.
3: Estic fent recerca de personatge.
0: A la piscineta estic treballant, eh?
4: Sí, llàstima que el càmping no el pagui també de goll de gom.
2: Bueno.
3: Ja podria.
0: Poc a poc. Carles, tu tenies una pregunta abans. Que
4: sí, sí, exacte, perquè mirant la fitxa de l'espectacle, jo tenia entès que el director havia sigut el Jofre? No, com es diu de nom?
2: El Pere Puig,
4: Pere.
2: Que ben informat que estàs.
4: Però ara he vist que està la Júlia, de directora. Sí. Què ha passat aquí?
2: Doncs mira que el Pere, mira, és que tot això va sorgir la primera vegada, no ara la del Coliseum, sinó la primera vegada va ser perquè en Jofre Verdolet, que és el nostre protagonista, i el seu tiet, en Pere Puig, bueno, el Pere, de fet, li va anar al Jofre i li va dir, escolta, em vull fer Cop de Roc. I aquí tenim, això és veritat, jo he al·lucinat de la gent que he conegut, diu, a la Plana tenim molt de talent, gent jove, perquè la majoria de l'equip són molt joves, són de 20 i pico, i 20 i pocs, amb molt de talent, tu, reunim a gent i fem-ho, i tirem-ho endavant, i ho van aconseguir. La segona vegada encara teníem el Pere de director, però el Pere va dir, jo una tercera ja no m'hi foto, perquè jo tinc la meva feina, tinc la meva família, tinc les meves coses, i no em vull emmerdar amb tot el que suposa de feina, tot això, no? Però aleshores vam dir, no volem tirar volem seguir tot i així, clar. Hem de buscar una alternativa. I tots al·lucinem amb la Júlia, perquè és una passada d'actriu. És molt jove, sí que és veritat que és molt jove, però té moltíssima experiència i molt de talent, i ara ho parlàvem amb el Javi, que també l'ha vist actuar en altres musicals, és que és increïble, per tant, hi confiem molt. La Júlia és l'altra xiqueta de les Terres de l'Ebre, o sigui, serà actriu.
0: O sigui, és directora i actriu.
3: Sí.
2: Exacte. Però és que és molt professional.
4: S'estrena com a directora amb Cop de Roc?
2: No.
4: Ja ho ha fet abans.
3: Ella va fer codirecció, no?, de Santa Paciència, això m'ho he inventat.
2: No, a Santa Paciència ens va fer una de les... És un altre musical de creació d'un altre noi de Cop de Roc, també. Va venir a fer d'actriu en una... perquè s'havia lesionat una ballarina i necessitava... I vam pensar en ella. Sí.
4: Ah, vale.
2: I ens va venir a fer pues, això d'actriu, cantant, ballarina.
3: Doncs jo pensava que havia fet codirecció.
2: No,
3: havia entès.
2: El que passa que la Júlia, jo no sé quantes coses ha dirigit, però ha dirigit segur, perquè a més ella té un projecte de final de grau de l'IT, sí, que es diu Barcelona, que és una adaptació de Barcelona, de l'obra Barcelona, que és increïble, i ella actuava com a personatge, eren tres personatges, i ella feia un dels personatges i dirigia.
4: És que ara ha caigut que anava amb l'Emma a classe, la Júlia, en algun
2: exacte
4: moment.
2: Ah, sí? Sí.
4: Home, havien anat juntes, l'Emma és una altra noia de Mare
3: de la
4: meva
3: companyia.
4: I ara, de sobte, acabo de recordar. Tot està connectat, eh?
0: Sí.
4: En el món de l'artisteo.
0: No, Catalunya és molt petita, sempre ho hem dit.
4: Sí.
0: I més en aquests àmbits. Li voleu fer alguna pregunta més a la Marina? O...
4: No sé, creus que has d'explicar alguna cosa més? Que t'ha quedat allà...
2: Bueno,
4: vols
2: jo,
4: recordar
2: mira,
4: horaris, dates...
2: No, perquè no me'l sé, jo no me'n recordo els horaris. Les dates sí, us les recordo. Són 3, 4, 5 i 6 de setembre. I el dissabte, que és el dia 5, hem obert una segona funció perquè estan anant molt bé les entrades. Mm-hmm.
4: Quina és
2: per
4: la que ha obert, la de les 5 o la de les...
2: La de les 9.
4: La de les 9.
2: La de les 5 ja hi era.
4: Vale.
2: I, per tant, si voleu l'entrada, afanyeu-vos perquè és que s'estan venent moltíssim. Ah, sí que vull dir que ja aquest cap de setmana hem superat les 3.000 entrades.
4: Uau!
3: Que fort!
4: Mare meva!
0: Sí. Això sí que estan sent un show, eh? Sí. Les entrades són dijous i divendres, 2:15 de 8,
2: vale,
0: diumenge a les 5 i dissabte, el que heu comentat, 5 i 9.
3: Que fort.
2: Sí.
0: Per tant, serà...
4: Hem de comprar nosaltres també.
0: Un cap de setmana exigent, sí.
2: Perdó?
0: Cap de setmana exigent.
2: Sí, ho donarem tot. Faré vacances.
0: Molt bé, és veritat. I merescudes.
2: Sí.
0: Molt bé.
4: Bueno, fins que hagi de tornar a venir a assajar per...
2: Exacte.
3: Això no és
4: per,
3: musical.
4: No és musical.
0: Clar, perquè tu ara estaràs tot l'estiu currant, no?
2: Exacte, comencem assajos ja la setmana que ve.
4: És que, de fet, li vaig escriure ahir dient-li, Marina, és que si no vens aquesta... Perquè ara tenim... Hem quedat, mare meva, perquè hem de fer unes coses per l'octubre. I a més tenim un sopar de companyia,
3: sí,
4: que convida l'Ateneu de Sant Just.
0: Olé.
4: Gràcies a Ateneu.
3: Visca Ateneu.
4: I llavors va ser com, hòstia, doncs ja que avui tenim ràdio i tal i que no tindràs cap altra tarda lliure a partir d'ara, vine a parlar de Cop de Rock avui, perquè és perfecte, tot està alineat.
0: I tant que sí.
3: Que després
0: sí,
3: quan torni... Bueno, ja no. Ja parlarem amb la Marina, que ens ha d'explicar alguna cosa en el futur, però ja ens explicarà en un altre programa.
0: I tant, convidada sempre. Escolta, anem amb la recomanació musical de la setmana. Avui, que ens porteu?
4: Li deixem a la Marina.
3: Cada setmana recomanem una cançó.
4: Per tancar el programa.
2: Ui, i avui... M'ha agafat amb calces, eh?
4: Mira, tens dues opcions.
2: Vale.
4: Pots fer una cançó que t'agradi molt últimament, que estigues escoltant molt, o recomanar el temazo que més t'agradi de Cop de Rock.
3: Vinga. L'himne de Tortosa. La cinta.
4: Fins a la terra.
3: Jo me'l sé, Jaume, tot això.
0: Sí, jo no,
3: Molt malament.
4: I jo me'l sé perquè m'encanta ell. O sigui.
3: M'encanta.
2: No sé com es diu la cançó.
4: De Cop de Rock?
2: Sí.
4: Quina? Canta-la.
2: El títol, no.
4: Canta-la i la trobem.
0: Vale. Sí, canta-la.
2: Hi ha un personatge que és lo Joan, vale? Que és el marit o el que és el promès de la lluna, que la persona que fa el personatge es diu Jordi, i... Jordi Company, i és un músic espectacular d'Osona, que ara no sap res de que estic dient això, perquè a més fa molt que no parlo amb ell, però ell és increïble, la veu que té és increïble, i ell canta una cançó de Sau, que a mi Sau ha estat tota la meva infància el meu grup preferit, que em sembla que es diu... Diu algo de tocar amb els dits la lluna o algo així. És que la canta molt bé. És que heu de venir a veure l'obra per veure el cantar i veure cantar a tots i ballar, perquè és increïble.
4: Tothom vol el que no té. Ah, no,
2: aquesta?
4: Amb la lluna a l'esquena.
2: Tothom vol el que no té.
4: Que
2: és
4: no
2: aquesta.
4: Aquesta
2: m'agrada molt.
4: Doncs amb aquesta acabarem.
2: Cantada pel Jordi.
4: Bueno, no serà cantada pel Jordi, serà cantada per Sau. Però
0: tampoc,
4: si veniu...
0: Tampoc ho fa malament.
4: Si veniu al 3, 4, 5 o 6 al Teatre Coliseum, doncs ho veureu
0: amb el Jordi
4: en directe.
0: I tant que sí. Molt bé. Doncs Marina, gràcies per venir avui. Carles, Javi, gràcies també per venir. I ens retrobem la setmana vinent. Gràcies.
4: I tant. Adeu.
3: Adeu.
2: Adeu.

0: I ara sí, arrenquem amb l'última secció d'avui. Anem amb Cultura al dia, amb la Sara Vito. Bona tarda, Sara. Què tal? Com estàs?
1: Doncs molt bé, Jaume. Aquí estem, un dia
0: de tornada,
1: més.
0: No?
1: Sí, sí, després ja feia temps que no venia, eh?
0: Clar, clar, l'última setmana no et vam tenir per aquí, perquè, bueno, vam tenir un problema logístic entre tu i jo que no ens vam entendre del tot.
1: No, gens ni mica, de fet.
0: Però bueno, ja et tenim aquí de tornada, que ja tenia ganes també de veure't per aquí.
1: Bueno, m'ho creuré.
0: T'ho has de creure. Sara, a més, m'han comentat, em va arribar així un ocellet, que te'n vas anar de viatge a Itàlia.
1: Ah, sí, sí,
0: que,
1: sí.
0: Que em va anar, et veig una mica més morena, sí, és veritat.
1: Sí, bueno, no tens gaire pel viatge. No, home, jo considero que sé que estic morena.
0: Sí.
1: Però, no, bueno, he estat entre platja a Itàlia, després casa rural, bueno, he pres bastant el sol.
0: Tu has passat prou bé, diguem, no?
1: Sí. Aquestes setmanes he estat bastant... Bueno, gaudint de les vacances que ja tocava, no?, després de tot el curs.
0: I tant que sí, més tu que treballaves, no?,
1: i anaves a l'estat. I segueixo treballant, sí,
0: bueno,
1: sí, sí.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Doncs tu has merescut la revetlla de Sant Joan, que vas fer?
1: Res.
0: No era la resposta que esperava, eh?
1: Ja, però no tenia plan.
0: Bueno, no passa res.
1: Tothom marxa als pobles i aquí a la ciutat ens quedem una mica...
0: Ens quedem a quatre veles. Sí, exacte. Sí, tens tota la raó. Molt bé, avui quin tema hem de tocar?
1: Doncs mira, parlarem d'una cosa que, bueno, va començar entre la setmana passada, aquesta setmana, sobretot aquesta setmana, que són els casals d'estiu.
0: Mm-hmm.
1: No sé si tu has anat algun cop de petit...
0: He anat moltíssim,
1: sí.
0: moltíssim. Jo crec que fins primer de l'ESO, segon de l'ESO, eh?
1: Ostres, pues sí.
0: És que a més m'agradava molt, m'ho passava molt
1: bé.
0: Sí, a mi m'agradava molt. Tota la meva escola... Vàries setmanes que d'estiu em tocava anar al casal d'estiu perquè els meus pares treballaven.
1: Clar, que toca. No, sí. Jo vaig anar poc, però també tinc molts bons records, no?
0: Mm-hmm.
1: O sigui, sobretot quan som més petits. Bueno, ara el meu germà és monitor, per exemple, i m'explica... I, bueno, el primer any que va estar de monitor va tenir un grup de nens de 15 anys i més o menys les activitats tampoc és que variïn molt, eh? Jo em va explicar coses que pensava... Jo les feia això amb 5 anys.
0: Al final funciona el que funciona, sí, sí.
1: Sí, sí. Bueno, jocs d'aigua, excursions, gincanes, de tot, no?
0: Jo sempre me'n recordo que l'última setmana... O sigui, l'última setmana no, l'últim dia de cada setmana es feia com la gincama, almenys el meu, es feia com una gincama, unes proves, tal, i per equips, i sempre m'ho passava superbé.
1: Sí.
0: Jo sempre he sigut molt fan dels casals d'estiu. Segur que hi ha gent per tot, però mira, jo...
1: No, sí, sí. A mi m'ha sorprès molt que actualment tinc com molts amics o persones del meu voltant, moltíssimes, moltíssimes, que o s'han tret el títol de monitor o fan de monitors de casals d'estius o d'esplais.
0: Sí. És veritat.
1: I no sé, sembla un molt, molt guai, no? Jo fa molt de temps que no... Jo vaig deixar d'anar amb 5 anys o així, crec que vaig estar... De B3 a P5. Tampoc vaig anar-hi molt.
0: Aleshores et records pràcticament zero.
1: Home, sí que me'n recordo. Sí que me'n recordo. Tinc molta memòria.
0: Jo no ho veus. Ens ho creurem.
1: Sí. No, però sí que... Bueno, lo típic, no? I sobretot ara que m'explica el meu germà les coses i tal, sí que recordo més i és això, no? Que crec que és com... Un moment molt guai, en general. Sobretot quan... Bueno, jo penso sobretot de... quan em diu, pues, a lo millor no els hi deixem els mòbils, no els hi deixem que estiguin tan connectats a l'internet, tal, i crec que és un moment molt guai, sobretot pels adolescents, que van, no?, per desconnectar, per estar... Bueno, per viure com un estiu de veritat,
0: sí,
1: no?
0: En plan, sí.
1: Més... Bueno, desconnectes de tot, en general.
0: L'alternativa, a vegades, és estar a casa teva, sol, mirant el mòbil,
1: sí.
0: En l'escroll infinit, vull dir.
1: No, literalment, o sigui, jo perquè aquest estiu estic treballant, però l'any passat o l'anterior... era com em passava l'estiu, a mi casa, amb l'aire condicionat i mirant el mòbil, mirant una sèrie, i tampoc, bueno, a mi això tampoc em fa com arribar a desconnectar del tot, no?
0: Perquè
1: estàs amb tots els algoritmes, amb un munt de pantalles, molta informació, i al final, doncs, no acabes de gaudir l'estiu com ho faries en aquests casos.
0: Acabes cansat de fer poc.
1: Sí, totalment.
0: És així. Molt bé.
1: I, bueno, pues, també, sobretot, això que, com t'he comentat abans, que hem parlat de que conec a moltíssimes persones que estan fent de monitors, també em sorprèn, no?, com molt les anècdotes que expliquen dels nens o els vincles que creen amb els propis monitors. Jo me'n recordo que quan era petita sempre tenia com el meu monitor preferit, i, bueno, dels 3 anys va ser com el meu preferit, i em va sorprendre molt que el meu germà és el monitor preferit de tots els nens. O sigui, sí? Sí, jo vaig pel barri amb el meu germà i el paren els nens, em diuen, ai, Àlex, tal, no sé què, aquest estiu et tindré de monitor, tal, no sé què, i em va sorprendre molt.
0: És l'estrella del barri, no,
1: sí,
0: ara mateix?
1: No, sí, sí, sí, totalment, totalment. Però sí, sí, va ser com...
0: És, que és bon noi, eh?
1: Sí, és, amb els nens es porta molt bé.
0: Hi ha feeling.
1: Sí, però sobretot amb els nens més petits, no tant els adolescents. Això és el que m'ha comentat a mi.
0: Vale, vale.
1: Però bueno, jo crec que preferiria molt més tenir un grup d'adolescents que no de nens petits, eh?
0: Sí, sí, jo també, jo també. O sigui, perquè crec... pots generar més vincles, no?
1: Sí, i són més propers a la teva edat, pots parlar de temes que tingueu més en comú, etcètera, però bueno.
0: Sí, sí. Bueno, t'haurem de veure, potser, Sara, algun dia o què?
1: Uf, no crec.
0: No,
1: jo, jo crec que ja m'ha passat el tren de,
0: sí,
1: de posar-me a fer...
0: Ser. Això és el típic dels 18, 19,
1: sí,
0: 20...
1: Bueno, però sobretot no, sí que l'agafaria ara com a treball, però sense la part prèvia d'haver de fer el curs, saps?
0: Ah, sí.
1: O sigui, és que perds un any sencer.
0: Aquest és el problema, aquest és el problema. Jo algunes vegades també he dit, ostres, potser estaria guai fer això una setmaneta d'estiu. Però clar, no tens el títol i aleshores no.
1: No, jo unes pràctiques sense cobrar un altre cop no les passo.
0: Exacte.
1: Bueno, sí, les passaré l'any mínim perquè em tocarà.
0: Exacte.
1: Per acabar la carrera.
0: A la universitat.
1: Exacte, però ja és... molt relacionat amb la carrera, llavors no...
0: Que per cert, on aniràs?
1: A la Vanguardia.
0: Que xulo, sí, que xulo, sí. Que xulo, que xulo.
1: Sí, tinc moltes ganes.
0: Molt bé. I escolta, tot això dels casals d'estiu, com ho relacionem amb la cultura?
1: Doncs mira, parlarem d'una sèrie de 3CAT, que segur que et sonarà. No crec que l'hagis vist. Doncs
0: pues ja l'has cagat.
1: Sí?
0: Sí.
1: L'has vist?
0: Sí, l'he vist.
1: Sí, has vist Jo mai mai?
0: Sí, sí, sí.
1: Ai,
0: sí.
1: En sèrie, no, et va agradar?
0: La primera i crec que la segona. Però la tercera no.
1: No l'has vist.
0: No.
1: Ha estat nova d'aquest any.
0: Mm-hmm.
1: No, però m'ha sorprès, perquè la gran majoria de persones que conec que s'han vist sèries més típiques de TV3, Plats Bruts, Polseres Vermelles, Merlí, no han vist aquesta sèrie.
0: Sí, sí, doncs sí, sí, l'he vist.
1: I què et va semblar? Et va agradar?
0: Sí, està bé, em va semblar entretinguda. O sigui, no em va semblar, no em va semblar com Merlí o Polseres Vermelles,
1: no.
0: Però està bé.
1: No, sí, jo està crec bé. A mi em va enganxar molt. En plan,
0: correcte.
1: Com que et deixa la trama molt, com molt enganxat.
0: Sí, el típic que vols veure al segon capítol, no?
1: Sí, sí. A més, hi ha camions importants. O sigui, jo,
0: sí.
1: Jo he vist els Figaflauas...
0: El Miki...
1: Sí, bueno, el Miki fa d'actor.
0: Sí, fa d'actor.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Però sí que és veritat que hi ha com personatges així del món català que veus i fa il·lusió,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: ai,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Guai!
0: És cert. Sí, sí, sí.
1: I, bueno, l'última temporada, que no l'has vist, surt la Laura Brunet, no sé si et sona.
0: Laura Brunet?
1: Sí, és tiktoker catalana, fa vídeos així d'humor, saps?
0: Sí, sí.
1: Que fa moltes comparacions entre Catalunya i, bueno, la resta d'Espanya.
0: Sí.
1: I va ser guai.
0: Sí, ho vaig veure. Aquest fragment em va sortir perquè, no sé, em va sortir la noia aquesta i va dir, mi paso por no sé què, i em va sortir.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, escolta, doncs comenta'ns una mica, Jo mai mai, de què va això?
1: Doncs mira, comença amb la història de la Mai, que, bueno, és, com sempre, la nostra protagonista és una bala perduda en el món, no? Ens la presenten com que està, bueno, ella és de poble i se li nota, no?, ja per l'accent i per tot, i està vivint a Barcelona, és una bala perduda, li posa les banyes a la seva parella, de sobte la resta de la policia, bueno, ha de trucar a la seva mare perquè no té cap tipus de diners, no sap com pagar-se la fiança, i al final la seva mare que, i el seu pare, que tenen com una casa de colònies, les Guilles, diuen, doncs torna cap al poble i seràs monitora. Ho fa molt, pues, en contra de la seva voluntat. Perquè
0: ella... L'ha cagat, no?
1: Sí,
0: i...
1: sí, sí.
0: I ha de complir el seu càstig, que és...
1: Bueno, no és un càstig, jo crec que és més... o sigui, els pares no crec que li posin com a càstig, sinó com per reconduir-la.
0: Exacte,
1: no?
0: Això sí.
1: Però sí, ella ho veu com un càstig, evidentment, vale. Perquè és com, ostres, ja tinc la meva vida a Barcelona perquè voldria ara mateix posar-me a tornar al poble, a veure cares que... Bueno, per alguna cosa vaig marxar, no?, del poble, en teoria, llavors pues, sí que ho veu com un càstig, però bueno, allà coneix el seu grup, que està format per molts nens, la Rita, el Billy, i l'Elia i l'Eric, que són germans, l'Oriol, la Nur, i bueno, un munt, no? Però els més protagonistes del seu grup de nens són aquests, que són, doncs, veiem literalment totes les típiques problemes i amenaces i converses que tenen els adolescents en aquell moment, no? Sobretot es veu les relacions psicoafectives, també es veu també com una homosexualitat reprimida, bueno, com molts temes així, també molt de bullying interactiu, O també, bueno, com hem parlat abans, no? Que en molts casals no deixen els telèfons mòbils i ja pues, els hi passa això, no? Que no els deixen els telèfons mòbils i la Nur es veu que és com una espècie d'influencer o així, i quan li treuen el mòbil com que li dona moltíssima ansietat, ataques d'ansietat, així que toquen com molt, molt els temes, crec que està molt bé, sobretot pels adolescents que la veiem.
0: Sí.
1: Bueno, a mi ja no...
0: T'has dit adolescent,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, però...
0: jove.
1: Jo soc jove, però no... aquesta sèrie va sortir ja fa un parell d'anys,
0: sí,
1: llavors
0: sí.
1: Encara entrava com a adolescent.
0: Sí. No, però sí que és veritat que aborda moltes de les problemàtiques que afecten els joves, els adolescents i joves també,
1: sí.
0: I és el que tu comentaves, no? Problemes de depressió també n'hi ha, salut mental, doncs, sexualitat... Són molts temes importants que també necessiten la seva visibilitat i en aquesta sèrie doncs, es toquen i s'aprofundeix bastant, no?
1: Sí. I és això que dic, que doncs, crec que a més està molt ben representat perquè tot el que he dit abans sobre les colònies que m'han anat comentant, sobretot els meus amics que ara són monitors i ho veuen des d'una altra perspectiva, doncs que es focalitzen molt, molt bé la sèrie i ho expliquen molt bé.
0: Vale.
1: I bueno, doncs això, veiem com tots els, aquests nois van formant vincles, hi ha nois que es porten més bé amb uns altres que no, però bueno, al final... veiem que és com una mica catastròfic el de la primera temporada,
0: vale.
1: No? Perquè és com que tots aquests vincles de sobte salten pels aires.
0: Peten en algun moment,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Mm-hmm. I, bueno, que si tal estan enfadats amb no sé qui, que si no sé quantos, que tal. I arriben al final de... bueno, és una casa de colònies, no? Aquest casal. Llavors, sempre s'acaben, doncs, les setmanes com amb una activitat més especial, no? I aquesta és com una excursió a la muntanya. I, bueno, doncs al final acaben a la intempèrie, tots barallats, que si una punta, que si l'altra no sé què. Al final acaben passant la nit al bosc. La protagonista té un accident, les famílies comencen a buscar-los perquè el dia de tornada doncs, no han arribat els nens, però bueno, al final com que diuen que no... bueno, que es quedarà un secret del grup, no? Quan tornen i vale. Com que no l'explicaran a les famílies, tal, i et deixen amb tota la...
0: tota la intriga,
1: sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, sí. Què passarà, no? Jo vaig pensar, tant de bo hi ha segona temporada, i sí, evidentment, hi ha segona temporada. I, bueno, doncs tornen tots els companys, no?, a les Guilles, que és la casa de colònies. I, bueno, tots no, perquè, per exemple, l'Eric, que era el germà de la Elia, no va.
0: Vale.
1: No sé per què, però, doncs no va. El posen com... o sigui, sí que apareix per videotrucades i tal, però físicament allà a les Guilles no està.
0: No
1: està a un campament de futbol, crec,
0: vale.
1: O alguna cosa així. I bueno, doncs és com que tots els vincles que estaven encara pels aires i que no havien acabat com d'arribar a una conversa per acabar d'aclarir tot el que havia passat, doncs continua així. Plan, es queden pels aires, no acaben de portar-se bé tots amb tots i a més apareixen nous personatges.
0: Vale.
1: I apareixen una nova parella, que són la Martina i el Guim, que, bueno, que semblen com que són la parella perfecta. I no.
0: Però no ho són, eh?
1: No. No. I a més aquí...
0: ja passa això bastant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Que el que sembla
1: indirecta?
0: Perfecte... No, indirecta no. Però és veritat, no? A vegades veiem parelles perfectes de les xarxes i no
1: és no, real. I no, resulta que no. Amb influencers passa, no? Que de sobte dius, ai, sí, aquests són perfectes,
0: sí,
1: i de sobte,
0: sí.
1: Ah, no, que ho hem
0: inclús
1: deixat.
0: Inclús els fan documentals, no? Sí. Com l'Archie l'Àngela.
1: Sí, és veritat, i ho deixen a la setmana. Sí, és heavy, sí.
0: Però bueno... i escolta, la segona temporada, quin és el fil conductor? Què passa en aquesta
1: doncs mira,
0: segona
1: temporada? Sobretot, també la Mai, no? Que és la nostra protagonista, que com hem dit abans, al final de la primera temporada té com un accident. Llavors ella doncs, se sent molt culpable per tot el que va passar aquella nit i es torna... si ja era una bala perduda, en aquesta temporada ho triplica.
0: Vale.
1: O quadriplica.
0: Vale.
1: O sigui, és molt heavy. Veure, de fet, no fa ni de monitor al principi, sinó que són els seus pares que quan la veuen tan malament li tornen a dir, doncs, torna a ser monitora,
0: vale.
1: Així tens com una mica més de responsabilitat.
0: Clar. Vale.
1: Però, bueno, i també, o sigui, sí que està supervisada per un altre monitor, que és en Manu, que és, està interpretat per l'Albert Salazar. Saps qui és? Sí?
0: Em sona molt el nom, però
1: sí.
0: No li... a veure, espera't.
1: Va fer una obra de teatre amb el Carlos Cuevas.
0: Ara li posaré cara, eh? Albert Salazar, eh?
1: Sí.
0: Ah, sí, ja sé qui és.
1: Sí, i també va sortir una sèrie de...
0: sí,
1: sí, aquesta nova de l'Internado, que
0: sí,
1: no és tan
0: sí,
1: bona com la primera.
0: Sí.
1: Vale. Doncs pues, això. I, bueno, pues, veiem pues, també molts altres temes, no?, que agafen a tots els adolescents, per exemple, la Nur, que hem dit abans de la primera temporada, que era la noia aquesta que era com influencer i que estava molt enganxada al mòbil, mm-hmm. comença a tenir pues, molta atracció per al Manu, que és el seu monitor.
0: Epa.
1: I aquí veiem com un altre conflicte, no?, que és una mica... Bueno, que en la temporada anterior no s'havia explicat, que és... pues la típica relació de la noia del casal amb el... Ah. Bueno, noia guapa del casal amb el monitor.
0: Que és més gran d'edat, no?
1: Sí, sí, és major d'edat i ella, evidentment, no ho és.
0: Vale.
1: I, bueno, també està bé que t'expliquin com aquests temes, perquè segurament són coses que acabin passant, segurament, o jo he vist persones que, per exemple, no, ja no estic al casal, però estic sortint amb el que era el meu monitor del casal, o, sí, o coses sí, així, sí, o sigui, sí, són sí, realitats
0: sí.
1: i ja està.
0: Sí, són coses bé. Que, bueno, una mica s'ha d'anar en compte amb aquestes relacions o intents de relacions, no? Perquè sí, a vegades sí, veiem sí. coses estranyes.
1: Sí, sí.
0: Relacions de poder, també.
1: Sí,
0: s'ha d'anar en compte.
1: Sí, sí, sí. I, bueno, s'explica molt bé, la veritat. Al final, pues, el Manu sí que és veritat que li para els peus, no? A la noia i diu, no, clar,
0: per,
1: això...
0: Per aquí no,
1: això,
0: eh?
1: Per aquí no. I, bueno, pues, al final, en aquesta segona temporada, sí, que veiem com que tots acaben, doncs, molt més... millor que la primera temporada, no? O sigui, els vincles tornen a ser els que eren abans, surten relacions entre personatges, tal... I és com que en aquesta segona temporada s'acaba el... Bueno, aquest grup, no? I a la tercera temporada tenim un altre grup, que aquesta és la que no t'has vist, llavors no vull fer-te molt spoiler, però és això. No o sigui, sí que apareixen els personatges, no? Per exemple, el Billy fa de monitor en pràctiques.
0: Ah, mira.
1: I aquest sí que el tenim bastant.
0: Que era un dels nois que havia estat de vacances. Sí, sí, bueno, vacances sí, sí. De casal d'estiu de, sí. I ara fa de monitor.
1: Exacte. I, bueno, pues, la Mai també sembla que comença a estar una mica més... més responsable, que comença a posar-li un rumb a la seva vida, no? Ella es veu que li demana matrimoni a la ex, que va sortir a la primera temporada en la que li posava les banyes, pues, sí. Torna amb ella, no sé com la torna a conquistar, i bueno, pues estan com preparant tot el casament, però la Maia està molt agobiada, llavors li deixa molta responsabilitat al Billy, el Billy està també molt agobiat perquè no sap com portar-ho tot, clar, si el cap i a la fi és... o sigui, ha passat de nen a monitor.
0: Sí, sí.
1: Perquè no ha fet ni les pràctiques, o sigui, si li estan donant tota la responsabilitat. I la veritat, aquest grup és bastant més conflictiu que els anteriors. O sigui, si ja a les altres temporades era un drama, aquest és bueno, super, super heavy.
0: Un caos, doncs.
1: Sí, sí. No vull explicar molt, perquè si no te l'has vist, no et vull fer spoiler, perquè vull que te la vegis.
0: Vale, vale, així la podrem comentar.
1: Però sí, sí, sí.
0: Tu te les has vist totes, eh?
1: Sí, totes. A més, aquest, o sigui, la segona em sembla que va ser una mica... plof, la veritat, però aquesta tercera em va enganxar moltíssim, moltíssim, me la vaig veure.
0: I és això, en aquesta tercera veiem molts més problemes, doncs.
1: Sí, sí, sí. Molts
0: més conflictes.
1: Sí, pues, potser trastorns alimentaris que abans no havien sortit, el típic de dos germans que els agrada la mateixa noia, etcètera. Està molt guai, està molt guai aquesta, sí.
0: No, doncs escolta, ens l'apuntem ara que ve l'estiu, doncs
1: sí, sí.
0: Ve de gust i és bastant adient, no?
1: Sí, sí, sí. A mi em sembla que és superxula.
0: Molt bé, perfecte. Escolta, si t'has de quedar amb una temporada, però...
1: Jo crec que em quedaria amb la tercera, eh?
0: Sí?
1: Sí, em va agradar molt més que les altres anteriors.
0: No, doncs escolta, això també està bé, perquè a vegades ens quedem sempre amb la primera.
1: Sí, així et dono l'incentiu, no? Així... Perquè te la vegis.
0: Clar, potser ho estàs fent perquè me la vegi,
1: no,
0: però...
1: No, de veritat que em va agradar moltíssim la tercera.
0: Vale,
1: va ser molt guai.
0: Vale. Molt bé. I escolta, temporada... No temporada, sinó la sèrie en complet, de l'1 al 10.
1: Uf, crec que és que t'enganxa molt, que no la pots deixar de veure, però tampoc la qualificaria com una de les millors de 3CAT,
0: vale,
1: la veritat.
0: Vale.
1: Sí, està molt bé, però ni de conya s'apropa al que va ser Marley, Polles Vermelles, Plats Bruts.
0: Vale. No. Però tampoc te m'estàs mullant, eh?
1: No, bueno, serien com les de l'hoquei, saps? Que és aquesta sèrie que et va enganxar i que va estar així d'esto, però tampoc tant.
0: Vale. Bueno, no m'has posat nota, al final.
1: Bueno, pues no sé, et poso un 7. Un 7,
0: bueno, ja està.
1: Un 7 i mig.
0: Molt bé, perfecte, 7 i mig, perfecte, em sembla perfecte. Sí. Molt bé, tens alguna cosa més a dir-nos sobre aquesta recomanació?
1: Doncs no, la veritat és que no, o sigui, jo crec que així ja...
0: Ha quedat bé, no?
1: Sí.
0: Ha quedat molt bé. Perfecte, doncs escolta, Sara, ho deixem aquí, total, queda un minutet.
1: Pues mira, avui he tingut secció curta, eh?
0: Secció curta.
1: Sí, ha estat curteta. O sigui, si he anat, que no he parat.
0: Bueno. Ja parlarem, Sara, ja parlarem.
1: Ja parlarem.
0: Ja farem un forat més gran.
1: Vale.
0: Sara, gràcies per venir i ens retrobem la setmana vinent.
1: Fins la setmana vinent.
0: Adéu.
1: Adéu.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dimarts. Ens retrobem demà, com sempre, aquí al 98.1 FM de 5 a 7 de la tarda. Gràcies i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Sant Just amplia la xarxa de refugis climàtics amb dos nous espais aquest estiu. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 30 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Alejandro Valverde visitarà Sant Just coincidint amb el pas del Tour de França. Tarda de pickleball al Casal de Joves per joves de 12 a 18 anys. L'activitat, gratuïta i sense inscripció prèvia, se celebrarà el 30 de juny a l'exterior del Casal de Joves per donar a conèixer aquest esport de raqueta entre els participants. La Xec ofereix tallers de cuina, història i ioga per aquest juliol.

0: Sant Just Desvern torna a posar a disposició de la ciutadania la seva xarxa de refugis climàtics per oferir espais de confort tèrmic durant els episodis de calor. El municipi manté els mateixos refugis climàtics de l'any passat i incorpora com a novetat al Parc del Mil·lenari l'espai de joc La Vagoneta, que estarà obert durant tot el mes de juliol, de dilluns a divendres, de 5 a 7 de la tarda. Els refugis climàtics són espais interiors i exteriors pensats perquè la població pugui protegir-se de les altes temperatures i descansar en un entorn més fresc. Estan especialment adreçats a persones grans, infants, persones amb malalties cròniques i qualsevol veí o veïna que necessiti resguardar-se de la calor. L'Ajuntament recorda que davant dels episodis de calor intensa és recomanable evitar l'exposició directa al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se amb freqüència i fer ús dels refugis climàtics sempre que sigui necessari. Podeu consultar la llista d'espais disponibles a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. El ciclista Alejandro Valverde visitarà Sant Just en el marc del pas de Tour de França pel municipi. Dijous 2 de juliol, el campió del món en ruta l'any 2018, guanyador de la Vuelta a Espanya el 2009 i actual ambaixador del Movistar Team, serà rebut a l'Ajuntament, on participarà en un acte institucional i una trobada amb la ciutadania. L'acte començarà amb la signatura de Valverde al llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment el ciclista respondrà a les preguntes de veïns i veïnes i aficionats al ciclisme que hi assisteixin i participarà en una fotografia conjunta amb els assistents. La visita, organitzada per l'Ajuntament de Sant Just amb la col·laboració del Movistar Team, es desenvoluparà de la 1 a 3:45 de la tarda a l'Ajuntament de Sant Just i forma part de les activitats vinculades al pas del Tour de França pel municipi. El Casal de Joves organitza una tarda de pickleball adreçada a joves d'entre 12 i 18 anys per donar a conèixer aquest esport de raqueta en el marc de les activitats d'estiu. Avui dimarts 30 de juny l'activitat tindrà lloc de 7 a 9 de la nit a l'exterior del Casal de Joves i serà gratuïta sense necessitat d'inscripció prèvia. La proposta ofereix als participants l'oportunitat de descobrir i practicar el pickleball, una disciplina que combina elements de tennis, badminton i tennis taula i que destaca pel seu caràcter dinàmic i fàcil d'aprendre. L'activitat és oberta tant a joves que ja hagin practicat esports de raqueta com a aquells que s'iniciïn per primera vegada amb l'objectiu de fomentar la pràctica esportiva i la participació en un entorn lúdic. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la seva programació per aquest mes de juliol, adaptada a l'època estival, però mantenint una oferta variada de qualitat per a la ciutadania que es queda al municipi durant les vacances. Marc Villeni i Almudena Jiménez, representants dels equipaments, han repassat a Ràdio Desvern les principals propostes que s'oferiran a l'estiu.
1: Agafant temes centrals, intentar-los transportar a tots els centres cívics en els quals tenim més activitat. L'únic que vam fer és adaptar. Vam buscar una temàtica a través de la IA i adaptar-la segons el públic que hi hagués en cada barri on estigués situat el centre cívic. Per exemple, a Soledat Sants, tot i que no va poder sortir, i que ens guardem les a la màniga perquè pot ser una bona activitat, vam programar una activitat d'ahir que era crear un conte. Aquesta activitat estava dirigida a famílies perquè era sobretot pensada per infants. A Can Ginestar vam fer una conferència de l'IA i a Maragall vam fer un taller de com utilitzar l'IA des de zero, més enfocat a gent més aviat adulta. Bueno, la qüestió és una miqueta intentar apel·lar tots els públics a través de temàtiques diferents. Segurament, això bueno, és una novetat que farem el següent trimestre, a través del 25N, de tot el tema de violències de gènere i tal, volem intentar també que, per exemple, les escoles siguin també partícips d'una programació que anirà bastant alineada amb aquest sentit.
0: El Centre Cívic Joan Maragall, que també funcionarà com a refugi climàtic, concentrarà una gran part de l'activitat formativa. Entre les novetats destaca el taller d'història sobre la Grècia clàssica, impartit per Jordi Pisa, i un monogràfic especial de Yin Yoga, a càrrec de la tallerista Pilar, una disciplina suau centrada en els estiraments. La gastronomia també tindrà un paper destacat amb un taller dedicat als productes de les bacallaneries, que s'impartirà el dimecres 15 de juliol de 6 a 8 del vespre de la mà d'Àlex Tovella, de l'Ermita de Sant Ramon. A més, es manté el clàssic curs Gaudí del cinema, on els participants analitzen fragments de pel·lícules prèviament visionades a casa. D'altra banda, Can Ginestar mantindrà el seu cicle de conferències d'astronomia amb una xerrada sobre la vida secreta dels satèl·lits a càrrec de doctorants de la Universitat de Barcelona. En l'àmbit artístic s'ofereixen tallers de curta durada de ceràmica, trencadís, gravat amb tetrabric i natural sketching per dibuixar a l'aire lliure. Una de les propostes més innovadores es troba al Centre d'Interpretació Municipal, on s'han habilitat ulleres de realitat virtual de 10 a 2 per poder visitar virtualment el poblat ibèric de la Penya del Moro, actualment tancat al públic per restriccions forestals i de prevenció. A més, el celler de Can Ginestà inaugurarà l'exposició Formenlàndia, de Francesc Fàbregas.
1: Sí que és veritat que un dels objectius que ens hem plantejat aquest últim any és que és fer entendre, més que fer veure als veïns de Sant Just, que és una xarxa d'equipaments. No són bolets, exacte, sinó que anem a una, no? O sigui, per això diu la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just. És una qüestió que està costant de fer arribar, però que a poc crec que s'està anant veient més. Ja no pregunten què vol dir txec, sí que de tant en quan algú pregunta, però bueno, l'objectiu és, ja et dic, és acabar fent que la gent conegui la xarxa d'equipaments com un tot.
2: I també amb les entitats i tal, que això també ho hem intentat molt de... Per exemple, l'exemple com més evident a Canji, que hi ha la biblioteca i el centre d'estudis i l'arxiu, no sé què, que no sigui com, hi ha una recepció i hi ha quatre coses més per allà, no, intentar fer coses conjuntes, com el trimestre passat tal tertúlia literària que vam fer amb la biblioteca, això, com que compartim els espais entre
1: fer col·laboracions, sí. I l'objectiu és a poc, que també animem a sumar la gent i a les entitats a participar dels equipaments municipals, i que nosaltres els hi podem donar un ajut també a programar les seves activitats.
2: Sí, que la cultura sigui per tots, o sigui, sí. Que no hi ha una edat i són aquests i prou.
0: Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. La gran festa del Tour de França convertirà Sant Just en un dels punts d'animació del pas de la cursa el diumenge 5 de juliol, amb una jornada gratuïta i oberta a la ciutadania, als voltants del Gualdén 7 i de l'Avinguda Indústria. El programa complet de la celebració s'ha donat a conèixer i inclou activitats esportives, familiars i d'animació durant tot el dia. La programació començarà entre les 10 i les 11 del matí amb la recollida del passaport del Tour. A partir de les 11, l'Avinguda Indústria acollirà un circuit infantil, un circuit juvenil, una zona poliesportiva, inflables aquàtics, un fotocol, un mural del Tour, l'activitat Pintem la carretera reial, recorreguts amb bici sense edat i un repte solidari amb bicicletes estàtiques. A les 12 del matí se celebrarà la cursa d'obstacles del Tour, una competició per equips oberta a tothom que requereix inscripció prèvia i que el termini per apuntar-s'hi estarà obert fins al 2 de juliol. La jornada continuarà a la 1 del migdia amb l'actuació de les campiones d'Espanya de gimnàstica estètica del CGE Ciutat de Barcelona, que interpretaran la coreografia Energia, himne oficial del Gran Depart del Tour de França 2026, abans del lliurament de premis. La festa es completarà amb vermut, food trucks i música amb els DJs del CUP, i el punt àlgid arribarà a les 3 de la tarda amb el pas de la caravana del Tour per la carretera reial i a 4:45 amb el pas dels ciclistes del Tour de França per Sant Just. El Servei Local de Català de Sant Just obre avui, 30 de juny i dimecres 1 de juliol, el període d'inscripció per un nou curs intensiu de català inicial a 1.1. Aquesta formació, completament gratuïta, s'adreça a persones que no tenen coneixements de la llengua o que tenen un nivell molt bàsic.
3: Necessitem gent que tingui un nivell, o sigui, pràcticament zero. Si no l'entenen, és perfecte per fer un inicial. El que passa que sí que és veritat que hi ha gent que ve i diu una miqueta. Ha de ser molt miqueta. Intentem que el nivell inicial parteixi de 0-0 perquè es pugui anar pujant i després puguin seguir els altres cursos, els bàsics, elementals, i endavant. De moment sí que ens ha tocat gent, tenim gent interessada. La matrícula serà demà, al matí i a la tarda, al matí de 9 a 1 i a la tarda de 5 a 8. De fet, matriculem fins que s'emplena. Hi ha 25 places i és un curs gratuït. Ja sabeu que ho fem a l'aula 3 de les escoles. Fantàstica, ara tenim l'aire condicionat i té molta claror i és un lloc molt agradable per estar estudiant, encara que sigui a l'estiu.
0: La matrícula es pot formalitzar de manera presencial al despatx del Servei Local de Català de les escoles de 9 a 1 i de 5 a 8 del vespre. A diferència d'altres edicions, no cal demanar cita prèvia, tot i que també es pot realitzar la inscripció en línia a través del web oficial del Consorci per la Normalització Lingüística. El curs s'impartirà del 2 al 27 de juliol a l'aula 3 de les escoles, un espai equipat amb aire condicionat, i les classes tindran lloc de dilluns a dijous, en horari de matí de 9:45 a 1:45. El curs ofereix un total de 25 places i té una durada de 45 hores lectives. Aquesta formació intensiva permet als alumnes assolir coneixements equivalents a un trimestre sencer en pocs dies. Això els facilita poder-se matricular directament en nivells més avançats, com el bàsic, de cara al proper mes de setembre. Segons Mossack, els participants solen acabar molt satisfets en comprovar la rapidesa amb què comencen a entendre i parlar el català.
3: Doncs mira, clar, hi ha gent que vol 45 hores i clar, durant l'any, per tenir 45 hores necessites 3 mesos. Llavors, ara és amb uns dies i amb aquests dies ja tenen les 45 hores, però a part van avançant i així al setembre es poden matricular en un curs més elevat que ja els dona un certificat oficial de A1 o A2 si poden saltar, és a dir, que avancen molt ràpid en dos sentits, no? un que poden aconseguir després un altre nivell oficial més alt, més ràpid, i per altra banda que la gent que necessita 45 hores les té. I també això, gent que no disposa de 4 hores a la setmana durant l'any, en canvi ara sí que té 3 hores seguides durant uns dies, 25 dies.
0: Des del Servei Local de Català fan un balanç molt positiu del curs acadèmic 2025-2026, que ha tancat amb 7 cursos homologats, una mitjana de 20 alumnes per aula i un 95% d'aprovats. De cara al curs vinent, les classes començaran a finals de setembre amb inscripcions previstes a partir de l'11 de setembre. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'Ajuntament de Sant Just ha obert una enquesta ciutadana per recollir aportacions de cara a l'elaboració del Pla Local de l'Habitatge 2027-2032, un document que definirà les polítiques municipals en matèria d'habitatge durant els pròxims anys. El pla, que s'està redactant amb el suport de la Diputació de Barcelona, servirà per planificar actuacions relacionades amb l'accés a l'habitatge, l'habitatge assequible, la rehabilitació i l'estat del parc d'habitatges del municipi. L'enquesta és adreçada a persones majors de 18 anys empadronades a Sant Just i es pot respondre de manera telemàtica. Les aportacions de la ciutadania formaran part de la diagnosi prèvia, que servirà de base per definir les actuacions del futur pla. La Fundació Solidans ha posat en marxa un nou centre de formació a Sant Just, un equipament destinat a ampliar la capacitació professional i impulsar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. Lourdes Bombí, cap d'àrea social de l'entitat, ha presentat els projectes a Ràdio d'Esvern, on ha destacat que l'espai neix com un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial.
4: Bé, per Solidansa és un repte molt, molt important. Ens fa molta il·lusió poder inaugurar aquest espai, un espai que és un punt de trobada entre el talent local i el teixit empresarial, no? És un punt on nosaltres podem fer aquest encaix. Intentem sempre treballar en xarxa, fer una formació professionalitzadora, doncs que doni resposta real a les necessitats del mercat. I bé, només que res, el local ens ofereix, el centre, doncs un avanç doncs molt, molt important a nivell d'aules. Tenim una aula de 90 metres quadrats per poder fer una formació totalment dinàmica, per no és la típica formació sinó de taula, cadira i apunts, sinó que és molt vivencial, i això és molt, molt important, no?, per les persones que hi poden accedir.
0: El nou centre compta amb una aula de 90 metres quadrats dissenyada per oferir una formació dinàmica i vivencial, allunyada del model teòric tradicional. També disposa d'un espai equipat amb 12 ordinadors per treballar les competències digitals i d'aules destinades a l'acompanyament tutorial i personalitzat de l'alumnat. L'oferta formativa s'adapta directament a les demandes de les empreses del Baix Llobregat. Actualment el centre imparteix cursos en operari de magatzem, atenció al client i reparació de dispositius mòbils.
4: Aquest nou centre, doncs, atenem, nosaltres som un punt formatiu Incorpora, en què qualsevol persona que estigui a l'atur es pot afegir i podem donar resposta per atendre tothom. Nosaltres estem treballant amb diferents ajuntaments, ja sigui Sant Just, Sant Joan, tot el que és la xarxa del Baix Llobregat i també obert a nivell comarcal. I el que fem són cursos de formació professionalitzadora, sobretot perquè creiem que és el que ens demana les empreses que estan a l'àrea metropolitana, no? Que són

que seran empreses locals, i un fort acompanyament emocional. Durant l'any 2025, el programa va atendre 7 persones derivades dels serveis socials de Sant Just, aconseguint la inserció laboral de 5 d'elles. L'entitat, que treballa en xarxa amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i diversos ajuntaments de la comarca, continua apostant per l'economia circular com a motor de noves oportunitats de futur. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la setmana Sant Just. Demà dimecres 1 de juliol a les 7 de la tarda a la Sala Ovidi del Casal de Joves es farà una sessió de jazz dance per joves d'entre 12 a 18 anys. I a 7:45 del vespre s'inaugura l'exposició Formanlàndia, al celler de Can Ginestar, una exposició de l'artista santjustenc Francesc Fàbregas. I també dimecres 1 de juliol a les 8 del vespre a Cal Llibreter es farà la primera sessió de la Universitat Santjustenca d'estiu, on es parlarà d'Iris Murdoch, explicada per Jaume Pons a l'Orde. Dijous 2 de juliol a 9:45 del matí es farà l'inici del curs intensiu inicial A1.1 de català a l'aula 3 de les escoles, un intensiu organitzat pel Servei Local de Català de Sant Just. I dijous a 1:00 del migdia es farà la visita del ciclista Alejandro Valverde a Sant Just d'Esvern, a l'Ajuntament, emmarcat en el pas del Tour de France per Sant Just. I dijous 2 de juliol a 7:00 de la tarda, al Complex Esportiu Municipal de la Bonaigua es farà l'acte de reconeixement esportiu a les diferents entitats esportives de Sant Just. Dijous a 7:00 de la tarda, a l'exterior del Casal de Joves i a la Sala Utopia, se celebrarà el campionat d'escacs per joves d'entre 12 a 18 anys. És una activitat gratuïta. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 4 de juliol a 7:00 de la tarda es farà una nova edició del Summerfest amb una festa Oli a Mas Lluí, amb festa Holi i festa Fluor amb DJ, sopar i servei de barra. I per acabar amb les activitats de la setmana, diumenge 5 de juliol a 10:00 del matí, s'obrirà el punt d'informació a la penya del Moro, al CIM, a Can Ginestar, on es podrà descobrir la història i l'entorn de la penya del Moro, amb una activitat pensada per tota la família.

Encara tenim temps a fer un resum del més destacat en titulars. Sant Just amplia la xarxa de refugis climàtics amb dos nous espais aquest estiu. Alejandro Valverde visitarà Sant Just coincidint amb el pas del Tour de França. El campió del món en ruta del 2018 serà rebut a l'Ajuntament, signarà el llibre d'honor i participarà en una trobada oberta amb veïns i aficionats al ciclisme. Tarda de pickleball al Casal de Joves per joves d'entre 12 a 18 anys. L'activitat, gratuïta i sense inscripció prèvia, se celebrarà avui 30 de juny a l'exterior del Casal de Joves per donar a conèixer aquest esport de raqueta entre els participants. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ofereix tallers de cuina, història i ioga per aquest juliol.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 30 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Un estiu ben fresc. Consells per a la calor.
3: Fresca a casa.
4: Tanqueu les persianes quan hi toca el sol.
2: Obriu les finestres durant la nit.
3: Estigueu-vos a les zones més fresques.
4: Refresqueu l'ambient amb ventiladors, aire condicionat.
2: Si no teniu aire condicionat, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, centres comercials, casals, cinemes.
4: Molta aigua.
3: Beveu aigua i sucs de fruita.
2: Refresqueu-vos sovint.
4: No prengueu begudes alcohòliques.
3: Eviteu els menjars molt calents.
4: Busqueu l'ombra al carrer.
3: Eviteu sortir al migdia, quan fa més calor.
2: Poseu-vos una gorra o un barret.
4: Utilitzeu roba lleugera que no sigui ajustada.
3: Mulleu-vos una mica la cara i la roba.
2: Vigileu en els trajectes amb cotxe durant les hores de més sol i no deixeu les finestres tancades quan algú es queda a dins. Limiteu l'activitat física intensa.
4: Ajudeu altres persones. Si coneixeu persones grans o malaltes que viuen soles, ajudeu-les a seguir aquests consells.
1: 012. La Generalitat al teu costat.

0: Eric?
1: A l'estiu, protegiu-vos de la calor. Les onades de calor poden ser un perill per a la salut. En cas de molta calor, què cal fer?
2: Refresqueu o climatitzeu les estances. Ventileu la casa durant les hores més fresques.
3: Abaixeu els tendals i persianes durant les hores de sol. Beveu líquid sovint, evitant les begudes alcohòliques.
4: Al carrer, feu servir gorra i vestits lleugers de colors clars. En els desplaçaments, busqueu les zones d'ombra.
2: Eviteu l'exercici físic a les hores de més calor. Al cotxe, no hi deixeu nens ni persones dependents amb les finestres tancades.
1: En cas de molta calor, molta precaució amb persones
3: d'edat avançada i nadons, amb discapacitats,
4: amb malalties cròniques, que prenen determinada medicació, tranquil·litzants, diurètics,
2: amb problemes d'alcoholisme o drogoaddicció, que han de romandre o treballar a l'aire lliure.
1: En cas de molta calor, símptomes d'alerta:
3: esgotament,
4: set intensa,
3: mal de cap o mareig,
4: rampes a les cames,
3: febre o vòmits,
4: pell calenta, vermella i seca.
1: En cas de molta calor, consells:
3: poseu la persona en un lloc fresc o climatitzat, doneu-li aigua o sucs,
4: apliqueu-li draps humits i freds a diverses parts del cos, afavoriu la ventilació de les estances.
2: En cas de dubte o necessitat d'assistència, podeu contactar amb el vostre centre d'atenció primària, CAP, o al telèfon 061 CatSalut Respon.
1: 061 CatSalut Respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
5: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: ara està amb tu.
1: Cinema sense condicions.
2: Aquest és el darrer programa de la sèrie Fins a vacances, que començaran a final de mes. Cinema sense condicions, de Ràdio Desvern. Com sempre, la introducció és que tenim en controls de so el Jan Hernández i amb els continguts l'Anastàcia Reynos i el que us parla, Pep Armengol. Amb el programa d'avui és un programa especial, però especial de cap a cap, perquè no tenim la pel·lícula habitualment clàssic de la setmana, no tenim també la secció habitual de l'Anastasi, que és parlar de sèries, no tenim la secció habitual, que és parlar de les estrenes, i una cosa que no ens deixem gairebé mai, que és un record per la Filmoteca i per recordar-li a la gent que es té que anar a la Filmoteca quan no tinguem a la cartutxera res que ens faci el pes, llavors la Filmoteca. I si no, sempre es
3: pot. I si no, també.
2: Bueno, per què és tan extraordinari? Doncs perquè hem tingut la sort que el Pablo Labarra, director de la Filmoteca de Catalunya, ens ha rebut, ha tingut la gentilesa de rebre'ns aquí al seu despatx a la Filmoteca. Ja ho vam fer, és curiós, he estat mirant els papers i no et diré que avui faci justament 2 anys, però aproximadament, que va ser quan vas prendre...
4: Sí, 1 de juliol.
2: Posició d'un càrrec, què et sembla?
3: Ja acabat, Xavier.
2: És curiós, no? Bé, llavors, d'entrada, Pablo, moltíssimes gràcies per rebre'ns.
4: Sí. Gràcies a vosaltres per venir.
2: No, bé, no, és un plaer sempre comentar amb tu. Naturalment, durant l'any, aquests 2 anys, ens han anat veient moltes vegades.
3: Més que jo, perquè la Filmoteca sóc un mal exemple.
2: Sí, jo sóc més addicte, però bueno, tu també...
3: Em pensava excusar fins al final, quan tu fes el panegíric.
2: Tindràs la teva oportunitat.
4: Va ser llista, no estàs així?
3: No, li cago.
2: Bé, abans d'entrar en matèria, recordar-vos quatre trets de la teva vida i miracles, que són molts més dels que diré, perquè si no estaríem tot el rato parlant de tu. Vas néixer a Gandia, segons les dades que tinc, en 1987.
4: Són correctes.
2: Correcte. Vas estudiar Història de l'Art a la Universitat de València. Et vas doctorar en Estudis Cinematogràfics a la Universitat de Nova York. Des del juliol, ja ho hem dit, del 2024, ets director de la Filmoteca de Catalunya. Però és important, dins del teu currículum també, que del 2018 al 2024 vas participar en les activitats i continguts d'Elías Carejeta Cinescola. I després també vas tenir una participació important en el context de preparar activitats amb el Centre Cultural Tabacalera a Sant Sebastià. Després, ja ho vam comentar l'altra vegada quan vam parlar amb tu, que naturalment has participat en moltíssimes publicacions, rodes de premsa, en fi, moltes activitats, col·laborat amb llibres també, sobre el tema de l'art i el cinema. Val, arribat a aquest punt, dic que el principal motiu de l'entrevista d'avui és l'aprovació, tal com vam quedar un dia a baix que ens vam veure fa poc, l'aprovació el passat mes de maig de la llei al Parlament de Catalunya, la 4/2026, que suposa la creació de l'Institut de la Filmoteca Nacional de Catalunya.
4: Sí, senyor.
2: I que estava previst, no sé si ha sigut així, que entrés en vigor el mes de juny. Molt bé. A partir d'aquí, et passo, Anastasi,
3: el
2: tema. Una cosa, dir-te que hem dividit el bloc de l'entrevista en 3 blocs. Els 2 primers els porta ell, el 3 el porta allò.
3: I ha
2: hagut aquesta introducció, hi ha una cloenda que farem tots dos.
4: Vale. Entesos.
3: Doncs bé, bàsicament saber si aquest canvi que hi ha hagut es tractaria simplement d'un canvi administratiu sense més importància, o creus que pot arribar a ser, o és ja, un veritable punt d'inflexió en el futur de la Filmoteca?
4: És les dues coses. Mm. És a dir, aquesta llei té un component de reorganització administrativa, però és tan profund el canvi que significa que realment estem parlant no només d'un punt d'inflexió, sinó, sens dubte, del més gran salt endavant de la Filmoteca des de la seva fundació. La nostra Filmoteca es va fundar l'any 1981, coincidint amb el naixement de la Generalitat. I tot i que la història de la Filmoteca és una història d'èxit, és a dir, nosaltres podem fer aquest salt endavant perquè els fonaments de la Filmoteca són molt sòlids i s'ha de reconèixer la feina de tots els directors i tots els equips que han estat en aquesta casa abans de la meva arribada, és cert que en termes administratius la Filmoteca sempre ha estat, diguem-ho així, dintre d'una cotilla administrativa que li impedia desenvolupar tot el seu potencial. Nosaltres, fins ara, depenem de l'ISEC, de l'Institut Català de les Empreses Culturals. Uh-huh. Hem de celebrar els anys que hem compartit, perquè des de la lleialtat i la professionalitat hem tirat endavant, com deia, un projecte reeixit, però, i aquest és un diagnòstic compartit per l'ISEC i per nosaltres mateixos, és una relació contra natura, per dir-ho d'alguna manera. La missió, els objectius del dia a dia de l'ISEC té molt poc a veure amb el dia a dia, la missió i els objectius de la Filmoteca de Catalunya. Aleshores, el fet que aquesta llei ens atorgui una governança pròpia, una plena autonomia administrativa, permetrà desplegar una Filmoteca molt més sòlida, molt més potent i molt més ambiciosa en els anys que tenim al davant.
3: Doncs que d'alguna manera ja has contestat a la segona pregunta, que és que si realment consideraves que encotillava, exactament no deia la paraula cotilla, però tu l'has utilitzat, encotillava, per tant, el vostre desenvolupament, què permetrà, doncs, aquesta autonomia actual, que abans era pràcticament difícil o impossible, fins i tot, de fer? Quines són els elements més ràpids que s'han desbloquejat, també? S'entén que tots, però hi ha algun que sigui més important?
4: Una governança completament autònoma. És a dir, nosaltres ara mateix estem a dintre de l'estructura de l'ISEC, que és un institut que té per objecte donar ajuts per la producció cultural, no només al cinema, que aquest és el punt que ens agermana una mica més, però l'ISEC treballa i ho fa molt bé a molts àmbits de la cultura del país.
2: Clar, imagina't que agafen i tenen que estudiar una subvenció per l'aplec del cargol. És molt diferent entrar dintre de tot aquest... aquesta muntanya de coses diverses que dir, som un ens autònom.
4: Som un ens autònom, tindrem un consell de direcció totalment centrat en la missió, que no és poca cosa, de la Filmoteca, que és preservar i difondre tot el patrimoni cinematogràfic del país, i comptarem amb uns òrgans de gestió completament adaptats i sincerament dedicats a la missió de la Filmoteca.
3: Molt bé. Amb una pregunta has contestat també l'altra, perquè d'alguna manera parlava de quins eren els avantatges a nivell de presa de decisions. És evident que has parlat d'autonomia. L'autonomia, tots sabem què vol dir. I per, si algú ajuda, segurament...
4: És un bé molt preuat.
3: És un bé molt preuat. Possiblement diràs que, clar, amb això també hi hem guanyat aquesta capacitat, no? Depèn de decisions, realment a tots els nivells.
4: Guanyem no només autonomia, guanyem agilitat, guanyem eficiència amb la gestió dels recursos públics i, sobretot, guanyem un equip que només pensarà en la Filmoteca i treballarà per la Filmoteca. Aleshores, això és un gran accelerador, és un motor molt més potent que impregnarà tots els àmbits d'actuació de la Filmoteca, finalment.
3: Hem d'entendre que els temes de més a llarg termini quedarien també afectats per aquesta situació actual, és a dir, aquells temes que impliquen decisions a llarg termini, o solament les que queden més beneficiades són les de més curt i mitjà termini. O totes elles.
4: És un impacte global. Mm. És un impacte global i potser pot sonar molt fred, no? Estem parlant de governança, d'autonomia, són qüestions que poden sonar molt internes, però jo estic convençut, no?, que amb el pas del temps, en el mitjà termini, aquest nou estatus traspuarà a la relació que la ciutadania té amb la Filmoteca. És a dir, finalment, una institució pública més sòlida, amb més recursos, amb més capacitat d'actuació, s'ha de traduir en un millor servei a la ciutadania. Per tant, això també serà plenament visible, però ens cal temps per desenvolupar-ho i materialitzar-ho.
3: Sí, el compte també és desprèn, i acabes de dir la paraula que hi ha en la pròpia pregunta. La gestió dels recursos, tant econòmics com humans, també, per tant, hem d'entendre que millorarà l'eficàcia en aquesta gestió.
4: És el nostre desig.
3: Acabes de dir, no?
4: És el nostre desig.
3: És el nostre desig, i és que seria el normal, diguem, no?
4: Sí.
3: I entenem que la Filmoteca passa a tenir una consideració que seria equiparable en aquest moment a altres institucions culturals del país.
4: Sí, sí.
3: Això ho fa positiu, en principi, perquè dona, fa una homologació, diguem-ne, de què és una filmoteca, també, no?
4: Absolutament. I jo crec que aquí ja hem de celebrar qüestions que són més de l'ordre polític, simbòlic, cultural, que no és poca cosa, això. Fins ara, de facto, la Filmoteca és un equipament plenament reconegut al país, un equipament de primera línia, un equipament consolidat a l'oferta cultural de Barcelona, un equipament referent, també internacionalment, però el nostre estatus jurídic estava desfasat respecte a això. Nosaltres ara passem a la primera línia dels equipaments nacionals del país i de la mateixa manera que el país té un teatre nacional, tothom entén la importància d'això, té una biblioteca nacional, té també una filmoteca nacional. Això en la pràctica significa que la preservació del cinema ja no és una consideració secundària que està dins d'un laberint administratiu, sinó que passa a la primera línia de les preocupacions. Nosaltres tindrem interlocució directa, al més alt nivell, amb el Departament de Cultura, del qual, evidentment, continuem depenent. Però, com dic, interlocució directa. Nosaltres tindrem capacitat de negociar els nostres pressupostos, capacitat de modelar les polítiques culturals del país, i jo crec que això és una molt bona notícia, perquè, finalment, la Filmoteca té una responsabilitat que és gegant, que és garantir que les generacions del futur podran seguir gaudint de tot el nostre cinema, també del cinema que es fa avui en dia. I de la mateixa manera que ara podem gaudir dels pioners del cinema català, Ramon de Baños, un Fructuós Gelabert, un Segundo de Chomón, en el futur continuarem gaudint del nostre cinema perquè tindrem una filmoteca forta. I crec que, finalment, i ho hem de celebrar, vivim en un país i les coses molt sovint prenen valor quan les entens contextualment. El fet de consolidar una filmoteca, de dotar una filmoteca de més autonomia, és un moviment malauradament a contracorrent en el context, si pensem en el context de l'estat espanyol, però fins i tot més enllà, és un moviment contracorrent i ho hem de celebrar. Aquesta intel·ligència política de dir, ep, no n'hi ha prou amb fomentar la producció de cinema al present, que això, per cert, és el que fa l'ISEC, ho fa de categoria, ho fa molt bé. Mm-hmm. Ens hem de preocupar també de com prenem cura d'aquest cinema pel futur. És a dir, és pensar el cinema en termes de sostenibilitat. No és només produir més, sinó tenir institucions públiques sòlides que preserven la història del cinema. I aquesta llei és una excel·lentíssima notícia perquè consolida un model, crec que molt sostenible, perquè finalment la Generalitat de Catalunya té transferides les competències cinematogràfiques. Mm-hmm. Fins ara les exercia només a través de l'ISEC. Ara la Generalitat s'està dotant de dos instruments altament especialitzats. Per una banda l'ISEC, que estimula, fomenta, promou la nova producció, però per l'altra l'Institut de la Filmoteca, que s'encarrega justament de prendre cura de tota aquesta producció. Mm. Per tant, els mecanismes cinematogràfics públics dels quals disposa el país surten reforçats.
2: S'enforteixen.
4: Absolutament.
2: Nosaltres, precisament, vam estar pensant, perquè, clar, la Generalitat va fent coses, aprova lleis i tal, surt la llei aprovada, surt per la tele, però, clar, allò són uns segons. La força que té la imatge i tal, bueno, pot fer que la gent digui, ostres, la Filmoteca surt reforçada, això m'agrada com a aficionat al cinema i tal. Però després que d'aquí es va diluint i després comença a sortir que si ara anem a la platja, ara no sé què, si la onada de calor, els incendis... I la Filmoteca es queda... I nosaltres vam pensar, no, és que hem de parlar amb el Pablo, igual que aquella vegada era un canvi important, després de 12 anys de l'Esteve Riambau, amb una gestió modèlica, escolta, tu agafaves la responsabilitat, una persona jove, amb

0: però crec que és una dada important. Amb aquest nou marc jurídic, la Filmoteca de Catalunya esdevé la Filmoteca de l'Estat espanyol amb l'estatus jurídic més avançat. Molt per davant de la Filmoteca espanyola. La Filmoteca espanyola està dintre, delicada, està dintre d'una estructura ministerial laberíntica. Nosaltres esdevenim una entitat en plena autonomia. És a dir, hi ha una aposta de país pel cinema. I aquesta aposta de país té a veure amb el present, el passat i el futur del cinema. I ara tenim les eines per desenvolupar aquest programa. Evidentment, no serem primera plana dels diaris, però ara és la nostra responsabilitat estar a l'alçada de la missió que ens encomana aquesta llei. I estic completament segur que amb l'equipàs que tenim a la Filmoteca ho estarem.
1: Segur. No, jo, la última pregunta d'aquest bloc era bàsicament si el que ens sortia beneficiat potser més de tot això, o que segons surt beneficiat, és l'usuari de la Filmoteca, a curt, mitjà i llarg termini, aparentment. Perdona, Pedro, vull dir que està contestat. Crec que ho has contestat d'alguna manera.
0: Estic completament d'acord amb l'afirmació.
1: M'hauràs de passar el paper quan hagis fet l'entrada d'aquest segon bloc, perquè aquí no se'n va, no sé per què no se l'obre la següent. Val, el segon bloc, tu tenies una entrada en el segon bloc? Volies fer una petita entrada?
2: No, no, és teva. És teva. No, no, és aquesta.
1: Ah, és aquesta aquí. Val, molt bé, perdoneu la mica de lío, però... Aquest bloc que vindria ara vindria d'estar dedicat a conèixer com es conservarà el passat, en el que podríem dir l'arxiu audiovisual del país, quan parlàvem de país abans, doncs l'arxiu del país. I l'objectiu seria, potser, patrimoni i conservació, o conservació del patrimoni. Val. Entenem que la nova llei reforça especialment la preservació, la restauració i la protecció del patrimoni cinematogràfic català i amplia el concepte de patrimoni a materials documentals, cinematogràfics, tècnics, històrics i arquitectònics vinculats al cinema i a la seva història. Entenem que això és així. Per un cantó entenem que això és així, doncs pots dir ara afinar-ho una mica més. Per tant, la pregunta d'aleshores va en una altra línia, per això vols prèviament fer alguna afinació del que he dit ara, és quin és avui l'estat del patrimoni cinematogràfic? Aquesta és la pregunta concreta, primera pregunta.
0: Doncs el patrimoni cinematogràfic català està en les excel·lents mans de l'equip de la Filmoteca. Tenim reptes al davant, que són reptes que compartim amb qualsevol altre arxiu fílmic, filmoteca o fins i tot arxiu audiovisual, que té a veure amb el canvi de paradigma d'una magnitud gegant, que és la revolució digital. Nosaltres penseu que preservem el cinema des de la invenció del cinematògraf a finals del segle XIX fins a la producció contemporània, que és en percentatge pràcticament total producció digital. El creixement de la infraestructura que requereix la preservació a llarg termini del patrimoni fílmic digital és exponencial, creix exponencialment any rere any. I ens enfrontem a un repte molt gran que té dues puntes. Per una banda, l'adaptació dels nostres recursos a aquesta pressió creixent, no? d'una massa de terabytes, fins tot de petabytes, que és ja la unitat de mesura que ve després dels terabytes, que nosaltres estem ingestant i que hem de preservar pel futur, amb totes les incerteses, a més, que comporten els formats digitals, que són canviants, que, en fi, hi ha tota una casuística que té a veure amb aquesta revolució digital. Però hi ha una segona casuística, i és: en el moment en què vivim en un món industrialment digital, comercialment digital, totes les tecnologies anteriors han estat, s'ha decretat que són tecnologies obsoletes, que no tenen continuïtat perquè no són rentables des del punt de vista del mercat, però nosaltres, com a institució pública, hem de mantenir vives aquestes tecnologies. Aleshores, això implica moltíssims reptes que van des de la transmissió de coneixements entre generacions, també tot el tema de subministres, de recanvis, de maquinari, de fins i tot de manteniment. Aleshores, nosaltres treballem amb dues velocitats. Una velocitat absolutament al dia dels últims desenvolupaments tecnològics, però una altra velocitat de llarga memòria, de moltíssima profunditat de camp, de dir, escolta, que és que nosaltres hem de mantenir viva la tecnologia fotoquímica. Aleshores, hi treballem amb aquests dos pols, i crec que ho fem amb excel·lència. A més, la Filmoteca de Catalunya són modèlics pel que fa al manteniment de la preservació fotoquímica, una cosa que altres filmoteques han descartat. I aleshores estem una mica amb aquesta tensió que és intrínseca a la nostra feina.
1: Sí. La segona pregunta, d'alguna manera, ja està implícita, novament, en part de la resposta, fins i tot amb la totalitat, perquè parlava dels reptes que tenia, els principals reptes de la conservació. Una mica és això, és a dir, ho heu estat en el més

0: un pleistre del que has dit.
1: Que és el fotoquímic. El digital en té d'altres. Però el digital, en quant al digital, diríem que la digitalització està salvant el patrimoni, segur, està salvant, és el que ens està permetent, no, està permetent a nosaltres salvar el patrimoni visual, però també crea alguns problemes. Ara apuntaves, bueno, el dubte de per on anirà tot això. Això crea un problema de cara a futurs, diguem.
2: No vull sonar repel·lent, però si em permets faré un matís al que has dit. Sí. Jo no crec que la tecnologia digital estiga salvant el patrimoni. La tecnologia digital és una eina fantàstica per difondre el patrimoni predigital. És a dir, ara les finestres d'exhibició són digitals. Des del teu telèfon mòbil a la sala de cinema del teu poble són digitals. Per tant, no podem pretendre que una pel·lícula en 35 mil·límetres tindrà... Per tant, l'hem de digitalitzar. Però per què podem digitalitzar aquesta pel·lícula? Perquè estem preservant els negatius. Perquè estem preservant els materials originals. Si nosaltres considerarem que la digitalització és la panacea, la vareta màgica, ho hem digitalitzat, ens podem desfer aquesta cosa tan cara, tan feixuga, tan com... No, hem de conservar l'element original. La tecnologia digital és una eina per fer-la visible, però no és una eina de preservació. La preservació és la nostra nevera a la temperatura i la humitat correcta amb les revisions periòdiques de la pel·lícula, de l'objecte físic. I és aquí on entra aquesta dualitat.
3: Sí. És allà on estava l'intríngulis de la pregunta, no?
1: De fet, jo hauria hagut de dir més aviat el que permet l'escanejat digital.
2: Perdó, potser ha sigut una precisió massa tècnica.
1: No, tens tota la raó i està molt fer-la davant del micro, perquè és el que la gent pot tenir dubtes i jo mateix per deixar raro. Tens més raó tu. A seguir, si us sembla, doncs. Tenim identificats, per tant, fonts, col·leccions que concretes que us agradaria, n'has dit algunes ja en general, però bueno, que us agradaria recuperar, parlem, no d'adquirir, recuperar, algunes fonts que d'alguna se sap que estan en situació de perill o de perill d'extinció, per entendre'ns.
2: No, jo no parlaria de situacions de perill en el sentit que el nostre equip monitoritza tota la col·lecció i es fan intervencions per descomptat si hi ha una situació d'urgència, un material que corre més riscos per una situació de degradació o de les condicions del material, intervenim, és a dir, no tenim identificades àrees de la col·lecció que estan en perill d'extinció. El que sí que tenim són projectes molt engrescadors que ens estan demanant molta atenció en el millor sentit de la paraula. Sabeu que recentment, per exemple, vam completar el dipòsit de la integritat de l'arxiu personal del Pere Portabella, amb motiu del seu centenari, que ja estem celebrant. Mm-hmm. Per descomptat, estem dedicant moltíssima atenció, estem treballant amb la col·lecció fílmica, estem analitzant descarts, materials inèdits, pel·lícules que van quedar inacabades. D'aquí uns dies jo marxaré a Bolònia, al Festival Cinema Retrovato, a presentar la nova digitalització que hem fet de Pont de Varsovia, que és una còpia magnífica que a la tardor presentarem a les pantalles de la Filmoteca i circularà, tindrà molt bona circulació, m'he de mossegar la llengua, però ja tenim estrenes aparaulades amb altres festivals.
3: De fet, vam fer un programa amb el Vidal, amb el Jordi.
1: Amb el Vidal, sí.
2: Que està treballant amb nosaltres.
3: Clar, no, i ho va explicar
1: a la ràdio i crec que va quedar molt... Molt clar.
3: I farem altres programes. L'altre dia el vaig veure aquí.
2: Magnífic.
3: I vaig dir, escolta, diu, sí, quan vulguis en parlem.
2: No, Jordi...
3: Després de vacances,
1: programa insistent. I d'altres, segur.
2: Total.
1: Bueno, aquest era una mica el tema, no? I crec que ha estat contestat, eh? Mm. Sí. Quina relació, canviant una miqueta de l'enfoc, quina relació penseu a partir d'ara mantenir, o modificar, o no, amb ajuntaments, cineclubs, museus, o col·leccionistes particulars, que és l'última una mica que parlàvem també, a l'hora de dir situacions de perill d'alguns materials, col·leccionistes particulars entraria, no en el perill, sinó el coneixement de si existeixen col·leccions particulars que es poden incorporar. O sigui, quina relació a partir d'ara pensava mantenir en tot aquest espectre d'ítems, diguem, de que hem citat ara?
2: La Filmoteca és el centre de preservació i conservació de referència al país. Per tant, qualsevol persona particular que tinga patrimoni fílmic en el seu poder, s'hauria i animem des de la Filmoteca a que prengui en consideració que el país disposa d'un centre públic especialitzat. Mm. Nosaltres tenim dipòsits de particulars de tota mena, amb diferents règims de dipòsit o de donació, amb diferents fórmules. El que garantim nosaltres des del sector públic és que comptem amb els mitjans per garantir la preservació a llarg termini, en condicions d'humitat i temperatura controlades. Mm. això hi ha materials particularment sensibles, en aquest cas sí que podem parlar de risc i subratllar en vermell, com és, per exemple, les pel·lícules en suport nitrat, que és la immensa majoria de pel·lícules produïdes entre finals del segle XIX i més o menys els anys 50 del segle XX. Són pel·lícules altíssimament inflamables, amb un altíssim risc fins i tot d'explosió, uh-huh. I la llei deixa molt clar que la Filmoteca és el centre de referència que compta amb la infraestructura per prendre cura en les condicions de seguretat adients d'aquest tipus de materials. Aleshores, hi treballem amb tots els agents del país, patrimonials, universitaris, museístics, per cada cop que detectem una pel·lícula en suport nitrat, assegurar que aquesta pel·lícula és traslladada a la Filmoteca perquè siga
3: sí, analitzada i considerada.
2: Per suposat.
1: A més, ajuntaments i cineclubs, ha quedat potser més, és el primer que et citava, modifica amb algo la situació actual la relació que tindrà amb ells?
2: Nosaltres ja hi col·laborem amb la Federació Catalana de Cineclubs, amb el nostre portal Filmoxarxa, que és la nostra eina d'extensió territorial. I, sens dubte, en els anys vinents, aquesta extensió territorial ha de créixer i ha de ser més ambiciosa. Sabem que és un dels... l'Institut de la Filmoteca neix amb aquesta obligació.
1: Molt.
2: I és una línia que hem de treballar, hem de perfeccionar la nostra presència arreu del país. Els cineclubs són uns aliats interessantíssims. A més, ja tenim aquesta llarga tradició de col·laboració. Són agents distribuïts, arrelats al territori, amb qui tenim una entesa extraordinària. Per descomptat, hem de reforçar el programa Filmoxarxa, però ens hem d'obrir a noves col·laboracions amb agents distribuïts pel país. Mm-hmm. En aquest sentit, la llei conté interessants aportacions normatives mm-hmm. per treballar del bracet amb ajuntaments, per exemple, per analitzar declaracions de patrimoni d'interès local relacionat amb el patrimoni cinematogràfic o per imaginar nous convenis, noves col·laboracions per estendre la missió de la Filmoteca arreu del país.
3: Clar, és que hi ha tot el camp de l'audiovisual que hi ha llocs museístics, podríem dir, que estan una mica en aquesta línia, uh-huh. com el CCCB uh-huh. I com altres dependències de l'Ajuntament, museus, no? Que clar, aquí hi ha un substrat en el que hi pot haver moltes coses que puguin ser interessants compartir d'anada de i tornada, no? O sigui, Filmoteca... si vosaltres em demaneu per fer un, no sé, parlar sobre un director, parlar sobre un moment històric, guerra civil, tal, doncs. Col·laboracions d'aquestes ara seran més fàcils que el que havien sigut fins ara.
2: Sí, perquè tenim més capacitat d'interlocució, és a dir, fins ara hi ha un històric molt sòlid de col·laboració, de treball en xarxa, amb equipaments, amb entitats. El que ens atorga aquesta llei és una capacitat d'interlocució, enteneu-me, de tu a tu.
1: Sí, sí.
2: Això sempre facilita les coses.
1: La última pregunta que veien aquí, no és l'última, la penúltima, era una que està contestada per aquesta resposta, que és les pel·lícules catalanes contemporànies, si es pot garantir que arribin a generacions futures. Abans has dit...
3: Bueno, això és el primer que has dit,
1: eh? Això és el primer que has dit.
3: Sí, sí.
1: Ja no és solament
3: ja
1: el material dels...
3: Ja ho recordo. Antic,
1: diguem, sinó que és el material més actual que garanteix que hi haurà una continuïtat de conservació. Teòricament partim d'un suport diferent, ja no estem parlant de suport químic, sinó que estem parlant de que moltes coses ja arribaran amb un suport digital. Bueno, és un altre tipus de procés i aniran creixent els gigas dels cas, aniran creixent els cas, de 8 cas passarem a 16, 24, i guardarem en la màxima qualitat. Per tant, jo crec que aquí sí que queda clar que la garantia és absoluta.
2: Totalment, no més faltaria.
1: Ni ho pregunto perquè jo mateix veig que és així. Llavors, per acabar aquest segon bloc, voldria fer una pregunta personal. Quan vas prendre possessió del teu càrrec, et vas impressionar més del patrimoni... Perdona, què et va impressionar més? Què et va impressionar més del patrimoni que venia a parar a les teves mans, que venies a custodiar? Aquesta sensació de responsabilitat de custòdia
2: de la col·lecció de la Filmoteca.
1: De la col·lecció de la Filmoteca, què és el que més et va semblar que et va passar més? Passar en positiu, fins i tot, vull dir, no sé.
2: Em va impressionar molt la nostra col·lecció de cinema dels orígens. Molt sovint en forma fragmentària i gràcies a les companyes del Centre de Conservació i Restauració entendre com s'ha perdut tantíssim del cinema dels orígens que fins i tot el més mínim fragment, el més mínim retall, la traça més subtil d'aquella cultura cinematogràfica és d'un valor extraordinari. I dins d'aquesta raresa de totes les poquetes traces que es conserven del cinema d'aquella època, s'estima que més del 80% del cinema dels orígens s'ha perdut per diferents raons, saber que a Catalunya tenim una col·lecció particularment important i rellevant, amb un impacte internacional, i va ser una molt grata sorpresa conèixer-ho de prop i, a més, de la mà de les excel·lents professionals que treballen al Centre de Conservació i Restauració de la Filmoteca.
1: Molt bé. Està molt bé. Gràcies per contestar totes les preguntes. El Pep li toca.
3: Mira, dintre del següent bloc, que és l'últim, la primera pregunta seria, que també està, clar, estem donant voltes al mateix durant tota la conversa, però per centrar-ho una mica, sobre la Filmoteca del futur, difusió, territori, indústria, objectiu, o potser encara és massa aviat parlar d'objectius a 10 anys vista, per exemple, la llei preveu reforçar la difusió cultural, la cooperació territorial, fer programes educatius i adaptar-ho tot als nous reptes tecnològics? Va per aquí la cosa?
2: I tant que va per aquí. És una forma molt general de definir.
3: Tot i que entenc que entenem que segurament serà un tema que això pot ser els trets bàsics,
1: sí,
3: i després aquí s'hi ha de fer un treball perquè s'ha d'anar baixant i afinant detalls, no?
2: Totalment, totalment. Però, quan no, deies, no? D'aquí 10 anys, la Filmoteca. D'aquí 10 anys, la Filmoteca ha de mantenir el que fa actualment, però fer-ho amb més garanties i més ambició. I no és poc. És a dir, si d'aquí 10 anys la Filmoteca manté el seu estatus de lloc de referència per gaudir del cinema en sala com un acte comunitari i un acte social, haurem complert amb la nostra missió. Si la Filmoteca continua sent el lloc on es preserva no només les pel·lícules, sinó totes les tecnologies que han fet possible el cinema al llarg de la història, si hem transmès aquest coneixement a les noves generacions de preservadores audiovisuals, haurem complert la nostra missió. I el que aquesta llei ens garanteix és que tenim aquesta missió encomanada per escrit i tenim el compromís de l'administració pública d'acompanyar i de dotar dels recursos necessaris a la Filmoteca per dur a terme aquesta missió.
3: Perfecte. Bueno, una mica és el que diem ja. La segona pregunta era com veus o t'imagines la Filmoteca el 2036? Ho acabes de dir. Bé, la següent seria quin paper podran tenir els cineclubs i altres entitats locals com Ateneus, etc.
2: Com deia abans, són...
3: Aquí se'ls dotarà la millor de convenis, d'aliances per fer més coses del que poden fer ara, perquè en realitat ells ara suposo que es nutreixen d'un PEM que té una pel·lícula incorporada i després dos o tres que s'animen a fer col·loquis, etc. No? Però, per exemple, si diguéssim anem a parlar de Saura, anem a parler d'Usan Macabellet, per agafar extrems, no? Clar, aquí necessitarien el suport d'algú que digués, tranquil, ja et busco els meus arxius i compta-hi per d'aquí 6 mesos que podràs fer de cara a novembre i desembre un cinema, per exemple, un cinema que no sigui... cinema brasileny de l'època aquell de Roy Guerra, Antonio das Mortes, en fi, totes aquelles pel·lícules, cinema nuovo, em sembla que es deia.
1: Sí, amb
3: això,
2: nosaltres...
3: pot ser que ens hi obri la Filmoteca per dir...
2: Nosaltres ja tenim un marc de col·laboració molt, molt estret i molt sofisticat amb la Federació Catalana de Cineclubs. Existeix el catàleg de la Filmoxarxa amb pel·lícules lliures de drets, subtitulades al català, de cinema contemporani. També posem a disposició d'aquesta xarxa materials de la nostra col·lecció. Cada any digitalitzem 20 títols de la història del cinema català que també compten amb tota una sèrie d'estímuls per ser difosos a les diferents pantalles del país. A futur, què hem de fer? Consolidar aquestes eines, perfeccionar-les, adaptar-les a la realitat de la distribució i l'exhibició cinematogràfica contemporània. I, per descomptat, ho hem de fer amb agents distribuïts al territori. És a dir, la Filmoteca no és un ovni que aterra amb això que molt malament es diu el territori, que sona com que te'n vas a la lluna. No, no, no. Al país hi ha persones fent coses, hi ha entitats fent coses arrelades en coneixement de les seues realitats socials. I el que hem de fer és col·laborar horitzontalment. La Filmoteca pot aportar una expertesa, però els agents localitzats a altres punts del país n'aporten una altra. I és en aquesta trobada de dues experteses que una tercera cosa apareix. Però no és que la Filmoteca fa les missions pedagògiques, no? Llançant a un lloc erm. No, no, no, no. Nosaltres aprenem molt de les coses que passen al país, de les coses que fan els cineclubs, de les coses que fan els agents que estan en altres punts de Catalunya. Aleshores, el que hem de fer és buscar, no?, aquestes conjuncions entre el que, les coses que nosaltres podem aportar i les que poden aportar agents interessants en col·laborar-hi amb la Filmoteca i veure què surt de tot allò.
3: Llavors aquí hi ha una parell de preguntes que resumeixo amb una, que és: pot ser la Filmoteca un referent internacional? I la segona part de la pregunta és dir: és imaginable col·laboracions amb filmoteques d'altres països, fins i tot amb coproduccions, si es donés el cas?
2: Aquesta pregunta és molt fàcil. Ja som un referent internacional,
3: sí,
2: i ja hi col·laborem amb filmoteques de tot el món, almenys al nivell.
3: Correcte.
2: Des de principis dels anys 90, nosaltres som membres de ple dret de la FIAF, que és la Federació Internacional d'Arxius de Cinema. Nosaltres hi participem a totes les assemblees anuals, com dic, com a membres de ple dret. Nosaltres estem integrats en una xarxa de col·laboració amb la qual coproduïm, per exemple, restauracions. L'any passat es va estrenar una nova restauració digital de La Quimera de l'Or de Charles Chaplin, amb materials provenients de la nostra col·lecció, juntament amb materials provenients de la Deutsche Kinemathek, del British Film Institute, del MoMA de Nova York i la Filmoteca de Catalunya. Mm-hmm. És a dir, nosaltres no som una institució regional, nosaltres som un equipament nacional que hi treballa al més al nivell internacional des d'una lògica de cooperació i de solidaritat entre arxius.
1: Sí, sí, jugueu la Champions i el Mundial també, aquestes coses.
2: Podem dir-ho així. A més, en aquesta època de l'any és una metàfora adient.
3: Bueno, ara per anar cloent, hi ha una pregunta que ja és més personal també, que és: quin és el projecte que més il·lusió et fa impulsar en aquesta nova etapa? Si te l'has plantejat.
2: Em permetrà ser molt diplomàtic i per mi tots els projectes de la Filmoteca tenen la mateixa importància, el mateix pes. Som una casa complexa que va des de les pantalles que programem a diari fins a les naus de preservació de Terrassa. Treballem amb velocitats molt diferents i a mi m'agrada pensar que cadascuna de les peces, no?, i dels projectes i de les persones que integren la Filmoteca són les que donen sentit al conjunt. Per tant, em permetràs que no em puc decantar per un projecte només.
3: No em puc estar de dir-te que no ho veig com a diplomàcia, sinó com ho veig com honestedat.
1: Sí, penso que és una bona.
3: I em sembla que parlen molt bé de tu. Bueno, ja coneixem, vull dir que tampoc és cap novetat. Segona, que estaria dintre del grupet aquest.
2: M'estàs buscant el terreny personal,
3: Quin missatge enviaries als espectadors que estimen el cinema però que no han posat mai els peus a la Filmoteca?
2: Que no s'ho poden perdre. Perquè la Filmoteca és de tothom i és un luxe immens comptar amb un cinema amb les millors condicions tècniques, amb una producció extremadament cuidada per persones expertes que ens estimem el cinema i, a més, a preus populars.
3: D'això parlaré ara. Però abans, per què és important que un país preservi la memòria de les seves imatges?
2: Perquè si no ho fa, esdevé un país amnèsic. I vivim en un moment on ho veiem clar. Hi ha un intent d'esborrar la història, hi ha un intent d'esborrar la nostra memòria, per desplegar un projecte de dominació antidemocràtic i ens hem de resistir a l'esborrament de la nostra memòria.
3: Molt bé. Com a reflexió, dic, si fins ara la Filmoteca ha conservat les pel·lícules que expliquen qui hem estat, amb el nou Institut de la Filmoteca Nacional de Catalunya, potser també ens ajudarà a explicar qui volem ser. Llavors, des de Ràdio d'Esvern, sovint us convidem a veure en sala a la Filmoteca, aquí està dient una mica amb la línia teva, cicles de directors i cinematografies d'arreu del món que són importants però que no poden accedir als circuits de distribució comercials. Doncs bé, ara, també en aquest temps d'estiu, us recordem que la Filmoteca ens ofereix unes condicions confortables aire condicionat, un preu més que assequible, no haureu de suportar veïns de seient menjant o xarrupant begudes i, sobretot, tindreu accés a cinema interessant com el que comentàvem, amb unes projeccions impecables dins d'una programació eclèctica útil per a tots els públics, pensada per ells. Fins aquí el programa d'avui, que clourem com l'hem iniciat agraint al nostre convidat Pablo Laparra, director de la Filmoteca Nacional de Catalunya, la seva bona disposició sempre per compartir amb nosaltres i amb la nostra audiència aquest moment, en aquest cas històric, que viu la casa que guarda els somnis i la inspiració de tants homes i dones del cinema d'aquí i d'arreu al llarg de més de 130 anys, al llarg de més de 130 anys d'imatges en moviment.
1: Molt bé. Hi ha una part que em correspon a mi de dir, que és, sí, amics, així ens estem acomiadant que fins al dimarts 15 de setembre, que és on recuperarem nosaltres el contacte a l'emissora, per posar-nos al dia, com sempre, sobre cinema, sèries que haurem vist durant l'estiu i per seguir oferint-vos una barreja de bon cinema, o així ho intentem, amb els nostres clàssics setmanals i la presència en l'estudi de persones interessants o fora de l'estudi, a vegades també especialistes del cinema i de la cultura, per il·lustrar temàtiques diverses, que per això el programa es diu Sense Condicions i per tant són molt diverses a vegades, que donin sentit a l'enunciat del programa. Cinema sense condicions.
3: Així que moltíssimes gràcies, Pablo.
2: Gràcies a vosaltres.
3: I ja saps, si alguna vegada ens vols donar un toc per dir ei, escolteu, des de la Filmoteca hi ha una cosa que crec que us pot interessar. Estem oberts. Nosaltres, per part nostra, sempre que puguem, sense fer-nos pesat, t'emprenyarem.
2: Ens deixarem emprenyar amb molt de gust.
3: No patiu.
2: Molt bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bona nit, us informa Manel Elias. S'acaba la primera de les dues jornades de declaracions de testimonis en la causa que investiga la mort del fundador de Mango. Avui han declarat dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan Andic minuts després de la mort del seu pare, la terapeuta de la família Andic, que va mediar per millorar les relacions entre pare i fill, i la vídua de l'empresari. Cap de les parts ha fet declaracions a la sortida. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
2: La jutgessa ha volgut saber quin paper pot haver tingut la terapeuta en la mort d'Isaac Andic. Han transcendit missatges que s'haurien intercanviat, d'on es desprèn que la terapeuta hauria pogut pressionar el pare perquè donés al fill una part de l'herència en vida. La terapeuta ha declarat durant dues hores i mitja. Abans ho havien fet els excursionistes que van trobar Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare. Han explicat que estava en xoc i bloquejat. L'altre testimoni important d'avui ha estat la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Entrava als jutjats a la una de la tarda i ha sortit sis hores més tard. La parella d'Andic va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar després que el seu pare caigués pel penya-segat. La pròxima jornada amb declaració de més testimonis serà divendres, quan estan citats les dues germanes de Jonathan Andic i un psiquiatre.
1: Més notícies, Marc Güell.
3: El nombre de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela ja frega els 2.000 morts. Segons l'últim balanç oficial, també hi ha 10.000 persones ferides. En paral·lel, la feina dels equips de rescat continua per intentar trobar supervivents sota la runa en el sisè dia després del sisme. Tot i això, el país comença a assumir que la xifra definitiva de morts serà molt més alta, ja que continuen desaparegudes més de 50.000 persones.
1: El Tribunal Suprem estudia demanar a la justícia europea que es pronunciï sobre una possible paralització del procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos presentats pel País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració de les persones estrangeres el dia que acaba el termini per presentar les sol·licituds.
3: A Balaguer investiguen un home acusat d'agredir sexualment dues menors a les piscines municipals. Els fets van passar el cap de setmana i van ser les famílies de les nenes les que van alertar els Mossos d'Esquadra. Lleida, Júlia Albacar.
4: Bona nit. El detingut és un home de 26 anys que dissabte a la tarda hauria fet tocaments a dos xiquetes d'uns 10 anys a les piscines municipals de Balaguer. Els mateixos familiars de les menors se'n van adonar i van retenir l'home fins que van arribar els Mossos d'Esquadra, que el van detenir allà mateix. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decretar la seua llibertat provisional amb mesures cautelars com la retirada del passaport i l'obligació de compareixer periòdicament al jutjat. La investigació està ara oberta per un delicte d'agressió sexual. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Aquesta tarda el Parlament andalús ha rebutjat en primera votació investir el popular Juanma Moreno Bonilla, que optava a la reelecció.
5: El resultado de la votación es el siguiente: 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56.
1: Moreno Bonilla no ha aconseguit el suport de Vox i ara haurà d'esperar la segona votació, que es farà dijous. El Partit Popular i el Partit Ultradretà s'han mostrat confiats a assolir un acord. Vox exigeix al Partit Popular que accepti l'anomenada prioritat nacional, entre altres demandes.
3: El govern vol doblar els desplaçaments que es fan en tren a Catalunya i arribar al milió de viatges al 2040. Per aconseguir-ho, ha presentat el nou pla de serveis ferroviaris que recull accions per millorar el servei, com reduir fins als 15 minuts les freqüències de pas a les zones més poblades o allargar algunes de les línies actuals. Malgrat aquest objectiu, la consellera Sílvia Paneque admet que abans necessiten que la xarxa de trens sigui fiable.
6: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os.
3: El pla calcula que faran falta gairebé 200 trens i 420 maquinistes més per complir amb l'objectiu.
1: I ara els esports, Sergi Andreu.
7: S'ha acabat fa només una estona, partit de setzens a final del Mundial. Costa d'Ivori 1, Noruega 2. Els noruecs són ja els vuitens de final. A les 11 de la nit es juga el França-Suècia i a les 3 d'aquesta propera matinada el Mèxic-Equador. També s'ha sortejat el calendari a primera i segona divisió de futbol. Fa només uns minuts el Barça obrirà la Lliga el cap de setmana del 15-16 d'agost a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol també jugarà a casa contra el Llevant. El primer clàssic el tindrem el 25 d'octubre al Camp Nou amb el Madrid. El partit al Bernabéu serà el 9 de maig. Els derbis Espanyol-Barça 3 de gener, Barça-Espanyol 18 d'abril. Encara en clau blaugrana, el Barça i el Mònaco han arribat a un acord pel traspàs d'Ansu Fati. Fati ha jugat 123 partits oficials amb el primer equip blaugrana, en els quals ha marcat 29 gols. El Barça es reserva un percentatge d'una futura venda. I el femení confirma la sortida de Salma Parayuelo. Per cert, en el calendari, a segona divisió, també tenim ja els partits d'arrencada del Girona i del Sabadell. El Girona començarà el mateix cap de setmana a mitjans d'agost a casa contra el Leganés i el Sabadell jugarà al Molinón contra l'Sporting de Gijón.
0: Fins aquí les notícies.
8: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
9: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
10: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
8: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
11: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
8: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
13: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
12: On es va assajar, això?
13: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
14: Imagina't, és una visió.
13: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
12: Als Estats Units això acaba amb trets.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
12: La millor hora del dia.
8: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
9: Som 3Cat.
14: Que no només omplen l'estómac.

0: Els supermercats en van plens de falses croquetes de l'àvia, vaja. Això diu el rètol d'algunes capses que trobem als refrigerats. De fet, quan ens intenten vendre les famoses croquetes de l'abuela, que gairebé sempre ho posen en castellà, ens volen entaforar una cosa que no hi ha manera d'envasar-la al buit, que és el record de l'àvia fent-les. L'olor de la cuina de la nostra àvia, menjar-se les calentes, cremar-se els morros i, sobretot, l'amor en cada detall amb el que estan fetes. La beixamel, el pollastre talladet però no massa triturat, aquella espècie que afegia secretament. Les croquetes de les nostres àvies, o mares, si voleu, són imbatibles perquè estan relacionades amb el record, amb el moment, amb la relació que teníem amb ella. Avui parlem d'això tan important que és el llegat de la cuina de les nostres mares i àvies. I vosaltres, ja teniu clar quina és la vostra Magdalena de Proust?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I avui comencem amb aquesta cançó de la Phoebe Bridgers, que ens va molt bé perquè té aquest punt alegre, però també una mica nostàlgic, que ens fa recordar això, les croquetes de l'àvia, tant si és ara com si no hi era. Perquè alguns ens sentiu des de la cuina de casa, potser intentant fer les croquetes de l'àvia, però no acaben de sortir bé. A la cuina cantem, per això comencem amb aquesta dona avui, aquesta cantant americana que treu un nou disc a partir de mitjans d'agost, però aquest és el seu primer single. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies, aquest programa on sempre mengem croquetes o patates fregides. Passen 9 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de Les Dones i els Dies, i tenim un telèfon meravellós, el 93-201-7474, i m'agradaria molt que avui ens truquéssiu i ens expliquéssiu quin és aquell plat que us recorda la vostra àvia, quin record en teniu, a què el teniu assimilat. Perquè aquí ara, amb les nostres convidades d'aquesta nit, parlàvem fins i tot de veure matar conills, de com ho vivíem, això. I després venia l'àvia i deia, aquesta espatlleta que te l'has reservat per tu. I tu deies, no! Assassins! De tot aquest món que hem viscut, de la gent que ens agrada la cuina, de viure al costat d'un mercat, de tot això parlarem amb l'Anna Vilaró. Benvinguda.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Anna Vilaró, restaurant de Can Vilaró de Barcelona, al Mercat de Sant Antoni. Tothom el coneix a Barcelona. Si no has anat a Can Mai a Can Vilaró, plega del que estiguis fent a la vida, si ha d'anar.
1: I tant.
0: I l'Esther López Martín, que és una actriu de La Calòrica, sí, i de moltes altres coses. Vaja, l'hem vist a la sèrie Mai Neva Ciutat, que ens va encantar, a IB3, que es pot veure filmint encara, i m'han dit que tu ets una supercuinetes.
2: M'agrada molt cuinar, sí. No sé, això ho hauria de dir la gent que s'ho menja, però a mi m'agrada molt cuinar.
0: Però es veu que no pares de tenir gent a casa que et reclama, que et reclama menjar.
2: Sí.
0: És així, eh?
2: Sí. Sí, perquè m'agrada fer coses elaborades.
0: Fantasia. 93-201-7474. Si ens voleu explicar, doncs, aquests menjars de l'àvia, de la mare, de com els vau aprendre. Us he de preguntar, quin és el vostre primer record que us ve al cap quan penseu en la cuina de l'àvia, la mare, que és el primer que se us apareix?
2: A mi em ve al cap els torretnos de la meva àvia, que sempre els tenia allà posats com si fossin les patates fregides, com per anar menjant.
0: Sí.
2: I tan senzill com això. Vull dir, era arribar a casa i tenir-ne sempre allà. Perquè, clar, la meva àvia vivia a Valladolid i jo vivia a Mallorca, i quan anava allà era tota una festa gastronòmica per mi.
0: Una festa gastronòmica que a mi trobo que es resumeix perfectament amb una frase que es veu que deia de la teva tieta. Ja te dan de comer allí, que estos catalanes comen mucha verdura.
2: Sí.
0: Això ho he trobat deliciós.
2: Sí, patia molt perquè, clar, ella deia que gairebé no menjaven greix aquí, que tot era verdura i que amb això no aguantaves. Clar, allà viuen unes temperatures molt fredes. Aquí no necessitem aquell tipus de dieta.
0: Però i tu li has dit preocupada. Que aquí també tenim capipota, morro i coses d'aquestes, i tripa i tal?
2: No és el mateix.
0: No és el mateix,
2: no és el mateix.
0: Tu vols la fregimenta?
2: Sí, el lechazo, el...
0: No tens raó, allò... Allò del lechazo és, sí, impressionant.
2: Sí, molt greix.
0: Molt greix. O sigui, i quin és aquest record primer amb la teva àvia, amb això? És a dir, aquesta cosa de trobar-te els torrenos a la cuina, com sí, si fossin...
2: Sí, com si fos pipes.
0: Patates fregides, eh?
2: Sí, per menjar tant al matí, els feia al matí i els tenies allà tot el dia, i feia un plat que jo pensava, qui es menjarà això? Però clar, anàvem passant tots allà i anaves fent un, i arribaves a la nit, que si no t'afanyaves, no en quedaven.
0: Mare meva. I a Can Vilaró, què? Perquè clar, això de tindre la tradició familiar, però a més, viure-ho cada dia, perquè teniu restaurant al Mercat de Sant Antoni, on han conviscut també diverses generacions. Com us ho feu, això?
1: Bueno, tenim molts records, no?, del que vivíem els meus avis, no?, que venen de poble. Llavors, doncs, recordo, no?, el conill aquell que feien amb la ceba i carxofes, no?, que ens el posaven en un tàper, diguéssim.
0: Sí.
1: I ens l'emportàvem, no?, quan els anàvem a veure. I després, doncs, el record de...
0: Clar, els teus avis venen de la Segarra i és com una, sí, marca molt important de Can Vilaró, aquesta.
1: De fet, els dos, de sí, Sopes Branques, tant del pare com de la mare, i llavors també recordo potser les coques de recapte, no? Que feien el pa, feien la massa, les tupines o la carn.
0: Què són les tupines?
1: Doncs és la... quan fas la matança del porc, no? Doncs poses tot el que obtens del porc, el pots guardar doncs, amb oli per anar-ho mantenint durant tot l'any, l'hivern sobretot, i poder-ne gaudir, no? De poder anar menjant.
0: Festa major, és a dir, festa major també de l'abundància, perquè la cuina està molt lligada a l'abundància del menjar també, però l'abundància dels afectes, és molt important això, no? Com es lliga lo emocional o lo vital, aquest estimar-te, com deia jo, no? Et guardo l'espatlleta del conill, que és una manera d'estimar-te. Com us estimàveu a vosaltres amb la cuina? O sigui, fent-vos els plats preferits...
2: Sí, jo recordo que quan arribava a casa de la meva àvia tenia com una espècie de... el que seria un variat mallorquí, que és una miqueta de cada plat, que era com les estrelles de la meva àvia, no? Doncs et feia la llengua arrebossada, et feia el pisto de carbassó, les croquetes, les salchitxes del poble, que allò era el manjar... I arribar i saber que tenies com aquell ventall de plats petitets amb totes les coses que t'agradaven o que no t'agradaven però feies veure que t'agradava també.
0: Perquè la llengua t'agradava.
2: La llengua no m'agradava gens, que... però no vaig ser capaç de dir-li mai.
0: I venga llengua, no?
2: I venga llengua sempre. T'ets una llengua que t'encanta. I jo pensant, no m'agrada gens.
0: Tu li vas dir, no?, que a Mallorca es diu llengo.
2: Llengo en tàperes, molt típic allà.
0: Sí. Però al final la llengua... t'ha anat seguint.
2: Sí, de cop i volta l'he provat a restaurants que o m'han enganyat o sí, amb el temps he anat provant coses diferents que a priori em costava més, com pel títol de cervells o coses així, i de cop i volta descobreixes uns gustos, uns sabors i unes textures que són molt interessants. I penso, ai, podria haver-me menjat aquella llengua... Bueno, també és que me feia un mazacote de bistec arrebossat.
0: Ja. Clar, és que aquí hi ha de tot, no? Passen moltes coses amb aquests primers menjars, però sabor, allò, sabor que us recordi molt aquest llegat que dèiem, què seria si haguéssiu de triar allò, un gust?
2: Pimentón.
0: Pimentón. Pimentón de la
2: Pebre
0: Vera,
2: bo,
0: eh?
2: Sí.
0: Pebre
2: sí.
0: Bo.
2: Sí.
0: I tu? Anna?
1: Jo no sé, potser els guisats, no? Els que feien potser uns calamars farcits, no? El més tipus guisat, potser, del que recordo més.
0: Escolta, tenim un oient que vol participar, a mi m'agrada molt que truquin els oients. El Jordi de Gràcia. Jordi, què tal?
3: Hola, bona nit.
0: Gràcies. Escolta'm, quines receptes tu tens a casa teva? Quin és el llegat gastronòmic de les dones de casa teva?
3: Ui, les meves àvies, ja les dues són mortes, però tenen un llegat que ens han deixat en premta. Una àvia era de Tarragona, de les Borges del Camp, i vivia a Barcelona, i cada dijous anava a dinar a casa seva i em feia un conill amb una picadeta

0: que hi ha amb trampa, també molt bona. I... A part, bueno, segur que em deixo molts plats que eren molt bons.
1: Clar, i una pregunta, Jordi. Quan elles ja no hi han estat, us van deixar aquestes receptes escrites en algun lloc? Les vau aprendre a fer?
0: Les vam aprendre a fer.
1: Sí.
0: Sí, perdona, sí, sí.
1: No te l'anava a dir.
0: Les va transmetre les meves a la meva mare,
1: sí?
0: I després ho hem anat agafant nosaltres.
1: Molt bé. I tu també fas trampes, eh?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I després tinc una sogra, bueno, tenia una sogra també de la Segarra, que també, bueno, també feia unes croquetes boníssimes.
1: Uh-huh.
0: I la meva dona les fa la seva recepta.
1: Escolta, doncs festa major, no?, a casa teva, quan ens convides a sopar.
0: Sí. I, bueno, i felicitats pel programa, perquè sempre que puc, quan torno a aquesta hora de cuidar els meus pares, uh-huh, us escolto. No sempre pot ser, però sí, m'agrada molt el programa.
1: Doncs escolta, moltes gràcies. Una abraçada. Bona nit. Merci.

0: Mira, amb aquesta cantant li feien la sopa de pollastre amb arròs a la Carole King. Vull dir, no sé vosaltres també si teníeu... Jo crec que les sopes sempre tenen aquest component de que t'escalfen no només l'estómac, sinó el cor. No sé si us sentiu així.
1: Sí, no? I aquestes cardolles, no, que fem, no? Tan típiques amb la pilota, la botifarra... Que això sí que et fa reviu els morts, no? Que es diu.
0: Absolutament. A més, jo me'n recordo que... O sigui, no me'n recordo, vull dir, a les pel·lícules americanes sempre veien la mare i la filla menjant gelat. Deia, pobrets, nosaltres el que fem és fer-nos una escudella. Està molt bé, lo del gelat, també. Però, i escolteu, vosaltres cuineu amb les vostres mares i àvies? Hi ha un moment en el que hi ha aquest intercanvi o aquest moment de us he de passar això perquè això és molt important? O com va això? O no va ser?
2: En el meu cas, no. No. Jo veia la meva àvia que cuinava, veia la meva mare, veig a la meva mare que, bueno, abans cuinava més que no pas ara, però he anat sempre com molt per lliure, com investigant i fent. Sí que és veritat que he vist com feien les coses i la meva àvia va marxar, que jo no tenia cap recepta apuntada ni res, i això sí que penso, uf, aquí quina patinada, perquè és una feinada tornar, o sigui, intentar refer les seves receptes sense tenir, més enllà d'haver-les vist fer comptades vegades. Però sí que els gustos, les olors, hi són i...
0: És com marca de la casa, no? Que pràcticament sí. Com aquella piga que tenim totes les dones de la família, per dir alguna cosa, que no saps com s'ha mantingut d'una banda a l'altra, no?
2: Sí, i al final t'hi retrobes amb aquells gustos, aquells sabors i... És més complicat que no pas si les apuntes. Tothom que vos estigui escoltant, sisplau, agafeu a les vostres àvies, a les vostres mares i cuineu plegades i plegats i apunteu les coses.
0: Perquè a més, jo crec que potser no valoraven el que feien i moltes vegades apuntaven les receptes, i això crec que tots ho tenim a la memòria, darrere d'un calendari vell, darrere d'un sobre... del banc, no? Com si allò que fessin no tenia importància. En realitat, aquest llegat
2: és un
0: de les mares a les àvies, o sigui, millor que les joies que et puguin deixar, millor que els diners al banc, és a dir, és una cosa per sempre. A Can Vilaró, que sou tres germanes, i a més cap volíeu fer restauració, vau acabar que estàveu fartes de la croqueta, però una mica, normal.
1: Normal, sí.
0: Però... Aquest llegat suposo que ara te n'adones, no?, del que ha significat i com ho heu mantingut.
1: Sí, de fet, quan jo vaig començar anant, doncs vaig entrar a la cuina, que és un lloc que encara no havia estat, no? Sempre quan ets petit, doncs, estàs per fora i ajudes i tal. Però quan vaig dir, pues, sí que vull estar al restaurant, doncs vaig entrar a la cuina per conèixer més de prop tot el que s'hi feia, no?
0: Perquè clar, quan estàs menjant també determinats plats, t'estàs menjant un territori i també una història de la teva família. En el teu cas, per exemple, que la teva família paterna venia de Valladolid.
2: I materna.
0: Ah, i materna,
1: sí,
0: també.
1: Sí, tots.
0: D'acord, tots. Doncs clar, t'estaves menjant també potser tot uns menjars que aquí no estàs menjant i per tant hi ha tota una història allà que t'estan transmetent, no?
2: Sí. Transmetia molta història a través d'això, i després quan els meus pares van anar a viure a Mallorca, la meva mare també trobo que ho va fer molt bé, perquè va adoptar els costums d'allà, va provar les receptes d'allà, va
0: començar a fer tombet
2: i panades i crespells i sopes mallorquines, arròs brut, i penso que tot i que no és un llegat que hagi tingut a través de les meves àvies, sí que és el lloc on he nascut, on em sento, i reviure tota la gastronomia d'aquell lloc em fa tenir un sentiment de pertànyer allà.
0: Sí, de pertànyer.
2: Sí,
0: no?
2: Molt gran. I penso que, a més, és boníssima la cuina mallorquina. M'encanta.
0: A Can Vilaró, per exemple, una de les coses que traieu pit sempre és que teniu, per exemple, doncs, la llonganissa i la botifarra negra de Sanaüja, el conill rostit a les herbes de la Segarra, els cargols de la Terra de Lleida. No t'estic fent propaganda, però no, perquè si no que ho viviu, que no esteu allà posant una salxitxa...
1: Sí, perquè intentem buscar les arrels nostres, no?, que són de la Segarra, i les volem incorporar cap al nostre restaurant, que és el que volem transmetre una miqueta.
0: I també us passa que els clients venen allà i alguna vegada provant un tros d'això de botifarra negra de Sanaüja se'ls hi cau la llagrimeta? Perquè clar, això també es transmet, la llagrimeta es transmet.
1: Sí, i també et diuen, no, això recordo quan m'ho feia la meva mare, no? La frase aquesta que et diuen, no? Quan alguna cosa, que per exemple els cervellets, no? Que és algú que es menjava més abans, doncs diuen, ho feia igual que la meva mare, no?
0: I per què creieu que és una cosa que tenim molt associada a les dones? És evident, no? Podem dir, no, perquè clar, són les dones les que cuinaven. Però els homes també han cuinat de vegades. Per què creieu que és tan una cosa tan que ve per línia materna, tan clarament?
2: Clar, suposo que si és això, qui cuinaven eren les dones i qui tenia el temps per dedicar-li i estar-s'hi hores a la cuina fent aquells plats elaborats, antigament eren les dones i llavors ha anat passant així. Però en aquest cas el meu pare també és una persona que sempre ha cuinat molt i que ha fet plats molt elaborats i que també m'ha transmès molt de la cuina, en aquest cas. Però sí que és veritat que les cures, les dones les carregàvem sempre.
0: Mira, avui ens estan trucant molts homes, eh? A veure què està passant aquí. Aleix, bona nit, com estàs?
3: Oh, hola, bona nit.
0: D'on ens truques?
3: Mira, estic ara mateix de Barcelona.
0: Molt bé.
3: I surto de la feina i la veritat que estan coincidint diverses coses de la meva vida a la història d'avui. Dic, home, has de trucar. Mira, primer,
0: a veure,
3: soc
0: a veure.
3: Xef.
0: Home.
3: Soc xef.
0: Quan ens convides al restaurant?
3: Vilaró.
0: Molt bé.
3: No, jo soc xef executiu del sector de residències.
0: D'acord.
3: D'un sector d'una sí. col·lectivitat. Em dic sí. Vilaró, de cognom. No sí. tinc res a veure amb Can Vilaró. I la veritat que m'està tocant molt la fibra, perquè jo tinc dos records molt marcats de la meva àvia. Un era els fideus a la cassola. O sigui, jo tinc la recepta, sé com es fan, però mai he aconseguit, porto, ja et dic, tinc 47 anys i em porto més de 35 a la cuina, i mai he aconseguit fer els punyeteros fideus iguals que la iaia.
0: És que sempre passa, sempre hi ha alguna cosa, jo estic batallant amb la sopa. És a dir, jo faig una paella millor que la meva mare, segons el meu pare, moltes coses, però la sopa no té el mateix gust. Si t'entenc el que vols dir,
3: La meva mare els fa i estan quasi iguals, però tampoc, ja et dic.
0: Yeah.
3: I l'altre record que tinc molt marcat és arribar al col·legi amb 7, 8, 9 anys i obrir la porta i sentir l'olor d'escudella. Aquella olor típica d'escudella. I a casa es feia una escudella, vamos, d'aquesta de copiosa, eh? I és aquesta olor a caldo, quan el fas a casa també, o sigui, et porta a la infantesa, et porta a la joventut.
0: També suposo que és una manera d'allò, tornar a casa té molt a veure amb el menjar, no?
1: Sí.
0: Aleix?
3: Sí, no, totalment, totalment. I allò que has dit que les coses que et feien els avis per cuidar-te, ara m'he recordat d'un detall que a casa meu, quan es feia la cansalada, el meu avi no es podia menjar el que és la conna, la corteza, perquè li feia mal a les genives, però com que sabia que m'agradava molt, doncs et donava la corteza de la cansalada, que sabia que el que agradava més, però això pel net. O sigui que són
0: aquests petits detalls, els detalls a la cuina, que importants. Doncs escolta, Aleix Vilaró, moltes gràcies.
3: Bona nit. Tinc pendent d'anar a Can Vilaró, eh?
0: Home, ja tardes, digues, ei, que sóc una mica paisà. Doncs
3: vinga,
0: escolta, vés-los a veure, que val molt la pena. Moltes gràcies, bona
3: Vinga.
0: Nit.
3: Merci. Bona nit. Ui!

0: Dos minuts pràcticament i dos quarts de nou de la nit. Esteu a dos quarts de deu. M'encanta dir les hores malament. En fi, dos quarts de deu, Catalunya Ràdio, en directe. Si la Virgili diu les hores malament és que està en directe, que aquest programa no està enllaunat. Parlant amb aquestes dues reines de la cuina, que són l'Anna Vilaró, de Can Vilaró, el restaurant de cuina tradicional catalana davant del Mercat de Sant Antoni, que espero que em convidi una persona vegada que hi vagi, perquè ja he dit moltes vegades aquest nom aquesta nit, i l'Esther López Martín, la nostra actriu preferida de la Calòrica, on vas a parar. Parlant de tot aquest llegat de les famílies, del menjar, i quin és el moment que teniu la revelació de, en el teu cas, tu que havies, Anna, dient no, jo no em dedicaré a això, em dedicaré a una altra cosa, però el moment de tornar a la cuina i sentir-t'hi a gust. Quan la tens, aquesta revelació? O potser ara que em deies sent mare, no? Cuino sí. Pels meus fills.
1: Exacte, jo crec, bueno, va ser just quan el meu fill tenia un any i vaig dir, doncs, bueno, continuem
0: el llegat, no?
1: El llegat, el negoci, sí, i va ser així.
0: Amb aquest amor també una altra vegada amb els fills, eh?
1: Sí, exacte.
0: I en el teu cas, quan te n'adones, Esther, que ets una cuineta de pro? Perquè a mi m'han dit que fas unes barbaritats, que
2: sí,
0: jo ara aquí
2: sí.
0: Ho tinc apuntat. No, però explica-m'ho tu.
2: Aviam, jo no me n'adono mai, o sigui, és una cosa molt natural, que des de ben petita m'ha agradat sempre estar a la cuina. A mi em va fer ràbia el dia que vaig veure que en Ferran Adrià s'havia inventat la truita de patatilla, de chips, perquè dic, perdona, això jo ho vaig fer amb 7 anys.
0: Vull dir que ja... Ferran
2: Adrià,
0: relaxa't.
2: Sí. I des de ben petita sempre he estat a la cuina i a casa meva, els meus germans, jo sóc la petita, sempre m'han explotat.
0: A veure, explica-ho bé, això, que estàs a les dones i als dies i posem una denúncia en 5 minuts.
2: No, vull dir... Tinc un germà 10 anys més gran, una germana de 8 anys més gran també, que van venir a estudiar a Barcelona i jo me n'adonava que quan venia aquí em passava la tarda cuinant perquè vinguessin els seus col·legues a sopar.
0: Dios.
2: I jo feia mandonguilles, coca de trampó, amanides vàries, i a mi em feia feliç com cuinar per la gent i que vingués a menjar-s'ho. Jo era feliç, me'n posava la meva música, em passava les hores allà cuinant i jo no necessitava res més.
0: I en el món del teatre, per exemple, amb la Calòrica, també fas una mica aquest paper? O sigui, estàs allà o els has frenat perquè has dit,
2: no,
0: ja ho faig?
2: No, és que tothom cuina molt bé allà.
0: Ah, sí?
2: Sí, i cadascú té com els seus plats.
0: Us dieu la Calòrica per això?
2: Sí, bàsicament ens agrada moltíssim menjar.
0: Sí?
2: I tot gira molt entorn al disfrutón de quedar a menjar i de provar coses i sí, té molt a veure i ens agrada sortir a menjar i provar coses noves i un fa la paella increïble, l'altre fa un altre arròs brutal, la Júlia fa un tombet espectacular, sí.
0: Heu pensat mai en obrir un negoci? La Calòrica, el restaurant.
2: Només ens faltaria això, no? Ja en fem prou amb una companyia de teatre.
0: El que coincidíem aquí les tres, que no ho sabíem i anem al mateix mercat a comprar, que és molt fort,
2: sí,
0: això.
2: Sí.
0: Mercat de Sants, mercats de Barcelona. Reina, sí. Que encara belluga. El mercat també és molt important. El mercat, cadascú ha mamat unes coses a casa i si, per exemple, tu t'han ensenyat el que és una carbona o el que és un peix bo, saps diferenciar també el peix, saps com menjar-te'l. Aquesta cultura també és un llegat. Recordeu, per exemple, jo me'n recordo una vegada preguntar al meu pare com sé si un peix és bo o no, no?
2: El típic mira-li l'ull.
0: Mira-li l'ull, mira-li la ganya, em va
1: sí.
0: dir.
1: Ah, també.
0: La ganya que és la brànquia, no?
2: Sí.
0: Per on respira,
2: sí.
0: No? Si és vermella o no. Recordeu demanar aquest tipus de... o fer-vos aquestes preguntes?
1: Jo, en el meu cas, clar, estant al restaurant, doncs també veies, no?, com entrava el gènere, com que la majoria són del Mercat de Sant Antoni, doncs veus com el tracten i com ha de ser, no?
0: Uh-huh. Qui és el que governa tot això? El Cisco? El teu pare?
1: Sí.
0: Fa pinta.
1: Sí.
0: Com va això?
1: Sí, ell és el cap, diguéssim, no?, una miqueta. I... amb els meus avis, doncs, és el que portava el negoci, no? I ara els meus avis, doncs, ell és qui fa compres i dirigeix una miqueta tot plegat.
0: Esther, tu, quina relació tens amb el mercat?
2: A mi m'encanta anar al mercat. I de fet hi vaig cada dia o cada dos dies. Faig la compra així de dia a dia perquè m'encanta anar a veure la meva carnissera, m'encanta anar... és terapèutic per mi, m'agrada moltíssim.
0: Saben que ets actriu o què?
2: Sí, m'anen a veure al teatre.
0: I
2: sí,
0: tot,
2: sí, sí.
0: O sigui, hi ha aquest vincle.
2: Sí, jo els hi dono unes entrades, ells em donen unes botifarres, els de Rom són increïbles. Sí. Però vaig a comprar el pollastre a un lloc, el... sí, vaig fent la ronda, a comprar el formatge a llet crua.
0: Llet crua.
2: Sí, sí, que a més m'encanta això, xerrar i que m'expliqui d'on ve aquell formatge, gairebé quina vaca, d'on han tret la llet d'aquella vaca. És que és fascinant. La gent té moltes coses a explicar, si tens temps.
0: Clar, durant molt de temps vam pensar que empoderar-nos com a dones era sortir de la cuina. Això s'ho ha pensat molta gent. Però jo crec que si no et saps alimentar no saps viure i, per tant, no ets feliç. Llavors, vosaltres com ho viviu, això, no? Perquè a vegades us sentiu una mica allò que es lliga una mica la idea de saber cuinar en fer, enteneu-me el que us dic, fer de xatxa o treballar pels altres o fer de minyona. Perquè hi ha tot aquest vocabulari, que és molt lleig, relacionant amb el món de les cures i amb el món de les dones de la cuina. Llavors, com ho viviu, això, no?
2: Jo particularment, com que per mi cuinar és tan terapèutic, no tinc aquest... O sigui, tinc un repartiment de tasques a casa que si jo em quedo amb la part de la cuina sóc feliç, o sigui, que no s'ha de saber...
0: Que planxin els altres.
2: Uf, sí, bueno, això ningú, però que freguin, que no ho puc suportar fregar el terra. Però a mi és això, posar-me uns podcasts del que sigui i poder cuinar tranquil·lament, dedicar-hi el temps, per mi és super necessari. Hi ha moltes vegades en què el ritme de vida que portem és frenètic i és molt difícil compaginar-ho, però a la vegada també menjar sa, equilibrat i bo és el que em fa tenir l'equilibri mental. Llavors m'hi esforço més en les èpoques que no... Que no hi ha tant temps, però per mi és felicitat.
0: Clar, i jo, per exemple, elles que estan en el restaurant, no?, a Can Vilaró, la divisió de les dones a la cuina i els homes a la sala, tot això encara es manté o les coses van canviant? No parlo potser del vostre restaurant, però perquè teniu de cap de sala clarament el Cisco, que és el Master Commander, però vosaltres esteu allà.
1: Sí, també estem, eh?
0: Clar, esteu ara mateix, servint.
1: Sí, estem a sala també nosaltres servint. I som, la majoria som dones, o sigui, no és que reparteixi... Bueno, ell també ja està una miqueta allà, més de relacions públiques, també una miqueta, i ajudant amb el, bueno, amb el que sempre ha fet, no?
0: I com porteu nosaltres... això a vegades, lo de la cuina, no? De que et diguin, nena, vine aquí, porta'm això, no? Perquè sí que hi ha un punt masclista a vegades a la manera en què es refereixen, per exemple, els clients a les cambreres, no?
1: Sí, però nosaltres no...
0: Ho tenim
1: sí,
0: dominat,
1: ho
0: eh?
1: Tenim dominat, sí, totalment.
0: I què em deies, perdona, que t'he tallat?
1: No, això, que som un equip de la majoria de dones i bueno, portem bé tant sala com cuina. En el nostre cas, almenys.
2: No hi ha parells.
1: No hi ha parells. Sempre que...

0: pato chino.
1: Ai, el pato chino. Ja ens en recordava d'aquesta cançó de Veinica Doble, meravellosa. Això també, sí. Jo crec, els programes de cuina. Jo he posat aquest de Con las manos en la masa, però Can Pasteller, el senyor aquell fantàstic de la cuina, i després tots els que han vingut a TV3. Crec que tenim una relació, jo crec que amb la meteorologia i els senyors que ens ensenyen cuina i senyores, molt especial.
2: Sí.
1: Vosaltres recordeu això també? Mirar programes de la tele i de la o escoltar?
2: Home, l'Arguiñano és mític, no? Sí. I jo recordo també IB3 mirant a Paquita Tomàs, la bona cuina d'en Paquita Tomàs. Molt increïble, el que passa és que fotia uns plats que era increïble que els pogués fer allà amb aquelles elaboracions, eren unes coses monstruoses, però fascinants.
1: Encara, és a dir, el món de la gastronomia ha canviat moltíssim, però la gent té necessitat de cuinar a casa seva. I això, i també de transmetre-ho. Ho dèiem abans, parlàvem d'aquests receptaris que s'anaven apuntant. Vosaltres ara esteu apuntant tot el que sabeu fer per les noves generacions, pels vostres fills?
3: Jo no. No, però els ensenyo.
1: Això els ensenyes,
3: sí,
1: eh?
3: Sí, els ensenyo i, bueno, els agrada també fer coses a casa. El que fem, doncs, ho fem plegats a vegades.
1: Clar, quan tens allò, la història de Can Vilaró a les esquenes, tot el que està a la carta de Can Vilaró, l'Anna ho sap fer o no?
3: Bueno, més o menys, però no ho faig a casa, eh? A casa no.
1: Cuinar moments ha sigut terapèutic també o què?
3: Sí, i tant.
1: Quan estàs en un mal moment, i a mi em va molt bé tallar ceba, però vosaltres com ho teniu? Així puc plorar, tranquil·la. Què us agrada a vosaltres? O no? O no ho teniu associat, això?
2: Sí, sí, sí, absolutament.
1: M'ha deixat el nòvio, faré croquetes?
2: Bé, no tant com una cosa dolenta, sí que tenia com... Quan tenia un mal dia, pollastre arrebossat, això sí. Però no és només els mals moments per cuinar coses increïbles. Jo més al contrari, de estic molt feliç, què cuino avui? I jo sí que personalment tinc una llibreta on apunto,
1: sí, eh?
2: Receptes,
1: aquí, eh?
2: Suposo que perquè no tinc fills i no cuino amb els meus nebots o amb gent, sí que ho apunto tot i sóc una mica friqui de la història familiar i llavors m'agrada documentar-ho tot, ja sigui cuina, ja sigui gent que conec, avantpassats que descobreixo, m'agrada molt,
1: o sigui, relacionats amb aquell menjar, eh?
2: Amb tot, sí.
1: Sí, sí, sí. Explica'ns una història d'aquestes i un plat, si no et sap greu, si no és molt íntim.
2: No, és, per exemple, les empanadilles de la meva àvia, de l'altra àvia, que les feia des de zero, que per mi això és com molt heavy, o la meva àvia paterna, que cremava coses, perquè allà cuinant amb la cuina de foc, sí, d'aquella que li vas traient, la cuina castellana, que li diuen, i que vas tirant coses a dins i ella tirava les coses més estranyes del món. Tinc fotos d'ella tirant sabates de... Este era de tu tatarabuelo de no sé què. Pam!
1: La sabata dintre la cuina.
2: El calor pas. Pam! Sí.
1: I amb aquella flama es cuinava tot.
2: Sí. Era com bonic, perquè ella l'odiava, però era la benzina que feia que després gaudíssim tots d'aquell menjar.
1: Escolta, això sí que és terapèutic, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, absolutament.
1: Doncs és meravella. Moltíssimes gràcies a les dos, a l'Anna Vilaró i a l'Esther López Martín, per avui fer-nos el seu particular llegat de la família, de tot el que heu après i del que aneu segur transmetent a les noves generacions. Quan em convideu a dinar a casa vostra, hem dit?
3: Jo, quan vulguis, ja ho saps.
2: Quan ens veiem allà.
1: D'acord, ara en parlem, ara parlem de negocis. Nosaltres ho deixem aquí, anem a la publicitat i quan tornem... Georgina Monge, que es veu que no li agrada gaire cuinar, però ens agrada molt a nosaltres, ella, vull dir.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
2: Ya no está de moda ser de izquierdas, los jóvenes somos de derechas, y con mucho orgullo.
1: D'altres temen el retorn del feixisme.
3: Esta mà dreta és com un virus político-social que se va extendiendo.
1: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
4: Ja disponible a la plataforma Trescat.
5: 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
6: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
5: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
7: Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
8: Moltes gràcies, molt content.
5: El suplement, el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història. El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
9: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
5: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
10: A la millor hora del dia.
5: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
11: sempre convida els seus clients.
5: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
12: Hòstia, em fa molt d'il·lusió.
5: I a més, tornem a ser líders en podcast.
13: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
5: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
14: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
15: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
16: Jo.
15: Moment, Xuriguera. Tu vols fer d'aquest, eh?
16: Jo faig el personatge.
15: Bueno, moment.
16: Això no sap greu.
15: La festa comença
16: sí. I
15: és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
16: Ai, m'haurà! No.
15: Xuriguera, amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que ha saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
5: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
4: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
5: Som 3Cat. Oh.

0: Les dones i els dies, amunt els cors.
1: 3:15 de la nit, esteu a les dones i els dies en directe amb Georgina Monge. Última setmana del programa, eh?
2: Última setmana.
1: Estem plorant aquí per les cantonades.
2: Ha passat el curs ràpid, eh?
1: Pollastre farcit menjarem aquesta nit, no?
2: Sí, millor que patates, oi?
1: Millor que patates. Escolta'm, ja sabeu que la Georgina Monge és la nostra politòloga preferida, que ens ve a parlar sempre de coses amb consciència política, personal, social, i avui, última setmana del programa, vens amb un tema fortet, sí. però val la pena, jo crec que fem referència, perquè ens pensem que tenim drets que estan molt establerts, però no ho estan tant.
2: Exacte, hi ha coses que jo no sé, no em deixa de sorprendre que segueixin sent tendència, per dir-ho d'alguna manera, no? I en alguns temes com el dret al propi cos de les dones, que sembla que sempre... que no passa de moda, Montse, malauradament.
1: De fet, ara estem allò en previ a les vacances, a l'estiu i tal, i sempre, l'altre dia, per exemple, veia per internet una influencer molt coneguda del món de la menopausa que li havien dit, no sé com m'ajudes altres dones amb aquests braços tan gruixuts que tens.
2: Mare meva!
1: O sigui que es veu que hi ha molta gent sempre disposada a parlar del físic de les dones, de com han de ser les dones o com ha de ser aquesta imatge que es tenen de les dones.
2: Sí.
1: I llavors el cos de les dones representa que és com patrimoni de tothom, no?
2: Patrimoni de tothom, tothom en pot opinar, tothom ha de dir com ha de ser, com ens hem de vestir, si estem massa grasses, si estem massa primes. Jo crec que es veu molt sovint a les xarxes socials. A mi m'al·lucina quan surt una dona política i posen un clip, no?, a Instagram, on sigui una xarxa social i està parlant d'una cosa interessant, i tots els comentaris, tu els comences a llegir i et vols deprimir, perquè si està grassa, si està, si té un gra al nas, si és lletja, no? I s'oblida completament el que està dient aquesta dona, i al final és una forma de convertir en objecte aquesta dona.
1: I ara estem això en l'operació, aquesta operacions biquinis, tot aquest festival d'allò d'acostar-se a l'estiu, i ho veiem completament això, i ho veiem amb coses petites, però també ho veiem amb coses més grosses.
2: Sí, sí, de fet el dret al propi cos abarca coses com el que hem dit, no? Opinar sense que ningú, perquè el tema, crec que el problema no està en opinar sobre un cos, sinó que normalment es fa sense que ningú t'ho hagi demanat. Aleshores, jo sí que crec que hem de començar ja a parar d'opinar sobre els cossos de les altres persones si no ens ho han demanat. I va des d'aquestes coses més petites fins a temes més grans, com és el dret a l'avortament, que ha estat una de les principals batalles feministes, no? I jo és un tema, l'avortament, que hi penso i ja em sona una mica vintage, perquè és com que pensaríem que és una cosa que ja està consolidada. Però sempre acaba tornant i sempre acaba sortint algun moviment o govern conservador que treu a col·lació en el seu programa la prohibició total o parcial de la interrupció voluntària de l'embaràs. I és que segurament potser el dret a l'avortament és l'exemple més clar que mai podem donar per tot guanyats els drets de les dones, i sempre que dic això penso en la frase de la meva estimadíssima Simone de Beauvoir, que és la meva autora preferida, que diu, no oblideu
1: de
2: mai.
1: De teva i de Candela Peña, que ho sàpigues, que ens va explicar que dorm amb un llibre de la Sílvia Plath i de la Simone de Beauvoir a la tauleta de nits.
2: Ai, doncs mira, fantasia, perquè m'encanten les dues. I Simone de Beauvoir justament deia aquesta frase mítica, que segur que heu sentit, de no oblideu mai que n'hi haurà prou amb una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai no es donen per adquirits. Heu de romandre vigilants tota la vostra vida.
1: Vigilants ho estem nosaltres. De fet, hem començat el programa sentint aquesta cançó de Hello Birmingham, de l'Ani DiFranco, que era una cançó a favor de l'avortament.
2: Sí.
1: Que quan el va fer ella, segurament, encara ara Trump, molts estats del govern Trump, no està prohibit l'avortament, i moltes dones perden la vida per culpa d'això, però ella ja ho cantava fa molt de temps.
2: Fa molt de temps, l'any 98, i de fet és un tema que Ani DiFranco va compondre com a reacció a un assassinat que es va cometre contra un metge que practicava avortaments. Un franctirador el va assassinar a prop de Buffalo, Nova York, l'any 98, com hem dit, i la cançó aborda la violència contra les clíniques i els professionals de l'avortament als Estats Units als anys 90, no? I per això fa servir el títol de Hello Birmingham per assenyalar la ciutat d'Alabama on es van produir aquests greus atemptats terroristes contra clíniques de que practicaven avortaments.
1: A l'actualitat, per exemple, també estem veient com de nou els drets sexuals i reproductius tornen a estar en joc a molts països. Ara parlàvem d'Estats Units, Però, vaja, això però, és la punta de l'iceberg.
2: Sí, malauradament, la llista és llarga i jo crec que, com que s'està fent forta l'extrema dreta a nivell global, doncs sabem que un dels les obsessions que tenen són els drets sexuals i reproductius de les dones i quasi sempre porten en programa polític el tema de limitar al màxim, si no directament prohibir, el dret a l'avortament.
1: Uh-huh. Polònia, Hongria, són aquests països que no ens deixen de sorprendre.
2: Sí, han restringit fins a pràcticament fer impossible que una dona pugui avortar i també és paradigmàtic el cas de l'Argentina, que hi van haver aquestes mobilitzacions precioses amb les dones vestides de verd, massives, demanant el dret a l'avortament, el van aconseguir i ara penja d'un fil aquest dret perquè el Javier Milei, que tothom diu que és ultraliberal, però ultraliberal en lo econòmic, perquè en lo moral és superconservador aquest senyor, doncs Javier Milei l'ha catalogat d'assassinat agreujat pel vincle. I de moment no l'ha prohibit totalment, però està dificultant molt que les dones puguin accedir al dret a l'avortament amb diferents maniobres, com per exemple interrompre la compra de material per practicar avortaments.
1: I segurament tant aquests països com aquí, qui més acaba patint aquestes limitacions al dret propi són les dones més pobres, les que tenen menys recursos econòmics, menys accés a la informació, i això ho veiem, no?, en els casos aquests d'Estats Units.
2: Sí, sí, clarament. Al final, qui s'hi jugarà la vida són les dones pobres, perquè la interrupció voluntària de l'embaràs, una mica com tot, té molt de gènere i té molt de classe. I, clar, recordar que les dones hem avortat sempre, però quan aquí en ple franquisme era il·legal, hi havia qui podia permetre's viatjar a Londres i avortar dignament allà, o qui ho feia però fent un esforç econòmic enorme, però també hi havia qui no podia i qui s'havia d'encomanar a curanderos de menys o més o menys reputació a l'Estat espanyol. Us recomano molt la revista Sapiens del mes de març d'aquest any, que precisament parla...
1: Sí, vam parlar, aquest programa. Sí,
2: sobre els avortaments clandestins, superinteressant.
1: Uh-huh. A més de la prohibició, no acaba tampoc amb la pràctica, també.
2: No. L'avortament seguirà. El que ens hi juguem és si és més o menys segur per la vida de les dones. Per veure la magnitud de quin impacte té en la vida d'una dona haver d'avortar en un país on és il·legal avortar, recomano molt el llibre de l'Annie Ernaux, que també parlo sovint perquè m'encanta. El llibre es diu L'esdeveniment, publicat per Angle, i per qui sigui més cinèfila que no lectora...
1: Hi ha la pel·lícula,
2: que és basada en el llibre, que es diu El Acontecimiento i que està filmin. I el llibre tracta de com Annie Ernaux, als 23 anys, es va quedar embarassada i tenia molt clar que no volia tirar endavant amb l'embaràs, però va haver de trobar la manera d'avortar en un moment en què era una pràctica il·legal a França. I ho ha de fer completament sola. Ho fa sense el suport del noi que l'ha deixat embarassada, no? Que se'n desentén, que això també donaria per un programa sencer, no? com és que només és un problema de dones, l'avortament. Ho fa sense el suport del noi, ho fa sense poder parlar-ne amb la família i ho fa sense el suport de les seves amistats, que en principi era un entorn bastant progre.
1: Mm. Clar, això pensem que segurament era als anys 70, crec, que succeeix o escriu això. El que passa és que això està passant en molts països en l'actualitat.
2: Clar, i ens
1: és
2: pot passar
1: que...
2: aquí, pot passar sempre que es prohibeixi l'avortament seguirà passant, però el que augmentarà és el càstig, el tabú i l'estigma sobre les dones que avorten, i el que augmentarà és el risc per la vida de la dona.
1: Absolutament.

0: Georgina, escolta, per qui no sàpiga quina és la situació de l'avortament a l'estat espanyol, quina llei tenim ara que regula el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs i després també que passen coses, vull dir, està acceptada, però en molts centres que depenen de l'Església no es pot, a Andorra no es pot, a molts llocs no es pot.
1: Sí, sí, sí. Mira, a l'estat espanyol una cosa molt bonica és que vam tenir una de les primeres lleis de l'avortament i va ser durant la Segona República i la va promoure l'activista anarquista Frederica Montseny. Però igual que la Segona República, doncs va durar molt poc aquest dret. Després vam passar el període gris de franquisme i en l'any 85 es legisla l'avortament, però com un delicte. Un delicte excepte en tres supòsits, que eren la malformació del fetus, violació o risc físic o psicològic per la mare. Totes les dones que simplement no és que els hi passés res, sinó que no volien ser mares, s'agafaven aquest tercer supòsit del risc psicològic per la mare. Què passa? Que sempre t'havien de donar permís i havies de tenir el beneplàcit d'algun sanitari per poder avortar. Uh-huh. I no n'hi havia prou amb la voluntat de la dona. Això millora molt l'any 2010, que es passa de la llei de supòsits a la llei de terminis, que és una llei que no penalitza, no està penalitzat l'avortament, i per tant tenim llibertat per avortar fins a les 14 setmanes. Això és un avenç gran. Després, fins a les 22, és si hi ha causes mèdiques, i més endavant sí que ha d'estar molt més justificat. I va haver-hi una petita modificació, bueno, el 2023 es van introduir coses importants, com per exemple que ara ja no fem passar a les dones pel període de reflexió, que abans havíem d'estar 3 dies pensant.
0: Això és important, això t'anava a dir, sí. Perquè aquests 3 dies per mi eren una mica paternalistes, de dir, vols, noia, ho tens clar?
1: És el record de pensar.
0: A part del mal trau que estic passant, perquè tothom es pensa que, escolta, tothom ho fa amb una alegria magnífica i no crec que gaires dones ho facin amb alegria, per no dir cap, que et qüestionin i et facin durant 3 dies preguntar-te si ho tens clar o no.
1: I tu ja has arribat a un centre sanitari, tu ja has estat pensant uns dies, no t'has fet el test i has anat directe, segurament, i en tot cas, tingui l'afectació psicològica que tingui, vull dir, és la teva decisió i ells ho han de reconèixer com el personal sanitari com un acte mèdic més.
0: Mira, de fet, me'n recordo que vam parlar d'aquest tema al programa, i com el programa el fem des del 2019, me'n recordo que hi havia moltes dones que m'havien explicat, no, em vaig haver d'esperar 3 dies. Doncs des del 2023, fa 3 anys, que això ja no és llei.
1: Sí, i els hi donaven un sobre també, amb tot, sí. Que això em sembla que encara es fa, però bueno, tot el que són els beneficis per la maternitat, no? Perquè t'ho repensis, no?
0: Escolta, m'has volgut parlar d'aquest tema avui, que és allò últim setmana de programa, dius, perquè ha sortit un llibre que t'ha cridat l'atenció, que t'ha fet pensar, i que clar, i que no aventura gens el que ens estem trobant. És un llibre que es diu Provida, que d'entrada sembla doncs, que està en contra de l'avortament, està editat per Nou Books, i de què va aquest llibre i per què me l'has volgut portar?
1: Doncs mira, és un llibre que ha escrit Anna Requena, la periodista feminista Anna Requena, i que justament parla d'aquesta connexió de no donem percentatge a alguns drets com l'avortament, perquè quan l'extrema dreta governa, doncs és de lo primer que fa saltar. I ell agafa aquest nom, que és maco perquè agafa el nom de Provida, que en principi és el nom que fan servir els sectors conservadors per parlar de prohibir l'avortament, i ella rescata la idea per dir no, Provida és respectar els drets de les dones que no es juguin la vida avortant, i Provida és garantir que les dones tinguin unes condicions de vida dignes, i Provida passa per garantir que un cop estem vives doncs tinguem un salari digne, un dret a l'habitatge, a les cures, etc.
0: O sigui que ens podem reapropiar també d'aquells significats que d'entrada són el contrari.
1: Perquè molts cops qui diu estar a favor de la vida, que són aquests governs més conservadors, estan a favor de la vida de qui no ha nascut, però un cop neixen, bueno, després ja ho deixen una mica a la sort de cadascú.
0: Doncs no ho feu, això.

0: Roba estesa, amb aquest cant de lluita. Escolta, ho has deixat molt bé, ho has deixat molt amunt, eh? Ens vols deixar anar un consell, una advertència, un últim...
1: No, només recordar que, per sort, l'avortament és un dret aquí, que és gratuït, que es fan centres sanitaris i que si algú no sap què ha de fer... qui podrà orientar-la és en els ACIRS, que són els centres d'atenció, les unitats d'atenció sexual i reproductiva, i si ho poseu al Google trobareu ràpidament l'ACIR que us queda més a prop.
0: ASSIR, que està molt bé que ho expliquis, perquè moltes vegades parlem, normalitzem tot això, però dius, si em passa, on vaig?
1: No? On vaig? Els ACIRS us orienten, si truques al 061 també t'orienten, a la web de GenCat, posant interrupció voluntària de l'embaràs, també hi trobareu informació de molta utilitat, i també hi ha una web divulgativa amb informació molt accessible que es diu vullavortar.org.
0: Doncs escolta, claríssim, Georgina Monge, jo el que vull és que facis vacances.
1: Jo també tinc
0: moltes
1: ganes. Sí.
0: Doncs escolta, última setmana del programa, però a veure si l'any que ve tornem a ser aquí a les 9 de la nit o a l'hora que sigui.
1: Tant de bo.
0: Abans d'acabar aquest programa d'avui, tinc ganes de fer una rectificació, que nosaltres som dones i ens encanta quan fem les coses bé i quan no les fem bé. L'altre dia vam parlar de Gaudí. I vam parlar de la figura i de lo important que havien estat les dones per Gaudí, com moltes dones havien fet de mecenes perquè Gaudí fes tots els edificis que ha fet. Però hi vam dir en un moment donat, i vam parlar de la Pilar Bolet, que era la mecenes que va fer que la Pedrera fos tal com la coneixem avui. Doncs resulta que vam parlar d'un periodista que havia escrit un llibre. No és periodista, ens va escriure, ens agrada que el Julià Bretos ens escolti, és escriptor i investigador de la figura de Gaudí, i ell, després de molt de temps d'investigar, va, gràcies als arxius, descobrir aquesta Pilar Bolet, la mecenes que va fer que la Pedrera fos tal com la coneixem ara. I teníem ganes de dir el seu nom i de, si teniu ganes de llegir el seu llibre, es diu La dama sin rostro, de l'editorial Almuzara. Així que, si teniu ganes de conèixer la història real de per què la Pedrera és com és, La dama sin rostro, de Julià Bretos, que ens va escriure, i li agraïm moltíssim, i nosaltres no ens importa rectificar perquè no vam dir el seu nom. Ens vam inventar la professió i no vam dir el nom. Coses que passen en directe a Les dones i els dies i a qualsevol programa, ja us ho dic ara. I amb la música dels B52 tornem demà a les 9 de la nit amb Mireia Dalmau, Roser Parera, Moragues, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, els que us agrada el Catalunya Nit, tindreu doble dosi, perquè demà venen la Marquès, o sigui, l'Agnès Marquès, la que coneixeu tots, i la germana. Demà dediquem programa a les germanes. Qui és la germana d'Agnès Marquès? Mola tant com ella? Mola menys? Són amigues? Serà una mica d'enveja? Demà ho resoldrem. Això es diu cliffhanger, amigues. Ara, de moment, aquesta nit, Agnès Marquès ens parlarà de coses serioses. Nosaltres ho deixem aquí. Bona nit.

0: D'aquí dues hores acaba oficialment el termini perquè els migrants presentin les sol·licituds de regularització. Fins ara ho han fet, i aixequi aquesta serà la xifra, més d'un milió de persones. El president del govern espanyol ha anunciat un pla per afavorir la integració de les persones que s'acabin regularitzant i ha insistit en els beneficis que porten els migrants.
1: Sin inmigración, España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto una de cada tres. La inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
0: El president espanyol, que manté un discurs a contracorrent de la tendència en molts països, i el Tribunal Suprem estudia, de fet, portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització per si entra en conflicte amb el dret comunitari. Els governs de l'Aragó i el País Valencià, governats pel Partit Popular, havien presentat un recurs perquè la regularització afectarà, diuen, la prestació de serveis públics als seus territoris.
2: Als Estats Units avui s'ha viscut la situació contrària. Les polítiques dures de Donald Trump han topat amb la justícia. El Tribunal Suprem ha tombat la decisió de Trump de no concedir la ciutadania als nascuts al país si els pares no tenen la situació regularitzada. 6 dels 9 jutges del Suprem li han recordat que el dret de ciutadania per naixement el consagra la Constitució.
0: I a Sud-àfrica, milers de manifestants anti-immigració han paralitzat part del país amb càntics xenòfobs. Sí, a Sud-àfrica, amb tot el pes que té el racisme en la història d'aquesta nació.
3: Catalunya nit.
2: Al Catalunya nit tornarem a connectar avui amb Joan Biosca, el nostre enviat especial, que és a la zona més castigada pels terratrèmols de Veneçuela. Una gran quantitat de voluntaris continuen perseguint el miracle de trobar algú amb vida. De tant en tant, passa.
4: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey!
5: ¡Ayuda! ¡Ayuda!
4: ¡Ayuda! ¡Vete! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que estás afuera.
2: S'han rescatat 6.500 persones des del primer dia, però tothom és conscient que cada hora que passa és més complicat. La xifra oficial de morts ha escalat a 1.943. Les necessitats del país són enormes.
0: I en el cas de la mort del fundador de Mango, avui s'han explicat davant del jutge testimonis que es consideren clau en la causa. Han declarat la terapeuta que va mediar entre el pare i el fill, la vídua de l'empresari i dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després dels fets.
2: Un empresari molt desconegut torna a encapçalar la llista de morosos a Catalunya. És Josep Faradji. Deu 65 milions d'euros a la Generalitat. A nivell de tot Espanya, en el rànquing més alt dels que no paguen el que tocaria a Hisenda, hi figuren Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega o Joan Gaspar.
0: Probablement ja ho heu notat i no sorprendrà ningú que diguem que l'aigua a les platges està especialment calenta per no haver ni estrenat el juliol. I això té conseqüències més enllà que el bany sigui més o menys refrescant. Segons la tècnica de canvi climàtic del Meteocat, afavoreix les nits tòrrides i pot causar tempestes extremes a la tardor.
6: Si tenim una massa d'aire calentona, tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
2: I avui el Festival Grec ens portarà a l'estrena de La Truita, amb Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i direcció de Ferran Utzet. I en aquest informatiu escoltarem també Albert Serra, en la seva faceta de productor i de director de cinema, perquè té diversos projectes a la vista.
0: Albert Serra, que és tot un personatge, però n'afegirem un altre. Avui, abans de tancar el juny, en Xavier Vilà ens escollirà el personatge del mes, algú que creu que hauríem de conèixer i que probablement no sabem qui és.
2: Són les 10:05 i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya ha acabat avui després d'un període de tramitació de més de 2 mesos. Més d'1.300.000 persones han presentat la seva sol·licitud. Són uns tràmits que han estat marcats per la saturació administrativa en les últimes setmanes. Doncs bé, justament avui hem sabut que el Tribunal Suprem estudia portar aquest procés de regularització al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Considera que podria ser incompatible amb el dret comunitari. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Expliquem què implica aquest moviment judicial i, de fet, què és exactament el que vol aclarir el Tribunal Suprem amb aquesta consulta a Luxemburg.
1: Doncs el Tribunal Suprem busca que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea determini si aquest procés de regularització s'ajusta al dret europeu. És a dir, si un estat pot concedir aquest tipus de permisos de manera extraordinària sense vulnerar les normes comunes sobre immigració, el control de les fronteres de l'espai Schengen i el retorn de persones en situació irregular. La decisió arriba després dels recursos presentats pels governs de l'Aragó i del País Valencià contra aquest decret.
0: Clar, si parlem de memòria, segurament ens podem imaginar que la decisió d'un tribunal europeu pot trigar anys a arribar.
1: Sí. De fet, hem parlat amb experts que recorden que una possible resposta del Tribunal Europeu pot trigar, això que diem, fins i tot 2 o 3 anys. Hi ha opinions diverses sobre les conseqüències entre advocats i juristes. Nosaltres hem parlat amb la politòloga Gemma Pinyol Jiménez, que considera poc probable que la justícia europea acabi anul·lant les regularitzacions i defensa que el debat és sobretot polític.
2: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: El jurista Diego Boza recorda que el Tribunal de Luxemburg no té competència per deixar sense efecte aquest tipus de processos.
3: Com cualquier procedimiento de concesión de residencia por parte de un Estado miembro es una cuestión puramente interna, sobre la que el derecho de la Unión Europea no es aplicable y, por tanto, sobre la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene competencia. Las dudas que plantea el Supremo son muy débiles. En todo caso, si el Supremo decide finalmente acudir a la justicia europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tumbaría el proceso. Daría su interpretación sobre las normas relevantes sobre las que el Supremo pregunta.
1: I mentrestant, el govern espanyol envia un missatge de tranquil·litat, assegura que fins i tot si el Suprem eleva la consulta, les sol·licituds es continuaran tramitant amb normalitat i també defensa que la norma és compatible amb el dret de la Unió Europea.
4: Gràcies, Cèlia. Doncs ja es veurà quin recorregut té aquest front judicial. Avui el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint a la regularització extraordinària de migrants a tot Espanya. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
5: Bona nit. A l'espera de tenir dades definitives, el govern espanyol parla de més d'1 milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions inicials i que l'executiu vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros amb mesures per facilitar la mobilitat laboral i la formació professional, millorar l'accés a l'educació, garantir la convivència i fomentar l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Pedro Sánchez ha aprofitat la presentació del pla per reivindicar el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho fa, diu, per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques i posa números als arguments.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: Una regularització que Fijo qüestiona a l'hora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
7: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
5: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol.
0: Doncs bé, sobre aquest procés de regularització de migrants i sobre l'actitud que hi ha tingut cada partit polític i posa la mirada al periodista i escriptor Jordi Amat.
8: Avui acaba el procés extraordinari de regularització d'immigrants que resideixen a Espanya i que no gaudeixen de cobertura legal. La xifra de persones que s'hi han presentat gairebé duplica les previsions que s'havien fet. Es calcula que més de 1.200.000 persones que viuen i treballen aquí l'ha demanada. Si la dada final s'hi aproxima, serà la regularització més nombrosa de la història del país. En un moment en el qual la immigració és el principal vector que tensa i en alguns casos incendia carrers a les democràcies occidentals, aquesta aposta governamental generarà controvèrsia i les extremes dretes hi sucaran pa. Però políticament, ara mateix, hi ha una dimensió paral·lela que ja està provocant polèmica. Un punt de la Llei de Memòria Democràtica en virtut del qual els nets dels exiliats de la dictadura franquista, visquin on visquin, poden obtenir la nacionalitat. És a dir, si les ambaixades validen la seva petició, automàticament podrien votar en unes eleccions espanyoles. El bloc conservador, que ja es veu governant arreu, parla d'enginyeria electoral. És molt fort. I, de fet, Vox, avui mateix, ha demanat a la Junta Electoral Central que els espanyols que resideixen a l'estranger no puguin votar per correu. Encara no se sap quan anirem a votar, però no és gens convenient que s'estiguin projectant ombres ja des d'ara en el procés electoral, que serà molt tens.
9: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: and take it with us. We'll laugh away in a fake empire.
1: Doncs avui precisament un dels presidents que representa la línia més dura quan parlem de migració ha patit un revés. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha rebutjat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president que pretenia negar aquest dret, inclosa la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o bé de manera temporal. Anem cap a Washington en directe. Oriol Serra, bona nit.
2: Hola, bona nit, Manel.
1: Oriol, aquesta decisió del Suprem, podem dir que és una clatellada judicial per Trump.
2: Sí, sí, i tant. Es tracta d'un revés important pel president nord-americà i per a la seva agenda anti-immigració. No cal dir que el mateix Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva, amb o sense el Suprem. Però, en tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia d'aquest seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals, de residents temporals o també d'aquells que estan emparats per un visat de llarga durada en aquest país. De moment, el líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part, és a dir, aquells estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per a obtenir la ciutadania.
3: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
2: Com acostuma a passar, evidentment l'exemple no seria del tot representatiu perquè, en fi, és un percentatge molt baix el d'aquest turisme de part, però és el pel que han optat des del Partit Republicà. Des del Partit Republicà, precisament, ja han amenaçat amb esmenar la Constitució, però ells mateixos reconeixen que es tracta d'un procés molt complicat, pel qual ara mateix doncs, tampoc tindrien les majories necessàries. Recordem que la llei queda recollida a la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units. És una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana, que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca.
1: Ahir ja explicàvem algunes decisions del Suprem, avui n'hi ha hagut més i d'altres que sí que han agradat al mandatari de la Casa Blanca, eh?
2: Sí, parlem de dues decisions més. En aquest cas no ha criticat el Suprem, és a dir, sempre doncs, en funció de com bufa el vent, és com funciona aquesta administració. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats nord-americans conservadors que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. Això també inclou la possibilitat d'il·legalitzar l'atenció a menors en el procés de canvi de gènere. Recordem que alguns estats ja ho prohibeixen i també en el cas d'adults. I l'altra decisió que també ha agradat a Trump té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
1: Doncs avui ha tingut bones i males notícies Donald Trump.
2: Sí.
1: Veurem què és el que passa els pròxims dies. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington. Bona nit.
2: A vosaltres, bona nit.
4: Doncs el cas és que els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer al seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan, la majoria al continent americà. A més, una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. I aquest és el cas de diversos membres de la Unió Europea, com ara Alemanya, França, Itàlia o Espanya. Ignasi Abad, bona nit.
5: Bona nit.
4: Quants països donen automàticament aquesta ciutadania a qualsevol persona que neixi al seu territori, al marge de la nacionalitat dels seus pares?
5: Doncs mira, n'hi ha uns 75 en total que garanteixen la ciutadania del país a tota persona que neixi dins les seves fronteres, un fet que jurídicament es coneix com a ius soli, és a dir, el dret del sol o el dret del territori. Però d'aquests 75, una trentena llarga atorguen automàticament aquest dret pel sol fet de néixer al país, sense tenir en compte l'origen dels pares. A més dels Estats Units, que és on passa i on hi ha hagut aquesta decisió del Tribunal Suprem, també ho fan, per exemple, al Canadà i Mèxic, d'alguns països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels països del Carib, Cuba, Jamaica, la majoria de nacions de Sud-amèrica i de Centroamèrica, és a dir, de Guatemala a l'Argentina, passant pel Panamà, Honduras, el Brasil, Venezuela, Xile o l'Uruguai. L'única excepció que la majoria d'aquests països latinoamericans o el mateix Canadà fan és que amb els fills dels diplomàtics, com que s'entén que el cos diplomàtic viatja d'un país a l'altre, no els hi atorguen aquest dret als seus fills, perquè això voldria dir que a cada país que anessin a treballar com a diplomàtics els hi donarien la nacionalitat d'aquell país, no? Doncs no, en aquest cas no.
4: Entesos. I llavors dius que hi ha altres països que no atorguen la ciutadania automàticament pel dret de néixer en el territori, però que sí que ofereixen la possibilitat d'optar-hi sota determinades condicions.
5: Sí, hi ha una quarantena d'estats que posen condicions, efectivament, amb una casuística més molt diferent en cadascun dels jocs. En la majoria de casos, almenys cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país de la qual es vol adquirir aquesta ciutadania, el de

0: Itàlia no pot haver marxat. I altres països són molt més estrictes i només donen aquest dret quan els progenitors són apàtrides, és a dir, no tenen passaport a cap país, i per garantir un mínims drets per la criatura que neix, els hi concedeixen, és el cas, per exemple, de la Xina.
1: Doncs gràcies, Ignasi. Hi ha notícies que criden especialment l'atenció també pel lloc on passen, com és el cas de la següent. Aquests són càntics xenòfobs que milers de manifestants anti-immigració han fet servir protestant pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien avui amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen aquestes protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Txell Garriga.
2: Sí, tot i el gran desplegament policial que havia previst el govern de Pretòria, s'han viscut enfrontaments, també disturbis en algunes d'aquestes marxes i també saquejos en comerços regentals per estrangers. La jornada ha acabat amb la detenció de 361 indocumentats, dos ferits en un tiroteig a Johannesburg i el desplegament de contingència de l'exèrcit. Els grups xenòfobs exigeixen que els migrants en situació irregular, com deies, marxin del país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
3: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
2: L'executiu sud-africà, amb Cyril Ramaphosa al capdavant, ha permès les manifestacions, tot i que no les veu amb bons ulls, i ja va rebutjar, de fet, frontalment aquest ultimàtum.
4: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
2: Tot i això, molts immigrants han optat per abandonar ja el país. Països com Zimbàbue, Ghana o Nigèria ja han repatriat també milers de ciutadans i milers de malauans continuen esperant en campaments per marxar. Les tensions xenòfobes contra els immigrants és un problema recurrent a Sud-àfrica. En enfrontaments, per exemple, el 2019, 18 estrangers van perdre la vida i només aquest any ja haurien mort almenys 8 persones.
5: Veneçuela ja frega els 2.000 morts, segons les dades oficials, pel doble terratrèmol de la setmana passada, mentre continua buscant supervivents desesperadament. El govern assegura que en els 6 dies que porta treballant en la gestió de la tragèdia s'han pogut rescatar unes 6.000 persones. Ara bé, la xifra de desapareguts continua sent la mateixa. No se sap res d'unes 50.000 persones. Podem saludar a aquesta hora l'enviat especial de Catalunya Ràdio Veneçuela, Joan Biosca. Bona nit.
6: Hola, Agnès, bona nit, què tal?
5: Molt bé, on ets ara mateix?
6: Mira, en un municipi de la zona de la Guaira, d'aquesta costa del litoral que hem anat parlant aquests dies, el municipi de Caravallera, que és al costat de Catià de Mar, on érem ahir, aquesta franja marítima idíl·lica d'apartaments, bueno, davant d'un d'ells, d'un edifici que semblava bastant modern, ensorrat, i els rescatistes veneçolans voluntaris, perquè aquí ja no hi ha rescatistes internacionals, estan intentant localitzar dues persones, em comenten, que estan desaparegudes. Hi ha molta angoixa, hi ha molta tensió, perquè es veu molt moviment amb martells. En definitiva, els veneçolans el que estan fent és intentar treure la seva gent gairebé literalment amb les ungles, i la situació aquí és dramàtica. Dramàtica perquè ja ens trobem en el sisè dia i cada hora que passa, cada minut que passa, es complica, doncs, la possibilitat de trobar persones en vida, i els rescatistes i els voluntaris ens parlaven que ja s'han posat en marxa paral·lel per atendre les persones que han sobreviscut i que no ho tenen res. Penseu que són municipis amb apartaments de platja, d'estiueig, de cap de setmana, de classe mitjana i alta, però també hi ha molta gent de menys poder adquisitiu que viu aquí, que ho ha perdut tot. S'han muntat uns centres de ajut humanitari per a aquestes persones, a on s'entrega el bàsic, no? Productes d'higiene, menjar, aigua. Hem parlat amb algunes d'aquestes persones que han anat a aquests centres a buscar aixopluc i ajuda.
7: Que vuelva a temblar, porque la réplica, de verdad, la de ayer fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
8: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla. Imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa. No se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
6: Les cues en aquest centre d'assistència humanitària llarguíssimes, llarguíssimes, llarguíssimes, controlada la cua pels militars veneçolans. Aquí es continua criticant precisament per no tenir una presència més activa en aquests operatius de rescat.
5: Ara ho dèiem, que la xifra de desapareguts continua sent sí, pràcticament com la del primer dia, aquestes 50.000 persones, i esclar, 6 dies després cada vegada és més difícil trobar persones en vida, però encara es van fent algunes tasques d'aquestes, eh? És gairebé un miracle ara.
6: Sí, ara ens entrarem en aquella fase que a partir del 7è, 8è, 9è, 10è, etc., es podrà trobar persones en vida. Parlen els experts que si la persona que ha quedat atrapada té una bossa d'aire o bé té una mica d'aigua a prop, pot aguantar més d'aquests 5-6 dies, que és l'estimació que fan els equips de rescat. El govern dels Estats Units, que tutela econòmicament Veneçuela des de la detenció de Nicolás Maduro el passat gener, està anant de menys a més en aquests operatius de rescat. Ha anunciat que en aquestes properes hores instal·larà també diversos campaments d'assistència, amb la qual cosa veurem imatges de més presència de militars dels Estats Units aquí a Veneçuela. De fet, estem molt a prop del port de La Guaira, que és un port molt important d'aquí de la costa veneçolana, on ja hi ha dues fragates de l'Armada dels Estats Units. Imatges postals que, si ens ho haguessin dit fa 8 mesos que això passaria, no ens ho creuríem realment.
9: Que són edificis que, per exemple, tenen una esquerda i que tota la gent que viu en aquest edifici està vivint fora, està en tendes de campanya perquè doncs, no se senten segurs. Llavors la nostra feina és acompanyant els enginyers d'aquí del propi país i els tècnics de protecció civil d'aquí al país, doncs, a avaluar l'estructura.
5: Has pogut parlar amb equips,
6: dels bombers catalans. Sí, digues. Són bombers catalans que ens han ofert aquest testimoni. Estan desplegats precisament en aquesta zona on jo em trobo ara, que estic mirant de veure, de trobar-los en aquesta zona. Treballant en la certificació de les estructures dels edificis que han quedat dempeus per validar si es pot tornar a viure en ells o no. Estem rastrejant la possibilitat de coincidir en aquesta zona devastada completament per poder comprovar sobre el terreny i parlar amb ells i acompanyar-los en aquestes properes hores en els seus operatius.
5: Joan, pel que expliques, aleshores, quan entra la runa busquen alguna persona, és que senten veus, és que troben algun senyal d'algun telèfon mòbil? Com ho estan fent, això?
6: Els equips especialistes tenen el que ens han explicat, que és com si fos una mena d'escàner que calcula les temperatures i llavors pot localitzar, en funció dels graus i les diferències tèrmiques, persones que puguin estar encara en vida. Després, a crits, hem vist imatges de bombers de l'Equador cridant «Somos bomberos de l'Equador! Toque tres veces si no s'oye!». En aquestes darreres hores també hi ha unes imatges dramàtiques d'un fill d'uns 40 anys que es ficava com podia entre les runes i aconseguia treure el seu pare, una persona ja gran, arrossegant-lo literalment amb crits d'eufòria. Són situacions de vida i mort que es toquen els dits de les mans, i en aquest cas, on estic jo ara, s'han escoltat unes veus i hi ha les parelles de dues noies que estan buscant desesperats. Però si jo us pogués enviar la foto ara i que els oients la veiessin, són 10 rescatistes que són voluntaris, que són persones, Agnès, com jo, que s'han posat un casc i uns guants i venen a grapar les pedres. O sigui que la desesperació i la precarietat és molt gran, també.
5: És lògic, perquè a més, a mesura que van passant els dies, les coses van posant encara més complicades. Gràcies, Joan Biosca, en directe des de la zona zero dels terratrèmols de Veneçuela. Bona nit.
6: Bona nit, gràcies.
1: Tres minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Primeres declaracions avui davant la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic. Han comparegut dues testimonis que es consideren clau, la terapeuta de la família i la parella de l'empresari. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. Recordem que el seu fill continua imputat per homicidi. Ha seguit el cas des dels jutjats de Martorell, la Marta Vallès. Bona nit, Marta.
10: Una jornada que ha estat molt llarga avui als jutjats de Martorell. La màxima expectació s'ha centrat en la terapeuta dels Andic, la dona que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per millorar la relació entre pare i fill. Davant els Mossos va acollir-se al secret professional per no declarar, però avui no ho ha pogut fer perquè no està col·legiada i, per tant, no té aquesta empara. La jutgessa ha volgut aclarir quin paper ha jugat la terapeuta i si podria tenir alguna implicació en la mort de l'empresari. Els missatges que es van fer públics creuats entre la terapeuta i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre entre pare i fill. Però, a més, es recull que la dona hauria pressionat l'empresari perquè lliurés al fill una part de l'herència en vida. Tot i les sospites de la jutgessa, la terapeuta ha sortit dels jutjats com a testimoni, sense cap imputació, després de 2 hores i mitja de declaració. I 2 hores també ha estat la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, responent les preguntes de la jutge. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar fins i tot abans de contactar amb els serveis d'emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit a facilitar que es baixin les dades del seu telèfon mòbil a petició de la magistrada, una còpia de les dades del telèfon que també s'ha demanat als 2 excursionistes que es van trobar Jonathan Andic minuts després de la caiguda del seu pare. També han declarat avui i han explicat que el fill de l'empresari estava en xoc i bloquejat. Amb totes aquestes dades, la jutge vol reconstruir el que hauria passat el 14 de desembre de 2024, quan Andic i el seu fill feien una excursió a les coves del Sal Nitre. Divendres han de declarar les 2 filles d'Isaac Andic i un psiquiatre. Jonathan Andic està imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra sostenen que la caiguda no va ser un accident. L'home està en llibertat perquè va pagar la fiança d'1 milió d'euros.
5: Qui s'ha referit avui a la investigació per la mort del fundador de Mango és el director general dels Mossos d'Esquadra. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Josep Lluís Trapero ha defensat la investigació que el cos està fent d'aquest cas. Oriol Pujado, bona nit.
11: Què tal, bona nit.
5: Unes paraules que són la resposta, de fet, a les declaracions que també va fer aquí a Catalunya Ràdio el detectiu de Método 3, Francisco Marco.
11: Sí, les recordem per posar una mica de context. Recordem que Marco està contractat justament per la defensa de Jonathan Andic en aquesta causa. El responsable de Método 3 va acusar en aquest estudi de Catalunya Ràdio directament l'agent encarregat de la investigació dels Mossos. Va dir que aquesta gent havia falsejat proves i que s'havia fet una cacera pública contra el fill del fundador de Mango. Unes paraules que no van agradar gens al cap dels Mossos, tal com ha reconegut avui Josep Lluís Trapero.
12: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
11: Per cert, que el responsable dels Mossos en aquesta entrevista ha admès també un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones a Catalunya, tret dels homicidis. En canvi, ha destacat la millora en les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni, bàsicament robatoris i furts.
1: Avui ha començat el judici contra la cúpula del Departament de Salut pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. Els exconsellers Vergés i Argimon i la resta d'acusats s'enfronten a penes d'inhabilitació d'entre 12 i 15 anys. Cristian Roldán, bona nit.
13: Bona nit.
1: Parlem de possibles inhabilitacions, però avui sobre la taula també hi havia penes de fins a 3 anys de presó demanades pels sindicats policials. Què ha canviat, finalment?
13: Podem dir que la defensa s'ha apuntat al primer punt del judici. Emparat en la doctrina Botín, dictada pel Suprem, el jutge ha acceptat excloure de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que demanaven els sindicats policials i, de retruc, les penes de 3 anys de presó per a la cúpula de salut. Olga Tubau i Josep Riba són advocats de la defensa.
14: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
15: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
13: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia.
1: És un judici que ha arrencat avui, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Què ens espera durant els pròxims dies?
13: Sí, el judici tot just ha començat avui, però s'allargarà ben bé 3 setmanes. Demà sentirem els comandaments policials, la setmana que ve les autoritats sanitàries i a partir del 10 de juliol declararan els exconsellers Vergés i Argimon i també la resta dels acusats.
1: Gràcies, Cristian. La crònica judicial ve molt carregada darrerament. Encara parlarem del judici de la Kitchen, per exemple, però tornant de la publicitat, del que parlarem són de com les altes temperatures estan escalfant també el mar i què comporta tot això.
16: Catalunya nit.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
16: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
17: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
18: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
20: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Senyores i senyors, bon dia.
22: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
21: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
23: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
24: Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
25: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
26: Sí.
25: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
21: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
27: És veritat que la cara estava rara.
21: Era Shakira o no era Shakira?
27: Jo estic segura que sí.
22: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
28: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
28: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
29: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Passant ja 5 minuts de 11:15 de la nit, la temperatura del mar Mediterrani ha registrat rècords per a un mes de juny amb anomalies de temperatura de fins a 8 graus. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani ha constatat situacions excepcionals de temperatura, concretament. Diu especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. Maria Costa.
30: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, una xifra que està una mica per sota del rècord que es va registrar l'any passat a aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que té això per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Ho explica la tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, Montse Bustó.
31: Si tenim una massa d'aire que l'entona tancada, que és a Mediterrània, envoltada de muntanyes, és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
30: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.

0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part no es podrà vendre. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial, i això pot ser catastròfic per als pagesos que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar, diuen, oferta i demanda. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba, bona nit.
1: Hola, bona nit. Aquest any finalment les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenten dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
2: Em trobo, sobretot en un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
3: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
1: Això porta a la baixa el preu del quilo de raïm, que no cobrirà costos. A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
4: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
1: Els pagesos ja estan demanant permís per arrencar vinyes. Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Toses, director general del celler Sumarroca.
5: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
1: I en bona part ho atribueixen a la pèrdua de l'hàbit de prendre vi amb els àpats diaris. I el consum en els joves va a la baixa. La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
6: La patronal catalana de fruita denuncia que la distribució europea està pressionant a la baixa dels preus en aquest inici de campanya. I Afrucat també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Julià Albacar.
7: Segons l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón és director general d'Afrucat.
8: Llavors, amb una situació de consum elevat, de fluidesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució.
7: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti també les pràctiques comercials abusives.
9: Catalunya nit.
0: I en el judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté que Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, va liderar des del Ministeri una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. Joan Vilaplana.
10: Sí, el fiscal César de Ribas ho ha defensat avui en un dur informe que ha exposat durant prop de 5 hores. Considera demostrat que els encausats es van posar d'acord per impulsar conjuntament un operatiu finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel que afectava el PP.
11: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
10: Segons el fiscal, l'operatiu també buscava les gravacions que Bárcenas deia que tenia de Mariano Rajoy parlant de la Caixa B del partit. De Ribas ha atorgat molt pes a una prova, per ell determinant, per situar Fernández Díaz al capdavant de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar al seu número 2, Francisco Martínez, parlant de les funcions del xofer de Bárcenas un cop ja captat.
11: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
10: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats que afirmaven que era una operació legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz i Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Eugenio Pino, i Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas. Per Fernández Díaz i el seu número 2 al Ministeri, la Fiscalia demana 15 anys de presó, en sol·licita 19 per Villarejo. El judici quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
6: I creix el que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola que han fet públiques les seves llistes d'autors. Rafael de Ribot, bona nit.
9: Bona nit. Hi ha 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més a la hisenda espanyola. Entre elles personatges tan coneguts com, a veure, Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, actrius com Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán, l'exàrbitre José María Enríquez Negreira o l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen en aquesta llista perquè ja hi figuraven el 2024, mentre que n'hi havien sortit i hi tornen a entrar els televisius Patricia Conde i Kiko Matamoros. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya, en aquest cas, el continua cancel·lant el poc conegut, podríem dir que fins i tot misteriós, empresari d'origen germano-iranià, Yosef Faradji. Ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses se consten a la llista, es mantenen al capdavant del rànquing el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes.
6: Gràcies, Rafael. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la crònica cultural del dia.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Esport i El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
17: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
16: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
18: Són les 6.
16: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
19: Moltes gràcies, molt content.
16: El suplement,
20: sí, sí,
16: el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
21: Cada setmana és nostra.
16: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
22: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
16: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
23: A la millor hora del dia.
16: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
24: sempre convida els seus clients.
16: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
25: I em fa molt d'il·lusió.
16: I a més, tornem a ser líders en podcast.
26: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
16: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
27: La nit dels ignorants s'hereda.
28: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
27: Pot arribar a travessar oceans.
29: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
27: Veu com creixen els seus oients màgics.
30: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
27: I posa la pell de gallina.
31: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
31: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passa un minut de 3:15 de la nit. El Teatre Poliorama de Barcelona estrena La Truita, un text del Francesc Baptiste Amant dirigit per Ferran Utzet, que ja ha vist la Marta Vives.
32: La família és aquella institució a on passa tot. Per això aquesta família, que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama, ens parla de coses que ens ressonen. Les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes es posen al capdavant d'aquesta família escrita per Baptiste Amant i que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigits al públic, des d'allò més banal i quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarassau.
33: Cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic, no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
32: La truita és molt més que un àpat o una sortida d'allò que és correcte. És una comunió, dalt de l'escenari i a la platea, i això passa poques vegades. La truita, que la nit d'estrena ha acabat amb una gran ovació, es podrà veure dins del Grec al llarg d'aquest mes, però després farà temporada aquí al Poligrama fins al 18 d'octubre.
6: Albert Serra anuncia que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o a principis del 27. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del filipí Lav Díaz, en què ha treballat, en aquest cas, com a productor. I Marc Garriga ha parlat d'aquestes dues pel·lícules amb ell. Marc, bona nit.
1: Bona nit.
6: Per què s'ha decidit a produir una pel·lícula sobre l'explorador portuguès?
1: Bé, en primer lloc, perquè admira Lav Díaz i les atmosferes que creen les seves pel·lícules, que habitualment tenen una durada de diverses hores. Aquesta no arriba a les 3 hores. Està protagonitzada per Gael García Bernal i mostra tot el periple de Magallanes a les Índies i a Sud-amèrica, on va participar en la conquesta d'espais estratègics, igual com ara passa amb l'estret d'Hormuz i la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Per cert, això demostra que no hem evolucionat com a espècie en 500 anys.
2: És una mica el mateix. Clar, estaven acostumats a una superioritat tecnològica tal... la conquesta de Sud-amèrica, el mateix aquí, però clar, tot té un límit, no? I és un límit interessant, perquè és el límit de la, no, de la condició humana.
6: I quines novetats hi ha respecte a la seva pròxima pel·lícula com a director?
1: Ja sabíem que té un repartiment de luxe encapçalat per F. Murray Abraham, Òscar, el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus, i Riley Keough, neta d'Elvis Presley i coneguda per la sèrie Todos quieren a Daisy Jones, i també que parla de com negocien els Estats Units i Rússia les sancions econòmiques per la guerra d'Ucraïna. Ens ha avançat que a hores d'ara només té muntades dues terceres parts i com que el procés és molt lent, encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit el to que buscava.
2: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més que a part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una peli positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries... està tot el dia.
1: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del qual no se sabia res fins ara.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Doncs estem arribant al final de la temporada i un dels indicadors és que a mitjans de temporada aproximadament vam començar una nova secció amb el Xavier Vilà. Xavier, bona nit.
9: Què tal? Bona nit, Manel.
0: Que ni dèiem personatges que hauríeu de conèixer i amb aquest títol ja veníem a dir i que segurament no coneixem la majoria de nosaltres i arribem a l'últim de la temporada. Per tant, tu mateix, amb qui acabarem? De qui parlarem?
9: Escolta, parlem avui d'una persona que ens acosta a l'Àfrica.
0: Sí.
9: Per tant, un continent que no sempre toquem tant, no, no. Per diferents qüestions. Parlem d'una dona que va ser molt rica i després ho va ser menys,
0: sí.
9: I que es diu Isabel dos Santos.
0: Doncs ja comencem bé perquè no la coneixem.
9: Doncs escolta,
0: o sigui, que mica en mica, va.
9: Inversora i empresària d'Angola, circumstancialment va néixer a Bakú, a l'Azerbaidjan, això fa 53 anys, però us la porto, Manel, perquè és una dona amb una vida de pel·lícula que va estudiar gestió econòmica i enginyeria a Londres i a partir d'aquí va esclatar la fama.
3: I've never really viewed myself as that. I've always viewed myself as an entrepreneur. But I'm also my country's largest.
9: Deia aquí l'any passat que ella no era més que una emprenedora. S'havia contribuït de manera decisiva a l'economia angolesa. Però clar, aquí ve la trampa. A ella ho va fer efectivament, però amb un passot al braç, perquè Isabel dos Santos és la filla primogènita de l'expresident del país, José Eduardo dos Santos, que va governar aquelles terres gairebé 4 dècades.
4: Este é um momento de enorme alegria i emoció.
9: Aquesta és Dos Santos, que va viure gairebé aquests 40 anys rodejat per la polèmica, per el nepotisme i la corrupció de què se l'acusava. Va ser acusat en vida de tot això, però també la seva filla, que va acabar involucrada en els negocis empresarials del pare i tota la maquinària governamental. Una Isabel Dos Santos que, i aquest és un altre argument de la trama peliculera que us porto avui, que va veure com el seu pare president moria rodejat per la polèmica en una clínica de Barcelona.
0: Polèmica aquí a Barcelona, i per què?
9: Ara fa 4 anys. La família va denunciar als Mossos d'Esquadra un suposat complot perquè el metge personal del president Dos Santos i la seva segona esposa l'assassinessin a la clínica Tecnon mentre estava ingressat amb un coma induït. Per tant, tota una qüestió tèrbola que no es va descapdallar mai del tot. El president va acabar morint en aquesta clínica barcelonina i la seva filla Isabel se'n va adonar que els enemics no els tenia només a casa, aquest metge i aquesta segona esposa del pare, també dintre del govern d'Angola que havien controlat durant tant de temps. Angola, Angola, i és que el successor del president mort, triat per el mateix Dos Santos i que era del seu mateix partit, João Lourenço, va arribar al poder amb la promesa d'acabar amb la corrupció i el nepotisme, dels quals també es va beneficiar, però aquesta pel·lícula no va acabar del tot bé.
0: La primera ha sigut un thriller així impactant, estem parlant de beneficis vinculats al petroli.
9: Sobretot, perquè va haver una eclosió de cru a Angola anys enrere que va fer que el país esdevingués el segon productor mundial de petroli. I ja sabem el que això genera en termes econòmics per una terra que estava embrancada en una guerra civil cruenta i portada amb mà de ferro per aquest president que va morir a Barcelona. Quan el pare va ser deposat de la justícia del país, va acabar adonant-se que hi havia una trama familiar de corrupció gegantina i que afectava a la filla Isabel, que es va enriquir, suposadament, segons les investigacions, al capdavant de la companyia estatal de petroli, on el seu pare l'havia col·locat, alguns diuen, ha dit, una empresa que es deia, o que es diu, Sonangol. Isabel Dos Santos, després d'aquella entrada a Sonangol, va aparèixer al rànquing de 100 dones més influents del món que elabora la BBC, mentre que la revista Forbes la considerava la dona més rica d'Àfrica, amb una quantitat de diners acumulats superior als 2.000 milions de dòlars. Diners provenents suposadament de les connexions familiars amb empreses, com diem, que feien negocis al país.
3: My companies haven't been funded by the Angolan government. I've never received subsidies.
9: I ella aquí diu que ni parlar-ne, que ella estava neta de tota culpa, va denunciar una persecució política del president Lourenço, el successor del seu pare, i va negar haver ser enriquit il·legalment.
0: Tot i així, comença aquí una sèrie de... o afloren una sèrie de problemes legals que acaba sent una trama internacional de corrupció.
9: La qüestió d'això és que Angola investiga i també l'antiga metròpoli Portugal i també el Regne Unit, perquè Sonangol va acabar tenint interessos a les Illes Britàniques i volien saber què és el que va passar. Es revela d'aquí una xarxa d'advocats, banquers, comptables que van desviar de les arques públiques d'Angola cap a comptes personals ocults d'aquesta senyora més de 400 empreses a 41 països. Per tant, descabdella tots aquests diners que se'n van per tot el món. El 2020, les autoritats angoleses l'acusen de corrupció, malversació i blanqueig de capitals, li congelen tots els actius que té arreu del món, ella es querella, però perd l'apel·lació i, per tant, es queda sense els actius globals en aquell moment. Per tant, de ser la dona més rica d'Àfrica a quedar-se al seu pis de Londres amb un pam de nas. Parada.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, tenim aquí una història de poder, de cobdícia, i dius que hi hem d'afegir un drama personal?
9: Per acabar de fer la pel·lícula més interessant, a la mort del pare president a Barcelona, s'hi afegeix la del seu marit, el milionari del Congo, Sindica Dokolo.
5: Històrica, té una bellesa natural i té un ambient així...
9: Que és aquest senyor que escoltem, que és col·leccionista, era col·leccionista d'art, que s'havia casat a Luanda el 2003 amb ella en una cerimònia de 4 milions de dòlars, festuosa, milers de convidats, la majoria, Manel, vinguts de l'estranger amb avions especialment noliejats per l'ocasió i que entren al país sense avisat. Si tu i jo volem entrar a Angola, la feina és nostra.
0: Sí.
9: Aquí la pel·lícula va ser diferent. Dokolo, però, la qüestió és que va morir en un accident aquàtic als Emirats Àrabs Units, també sota circumstàncies tèrboles. No s'ha acabat mai de saber què va passar. Va aparèixer surant al mar sense explicacions de les autoritats. És allà on la família s'havia refugiat per fugir de totes les acusacions de corrupció. Un exili daurat i discret que es va esvair amb aquesta mort traumàtica, i ara Isabel dos Santos, després d'aquest periple del tot al res, des del frau, el glamour, la por i totes aquestes trames polítiques, diu que continua reclosa fent negocis per ella mateixa, però que és víctima d'una persecució política, i per això prepara el que podríem dir per l'any que ve la mascletà final.
3: It's a possibility. Today's early days for me to say, because obviously it's still our elections are in 2027.
9: És una possibilitat, però Isabel dos Santos segurament concorrerà per ser presidenta d'Angola a les eleccions del 2027. Reprenent 40 anys de govern del seu pare, mort a la Tecnon de Barcelona, i recordant un marit mort als Emirats Àrabs Units, marxant d'ara del Congo amb un accident aquàtic sospitós. De la més rica d'Àfrica a un pis de Londres, esperant si retorna a la llum.
0: I potser a la presidència, ja ho veurem. O sigui que l'últim d'aquests personatges que hauríem de conèixer, potser n'acabarem parlant la temporada que ve també. Així que moltes gràcies, Xavier Vilà, que passis bon estiu i ens trobem aviat.
9: Moltes gràcies, Manel, bona nit.

0: Sempre, bueno, qualsevol excusa és bona per escoltar Tomeu Penya, però disfrutar que són dos dies, això podria ser la clau de la cosa?
1: A disfrutar, vol dir, potser que la cosa bona duri només dos dies.
0: Podria ser, no? A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, la veritat. És aquesta cançó de Tomeu Penya que es diu Sa vida són dos dies, doncs ja tenim dos dies per davant que la calor afluixa una miqueta, i això, doncs ara, és una molt bona notícia. És a dir, que començarem el juliol amb unes temperatures una miqueta més baixes, es nota més a l'interior i al Pirineu, però sí que avui hem arribat als 40 graus i demà els valors més alts se situaran cap als 35 o 36 graus cap a Ponent. Aquesta propera matinada encara farà calor, mantindrem aquesta calor nocturna, aquestes nits de mal dormir, però sí que de dimecres a dijous i de dijous a divendres doncs també baixaran una mica les temperatures durant la nit i matinada. Per tant, aquesta petit respir, podríem dir, de la temperatura, el tindrem dimecres i dijous. No s'enfilarà tant la temperatura, però són dos dies i, per tant, a partir de divendres i el cap de setmana, doncs torna a pujar. Per això aprofitem doncs, aquests dos dies que afluixa una miqueta la calor.
1: Doncs jo m'agafo el peu de la lletra,
0: sí?
1: Eh?
0: Sí. Els aprofitarem. Bona nit. Adéu.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, la nit que acaba de començar el França-Suècia dels 16ens de final del Mundial a Nova York, segons de joc en aquest partit dels 16ens, que té a França com a favorita i a Suècia com a outsider. Veurem què passa, el seguirem en aquest Mundial al club de la mitjanit. Aquesta tarda s'ha jugat el Costa d'Ivori 1, Noruega 2, partit disputat a Dallas. La Noruega de Holland és a 8ens de final, s'ha avançat Noruega a la primera part amb un golaç de Nusa. Costa d'Ivori ha empatat a la segona part i el tram final ha marcat Holland, el gol que ha classificat Noruega, que a 8ens de final jugarà contra el Brasil. Per aquesta matinada hi ha el Mèxic-Equador, a Ciutat de Mèxic, jugant de les anfitriones a l'estadi Azteca, un estadi històric, contra un Equador que sembla perillosa. Les últimes hores han deixat dues eliminacions de seleccions històriques. Alemanya i els Països Baixos han caigut als 16ens de final, totes dues a la tanda de penals, Alemanya contra el Paraguai i els Països Baixos contra el Marroc. Quin partidàs del Marroc, un altre en aquest Mundial, va aconseguir empatar el temps afegit el gol de Gakpo, que els últims dies havia rebut la mala notícia que la seva dona havia perdut el nadó que esperaven. El Marroc va ser superior als Països Baixos i va tenir premi als penals. El penal decisiu el va marcar, o l'ha marcat perquè era a les 6 del matí, Ismael Saibari, el davanter del Marroc, nascut a Terrassa. És un jugadoràs. El Paraguai també estan de festa, celebrant que han eliminat Alemanya en una tanda de penals molt estranya. Es van fallar 5 dels 12 penals que es van xutar, gairebé la meitat. Aquesta tanda de penals contra el Paraguai és la primera que perd Alemanya des de la Depanenca a la final de l'Eurocopa de 1976, fa 50 anys, contra Txecoslovàquia. Alemanya havia guanyat les 6 últimes tandes de penals que havia disputat entre Mundials i Eurocopes. 4 havien estat als Mundials. Però ahir a la porteria del Paraguai hi havia un gegant de nom Orlando Gil. Com estaran celebrant-ho encara avui a Paraguai? Doncs hi connectarem amb algú molt especial. Segur que alguns de vosaltres us fa il·lusió tornar a sentir-lo. El Paraguai jugarà contra França o contra Suècia, qui guanya de les dues als 8ens de final. El Marroc jugarà contra el Canadà en aquesta ronda de 8ens. Ni Koeman als Països Baixos ni Nagelsmann a Alemanya es plantegen plegar. Partits de dimecres, per a qui se'ls vulgui anotar ja a l'agenda, a les 6 de la tarda, Anglaterra-Congo, a les 10 de la nit, això és demà, eh? A les 10 de la nit, Bèlgica-Senegal, i la matinada de dimecres a dijous, a les 2 de la matinada, Estats Units-Bòsnia. El partit de la selecció espanyola de 16ens de final serà dijous a les 9 del vespre contra Àustria, a Los Angeles. Avui la selecció espanyola ha parlat Lamine Yamal, ha donat algunes entrevistes i ha recomanat a Julián Álvarez que fitxi pel Barça. També ha explicat quins són els dos jugadors que li estan agradant més en aquest Mundial. El Roger Arbosà ens diu qui són d'aquí una estona. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Let's go, que avui tenim pressa i molta feina i moltes coses per explicar-los al Mundial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada nit de Mundial, de dilluns a diumenge a les 11, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta, edició del dimarts 30 de juny. S'està acabant la temporada futbolística, l'oficial, i queden 56 minuts ara mateix per acabar la temporada. Jo, que diem sempre, fins al 30 de juny. Doncs està a punt d'acabar-se el 30 de juny. És el dia 20 de Mundial, passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que ara es connectarà des dels Estats Units, és a punt d'agafar un avió cap a Los Angeles, des de Chattanooga. També hi haurà el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
1: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
2: Molt bé, bona nit.
0: L'Andy Franco, fracàs, és a la producció aquesta nit del Club de la Mitjanit. El Salvador, el Salva Pou, al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central hi ha el Miquel Jario. I també passarà la nit amb nosaltres el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
3: Bona nit. Dono fe que l'Andy Franco és molt bo.
0: És molt bo, però alguna nit fracassa. Més enllà del Mundial, Sergi, han passat més coses aquest dimarts. Avui han passat moltíssimes coses. A veure, aquest vespre s'ha sortejat el calendari de la Lliga de la pròxima temporada.
3: El Barça començarà a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. L'Espanyol també a casa contra el Llevant. Primer clàssic, 25 d'octubre, al Camp Nou. El del Bernabéu, el 9 de maig. Derbis, primer Cornellà, el 3 de gener. I el segon, al Camp Nou, el 18 d'abril.
0: Espera, és que són les mateixes dates que l'any passat. El clàssic i el derbi.
1: Gairebé que ho institucionalitzin.
0: Sí, no? O sigui, ja sabrem que aquell dia, més o menys, caurà en dissabte o en diumenge, però és que són exactament les mateixes que la temporada passada, i m'atreviria a dir que fa dues temporades. A veure, l'ordre és primer al Camp Nou i després al Bernabéu, i l'ordre és primer a Cornellà i després al Camp Nou. No, això no havia passat. Això les lligues que el Barça ha guanyat a Cornellà... N'hi ha hagut alguna els últims anys,
1: però l'última sí.
0: A segona, què?
3: A segona, començaran la Lliga. Girona, Leganés i Sporting de Gijón, Sabadell, primera jornada. A la Lliga femenina, la Lliga comença el 30 d'agost amb aquests partits: Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club Badalona.
0: Les dates de la primera jornada de Lliga les tens o no? No encara, no?
3: No ha sortit encara.
0: No han sortit perquè estan pendents del Mundial.
3: És 15-16 d'agost, és aquell cap de setmana, però la data exacta no la sabem.
0: Però si hi ha un equip que té un jugador a quarts de final del Mundial, ja marxa cap a la següent setmana, 22-23 d'agost.
3: Exacte.
0: Que aquí el Barça és probable que tingui aquesta situació. L'Espanyol? L'Espanyol no.
3: No.
0: Bé! I a Piquel.
3: Ja no és
0: blanquiblau. El Barça, Sergi, ha presentat la nova samarreta per la temporada vinent fa una estona, ara us expliquem com és, i ha traspassat Ansu Fati al Mònaco, on havia jugat seguit aquesta última temporada.
3: Sí, el jugador de 23 anys que va entrar al Barça el 2012 i el 2019 va debutar amb el primer equip, on ha jugat 5 temporades, 123 partits com a blaugrana. El Barça es reserva un tant per cent d'una possible venda en un futur.
0: De moment ha aconseguit aproximadament 11 milions d'euros el Barça per aquest traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. El Barça s'ha reunit per última vegada la junta directiva presidida per Rafa Juste. Demà pren possessió Joan Laporta en aquest nou mandat.
3: Sí, traspàs de poders amb Laporta, que hi serà fins al 2031. Es tanca una etapa de 141 dies de gestió de Juste, amb 8 títols, bons són. Demà, presa de possessió de Laporta, 12:45 a l'Auditori, amb la presència de Flick, Deco i Javier Tebas, entre molts d'altres, i amb el traspàs de Ter Stegen a l'Ajax com a tema calent, perquè les dues parts tenen molta pressa.
0: Pressa tenen Ter Stegen i l'Ajax, perquè ha de començar la pretemporada del Barça.
3: El Barça no.
0: Doncs home, no té tanta pressa, i si pot estalviar-se una mica de la fitxa de l'alemany, que és molt alta, doncs millor. El Girona han acomiadat Dani Blin.
3: El defensa neerlandès ha estat 3 temporades al club gironí, on ha disputat 108 partits oficials, deixa el Girona als 36 anys, i també deixa un missatge de comiat on diu que s'ha mostrat, que ha estat molt orgullós d'haver format part de la història del club gironí.
0: Salma Parayuelo ja és oficialment exjugadora del Barça.
3: Marxa del club després de 4 temporades. No ha acceptat l'oferta de renovació que li havien fet. Marxa, això sí, amb 4 lligues i 3 Champions.
0: S'ha presentat l'acord entre la Lliga F, la Lliga Femenina, i el grup inversor liderat per Pau Gasol.
3: El grup de Gasol invertirà 55 milions d'euros a la Lliga Femenina a partir d'aquesta propera temporada. No és una aposta, diu ell, sentimental, sinó empresarial, pel que vol portar la Lliga Femenina a una nova dimensió.
0: L'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Grimaldo.
3: Arriba procedent del Bayer Leverkusen, format al Barça, valencià de 30 anys, firma per 4 temporades.
0: Atar a l'esquerra, moviments al Barça de bàsquet.
3: Avui han fet oficial 5 comiats. Els de Billy Hernán Gómez, després de 3 temporades. Satoranski, que han estat 4. Miles Norris i Miles Kale, després d'una temporada. I també marxa el base Juan i Marcos, tot i tenir un any més de contracte.
0: Com està el cas de Pedro Martínez i el Madrid?
3: Mira, el director general del València, Enric Carbonell ha confirmat la sortida de Pedro Martínez per anar al Madrid, malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs. El tècnic català diu que s'estima més anar al Madrid perquè vol fer el salt a un equip dels grans. El Madrid, però, ha de liquidar primer el contracte d'Escariolo abans de pagar la clàusula de Pedro Martínez i, per tant, encara no ha anunciat oficialment la incorporació del tècnic badaloní.
0: Un altre de bàsquet. LeBron James deixa els Lakers.
3: 41 anys a LeBron i ja ha jugat de 8 temporades als Lakers. Va debutar fa 23 anys a l'NBA. Això sí, no se sap encara quin serà el seu destí.
0: Però continuarà jugant. Sí. Continuarà jugant LeBron James amb 41 anys a l'NBA la pròxima temporada. Falten 2 dies per la presentació del Tour a Barcelona.
3: Serà dijous, i per anar fent boca us proposem gran recomanació, ja disponible un nou capítol del Rec Curs, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio, que aquesta vegada té molta relació amb el Tour. L'ha fet l'Isaac Vilalta, Les victòries catalanes al Tour. Ja el podeu trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i el Trescat.
0: Tenis per acabar, Sergi, t'agrada el tenis, t'agrada Wimbledon.
3: Sí, m'agrada Wimbledon i estava molt pendent del retorn, del gran retorn de Serena Williams. No ha pogut ser, tot i que per un moment jo he pensat que potser sí. Havia perdut el primer set, però ha guanyat el segon 7-6 i ha acabat cedint davant de l'australiana.
0: 40... quants anys?
3: 44.
0: 44.
3: Sí, sí. Ha jugat contra l'australiana Maya Join. Ha perdut, per cert, també ha perdut Paula Badosa, la catalana, entre sets, davant de la nord-americana Emma Navarro.
0: Un partit que el tenia força bé per guanyar la Paula Badosa. Bé, ha perdut contra Emma Navarro. Això és el club de la mitjanit, el Mundial, el club de la mitjanit, i això és tot per avui, perquè amb aquest sumari megalòman ja ens hem carregat gairebé la meitat del programa. Però seguirem fins a les 12, seguirem aquí durant tot el Mundial de dilluns a diumenge a les 11 de la nit, perquè ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: 11 i 10 de la nit s'està jugant des de les 11 fa 10 minuts a Nova York, a Nova Jersey, a l'estadi MetLife, on s'ha de jugar la final del Mundial el diumenge 19 de juliol al França-Suècia. Com va, Sergi?
1: Doncs mira, de moment, en minut 11, empat a 0, al mig del sumari he pensat que no fessin 3 gols, però no, no, 0-0.
0: Temps els hem donat, sí, per fer-los. Amb quina davantera juga França avui?
1: Doncs mira, juguen amb Dembélé, Olise i Barcola i Mbappé al davant.
0: O sigui, avui torna a quedar a la banqueta Dué.
1: Dué, i Dué. Juga Barcola.
0: Condé és titular a lateral dret.
1: Condé és titular a lateral dret.
0: I avui deixam sí que és a la banqueta.
1: Avui sí. L'altre dia no hi era per la mort de la seva mare.
0: Va tornar a França.
1: I ha tornat, i avui sí.
0: Què podem esperar d'aquest França, Suècia, sobretot de França, Ricard, Àlex?
2: Doncs a veure si s'encalla una contra una Suècia que plantejarà un bloc baix, però que té molta alegria. Té la velocitat de Langa, més la rematada de Jokeres i Isaac. És a dir, és un equip que pot generar algun problema amb les transicions. No crec que sigui tan senzill com sembla per a la selecció francesa, que, per cert, deixem-nos estar fent una cosa que jo no recordo, que són les rotacions automàtiques. És a dir, Teo i Digne es van alternant, sí, un partit cadascú.
0: I Dué i Barcola,
2: entre,
0: no?
2: Entre els migcentres, Rabiot, Tchouaméni i Koné van rotant. Han jugat tres parelles diferents de migcentres. Avui toquen els que van començar. I com dius, Dué i Barcola van fent el mateix. O sigui, la resta, els indiscutibles. Però aquestes rotacions les té automatitzades. I fins ara, diríem que sense cap canvi de rumb. I això, jo crec que és intel·ligent perquè té 15-16 jugadors en dinàmica, no? I no té un 11 titular definit, tot i que en el fons té un 11 titular perquè hi ha places que roten però d'altres que no.
0: Però el que sembla és que ho fa per inèrcia i no pel tipus de partit que es porta per davant, no?
2: Això mateix, ja veurem què passa quan avancin les rondes, però jo crec que potser no es mou gaire, perquè avui és el primer partit d'eliminatòria i no ha alterat el guió.
0: Àlex, tampoc ens estranya gaire d'un entrenador com Didier Deschamps, que és campió del món, subcampió del món, té un gran currículum, però que futbolísticament té un punt industrial, Deschamps, sempre l'ha tingut.
3: Sí, per mi és molt més el que representa la seva personalitat, la seva figura, la seva gestió, que no des del, a tocar des de la pissarra, no? A veure, jo del partit espero a veure si França dona un cop de punt sobre la taula, diguéssim, i és la primera selecció que no pateix per accedir a la propera ronda, perquè de moment estem veient molta igualtat i moments de patiment de les grans. I a mi em va agradar molt, molt l'altre dia, és a dir, a mi a la França m'agrada més amb Doué, a la línia de mitges puntes, i em va agradar molt la parella Koné-Tchouaméni de l'altre dia. Crec que l'entrada de Koné li va donar més dinamisme i per mi van ser els millors minuts futbolístics de França. Veurem avui si, com diu el Ricard, s'encalla o no s'encalla davant d'una Suècia que amb aquest 4-4-2 o 4-3-3 surt esperar l'errada de França i a sortir amb velocitat a dalt.
0: A veure què passa. De moment, Sergi, poca cosa està passant als 13 minuts de la primera.
1: No, possessió per França, que intenta arribar per les bandes, ara hi ha una falta favorable als francesos, però poca cosa.
0: Cap oportunitat clara ni per uns ni per altres, eh? A veure, qui guanyi aquest partit entre França i Suècia tindrà com a rival Paraguai als vuitens de final. Paraguai va eliminar Alemanya, després en parlarem. A veure si podem fer una connexió que ens fa molta, molta il·lusió. Aquesta tarda s'ha jugat al Costa d'Ivori 1, Noruega 2. El partit s'ha jugat a Dallas, s'ha classificat Noruega per als vuitens i vuitens jugarà contra el Brasil. El partit l'ha decidit Haaland, el tram final, ha fet el 2-1 després d'una molt bona jugada col·lectiva de Noruega. El primer gol de Nusa ha estat un golaç per Noruega. Costa d'Ivori ha competit bé, ha dominat amb força trams de partit, ha aconseguit empatar una a la segona part i ha estat a punt d'empatar a dos amb un gol de falta directa al temps afegit de la segona, una falta directa que ha tret Nilan, el porter del Sevilla, amb una aturada espectacular, de les millors d'aquest Mundial. Potser no arriba al nivell de l'aturada del porter dels Països Baixos contra el Marroc.
2: Com
0: el
2: de la pròrroga?
0: Sí, espectacular, eh?
2: Increïble.
0: Increïble. Com es diu, Verbruggen, el porter de Països Baixos?
3: Sí, Verbruggen.
0: Fa una aturada, si no l'heu vista, busqueu-la per internet o per xarxes, perquè és que sembla impossible que tregui aquella pilota i acaba aconseguint salvar una oportunitat de gol claríssima, molt, molt franca pel Marroc.
2: Com dius, Verbruggen va mantenir Holanda el partit,
0: sí,
2: durant molts minuts.
0: Sí. Avui en el cas de Noruega no tinc clar que hagi estat gaire superior a la Costa d'Ivori, però no. Vaja, Haaland és
2: noruec
0: i ja ha fet 5 gols.
2: Jo m'atreveixo a dir, Xavi, que ha estat una miqueta millor a la Costa d'Ivori.
0: Jo també.
2: O sigui, que Noruega es queda una mica curta de futbol, però és que de mig cap endavant Clar, és que, fixa't, tots els partits ha fet gols i li han fet gols. 3-2 contra Senegal, contra França perquè va rotar, però contra Iraq 4-1, però també va rebre, avui 2-1. És a dir, els partits s'obren, els de Noruega s'obren. Són partits d'anada i tornada, d'intercanvi de cops. I avui, per mi, la Costa d'Ivori ha estat una miqueta millor, després de l'entrada de Diallo, que també m'agradaria saber, perquè Diallo no juga més minuts amb la Costa d'Ivori.
0: Diallo és el del Manchester United.
2: El del United. Sí, sí.
0: És bon jugador.
2: I ha canviat el partit, la seva entrada, ja li ha passat en algun altre partit del Mundial. No ha estat titular indiscutible, ha anat entrant i sortint de l'11. Però vaja, ha canviat el partit, però m'ha agradat. El que passa és que Noruega, clar, amb Haaland, Charlotte, que per cert no entenc com ha jugat d'extrem dret tot el partit, o sigui, és una cosa que m'ha sorprès molt,
0: però està perquè... posant en aquella posició.
2: Sí, però altres partits ha jugat més per dintre, s'ha ajuntat més i ha deixat la banda de dreta. Avui ha estat molt posicional aquella banda i jo crec que Noruega l'ha perdut. Però a banda d'això, clar, és que amb Nusa, Haaland, Charlotte, després l'entrada de Schilderup i d'Òscar Bob, és que té molts recursos de mig camp que van davant, i després dos migcentres, Berg i Berg, que són molt bons, o sigui, són jugadors que dominen els temps, que gestionen bé els espais defensivament, que no perden pilotes. No sé, jo crec que Noruega és una selecció molt alegre, però que tinc dubtes si quan arribin...
0: Ara al Brasil, eh?
2: Les grans bèsties podrà amb això, amb aquesta sensació de jugar l'intercanvi de cops, això li servirà per alguna cosa.
0: Penso. Àlex, Noruega?
3: Per mi ha estat millor Costa d'Ivori, i sobretot a la segona part, crec que ha estat bé, ha generat més, ha acabat amb més xuts, amb més corners, amb més presència. És cert que Noruega, de mig al camp cap al davant, té molta qualitat i té molt gol, i això els ha acabat penalitzant. A les seleccions africanes molt exuberants físicament, moltes vegades els hi passa això, no? Quan arriben els partits d'igualtat o quan està en un minut avançat es desajusten. Jo crec que el 2-1 de Noruega no està gens ben defensat.
0: Van tres jugadors, deixen sol a Haaland al punt de penal, van tres jugadors a tapar la centrada.
3: Sí, hi ha Berg, que entra pel carril. A mi m'ha encantat el partit de Berg, compta amb la passada d'Òscar Bob també, que és una meravella, però està mal defensat, no? Bé, tot i així, Costa d'Ivori a mi és una selecció que m'ha agradat molt.
0: A mi també, a mi només hi ha una selecció africana que m'hagi agradat més que la Costa d'Ivori.
3: Marroc.
0: Clar.
3: Sí, a mi
2: sí,
3: també.
2: Sí, coincidim,
3: Coincideixo, i vull destacar que Costa d'Ivori avui ha sortit amb un 11 d'una mitjana, en parlàvem l'altre dia, el divendres anterior, amb mitjana de 25,5 anys, la
2: molt
3: selecció
2: jove, no?
3: O l'11 més jove de tot el Mundial, eh?
2: És que estic d'acord amb això, Àlex, o sigui, és una selecció que estarà molt dolça pel Mundial que ve, que

0: l'extrem del Leipzig. Us ha semblat un golaç?
1: Golaç.
0: Golaç.
2: I el segon també, el de sí. l'empat. Sí.
0: El segon també. També el que passa que és una mica més brut, no? O sigui, la rematada no és tan tan neta. Fa uns dies, abans d'un dels partits de Noruega al Mundial, un partit que s'havia de jugar de matinada, algú va dir en aquest programa que tenia moltes ganes de veure Nusa, que el Barça hauria de fixar-se en ell. I fent-me el graciós i vaig dir, qui? I va dir Nusa. I qui el va recomanar va ser el Pol Julián i Pedrosa. Pol, bona nit.
3: Bona nit.
0: Estàs treballant, oi?
3: Fa una estona estava treballant i he sortit expressament per poder parlar amb vosaltres, però un plaer, com sempre.
0: Molt bé, Pol, escolta'm, com has celebrat el gol del teu protegit Nusa?
3: Doncs ho he celebrat amb molta efusivitat perquè, com vaig dir l'altre dia, és un jugador que m'enamora. Quan el veig em recorda molt a Neymar. I res, ho hem pogut veure tots, ha enviat la pilota a l'escaire i és un jugador molt elèctric, amb 1 contra 1 i espectacular, ha sortit perfecte.
0: Ha marcat Mbappé, Sergi, però li han anul·lat per fora de joc.
4: Sí, sí, gol anul·lat a Mbappé.
0: Minut 20, empat a 0 entre França i Suècia. Sí. Escolta'm, Pol, algun suec que et convenci tant com Nusa? Avui, per exemple, els francesos els coneixem a tots.
3: Sí, més els vam conèixer tots, tot i que tenen a Elanga, que el vam poder veure de cop de
0: amb prop, Kassel, sí. Barça,
3: que és, va marcar també gol la darrera jornada, i Sorlo, ai no, Alexander Isak i Gyökeres.
0: Sí, home, però aquests són molt coneguts. De tu esperem recomanacions més fora de mercat, perquè ens sorprenguin.
3: Gudmundsen, el lateral esquerre, ha fet bona temporada amb el Leeds, és un lateral bastant físic, però no m'acaba de convèncer, per això em va sorprendre bastant que no convoqués a Vardy, a Graham Potter, perquè Vardy al final, encara que no ha tingut tants bons minuts amb el Barça, és un jugador que ofereix coses diferents al joc.
0: Ah, verdad, sí, vale. Ara estava pensant en el davanter anglès, que ara em sembla que és a Itàlia. Sí, Ronny Bardaggi, sí.
3: Sí, Ronny. I perquè quan veig a Suècia trobo que falta algun jugador així diferencial, que potser Bardaggi podria oferir això, perquè té el mitja punta al número 8, que té ascendència a tu, sí, a Yari, que té bona qualitat, però trobo que li falten coses. Però bueno, a veure si poden fer alguna cosa avui contra França.
0: Molt bé. Pol, moltes gràcies i continuem pendent del Mundial. Continua tu també molt pendent, que segur que ho estaràs, i cada gol de Nusa t'enviaré un missatge.
3: Sí.
0: D'acord?
3: Perfecte.
0: Vinga, gràcies. Bona nit, Pol. És el Pol Julián i Pedrosa, que ens va recomanar Nusa, i avui el Noruega ha fet un golaç contra Costa d'Ivori, un dels dos gols de Noruega que li han permès passar a vuitens de final. Marxem un moment i quan tornem...
5: Muy buen mundial, o sea, me está pareciendo un jugador que juega muy bien a fútbol, o sea, que no solo está metiendo goles, que juega muy bien, baja a recibir.
0: Aquest és Lamine Yamal, de qui deu parlar Lamine Yamal, és dels seus jugadors preferits en aquest mundial, ara ho descobrim.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit.
7: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
8: 70.567 70567 Sèrie 16.
7: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
6: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
9: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guarda.
6: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
10: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
11: Estan encantades.
6: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves. El Club de la Mitjanit, edició mundial.
0: Aquesta t'agrada, Salva. És el del Dai Dai techno. A l'Arbusà també li agrada. A veure si es connecta a l'Arbusà.
4: No, no l'havia sentit, allò, aquesta. La tenies aquí?
0: Ahir la va estrenar. Ahir la va estrenar.
4: Ah, per
0: això. I avui, compte, que em sembla que ja estrena al final del programa. Estrena musical. Estic molt atent. A veure, en 6 minuts...
4: Hi ha pausa d'hidratació.
0: De 12... el França-Suècia hi ha pausa d'hidratació al minut 24 de la primera.
4: Amb tovalloles humides al coll, perquè sí. A Nova Jersey 33 graus.
0: 33 graus a Nova
4: Jersey. A dos quarts de 6 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do,
4: Fa molta calor.
0: Déu-n'hi-do. La selecció espanyola juga dijous a les 12 del migdia a Los Angeles.
4: Vaja, sortir a les sargantanes.
0: Sí, som al club de la mitjanit a Catalunya Ràdio. Sabeu que durant el Mundial, de dilluns a diumenge a les 11 de la nit, per seguir tot el que dona de si aquest Mundial, arriba el moment de descobrir quins són els jugadors preferits de Lamine Yamal al Mundial. Ara el sentíem, però abans descobrirem com és la samarreta del Barça de la temporada vinent. Laia Tudel, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: La Laia Tudel ha estat aquest vespre a la presentació de la samarreta, la nova samarreta del Barça, al centre de Barcelona. Com és? T'ha agradat?
1: A mi sí, a mi m'ha agradat. A la tarda al Tot Costa ja quedava clar que el Jordi Costa, perquè la samarreta s'ha presentat avui, però vaja, ara ja sabem que això és molt difícil de mantenir el secret a les xarxes socials, ja fa dies que se sap com és, doncs no li ha agradat, per exemple, el Jordi Costa. A mi sí. A veure, és una samarreta que té les franges...
0: Combina blaus i combina granes o vermells, no?
1: Sí, són franges verticals, el que passa que és cert que, per exemple, la franja, diríem, que visualment seria la blava, doncs està formada per franges més estretes d'un blau de diferents tonalitats i després, doncs, venen les franges que són vermelles, granes, diferents tonalitats, i així ho van combinant. Bé, hi ha gent que és més clàssica i vol les franges de tota la vida, tota blava i tot grana, i aquesta, doncs, combina una mica diferents tons de blau granes. Però un cop l'hem vist en una presentació que ha estat al MACBA...
0: Tu l'has vista més, no per foto, sinó posada...
1: Clar, clar, l'hem vist real.
0: Qui eren els models? Eren algun futbolista o alguna futbolista? No.
1: De reals no, els reals eren ballarins i ballarines, que han fet un espectacle així amb música, també electrònica, vaja, com la que sentíem, i fusionada amb crits a Barça, així una mica com perquè fos una mica la sensació de crits d'un estadi, i després l'hem pogut veure en fotografia així en diferents jugadors, i que aquí sempre ens fixem a veure quins jugadors surten, evidentment protagonisme màxim per Lamine Yamal, i després sortien bé, doncs Rafinha, Olmo, Koundé, també eren dels
0: Pedri.
1: Jugadors... que Gavi. Sortia Pedri, sí, Aitana també de les jugadores.
0: Pots penjar la fotografia de la nova samarreta del Barça a les xarxes del club de la mitjanit,
4: sí,
0: i la gent que no tingui accés que tingui accés a les xarxes la podrà veure, o sigui que a tu t'ha agradat. A mi t'he de dir que quan l'he vist per primera vegada i me l'he quedat mirant, he observat diferents fotografies i cada cop m'agrada més. I quan la vegi en persona m'agradarà encara molt més.
1: I quan la portin els jugadors...
0: Enamorat.
1: Clar, et dic una cosa, quan la porten els jugadors jugant un partit al Camp Nou, també es veu diferent. Jo crec que la samarreta es veu millor. I hi ha un altre detall que és nou, que és la tipografia, que aquí ha canviat el dorsal i els noms, el número i els noms sortiran amb una tipografia una mica més estil modernista. És maca, és daurada. Però estil modernista, només es podrà fer servir per la Supercopa, la Copa i la Champions, a la Lliga no, a la Lliga es manté la tipografia habitual.
0: Però modernista, daurada, deies?
1: Daurada, el color és el mateix, modernista vol dir doncs una mica com modernista Gaudí.
0: Gaudinia,
1: Sí, sí. Sí, exacte.
0: No sóc capaç d'imaginar-m'ho, ja m'ho trobaré.
1: Una mica com les columnes façanes dels edificis modernistes, doncs intentar d'allà treure una tipografia per fer un text.
0: Quines coses inventen, Escolta'm, Laia, en titulars, tens molta teca avui del Barça, a banda de la samarreta. Ansu, traspassat. Christensen, a veure si es confirma la renovació.
1: Sí, això
0: Rafa Llunteca està esgotant el seu període de vida més feliç, segurament, aquests mesos que ha estat president del Barça. Demà presa de possessió de la porta, confirmació o no dels vicepresidents.
1: Sí, sí. Deixa'm dir una cosa més de la samarreta. Ha pujat el preu.
0: Ah, sí, m'ho havies comentat.
1: D'un nidó.
0: Podia 125, pujar encara més.
1: 125 euros, la més barata.
0: Sense dorsal.
1: 125 euros sense dorsal ni logo de Champions. I 175 la més cara, sense estampar tampoc.
0: 175 la més cara vols dir la que utilitzen els jugadors, i 125 la que es posa a la venda de manera més comercial, que bàsicament són iguals, jo no he sabut mai com diferenciar-les, però...
1: Però vaja. Sí, vaja, la transpiració i tot això, però vaja, 125 d'un nidó, 125 euros, la samarreta més barata oficial del Barça. I el que deia, sí, coses que esperàvem, Ansu Fati, ja s'ha fet oficial el traspàs al Mònaco, era important que es fes aquest traspàs, perquè això suposa 11 milions pel Barça, més aconseguir un forat de la massa salarial important, més marge per inscriure jugadors. Christensen està fet, esperant a veure si demà es pot anunciar, són qüestions burocràtiques.
0: Seran dos anys,
1: Renovació per dos anys.
0: Distribueixen el sou més o menys que tenia Christensen en dues temporades.
1: I això és important per aquest exercici, però també sobretot pel pressupost de la temporada que ve. A partir d'aquí, Rafa Juste avui molt content en aquest acte de la presentació de la samarreta, esgotant les hores com a president del Barça, és una posició que li ha agradat. Demà ja es presentarà, però, la nova junta amb Joan Laporta al capdavant, que avui no ha vingut perquè deien que es volia preparar bé aquest acte. Doncs demà a les 10 estan tots citats, tots els directius per fer-se fotografies al Camp Nou, a 11:45, junta ja de la nova junta de Joan Laporta, reunió amb Joan Laporta ja encapçalant-la, i a 12:45 es fa aquesta presa de possessió, l'acte oficial a l'auditori del Camp Nou. No ha pogut ser el Camp Nou perquè feia massa calor, i en aquest acte doncs hi haurà representants institucionals, polítics del club, per exemple Hansi Flick, que ja ha acabat les vacances, també serà en aquest acte per veure aquesta presa de possessió de Laporta. Javier Tebas també és un dels convidats importants d'aquest acte, i vaja, és un acte on farà un discurs i després anirà presentant els directius. Encara queda l'incògnita, avui tampoc alguns dels directius no ho tenien clar, si s'anirà presentant-los i anirà dient ja doncs el càrrec, els càrrecs, no?, que tindran, i vicepresidències, o potser això demà, ho deixaran per un altre
0: demà dia. Demà sortim de dubtes. Què tens al França-Suècia a la porra, Laia?
1: No me'n recordo.
0: No te'n recordes. Com van, Sergi?
4: 0-0, però està a punt de marcar França, eh? Xut creuat, molt bo de Rabiot, s'ha girat molt bé dins de l'àrea i ja està, i l'ha tret molt bé el porter, també, gran intervenció del porter suec.
0: Mitja hora de la primera part, França 0, Suècia 0, partit dels 700 de final del Mundial. Gràcies, Laia, fins demà.
1: Fins demà, adéu.
0: Roger Bosà, bona nit.
11: Què tal, bona nit.
0: On pares?
11: Mira, ara mateix a l'aeroport d'Atlanta acabo d'arribar, Xavi, no sé ni com he arribat, perquè hi havia un trànsit important des de Chattanooga i estic a la cua per facturar ara mateix, per facturar la maleta.
0: No tens gaire temps, em sembla. Avui hem sentit Lamine, que ha fet entrevistes, per exemple, ha parlat a la COPE i a la SER. A la SER li hem preguntat per Julián Álvarez i pel Barça, oi?
11: Sí, i el que hauria dit algun altre jugador, que és que Julián és jugador de l'Atlètic de Madrid i que ell sabrà què farà amb el seu futur i allà on vagi, doncs, que ja s'ho farà, doncs Lamine ha dit que si fos ell, vendría al Barça.
12: No pienso mucho, pero ojalá que sí, es un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría, y esperamos si quiere venir. Adelante.
0: Molt bé, Lamine animant a Julián Álvarez que fitxi pel Barça. A veure, abans deixàvem oberta la incògnita sobre els jugadors preferits de Lamine Yamal en aquest Mundial. Quins ha citat?
11: Mira, li han fet triar dos tipus de jugadors. El seu jugador preferit d'aquest Mundial dins de la carpeta, diríem, de jugadors top, de cracks, i després un jugador que no ho és tant, que no és tan conegut i que és més la revelació. Doncs mira, ha triat un jugador del Madrid i un català.
12: Voy a cambiar, ¿vale? No voy a decir Messi, no voy a decir... Vini me está gustando mucho.
0: Está bien.
12: Vini me está gustando. Y de las no estrellas, Saibari, yo creo que está siendo un muy buen mundial. O sea, me está pareciendo un jugador que juega muy bien a fútbol, o sea, que no solo está metiendo goles, que juega muy bien, baja a recibir, muy bien.
0: Saibari, el davanter del Marroc, nascut a Terrassa, que està fent un gran mundial. Hauries d'esbrinar, Roger, si Lamine Yamal segueix amb especial atenció. Es preocupa per poder seguir en directe els partits del Marroc. Recordeu que quan el Marroc va eliminar la selecció espanyola al Mundial de Qatar per vacilar els seus companys al vestidor del cadet del Barça, va aparèixer amb una samarreta del Marroc per fer una mica la guitza. I l'altre jugador era Vinicius, que és el que està fent un mundial.
13: Marroc a fonda. Avui hi ha hagut festa, amb la classificació del Marroc.
0: Ah, sí? La sentia des de casa, no?
13: Gairebé, però em tinc referències.
0: Ah, d'acord.
13: Sí, directes.
0: És que ha estat el partit. Ara en parlem del Marroc. Arbu, la Mina ha deixat una frase curiosa sobre els xiulets que ha rebut i està rebent en alguns camps, sobretot a la Lliga Espanyola.
11: Sí, m'ha recordat una mica a Piqué, Piqué en els seus temps, quan deia que ja li agradava que el xiulessin. Doncs mira, Lamine igual, diu que no cal que tothom l'estimi, que tothom l'aplaudeixi, que ja està bé, que de tant en tant doncs algú el critiqui i també algú el xiuli.
12: También mola el pique ese de fútbol, ¿sabes? De que De toda la vida a Cristiano le han pitado, a Messi le han pitado, a Neymar le han pitado, a Vini le han pitado, a Mbappé le han pitado. Entonces yo vivo bien con eso y no me gustaría cambiar, o sea, no me gustaría que todos los campos me aplaudieran, que no sé qué. Tipo, a mí me gusta, eso es fútbol.
0: Roger, avui la selecció espanyola, com tu, es trasllada a Chattanooga, a Los Angeles, i ja no tornaran a Tennessee, oi?
11: No, ja no. Ara ja tothom abandona Chattanooga, ja tothom amb les maletes, i ara a Los Angeles, si passen a vuitens serà Dallas, i després el mateix, a quarts seria Los Angeles, a semis Dallas, la final ja sí que seria Nova York, però ara, si tot anés bé per la selecció espanyola, Los Angeles-Dallas, Los Angeles-Dallas.
0: Los Angeles Dallas, sembla que estàs explicant la final de conferència oest de l'NBA. Saps la situació de partits?
11: Sí, el bràquet.
0: Vinga, acaba de facturar a l'aeroport d'Atlanta, acomiadat de Geòrgia, i que ho passis bé a Califòrnia. Demà parlem, d'acord?
11: Vinga, gràcies, fins demà.
0: Ricard, Àlex, aquest to i aquesta manera tan descarada d'actuar i de parlar de la Min no us sorprèn, eh?
13: No, i m'encanta. M'encanta perquè, a més, es nota que li agrada el futbol.
0: Sí.
13: Que seria un bon tertulià, que es mulla, perquè com es mulla gairebé tot el que fa... Vull dir que és espectacular sentir-lo. Espera, que és tan espectacular com la xilena que acaba de...
0: La mare que el va parir,
4: increïble,
0: què ha fet aquesta xilena?
4: El Dembélé, no?
0: No, Olís. Increïble la xilena d'Olís, trepitjant la frontal de l'àrea.
4: Ha anat al pal, esquerra del porter.
0: És una de les jugades del Mundial. O sigui,
13: home, tu diràs.
0: Increïble com enganxa. Sí, sí. O sigui, mig metre dins de l'àrea, l'enganxa perfecta amb l'esquerra. És que no podíem continuar parlant perquè és una...
4: No, una xilena. Ens hem quedat tots.
0: O sigui, la de Rivaldo, clar, acaba en gol i hi ha un control previ. Aquesta és sense control, però era dificilíssima per la trajectòria d'on venia la pilota.
4: Sí.
0: I va al pal Olís. Increïble, després Dembélé ha xutat creuat, ha anat molt a prop del pal també.
4: I fa uns minuts també Mbappé ha enviat una pilota al pal també. Sí, comença ja clarament a mereixer el gol de França.
13: Comença a pressionar la cinquena. Sí, comença a bufar la tramuntana a Suècia, que no sé com ho sostindran, però la veritat que grans minuts de França, excel·lents.
0: Mm-hmm. Àlex, digues.
13: Sí, et deia això de Lamine, Àlex, que parla de futbol, de jugadors, i parla amb desinhibició, i a mi m'agrada veure'l tan natural. Recordem que només té 18 anys,
0: ara
13: no?
0: Ara farà 19, d'aquí uns dies, a començaments de juliol, 19, Àlex.
14: Sí, totalment. M'encanta també perquè, primer de tot, jo crec que explica el Lamine futbolista. És a dir, no té cap complexa en assenyalar un dels jugadors destacats, un jugador del Madrid. Que això, a l'altre costat, o segons quin jugador, també em sorprendria, no?
0: I aquí no crec que la gent li tingui en compte, no? No he percebut...
13: No.
0: Home, com diu Vinícius?
14: No, perquè
13: ho fa tan natural, li diu Vini.
0: Sí,
14: ho fa amb naturalitat. Bé, a mi em sorprèn això, aquesta naturalitat, i explica, després veus aquest Lamine tan descarat sobre el camp i s'explica a través de la persona.
0: Lamine ha volgut parlar de Saibari, parlem de Saibari i parlem del Marroc.

0: I seguim pendents del França-Suècia, tram final de la primera meitat. Sergi, empat a 0?
1: Sí, sí, sorprenentment, empat a 0 el 37 de la primera.
0: El Marroc és una de les sensacions del Mundial, o la sensació del Mundial, no dic la revelació, perquè ja van arribar a semifinals fa 4 anys a Qatar, però en aquest Mundial estan elevant el seu nivell futbolístic. El partit contra el Brasil, la primera jornada, ja va apuntar grans coses. El partit de setzents d'aquesta passada matinada contra els Països Baixos les ha confirmat i les ha ampliat. Un partidàs, van empatar el gol dels Països Baixos, gol de Gakpo, especial perquè havia perdut una criatura amb gestació avançada amb la seva parella els últims dies. Increïble les decisions de Mohamed Ouabi, que és el seleccionador, que perdent a 20 minuts al final es va atrevir a fer canvis importants i a treure els bons. Va treure Unagi, el jugador del Girona, i Boadi, aquest mig centre que està fent un Mundial espectacular.
2: Però és que Ibrahim.
0: Ibrahim, però és que els canvis li van funcionar, o sigui, encara van millorar, i mira que Marroc estava jugant bé, van forçar la pròrroga. El temps afegit, a la pròrroga van tenir aquella ocasió increïble que salva Verbruggen, el porter de la selecció neerlandesa, i els penals al final tenen la sort que Bono està molt encertat i que Saibari, el davanter de Terrassa, acaba de fer el gol definitiu. O sigui, a vosaltres, com és el meu cas, el Marroc us sembla la selecció que més bona impressió us està deixant en aquest Mundial?
2: A pes no ho sé, perquè, però si no és la que més, és de les que està a dalt, perquè jo crec que el Marroc fa una cosa que és molt difícil a la vida, que és complir amb les expectatives, i eren expectatives altíssimes després d'aquella semifinal al Qatar, que és una semifinal que no va acompanyada del joc que està fent el Marroc ara. És a dir, el Marroc no s'ha conformat amb aquella semifinal, sinó que ha fet un pas endavant, juga molt millor futbol, ha aconseguit tenir un grup amb moltíssim talent a totes les línies i li agrada ser dominador. O sigui, ahir va acceptar clarament el paper de, doncs, em toca manar Manu, i Manu, governo, soc molt millor que Holanda, i si no tanco el partit és perquè no estic encertat i perquè Verbruggen manté Holanda al partit. És una selecció que fa somriure, és una selecció que saps que la sorpresa pot arribar per qualsevol banda, que té molts recursos i que se la veu, la veig consistent. És veritat que, doncs, en aquestes eliminatòries es van quedar a tocar de quedar fora, no? Perquè un altre gol al temps afegit, que gairebé totes les eliminatòries sí, de setzents, sí, n'hi ha un, i la veritat és que a mi em fa molta il·lusió veure el Marroc així, que una selecció africana faci aquest pas, que es converteixi en una selecció competitiva, i compta amb el futur que té el Marroc amb la quantitat de jugadors que té per tota Europa, que comencen a tenir orgull i ganes de jugar amb el Marroc, cosa que abans no passava. T'ho imagina't, Marroc amb la Lamine Yamal, ja sé que això és una...
0: Bah, ahir ho vaig pensar, aquesta nit ho he pensat. Imagina't que tinguessin a la banda, ho fan molt bé, els jugadors de banda, sí, del sí. Marroc, molt bé.
2: No, però clar, fer-li la cirereta.
0: Hakimi i Lamine a la mateixa banda. Imagina't, és sí, que sí. Imparables.
3: Sí, i també hem de pensar que tenen a Abde, que no ha pogut anar, finalment.
0: També, exacte.
3: A veure, a mi del partit del Marroc m'ha agradat tot. L'únic que no m'ha agradat és que ens ha fet anar a dormir tardíssim.
0: A les 6 del matí acabava la tanda de penals. S'estava fent de dia.
3: Estic amb el Ricard. Per mi és la sensació de que és una selecció que ha crescut i que ha crescut durant un pas endavant futbolístic. És a dir, tots tenim al cap que el Marroc elimina Espanya, però com l'elimina, no? Sent defensivament molt ordenada, aprofitant, no tenint el domini del partit. Avui és que tu ahir em preguntaves, jo esperava un partit molt més igualat en quant a la possessió. És que avui...
0: La possessió no, clar.
3: Sí, li ha fet un 70%, ha batut el Marroc, és veritat que és un partit en pròrroga, però ha batut el rècord de passades d'aquest Mundial que el tenien Espanya i Portugal amb les 800 i 783, avui ha fet 879, i això vol dir més de 500 de diferència respecte a Països Baixos, que és una selecció que podria competir per al Mundial. Jo em vas preguntar, i abans d'ahir no sé quan era, i a moments m'ha agradat Argentina, a moments Anglaterra, crec que la més consistent ha estat Colòmbia fins ara, però el Marroc l'elevo. Crec que és el millor partit del Marroc per al rival que tenia al davant, per al domini i per...
0: I perquè van jugar igual fins a l'empat, sense... O sigui, el gol de l'empat és una rematada cap a l'interior de l'àrea d'un dels centrals, però ve d'una combinació amb pausa, amb tranquil·litat, sí, sense precipitar-se, perquè ens ha afegit.
3: Sí, i a mi deixa'm afegir un nom, perquè hem parlat molt de Boadi, de Saibari. A mi el partit de El Ainaoui...
0: No em parlis d'aquest tio.
2: Per què? No?
0: Portem tota la tarda, tot el dia, buscant el seu pare.
2: No el trobes.
1: Sí, sí, no el
0: trobem. I un és l'Ainaui, el trobant, l'acabarem trobant, sí, eh? Aquí
1: el
0: Andy Franco perdrà el seu segon...
2: El seu pare és el tenista?
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: Que bo, no ho sabia,
0: sí,
2: això.
0: Sí, sí, sí. És el tenista que va ser top 10 i va arribar a guanyar Rafa Nadal en unes primeres rondes de l'US Open quan Nadal començava. Sí, sí, el trobarem, però va fer molt bon partit, eh?
3: Partides, falla el penal, però partides.
0: Sí, sí, sí. A veure, com continua el França-Suècia, Sergi?
1: 43 de la primera, ara té un corn a França, 0-0, però vaja, França mereixent el gol, com a mínim un gol i marxar amb la victòria del
0: després de la pausa d'hidratació, França ha crescut i està vorejant el gol. Paraguai també és als vuitens de final i també s'ha carregat una selecció històrica de manera diferent al Marroc, però a la seva manera, molt a l'estil paraguaià. El govern del Paraguai ha decretat dies de festa nacional per celebrar la victòria contra Alemanya als penals. A veure, jugadors històrics, Ricard, Àlex, històrics del Paraguai, que us vinguin al cap.
2: Roque Santa Cruz, Nelson Valdés,
0: Àlex.
2: Cardoso.
0: Una pista.
3: Cardoso, venia al cap.
0: Jugadors paraguaians. Jugadors paraguaians que hagin passat pel Barça.
3: Ep.
2: Romerito un, no?
1: Amarilla?
0: Raúl Vicente Amarilla. Buenas noches, ¿cómo está?
4: Muy bien. Un placer estar en comunicación contigo. Un abrazo enorme a todos y a las órdenes.
0: Muy contento con la clasificación de Paraguay para los octavos de final.
4: Bueno, estamos felices porque verdaderamente ya Paraguay llevaba un buen tiempo sin estar en la máxima fiesta del fútbol, que son los mundiales, y llegar a esta instancia con todos los pormenores que ha tenido durante estos 16 años, esperemos que sea verdaderamente ya un repunte definitivo, ¿verdad?
0: Nos hace mucha ilusión hablar con usted. Le pregunto en castellano, usted estuvo en Barcelona 3 años, entre el 85 y el 88, pero es que han pasado pues casi 40 años desde que se fue. Al catalán, no sé si le puedo preguntar en catalán.
4: Seguramente lo entenderé un poco, ¿no? Pero algo siempre queda.
0: Ah, doncs provaré. Com està, per començar? Què és de la seva vida? És al Paraguai? El trobem al Paraguai? Vinculat al futbol encara? Ja retirat?
4: Estuve como gerente deportivo, manager, aquí en Paraguay con el Olimpia unos años y, bueno, hace... en lo que es esta temporada tomé un poco... un descanso, vamos a decir, era el momento de descansar un poco y bueno, estoy en mis cosas particulares.
0: El 19 de juliol farà 66 anys, si no m'equivoco, és el dia de la final del Mundial, seria un regal excessiu que Paraguai jugués la final, s'ho imagina això o això és utopia?
4: Ya con lo que aconteció ayer y nosotros ya por experiencia sabemos que en el mundo del fútbol no hay lógica. Porque tampoco no podemos mentir. Si íbamos a un tanto por ciento, si Paraguay podía eliminar a Alemania, yo creo que nos vamos a un 95% a 5% de esa posibilidad. Pero Paraguay creo que se volvió a reencontrar con su forma de jugar, con su forma de ser. Paraguay lo han querido cambiar su forma de ver el fútbol y de jugar al fútbol. Creo que con el técnico que vino, quizás con la experiencia que tiene, encontró la forma de devolverle al futbolista paraguayo lo que verdaderamente somos. Somos de lucha, de picardía, y bueno, y esto le está dando las posibilidades a Paraguay hoy en día de estar en cuarto de final, ¿verdad?
0: De moment en octavos, però vaja, aquesta Paraguai ahir va recordar molt a la clàssica Paraguai, que defensa molt bé i competeix fins al final. Com va celebrar la victòria a la tanda de penals? Amb molta eufòria?
4: Bueno, la eufòria fue cuando ya se obtuvo la clasificación, ¿verdad? Verdaderamente el país se sintió feliz, ha sido una felicidad inmensa. Yo, como el jugador de fútbol, lo único que me queda es agradecerles a los jugadores por esa entrega. Se vio y se sintió en la felicidad de un pueblo, de un país, y eso no tiene precio.
0: Fins a on s'imagina en aquest Mundial a la seva selecció, al Paraguai?
4: Vamos a ver si se nos puede dar. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Hay grandes selecciones enfrente. Yo creo que estos jugadores ya han hecho historia con esto, con haberle dejado a Alemania en el camino, porque creo yo de que esto también deja una enseñanza en que uno no puede menoscabar a una selección que así a priori parece inferior. Y es lo que pasó, yo creo que es lo que pasó con Alemania.
0: Raúl Amarilla va ser jugador del Barça a la dècada dels 80, davanter. Què recorda d'aquelles tres temporades al Barça, senyor Amarilla?
4: No, momentos muy felices, muy agradecido con el Barcelona, muy agradecido con los compañeros que tuve en aquellos años, momentos muy lindos, y más todavía estando en un club que tiene una afición extraordinaria. Lo único que nos resta es dar el máximo y darle ese agradecimiento a la hinchada que verdaderamente domingo tras domingo va y te da su aliento.
0: Raúl Vicente Amarilla, exjugador del Barça, mita del futbol paraguaià, celebrant encara la victòria de la seva selecció als 16 de final del Mundial contra Alemanya. Gràcies i una abraçada forta.
4: Bueno, muchísimas gracias, un abrazo enorme para todos, y bueno, esperemos que también el Barcelona siga en ese camino fuerte, seguro, del cual están en este momento. Un abrazo enorme.
0: Gràcies a Raúl, a Maria Sergi. Descansa el França-Suècia.
1: I com era previsible, hi arribem amb la victòria francesa. Gran gol d'Mbappé a la sortida d'un corna. Jugada en curt, li ha arribat una pilota filtrada a l'interior de l'àrea.
0: Preparada,
1: bicicleta.
0: Diria que és jugada preparada, Ricard.
2: Sí, és un 3-2 amb Dembélé, que el troba dintre i després el deixa ja cara a cara amb un contra un.
0: Deixa secs. Canvi.
2: O sigui, quan fa la bicicleta i surt cap a fora,
0: sí,
2: tu saps?
0: Hi ha un gol a Noeta a la Champions contra la Real Sociedad de fa un parell o tres d'anys, que és molt similar a aquest.
2: I quan guanya l'angle destrossa la porteria. M'ha agradat molt França, ho dic perquè jo soc dels escèptics en França, i m'ha encantat aquesta primera part. Veurem si té continuïtat, que és el seu problema, però aquí sí que el cop de la taula que deia l'Àlex comença a sonar, aviam si ho pot confirmar la segona part.
0: Última hora, Ronald Koeman presenta la dimissió com a seleccionador dels Països Baixos després de l'eliminació als penals als 16 de final d'aquesta matinada contra el Marroc. Dimiteix Ronald Koeman després de quedar eliminats amb els Països Baixos en aquest Mundial. De les dues eliminacions històriques d'Alemanya i de Països Baixos, quina us sembla més greu? Alemanya o Països Baixos, Ricard, Àlex?
2: Alemanya, clarament, no? És veritat que l'holandès és la tercera consecutiva als penals, però vaja, la d'Alemanya estava fora del guió. Jo crec que era una de les eliminatòries més desequilibrades i és una ensopegada després de dos anys ja sense arribar als vuitens de final, tercer mundial consecutiu també sense arribar als vuitens. Alemanya ha de fer una reflexió perquè hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar. Ha perdut aquell queixal competitiu que tenia, probablement jugar futbol millor que fa molts anys, però ha perdut aquell punt que tenia d'intensitat de futbol, jugant 11 contra 11 i sempre guanya Alemanya. Això ja no passa i hauria de fer una reflexió, i també l'hauria de fer Nagelsmann, que ha fet una bona punxada,
0: Àlex, Alemanya o Països Baixos?
3: Per mi em sembla més greu Alemanya, de llarg. El que passa que jo crec que són per coses diferents. És a dir, Alemanya per mi és per incapacitat per saber atacar bé davant d'una selecció que et tanca els espais, eh? Tot i que el gol que li anulen per mi és gol. Però vaja, em sembla que durant tot el partit doncs, no va tenir capacitat de generar. I Països Baixos, jo crec que el plantejament de Koeman el deixa molt tocat, eh? Acaba perdent contra el Marroc, que és una potencial guanyadora, però és el primer partit on torna la defensa de 5 després d'haver jugat amb defensa de 4 i que l'inies bé. I són dues maneres contraposades d'afrontar un partit, la del Marroc, molt desinhibida i anant a buscar el domini, i la de Països Baixos veient-se com a selecció petita. Crec que això li ha fet molt mal a Koeman, però de llarg a Alemanya.
0: A veure, Alemanya i els Països Baixos han caigut en aquest Mundial als penals, a les tandes de penals. Què està passant amb els penals? Se n'han fallat molts, molts més del que és habitual en aquestes dues primeres tandes. Sergi, tens dades?
1: Sí, s'han xutat dues tandes de penals, 12 xuts a l'Alemanya-Paraguai, 10 xuts al Països Baixos-Marroc, 5 penals fallats en cada tanda, 10 en total. És a dir, 10 penals fallats en 22 xuts, és gairebé el 50% d'error.
0: Són molts errors, Sergi. Quants penals s'han xutat fora? Quants han aturat els porters?
1: Mira, 3 fora i 3 al pal,
0: sí,
1: i 4 han estat aturats pels porters.
0: Us ha sorprès la poca efectivitat, aquesta poca efectivitat a les dues primeres tandes i, sobretot, alguns xuts, diria que deficients, que han anat molt lluny dels pals?
5: Una mica sí, eh? Tinc la sensació que els porters comencen a... Som en un moment que van una mica... Estan molt a prop del xutador, saps què vull dir? Que a vegades el porter ha anat molt a remolc, els xutadors han interpretat diferents formes de xutar el penal, aguantant, no perdent la iniciativa, i crec que el porter no manava, i començo a pensar que el porter mana.
0: Hi ha moviments laterals. Bono fa una aturada de futbol sala, o sigui, no s'estira. Sí. Va movent-se lateralment com si fos un ninot d'aquells que foten en els exercicis de...
5: Els dos últims penals, Xavi, exacte. Mira, jo pensava ahir, i és veritat, és el futbol sala, em recordava alguna cosa, no? És a dir, va a un costat, però no va baix,
0: no.
5: Queda dret.
0: I l'atura amb la mà esquerra, passat de frenada, i l'atura bé, eh?
5: Sí, el primer, el de Timber, el xuta fora, però ell ja ha anat a l'altra banda i ha anat dret. I en aquest, l'atura dret. Per cert, que Bono és un especialista fantàstic. Vull dir que els porters comencen a fer coses, i amb l'atenció del jugador, del xutador, doncs es paga. És cíclic el futbol, eh? Quan Grobelaar va guanyar una Copa d'Europa... amb els penals a Roma, amb el Liverpool, allò marca un punt d'inflexió. Hi ha moments que el futbol al porter s'apropa, però clar, el futbol evoluciona molt, des de la potència del xut, la superfície del llançament, la permetre la paradinha, bé, la paradinha no, però la interrupció de la carrera mínima, canviar l'aproximació més accelerada, menys accelerada. És a dir, el xut ha canviat molt, en canvi el porter ha canviat menys. I començo a veure aquí, sí, que amb el tècnica, que vaig veure ahir de Bono, sí, sí, i de Gil, que va aguantar molt. I
0: Gil sembla un gegant,
5: aguantat, eh? Molt, són molt difícils de superar.
0: Sí, sí. Escolta'm, Àlex, l'Àlex, sí, Almasa ha trobat una dada bèstia, però bèstia, eh? Ara ens explica, sobre els jugadors que surten a la pròrroga. Quan surten els últims minuts, aparentment surten per xutar un penal expressament. I sembla que no és gaire bona idea.
3: No és gaire bona idea. A veure, els penals, després entrarem amb la mecànica, eh? Però com ens ha apuntat el Sergi, són moltíssims, eh? Són 5 i 5 fallats, i compte que la del Marroc a Països Baixos, Rahimi està a punt de fallar-lo també, que haguessin estat 6. La dada que comentes, dels últims 10 jugadors que han sortit a partir del minut 115, és a dir, aquells jugadors que els entrenadors han fet sortir per llançar els penals expressament, 8 l'han fallat. Per tant, que s'ho pensin els seleccionadors, els entrenadors, a l'hora de posar això, perquè jo crec que els hi genera una sobrepressió que no els hi és positiva. Ahir li va passar, per exemple, a Justin Kluivert, i li passa a Balbuena de Paraguai. Per tant, jo crec que hi ha un tema mental i hi ha un tema de mecànica. Jo em vaig fixar molt especialment, me l'he tornat a mirar 3 i 4 vegades, la del Marroc Països Baixos,
0: sí,
3: i crec que tenen molta incidència els dos porters. Són dos porters, bueno, és espectacular, però també Verbruggen, que no aguanten, sinó que van per intuïció, estan molt estudiats i saben que anien allà, i això obliga els jugadors a escollir un costat i haver d'ajustar molt. I fixa't que hi ha dos pals, hi ha una que se'n va a fora per poc, i tots van a costat de seguretat. Per tant, estic d'acord amb el que deia el Ricard, que els porters marquen molt més la pauta del que la marcaven.
0: A veure si hi ha més tandes de penals, no fa pinta que hi hagi tanda, tot és possible, guanyar 1-0 França contra Suècia al descans, però de moment està sent superior, però potser hi ha tanda al Mèxic-Equador de les 3 de la matinada, potser aquesta nit ens podem permetre el luxe de dormir i descansar i demà recuperar el partit a la carta, perquè el cartell és diferent.
1: T'ho agraeixo,
0: entrenador. Que sí.
1: Descansarem.
3: Dos nits seguides.
0: Entre tots plegats. Escolteu, ho hem de deixar aquí, d'acord? Ricard, Àlex, moltes gràcies per ser una nit més aquí al Club de la Mitjanit i demà tindrem més dosi de Mundial.
2: Bona nit, gràcies.
3: Fins demà, bona nit.

Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva ha escollit l'última cançó dels Mundials. És la més recent, la més nova. No n'hi ha cap altra de tan nova com aquesta relacionada amb els Mundials, perquè s'ha estrenat avui mateix, i és de Madonna.

Bé, la que cantava era Madonna. La cançó es diu Read My Lips i fa pinta que tindrà presència en la cerimònia de clausura del Mundial el diumenge 19 de juliol, abans de la final a Nova York. De moment ho deixem i ho deixen com una incògnita, però la cançó és aquesta i ja s'ha estrenat avui. Madonna està a punt de fer 68 anys. 68 anys. Bona nit i que descanseu si és que no us quedeu a veure el Mèxic-Equador, que és a les 3, a l'estadi Azteca. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració d'aquests immigrants el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
2: Les possibilitats en aquest moment són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Més notícies, Oriol Pujador.
3: La Fiscalia Anticorrupció considera demostrat que Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, estava al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. Ha estat en la sessió d'aquest dimarts el judici pel cas Kitchen a l'Audiència Nacional. El fiscal César de Ribas ha argumentat que els acusats es van posar d'acord per boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel.
4: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
1: Els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta nit en un magatzem dels laboratoris al Mirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. Els bombers han descartat que hi hagi ferits o persones afectades perquè tots els treballadors han pogut sortir pel seu propi peu i han arribat a treballar 9 dotacions.
3: L'Ajuntament de Tossa de Mar a la Selva alerta que una de les torres de la muralla té risc de caiguda. Per això ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants. Fa temps que el govern municipal avisa del mal estat d'aquesta muralla, que depèn de l'estat, i ha pres algunes mesures. Ho ha explicat l'alcalde, Martí Pujals.
5: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
1: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve a la destinació que havien escollit com a primera opció. El Departament d'Educació ha publicat aquest dimarts les adjudicacions de places de cara al curs vinent uns dies abans del que és habitual, ho ha anunciat la consellera Esther Niubó.
6: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
1: El cineasta Albert Serra anuncia que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o a principis del 2027. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà al pròxim Festival de Cannes.
3: Out of This World té un repartiment encapçalat per F. Murray Abraham, premiat amb l'Oscar al millor actor pel seu paper de Salieri a Amadeus, i Riley Keough, neta d'Elvis Presley, coneguda per la sèrie Todos Quieren a Daisy Jones. El film parla de com negocien els Estats Units i Rússia les sancions econòmiques per la guerra d'Ucraïna. Albert Serra ha explicat a Catalunya Ràdio que ha aconseguit el to que buscava amb aquesta pel·lícula.
7: És una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tu tot el dia.
3: Albert Serra estrena com a productor aquesta setmana el llargmetratge Magallanes, del director filipí Laftias.
1: I als esports, el Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana 11 milions d'euros. I el Barça femení perd a Salman Parayuelo, que se'n va, que descarta l'oferta de renovació del club.
3: Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Delay Blind i Axel Witsel. També cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen, Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar.
1: Al Mundial de Futbol, Noruega ha superat per 1-2 a la Costa d'Ivori als setzens de final i s'ha classificat doncs pels vuitens. Per cert que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès.
3: Encara el Mundial a Sant Joc ara mateix, el partit entre França i Suècia guanya la selecció francesa per 1-0, gol que ha marcat Mbappé.
1: El Barça de bàsquet ha comunicat 5 sortides, Satoranski, Willy Hernán Gómez, Miles Kale i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat.
0: Fins aquí les notícies.
8: Si 172.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
9: Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans.
8: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
10: Són les 6.
8: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
11: Moltes gràcies, molt content.
8: El suplement,
12: sí, la veritat,
8: el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
13: El cap de setmana és nostre.
8: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
14: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
8: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
15: A la millor hora del dia.
8: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
16: sempre convida els seus clients.
8: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
17: Oh, sí, em fa molt d'il·lusió.
8: I a més, tornem a ser líders en podcast.
18: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
8: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Avui ha estat el dia que la ràdio ha rebut les notes de final de curs. Catalunya Ràdio té 671.000 oients. Jo no entraré en destacar qui puja ni qui baixa, perquè aquest és un mitjà de llarga trajectòria en què la fidelitat es mesura amb el temps. Malgrat tot, com que sóc de les que diu les coses pel seu nom, no us enganyaré si admeto que m'esperava millors resultats per tancar la temporada. Quan vam començar l'1 de setembre del 2025, us vaig demanar una mica de temps i de confiança i que fins a 100 dies després, com fan amb els polítics, no volguéssiu treure conclusions. I la veritat és que la rebuda va ser espectacular, que la primera onada de l'EGM van pujar molt i jo us ho vaig agrair. En aquesta segona onada del 2026, la que tradicionalment és més fluixa per la ràdio en general, les xifres ens diuen que la família dels ignorants ha baixat. Però com tot, una dada sola no vol dir res. Ni una flor festiu ni una mala xifra ens farà rebaixar les ganes de fer-ho cada dia millor. Perquè es tracta d'això, no? De saber escoltar, de buscar converses que ens facin cada dia més savis, de fer comunitat, d'ajudar-nos quan algú té un problema, o de riure quan algú decideix trucar per explicar que li ha passat una de grossa o alguna anècdota. I sobretot voldria destacar tots els que aquesta temporada ens heu trucat per primera vegada, us heu decidit, després d'escoltar el programa durant molt de temps, o bé els que heu arribat fins aquí per primer cop, i també ens heu acompanyat amb les vostres preguntes i les vostres respostes. Així que gràcies a tots els ignorants que ens escolteu, que estic convençuda que són molts més que els que contesten les enquestes, perquè ens feu créixer com a programa de servei públic. Ah, i posats a rebre notes i canviant de tema, avui el meu cotxe també ha passat el seu examen, ha superat la ITB i estreno nova etiqueta fins al 2027. I aquesta sí que és una bona notícia. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Xavi Llaurador, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 11 minuts. Arrenquem programa avui, com sempre a aquesta hora, amb el 93207474 sonant, perquè veig l'Aina que no para de xerrar, i si no para de xerrar vol dir que esteu trucant. I avui el primer que ha agafat línies, en Pep, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit, Pep.
2: Bona nit, Marta. Estic molt content i molt cofoi de que el vostre equip hagi agafat novel·les teves. M'ha agradat moltíssim.
0: No, això no estaríem d'acord tu jo ara amb això, eh? Bueno, que estic passant una mica de vergonya, o sigui que... Però bueno, jo no també és casualitat que el dia que tu ho dius, va i l'Anna ve amb això. Dic, no m'ho puc creure.
2: Sí, sí. No m'ho puc creure. Estic molt enamorat, però moltíssim. Estic tan enamorat que si la seva veu t'enamora, agafa un ram de roses i passa per l'emissora. L'altre dia us vaig dir això de que ve... que no hi ha diferència amb els audiollibres, no?
0: Clar,
2: segons qui ho narra i segons qui ho explica.
0: Sí, sí que ho vas dir, sí.
2: Aquesta col·laboradora teva em té el cor robat.
0: Ah, sí?
2: Ho explica tan bé.
0: Molt bé ho fa. Oh, sí, sí, tens tota la raó.
2: Que m'ho tornaré a gravar i me l'escoltaré aquest estiu que estarem aquí escoltant els programes que ja havíeu fet.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ja li diré.
2: Vale. Avui m'he baixat l'altre llibre que tens dels homes.
0: Sí.
2: Que són no sé quants homes.
0: 22
2: no?
0: Pues... homes i un desig, sí.
2: Ah, aquesta mateixa. Aquesta
0: doncs vinga, tens feina. Doncs va, que et diré una cosa que no sap tothom. D'aquesta primera llibre al segon, hi ha una història, això entre tu i jo, eh? Hi ha una història que és la mateixa narrada per la dona en el primer llibre i per l'home en el segon. I fins aquí. A veure si,
2: la
0: pilles.
2: A veure si la pillo.
0: Vinga, molt bé, Pep. A veure, què ens volies dir?
2: A veure si que abans d'acabar el programa m'esverineu quan comença el joc de cartes d'estiu.
0: Ah, és veritat que ho vas demanar, això. I no en tenim notícies, no?
2: No, perquè saps què passa? Que jo la televisió apenas l'escolto.
0: Clar.
2: I no la segueixo. I no sé si fan promos o no fan promos.
0: No, jo tampoc estic veient últimament res, però t'ho esverinem, Pep. I abans de dijous a la nit t'ho diem.
2: Pues que estic molt content amb tu i amb els teus llibres, eh? Vale?
0: Jo estic contenta que ens truquis i que estiguis content, encara més. O sigui que...
2: Molt bé, pues
0: molt bé, Pep, una abraçada.
2: Si no ens tenem a trucar, pues que passeu bon estiu.
0: Igualment.
2: Torneu aviat.
0: I tant, ho farem. Gràcies, Pep.
2: Una abraçada.
0: Una abraçada.
2: Gràcies.
0: Bona nit. La Isabel, des de Ripoll, bona nit.
3: Hola, bona nit. Pues mira, ja que l'oient aquest que ha penjat ara t'ha dit dos teus llibres, jo, com que també soc afiliada a l'ONCE, estic llegint un dels teus llibres, escoltant un dels teus llibres, a Tres nits fora de casa.
0: Mare meva, avui, escolta'm, sembla que us heu posat d'acord, eh, Isabel? Que contenta, que bé, me n'alegro molt, sí. Espero que t'agradi, doncs.
3: Llavors es volia explicar que, o sigui, una resposta,
0: sí.
3: Que dies enrere va trucar un senyor dient que en el seu barri hi havia uns cotxes aturats poder de feia
0: molt de temps, sí, recordo en Joan de Vallcarca, crec que va ser, sí.
3: Val, doncs, quan uns cotxes estan més de 15 dies al mateix lloc aturat, s'han de treure. Quan us ho diu a la policia municipal, el que sigui, no poden estar. O sigui, al cap de 15 dies els has de moure. No pots tenir un pàrquing més de 15 dies.
0: Més de 15 dies. Per tant, si algú és conscient d'això, què ha de fer? Trucar a la Guàrdia Urbana per dir sí, que hi ha aquest cotxe aquí, no?
3: Sí, és així.
0: Molt bé, perfecte.
3: Després te volia dir, Marta, suposo que et va arribar un meu llibre a la tira de records.
0: Sí, senyora, ets tu?
3: Sí,
0: senyora, m'ha arribat. Moltes gràcies. És que ja no dono l'abast. Però tens tota la raó, que no havia dit res. Moltíssimes gràcies, Isabel. Molt bonic.
3: No passa res.
0: Sí, senyora.
3: Sí, que t'havia arribat, però vull dir que
0: sí.
3: Ets
0: tu.
3: Llibre.
0: Doncs moltes gràcies. Sí. Moltíssimes gràcies, sí. Isabel.
3: O sigui que aquest llibre ja l'any passat amb en Xavier vam fer una entrevista.
0: Sí.
3: I llavors, saps què passa? Que he estat 30 anys venguent en un quiosc de la ONCE.
0: Sí.
3: I llavors moltes històries d'aquestes, que totes són verídiques, les he anat recollint de gent que coneixia i m'explicava, doncs, coses.
0: Coses. Ah, que bonic.
3: Que és així. És un recull de tot de coses verídiques.
0: Doncs content.
3: Espero
0: contenta.
3: Que les vacances te vagin bé.
0: Gràcies, igualment, i ens retrobem de seguida, a finals d'agost.
3: Sí, que aviat passa el temps, eh?
0: Sí, tot va ràpid. Gràcies, clar. Isabel, una abraçada.
3: Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. La Núria, des de Terrassa, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta. Mira, és per fer, aviam si un oient me pot ajudar.
0: A veure.
4: Per Google li he vist un aparell d'aire condicionat d'aquests mòbils que no té tub exterior, va?
0: Sí, sí.
4: Llavors he vist totes les característiques, m'ha semblat bé, llavors pues faig el pedido. Llavors he fet el pedido. Has de posar el telèfon, l'adreça, i te diuen que en 2 hores te truquen. I si en 2 hores me truca un senyor per confirmar-ho, i tot, vale, pues correcte, que ja em diria el transportista que m'ho portava i tot, contra reembols. Però llavors la sorpresa és que no m'he recordat de fer-li una pregunta i he tornat a trucar al mateix número que ell m'ha trucat.
0: Sí.
4: I m'ha dit, este número no existe. I aquí ja m'he mosquejat i a veure, com pot ser que et digui que aquest número no existeix?
0: Si ell t'ha trucat a tu, clar. Sí.
4: Exacte, i m'ha trucat a mi i m'ha agafat, m'ha verificat les dades i tot. Però... Llavors, si algú s'ha trobat amb el cas que ha fet el pedido i li ha arribat correcte i no ha tingut problemes.
0: Una pregunta, Núria, tu has pagat alguna cosa?
4: No, és tot contra reembols. O sigui, quan
0: te'l porten
4: el
0: pagues.
4: Sí. Però és que m'ha mosquejat molt.
0: Sí, que et diguin... I no l'has comprat en cap botiga ni en cap botiga online, sinó que t'ha sortit un anunci, no? Entenc?
4: Exacte. Si tu demanes per Google i et surten un fotimer d'anuncis dels aires.
0: Ja.
4: I clar, m'estranya que tu retornis una trucada i que et diguin que no existeix el número. I més que res, pues, si algú ha fet aquesta compra, a veure si ha tingut problemes, si no ha tingut...
0: Uh-huh. D'acord. Doncs,
4: val? Jo de moment, al moment la vaig anul·lar, perquè clar, no m'exposo, perquè...
0: No t'exposis, ja fas bé.
4: No ho trobo normal.
0: No.
4: Són 98 euros, però m'empipa que els tinguis que tirar, perquè
0: sí.
4: No sé si és veritat o no.
0: Sí, està clar. A veure si algú ha passat per la mateixa experiència,
4: vale.
0: Núria.
4: Pues moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, que vagi molt bé, bona nit.
4: Adéu.
0: En Pere, des del Guinardó, bona nit.
5: Hola, Marta, què tal? Molt bona nit.
0: Bona nit.
5: Mira, vam estar parlant ja fa bastant temps, el dia que el Xavier Solà va fer la seva, diguem, despedida del programa,
0: sí, el dia de la...
5: a l'Ateneu Barcelonès.
0: Sí, sí, sí, sí, me'n recordo.
5: Vaig estar parlant amb tu,
0: sí, sí,
5: vam
0: sí.
5: estar parlant de l'Andreas, de tota la gent de tant temps, no?, que hi havia aquí a Catalunya Ràdio.
0: A Catalunya Ràdio, sí senyor.
5: Aleshores, bueno, ja ens veurem aquest divendres.
0: Acabens? Ets un dels
5: sí,
0: cabents?
5: Sí, bueno, divendres, dijous.
0: Dijous a la nit, sí, sí.
5: L'Aina m'ha confirmat que vinc i així rememoraré vells temps,
0: perfecte,
5: no?
0: Perfecte.
5: Aleshores, més que res, mira, et volia comentar, fa dies, jo us escolto pràcticament cada dia, el que no he trucat, no?
0: Uh-huh.
5: Abans fa temps de tant en tant trucava, però no he trucat encara, però us escolto cada dia. I veig que el tema sardana surt bastant sovint.
0: Sí.
5: Se sent, poses alguna sardana, la gent...

0: la lletra i la música.
1: Sí.
0: L'any, això va ser l'any 58 o 59, imagina't quant temps parlo, jo era un nen molt petit. Aleshores, com que ell també era molt amic d'un tenor que es deia Gaietà Renom, no sé si et sona.
1: No, mira, no
0: era
1: em sona.
0: Era el temps d'Emili Vendrell, etc. No?
1: No em sona.
0: Gaietà Renom, uh-huh. Era un molt bon tenor. I Gaietà Renom li va cantar la sardana, la va editar en disc, i és l'única que veig que està a YouTube. I mira, de tant en tant l'escolto i recordo
1: doncs mira,
0: el meu pare, la sardana.
1: Montserrat Aimada, dius, que es diu?
0: Sí,
1: molt
0: exacte.
1: Bé, molt bé. Doncs...
0: I per això trucava, per si entre avui, demà o demà passat, si pot haver-hi un petit moment per sentir una mica, un petit fragment, encara que sigui un petit fragment de la sardana. Uh-huh. I, no sé, a mi particularment em faré molta il·lusió.
1: Doncs a nosaltres també. Si tu te'n fa, segur que la trobem. L'Oriol ja està, ja el veig que està aquí tocant amb els dits a un altre ordinador que no és el que té davant. O sigui que no pateixis, segur que la trobem.
0: Ah, vale. L'Oriol segur que la sap localitzar.
1: Segur,
0: YouTube,
1: segur.
0: Hi és,
1: segur.
0: Posant Montserrat Aimada o Gaietà Renom.
1: Sí.
0: Segur que hi és. El Cavaliere Fidalgo és un gran mestre.
1: El Cavaliere. Molt bé, Pere, doncs no pateixis, que la posarem, d'acord?
0: Moltíssimes gràcies, Marta. Vinga, ens veiem el dijous a la nit.
1: Sí, senyor, aquí t'espero. Gràcies, bona nit.
0: Gràcies, adéu.
1: En Josep, des de Claravalls, bona nit.
2: Bona nit.
1: Què tal, Josep?
2: A veure, ahir vaig sentir un senyor que diu que el seu vàter està taponat, però ja és malament.
1: Sí.
2: Bueno, a dins la cisterna hi van dos peixes, la una està enroscada a la cisterna i l'altra va enroscada per damunt d'aquesta peixa. Hi ha una goma. Quan tires cap dalt perquè baixo l'aigua, s'aixequé i aquella goma deixa passar l'aigua. Una de dos. Com si li ha trencat la goma i s'ha posat pel mig.
1: Clar.
2: Bueno, això és molt fàcil de canviar, eh?
1: És fàcil de canviar.
2: Fàcilíssim. Tot és enrosca.
1: Per tant, que comprovi si és la goma i que busqui un recanvi i la canviï, no? Seria la recomanació?
2: Que agafi la peça i se'n vagi amb una ferreteria i li vendran.
1: Perfecte. Doncs molt bé.
2: I ara m'he entrenat que m'han tret un nen petitet i un gosset allà del terratrèmol.
1: Espera, que ara no t'he entès això que acabes de dir, eh? Disculpa'm, pots tornar?
2: Sí, que hem acabat de treure allà dels terratrèmols un gosset petitet, que un any petit, ara fa mitja horeta.
1: De veritat?
2: Sí, sí, encara hi ha gent en vida.
1: Ai.
2: Sí, però l'Otram els va tancar l'espai aeri i no podien aterrar amb els avions. I ara m'has deixat, t'imagina't.
1: Mare meva,
2: Déu-n'hi-do. Però és raro que no tinguin una màquina per aixecar aquestes peces.
1: Sí.
2: Una retro, qualsevol cosa.
1: Segurament que la tenen, però no l'han fet arribar als llocs on te fa falta. Saps què vull dir?
2: És que allà no hi ha cap màquina. Aquella pobra gent, tot ho fan a mà.
1: Sí, sí. Bé, els veus allà fent el màxim que poden i tot el que han aconseguit. I segurament tot el que no podran aconseguir ja, però vaja.
2: Pobreig.
1: Sí, sí, senyor. Josep, moltíssimes gràcies.
2: Vinga.
1: Una abraçada. Gràcies,
2: adeu,
1: igualment.
2: Adéu-siau,
1: bona nit.
2: Adéu.
1: A més del 932017474, tenim un missatge en àudio que ens ha deixat la Maria des de Vilatenim.
3: Que us escolto sempre que puc, més aviat tard cap a la una, o a vegades passen un pelín de la una i tot, perquè estic enganxada amb una sèrie de la televisió i, bueno, ho vull fer seguir tot, ja us ho he dit altres vegades. Em volia desitjar unes bones vacances a tots els que fan vacances, o més aviat, un bon estiu a tothom, els que fan vacances i els que no en fem. Que tothom tingui salut, per poder-ho disfrutar i passar aquesta calor tan horrorosa que ens fa aquest punyetero d'estiu. És de molt mal passar cada dia, aquesta calor tan terrible. Bueno, salut per tothom i bon estiu. Esperem tornar-nos a sentir al setembre. No sé, vaig sentir quan plegava i quan tornava a començar, però ara, aquest moment, no ho sé, no me'n recordo.
1: Doncs no pateixis, Maria, un bon estiu també per tu, que jo t'ho torno a repetir. Pleguem aquest dijous a la nit, per entendre'ns, i tornarem, que tinc el calendari al davant, el diumenge 30 d'agost a les 12 de la nit. Tornarem a ser aquí. O sigui que, igualment, un desig de bones vacances per la Maria. La Magda ens diu, alguna persona ha reduït les cataractes sense operar-se? I en Ramon, des de Reus, diu, si hi ha un producte alimentari que elimina el colesterol, que és el culpable d'una gran quantitat d'accidents cardiocirculatoris i ajuda a mantenir-lo a ratlla, i a més, està reconegut per l'Associació Espanyola de Cardiòlegs, per què no ho recepten per la Seguretat Social? Diu en Ramon des de Reus. Algú en té la resposta, i és aquest el missatge que ens ha deixat el WhatsApp de la Nit dels Ignorants, que és el 667-220-148. Són les 12 i 26 minuts i, com deia en Pere, el Cavalieri Fidalgo és ràpid, és bo i ha trobat la Montserrat Aimada. Com no podia ser d'una altra manera.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Soc un sabadellenc que viu a Santiago de Xile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans. Jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant.

0: Paco Locho era un mariner del poble de la Ràpita, al Montsià, mort fa ja un temps, i que va estar molt vinculat a la tradició marinera de les Terres de l'Ebre. Se'l coneixia amb aquest sobrenom per la tradició de molts pobles pescadors d'anomenar les famílies per un àlies i no pas pels seus cognoms. La clarinetista Teresa Nogarón, amb una trajectòria consolidada en el món de la música clàssica, és la seva neta. La pena que va sentir per la desaparició del seu avi va decidir transformar-la en un disc que ha sortit fa poques setmanes. Té un títol ambivalent, ara ho entendreu, es diu Buit amb B baixa, tot i que també es podria dir Buit amb B alta. A la portada juga amb les dues lletres. De fet, el treball és un recorregut pels diferents estadis del dol a causa de la desaparició d'una persona. I aquest tema, que ara sentim de fons, es titula Crit alat, i és un tastet del que podem sentir en aquest treball fet amb els sentiments a flor de pell. Teresa Nogarón, bona nit.
1: Bona nit.
0: Benvinguda a la nit dels ignorants. Gràcies per ser aquí. Ja només, jo amb aquest so, a mi la pell ja se m'arrissa. O sigui, imagina't. No et conec, encara no t'he sentit en directe, res, però jo només amb aquest so. Aquest és un disc, suposo, fet, i per això suposo que a mi la pell se'm posa així, des de la tristesa, no?
1: Sí, sí, sí, realment el disc està fet des d'un punt molt vulnerable, perquè vaig voler agafar el sentiment este de pèrdua i transformar-lo. I està fet des de la tristesa, però també l'he fet en un moment en què jo ja estava refeta.
0: Clar, preparada per poder assumir això.
1: Un moment en què ja ho podia verbalitzar, ja podia compondre, ja podia posar-li paraules a lo que havia sentit, i llavors és també una tristesa però donant-li la volta, no? Com de tirar endavant.
0: De fet, crec que hi ha un detonant que va ser un poema de la Carme Cruells, pot ser això?
1: Sí, sí, és una poetessa de la Ràpita i, bueno, que és molt amiga de ma mare, i em va regalar un llibre de haikus. I jo un estiu estava fullejant els haikus i vaig llegir un haiku i vaig pensar en un iaio, d'una manera ja en una pau interior, o sigui, que ja havia arribat al punt que jo volia arribar per poder començar a saber el que m'havia passat i desgranar una miqueta tot. I quan lo vaig llegir em van venir al cap unes melodies i em vaig posar al piano, les vaig compondre i allò ho vaig penjar a Instagram, va ser un reel que vaig penjar. I a partir d'aquí vaig fer com... O sigui, vaig fer vista enrere i una radiografia de tot el que jo havia passat fins arribar a aquell moment. I ese va ser com el punt on jo vaig arribar a poder escriure tot.
0: Per tant, és un disc que, de fet, és un homenatge al teu avi.
1: Sí.
0: Amb un iaio, no? Que has dit tu.
1: Amb un iaio, sí.
0: Que bonic. Escolta'm, ara deies, i les melodies que em venien, jo les vaig fer a piano.
1: Sí.
0: Jo sé que és el teu segon instrument, però que tu toques el clarinet, que per cert l'ha portat avui al programa, el tenim aquí sobre la taula, i això no passa cada dia. Des que tens 7 anys que toques aquest instrument, o vas començar a tocar-lo amb 7 anys?
1: Sí, vaig començar amb 7 anys a tocar el clarinet, perquè em van apuntar música amb uns pares quan tenia 6 i havia de triar un instrument. Allà baix som terra de bandes.
0: Sí.
1: Òbviament, pues, perquè jo volia tocar el violí, i clar, allà no hi havia violí. Em van dir, clar, bueno, més similar a un violí allà baix és el clarinet.
0: Ah, sí? Home, no té molt a veure, no?
1: Bueno, però perquè com que la funció d'orquestra o banda,
0: clar, clar,
1: fem el mateix paper, llavors vaig dir, pues, bueno, pues provo el clarinet. I, escolta tu, va ser amor a primera vista.
0: Sí? Ja no l'has pogut deixar mai més.
1: No. I mira que als 9 anys vaig començar a fer piano perquè, bueno, perquè vaig m'aixecar amb uns pares i vull fer piano, i vull fer piano, i vull fer piano. I amb uns pares, però estàs segura? Perquè... Sí, ja estava fent clarinet, feia banda, feia cambra, feia tot el que podia fer de música. I sí, realment, per a mi fer piano va ser com donar-li sentit a les melodies que jo tocava, no? Perquè el clarinet és un instrument que jo puc fer només una melodia, en canvi en el piano puc fer melodia i harmonia. I em va ajudar molt a situar les melodies que jo tocava, a donar-li un context.
0: Hi ha algú a casa teva que tingui aquesta sensibilitat per la música? Perquè ho toques tots els pals, ara també en parlarem.
1: O ets tu? Soc l'única música.
0: Ets la primera, sí. Ets la primera música de la família.
1: Obro camí, si algú...
0: Obres camí. Ja ho has dit, vas tocar la banda del teu poble, primer la juvenil, després a més grans, i després comença formació clàssica, te'n vas a estudiar a l'ESMUC, fas, em sembla, un màster a Frankfurt, no fins sí. i tot. La pregunta és, malgrat tota aquesta preparació, malgrat tots aquests estudis, que això són molts anys i que sí. és molta intensitat, perquè la música requereix moltes hores, no? Suposo que...
1: Moltes
0: hores. Sí. Et costa o t'ha costat obrir-te pas en el panorama musical?
1: Sí. Sí, sí. O sigui, des de petita, ja a casa ja em van conscienciar que seria una cosa dura i difícil, perquè el meu profe i el meu profe també es dedicava al món d'orquestra i al món de música clàssica, els va dir, és un camí molt bonic, però és molt dur, perquè has d'estar contínuament en forma, has de fer proves, a vegades t'agafaran, a vegades no, és difícil també perquè fas proves en edats que mentalment no estàs preparat per recibir per rebre un no, o coses molt dures de... te poso número tal a la llista o no entres a llista, llavors és dur en aquest sentit, no? que hi ha parts de la música que són molt subjectives perquè tu tens un tribunal al davant i ells potser busquen una cosa concreta que tu no tens, o una altra vegada busquen una cosa que els hi encaixa perfecte el teu perfil. I clar, quan ets adolescent això és molt difícil.
0: Costa,
1: de gestionar, perquè no entens perquè t'agafen o no t'agafen en un lloc. Però bueno, això també et dona callo a la vida. I després quan passen els anys penses, tot això em va servir tant per a després afrontar coses o més difícils o més dures o millors també, no? Perquè a vegades si passen tot de coses bones no ho valores tant, com quan t'ha costat moltíssim.
0: Molts nos has rebut?
1: He rebut molts nos i he rebut molts sis també, vull dir, no em puc queixar gens de la trajectòria que tinc i de lo que he anat fent. Soc una persona que per sort me puc dedicar a lo meu, que porto tants anys estudiant i vaig tornar aquí a Catalunya i estic vivint de lo meu. I estic molt contenta, però sí, s'ha de picar molta pedra.
0: S'ha de picar pedra. Suposo que piques pedra, però a més també fas com una mica de repartiment de la música en diferents àmbits, que això suposo que també et permet doncs, guanyar-te la vida amb això, perquè vas formar un grup que es diu Sommeliers, que integreu cinc noies, on feu més jazz i versions.
1: Sí.
0: Clar, tot i que vinguis de la clàssica, no sé, interpreto, pregunto, que no et tanques a cap gènere, no? Mentre sigui música, que tu puguis aportar alguna cosa.
1: Jo sempre penso que un músic no cal encasillar-te dins de o clàssica o moderna o jazz. O sigui, jo crec que és molt bonic que en la música pots veure de les diferents vessants que té. I jo, per exemple, sempre havia estat dins del món de la clàssica, fins que vaig arribar a l'ESMUC i dins segon instrument volia fer piano, perquè tota la vida havia fet piano clàssic, però va resultar que tots els profes estaven agafats i em van dir, només pots fer piano jazz. I clar, jo vaig dir, bueno, pues vinga, va, anem a provar-ho. Llavors vaig tindre classes amb l'Albert Bové, que va ser ell qui em va descobrir tot el món del llenguatge modern, i allí se'm va obrir una porta molt, molt gran a poder llegir xifrats, a entendre la música des d'un altre punt de vista, que penso que a mi m'ha ajudat molt a enriquir-me com a músic i a poder disfrutar més de lo que faig.
0: Clar, i a més has treballat amb noms com la Sílvia Pérez Cruz, la Noa, amb Blaumut també. Clar, realment, no sé, el recorregut que et pot donar un instrument com el clarinet i totes aquestes altres vessants musicals que tu vas tocant, no sé si a vegades es contraposa, no? De dir, home, vaig per aquí, però haig de fer un altre concert de clarinet, o vaig per només per clarinet, però haig de fer un concert acompanyant a no sé qui i tocant el piano. O sigui, es pot conjuminar tot bé, realment?
1: Sí, sí. Jo crec que sí. Bueno, jo, de fet, m'ho vaig fent així. Les col·laboracions que he fet amb la Sílvia, per exemple, o amb el Joan Manuel Serrat, tot això ha sigut a partir d'orquestra, que jo formava part de l'orquestra i tocava. I clar, és, és, és un llenguatge diferent, no és com quan toques Beethoven o Mozart, és un llenguatge molt més diferent. I llavors, per exemple, en Blaumut, que vaig gravar el seu disc fa ja molt de temps, però els hi tinc molt de carinyo, també era un llenguatge diferent. I jo crec que ho he anat fent tot, i ara actualment també vaig fent una miqueta... Bueno, totes les coses que van sortint.
0: Uh-huh. És no tancar-se cap porta. Tornem al disc inicial, aquest que tu vas poder fer i compondre quan estaves preparada per fer-ho, uh-huh. Que es titula Buit, i que jugues amb això, amb la B alta i la B baixa, perquè realment vols expressar les dues coses en el títol, el buit que et deixa quan se mor una persona, que per tu era molt important, no? Com són els avis, la sort dels qui heu pogut conèixer, els vostres avis, doncs és meravellós, i el dia que et falten, mare meva, no? Volies això, volies aquesta ambivalència? I fas com també en el disc totes les fases per on has passat,
1: totes,
0: no?
1: Sí. De fet, clar, per a mi, jo he viscut amb els meus avis materns, vull dir, des de que vaig néixer fins als 17, que vaig marxar a viure aquí a Barcelona, uh-huh. jo m'he criat en uns avis.
0: Clar.
1: Llavors, un iaio va ser una figura paterna molt, molt gran, i perdre'l va significar perdre una part de mi. Clar, com ell se dia Paco Locho, jo ho he catalanitzat i li he ficat
0: el buit.
1: Este buit,
0: ah, clar, Paco Locho.
1: En B baixa. I llavors... La buidor que ell va representar per a mi és la B alta, que poso, però com del revés i difuminada.
0: Clar.
1: Perquè he transformat este buit, i ara el recordo com lo que ell era, i sento... O sigui, estic agraïda de tot el que em va ensenyar, i tot lo que... I li dono les gràcies, perquè tot el que em va ensenyar ara soc lo que soc.
0: Gràcies a això. Has pensat... sí, suposo que sí. Què pensaria si sentís aquest disc?
1: Ui, sí. L'altre dia ho parlàvem a casa, se moriria de la vergonya.
0: De la vergonya? Per què? Perquè
1: sí,
0: estava dedicat amb ell.
1: Sí, sí, sí. Segur que diria, però on vas fent això? Quina vergonya. Però en el fons estaria superorgullós. Mm-hmm. Perquè quan jo era petita i estudiava a casa, ell pujava les escales de casa sense que jo ho sapigués i s'asseia en un raconet i escoltava tot el que jo estudiava. Inclús era, jo que sé, cada dia al dematí o coses així molt faciletes, que en aquella època pues, eren tot un repte, i ell pujava i m'escoltava tot el que tocava.
0: Sense dir res, eh?
1: Sense dir res.
0: Que bonic, no? Sí. M'imagino l'escena amagadet,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és que és preciosa, realment.
0: Que bonic. Escolta'm, jo dic que bonic, i se m'han posat els pèls de punta quan ha sonat el primer tema, però jo no t'he vist mai en directe, llavors m'agradaria saber si aviat hi ha alguna possibilitat de veure en algun lloc per disfrutar d'aquestes emocions, allò, tenint-te una miqueta més a prop.
1: Sí, doncs pues mira, hi ha dues ocasions. Una és l'11 de juliol, a l'Eufònic, que és allà a la Sénia, a les Terres de l'Ebre, que em fa il·lusió que sigui allà, perquè si jo sóc quebrenca, o sigui, em fa molta il·lusió.
0: Jugues a casa, no?
1: Sí, sí, sí. I l'altra és el 23 d'octubre, a Casa Elisalde, que és la presentació gran, diguéssim, que ja serà en format gran i extens, i que és aquí a Barcelona, que és la meva segona casa, i realment em fa molta il·lusió, també.
0: I en aquests concerts, la gent que hi pugui venir, què hi trobarà?
1: Pues trobarà...
0: Pensem que hi ha alguna sorpresa, no sé, o alguna cosa, no? Algú més que passa per allà?
1: Bueno, al de Barcelona hi hauran convidats.
0: Sí, sí, sí. Hi hauran convidats els de Barcelona.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Allà a la Sénia és més difícil baixar-los, però al de la Sénia anem a duet, guitarra i clarinet, i hi han les bases electròniques que encaixen perfectament en el festival que és, perquè és l'Eufònic. I després aquí a Barcelona intentarem tirar menys bases electròniques, perquè intentarem convidar la gent que ha participat al disc, tant la gent de corda com la gent de vent, perquè, bueno, per a mi és gent important, són amics que conec de tota la vida i que han fet del disc un disc més bonic.
0: Entre tots, no?
1: Un disc
0: més bonic.
1: Sí.
0: Però no només tens temps per la música, sinó que, a més, t'estrenes com a productora, juntament amb en Caín Riba. Jo no sé d'on treus tant de temps, però no sé si el paper de productora ha fet suar una mica a la compositora i clarinetista, o també es pot assumir tot?
1: Bueno, la part com més gran de producció sí que l'ha fet el Caín. Jo sí que és veritat que tenia molt clar com volia que fossin les peces i com volia que sonessin. Jo, o sigui, soc de la vieja usanza i jo m'ho escric tot, tinc unes partitures de tot, sí, perquè si no, és el que dius, no? D'on traus el temps i d'on traus la memòria, també, saps? Llavors, jo sempre m'ho apunto tot. Tenia totes les peces molt clares, com volia que fossin d'estructura, d'harmonia, el que havia d'anar. Sí que és veritat que sempre ajuda un punt de vista extern d'escoltar-ho i dir esta introducció és massa llarga, jo la faria més curta. Esta part A, potser aquí podíem repetir este motiu perquè li quedaria més bonic i tot això ha sigut feina també del Caim, i que m'ha ajudat molt. O sigui, que la part esta de fer-lo més rodó.
0: Molt bé. Diguéssim. Escolta'm, jo he dit que venies amb el clarinet, que està sobre la taula, i com que aquest, el 8, és el teu primer treball en solitari,
1: sí.
0: Jo et vam dir, ja no sé si vam ser nosaltres o va ser tu que et vas oferir.
1: Podria haver sigut jo, segurament.
0: Segurament. Però encantats de sentir-te en directe, com a mínim tindrem l'oportunitat aquí a Catalunya Ràdio, o sigui que et deixo el clarinet i digue'm què faràs perquè la gent
1: vale, ara,
0: ho tingui dins.
1: Pues mira, el que tocaré serà la peça que vaig fer, que es diu Bres, que és una peça que, o sigui, la vaig compondre pensant en una mare cantant-li una nana en un fill, una filla, i l'havia pensat primer a clarinet sol, però després se'm va ocórrer que per donar-li un punt com més bonic i més cuidat seria interessant posar un cor infantil, i el Josep Ollem va fer l'arranjament i el cor infantil Veus van participar posant tota l'harmonia.
0: Avui no ha vingut
1: avui,
0: el cor infantil,
1: no,
0: eh?
1: No els tenim aquí, no, perquè són 50, no cabríem.
0: Nosaltres tampoc farem el paper.
1: Però, bueno, si vols cantar.
0: No, però la Teresa Nogarón i el seu clarinet sí que ens interpretaran aquesta peça. Sí que moltes gràcies, Teresa.
1: A vosaltres.
0: Quan ella vulgui.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin moment. 10 minuts i arribarem a la una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-207-474, i tenim ara l'Octavi, que ens truca des de Badalona. Bona nit, Octavi.
2: Oh, bona nit, Marta. Un programa molt interessant, el d'avui. Molt encisador, i sobretot en la música, aquesta música que acabeu de posar, no?
1: Sí, senyor, i tant, i tant.
2: Felicitats, felicitats. Que al bé, final, que... si aquesta també ve una cançó també molt tranquil·la.
1: Al final, què dius, perdona, al final?
2: No, de quan acabi de dir jo el que t'explicaré...
1: Ah, sí?
2: Et demanaré
1: una cançó, música... també. Doncs vinga,
2: sí.
1: Va.
2: Venga. Perquè aneu fent.
1: Molt bé.
2: I és de Pau Casals, imagina't.
1: Ostres, pell de gallina ja, només de dir-m'ho.
2: Mira, jo trucava perquè avui he vist per televisió de que avui acaba el pla de regularització dels immigrants,
1: sí,
2: aprovat per el govern i tot això,
1: sí,
2: i les imatges aquestes de les cues per fer renovacions de documents, presentar tot el que van mangar, no?
1: Sí.
2: I aquí és on intervinc jo. Jo vaig perdre el carnet, el DNI, a principis de mes. Vull pensar que el vaig perdre, no?
1: Sí.
2: I clar, i vaig anar, ostres, la mare del Tano, a la comissaria de Mossos d'Esquadra, per presentar la denúncia, que m'havia passat això, sí, sí, ja tinc el justificant, no?
1: Mm.
2: Diu, bueno, si el trobem, pues, si surt alguna banda, pues, ja te l'enviarem. I ara aquí ve la meva crítica o la mala gestió sobre el tema del Departament de renovar els DNIs,
1: sí,
2: de la Policia Nacional.
1: Sí.
2: Clar, entenc el col·lapse aquest que tenen, l'entenc, perquè Déu i Glòria per intentar buscar una cita prèvia per renovar el DNI. Agafa fort la data que tinc, des de principis de mes, el 18 d'agost.
1: Toma.
2: O sigui, 2 mesos i 18 dies.
1: I
2: em vaig xupar durant 2 dies la pàgina de la Policia Nacional, tot en vermell, buscant per Badalona, Barcelona Capital, Mataró, Igualada, Vic, Lleida, Girona... Les cites prèvies que ens sortien no eren més d'agost, no, eren més de setembre ja.
1: Ja, si és que això dic... passa sobretot just en aquestes dates d'estiu.
2: Ja.
1: Sí.
2: Llavors és dic, però com és possible...
1: El que passa que alguna vegada algú m'ha dit que si tens una emergència, que has d'agafar un avió i necessites el DNI, a vegades pots anar-hi i que t'ho fan. Que també depèn una mica de les ganes de la gent que trobes. Però que t'ho poden arribar a fer. Si realment és allò de dir, és que haig de volar a no sé on, ara m'ho invento, perquè haig d'anar a veure no sé qui. Vull dir que si hi ha una,
2: sí,
1: causa i tal... que
2: sí,
1: t'ho poden arribar
2: a fer. És una causa molt justificada.
1: Molt justificada.
2: Llavors, o bé, sí, això sí que ho sé, no? És la comissaria de la plaça Espanya,
1: sí,
2: o bé la comissaria que hi ha al mateix aeroport,
1: sí,
2: que aquest també té la marinera, i he anat també per allà, eh?
1: També has anat i tampoc t'ha sortit bé,
2: déu-n'hi-do. Tampoc, tampoc.
1: Total, tampoc. Que necessitaves el document abans, o no?
2: Per fer unes gestions aquí,
1: sí,
2: que m'han dit que no. M'han dit que no, que fins que tingui el DNI original, que no m'ho renovaran, encara que tingui els justificants de denúncia
1: no
2: i
1: fer-ho,
2: que tingui la cita prèvia per renovar-lo.
1: Ja.
2: I dic, mare de Déu.
1: Clar, perquè ara estàs indocumentat, clar, clar. Sí, sí.
2: Clar, clar, tot és fotocòpia.
1: Sí, sí, està clar.
2: I com que no tinc l'original per poder demostrar que és realitat,
1: sí,
2: bueno, tampoc puc anar a un notari perquè em verifiqui res.
1: No, no, no, està clar.
2: M'entens per
1: sí,
2: on vaig,
1: sí,
2: no?
1: Sí, tant. I
2: és tan difícil per la Policia Nacional fer que el sistema informàtic d'ells faci una part, doncs, per totes les persones que han de renovar les paperasses aquesta de regularització i pels d'aquí, que es tomen aquí, que tenim que fer gestions que són ràpides, perquè al final acabo és fer una còpia del que tenen ja en els seus arxius,
1: sí,
2: portar les fotos i en 10 minuts estàs al carrer.
1: Totalment, sí, sí.
2: És que... és tan difícil pensar això?
1: Doncs es veu que sí, Octavi.
2: És a dir, quina colla de rucs, no?
1: Sí,
2: quines,
1: sí.
2: Per no dir altres paraules.
1: No, no cal, no cal.
2: I no m'estic posant contra els funcionaris, no només perquè suposo que fan el que poden.
1: Sí, sí. És...
2: o el que els hi deixen.
1: El que els hi
2: deixen. Però al final semblem un país de pandereta.
1: Noi.
2: Hem de buscar solucions perquè la cosa sigui més ràpida.
1: Sí, sí, està claríssim.
2: Hasta fins i tot ens sortien cita prèvia, no sé, ara me l'invento, a Badalona. Dintre dos dies sortien dos cites per agafar-les. Vale. Ja amb el formulari fet, clicava, a la que donaves a acceptar i després a confirmar, deien no, ja no, no hi ha fetges, ja no per, sí, per sí, el sí. dia sol·licitat.
1: Sí, sí.
2: Però com? Però si l'acabo de veure. És impossible que l'hagin agafat. Me'n vaig a la següent, que encara hi era. Dic, agafo la segona. Lo mateix. L'agafo, torno darrere per confirmar i després acceptar. No hi ha cita ja prèvia per estudiar.
1: Sí, sí, sí. Doncs
2: noi,
1: fins al 18 d'agost. Ja està, no hi ha més.
2: Aquí està. Vostè diu, mira, ja que tenim el programa una miqueta tranquil...
1: Doncs va, posem una mica de queixes, digues que sí.
2: Ah,
1: però m'has dit que m'ho suavitzaries perquè vols demanar una peça de música.
2: Sí, demanar una peça musical de Pau Casals, i clar, no podia ser que la cançó tan famosa d'ell, no? El cant dels ocells.
1: Ah, anava a dir, vols el cant dels ocells?
2: Sí.
1: Ai, que em faràs plorar i tot, aquesta cançó. Ai, aquesta peça...
2: Home, si vols demanar alguna sardana, també.
1: No, que ja n'hem posat una.
2: Per això t'ho dic, que ja he posat sardana, no te la demano.
1: Ara el cant dels ocells, vinga, doncs.
2: I si vols et faig un apunt sobre el Pau Casals. Que vol... jo mateix me'n vaig tirar o me'n vaig anar mosquejat, perquè, clar, el tenim a dalt de tot, a la Glòria, o més amunt, i vaig anar a fer una visita allà al Vendrell, on sí. té el palau...
1: La casa, sí, sí, sí.
2: Sí, la casa, l'he visitada allà davant del mar, me'n vaig anar a la ciutat, bueno, això és Sant Salvador, després sí. al Vendrell vaig anar a veure aquell museu que tenen i tot això, no? I se'm va córrer, i per què no vas a visitar-lo en el cementiri? Perquè vaig veure allà que estava enterrat en el cementiri del Vendrell. Dic, mira... Ja que estic aquí, vaig a fer el dia complet amb uns altres servis que anava i anem a visitar-lo. Què us sembla? I, ostres, vaig sortir decepcionat.
1: Per?
2: Perquè la tomba on està més deixada la mà de Déu que Déu-n'hi-do, eh? Aquí se'm vaig a parar. I vaig estar pensant, no som capaços a una figura mundial reconeguda internacionalment que va vindre d'Amèrica amb tots els honors i enterrant-lo aquí, i té una tomba que deixa moltíssim, moltíssim que desitjar.
1: Doncs, vist així, mira, ja en portem dos de queixes, Octavi.
2: Sí, sí, sí, no, però ja no vull expandir-me més, eh? Perquè si no et diré per què la Fundació Pau Casals, que està guanyant molts quartos, no posa alguns euros per reivindicar
1: sí,
2: aquesta tomba.
1: Sí, sí.
2: Ja no perquè sé. és una figura mundial.
1: A més, la casa és preciosa i està molt ben cuidada, vull dir que...
2: No cal... Sí.
1: Doncs queda dit, Octavi, queda dit. I com que pues és l'hora que és, ara no ens hi cap el cant dels ocells, perquè queden dos minuts
2: tranquil·la.
1: I si no, tallar el cant dels ocells fa molta ràbia.
2: Sí, sí, mira
1: bé. Així que ho incorporem després, d'acord?
2: Bueno, doncs que tingueu molt bones vacances, tu i tota la colla que feu el programa, que també us mereixeu les vacances, que la diu molt, que aneu a la platja o a la muntanya, o voleu vosaltres, i ens retrobem el dia 30 d'agost, setembre.
1: No, serà agost encara. Vindrem això amb les xancletes encara.
2: Bueno, que farà molta calor, eh?
1: Ja, no m'ho diguis, que no vull pensar-ho. Vinga, Octavi, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bona abraçada, bona nit.
2: Adéu-siau.
1: Era broma, no vindrem amb xancletes, eh? Que amb l'Oriol m'ha mirat com dient, mira, sí, l'Aina també dient, sí, possible... No, vindrem amb xancletes. Es pot venir a treballar amb xancletes, ni que sigui el 30 d'agost. La gent pot estar a casa seva amb xancletes, o encara poden ser a la platja, és igual, però nosaltres no vindrem a treballar amb xancletes, home. No, que m'estan fent una cara que gairebé... s'ha de tenir... S'ha d'anar vestit bé, sempre, com deia la meva àvia. Sempre s'ha d'anar ben arreglat, que no saps mai què et pot passar. Doncs el mateix. Ara el que passarà és que arribem a la una de la matinada i venen les notícies d'aquesta hora i ens posem al dia del que és notícia. I a partir de després del butlletí, doncs, tornem a parlar perquè ens ha quedat en alguna trucada pendent que estaven esperant, però com ens hem allargat una mica amb l'Octavi, ja no hi cabia, així que començarem amb aquest oient que estava esperant. a partir de la una i pocs minuts. Tornem amb més oients, amb més preguntes, amb més respostes, amb més queixes, amb més felicitacions, el que vulgueu, i amb més coses encara fins a acabar les dues. Així que fins d'aquí uns minuts. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Venezuela frega els 2.000 morts pel doble terratrèmol de la setmana passada mentre continua buscant supervivents desesperadament. Més de 6 dies després de la tragèdia és gairebé un miracle trobar algú amb vida sota la runa. El govern veneçolà assegura que ha rescatat unes 6.000 persones, però encara n'hi ha més de 50.000 que consten com a desaparegudes. Els que han pogut salvar la vida però han perdut casa seva miren de trobar roba i menjar per poder començar de zero.
2: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
3: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ya no.
1: El doble terratrèmol també ha deixat, segons l'últim balanç oficial, més de 10.000 persones ferides. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds.
1: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident, el dia de l'excursió a Montserrat. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la terapeuta familiar que va mediar entre el pare i el fill perquè es reconciliessin.
4: Més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola a finals de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos i un d'aquests, l'empresari Josep Faraggi, acumula un terç de tot el deute.
1: Albert Serra anuncia a 3Cat Info que a finals d'any, o com a màxim al gener, tindrà a punt la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la primera en anglès. Assegura que és molt divertida i optimista. Aquesta setmana estrena Magallanes, de Filipí Laf Díaz, en la qual ha participat com a productor. Aquest any s'haurà de llançar una part de la collita de raïm. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de demanda del vi a nivell mundial i això pot ser catastròfic per als pagesos que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar oferta i demanda.
4: Jaume Domènech i Josep Marrugat són viticultors i formen part de la JARC i d'Unió de Pagesos.
5: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, és un mal de cap molt important.
6: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
4: Unió de Pagesos qualifica de dramàtica la situació i ha convocat una mobilització de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia el pròxim 10 de juliol.
1: Esports, el Mundial de Futbol França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als vuitens de final. Mbappé ha fet dos gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil. Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als setens de final, Ronald Koeman, el seleccionador, ha dimitit com a seleccionador neerlandès.
4: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides. A l'equip masculí, Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
1: Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daley Blind i Axel Witsel. I també cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen, Víctor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar.
4: El Barça de bàsquet ha comunicat cinc sortides, Satoranski, Willy Hernán Gómez, Miles Scales i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat, però que ha fitxat per l'OK Múrcia.
1: I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en la primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7 al quadrat femení. També destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb una derrota contra l'australiana Maya Join, de 20 anys, en 3 sets.
0: Fins aquí les notícies.
7: Si 172.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
8: Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans.
7: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
9: Són les 6.
7: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
10: Moltes gràcies, molt content.
7: El suplement,
11: sí, la veritat,
7: el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
12: Cada setmana és nostra.
7: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
13: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
7: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
14: A la millor hora del dia.
7: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
15: sempre convida els seus clients.
7: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
16: Hòstia, em fa molt de il·lusió.
7: I a més, tornem a ser líders en podcast.
17: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
7: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. I demano disculpes al Jordi des de Mataró, que el teníem abans, l'hem hagut de dir ai, passem a després perquè se'ns ha fet tard. Jordi, bona nit.
2: Bona nit. Mira, els he trucat que estava a Igualada. Estic ja a Sant Cugat.
1: Mira,
2: entre les notícies i la conversa amb l'anterior oient, mira si n'he fet de camí.
1: Has fet camí, eh? Vas fent via, tu.
2: I tant.
1: Sí, jo i tant.
2: Sí, que jo he tirat tota la nit i tinc feina llarga avui. Sí, no perdo el temps.
1: Cap on vas ara?
2: Jo ara vinc, he sortit de Mataró, he anat a la Patadella, al costat de la Patadella, a carregar.
1: Sí.
2: Ara torno a Mataró, descarrego, me'n torno després cap a l'entre Súria i Cardó, a Sant Mateu Bages, a Súria i Cardó de dalt a la muntanya.
1: Sí.
2: I torno a venir a Mataró.
1: Mare meva. Doncs
2: plegaré, amb una mica sort, a les 8 del matí plegaré.
1: Déu-n'hi-do, doncs va.
2: I arrencat a les 8 i mitja de la tarda.
1: Doncs, mare meva. Va,
2: sí, sí.
1: Ànims, doncs, ànims.
2: No, és la feina, ja sé, però Marta, a la nit es treballa molt a gust.
1: Ja ho sé, jo sóc de les teus,
2: eh? A la fresca, bueno, ara allà de la Pedrera, quan he acabat de carregar estàvem a 20 graus, que s'estava superbé.
1: Home, t'ho diràs, comparats amb els 30 i llargs que hi ha hagut avui, em sembla, o sigui que
2: sí.
1: jo estic amb tu.
2: Crec que va ser la setmana passada, per allà del més amunt de Solsona, a les 5 de la matí, jo porto el clima sempre 22 graus al camion, doncs se'm menjarà la calefacció i tot, a 12 graus.
1: Ostres!
2: I noto aire calent, i dic, hòstia, que raro, i miro el termòmetre del camion, 12 graus, i dic, hòstia, clar, el camion vol que estigui la cabina a 22 graus, la temperatura interior...
1: Clar, i es va engegar sol, clar.
2: Es va engegar sol la calefacció, i dic, bueno, dic, això no ho expliquis gaire,
1: no.
2: Que mirà...
1: Que tindràs cua, tu.
2: Sí, i tant.
1: Sí. Jordi, què ens volies dir? A veure.
2: Mira, concert per la contacta, per una resposta. Aquesta senyora que ha trucat, que havia comprat un aire condicionat i que té la mosca a l'orella perquè va tornar a trucar i no li agafa el telèfon, que és això...
1: No, li diu que no existeix. Aquest número no existeix.
2: Podria ser que fos una centraleta que tinguin restringides els trucantrans, perquè tu no puguis tornar les trucades i ells només facin trucades. Bé, però a vegades aquestes empreses grans els has de comunicar per mail, els has de comunicar, però ells et truquen amb un número, però si tu vols tornar a trucar, tenen restringides trucades entrants i per això et diu que aquest número no existeix.
1: Clar.
2: O també pot dir que... Sí, podria ser, no dic que sigui això,
1: ja.
2: Però molt possiblement podria ser això.
1: D'acord, molt bé. Perfecte.
2: Vale?
1: D'acord.
2: Bueno.
1: Què més?
2: Després, mira, en part en relació amb aquell que parlava ara dels carnets d'identitat i aquest col·lapse...
1: El col·lapse, sí.
2: Bueno, doncs jo us anava a comentar també el col·lapse que hi ha, us ho explicaré ràpid. Els conductors professionals de camió, que tenim carnet de camió a l'autocar, cada 5 anys hem de passar per l'autoscola i fer 35 pes de perdre els 35 hores, parlant clar. És el curs d'aptitud professional que se'n diu i és com si anéssim a fer un reciclatge. Vale? I hem d'anar cada 5 anys a passar 35 hores per l'autoscola.
1: D'acord.
2: Això costa 300 euros, més o menys, i au, ja anem a perdre el temps perquè, a veure, les lleis poc han canviat. I per sort no hi ha examen, però és presencial, et fitxen amb un control biomètric que si perds de les 35 hores una hora i tres quarts del curs perquè arribes tard, t'invaliden el curs i has de tornar a començar.
1: Havent-lo pagat, és clar. Sí.
2: Sí, esclar, no. Clar, imagina't, jo feia el divendres a la tarda i el dissabte al matí, divendres de 5 a 8 i dissabte de 8 a 2. Hi ha autoscoles que fan dissabtes i dimensi, però clar, imagina't que facis transport internacional, estàs tota la setmana fora.
1: Clar.
2: I fan els cursos amb aquestes franges horàries perquè, clar, no, si tu tens un viatge per dir alguna cosa a la Corunya, no el puc fer perquè tinc cap, no. fan divendres a la tarda i dissabte, o dia que fan dissabtes i diumenges, per conciliar amb la vida laboral.
1: Sí, sí, correcte.
2: Vale. Bueno, pues vaig acabar el curs, vaig fer 2 setmanes abans de Setmana Santa i 2 setmanes després de Setmana Santa, és a dir, que ara fa 2 mesos.
1: Sí.
2: Encara no m'han expedit, la targeta que et donen, com la del carnet de conduir, doncs jo porto la del carnet de conduir i la del CAP. Val? Que si et para la policia te l'exigeixen perquè per conduir, per treballar amb camions o amb autocars, has de tenir el curs aquest.
1: Correcte.
2: Si no, multa, i la multa no és petita. Bueno, doncs fa 2 mesos i ara l'altre dia vaig trucar a les escoles, no, estem esperant que arribin. Si jo fes transport internacional, jo no podria fer-ho, perquè aquí a dintre del nostre país, la policia pot mirar telemàticament que has fet el curs i no hi ha problema. Però un francès, un alemany, o un gendarme, o la policia alemana, no et poden comprovar, has de tenir la targeta física.
1: Clar.
2: I jo ja vaig amb temps, perquè a mi em caducava a finals de maig al CAP, i el vaig acabar a finals de... I, bueno, un mes, jo faig transport local, que jo no tinc problemes, jo no surto fora. Però ara, si jo fes transport internacional...
1: Clar, no podries, sí,
2: no podria treballar.
1: Déu-n'hi-do, també. Un altre col·lapse. Doncs va, que ja en portem 3 de col·lapses avui. Déu-n'hi-do, sí.
2: No, però perquè veieu que és tan simple com una targeta. Com
1: sí,
2: la que,
1: sí, sí.
2: No, bueno, que t'ha de expedir això, que no l'hem de picar màquina com abans, que això surten com a xurros de l'ordinador.
1: Sí, senyor, i sembla mentida que no ho tinguem.
2: No tinguessin que picar-ho a màquina i enviar... Hòstia, sí, estem al 2026, que no... 2 mesos, i espera't,
1: sí, sí.
2: Que ara...
1: Ai, espera't.
2: És un mes inútil, que és un mes que no serveix per res.
1: Ja, no, l'agost no t'esperis res, no està clar. Si no ho reps abans, sí, ja fins al setembre, Déu-n'hi-do.
2: Toquis el que toquis a l'administració...
1: Sí, sí, el col·lapse garantit, total, sí, sí.
2: I ja no en parlem, el meu fill s'està traient el carnet de tren, ja té el carnet de camion, ara s'està traient el de trailer, bueno, ja porto un any per treure's el carnet,
1: Mare meva. Sí, sí.
2: És vergonyós, i després diuen que falten xofers.
1: I després falta, exacte, no hi ha relleu i tal. Sí, sí, exacte.
2: Sí, sí.
1: En fi, Jordi.
2: Vull dir que...
1: Re, molts ànims.
2: No, mira, és el que ens toca, lluitar amb l'administració i sempre tenim res de nosaltres.
1: Exacte, sempre. Molt bé. Jordi, una abraçada.
2: No, per res. Vinga, va.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. Adéu. La Maria Rosa, des de les Corts, a Barcelona, bona nit.
3: Hola, molt bona nit per tots. Primerament, felicitar a la Maria Rosa de Sant Cugat, que avui és el seu aniversari.
1: Sí, senyora, va fer... Vaja, em sembla que era el 30, no? 30, sí.
3: És veritat, que avui ja som...
1: Avui és 1, però serveix. Juliol. Serveix perquè encara és el mateix dia a la nit, o sigui que molt
3: bueno,
1: bé.
3: Suposo
1: perfecte.
3: Que no m'ho tindrà en compte.
1: No, i ara s'està encantada, ja ho va dir, o sigui que tranquil·la.
3: Bé, jo voldria respondre al tema de si les catarates té alguna solució,
1: sí,
3: que no sigui l'operació.
1: Exacte, ho ha preguntat en un WhatsApp la Magda, sí.
3: Correcte, doncs no.
1: No.
3: Per un motiu. Les catarates és el cristal·lí que es va tornant opac. Es pot arribar a perdre la visió si no t'operen. Que ja dic, és l'extirpació del cristal·lí.
1: Uh-huh.
3: Per sort, avui en dia hi ha les lents intraoculars, perquè jo de molt joveneta recordo que amb una tieta carnal del meu pare, que la van operar a la clínica Barraquer, en aquella època, l'única cosa que feien era extirpar-te el cristal·lí. I en el seu lloc tenies que dur unes ulleres que ni deien cul de botella, perquè eren super, super gruixudes.
1: Uh-huh.
3: És a dir, que una vegada que no tenies el cristal·lí, és que ja no hi veies, no
1: Clar.
3: podies veure-hi.
1: Clar.
3: És a dir, és l'única solució. Jo només tinc un ull, que ja saps que vaig dir, m'ho van fer a l'abril. Estic contentíssima.
1: Que bé.
3: Perquè he recuperat 92% de visió.
1: Imagina't, quina diferència.
3: Ara estic esperant el segon.
1: El segon, sí senyora.
3: I llavors, dit això, Anna, tu i a tot l'equip i a tots els ignorants, us desitjo unes molt bones vacances.
1: Doncs moltes gràcies, igualment per tu, Maria Rosa, i pels teus.
3: Sí, bueno, una altra coset molt breu.
1: Digues.
3: Porteu-vos a bé tots, eh? Perquè el dia 30 d'agost heu de tornar tots sants i estalvis.
1: Això sí, procurarem, eh?
3: I tant. Que no falli ningú.
1: No, però vosaltres tampoc, eh? L'altra banda. Ara li deia a l'Aina.
3: Jo li deia a l'Aina. El dia 30 d'agost encara penso aquí.
1: Clar, jo li deia a l'Aina, no trucarà ningú el 30 d'agost. Em diu, sí, que trucaran. Dic, mare de Déu, si la gent encara estarà de vacances.
3: Pots estar segura que jo sí.
1: Doncs vinga, va.
3: Perquè el cel encara no me'n vull anar.
1: No, el cel no. Te'n vas de vacances on vulguis, però el cel aquí no. Per mirar-lo. El cel per mirar-lo. Maria Rosa, moltes gràcies. Exacte. Una abraçada. Fins aviat. Bona nit.
3: Adéu.
1: Adéu. En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit. A veure, ha trucat una senyora per un dels cotxes aparcats.
1: Sí, que et responia, sí.
4: Cada 15 dies.
1: Sí.
4: Bé, doncs els que tenim aquí al carrer, ni 15, ni 20, ni 25, porten 2 o 3 anys aparcats.
1: Mare meva, i ho heu denunciat, entenc?
4: No, vaja, jo no sé, no sé si algú al carrer ho ha denunciat, perquè és clar, a veure, a mi no em molesten, tu. A part, jo no tinc cotxe, vull dir que no, a mi ja. No em roben res, ja. Però és clar, això que 15 dies... Vaja,
1: doncs algú del carrer, digues que algú faci una denúncia a través de l'aplicació de l'Ajuntament. Fas la foto, fas la denúncia i en principi haurien de fer
4: cas. Suposo que sí.
1: Haurien de fer cas, clar.
4: Veurem. Molt bé.
1: Molt bé.
4: Una altra cosa. La Polar del Cava. La deliciosa Polar.
1: La Polar del Cava, sí senyor. Que
4: a veure, citar... jo tinc 2 receptes.
1: Ah, sí?
4: Que explico. El meu germà, pel descans... va fer un estatge a l'hotel, estatge que va durar 5 anys, i precisament el 44 ell estava a l'hotel. El meu germà gran i jo ens portàvem 19 anys. Aleshores, el 44 ell estava fent l'estatge aquest i l'avisen al xef de cuina, diu, Jaumet, truco en de Vic, que has tingut un germanet, i aquest germanet sóc jo.
1: Ets tu.
4: Vale?
1: Molt bé.
4: El meu germà, que era un gran cuiner, li vam recopilar en vida d'ell encara totes les receptes que tenia. Se'n van cuidar receptes

0: buscava que jo servia l'hotel fet pel nostre chef Sebastià Guatanegre Torró, que tinc que parlar amb ell. Aquesta no té res que veure amb la del meu germà.
1: Ah.
0: Aquí està, que tinc dues receptes.
1: Ah, tens dues receptes. I ara què hem de fer?
0: Ara què hem de fer? Doncs, pues, a veure, la del meu germà era potser un, des que el ritx ha canviat, la cuina ha canviat, i era potser la forma de presentar en aquell temps que tenien del pollastre, perquè inclús treballen amb bulevans. Bulevans, saps què són, no, bulevans?
1: Sí, i els bulevans, i tant, sí, sí, allò de la pasta follada.
0: Però és una preparació, una preparació bastant, bastant, bastant complicada.
1: Complicada.
0: Sí, aquesta senyora té manetes, perquè és que, cuidado, jo no vull pas dir que no sàpiga fer-ho.
1: Clar.
0: Doncs perfecte, però és una altra manera de presentar el pull, la polarda.
1: Uh-huh.
0: Amb bulevant i amb la salsa, amb xampinyons i tot plat. I la manera del xef era el quarto de polarda amb ossos, la meva germana era desossada i rellenada i cosida. Estil galantina i després cuita, i una vegada cuita, pues, tallada i anar omplint el bulevant, napar-lo ben napat amb la salsa al cava. El pedrà podria ser el mateix, però la forma de presentació no té res
1: no
0: a veure.
1: No té res a veure, tens raó. Molt bé.
0: I a veure si puc localitzar el xef, el que vaig treballar jo, i que m'ho expliqui, m'entens?
1: Clar, perfecte, molt bé, Joan.
0: Però clar, tot això ja serà després de les vacances.
1: Després de les vacances. Doncs què depèn, Joan?
0: Per cert, en feu moltes, eh?
1: Dos
0: mesos, tu? Jo només feia un mes.
1: No, però no fem vacances. La programació acaba, però no, jo no faig vacances fins al 19 de juliol. No, ja m'agradaria fer dos mesos, ja t'ho dic ara. Però no, jo no, fins al 19 de juliol treballo. Passa que treballo per un altre programa, perquè la programació aquest any acaba aquesta setmana. L'any que ve, doncs, segurament durarà una miqueta més, ja ens ho han dit.
0: Ah, molt bé.
1: Però, de moment, aquest any va així. I hem de fer coses per altres programes, perquè, clar... I preparar...
0: El 30 d'agost.
1: Exacte, i preparar les novetats pel 30 d'agost, correcte.
0: Molt bé.
1: Molt bé, Joan, doncs una abraçada ben gran.
0: Bones vacances, i el 30 d'agost, a veure si tinc ja el de la posada adequat, perquè aquesta senyora li fes per Nadal.
1: Per Nadal el volia fer, sí, exacte.
0: Vale, doncs,
1: a veure si ho tenim, perfecte. Molt bé, Joan.
0: Vale, guapa.
1: Gràcies.
0: Adéu, bona nit a tots.
1: Adéu-siau, bona nit. I escolta'm, aquest Nadal tots acabarem fent polarda, perquè si ens prepara aquesta recepta i escolta'm, és que jo em sembla que em comprometo a fer-la i tot. A veure, aquest any em toca a mi fer Nadal, o sigui que... Però polarda, no sé, tot és provar-ho, va, tot és provar-ho. Ara no parlem de menjar, perquè ara que és la una de la matinada, 23 minuts, anem a prendre una mica la fresca, o no, perquè tal com està el panorama, de fresca res.
2: On anem? Amb Gerard López.

0: tant.
1: Últim on anem de la temporada amb el Gerard López. Bona nit, Gerard.
2: Hola, què tal?
1: Em passo la setmana dient últim, que em faig ràbia i tot de tan últim. Però és així, perquè és l'última setmana de la temporada i tu, doncs, no deixes de proposar-nos iniciatives, projectes, excursions. Què ens proposes per acabar? No sé si és Romagosa Friendly que dius tu, o anirem forts, no sé. A veure, què has triat? Què
2: jo
1: has
2: crec
1: triat?
2: Que a nivell de temperatura pot sí. ser Romagosa i tot Catalunya Friendly.
1: D'acord.
2: Una mica.
1: A nivell de temperatura.
2: Sí, perquè, si et sembla, podem anar fins al Puig de les Agudes.
1: Al Montseny?
2: No.
1: No?
2: No. A un altre Puig d'Agudes, d'Agudes i Parabé, que és el Puig de les Agudes del Ripollès.
1: Ah.
2: Saps on hi ha Ribes de Freser?
1: Això sí que ho sé.
2: Doncs allà no.
1: Ah, d'acord.
2: No. En realitat hem d'anar a l'altra banda de la comarca. Pujarem a una muntanya que hi ha sobre 7 cases,
1: sí.
2: d'acord? És allà. I en relació amb el Montseny, apunta la diferència, perquè potser el més famós, les Agudes del Montseny, té una altitud de 1.705 metres, val? I el Puig de les Agudes del Ripollès, que és el que proposo, és una mica més alçat, 1.975 metres.
1: Home, Déu-n'hi-do.
2: Això sí,

0: És un cim molt, molt tímid, no, no té... No té caràcter, no?
1: Ah, no?
0: No té cap gràcia. Com a cim, no, eh? No. Res de grimpades ni parets rocalloses heroiques al final, no.
1: M'agrada.
0: És un cim en forma de punt... De... No, és que ni de punxa,
1: no,
0: res.
1: No, res.
0: És més aviat una panxolina, d'acord? I arribes fent carena sinuosa, molt i molt suau.
1: Però escolta'm, que el cim sigui suau no vol dir que no sigui un cim. Per
0: això
1: tant,
0: sí.
1: S'ha de pujar, no? Perquè si no, seria un cim.
0: Ara, això tens raó, Marta.
1: D'acord.
0: El punt de sortida és al fons de la vall, a baix,
1: sí,
0: a Set Cases, al costat del riu Ter mateix, i per tant haurem de superar un lleuger desnivell fins al cim, efectivament. Caminarem, això sí, entre boscos de pi, de bedolls, de prats, pastures, i la part realment interessant és el tram final. Saps per què?
1: No, per què?
0: Doncs perquè farem una carena sinuosa, allò que et deia, de muntanyes russes, que ens obsequia amb un excels panorama d'estampes i de paisatges de tota aquesta zona del Ripollès. Això sí, important, també t'he de confessar una cosa.
1: Ai.
0: Apunta. Abans d'arribar a la carena aquesta tan maca que tenim al final, i segons quina ruta agafis, se'n va a Norris aquell concepte de sortir a caminar, el concepte de la ziga-zaga.
1: Sí?
0: Coneixes el concepte de la ziga-zaga?
1: Home, no, en futbol, el conec en futbol només.
0: Escolta.

0: Concepte de la ziga-zaga.
1: Per guanyar un bon desnivell, no cal deixar-hi la pell. En lloc d'anar recte i de dret, val més perdre un minutet. Sigui al soleil o per la vaga, sempre és bo fer ziga-zaga.
2: Què et sembla?
3: A veure, això què és?
2: Això
3: què ens estàs volent dir o què ens estàs dient?
2: Que normalment els camins que remunten una pujada segueixen aquesta idea, anar fent revolts, d'acord?
3: Sí.
2: En lloc de tirar amb un recte, recte, recte, van fent un tros per l'esquerra, un tros per la dreta i anar pujant de mica en mica. I avui què passa? Que la ruta que fem de vegades ens porta per la via directa, sense ziga-zagues.
3: I quan? En quin moment, això?
2: A la tornada. Ja ho sentiràs.
3: Ah, a la tornada, d'acord.
2: I això em porta un segon avís per navegants. Oients i Marta Romagosa, tots. Anant cap al cim de pujada, veureu que és ferm, no? D'acord? És costerut, però sempre avancem per camins molt ben marcats. No ens perdrem.
3: D'acord.
2: En canvi, de baixada observareu que tirem pel dret, sense ziga-zaga, trascant entre extensos i empinats prats de pastures. Per entendre'ns, és un descens freestyle, val?
3: D'acord.
2: Que no recupera el camí fins molt, molt avall.
3: Molt bé. I aleshores, aquí on anem a petar? On anem a petar? És que no sé on anem a petar.
2: Doncs mira, si de tornada no vols fer la cabra...
3: Home, no vull fer la cabra. O sí, no sé, al final no sé què és el millor.
2: Espera, sempre es pot tornar pel mateix camí, això sí. Però després ja no faràs una ruta circular. En tot cas, sigui l'opció que sigui, Marta apunta.
3: Apunto, què ets apuntar, a veure?
2: Estem davant d'una proposta altament estimulant que no ens porta a cap cim emblemàtic, d'acord, ja ho hem dit,
3: sí,
2: però sí que és un cim visualment estratègic, amb extenses panoràmiques del Pirineu Oriental i de totes les serralades del Pirineu, del Ripollès i de la Garrotxa. I de més enllà. Et diré més encara. A mig camí ja tens molt bones vistes.
3: I de quanta estona estem parlant per això?
2: Apunti. Recorregut de 9 quilòmetres. Temps 4-5 horetes. Què et sembla?
3: 4-5 horetes és... A veure, és una estona, eh? És una estona llarga, eh? Desnivell, això és important.
2: 716 metres.
3: Home, no són 150.
2: I la ruta pot ser circular o no, això que et deia. Pots, diguem, pujar per ziga-zaga i baixar per freestyle o no.
3: Ja.
2: O fer-ho tot així. Com ho veus?
3: Hi ha neu, diguéssim?
2: Ara mateix no crec, amb la colorada que està fent.
3: No.
2: Però és possible segons l'època de l'any. De fet, quan jo hi vaig pujar, que va ser el gener de l'any passat, anys llum d'aquest hivern d'altíssima inhibició, hi havia alguna clapa de neu.
3: Ah, sí? I el punt de sortida, on el tenim?
2: Doncs el tenim enganxadíssim al nucli de Setcases. Per tant, si veniu de Tortosa, només cal agafar la carretera que puja cap a la Garriga, Vic, Ripoll i Camprodon, i un cop al poble de les Galetes, tirem cap a Gon, cap a l'esquerra, per la carretera de Vallter. I arribem a Setcases, deixem el carruatge en alguna aparcament al costat del riu i comprovem una cosa molt important.
3: Quina?
2: Que el poble té més de 7 cases.
3: Això ho hem de comprovar, no?
2: Sí, el seu nom és un fake com una casa. De fet, si anem a l'IDESCAT... De fet, he anat a l'IDESCAT.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: I has comptat les cases?
2: Sí. Marta, quantes cases diries que hi ha a 7 cases? Temps.
3: No ho sé. Més de 7?
2: És correcte.
3: Més de 7.
2: 412 cases, què et sembla? De les quals 80 són de residents fixos, la resta, zona residencial.
3: Home, Déu-n'hi-do.
2: Sí, i ara em preguntaràs, un cop arribem a 7 cases, o més ben dit a 412 cases, on hem de buscar el punt de sortida?
3: On?
2: Molt fàcil. Hem d'anar a buscar el pont d'en Japet, conegut també com el pont d'en Xacó, que de fet és l'únic pont que travessa el riu, per tant no et perdràs.
3: Sí.
2: A banda de la carretera, I ja està. Travessem el riu. I ja som al punt d'inici de la ruta. Per cert, element important, també descobrireu que aquest lloc és un autèntic hub xuricaire. O xirucaire, millor dit.
3: Perquè tothom és allà a punt, no?, per començar.
2: Sí, perquè és punt de partida de moltes excursions, aquesta i moltes d'altres.
3: I la nostra sortida, diguéssim, com comença? Allò pujant a sac o no?
2: Sí, una mica.
3: O em dones una mica de treva per començar. No.
2: Principi no massa. Anem a buscar el torrent de Vall-llobre per un caminet que surt a mà dreta. Coincideix, per cert, amb el GR11 i ens enfilem fent ziga-zaga.
3: Sí, això m'ha quedat clar.
2: Per una pista degudament pavimentada. Si més no, principi. Paviment de bon principi. Però de seguida ens endinsem per un bosc de bedolls, avellaners, i ja està. Ja s'ha acabat.
3: I s'ha acabat el pendent?
2: No, s'ha acabat el paviment.
3: Ah, d'acord.
2: I no només això. Quan portem uns 400 metres i havent guanyat ja certa alçada, ens apareix el primer gran dilema, un trencant. A partir d'aquí comença la nostra ruta circular. I això ho destaco perquè si algun oient té ganes de caminar per set cases, però això de les agudes diu, uf, a mi no em ve de gust.
3: És massa fort, sí.
2: En aquest punt té una alternativa molt, molt assequible.
3: Doncs mira, és que trobo que això justament a mi m'interessa. A veure.
2: Doncs apunta, si fem un gir a l'esquerra, continuarem la ruta prevista cap a les agudes, per aquest GR11, que és la ruta d'avui. Però mira, si ens ho repensem i diem, no. Prou, ja en tinc prou, tirem recte i anem a parar amb un objectiu que és molt proper, és molt fàcil, és la cabana de Socarrats, o de Socarrats, millor dit. Si teniu poques ganes de fer cames, val la pena. A més, és a la vora i és un bon racó per visitar. Apunta-t'ho bé, Marta, la cabana de Socarrats.
3: Molt bé, ni idea, no la coneixia.
2: Doncs apunta, fem una cosa, com que aquest lloc ens tornarà a sortir, et proposo que fem un ús d'una balisa sonora.
3: D'acord. Molt bé, queda clar. La cabana de Socarrats i també m'ha quedat clar que tard o d'hora doncs passarem per aquí i la visitarem, no?
2: Sí, de tornada,
3: De tornada, molt bé.
2: Però de moment no encara. La nostra opció és girar a l'esquerra i mantenir-nos en el camí del Gerra. Vinga, amunt i amunt. Per tant, continuem per aquest amable camí que no deixarà de guanyar alçada, sempre entre boscos del Bac de Set Cases, i no ens avorrim perquè a voltes anem fent ziga-zagues i a voltes pugem drets a l'estil ruta de tiralínia sobre el mapa. I aquí tenim de tot. De mica en mica l'entorn veuràs que canvia. Cada vegada dominem més, estem en zones de pastures.
3: Bosc
2: de pi negre, també. Sí. Mm-hmm. I atenció que ens creuarem un curs d'aigua, el torrent Fosc, el lloc que no té res d'especial.
3: Tampoc?
2: No.
3: Vaja.
2: És un punt fred, és un brívol, sense cap gran paisatge, però al costat...
3: Per respirar, una mica d'ombra per respirar.
2: Sí, i a més, això. Al costat del camí hi ha unes pilones, d'acord, rectangulars, que permeten fer un incòmode esmorzar.
3: Ah, incòmode, més
2: sí,
3: a més,
2: perquè no seus bé, però pots esmorzar.
3: Noi, m'ho poses complicat, eh?
2: Sí, sí. Uh-huh. Marta, pregunta tècnica. Tu ets d'entrepà, és de Carmanyola o ets de restaurant?
3: Home, dalt d'una muntanya d'entrepà i a la vall, directament un restaurant, si pot ser.
2: Ja, i una altra cosa. Marta, podem parar la música?
3: Què passa?
2: Parem la música.
3: Què passa ara?
2: És que m'ha semblat sentir una mosca. Ah, mira, ja la veig. Mira la mosca. Ui, que se'n va. Ah, l'he perdut. Ah, ja la veig.
3: A veure, Gerard.
2: Marta, la tens aquí? Que tens la mosca darrere l'orella? Què et passa? Que estàs mosca, Marta?
3: Ara que ho dius, mira, una mica sí, perquè al principi m'has venut la moto, que la ruta té bones vistes i que de moment jo res de res, que una mica això és un fake, que m'estàs enganyant.
2: Que no.
3: Per ser l'últim programa, Gerard, m'estàs enganyant.
2: No, això mai. Res, un cop hem esmorzat i estem més amunt, com que anem guanyant alçada, començarem a distingir uns primers cims a l'altra banda de la vall. Apunta, el Pic de l'Infern, gra de fejol,
3: sí.
2: El gran i el petit, bastiments, en fi, pura poesia.
3: Pura poesia.
2: I és just quan portem 3 quilòmetres i mig de recorregut a les pastures del Pla de Liens, que cal fer un gir dràstic, tal com indiquen les marques del GR, i aquí agafarem un camí que surt a la dreta i que s'enfila muntanya amunt resseguint el llit d'un torrent.
3: I això deu ser, clar, una mica més estret, potser?
2: Sí, senyora. Sí, no? Aquí és com drecera.
3: Sí.
2: És una via ràpida i costeruda. Va seguint el torrent, que el torrent, ja saps, baixa directe, no? Veuràs com passat mig quilòmetre farem un canvi d'orientació i ara sí, ens endinsem en una altra dimensió. Haurem arribat allò que et deia, aquell punt emblemàtic, el Pla de les Vigues. I ara sí, Festival Tom i Jerry, Marta, perquè anem a buscar la carena i comencem un ascens suau en línia recta, ara en sentit sud-est, que inclou alguna muntanya russa, d'anar fent carena mica en mica. Avancem sempre per pastures, de vegades voltades de bosc, de vegades en muntanya pelada, i en alguns trams caminem resseguint una tanca de bestiar que va molt bé perquè ens marca el camí.
3: Clar.
2: És l'eix de la carena.
3: I les vistes aquí què?
2: Aquí són molt edificants, perquè no volies panoràmiques, Marta,
3: sí,
2: abans,
3: sí.
2: La mosca a l'orella que em deies.
3: Sí, sí.
2: Apunta, el Costa Bona, el Canigó darrere nostre,
3: Canigó, molt bé.
2: El Coma Negra, el Pic de les Bruixes, més avall, el Taga, el Pic de l'Infern, Gra de Fejol una altra vegada, bastiments. I si no vols Pirineus, que dius, mira, n'estic fart de cims del Pirineu, pren nota, perquè més al sud hi tens el Montseny, el Puigsacalm, només per posar dos exemples de no res.
3: I tot això ho vas contemplant mentre vas fent aquesta carena que tu dius que és suau?
2: Sí, clar, és la gràcia.
3: És la gràcia.
2: Has d'enfilar, però dalt, mira, ja
3: val la pena, val la pena. Sí, sí.
2: Carena de muntanyes russes, per entendre'ns. Veuràs que aquest emocionant tram de panoràmiques passa per tres cims molt suaus, tres penxolines, i finalment arribem al tercer dels cims, que és la nostra gran fita, el Puig de les Agudes, 1.975 metres.
3: Em sento una mica cansada, ja.
2: Sí.
3: Sí.
2: A veure, sàpigues que... Aquest cim de les Agudes del Ripollès és de segona divisió pel que fa a l'alçada, val? I potser de tercera regional pel que fa a la seva elegància.
3: Vaja.
2: Val? No arriba als 2.000 metres, és un puig escandalosament suau i sinuós, sense culminar en cap cresta heroica, allò que dèiem. I el fet, de fet, el cim consisteix en una protuberància que sobresurt de les mateixes pastures, que al capdamunt hi té unes pedretes, unes pedres col·locades al terra en forma de cercle, junt amb una mica d'element que no falla mai, que és un punt geodèsic.
3: I entenc que es mantenen aquestes vistes que dèiem abans, com a mínim, no? Ja que no és una cresta heroica, com dius tu.
2: Correcte. I ara ve la segona qüestió, que és la tornada.
3: Ah.
2: Una opció fàcil és refer el camí, tornem enrere.
3: Sí.
2: Una altra opció, circular i directa, és tornar pel dret. Pensa que tenim 7 cases als peus, al sota nostre.
3: Sí.
2: I que bona part de la muntanya que tenim a sota són prats i pastures.
3: Molt
2: val?
3: Bé. I aleshores?
2: Aleshores, saps la típica imatge d'aquell concurs que fan a Anglaterra de perseguir un formatge rodó que cau per la muntanya?
3: Sí,
2: i doncs hi van a darrere a sac?
3: Sí, que dius, quina bestiesa, però s'ho passa molt bé. Sí?
2: Doncs si escollim la baixada directa, podríem fer una mica això. Tirar un formatge i anar corrent al seu darrere entre pastures, prats, clapes de pins i una mica a l'atzar. De manera absolutament desordenada. I així realment vas baixant, pots anar baixant a l'anglesa i formatgera manera, d'acord? Anem descendint, sempre vigilant de no fotre'ns de cap. Bé, és una baixada freestyle, que et deia, i que és també un plaer per les pupil·les visuals.
3: I això sí, clar, però és una baixada que no té camí, ja m'ha quedat clar, i és llargueta o no?
2: Doncs sí, perquè gairebé és 1,5 km de recorregut amb un desnivell de 370 metres, anar baixant rotllo Benny Hill.
3: Clar, però a més, baixem sense salta ni volta i no hi ha cap objectiu.
2: Bé, sí, al final de tot n'hi ha un, eh? Hem d'anar a buscar un rierol que es va formant a mesura que perdem alçada. És el rec dels Coloms, que queda molt al costat d'una cabaneta. I a partir d'aquest punt, tranquil·la, que arriba un canvi de vegetació, tornen els bedolls, tornen els camins, un camí estàndard, que reconeixem, reconeixible, important, d'aquells de tota la vida, és un camí que s'endinsa bosc avall i ens porta, atenció, a...
3: M'ho he apuntat, la cabana de Socarrats.
2: Correcte, aquí hi havia la balissa sonora. Allà on hem llançat aquella balissa és on som ara. Opció fàcil del principi i del final.
3: Molt bé. I això què és, una construcció? Clar, m'has dit.
2: Sí.
3: Una cabana, no?
2: Sí, sí. Atenció al següent apunt arquitectònic. La cabana de Socarrats és una edificació estàndard.
3: A veure, amb això... Gerard, amb això què vols dir?
2: Que fidel a la tradició catalana, la construcció gaudeix d'un ruïnós estat de revista. Està fet a pols.
3: No.
2: Sí. I amb una bona mostra de les sinergies amb la natura, perquè té un arbre enganxat a la paret, que és molt curiós de veure. Però està... cau a trossos. Ja està, a partir d'aquí només ens queda fer el camí de la cabana cap a 7 cases i veureu que el poble ens queda a sota nostra, amb les seves 412 cases. A vista d'ocell, és un poble allargat, per cert, seguint el recorregut del riu.
3: Ni la cabana, ni la cabana, ja està bé. Escolta'm, Gerard, ha estat un plaer tota la temporada, així que veurem per què em decideixo, però aquesta cabana jo no sé si val la pena realment, eh? Però vaja, moltes gràcies, Gerard, que tinguis un bon estiu.
2: Igualment.
3: Jo crec que després d'aquesta excursió el millor és tenir una mica de pau i escoltar el que ens demanava l'Octavi, aquest cant dels ocells de Pau Casals.

0: I era ell mateix, eh? O sigui, no hem anat a trobar, l'Oriol no ha anat a trobar qualsevol versió, sinó que era interpretada per Pau Casals, que déu-n'hi-do. A veure, d'aquí 2 minuts arribarem a 3 quarts de 2 de la matinada i em quedava una qüestió que ens ha demanat en Pep des de l'Eixample en començar el programa, el joc de cartes d'estiu, i efectivament l'hem anat a buscar i, Pep, a partir del 22 de juliol joc de cartes d'estiu torna a recórrer Catalunya de la mà de Marc Ribas, que ara hem anat a mirar i amb l'Aina és en dimecres, que és el dia que habitualment hi ha el programa. Per tant, ens diuen que aquesta vegada, aquest estiu, el concurs visita el Pirineu de Lleida, Badalona, la Costa Daurada, la Costa Brava i la Catalunya Central per descobrir restaurants informals de muntanya, terrasses davant del mar, suquets de peix, plats de mar i muntanya i espais ideals per sopar a la fresca. Tot això, Pep, a partir del 22 de juliol. I després ahir que va trucar la Isabel des de Barcelona preguntant per la síndrome seca i jo vaig dir que hi va haver una doctora que fa poc ens ho va dir perquè un altre oient ho havia demanat i efectivament era l'Àngels des de Sant Cugat, que és odontòloga, i ens va dir, diu, entre altres coses va explicar que hi ha saliva artificial que és igual que la llàgrima artificial pels ulls, diu, en el cas de la saliva es diu salagent i li pot receptar al seu metge. Ens deia també a col·lutoris o gels per boca seca, els trobarà a la farmàcia, n'hi ha de diferents marques, sempre amb el nom Xeros, que ve de sequedat. Li recomano dentrifici sense laurilsulfat de sodi, per tant, de la gamma boca seca o xerostòmia. També el xilitol va bé per augmentar la salivació, es troba en caramels i xiclets sense sucre, evidentment, i en farmàcies amb el nom de xilitol, i també el trobarà en comprimits per xopar les farmàcies. I diu, la millor lubricació és l'aigua, ha de mullar la boca constantment. Diu, hi ha fàrmacs per estimular la salivació com la pilocarpina. Diu, si pot, que consulti el reumatòleg si el pot prendre. I també es fan preparats i fórmules magistrals que barregen estimulants de la salivació i lubricants, com l'àcid hialurònic, l'aloe vera. Diu, molts productes a la farmàcia, el problema és que solen ser molt cars i d'efecte curt. Diu, la boca seca és un tema molt complex i molt invalidant pel qui el pateix i amb un tractament limitat. I ens deia aquesta odontòloga que esperava que amb això trobés una miqueta de millora. I encara podem fer-vos una altra resposta, a veure si reconeixeu aquesta peça musical. És la sintonia d'entrada de Farmàcia de Guàrdia, aquella sèrie emesa entre els anys 1991 i 95, Antena 3 Televisió. Doncs sobre farmàcies volem parlar ara mateix, perquè el Joan des de Lleida ens ha de demanar, vaja, volia saber quina és la farmàcia més antiga de Barcelona. I la Montse, des de Barcelona mateix, ens respon que és la farmàcia Pedrell. Diu que la va obrir el doctor Pedrell al segle XVI, al barri de la Ribera, però el 1714, quan es va construir la ciutadella, la van traslladar al carrer de Sant Pere Més Baix, número 52, on encara es pot trobar avui en dia. Diu, també coneguda amb el nom de farmàcia 1561. Al segle XVII va morir l'últim membre de la família Pedrell, al segle XVIII, però la farmàcia ha mantingut el nom al llarg dels anys, ens diu aquesta oient, la Montse. Al llarg de la seva història, la farmàcia s'ha remodelat diverses vegades. L'any 1894, amb una decoració modernista i una vidriera dissenyada per Joan Espiganosa, pioner en tècniques vidrieres a Espanya. O sigui que en Joan des de Lleida ja té la resposta que demanava. I el que encara no té resposta, que encara a veure si entre els dies que ens queden d'aquesta setmana algú ens ho pot contestar, a veure si és possible, si no, no patiu, que el que queda pendent intentarem resoldre-ho a finals d'estiu, per tant, quan comenci la temporada que ve. La Roser, des de Ciutat Vella, ens demanava d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com entremesos. En Jaume, des d'Igualada, diu, ens deia, vaig comprar una entrada en efectiu en una taquilla i em van cobrar 1,50 € de gestió. I es queixava. Per quina raó? es paga aquest euro i mig de gestió si l'estic comprant a distància, diguéssim, no l'estic comprant a distància, sinó que vaig allà a la taquilla i pago en efectiu. La Carme des de Barcelona, qui paga els grafiters? L'Aleix des d'Esparreguera, què té la ceba que ens fa plorar quan la tallem? En Josep des de Vic, per què a Franco se l'anomenava com a caudillo? I l'Anna des del Raval de Barcelona ens deia hi ha un rellotge a la plaça Catalunya que no funciona i ella vol saber, i aquesta és la pregunta que ens va fer que encara ningú ha contestat, a qui li correspon arreglar-ho. Per tant, si en sabeu alguna d'aquestes i ens voleu ajudar a resoldre-ho abans d'acabar la temporada, a partir de demà, perquè ara ja gairebé arribem a l'hora del compte, a partir de demà al 93 2017474, o bé deixar un missatge al WhatsApp del programa, que és el 667 220 148.
1: El conte per anar a dormir.

0: Doncs tanquem el programa d'avui amb un altre nom de dona, el que ha triat l'Anna Maria Ricart, del llibre Tots els noms del desig, editat per Rosa dels Vents, i avui escoltarem en la veu de l'Anna la història de la Inés.
1: Baixo les escales de casa de dues en dues. No vull esperar l'ascensor. Penso que si em puc permetre aquesta acció vol dir que encara estic en forma. O dit d'una altra manera, que no m'afecta el pas del temps tal com les meves amigues asseguren que passa a partir dels 35 anys. Com que la porta del carrer és de tancament retardat, sempre m'asseguro que hagi fet el peculiar sorollet que em garanteix que no entrarà ningú estrany a la meva escala. Sempre he sentit dir als veïns més grans que no és la primera vegada que algú té un ensurt a la porta de casa i jo prefereixo no temptar la sort. És d'aquells dies de febrer que comença a fer fred de debò. La qual cosa m'apassiona perquè així puc començar a posar-me tot el munt de bufandes, guants i barrets que he anat acumulant al llarg dels anys, ja sigui pels aniversaris o perquè me'ls compro, els viatges d'hivern. He decidit que avui agafaré l'autobús. He mirat l'aplicació de TMB, que m'he descarregat al mòbil, i he comprovat que en 7 minuts vindrà l'autobús que em deixarà a pocs metres del lloc on he quedat pel nou projecte de feina. Tinc ganes d'escriure, moltes ganes d'escriure, i he trobat un editor, vell conegut de fa anys, quan anava a ballar a l'Odegas, ara ja no recordo ni com es fa, i m'ha vist les intencions, així que m'he deixat temptar, i avui hem quedat perquè llegeixi alguns dels meus contes a veure què li semblen. Estic una mica nerviosa, però què carai, tampoc has perd res deixant veure el que faig a estones lliures quan m'arriba la inspiració? Arribo a la parada amb prou temps per fins i tot mirar el personal que s'espera, com jo. Soc tafanera de mena i m'encanta imaginar qui són i què faran totes aquelles persones al llarg del dia. Qui sap si un dia m'inspiraran la meva pròxima història. Però mentre miro els del meu costat, hi ha alguna cosa uns metres més enllà que em crida l'atenció. Veig un home revellit, amb la cara ennegrida pel sol i una manera de caminar que em sona. Furga entre les deixalles de dins d'una paperera. Treu una llauna buida de refresc que es cura sense èxit. Un cul d'un paquet de galetes que alça en l'aire i només n'hi cauen quatre engrunes a la boca. I finalment troba una borilla de cigarret i se la guarda a la butxaca com qui se sap propietari d'un tresor. Així que em fixo en els seus ulls, començo a recordar la seva mirada. Queden 3 minuts perquè arribi l'autobús, però els peus em porten al costat d'aquell desconegut que crec que he vist en alguna altra ocasió. I quan el miro de fit a fit i li dono el paquet d'avellanes torrades que sempre porto a la bossa de mà per si m'agafa un atac de gana o una baixada d'energia, em somriu tot agafant-lo i aleshores veig en Damià, que ballava amb mi a les festes de l'institut, aquelles en què algú tanca el llum i sota la foscor refreguen els peus, les mans, els braços i les boques, fins que algú l'obre i s'acaben les confusions. En Damià em reconeix, abaixa el rostre mort de vergonya, però jo li agafo la barbeta i li dic que no amb el cap. El meu autobús s'atura a la parada i després segueix el seu camí. Jo agafo de la mà l'home de la paperera i li ensenyo les claus de casa meva. Vine amb mi. Necessites rentar-te i menjar un plat calent. Sense pensar-m'ho dues vegades, torno a casa, ara acompanyada d'un amic de joventut que sempre em feia riure. De cop, torno a tenir 16 anys. Sempre va ser un bon estudiant, no gaire ordenat amb sentit de l'humor, però que no agradava gaire als professors. Mai no entès ben bé per què. No tenia amics, però jo sempre havia trobat els moments adequats per parlar amb ell, compartir algun treball, però sobretot les festes de les tardes dels divendres. Començàvem ballant i acabàvem en un racó fent-nos petons fins a desfer-nos abans de mirar l'hora i tornar cap a casa dels pares perquè es feia tard. Res més. Després em passava el cap de setmana pensant en ell i dilluns tornava a començar la rutina. Hem pujat a casa i sort que ho havia deixat tot mínimament endreçat perquè a vegades quan faig tard deixo el llit per fer i els plats apilonats a la pica. Avui, com si sabés que tindria una visita inesperada, tot era al seu lloc. Ara bé, no crec que en Damià li importi res de tot això. Un cop a l'ascensor em vol explicar amb una veu entretallada com ha arribat fins aquí, però no el deixo continuar. No vull sentir explicacions d'un fracàs ni per què algú brillant quan tenia 17 anys arriba gairebé als 40 sense res que el mantingui amb els ànims per sobre de les clavegueres de la ciutat. Tots podem acabar sota un pont, penso, mentre trec una tovallola de l'armari del bany i el deixo amb la ràdio engegada i l'aigua de la dutxa començant a rajar per evitar que noti les primeres gotes que sempre surten fredes. El Damià no gosa ni tombar-se. Es queda dins del bany mentre jo vaig a la cuina a fer un esmorzar de forquilla, com aquells que agradaven al meu pare els diumenges que anàvem d'excursió. M'agrada parar a la taula quan venen convidats a casa i avui havia deixat de ser el matí previsible per convertir-se en un matí diferent, dels que no acostumen a passar, només en relats imaginaris. Però el cert és que tinc un antic company de classe destrossat per vés a saber què, amb el cap moll sota la dutxa de casa, eixugant-se amb la meva tovallola, i fins i tot li he deixat un raspall de dents nou, d'aquells que guardes en un calaix per quan has de marxar de viatge i no et vols emportar el raspall elèctric perquè ocupa massa lloc al neceser. Soc de taronja granini, fresquet de la nevera, un entrepà de pernil dolç i una truita a la francesa que començaria a fer tan bon punt sentís que la caldera s'aturava, com si em digués que l'aigua calenta de la dutxa ja havia deixat de caure sobre aquell cos castigat. Una mica de cafè amb llet i unes galetes per si no quedava prou satisfet amb l'esmorzar salat. La caldera calla i sento algú que renta les dents. De sobte, la porta del bany s'obre de bat a bat i en surt el nou Damià, com una aparició que il·lumina un focus que no existeix al passadís de casa meva. Sense tovallola, amb quatre gotes d'aigua per sobre l'espatlla, cabells molls i amb una mirada profunda d'agraïment que intueixo. I em retorna a aquelles festes dels divendres a l'institut. Així, despullats, no hi ha rics ni pobres, fracassats ni gent d'èxit. La nuesa ens iguala. En Damià tornava a ser aquell noi de l'institut. Sort que no he posat el foc a la paella per fer la truita, perquè tot el meu escenari de l'esmorzar s'ha quedat en temps mort. L'acció s'ha traslladat al passadís i uns segons més tard a la meva habitació. Jo crec que no han estat ni segons, no ha calgut dir res. Només retrobar unes mans sense haver d'apagar els llums, olorar un aroma de net i fresc d'algú que feia molt temps que no se sentia així. Hem completat aquelles tardes de divendres en un racó de la sala de festes. Els hem trobat al final, tants anys després. I dels petons i les refregades dels 17 anys hem passat al sexe intens i accelerat dels més de 30 de dues persones que només tenen ganes de provar una assignatura pendent. Uf, i no he avisat el meu editor que no arribava a temps a la cita, penso. Mentrestant, en Damià decideix que passats uns minuts ha de tornar a començar aquell joc entre els llençols de la seva amiga Inés i resolc que ja quedaré amb el meu futur editor un altre dia. La fama literària pot esperar un temps. Si ho ha fet fins ara, no vindrà d'un matí d'inspiració real, penso jo.
0: I és que jo quan acabo de sentir l'Anna és que jo me n'aniria a dormir directament sense dir res, ni sense dir bona nit, perquè m'hauria de veure la cara vermella com un tomàquet en aquests moments. Res, que arribem al final, que tornarem demà, ja ho sabeu, a la mateixa hora, a les 12 de la nit, perquè tindrem més preguntes vostres, més respostes vostres, més queixes, més felicitacions, més desitjos de bon estiu i de bones vacances, que per això aquesta setmana doncs, està bé perquè ho esteu fent de manera molt assenyada, no? Cada dia algú per si un cas no torna a trucar i l'endemà un altre per si un cas un altre dia no torna a trucar i ara sí que ja us puc dir que tenim tots els seients plens de cara a dijous a la nit que hem fet aquesta proposta de fer el programa en públic. Avui s'ha acabat d'omplir tot, o sigui que ja no hi cap ni una agulla més. L'Aina ja està confirmant a tothom que poden venir aquí a Catalunya Ràdio uns minuts abans de les 12 per seure tothom al seu lloc, per rebre les indicacions i per intentar passar aquest últim dia de programa de ràdio doncs en companyia de tots, en companyia dels que hi ha aquí i dels que sereu a casa i que ens continueu trucant i que continuareu picant al vidre de Catalunya Ràdio, que és el que està passant en aquests moments, que algú està picant el vidre i això em posa molt nerviosa. Però jo no em tombo, perquè baixo la cortina i no veig res del que hi ha fora, tot i que des de fora sí que es veu el que hi ha dins. Res, que us espero demà a les 12, que descanseu. Bona nit, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Primeres declaracions davant la jutja que investiga la mort d'Isaac Andic.